0: visual de Kortrijk, en col·laboració amb l'estudi barceloní Barozzi Veiga. Però n'hem de sumar un més en aquestes darreres hores, com és el Premi Riba del Regne Unit.
1: En profunditat.
2: I és aquí els estudis d'Ivetes Ràdio. Bialuga, com estàs? Benvingut.
3: Molt bé.
2: Enhorabona.
0: I enhorabona.
2: No sé per on hem de comptar, perquè en Celestí i jo mos hem embuat en tant de premis. Ara ho explicaràs un poc més bé.
3: Sí, gràcies per convidar-me. Un plaer ser amb vosaltres.
2: Només faltaria. Hem de parlar de premis, perquè un sempre està content que li reconeguin la feina que fa.
3: Sí, sempre ajuden. No fan miracles, però ajuden.
0: Començant pel darrer. Vinga, quin és aquest darrer?
3: El darrer és el RIB, bueno, no en guanyat nosaltres, l'ha guanyat Series on Bates, que és un despatx anglès molt important, i ha guanyat ara un premi també a Anglaterra, és un país molt potent i amb molta història en arquitectura, i arriba segurament és el premi més important que són a nivell europeu, i ara han guanyat el National Award, que en diuen, d'arriba d'una de casa que està tota feta en rajoles nostres, per tant.
2: Tota. En terra, s'esperes, no es per s'espiques, posat. Bé, no, però abans sí que
3: però fer rajola, fer moltes rajoles, fer una cosa
0: I com són?
3: No, són rajoles molt senzilles, són rajoles d'un color marró fosc que varen voler ells en distint formats, unes més llargades, unes menys, res, una cosa senzilleta. Una cosa molt senzilla, però que queda molt bé.
2: Per qui no conegui Huguet, és una empresa centenària ja?
3: 95.
0: Bé, centenària.
2: De la centenària, sí. Que va començar els avant passats. També som pare d'en Biel Huguet, en Damià Huguet, el poeta, i que en Biel després va agafar aquesta fàbrica, l'ha modernitzada, i tant és així que ara tenim rajoles d'Huguet i peces d'Huguet per tot el món.
3: Bueno, més o menys, però si sí, miram el món és molt gran,
2: sí.
3: I estant a Mallorca no tenim altre remei que mirar d'espavilar-nos una mica, perquè per aquí les coses estan més complicades. Per tant, de la necessitat en feim virtut i miram d'arribar el més en fort possible.
0: Ara en xerrarem. Érem en Arriba, ara anam en es FAT, que sí. Abans dèiem que són com es Goya de disseny.
3: Sí, no de sí, es FAT hi ha dos FAT, es FAT... és associat del disseny industrial, també és la segona més antiga d'Europa, els premis més antics de disseny d'Europa se donaven a Itàlia, i després el següent ja van ser FAT, que es van crear a Barcelona i que són a nivell estatal, i es FAT donen, per una banda, els premis d'arquitectura cada any i els premis de disseny de productes cada dos anys, i a més també art de disseny gràfic. Per tant, és com una associació que té diversos fats. I nosaltres vàrem participar el mes passat, nosaltres no, també Barozzi Veiga, que també és un altre despatx molt important, va ser qui va participar en un museu que han fet ara a Bèlgica i que també tots les rajoles i escales i tot això també era nostre.
2: De què és el museu?
0: D'art visuals.
2: Art visuals.
0: Sí. Com són aquestes rajoles? Són diferents de...
3: Sí, també són un poc diferents. Tots aquests, si ens posem a fer arquitectura que fili una mica, sempre són un poc diferents. O sigui, l'arquitectura sempre cerca anar un poc més enllà, fer coses un poc més úniques, un poc més especials, i aquest també, evidentment, ho han personalitzat una mica, però s'assemblen bastant, perquè aquí, en aquest cas de Kortrijk, que és la ciutat aquesta de Bèlgica, és més un to més vermós, són unes peces també un poc més allargades, però també torna a ser una cosa senzilla, però que bé, que dona bastant de caràcter i que fa un sol, un terra molt únic per museu aquest.
2: Un dels secrets d'Huguet és fer feina amb despatxos d'arquitectes de per tot, sobretot també d'Europa, i sobre adaptar o sobre fer peces que te demanen aquests arquitectes personalitzades?
3: Sí, jo no diria exactament que el nostre secret és sobre fer feina amb arquitectes reconeguts, sinó que el nostre secret és que nosaltres feim coses. Feim coses especials, afilant, mos agrada això, mos preocupam de l'arquitectura i mos preocupam dels detalls. I això significa que arquitectes del món que cerquen coses un poquet especials venguin ells a nosaltres. I nosaltres no els anem a cercar. Són ells que venen perquè ells realment aquesta cosa que en teoria era molt senzilla, de tenir un ofici, i aquest ofici te permetria innovar i fer proves i fer coses rares. Això que era una cosa, en teoria, bastant comuna, avui en dia és una cosa molt excepcional en els països europeus, perquè els oficis s'han perdut i, per tant, tot és estàndard, tot és industrial, tot ve de la Xina, no sé.
2: Per això cerquen aquestes... sí, cosa més artesanal.
3: Qualcú que fila una mica més i vol fer una cosa un poc més bé, clar, hi ha poca gent que ho faci.
0: Com són ells que cerquen i vos troben.
3: Més o menys, nosaltres també.
0: No és que envieu mostres.
3: Els hi sortim a camí. Mos movem i feia un poc que mos vegin, que tal.
2: Som a campos.
3: Els premis mos ajuden que mos vegin. Però sí, però en general...
0: També Huguet se mou tot sol, no? Tot sol en el sentit de que t'has conegut arreu del món.
3: Sí, bueno,
0: aquesta maquinària i pintura ja funciona.
3: Sí, bueno, hi ha un tema bàsic, que és que fa molt d'anys que fem feina. I, per tant, jo l'any que ve farà ja 30 anys i a poc vaig sumant, i ara arribes, però ara tenim molt de projectes amb molta gent molt important de tot el món. Però això és perquè fa molt d'anys que ho tenim. Vull dir, que, com ho tens? Bé, perquè primer coneixes un altre, Barot Sibeiga, que són pues, un dels despatxos, per exemple, sèries on parlarem després. Però Barot Sibeiga és un dels despatxos més importants d'Europa, d'arquitectes joves, deixem-ho en joves de la nostra edat, però clar, jo els vaig conèixer fa 15 anys, que realment eren joves, que ningú els coneixia, però mos duen bé, i varen començar a col·laborar, i varen començar a fer projectes amb ells, i 15 anys després pues, són un dels despatxos més importants d'Europa. Clar, això no ho pot planificar, això ho vas fent a poc a poc, i de mica en mica reculls els fruits, a vegades no, a vegades més bons, a vegades més dolents, però a poc han aconseguit arribar-hi, no s'hi arriba d'un dia per l'altre.
2: Ara sentíem riure.
0: Són anys de picar pedra.
2: Sí, sentíem riure una persona que deia nosaltres fem moltes coses, i ha arribat en Pau, que és el teu fill, que avui t'acompanya, en Pau Huguet. Pau, com estàs?
4: Bé.
2: Benvingut. He vist estar mai a la ràdio?
4: No.
2: No? T'ha agradat?
0: Què diries? Una setmaneta d'estiu?
2: Pau, ton pare fa moltes coses o no? Què fa ton pare? Com ho definiries?
4: No sé.
2: Que fa rajoles?
4: Sí, rajoles, en general, sí.
2: Són guapes?
4: Sí.
2: Quines t'agraden a tu, Pau?
4: No sé, és la terra compactada.
2: Ah, uepa!
0: D'aquesta xerrada, mare.
2: Ha vengut a presa. Sí. Què significa terra compactada?
0: Sí.
3: Bueno, terra compactada és una de les coses més especials que estem fent ara. No sé si dic que sé que més. Jo, en particular, sé que és el que més m'agrada. I la terra compactada... la veritat és que per mi és molt interessant perquè explica moltes coses. La terra compactada és un producte que està molt de moda per Europa. Terra compactada, vull dir, podrien ser perfectament les cases de fora vila mallorquí de terra i calç, aquella pedra i tal, això és terra compactada. I per tant, allò que se fa antigament, això és una cosa que avui en dia se valora molt a nivell europeu, a nivell dels països més desenvolupats, se valora molt la terra compactada, perquè és més sostenible. La petjada de carboni és menor i, a més, la terra té una cosa molt important, la terra crua, té una cosa molt important que és la higroscopicitat, vull dir que la terra regula l'humitat de l'ambient i, per tant, regula la temperatura en la manera que la humitat. Això que aquestes cases antigues de fora vila que entres allà de dins i no fa ni massa fred en s'hivern ni massa calor en l'estiu, doncs això és un valor a nivell de confort tèrmic que se valora molt a Europa, que, a més, és sostenible. I, per tant, nosaltres d'això... i això també se fan inclús paviment continus i se compacta ja obra, que és una cosa bastant feixuga i bastant complicada. I nosaltres vàrem decidir, que és una cosa que hem intentat fer sempre, com a posar al dia la tradició. I en tot el coneixement i tot l'ofici que nosaltres tenim, a veure com podem millorar aquest coneixement centenari. I, per tant, ho hem desenvolupat una mica i hem començat a fer rajoles de terra compactada.
0: Des de quan?
3: En el nostre món, des de fa un any i mig. Mm. Des de fa un any i mig han duit aquest saber tradicional de fer murs i fer parets, o fer qualque paviment continu, inclús, convertir-lo en rajoles. I mos permet fer peces més fines, vull dir, d'acabat, d'una cosa més ben acabada, més elegants, amb més possibilitats estètiques, més eficients a l'hora de la col·locació, i han desenvolupat aquest producte nou, que la veritat és que encaixa molt en la tendència de l'arquitectura avui en dia, i jo n'estic especialment content i explica realment el que nosaltres fem, que tenim un ofici centenari, que una tradició mediterrània mil·lenària, però que mirant de posar-la al dia constantment i d'innovar i d'anar més enllà a partir de les nostres arrels i a contribuir en el món a partir de la nostra tradició.
0: Mm. I també té múltiples finalitats estètiques? La terra compactada?
3: Sí, perquè clar, la terra, clar, nosaltres intentem fer sempre una passa més enllà. La terra normalment era terra, color de terra i un acabat una mica bast, i nosaltres intentàvem per fer altres colors, fer acabats més fins, ho adaptàvem ara per fer piques i fer taules i, bueno, fer moltes més coses, perquè realment tenim avui en dia un coneixement tècnic i una formació i una possibilitat d'investigar que ens permet que aquesta tradició que teníem dur-la molt més enllà i fer moltes més coses.
2: I per... ha estat mereixedora d'un premi, perdó, la terra compactada.
3: Sí, també ha estat bronze en els premis FAT. Sí.
0: D'aquests 5 premis?
3: Sí, d'aquests 5.
0: D'aquests 5 premis?
3: El bronze han tingut un O, perdó, un O no. Una plata, que eren els topalls de Porta d'en Clotet, que ha estat com el premi més destacat.
2: Que això també ho hem d'explicar, perquè ara per ràdio és un poc mal d'entendre.
3: Sí. Vols que ho expliqui ara?
0: Expliquem premis, vinga, tots els premis.
3: Bueno, no, els premis d'esfat n'han tingut 5, vull dir, un de plata per aquest topall de Porta, en mànec, se diu literalment topall de Porta en mànec, en Clotet té 84 anys.
2: I en Clotet és un arquitecte conegudíssim, que va ser un dels que va ser pioner també en el món del disseny per tot, i va juntament amb els Tusquets, amb Oscar Tusquets, van crear una de les més grans despatxos de disseny i arquitectura, no?
3: Sí.
2: Perquè mos entenguem. Sí. I que ell, el coneixedor, té... Bé, sou...
3: Tenim bona relació.
2: Vos coneixeu, sí.
3: Sí. Sí,
2: feis feina junt de fa molt d'any, també.
3: Sí, sí, sí. Com en Clotet ja té 84 anys, està més que jubilat, però tenim molt bona relació, i ell un dia m'ha dit que tenia aquesta idea de fer un topall de Porta, per
2: contar
3: la porta, sí. Però clar, que no s'hagin de badacotar. Saps? Ja amb 84 anys dius, com més gran tornes, més en fora està en terra. Per tant, més versa cota sa. I per tant, hem de fer un topall, però li hem de posar un mànec. I vam fer un topall amb mànec, que és una cosa molt eficient, molt innovadora, molt guapa, molt sostenible, molt útil, totes aquestes coses de bon disseny. I això, pues, com que tenia aquesta idea, jo l'he volgut desenvolupar. No fem topalls de porta, però també en podem fer. I estic molt content d'haver-ho fet, i això ha estat
0: espanyol. És a dir, si ara venim demà a la fàbrica, em poden trobar?
3: Sí, clar. Qualta tot, d'aquests, sí. Ara això
0: se pot comanar.
3: Sí, sí, sí, ja ho estem fabricant. I ara començarem a distribuir en setembre, començarem a distribuir per tot el món. És una peça molt única, que ha despertat molta solidaritat, que és un gran disseny, perquè en Clotet és un home que sí que de final dels 60 ja ha estat un dels referents principals a l'estat d'arquitectura i de disseny. Bueno, i a vegades també les coses a vegades surten millors o no tant, però aquesta en particular crec que ha sortit molt bé i ha tingut molt bona rebuda, a part del premi, que és un tema complementari. Vull dir, la gent li ha creat l'atenció i li agrada, i mira, nosaltres, a part de fer rajoles, també ara farem topalls.
0: Estava en conversa amb en Biel Huguet. No sé si tens exposat tots els premis. Perquè, clar, hem perdut ja el compte de quant de fats tens.
2: Pau, sí. té una estanteria grossa, ton pare, per posar tots els
4: premis. Que jo sàpiga, no.
2: No?
3: No, ara estem fent l'oficina nova i estem reservant l'espai per fer l'oficina nova i penjarem tots, perquè en tenim... De fet, ara crec que ja en tenim 17 de premis FAT.
0: De 7.
3: En teníem 12
2: i
3: ara n'hem fet 5 més.
0: Tinc catxes.
3: Ja teníem allà en les bases, els tenim en les bases, això són diplomes que tenen les bases, i els tenim en les bases preparades per penjar-ho ara, quan que fa sense oficina nova.
2: Nova, en quant que en l'excepcionalitat, que també heu fet, heu dissenyat el premi FAT, és a dir, sí. Que tu mateix te n'has duit el premi que tu has dissenyat.
3: Sí, han tornat a casa.
2: Total.
3: Sí, en guany mos van encomanar a fer els trofeus, i en terra compactada, precisament, han fet un tòtem, que és el trofeu amb el logo del premi FAT, i hem pogut fer la terra compactada, i la veritat és que també n'estic content, perquè
2: han quedat
3: molt bé, i ha estat un exemple més de la versatilitat. Tampoc no havíem fet mai topall premis o trofeus, però mira, també hem fet un trofeu, i la terra compactada fins ara servia per fer parets a fora vila, i ara també servia per fer trofeus de disseny a Barcelona, i mira, tenim tot aquest truc.
0: Clar, que suposen tant de premis per Huguet? Vos tapen o...? Què suposa?
3: Bueno, jo la veritat és que fa il·lusió, saps? Fa il·lusió i ajuden, saps? La veritat és que ara, en xerrat fins ara, jo també a vegades m'incomodo una mica, perquè parlant totes aquestes coses que hem parlat fins ara, i si ens pensa que tot és color de rosa, que tot és molt fàcil, que aquí es desfer calça, i la veritat és que la cosa és bastant més complicada i costa més, i una cosa és dissenyar i fer coses guapes, que això ho feim bastant, però l'altre fer una empresa que funcioni, que això se vengui, que se compri, que no hagi problemes logístics, problemes de molt diversa índole, per tant, tot això és molt complicat. És molt complicat, i la veritat és que els premis és una cosa que ajuda, que te dona suport, que dins aquests anys que han estat complicats, i són, sempre hi ha moments complicats, amb el veure que tens aquest efecte, que tens aquest reconeixement, ajuda. Això estem en principal per mi dels premis.
0: Clar, perquè quin percentatge de clientela mallorquina teniu?
3: No gaire gran, no gaire gran. No el tinc mesurat.
0: O de Balears.
3: Bé, és igual, és el mateix. Mm. No ve d'aquí. Nosaltres és evident que no tenim massa clients d'aquí. Nosaltres, en el moment que xerram de fer coses manuals o coses artesanes, això, evidentment, du feina, més que una producció industrial, no, per tant, no és barat. Jo intentant tenir coses que no siguin cares, però barates tampoc no ho són, i per tant és evident que el poder adquisitiu de la societat mallorquina du ja bastant d'anys que no millora, i per tant és més fàcil poder trobar clients amb més capacitat per Europa que no per Mallorca. Per tant, a Mallorca feien coses,
2: sí, molt interessa molt. Sí, vaig passar l'altre dia per un hotel molt nou que han fet en el barri del Terreno, i allà sí. Hi havia rajoles Huguet.
3: Sí, allà n'hi ha moltes. Sí, moltes. Hi ha moltes. Allà és un cas, t'anava a dir una excepció, perquè quasi és una excepció, perquè sí que fem feina aquí amb hotels, és un dels clients que tenim importants, però tampoc no en feim de més, en feim i feim coses, i aquest del Terreno han volgut, realment és un cas una mica excepcional, perquè la propietat, el grup Piñero, han intentat fer un hotel molt especial, amb molt de productor local, hi ha molt d'artesania, ja només nosaltres, hi ha il·luminació, hi ha mobiliari, vull dir, és un cas lloable, que hauria de passar més sovint, però que no passa, on els hotelers han intentat realment fer un hotel especial en caràcter que transpiri o que transpugui molta mallorquinitat. Per tant, passa, i a vegades passa, però bé, no passa tot el que jo crec que hauria de passar, i com vos deia abans un poc en el principi, que la meva d'una manera un poc críptica, ara vos ho dic més explícit, clar, nosaltres sortim a fora perquè el món mos interessa i mos agrada molt anar pel món, però és que també perquè no tenim més remei, perquè la societat mallorquina té una capacitat limitada i aquests productes necessitam també créixer i trobar clients arreu del món, perquè a Mallorca, malauradament, la darrera vintena d'anys les coses no són el que eren o el que havien estat ni el que voldríem.
2: Uh-huh. Tant és així que teniu rajoles a Estats Units, al Japó...
0: Arreu.
3: Sí,
2: per
3: sí,
2: tot.
3: Sí, sí, sí, sí, ara des de Nova Zelanda fins a Bahamas,
2: també.
3: Per tot, hem arribat modestament, però no voldria que presqués que tot l'havien enviat contra ells.
2: Cap a, la distribució deu ser complicada.
3: Cap a Nova Zelanda. No, això és fàcil. Uh-huh. Vull dir, hi ha dues coses per nosaltres que han estat molt importants. Una és la comunicació. Vull dir, internet, les xarxes socials, això facilita moltíssim la comunicació. Per tant, és molt fàcil, estant un poblet d'una illeta de la Mediterrània, arribar a Nova Zelanda. I contacte gent del món amb molta facilitat. Això, quan jo vaig començar fa 29 anys, no era tan fàcil. Avui en dia és molt fàcil.
2: Sou com un poc influencers, també. Per exemple, Instagram, que teniu 267.000 seguidors, un poc també influencers del món del disseny i l'arquitectura.
3: Sí,
2: en aquest sentit.
3: Bueno, hi ha bastanta gent que m'ho copia. Sí. Per tot el món hi ha molta gent que fa el que nosaltres feim, perquè tot això és una cosa...
0: Clar, això també vols dir de
3: això també és una tradició mediterrània, i això és una cosa que realment va néixer al Mediterrani, ara per tot el món se'n fa, però realment va néixer...
2: Les rajoles hidràuliques,
3: el terrazo, tot això va néixer al nord d'Itàlia, sud de França, i tot això fa 200
2: anys. I a Mallorca tots els pobles tenien una fàbrica de rajoles hidràuliques un temps.
3: Per això és una cosa que és molt d'aquí i que avui en dia podem arribar i comunicar-nos amb tot el món, i a més hi ha una sort també a tot el món, que jo crec que tot el dia hi ha transports i contenidors amunt i avall, i vaixells que van i venen, per tant, és fàcil. Per ahir que estem aïllats, però no estem aïllats, perquè venen de Nova Zelanda, que vos deia, venen des de kiwis a xots, no ho sé, i hi ha molt de material i molta cosa que circula tot el dia pel món. I igual que venen a Mallorca els contenidors plens i se'n tornen buits, nosaltres mirant d'omplir-los, i hi ha aquesta logística mundial instal·lada que tot va i ve, i mira, les rajoles també, no volem ser menys que els altres.
0: Clar, jo entenc d'hidràuliques antigues, restaurades. Clar, si tu ara venguessis aquí a nostra, podries dir si són Huguet?
3: No, possiblement.
0: D'aigües, d'aquestes d'aigües.
3: Bueno, no, te podria dir que segurament no són d'Uga, perquè el gaire hi devia...
0: No, és a Palma.
3: Bé, Palma també.
0: Pis a Palma, sí.
3: Idò, a Palma, cada barriada de Palma tenia seva fàbrica. Vull dir, per tant, això, a Mallorca jo sol que explicar que d'haver els anys 60 hi devia haver potser un centenar de fàbriques, perquè cada poble sabia les seves. A Campos n'hi havia 3 o 4...
0: No hi ha manera de saber-ho.
3: No, segur. Vaja. Que... No.
0: Aquesta era la pregunta.
3: Segur que no eren d'Huguet, seguríssim. Devien de ser qualcú del barri, perquè fins als anys 60 tot era molt local, de barri. Vull dir, no hi havia ni transports. i cada poble se fa les seves. Vull dir, després de de centenar que hi havia, a l'any 90 ja només en quedava una, i petita. Però...
2: I ara quantes en queden?
3: No, i ara en queden dues, nosaltres i uns altres, que també a Inca també en fan.
2: A Inca.
3: Que també han recuperat i també en fan. I és una cosa que existia moltíssim abans, va desaparèixer totalment, i que ara, a partir dels anys 90, que quan sí, va començar a valorar una altra... Una vegada passat el boom aquest dels 60, que ho va arrasar tot, i tot seguia tot tradicional, i tot seguia tot fet a mà, tot allò va desaparèixer, perquè en els 60 tot era créixer ràpid, barat, el nou el més bo que l'antic, i tot això, a partir dels 90, la cosa va començar a pair, i sí, va començar a valorar una altra vegada seguia tot tradicional, la rehabilitació, i a partir d'aquí hem entrat en una altra dinàmica.
2: I en Biàloga, què li queda per fer? Què te queda? Què t'agradaria? Has fet museus, has fet sales de música, espais, hotels...
3: No ho sé. Jo, la veritat és que me passa una cosa que jo m'apareix... Jo me sorprèn moltíssim, perquè jo quan vaig començar... jo era un lot que havia estudiat fora, tenia 23 anys quan vaig començar, però venia de Londres, havia, per tant, era, no sé, de món, més o menys. I havia acabat la carrera ja d'arquitectura tècnica allà i tot això. Però jo en aquell moment, en el 96, el 97, jo pensava que faria arquitectura tradicional per un mercat local, perquè en el 97 les coses anaven així. Clar, 30 anys després, clar, m'haurà passat de tot. I ara fem arquitectura contemporània per un mercat internacional i feim topalls de porta i feim terra compactada i feim cada dia feim coses rares. Per tant, per una banda, jo estic molt orgullós. Vull dir, mira, com ha evolucionat, feim projectes, tenim Norman Foster, Herzog de Meuro, no sé.
2: Arquitectes
3: del món tenim contacte
2: amb
3: tots. Però jo, per una banda, estic molt orgullós, perquè dic, jo això no m'ho hauria imaginat mai. I això ha superat totalment
2: la meva capacitat
3: d'imaginació. Per molta imaginació que jo tingués quan tenia 23 anys, mai m'hagués imaginat que arribaria a fer les coses que he fet. I, per tant, per una banda, estic molt orgullós, però, per altra banda, estic com a mi que assustat. Dic, perquè ja, què més puc fer?
0: Clar, que...
3: Dic, pues no ho sé, perquè he fet molt més del que m'hauria imaginat.
0: Que 30 anys després no només és que hagis mantingut la fàbrica i el llegat familiar, sinó que l'has fet créixer. No sé, per exemple, ara quant de treballadors sou.
3: Sí, no, ara tenim, som una cinquantena.
0: Cinquantena.
3: Sí, i per tant, no sé què passarà. Jo l'únic que sé que passarà segur és que l'arquitectura seguirà evolucionant. I els arquitectes sempre cerquen fer un poc millor, com podem millorar. Ara parlam també d'aquesta higroscopicitat que aborda, o de sostenibilitat.
2: Sí, també
3: ara parlant d'aïllament tèrmic.
2: No? Sí.
3: Sí, vull dir, bueno...
2: Bé, i també la sostenibilitat
3: coses,
2: que s'haurà
3: sí,
2: de...
3: Sí, duen moltes coses. Per tant, això no sé què passarà, però tota aquesta gent que fila tant del món de l'arquitectura i disseny, en el final necessiten a qualcú com nosaltres, qualcú té ofici. Qualcú té un ofici que és qui te permet que qualcú ha de fer allò, que qualcú ha de fabricar aquella rajola. Ja pot tenir les idees que vulguis, però que qualcú ho ha de fer. I a dia d'avui no hi ha, només hi ha màquines que fan coses estàndard, una producció molt rígida, molt industrialitzada, per tant, no sé què farem.
2: I d'una qualitat, però a vegades baixa.
3: Però la qualitat seguirà evolucionant, seguirà innovant i seguirà necessitant artesans, gent amb ofici com nosaltres, que ho fabriqui. Per tant, què passarà? No ho sé. Vull dir, què podem fer? No sé, jo crec que hi ha moltíssimes coses per fer, n'han fetes moltes i han fet molt de projectes molt xulos, però crec que encara en queden molts.
2: Pau, tu t'agradaria fer feina a la fàbrica de ton pare?
4: No sé.
2: Que encara és molt petit.
4: Que jo vull ser periodista.
2: Ah, tu vols ser periodista. Ja,
0: has de quedar aquí.
2: Que sí, no, m'han llogat molt avui. Quant d'any tens, Pau?
4: 9 faré 10.
2: Idò, clar, encara és molt petit. Però t'agradaria ser periodista?
4: Sí.
2: De què?
4: Esportiu.
2: Ah, fantàstic.
0: També ho pot compaginar, no? Sí, serà bo de fer, però...
4: És el que em diu ell.
3: Bueno, perquè nosaltres... Jo, una de les coses més importants que hi ha hagut a Uga per pegar aquest vot que hem pegat ha estat la comunicació. Vull dir, ja pots fer rajoles molt xules o pots fer coses molt guapes, però si no ho comuniques i no aconsegueixes que si gent ho sàpiga, no serveix de res.
0: Fonamental.
3: Per tant, la comunicació per mi ha estat bàsica.
2: Molt bé. Biel, abans que te'n vagis, t'han preparat unes preguntes més curtetes. Sí? Pau, tu també pots participar, si vols, eh?
4: Vale.
2: Ah, vinga, ara entrenem Maria.
1: El paraulòmetre.
2: Molt bé, entrant a Maria Vial, unes preguntes més estivenques, eh? Ara no xerren tant de negoci. Oh, sí, no ho sé, home, Maria.
5: Sempre dius això i després ja m'ho miro un poc, eh? Però no te preocupis,
2: no,
5: Biel.
2: No, si jo ho dic per positiu.
5: Home, un lloc on passar l'estiu, com aquest de Campos, no sé si quedes allà, si te'n vas a la Coloni...
3: Sí, jo som de la Coloni, som de la Coloni. Era de la Coloni, ara ja no sé exactament, no és el que era, però sí, la Coloni encara.
2: La Coloni Sant Jordi.
3: De Sant Jordi, sí. Ara de Sant Pere fa molta competència, però la Coloni sempre... fins ara sempre havia estat de Sant Jordi. Ara de Sant Pere s'ha pot de moda.
2: Passejant de Campos, sí.
3: Bé, la nostra contrada, més o menys.
5: Clar, pega un poc en fora la Coloni de Sant Pere de Campos. Bé, a mi un menjar d'estiu?
3: Un menjar d'estiu... el meló. Meló i cindri.
0: Bona seria.
2: Pau, tu què t'agrada menjar en l'estiu?
4: Els xipirons del Marisol de la Coloni.
5: Ah, ho ha tingut claríssim, eh?
0: Els xipirons del Marisol.
2: De la Coloni.
5: Idò, mira, té molt bon
2: gust. Ja n'has menjat en guany?
4: No, no.
2: Però aviat.
4: És que anem d'aquí uns dies a la Coloni, llavors.
0: Bé. No n'has de menjar cada dia, però...
2: Els xipirons t'esperen. Pau, no passis pena.
5: T'hi duran, segur. I, Biel, una lectura d'estiu. No sé si enguany tens qualque llibre pensat per anar a vorera demà, si en tens qualcun en marxa...
3: No, tenc una avalanxa de coses que no sé per on...
5: Una pila, no?
3: Per on li he d'envestir, per on li he d'envestir. Ara tenc precisament aquesta setmana que m'ha arribat una revista, aprofito per fer propaganda, d'un espai d'arquitectura mallorquí molt significatiu, que són els Aulets, d'en Xisco Cifuentes i en Sebastià Martorell, que els han dedicat una revista superimportant a nivell internacional que es diu Croquis, i per tant acaba de sortir els croquis de Jaulets, i aquest estiu m'hauria de poder mirar amb un pot de calma, tot i que se m'ajunta amb un altre, en l'anterior que va sortir fa 3 mesos, que casualment també és d'uns altres mig mallorquins, que són els Peris Toral, d'en Marta Peris i en José Doral, que viuen entre Barcelona i Mallorca, i també els han dedicat, una cosa que ja ho he dit, i pareix, que passa cada dia, però és una cosa absolutament excepcional, que Croquis els dediqui cada trimestre, fan un arquitecte internacional, i justament ara hem enganxat dos mallorquins, i són amics, i col·laboram, i els tenc allà, que tenc moltes coses per llegir, però aquestes dos...
2: Aquesta de feina també. Pau, tu què llegiràs?
4: Jo en 3 dies m'he acabat un llibre de 300 pàgines.
2: Què dius?
0: En 3 dies?
2: I quin llibre és?
4: Un del David Walliams.
2: I què se diu?
4: Una mica excepcional.
2: Uau, t'ha agradat?
4: Sí.
2: I te'l llegeixes més que ton pare, no?
3: Jo faig més feina.
0: Està de vacances.
2: Clar que sí, ben fet, Pau.
5: Bé, darrera pregunta. Si haguessis de posar una pica, quina seria? Quina posaries?
3: Quina pica? Bueno, ara estem a la terra compactada. Ara l'hauríem de posar a la terra compactada, que és el nou hit.
2: Clar que sí.
0: Quin color triaries? Clar, és que és color de color...
3: No, una terra clareta.
2: Color terra.
3: Terra, sí. Sí,
2: tu, Pau,
3: sí. Terra, quina terra? Però terra, però no té una terra que té un to més claret, una terra amb color un poc càlid. Sí, una terra... Sí, sí, ara això és la nostra jugueta nova. Ara.
2: Que bé. Tu, Pau, t'agrada? Quin color t'agrada, tu?
4: Verd.
2: El verd.
0: Bona tria.
2: Molt bé, Pau, així m'agrada. I de moltes gràcies per venir a la ràdio. Pau, ara ja sap com és això de fer periodisme, ja pot quedar, si vols.
0: No fem esports, nosaltres.
5: No. De moment, no.
0: De moment, de moment.
2: Te podem presentar els nostres companys d'esports, si vols. Sí?
4: Vale.
2: Ah, idò. Dit i fet. Idò, Biel Huguet, moltíssimes gràcies. Enhorabona per tots aquests premis.
3: Gràcies
2: a vosaltres. No sé si els hem enumerat tot, però han fet 5 cèntims.
3: Sí, està bé. Molt, massa bé.
0: I que en venguin més.
3: Sí, no? Sí, sí. Senyal qui som.
0: Sí. No? Enhorabona.
2: Huguet, Mallorca. Gràcies.
6: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol.
8: Tèntol.
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
9: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
6: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
10: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
11: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
6: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
12: Les dites netes.
7: amb Tomeu Mesquida.

0: Ai, moment per fer les fites netes amb en Tomeu Mesquida. Tomeu, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
0: Com tots l'estiu?
1: Suportant l'estiu.
0: Ara ens l'estic encara xerra.
1: Encara xerra, sí, no passis pena.
0: Jo crec que ets oient també. Sí, ja,
1: és molt familiar, això.
0: Ell... gràcies, adéu, adéu. Molt bé, bé, Tomeu, hem de ser aquí,
1: sí.
0: Que hem de xerrar de les fites netes. Avui sí. Ens hem de posar un poc serioses.
1: Sí, no, és un tema molt divertit.
0: Hem acabat el campionat.
2: Tu, jo encara m'acomiadava i ja ho has sentit.
0: T'has sentit tot, sí.
1: Tot,
0: tot
1: balear. Sí.
2: Perdoneu, bé,
0: que
2: això és com un... Sí, és com plaça.
0: És així. I de, com dèiem, hem acabat el campionat del trampó,
1: sí.
0: Que està fantàstic.
1: Sí, ja ha tingut tenim... repercussió internacional.
0: Passat la ceba, que ja la setmana passada no era.
1: Ceba blanca mallorquina.
0: Ceba blanca mallorquina.
1: Tomàtic a coda bou i preva arròs.
0: Val.
1: Això ja són els guanyadors.
0: Preva arròs o blanc, a sí. Gent que li diu preva blanc.
1: Sí, preva blanc també.
0: Tomàtic de
1: coda bou. Coda bou que va destacar, però hi havia
0: sí,
1: altres
0: tot
1: variants.
0: Tot i que també hi ha altres que són aptes.
1: I la ceba blanca mallorquina o ceba novella. Però vaja, va guanyar la ceba blanca mallorquina. No hi ha massa discussió entre
0: també.
1: Els productors.
0: Sí. Unanimitat.
1: Sí, sí. Unanimitat. Sí.
2: Bé, i el trampó Tomeu Mesquida seria en tap de cortí?
1: Sí, jo vaig fer això. Cadascú va afegir un ingredient. Sí. Fruita també varen dir que estava bé.
0: Sí.
1: Hi ha gent que posa poma, pera...
0: Jo m'agrada molt en poma, que li dona aquest toc.
1: Que cadascú ho fa. Feis molt de trampó aquest estiu i passeu-vos.
0: Sí, jo m'agrada teat petit i la tomàtica pelada sempre.
1: Sempre, això també, m'ho van dir bastant clar.
0: Molt bé, doncs, com dèiem, avui mos hem de posar un poquet
1: sí.
0: Seriosos.
1: Sí, però és una mirada optimista,
0: optimista
1: també. Sempre
0: sí.
1: Aquí, defensant, intentar trobar posicions.
0: Ho hem vist, hi ha molt d'incendis, molts,
1: sí.
0: A la península. I, clar, avui xerrarem un poc de com podem fer net perquè no hi hagi aquests incendis tan grossos.
1: Sí, exacte, com que aquestes setmanes està... Bueno, sí, crec que fa una setmana ara que va començar, no? Avui dies, llegim moltes notícies, escoltant declaracions, ve tot el dia, no? Un dels discursos que més sentim és que els focs tornen en civent, cada planificació, tot això, no? I jo pensava, bé, no me veurem de quina manera ho podem aterrar a casa nostra i quines coses estan fent, quines coses són bones idees i quines altres, a vegades repetim els discursos i vaja, després s'ha de veure fins a quin punt són solucions reals. És veritat que és un tema molt complicat, tampoc vull entrar-hi molt, però ja s'han cremat 77.000 hectàrees aquesta setmana, el que duim d'any són 172.396 hectàrees en tot l'estat i vaja, que 35 grans incendis, o sigui, les xifres són bastant complicades. És veritat que sí, que enguany encara no han tingut cap susto aquí a Balears.
0: Creuem els dits, per favor.
1: Esperem que tot vagi bé, és veritat que s'ha fet molta feina d'ençà que això, en el 2013 varen tenir aquest incendi que encara m'ho han recordat tots d'entrats.
0: I d'Eivissa també.
1: D'Eivissa, o sigui que és un tema bastant que l'hem de xerrar i hem d'anar fent moltes idees que hem d'estar preparats i de la millor manera possible.
2: Hem de fer prevenció.
1: Sí, prevenció, que és un dels temes complicats. Clar, no hi ha una sola causa i això també fa més complicat fer la planificació, però sí que és vera, bé, tenim aquest escenari de canvi climàtic que ja ho hem tractat entre en cas de tots els cultius que han xerrat aquí
0: sí.
1: Tenen afectacions, en els boscos també, les zones més boscoses. També hi ha hagut un abandonament agrari d'aquests espais, ja no se treballen tant, els oficis vinculats a les garrigues i en els boscos han estat
0: ja
1: substituïts,
0: no
1: hem de menester carbó per enclantir-nos.
0: Ja no tant de pagesos de ramat.
1: Exacte, les oliveres s'han anat deixant perquè duen molta feina a la mà d'obra i a lo millor se fan més, són més rendibles en el pla, vull dir, tot són factors que han anat acumulant aquesta situació i sí, hem de mirar de quina manera se pot fer una mica de prevenció. Sí que volia fer com un petit únic advertiment, que a mi jo no tinc cap solució i aquí ara tothom està opinant moltíssim sobre el que està succeint. Sí que és veritat que quan xerram de boscos a Balears, o en concret aquí a Mallorca, per exemple, a la tramuntana, a mi m'agradaria recordar que és un paisatge molt antropitzat, que se diu, no? que els humans l'hem anat construint de la nostra manera i necessitats i hem fet aquests aprofitaments i que es vol recordar que, clar, si de sobte hi ha un canvi d'ús, si no fem res, allò no és una recuperació natural de l'espai, sinó que, clar,
0: sí.
1: Aquell ofici ha desaparegut i allò tindrà una resposta que podem estar més a favor, més en contra.
0: Que, per exemple, a Galícia, si te compres una casa que
1: estàs
0: té
1: obligat a mantenir...
0: un bosc com fora vila, tu com a propietari estàs obligat

0: Es programa una mica i clar, jo volia xerrar de la vaca mallorquina, ja anem en el bessó, que és una raça que la fa interessant precisament la seva gestió que fa de la vegetació i el seu paper que té en zones on hi ha risc d'incendi, ja sigui l'Albufera o ja sigui el Puig Major, perquè mos entenguem, s'adapta i anirem coneguent aquesta raça i quines coses pot aportar la prevenció. I per fer-ho he xerrat amb en Biel Puig Cervé, que ell és manescal i és president de l'Associació de Cria de Bestiar de Boví de Raça Mallorquina i és una de les ànimes de la recuperació d'aquesta raça que va estar en els anys 80 a punt de desaparèixer.
1: Però són vaques que van a lloure perquè mos entenguem?
0: No, i no. Ell mos anirà explicant avui perquè no és bona idea tampoc deixar els animals a lloure. Però bé, el primer que li hem demanat una mica és que mos conti els inicis.
1: Com és?
2: Per dos motius. Un perquè és vaca i l'altre perquè és mallorquina. Ah, m'explicaré. Entre els remugants i els monogàstrics són molt més eficients els remugants. No vull dir que la somera no faci una bona feina. Però dels remugants tenim una eficiència digestiva molt superior a la vaca. I aquesta eficiència fa que sigui molt més robust en el seu menjar, capaç de menjar càrrecs, de menjar fanàs, tot el substrat és bàsic, i també pot brostejar arbuts i tipus d'arbres. En canvi, la ovella menys, i la cabra és la que menys eficiència digestiva té. I això què fa? Pues que fa que la cabra només mengi els brotets bons, els brotets tendres i, és, en teoria, l'animal més danyí perquè impideix molt el creixement de segon quins arbres. Aquesta vaca petita pues, hi ha una diferència amb altres races, que són més grosses, degut a que aquestes vaques grosses han de més de menjar molt més i la garriga mallorquina, la muntanya mallorquina, no dona per més. No dona per més del que el clima hi fa.
1: I d'aquesta capacitat que encara té més mèrits i pensant que la raça va estar molt a prop com d'estomeu de desaparèixer,
0: sí,
1: aquest tipus de vaca mallorquina.
0: Hi ha una història supercuriosa, no sé, ho contaré el més ràpid que pugui. No sé si sabeu que, clar, aquesta vaca en els anys 80, com ho deia, va estar a punt de desaparèixer. De fet, només quedaven com a petits grups aïllats entre l'Ofre, Arians, Son Vidal, per la serra, i només trobaven vaques femelles, diguem. I, clar, varen començar l'associació, les va començar a adquirir per mirar de trobar una manera de reproduir-les, però faltava un mascle. I fora un mascle no hi havia una manera. Tenien una dotzena d'animals, però no hi havia manera de trobar un mascle. Ja se començaven a plantejar inclús pues, haver d'introduir una altra raça i mirar a partir d'aquí de com a tornar a seleccionar un animal que sigui propici per això que mor d'ell, d'estar per la muntanya, pocs recursos, que no siguin molt grans, que siguin...
3: I
0: per casualitat, va
3: comparèixer
0: un mascle, que era un recent nat que pasturava en sa mare per les finques del Malluig, els estancs de la tramuntana, i li varen posar
3: no?
0: de nom...
1: El Miracle.
0: Pioner.
1: Pioner.
0: Sí.
3: Que
0: és un
3: modern,
0: bon,
3: no?
0: És un bon nom.
3: És un,
0: en
3: pio, sí,
0: i gràcies a en Pioner i 12 vaques que eren bastant majors i ja tenien la fertilitat bastant alterada, varen poder començar amb molta consanguinitat i a poc varen fer grupets i després en Pioner va tenir fills, aquests fills varen anar amb les cosines i a partir d'aquí han pogut recuperar aquesta raça que és una feinada que s'ha fet en Biel i tots els pagesos, però vaja, que va estar ben a punt de...
3: Clar,
0: no sabem
3: fins quan
0: no?
3: va viure en Pioner.
0: No sabem si és viu o no.
3: Ah, clar.
0: No. Jo suposo que ja no són massa anys per un vedell.
1: Sí, però vaja que... És,
0: però va fer la seva feina.
1: És una història fantàstica.
0: Sí,
1: com
0: sí, és molt xula, que te comparegui vengut de les muntanyes del Malluig com un espre...
1: Sí.
0: No, va ser com un espanorana i idò, sí, la recuperarem i
1: gràcies
0: no provaré.
1: Gràcies a en Pioner.
0: En Pioner. Sí.
1: Molt bé. Tornarem a escoltar ara en Puig Cervé. Sí,
0: sí, li he demanat, clar, exactament com s'hauria de fer, perquè el que comentaves tu, Margalida, no has posat animals a lloure, tenir animals a la muntanya també pot fer molt de mal, tota la problemàtica que hi ha amb les cabres no entraran, però també hi ha molt de debat, i ell mos diu com hauria de ser la manera de poder treure aquest profit en aquests animals per fer prevenció d'incendis.
2: De manera que sigui el que se diu un pastoreig regeneratiu. O sigui, molta intensitat d'actuació i després un període de repòs important perquè la planta es recuperi. D'aquesta manera el que fem és millorar la qualitat del menjar que hi ha en els boscos, les garrigues, i te donen motivació perquè els animals hi estiguen. Si posen molts animals a un lloc petit, arribarà que ho faran o desertificaran. si posen molt pocs animals en un lloc molt gros,

0: no se nota la sistema oferta, les plantes tornen bé i tampoc serà un sistema de pastoral efectiu. És mantenir una cobertura important, però de baixa talla, diguéssim, que no sigui massa gros. De manera que puguin passar les persones, els bombers, els animals, que arribin per tot, i això el que fa és que ens ajuda a mantenir la matèria orgànica, i la matèria orgànica és la font de la fertilitat. Dins aquesta tàctica de pastoreig s'ha d'incloure les motoserres, aixermadores, trituradores, totes les feines forestals, purament forestals, silvícoles, que ajuden a aclarir els bots, a fer franges contra incendis, a recuperar rotes, totes aquestes tàctiques forestals que estan en unió, en simbiosis, amb l'actuació dels animals.
1: I d'això no és mallar
2: no és llaure.
3: No, hi ha d'haver un control.
1: Bosc, sinó que s'ha de fer bé.
3: Exacte. I evitar posar molts animals, també, o molt poc, com comentava ell, perquè, clar, molta pressió animal pot fer problemes d'erosió, compactació del sol, que els arbres no puguin, quan brosten, no, vaja, que els estiguin remugant tota rata i no puguin desenvolupar-se, o sigui que té bastant... Hi ha d'haver qualcú que estigui vigilant. I si és un lloc nou, primer ha d'haver aquesta feina que comentava ell i després ja hi podran entrar els animals a mantenir.
1: Clar, no ho han dit com són aquestes vaques, són petitones, eh?
3: Són
1: no
3: vaques molt petitones,
1: sí. Una vaca grossa.
3: Són molt guapes.
1: Petit marró.
3: Hi ha com a dos fenotips, si no vaig malament, però sí, són de color roig, com les ovelles mallorquines roges, també, i n'hi ha algunes que són més morenetes de cara i altres no. Les banyes un poc així, petitones, i segur que el millor anant d'excursió no heu vist qualcunes, per Cúber n'hi va haver un temps, per Gorblau...
1: Quantes n'hi ha?
3: Ara ho tenc apuntat, ara t'ho diré. Crec que n'hi ha unes 600, però no vol dir que totes siguin reproductives. O sigui,
1: però sí que totes fan net.
3: Totes que són... Sí, malament no facin cries, serveixen per fer net, clar. Ja ho veurem, sí.
1: Clar, és una raça molt adaptada a Mallorca, però és territori que la va seleccionar també, clar, canvia molt aviat, com dèiem.
3: Com nosaltres, s'ofreixen la calor, les sequeres, la muntanya també està canviant i li ha volgut demanar en Biel que mos conti menys si tindrà o no. Clar, malament que hi hagi tant d'animals ara, està en perill aquesta raça, i li ha demanat si el canvi climàtic o aquest nou escenari els pot perjudicar o no.
0: El bestiar s'està acostumant. El que passa és que l'especialització, l'alta producció dels animals, implica que les vaques frissones hagin de mestre ventiladors per produir la llet. En canvi, doncs una vaca mallorquina que està a la Garriga ja s'acerca un ombre a vall d'una usina, allà on fa una miqueta d'oratge, agafa un coll, agafa un coster a l'ombra i és, diguéssim, molt més adaptable als canvis de les condicions. Sabem, tant per les persones com per l'animal, doncs que només té protegir molt de la temperatura doncs amb una bona cobertura vegetal, etcètera. Vull dir que no mos quedarà més remei i els animals s'adapten. Quan s'hauran d'adaptar a unes altres condicions, ara s'hauran d'adaptar a aquestes condicions que mos venen.
2: Clar, i aquí, Tomeu, arribem a una qüestió que va més enllà de la raça. Què passa quan una feina és necessària per tota la societat, però no és rendible per precisament qui l'ha de fer?
3: Clar, i amb això abans, per això m'he mossegat la llengua, perquè clar, és una raça de vaca mallorquina que òbviament no és per llet, perquè el que mos contava ell, la Garriga o la muntanya te dona l'aliment per mantenir aquests animals, però tampoc no són vaques frissones que puguin estar fent llet contínuament. I clar, això em planteja un dubte, que és que l'únic aprofitament que em pot fer és càrnic de les vedelles, també és un número petit, tampoc t'interessa llevar molt de... però fan una feina molt bona. I què passa? Que... així com les ovelles també pasturen manco, ramats de cabres n'hi ha manco, hi ha un parell de ramats i poca cosa més, molts plantejos de debat, que és un debat molt estès i que aquest dia s'ha agafat força de si l'administració hauria de tenir o no ramats públics, diguem, perquè com veiem, de qualsevol tipus d'animal, perquè tot això el que vos deien al principi de la serra o molts espais que són naturals o que nosaltres tenim com a naturals ens han construït, nosaltres formant part d'aquest ecosistema, nosaltres en fèiem una gestió, han desaparegut i ara un desequilibri, que per això hi ha molt de combustible, per exemple, disponible a les muntanyes quan hi ha un incendi, no? I el debat seria una mica si no hi ha manera de fer això rendible, nosaltres seguim necessitant aquest benefici sistèmic o ecosistèmic que generaven aquestes pastures i aquesta feina a la muntanya, qualcú l'haurà de fer.
2: Clar, aquest ofici.
3: I qualcú haurà de mantenir això. Clar,
1: I els animals podrien... Una part, no?
3: Hi ha molt de pobles a la península,
1: sí,
3: que tenen ramats que
1: ara
3: són...
1: Ara aquests dies ho hem vist, que pobres animals fugen corrents sobre els incendis.
3: Totalment.
1: Que fan
3: però hi ha pobles on han fet gestió i la gestió, per exemple, de ramat, el ramat és propietat del poble i a lo millor això també genera oportunitats laborals d'incorporació fora vila, no? Oficis rurals, amb unes condicions
1: de ramader,
3: amb unes condicions que aquí a Mallorca són complicades, i a més, clar, qui tingui animals ho sap, has d'estar 24-7, sigui 31 de desembre, sigui 10 de gener. Què passa? Que aquí, pues, si fossin ramats que fan un servei i no miram tant que mos donguin un benefici, pues, a lo millor pots tenir dos pastors. Un se'n pot anar de baixa de maternitat o de paternitat, pot anar de vacances, a lo millor generam una manera de mantenir els boscos que sigui més econòmica i tenim dos oficis nous. Vull dir, hi ha beneficis i hi ha...
2: Per tant, beneficis n'hi hauria.
3: N'hi hauria,
2: sí. Tant de prevenció com de...
3: Sí, és un debat, vull dir, jo tampoc diré el que ha de fer l'administració
1: no,
3: i molta gent
1: i
3: ho sabrà.
1: No és una solució definitiva, seria una ajuda a...
3: Exacte, i no canviaríem el sector, però vaja, si estan desapareixent els ramats i arribem a un punt que els propis ramaders no en poden treure un benefici econòmic, haurem de mirar com ho fem.
2: O sigui...
1: Acabam amb la paraula que introduïm avui al nostre glossari. Tomeu, quina serà?
3: Avui la paraula és rota.
1: Ai, m'encanta.
3: Sí.
1: Tots els pobles tenen una rota.
3: Hi ha moltes rotes a tots els pobles, jo diria, on hi havia moltes, perquè segons el Cove Moll és un tros de terra que era garriga i que ara ha estat sembrada. O sigui que...
1: I que també és un lloc de passeig. Si ja dic, vaig a fer la rota...
3: Sí, o anem a fer una torrada a la rota, no?
1: Que és caminar per aquest
3: espai. Depèn del poble, tenen una manera de ser aquestes rotes.
1: Exacte, o una altra.
3: Sí, és molt xulo. I té moltes definicions, rota. Si entrau en els diccionaris, una d'aquestes paraules molt interessants.
2: En fideus de rota o de caseta.
3: Exacte, dona molt de nou. I que les rotes són aquests espais, que no ho he dit, de mosaic, no? Que has de tenir un pot de tot, la diversitat, i la diversitat sempre és el més meravellós a tots els espais. I les rotes generaven aquestes faixes de discontinuïtat que s'aixerren tant avui que quan hi ha un incendi troben un buit, una clariana, i allà s'aturen. O sigui que també és important mantenir les rotes.
1: Clar que
3: l'afegim.
1: Sí. Afegidíssima, rota. Feim una petita pausa i acabem amb música.
4: IB3 Ràdio és cultura.
1: Josep, com estàs?
5: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: Tens calor, posa'n aire.
5: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
5: No ho sé jo.
6: Però
5: quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
5: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
5: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
5: Ah, que bé.
1: Servei públic.
5: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Acabam el programa amb música, han entrat Miquel i Ina Maria i en Tomeu que ha anat a cercar quantes vaques...
3: Se'n nota. Sí, 600 caps de vaca mallorquina repartits en 48 guardes i n'hi ha unes 120 mares, que vol dir que són reproductives. Ja està, ja ho hem dit.
1: Ja te pot quedar sense dubte. Pot dormir.
3: Gràcies a en Biel, sí, que m'ho ha enviat informació.
2: A la bufera, península de Llevant i Galatzó.
3: Sí, hi ha finques per tot, vull dir, hi ha 48 guardes repartides.
1: Molt bé. I de gràcies d'aquesta vaca mallorquina. Però bé, com dèiem, posant música avui dedicada a Cass Elliot, una de les veus de Mamas and the Papa.

Avui dedicam aquesta píndola musical a Casa Elliot, coneguda també com Mama Cass, una de les veus del grup de Mamas and the Papas, perquè mos va deixar tal dia com ahir, però de l'any 1974, en només 32 anys.

Amb The Mamas and the Papas, Elliot va contribuir a definir el so d'una generació. La seva veu va donar vida a cançons que formen part de la història de la música popular, com aquesta, California Dreaming, com Monday Monday.

Una cosa a destacar sobre Cass Elliot, una cosa que m'ha interessat sobre la seva vida, és que va haver de superar prejudicis pel seu físic, que no encaixava amb els cànons d'una indústria musical obsessionada amb la imatge, però va demostrar que el seu talent i carisma podien trencar els estereotips. Una dona que així va obrir el camí a moltes altres artistes, reivindicant que l'èxit no havia de dependre d'un cànon de bellesa.

0: Idò, fins aquí avui aquesta música preciosa. Cas Elliot, que li hem dedicat. Moltíssimes gràcies, Maria Pons. Fins demà.
1: Fins demà.
0: Demà ja és divendres, eh?
2: Ja és divendres, sí.
0: Celestia Oliver, fins demà.
3: Ja hi som, fins demà.
0: I què, jo?
2: Fins demà.
0: També fins la setmana que ve.
4: Fins la setmana que ve.
0: Que estiguis bé.
4: Igualment.
0: Bon cap de setmana.
4: Igualment.
0: I nosaltres, com dèiem, tornem demà. Moltíssimes gràcies. Miquel Soler ha estat pel control tècnic.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està l'art, la literatura, la poesia, les sèries i el cinema donen forma al programa d'avui. Benvinguts i benvingudes a l'Aviador. Començarem repassant l'actualitat cultural i institucional amb la vicepresidenta del Consell de Mallorca, Antònia Roca. Després ens acostarem a una edició nova i ja van 21 d'Illa en Vers, un recital que concita poesia, música i pintura i que es fa demà i també dissabte a Menorca. Acabarem amb les sèries que ens du cada dijous Nacata Rosell i en l'escapada cinèfila d'Anna Marta Pérez, avui un homenatge trist però també especial. I tot passarà des d'ara mateix i fins a 7 en Andrea Sánchez, el control tècnic.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
2: Postveritat i altres drames. Millennials que parlen d'inquietuds, cultura i vida a l'Aviador.
1: No serà la sessió de Millennials que recuperarem a partir de setembre, però sí tota l'actualitat cultural, com deien, de Mallorca, en la vicepresidenta del Consell.

0: Escolta'm, Tàrtar Helena, que és una de les bandes que actuarà en el context de la Lluna en Vers, el cicle de música que cada any ens regala la Fundació Mallorca Literària. També comentarem aquesta qüestió amb Antònia Roca, que és la nostra convidada d'avui. Com esteu?
1: Hola, molt bones tardes.
0: Vicepresidenta del Consell de Mallorca, consellera de Cultura, moltíssimes coses a tractar. A l'estiu la cultura no atura, diria que afortunadament. De fet, crec que és l'època com més profusa, no?, si parlen d'activitats culturals.
1: Sí, jo sempre dic que hi ha activitat cultural i que això és bon senyal, perquè és bon senyal perquè significa que la cultura està viva a la nostra illa i, com dius, aquest estiu està carregat d'activitats a tots els nivells, ja sigui d'exposicions. Ahir inauguràvem, per exemple, la darrera exposició del Mallorca Fotofest, que és el festival de fotografia que s'ha dut a terme arreu de Mallorca, 11 municipis amb més de 30 exposicions, i ara els concerts estan de la Lluna en Vers, els estius de la Misericòrdia, i moltíssima activitat cultural i nits de l'art que hi ha arreu dels municipis. La veritat és que és un plaer gaudir de l'estiu i de la cultura.
0: Intentarem repassar-ho tot, que no és fàcil. Parlàveu d'art i tirant cap endarrere un període de mesos perquè s'anunciava precisament aquesta renovació, aquesta reforma, aquesta nova vida del Krekovich, que, si me permet l'opinió, crec que és un d'aquests espais que fins ara han estat una mica infrautilitzat i poc conegut, també.
1: Sí, el Krekovich és vera que és un museu que no s'ha tingut sempre molta difusió, no? I nosaltres li hem volgut fer ara una volta. En fet, després de 10 anys s'ha renovat la museografia. Hem recuperat l'espai de manera que ara, si el visiten, és molt més ampli, és més contemporani, diria jo, no? Un espai més obert on ara se veuen les obres, perquè les obres de Krekovich són obres immenses i n'hi havia potser massa, no? I necessitaven perspectiva, no? A més, també s'han canviat, que és vera que hi ha moltíssimes obres i només estaven exposades unes quantes, i jo dic que fa molt d'anys que no se renovàvem i ara se veu una museografia totalment diferent, molt més espaiosa, i a més s'ha ben separat en dues sales, no? Hi ha una sala, la més grossa i la principal, amb aquesta obra de Krekovich, però després també ara el que hem anomenat sala 2, on se poden veure els autors del segle XX relacionats amb l'illa de Mallorca, que varen tenir vincle aquí a l'illa o que varen dibuixar paratges de la nostra terra i que també se pot visitar, i volem que sigui un espai renovant, no? Que la ciutadania i el pugui visitar. També sempre tenim un espai, no?, on hi ha col·laboracions amb associacions de veïnats, amb els instituts, que quan no pot ser de manera el mantenim. I a més també hem fet una passa més, hem fet els premis Krekoart per primera vegada, uns premis que s'idees que siguin cada 2 anys i amb l'objectiu, no?, de pintar la façana principal de que Krekovich va guanyar Noriol Angrill, i jo crec que va presentar una proposta que segur que no deixarà ningú indiferent, no? Serà aquesta imatge espectacular de Krekovich en aquesta façana principal, que esperam poder veure's més de setembre, perquè les altres temperatures no han deixat fer feina aquestes setmanes com estava previst, però també és una manera de cridar l'atenció, no?, del museu, i que la gent digui que passa aquí, passen coses i succeeixen, i convidar la ciutadania a gaudir també d'aquest espai.
0: S'apostarà més per les exposicions temporals, per exemple, per dur cap al Krekovich, per aventura, mostres que se podrien fer en un altre lloc, però que precisament amb aquesta intenció de visibilitzar més l'espai i se poden dur al Krekovich a partir d'ara, més activitats per aventura?
1: Sí, nosaltres ja ho hem anat fent aquests anys. Hem celebrat, per exemple, el Dia dels Museus, on hem fet activitats familiars que fins al moment tampoc se fèiem. Hem tingut escoles celebrant allà els dies dels museus. Hem celebrat també diferents cicles de conferències, o recordo una que vaig anar, per exemple, d'Anna Caterina Belriu a xerrar de la gastronomia vinculada a les rondalles, no? Per tant, nosaltres ja tenim en ment el Krekovich, la programació que feim, esdeveniments culturals que se desenvolupen, i ho hem vingut impulsant, i així ho continuarem fent durant aquests mesos i per seguir, no?, pues donant veu i visibilitat també en aquest espai del Krekovich.
0: Feia uns dies que feu balanç també de la temporada del Teatre Principal. Si parlem de xifres, hem de dir que són bones xifres. 61.000 espectadors i espectadores han passat per aquest espai escènic de referència, no només de Mallorca, de totes les illes, i diria fins i tot de l'estat espanyol. Una mitjana del 70% de l'ocupació de les sales. Què hi ha darrere d'aquestes xifres que, repeteixen bones? Clar.
1: La veritat és que l'altre dia, fent balanç principal, a mi m'ha vist juliol de fa 3 anys, que quan vaig arribar en el Departament de Cultura i en el Teatre Principal, i en concret en el teatre, doncs, nosaltres vam arribar amb la proposta que havíem defensat la passada legislatura, que va ser la proposta de fer un concurs per triar la direcció del Teatre Principal, i van ser unes setmanes, el mes de juliol, no?, que vàrem estar rebent tots els col·lectius per escoltar tothom, per compartir entre tots, no?, el que pensant que havia de ser el Teatre Principal. Varen ser setmanes complicades, setmanes dures, perquè se m'ha criticat moltíssim, se m'ha dit que no tenia projecte cultural, inclús m'ho van demanar la meva dimissió, l'única vegada que la posició ha demanat la meva dimissió va ser aquell primer estiu, aquell juliol i agost, de fa 3 anys, no? Per tant, va ser un camí difícil perquè, com dic, no? No va estar ben vist per tothom, però jo crec que va ser valent, que va ser decisiu, i crec que aquest resultat mos avala en aquesta decisió. Vull dir, jo crec que no hi ha millor resultat que s'incrementi el nombre d'espectadors, que s'aprovi una programació per unanimitat, com ha succeït en aquesta programació de setembre-juny, i aquest mes de 60.000 persones que han passat per Teatre Principal, jo crec que valen la decisió valenta que vàrem prendre fa 3 anys de triar la millor persona que volgués dirigir el principal, i crec que els resultats valen aquesta feina, no? Per tant, jo crec que aquesta feina va començar en aquell moment, amb aquella decisió que va dur pues, a l'actual direcció a fer tota aquesta programació que ha duit pues, aquests bons resultats, no? Han fet 6 sold-outs durant tota la temporada. Hi ha hagut programació molt diversa, hi ha hagut molta programació infantil per les famílies, més accessible també al teatre, perquè hi ha bucles magnètics amb moltes més de les funcions, són molt més adaptades totes, no? Jo crec que a part també de la programació s'ha pues, fet aquesta feina d'obrir el teatre a la ciutadania, que tothom hi trobi el seu espai, com jo dic sempre. Jo sempre vaig dir que no venia satisfet amb gustos personals i que se tractava de que la millor persona dirigís aquell espai i que tothom hi pugui trobar el seu moment, no? Jo crec que ho hem aconseguit i aquests resultats d'aquesta darrera temporada pues, és el que ho avala.
0: Clar, és una programació eclèctica, òbviament, que mira d'arribar a un ventall ample d'espectadors i espectadores. També hi ha programació en castellà, per exemple, amb obres que ve de fora. No sé quin seria el pròxim repte del principal, perquè és vera que si atenem a les xifres són bones, a partir d'aquí, no sé si augmentar pressupost, per exemple.
1: S'està
0: mantenint més o manco, no?
1: No, hem incrementat també el pressupost durant el darrer, només el darrer any crec que va ser entorn d'un 13% cada pressupost apostant per la Fundació del Teatre Principal, perquè hi creïm fermament, no? I jo crec que també una programació de nivell pues, també ha d'estar recolzada com no passa d'altra manera per els pressupost que feim des del Consell de Mallorca, no? Per tant, sempre tenim en ment aquest marge de millora i de fer programacions pues, que estiguin en el nivell que pertoca. Jo crec que s'està aconseguint per aquesta programació, no? I també que jo vaig a moltíssimes rodes de premsa, no? I escolten els directors artístics que venen de fora o en els artistes que venen, no? I tothom o molts manifesten, és dir, pues, estem aquí a un teatre de molt de nivell, no? Que bueno, s'ha apostat moltíssim per tot, renovar tota la part tècnica que també feia falta, no? I jo crec que aquest nivell pues, s'està aconseguint i que no pot ser d'altra manera, pues, volen que així sigui, que les persones continuïn apropant-se al teatre gaudint ara d'aquesta programació ja aprovada, com deia, per l'any que ve.
0: A més, amb una temporada d'òpera que és referència també a l'estat espanyol, que se mantendrà, òbviament, i que, diguem que és un poquet la joia de la corona, no? Si parlem de la programació del principal de Palma.
1: Sí, ara just hem acabat aquesta 40 temporada d'òpera, en la darrera Tosca, que va ser un dels sold-out que s'ha fet. La veritat és que l'òpera té moltíssima expectació, no? I ara, pues, de cara a l'any que ve, pues, tindrem Faust, tindrem Madame Butterfly, i com no pot ser d'altra manera, pues, esperant que també siguin desgustats de la ciutadania, inclús també està previst en algunes, pues, se planteja la direcció, ara algunes se feien 3 dies, pues, fent-les 4 dies per precisament per això, no? Perquè estem notant que la gent respon molt bé a totes aquestes funcions i bé, has de rebut incrementar si és possible, no? També jo crec que algo que s'està aconseguint en els principals és fer xarxa, no? De teatres, pues, ja sigui en teatres d'aquí, com pugui ser Inca o Manacor, també a Ciutadella, ara també una de les coproduccions, que enguany se fa amb el Teatre del Liceu, que feia moltíssims anys que no hi havia una coproducció. Jo crec que això també és molt positiu pel teatre principal, no? I perquè després les produccions, pues, no només aquí, sinó que surten a fora i puguin fer pues, xarxa i puguin veure-se a molts altres espais. Jo crec que també és fonamental i que des del teatre principal s'hi està fent molta de feina i també s'està aconseguint.
0: Parlàvem abans de totes les coses que passen culturalment de parlant a Mallorca, en aquest cas, durant l'estiu també. Parlem de cultura en vena, moltes ja han passat, molt de teatre, música, moltes encara han de passar. També posar en valor els espais, no?, dels quals disposa el Consell de Mallorca i omplir-los de cultura.
1: Sí, mira, ara també una de les coses que hem fet noves enguany ha estat el Teatre Principal i la Fresca, que han fet quatre funcions a la Misericòrdia, que també s'han exhaurit les entrades a totes elles, i això és de lo que se trata, no? Jo sempre ho dic, en el cas de la Misericòrdia és el centre de cultura més gran de la nostra illa, i que hi hagi... Pues,
0: de més guapos, també.
1: Sí, la veritat és que és un espai preciós que ja de per si, no?, vesteix moltíssim, i cada dijous i divendres tenim espectacles familiars pel més petit de la casa, i els dissabtes hi ha diferents espectacles, ja siguin de jazz, de teatre, diferents tipus musicals, no?, perquè tothom que vulgui pues, se pugui apropar a gaudir d'aquests dissabtes a la Misericòrdia, no?, que també pues, es sumen a tota l'activitat cultural que hi ha arreu de la nostra illa.
0: La Lluna al Mes és un altre d'aquests cicles ja consolidats de l'estiu, grans artistes, no?, Maria Arnal va actuar fa unes setmanes, Paco Pecada d'aquí poc, Tartarrena, que la sentíem abans també, un poquet també obrint camí, no?, amb bandes que de vegades no són del tot conegudes aquí a Mallorca. Me'n recordo Rodrigo Cuevas, que va tocar fa uns anys, i poc després li donàvem el Premi Nacional de música folklòrica en aquest cas. Vull dir que també s'arrisca en part i en la qualitat com a objectiu, sempre.
1: Sí, jo crec que la Lluna en Mer ja és una de les cites culturals de l'estiu a Mallorca, també, aquests 14 concerts a 7 municipis, no?, que és aquest també funció del Consell de Mallorca, de com no pot ser d'altra manera pues, dur la cultura per tota la nostra illa, no?, i són 7 municipis és que se desenvolupa la Lluna en Mer, que molts de concerts que ja s'han duit a terme, i ara un dels grans que serà el pròxim dia 7 a Sant Joan, que és un dels grans, no?, que se fa sempre el principal cada any. Jo crec que és una de les cites consolidades de la tasca que du a terme la Fundació Mallorca Literària en totes aquestes activitats que feim durant l'any, no? Ara, justament, l'altre dia també vàrem poder celebrar l'acte central de Blai Bonet, amb aquest any que hem celebrat de Blai Bonet. Vàrem tenir una veu plena de nius que vàrem inaugurar a la Misericòrdia amb quatre artistes increïbles de la nostra terra que vàrem tornar a posar veu en els versos de Blai Bonet, i que també se va fer a casa seva, no?, Santanyí, el 100 de mai, que també és una de les activitats que s'han duit a terme aquest estiu, i un any que culminarà el pròxim 10 de desembre, data del seu naixement.
0: I a més respon al públic, no? Són activitats que se facin o no es facin, jo crec que...
1: Just aquesta cada darrera, que per posar-ne un exemple, 350 entrades exaurides en
0: l'espati
1: de dones de la Misericòrdia.
0: I més, si no vaig errat, coincidia en la final del Mundial, pot ser?
1: Se de Santanyí, sí. Això va ser el dia abans, que era el dissabte, va ser s'inaugurar a la Misericòrdia.
0: Un rival potent aquí.
1: Sí, i just es diumenge, a les 7 va ser una plena de nius i dues hores després va ser el Mundial. Coincidències que són imprevisibles.
0: Sí, no, clar, sí. Qui anava a saber tot el que passaria en aquest Mundial?
1: Efectivament.
0: Ha estat molta cosa. Arriben els Premis Mallorca, se convoquen, d'aquí poc tindrem notícies, no sé si pot avançar qualque novetat al respecte.
1: Estan a punt de publicar-se, esperant que surtin en els pròxims dies, i bueno, són uns premis que, tal i com ens varen comprometre també, no?, hem mantingut les 5 categories que hi havia en català, i bueno, sempre hi havia també aquell susto, aquell dubte que se posava damunt la taula, que quan dèiem que posarien també premis en castellà seria costa des de català, i això no sempre van defensar que no seria així. Hi ha 5 premis en català en les quanties econòmiques que hi havia, i han creat 5 categories més en castellà. Per tant, jo dic que això és més cultura, és més opcions per als autors, i és més edició de llibres i, en definitiva, més activitat cultural per l'illa de Mallorca.
0: I a part de fer feina, a part de gaudir d'aquestes activitats, que també forma part de la seva feina, però estic segur que ho disfruta, vacances ja ha tingut o no?
1: Lo de les vacances és sempre complicat, es veu que
0: jo
1: la
0: l'aconsello que les
1: ja
0: agafi ara
1: molt
0: perquè
1: de
0: li
1: dies.
0: queda un any per davant bastant
1: Bastant
0: intens.
1: dur. Esperem qualque dia podeu fer qualque break, poder anar a fer un cafico i fer qualque parèntesi.
0: Pots conformar un baixador, home.
1: Totalment.
0: Antònia Roca, vicepresidenta del Consell de Mallorca, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I bon estiu, si molt bé.
1: Igualment, bon estiu. Gràcies.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls. L'Aviador, IB3 Ràdio.
7: Sí, sí, 27 minuts, continua el programa. Poesia, música, art en diàleg, generacions diverses presents a Menorca com a contenidor, contingut poètic, musical de la resta de les illes i també de Barcelona. Avui a l'Aviador parlam d'una nova edició d'Illa en Vers.

0: dia i segons que commouen.
1: La cita és doble demà a Can Saura, Ciutadella, a partir de les 9 i també a partir de les 9 dissabte al Castell de Sant Antoni de Fornells. Parlam amb els organitzadors, Pere Gomila i Llucia Pellicer. Pere, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Llucia, com estàs?
3: Hola, què tal? Molt bé.
1: Tenc dubtes sobre si són 21 anys, Pere, com a pare de la criatura, o 22. Aquí hi ha una edició que me balla.
2: Bé, realment són 22.
1: Són 22, no?
2: Què passa? Que el llibre de Dillenberg es posa en 21. I això és perquè hi va haver un any que no hi va haver llibre.
1: Clar.
2: I es va fer una edició especial, que va ser una antològica de tots aquells recitals que s'havien fet anteriorment. Tot que va ser el 2015. I llavors van seguir, per una banda, la numeració, diguéssim, d'edicions de llibres, però enmig hi ha aquesta edició que també l'hem de comptar, perquè també va existir.
1: I de dir en 22, i a més, te diria que és igual 21 o 22, perquè estem parlant d'una cita molt consolidada, Pere, i m'has de dir quin és l'èxit, perquè no és fàcil arribar en qualsevol fet cultural a 22 edicions. Com ho has fet? Com ho heu fet?
2: Sí, no és fàcil, però va ser una cosa que va sorgir pràcticament sense voler. La primera edició que vam fer va tenir molt d'èxit i ens va animar a continuar. I Llanvers s'ha consolidat com un recital esperat i jo crec que la combinació que feien de poesia amb el diàleg aquest amb la música i amb l'art i vestit d'aquesta manera, jo crec que té un atractiu especial i ens fa molt contents que cada any acudeixi molta gent bàsicament a escoltar poesia, que és una cosa que no és fàcil, però que jo crec que hem aconseguit aquesta connexió amb el públic, no? I amb un públic que a vegades és fidel perquè ve cada any.
1: Llucia, conta'm la teva aproximació a Llanvers. Com van ser aquestes primeres edicions en les quals tu ja estàs present i de quina manera?
3: Sí, jo me vaig incorporar perquè la persona que feia feina juntament amb en Pere, per motius familiars ho va haver de deixar. Llavors em vaig incorporar el 2016 i per jo la veritat és que gairebé podria dir que és una mena d'honor perquè és un recital que no només et permet projectar poesia i que la gent la conegui, sinó que també et permet connectar amb moltes maneres diverses de fer poesia i amb gent d'arreu, no?, dels països catalans, cada vegada intentam obrir una miqueta més, altres veus, altres maneres de fer, i això em sembla, i sobretot, ho he de dir, i Pere, no em renyis gaire, col·laborar amb en Pere, que és superfàcil, que ell té, no?, aquest ja sap cap a on anar i en general resulta fàcil, eh? Per això realment és un gust.
1: Parlant d'aquestes veus, Carles Minuchin, Sílvia Pons, si parlant de menorquins, de Maria Teresa Ferrer, de Formentera, Sèlia Noia, Barcelona, Toni Xumeta, Bartomeu Crespí, també de Mallorca, mos faltaria qualque Vicenc enguany, però ja arribarà l'any que ve, i a més artistes també que creen obra en directe, i na Sònia Orfila també que farà el recital, a més na Rita Barber, que tindrà ara després ho comentarem una participació especial. Pere, com triau la... Perquè afortunadament hi ha molt on triar. Si parlam de poetes, de poeteses, també de músics, arreu de les illes n'hi ha. Quin és el criteri? Supos que cada any és més difícil, diguem, seleccionar, no?
2: Bé, també... És a dir, podrien seleccionar molt. També hi ha una qüestió de pressupost que no ens ho podem passar. I, per tant, hem d'ajustar, per una banda, la tria de poetes amb els pressuposts que disposam, perquè, esclar, podríem fer venir gent de més... Després Valencià, n'ha vingut una vegada, però a vegades és difícil aconseguir allò que desitjaríem, no? Bé, la tria de poetes de Menorca, en 22 edicions han passat, ha passat molta gent, intentant que hi hagi noves veus quan no coneixem, i si no, anem incorporant poetes que ja hi han participat anteriorment, intentant que no siguin molt seguits, no? Però evidentment hem d'anar repetint poetes de Menorca, com és lògic. I per altra banda, dins les possibilitats que tenim, sí que hem tingut sobretot poetes de les altres illes. Enguany no hi ha cap eivissenc, però n'hi ha hagut altres anys.
1: Sí, n'hi ha hagut, sí.
2: I sí, i també intentant, ja dic, dins d'aquestes possibilitats, que vengui algú més d'altres territoris de parla catalana.
1: També un bon pretext, Llucia, per unir les illes i, com tu deies, als Països Catalans. Enguany l'esperança és el fil conductor. Se m'ocorren moltes raons per posar l'esperança, diguem, en el radar, però vull que me les contis tu.
3: Bueno, sí, l'esperança davant la desesperança
1: Efectivament.
3: generalitzada, quasi, quasi, no?
1: Sí.
3: Per què van triar l'esperança? Perquè ens fa molta falta, realment, no? Jo comentava l'altre dia que bueno, qui hagi vist la imatge que il·lustra i que parla, que convoca el recital, veurà que és una persona arrapada a una mena de cercle de llum,
1: Sí.
3: i realment és molt simbòlica aquesta imatge. És aquesta necessitat que ara mateix tenim de trobar petits cercles de llum davant, doncs, aquesta, bueno, com recentment, no? La devastació, el calentament global, l'escalfament global, la situació política, molta crispació, així com a generalitzada, doncs anem a posar, no, un focus d'esperança, o tots els focus d'esperança que siguin possibles davant el nostre voltant, que certament no és gaire esperançador, no?
1: De qui és la imatge, per cert, Llucia, Pere?
3: Sí, la imatge és... Sí, perdona, Pere.
2: No, digues.
3: No, la imatge és de Sònia Orfila.
1: De la mateixa Sònia Orfila, l'artista que
3: Sí,
1: estarà allà
3: sí.
1: creant.
3: Correcte, sí.
1: Mentrestant.
3: La imatge és d'ella, sí,
1: Mentre Nick
3: correcte.
1: Cartoset estarà a la guitarra, deien que hauran, dic colofó, supos que serà el darrer, com la darrera part del recital, na Rita Barber recitant a Josep Piera, que es va deixar fa uns mesos i que mereix no un homenatge, sinó molts.
2: Efectivament, Josep Piera és un dels grans de la poesia catalana, en llengua catalana, i realment es mereix aquest reconeixement. Ell, sobretot, va tenir molt de contacte amb Mallorca, però amb Menorca també, i hem volgut en aquesta ocasió que na Rita Barber, que estem molt contents de poder tenir enguany, recités un sol poema, que és Oda amarga al Mediterrani, que recull molt bé tot l'esperit aquest de mediterranitat que tenia Josep Piera, tant en la seva vida com en la seva obra, no? I jo crec que pot ser un tancament brillant d'ell envers.
1: Segur que sí. Com t'imagines les pròximes edicions? No sé si te poses reptes, si aquest diàleg a tres bandes encara se podria complicar meravellosament més, o si ja està bé així. No sé si quan projectes mentalment a l'illa envers dels pròxims anys que se te passa pel cap.
2: Realment no hem, o no hem, jo personalment, i en Llucia tampoc n'hem parlat, d'altres tipus d'innovacions, però es podria... Havíem tingut en compte també alguna vegada posar qualque element de dansa, però tot és una mica més complicat després. I de moment hem conservat aquest format. Això no vol dir que no ens hi posem i que no meditem també algun tipus de renovació, alguna aquesta de renovació, no? Que també seria possible i segurament desitjable.
1: Hi ha cos... Jo sí, volies afegir alguna cosa.
3: Sí, jo senzillament m'abasta en percebre l'esperança o en tenir l'esperança que continuarem fent-hi en versos. O sigui...
1: Tot pitjarem, tot sí, tot despitjarem perquè això sigui així, ho saps.
3: Per això, per això. Però sí, vam, si se'ns acudeix alguna cosa que pensem que pugui funcionar, evidentment que hi podríem afegir. De tota manera, que ja hi hagi tres maneres diverses d'art presents, clar, tampoc és qüestió de copsar massa a la gent que ve, però bueno, no estem tancats a res, evidentment que no.
1: Carles Minaixi, Maria Teresa Ferrer, Cèlia Nolla, Antoni Xumet, Sílvia Pons, Bartomeu Crespí, recitant, Rita Barber també ho farà, en homenatge a Josep Piera, i Cartoset estarà a la guitarra i Sònia Orfila posarà l'art. Tot això passarà a partir de les 9. No se m'acord res més guapo que ja quan ha caigut o que cau el sol, un poquet de poesia, de música, d'art, també a Can Saura, Ciutadella, demà, recordem, dissabte al castell de Sant Antoni de Fornells. Crec que aquestes cites, Pere, són més que necessàries i espero que el suport que teniu continuï, no només institucional, sinó sobretot del públic, que sempre respon, a més.
2: Sí, exacte. Esperem que sí. Jo estic il·lusionat sempre amb la resposta del públic, que sempre ha respost molt bé, i esperem, com deia, que el suport institucional, de fet, que el Departament de Cultura mantingui Llambers com ha fet durant tots aquests anys. Esperem que sigui així.
1: Llucia, moltes gràcies també per empènyer. Tu des de 2016, en Pere des de fa ja 22 anys, i no afluixeu.
3: No, tenim... Anàvem prou empenta que no tenim intenció de afluixar per res.
1: Que bé, idò, una nova edició de Llambers que és a tocar i que nosaltres ho celebrem, i ho celebrem també avui parlant amb els seus organitzadors. Pere Gomila, Llucia Pellicer, moltes gràcies als dos. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Vinga, fins aviat.
3: Que vagi bé.
0: Hi ha la por del dia i segons que commouen. Hi ha llum que pertorba o avenç en l'aire fosc. Podràs tindre plaer i moments ascetíssim. Alguns diagnostiquen, altres faran la pràctica. Voldràs terra i verema o èxtasi de

0: d'amor.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
2: Si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada.
3: Si a tu te dic gra,
2: que te venes cap primer de tot?
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
5: Que no és una altra que na Cata Rosell quan són les 6:44 ja preparada avui en connexió telefònica. Cata, com estàs?
6: Molt bé, saludos des de Palmanyola.
5: Palmanyola, què tens, bolo?
6: Que anem a fer Teatre Barra, sí.
5: I quina, quina fas?
6: Sísif.
5: Sísif.
6: Amb en Joan Manel Vedell.
5: Molt bé, mitologia i humor i moltes coses més que passen en 15 minuts. Saps que passen de coses
6: en
5: aquesta peça. Molt bé, idò, quines sèries es dus avui? Vinga.
6: I pues mira, avui, Rafa, us duc un documental sobre el meu veí del meu poble, que no és un veí normal, ha guanyat 22 grans...

0: construeix, bueno, amb imatges inèdites, pues el camí en què l'ha convertit, pues mira, una de les grans llegendes de l'esport.
1: Té un tom bastant èpic, ara escoltarem el tràiler, no? Crec que a nivell de
0: Sí.
1: realització la veritat és que està molt bé. Marta
0: Sí,
1: Pérez, com està? Me deixes
0: estèticament.
1: saludar a Marta?
0: Clar que
1: Que
0: sí.
1: Hola, Marta.
0: Hola, què tal? Molt bé.
1: A que no l'has vist encara?
0: Sí, sí que l'he vist.
1: Sí,
0: L'he vist
1: en sèrio?
0: encara. Sí,
1: Wow!
0: que
1: I
0: l'he
1: què
0: vist.
1: tal?
0: Espera que diu una cata, però jo tenc reserves, però no tant des documentals, sinó dels mètodes per arribar a ser una superestrella. Jo mai ho
1: Ostres!
0: seré perquè no estic disposada a donar tant, probablement. I que no tenc talent, també, eh?
1: No, ja. Bueno, el talent perquè tens moltíssim de talent.
0: No, no
1: Per
0: per
1: jugar
0: cent.
1: al
0: No fa
1: tennis, dius.
0: falta, no fa
1: Per jugar al
0: falta
1: tennis,
0: tothom ser una
1: no importa.
0: superestrella.
1: Bé, Cata, que t'hem interromput.
0: No, que això que me deies, que és vera que la fotografia està molt cuidada, hi ha imatges d'arxiu que estan retocades i estan perfectament integrades i visualment és potent. Podem sentir tràilers, si vols.
1: Vinga, posa'm el tràiler de Rafa.
2: Mira. Mira, papa, que va a fer un vídeo ara.
3: Superar para ver que se presta volcallats.
4: Hola a todos. Estoy aquí para comunicaros algo que llevo tiempo imaginando y pensando. Todo tiene un principio y un final.
2: Es difícil, ¿eh? Pero es el momento.
1: Aquest tot èpic que dèiem, Cata, que dius que se centra un poquet en el seu final, precisament, no? Com deia el tràiler de...
0: Sí, sí, i a més, bueno, a part de que fa després un recorregut, però se centra en el final, i durant el rodatge passa una cosa inesperada, que per mi és el més interessant, que arriba a la recaiguda física d'ell. I és en aquest moment quan el documental fa un gir, saps? Ja no és com se construeix una llegenda, sinó perquè algú que ja ho ha guanyat absolutament tot és incapaç de deixar de competir. No? Això s'acaba convertint en l'autèntic cor de la sèrie. Se centra molt, el que deia Marta, és que se centra molt, molt, molt en el desgast físic d'ell. Tot el que s'infiltra per no tenir mal i seguir competint quan tothom li diu que no, que ha d'aturar. Jo crec que és la incertesa, no?, d'algú que comença a assumir que el seu cos ja no li permet fer allò que ha fet tota sa vida. Després, pues, mira, apareixen entrevistes en Roger Federer, en Djokovic, en Antoni Nadal. És vera que des d'un punt periodístic no aprofundeix gaire en alguns aspectes així més incòmodes, no?, de la seva carrera, que és el que deies abans, no?, com les seves posicions o algun moment més de tensió amb en Djokovic, però sincerament tampoc trob que les he trobat a faltar. És una sèrie que a mi, que no sóc fan dels tennis, l'he gaudida, m'he emocionat, i t'agradi o no els tennis, tots en els que em presumim, no?, que en Rafa duia el nom de major carrer del món. Aquest documental està molt bé, o sigui, passa pel cap d'algú que ha estat el millor del món, no?, i descobreix que, pues, que ja no pot continuar sent.
1: Se pot veure on?
0: És molt emocionant. A Netflix són 4 capítols d'una horeta.
1: Molt bé, i després també has duit, en aquest cas, una sèrie de fora.
0: Sí, una sèrie britànica, un drama que se diu La vida en la sombra, i és una sèrie d'aquestes que molts demostren, no, que no fa falta una explosió cada 10 minuts per mantenir-te enganxat a la pantalla, perquè és de presons, però no és un thriller carcerari de fugues, de motins. Està basada de Life Inside, un llibre de Nandi West, que coneix molt de prop el món de la presó, perquè el seu pare, el seu oncle, el seu germà varen passar per la presó, i ell creix en la sensació de que aquest destí se podia heretar, no? Això és l'eix central de la sèrie, la idea de vergonya heretada, de la por repetir la història familiar. I segueix un professor de filosofia obsessiu que té una família amb antecedents i comença a donar classes de filosofia a la presó. I aquesta feina, pues, se converteix en un viatge cap al seu propi passat. Està plena de personatges complexos, de dilemes morals, ferides emocionals. O sigui, la presó és una excusa. Parla de presons invisibles, no?, que tots arrosseguen, com la culpa, la relació, i si estan condemnats pel nostre passat o poden decidir què volen ser. És molt bon guió i molt bona interpretació. Ara és ritmes, pausat.
1: Sopren en calma. Tota ja tenim La vida en la sombra. El segon títol que ens ha duit a Nakata avui, si parlem de sèries,
0: que se pot veure a Movistar i són 6 capítols de 45 minuts.
1: Vinga, anem al cinema.
5: L'escapada amb Marta Pérez.
1: Per la Marta, per jo.

0: Per anar cata per tot el cinèfils, avui és un dia trist, doble motiu a més, ens ha deixat Glenn Hansard, protagonista de Commitments, i més proper, més sentit, Manolo Solo. Marta.
1: Sí, sí, sí, la secció d'avui ja era com una barretja...
2: Manolo Solo?
0: Manolo Solo, amor, cata.
1: Ah, s'acaba d'enterar.
0: Sí, t'acaben sí, de donar la notícia, pensava que ho sabies. Sí.
2: No.
0: Sí. 62 anys.
1: Sí, jo ara no sabia de què i ara he vist que tenia un càncer sí. I ho he vist molt jove i una cara que és impossible no sentir aquesta mort. De fet, jo ara fa una estona he arribat a casa amb mon pare i ma mare, mon pare m'ha donat la notícia com si fos una persona de la nostra família, sí. Mon mare ha dit, no sé qui és, li han mostrat la foto i ha fet aquest... Ah, clar!
2: Ostres, és a dir, sí, doncs pues mira, està... aprofitant perquè tothom vagi a veure ara mateix una quinta portuguesa.
1: Sí, i de fet, en Rafa i jo, cada de matí de dijous, xerram què dus avui, i avui li he dit, mira, Rafa, he de dur Modern Mary, però acabo de veure que s'ha mort en Manolo Solo i hem de fer una llista de lo imprescindible de Manolo Solo, que evidentment jo estic d'acord amb Nakata, que és una quinta portuguesa. De fet, va ser una de les meves pel·lícules preferides de l'any passat, sí. Dirigida per Nadalina Prat i Maria de Medeiros. És una pel·li esplèndida i, a més, que mos regala un protagonista de Manolo Solo, que no és una cosa habitual, perquè era un actor secundari, però d'aquests actors secundaris que t'aixequen una pel·lícula i te roben una escena. De fet, ell tenia un Goya per Tarde para la Ira,
0: sí,
1: que va guanyar el Goya amb un paper que a lo millor no arriba a un minut sencer, el que surt ell a escena, amb un paper, en Triana, memorable. I és que Manolo Solo era capaç de fer això, no? D'aixecar una pel·lícula
0: en 60
1: segons, minut i mig, és que no té més. Després, també record aquesta pel·lícula que a lo millor són de les úniques que la defensa, de Víctor Erice, Cerrar los ojos, que a mi m'ha agradat. I ell també...
0: No, jo també, però jo
1: sí,
0: no és el millor Erice, però...
1: No, clar, el millor Erice entre 3-4 pel·lícules, però a mi m'ha agradat. Després també l'hem vist fa molt poc... Dante, que també tenia un paper fonamental en aquella minissèrie, B, que feia de jutge, és una que notarem moltíssim, moltíssim la seva absència, i de fet, d'ençà que han sabut sa mort, han sortit a xerrar molt de companys periodistes alabant, no tant la seva qualitat com a actor, que també, sinó que era una persona supergenerosa i que tothom estimava. I sí, avui estem tristos per
0: és
1: això.
0: És que té moltes pel·lis, ha participat en moltes pel·lis molt bones, Tarde para la Ira, l'ho he dit, Anatomía de un instante, la sèrie, però també El buen patrón, sí. La flaqueza del bolchevique, sí. La venita del fauno, sí. Celda 211, Beautiful, Amar en tiempos ve la pel·lícula en sé, és que era un...
1: És que, Rafa, a Film Affinity, sí. que pel·lícula que té 109 pel·lícules acreditades.
0: Imagina't.
1: Clar, són molt, amb 62 anys són moltes pel·lícules i ja t'he dit...
0: I teatre, que també en va rellevant. Fer.
1: Sí.
0: I teatre,
1: sí,
0: que també va fer. No sé si bueno, sí que estàs seguint, perquè més te toca fer feina a l'Atlàntida, presentant diferents bueno, activitats relacionades amb grans com Annie Arnaud, per exemple, no?
1: Annie Arnaud, vaig presentar també la d'Astrid Lindgren, avui me toca, per això estic per telèfon, avui me toca la de Virginia Woolf,
0: sí.
1: estic mirant coses, vaig veure Forastera i diumenge aniré a veure El ser querido. Jo avui volia dur una escapada, perquè demà s'estrena Cine Ciutat, que era la de Modern Mary, que jo no vaig poder veure Atlàntida, i tu sí.
0: Jo sí.
1: I jo no sé si te vull demanar la teva opinió, perquè crec que no és molt positiva. Però
0: no
1: he de dir que Modern Mary amb Atlàntida ha passat una cosa, i és que ha dividit totalment en el públic que va anar a veure aquesta pel·lícula.
0: Ostres.
1: A La Misericòrdia. He sentit coses com en Rafa, que m'ha dit que no t'ha agradat, tu, no he de ser jo abogada del diablo, crec que no t'ha agradat, i he sentit a gent que li ha agradat moltíssim, de fet, no molt, moltíssim. Així que, quina és la teva opinió?
0: No, jo és que me va semblar que comença d'una manera espectacular i després passen allà com a 20 minuts que són mals de país i això ja me va allunyar definitivament, però bueno, potser tampoc tenia el dia. De totes maneres, tot queda compensat
1: per la
0: meravella d'ahir. I aquí, per favor, o sigui, ara posaria música de, no sé, música de violins. Estic parlant del Ciclo de l'Amor, de Cycle of Love. Estic parlant de la història d'amor més brutal que jo he vist a la ficció i que he sentit a la vida. I ara ja se pot comptar, perquè després
1: de... Sorpresa final, eh?
0: Des 98 minuts de metratge, on estàs allà amb el cor, amb un puny, menys si aquest home arribarà o no, perquè comptàvem així molt ràpidament de què va la cosa, una dona sueca, una jove sueca, va de viatge a l'Índia, coneix un dibuixant... indi, que és de Los Intocables, o sigui, la casta més baixa del país, viuen dues setmanes apassionants, s'enamoren, i ell decideix anar a veure la Suècia, com? En bici, perquè era l'únic mitjà. O sigui, travessar, imagineu-vos, la Índia, Pakistan, arribar a Iran, després Turquia, després ja Bulgària, l'Europa central, i arribar a Suècia, i clar, t'estàs tot el temps allà empenyent la bici perquè aquell home arribi. I clar, te juga, la pel·li te juga, no la contaré del tot perquè si de casa... Sí. Perquè hi ha molta gent que no l'ha vist encara. Però vos dic una cosa, els protes de la peli, que no vos diré si avui en dia estan junts o no, els protes de la peli varen comparèixer al Pati de la Misericòrdia ahir vespre. Després de...
1: Un moment absolutament màgic.
0: I va ser un moment que, va, no sé. Jo vaig pensar en tu, Marta, perquè vaig dir aquesta peli, aquest documental, perquè en realitat és un documental,
1: sí.
0: Li encantarà també a Marta Peret. I a tu també, Cata.
2: Segur, m'ha fet molt
1: gran.
2: I de l'Atlàntida també, també ha donat un premi a una actriu danesa.
0: Boníssima, per favor, una actriu, el Dijon.
2: Que fa poc, jo vaig dur, està filmint, si la voleu veure,
0: La Mujer Danesa,
2: que val molt la pena.
0: Natalia Dijon, que és una de les grans, total, i a més Reina de Corazones, té moltíssimes pel·lícules, a més, molt bones. I després he vist...
1: I encara falten Gael García Bernal, falten coses d'aquesta Atlàntida.
0: Molta, molta.
1: Això no acaba.
0: Jim Wilson, que jo no sé... No, Jim, com se diu?
1: John Wilson.
0: No, John Wilson, que la història del cemento, no, me referia a la d'animació, la pel·lícula d'animació, que és Jim, ai, que també està molt bé, i moltes coses que estan passant, efectivament. Jo he vist de coses de gent d'aquí boníssimes, Aixam de Oscar Bernaza, no té res a veure en Aixam de Eugenia San Pietro, que va guanyar el curtmetratge l'any passat, és un llargmetratge thriller rural que no vos podeu perdre, Amílcar, el documental sobre Amílcar Cabral, d'en Miguel Ech, per favor, i La Car, que ja va guanyar Màlaga, que també s'ha servit aquí.
1: La Car, sí, també, és una pel·li fantàstica, i se va estrenar la pel·lícula que li han fet a Ana Maria Solivella. Estalem Balear se va reestrenar jo, d'en Rafa Cortés. Podem estar ben orgullosos, perquè a més són seccions superpotents, plenes de públic, i que, mira, jo vaig demanar, quant de temps, fa 20 anys que se va estrenar aquella pel·lícula, que jo record que vaig anar a veure a un cine.
2: Tres, jo vaig conèixer la Marga Grimalt, que s'anava el dia, o sigui, estàvem fent un curs, que s'anava ella a l'estrena de la pel·li, que com ella és una de les actrius, anava i estaven tots nerviosos. I ara m'has dit que fa 20 anys...
1: 20 anys, sí.
2: Algo.
1: Ja.
0: Sí, a més, que també val molt la pena revisitar, jo, òbviament, no? I és veritat que s'estan presentant coses de cineastes de les illes que valen molt, molt la pena, a part d'aquests grans títols. Jo no he vist encara El Ser Querido i tinc moltes ganes de veure-la.
1: Clar, mira, xerràvem fa unes setmanes. Què vols fer ganes? El Ser Querido? En el final, sí, el segle XX, ho veurem, segur que ho disfrutem, però que l'Atlàntida és molt més, passen moltes coses i mira, només xerrant d'Estalent Balear ja hem xerrat 5 minuts.
0: Efectivament, tio, l'Atlàntida Filmfest, que tindrà com a colofó aquesta projecció del Ser Querido, la presència de Rodrigo Sorogoyen, el director, també de Victoria Luengo, d'en Javier Bardem, i que serà el pròxim diumenge al Pati de la Misericòrdia, i que ja estarem. Marta, fins la... Bueno, te veuré diumenge, però en antena fins la setmana que ve.
1: Ja.
0: Fins dijous. Adéu, Cata. Molta merda, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies, adéu.
0: Vinga, i en la música també que acompanya l'Atlàntida, concretament a Teo Planell, que tu avui a les voltes acabant per avui. Ja sabeu que res, en 40 segons arriben les notícies i que la Diadeu torna demà a les 6.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Tenc un amic que en els inicis de la xarxa social Facebook es va donar d'alta, però amb dades falses. Me'n vaig adonar quan Facebook me va avisar que era el seu aniversari i jo sabia que no ho era. Ja intuïa el meu amic que quedi dit que no tenia res a amagar, però ell ja intuïa que estàvem exposats. Nosaltres, les nostres dades, les nostres amistats, en aquell moment no enteníem massa bé quin era l'objectiu de la xarxa. I mos demanaven, per això és gratuït, que bo, no? Jo m'he trobat una companya d'escola que no veia feia 30 anys. Tu i ells, els que fan servir les nostres dades personals per dir-nos què ens agrada, què volem comprar i a qui hem de votar, per posar un exemple. Avui estem tan exposats que ni ens salva mentir en el dia que vàrem néixer.

0: De totes les exposicions, n'hi ha una que ens toca la pell i podríem dir, a més, que literalment cada dia, que és l'exposició solar. El sol és vida, ens dona vitamina, vitamina D, ens posa, bueno, molt necessitant, però també pot ser un enemic de la nostra pell si no ens protegim bé. Quan també és enemiga, per cert, la informació falsa, i davant aquestes fake news que cada vegada n'hi ha més, hi hem de posar evidència científica i rigor. Tomàs Moret, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
1: Moltes gràcies. És un plaer poder xerrar d'un tema que ens afecta absolutament a tots.
0: Totalment.
1: Perquè tots tenim pell i tots estem exposats en el sol.
0: Totalment, totalment. I d'avui havíem de xerrar amb tu a partir d'aquesta paraula, exposició. En Tomàs és farmacèutic comunitari i és vocal nacional de Dermofarmàcia i del Consell General del Col·legi d'Oficials de Farmacèutics. Així que per lligar-ho amb la paraula d'avui, exposició, que és el que li passa a Tomàs a la nostra pell a nivell celular quan la sotmetem a una llarga exposició solar?
1: Mira, quan ens exposem en el sol, la pell no només se posa morena o vermella, o si està molt de temps a crema, no? Pues tenim, a nivell celular, se produeix un procés degut a la radiació ultraviolada que travessa la pell i pot provocar danys a l'ADN de les nostres cèl·lules.
0: Uh-huh.
1: I generar unes molècules que es diuen radicals lliures que fan és acceleren l'envelliment de la pell, no? I el nostre organisme pues té mecanismes per, diguéssim, per reparar part d'aquest mal, no? Però quan l'exposició és intensa o repetida durant molts anys, aquests mecanismes poden no ser suficients. I és quan apareix el risc d'un envelliment prematur i també del càncer de pell.
0: Vale, això té a veure amb aquesta idea que deies que la pell té memòria, justament això que ara mos estàs contant?
1: Sí, clar. És una manera molt gràfica d'explicar quan deim que s'ha fet a memòria, que d'any solar s'acumula en el llarg dels anys, no? Mm. Pues perquè una cremada d'infància, pues, te peles i desapareix, sí, visualment en els pocs dies, no? No ha passat res.
0: Mm.
1: Però part d'aquest mal se queda enregistrat a les cèl·lules, no?
0: Mm.
1: I en sotens, tota aquesta acumulació pot manifestar-se en forma de taques, de rues, de queratosis actínica o fins i tot de càncer de pell. El que passa és que quan són joves, pues només nos cremam, nos pelam i no veiem més allà l'efecte, no?
0: Mm.
1: I que tots aquests efectes solen començar a sortir a partir pues de 35, 40 anys, a partir d'aquesta època, quan es veuen més. I a mesura que ens feim més majors, pues hi ha més probabilitats d'aparèixer aquest càncer de pell.
0: Ja.
1: Hi ha unes estadístiques que són claríssimes, que són els infants que fins als 18 anys no s'han cremat mai,
0: sí,
1: tenen un 95% menys de tenir càncer de pell que els que s'han cremat.
0: Sí, sí. I quan nosaltres, per exemple, mos posam vermells o mos posam morenos, d'alguna manera també la pell està avisant o s'està defensant o mos està dient ell alerta?
1: Exactament. El bronzejat no és un signe de salut, sinó que és un mecanisme de defensa. I això ho hem de tenir clar. No existeix el bronzejat saludable. Això que s'ha posat com a de moda, no existeix el bronzejat saludable. Me sap greu.
0: Mm.
1: Però quan la pell detecta aquesta radiació ultraviolada, que xerràvem abans, que ve de sol, la radiació solar, la pell pues, produeix un pigment que es diu melanina, que és aquest pigment que ens dona color, però que és un pigment que no és perquè estiguem més guapos,
0: yeah,
1: sinó és un pigment que se produeix per protegir són cèl·lules dels efectes del sol, no?
0: Mm.
1: Per tant, quan tu estàs moreno, significa que la teva pell s'ha hagut de defensar. I el que hem d'intentar és protegir-nos abans de que la pell necessiti realitzar aquesta defensa, no? Mm. Aquesta resposta de defensa davant la radiació solar.
0: Val, per això, com dirien, per ombra, no? Anau per ombra sempre que pugueu.
1: Hem de disfrutar del sol.
0: Sí.
1: Nosaltres, damunt, que vivim a les Illes Balears, tenim la gran sort de tenir moltíssim de dies de sol. L'hem de disfrutar, però l'hem de disfrutar en cura.
0: En cura, jo per això feia ara un poquet la broma d'anar per ombra, no? Però també ens podem protegir amb un capell, amb una gorra, amb màniga llarga, etc etc. Vull dir, no hem d'estar a les hores del dia. Jo crec que hi ha coses que sabem des de fa molt d'anys que hem de fer i que podem fer. I després tenim els protectors solars, que cada vegada també segurament, no sé si són millors, tu ara mos ho diràs, però que aquests protectors solars també tenen un nombre, un 30, un 50, un 50 més, que mos està dient alguna cosa. A mi a vegades me surten uns vídeos per Instagram que jo dic, hem de xerrar amb algú que mos pugui posar un pot de llum, perquè ens estan arribant unes informacions que fan un pot de por. Què són aquests nombres? Què són aquests números, Tomàs?
1: Mira, això multiplica els temps que la nostra pell tardaria a començar per la sabermella. És a dir, quan nosaltres, si nosaltres, per exemple, estem tardant 10 minuts en posar-nos vermells, no? Nos posem un fotoprotector 30 i podríem, diguéssim, estar protegits durant 300 minuts. Multiplicaríem 30 per aquest 10 minuts. No? Això és el que significa. Però què ocorre? Perquè tu podries dir, a veure, idò, si me poso un 50 puc estar 500 minuts i puc... Però no. No. Això és teòricament si estiguessis dins una sala que no passés ni aire ni passés res. No? Perquè la vida real, el que ens passa és que no ens banyem, no ens aixugam amb la tabeola, no els nins s'arrosseguen per serena, van amb una colxoneta, amb un pàdel o el que sigui, no es tocam, perquè no ens donen compte, però no es tocam molt la cara, tots. I per això és superimportant replicar el fotoprotector cada dues hores o després de banyar-se o si hi ha una sudoració intensa, per exemple, si feim esport, no?
0: Val. Idò, important, i també no jugar amb això, el que ara tu deies, no? Són 30 amb aquest 300, són 50 amb aquest 500, no, anar amb alerta, no?
1: Jo aniria sempre a cercar, si la gent que té que és més de pell blanca, caucàssic, típic blanc, o moreno, diguéssim, jo, de blanc moreno fins a ros, jo aniria a cercar sempre fotoprotecció molt alta, de 50, 50 més. També depèn un poc de quina activitat vulguem fer, no? Sí. Però la gent que potser té la pell més ja de naixement més bronzejada, d'un color més marró, pot anar a cercar un SPF 30. Però inclús la gent que és de pell negra s'ha de protegir, perquè és veritat que no tindrà que té molt poques possibilitats de tenir càncer de pell, però el fotoenveïment existeix i també tenen més probabilitat de tenir taques.
0: Ja.
1: La qual tots ens hem de protegir d'una manera o d'una altra.
0: D'una manera o d'una altra, important. I darrerament sentim moltes coses. També sentim xerrada, tipus de filtres, minerals, orgànics. Què són aquests filtres?
1: Val, mira, els dos filtres ens protegeixen del sol i tots dos són segurs. I jo aquí sí que vull rompre una llança a favor, mirau. Els cosmètics, a la Comunitat Econòmica Europea, són productes segurs. Va. Els compris a l'establiment que els compris. Els compris a un supermercat, a una perfumeria, a una farmàcia, a un gran magatzem. Si estan a un centre normal autoritzat, si no els compres per mig del carrer, diguéssim, si tu compres un postó, són segurs. Una altra cosa és t'agradaran més, tindran ingredients que ho complementin o no els atendran, però seguretat els tenim. I després, dins els filtres, normalment, quasi tots els fotoprotectors combinen els dos filtres, tant els minerals o inorgànics, i els orgànics antigament eren coneguts com a químics, no? Utilitzen tots dos perquè són els que te donen més alta protecció, la mescla dels dos, i amb unes textures més agradables. Però per què utilitzem els minerals? A vegades que veiem molta gent que diu no, només minerals. Sí. Els minerals només tenim dos filtres a dia d'avui. Minerals, que són l'òxid de zinc i el diòxid de titani, no? I aquests se queden damunt la pell. Aquests no s'absorbeixen. El que fan és reflexar la llum del sol i són especialment útils per les pells molt sensibles o les infants. Però per el resto de gent, el resto de pells, la mescla, la combinació dels dos és el millor, perquè és quan cobreixes més espectre.
0: Val. Idò, també molt important. I sempre ens hem de posar crema, sigui estiu, sigui hivern, anem o no anem a la platja. És recomanable posar-se una crema protectora, ja que estem exposats, o el manco si la gent està exposada en el sol?
1: Han de tenir un poc de seny en tot això, no? El missatge, sempre deien que la fotografia social són 365 dies de l'any, que són tots els dies de l'any, sobretot a les Illes Balears, que tenim molta radiació solar, i a part que estem dins un dels llocs amb més nivell en càncer
0: sí,
1: de pell, no?
0: Sí, sí.
1: Per tant, quina és la cosa? Si estem per febrer, aquests dies de febrer, que plou, pues, hombre, pues, aquest dia tampoc farà falta. Tenen les coses clares d'aquests dies en què pot estar plogant tot el dia i amb una radiació ultraviolada molt baixa. Ara, quan tenim aquests estiuets que, per exemple, apareixen per gener, que la gent torna a anar a vegades amb màniga curta, o a vegades que tenim per març, que ja comença a haver una primavera, pues, durant aquesta època ja no s'han de començar a posar el fotoprotector,
0: vale.
1: I l'han de utilitzar. Per això recomanem que no només s'utilitzi per l'estiu, sinó que també s'utilitzi durant el resta de... tenint un poc de seny.
0: Sí, tenint seny, que això també és important. Un ingredient que a vegades falta, però que és importantíssim.
1: Sí,
0: I l'After Sun té alguna propietat reparadora especial o simplement és que mos han d'hidratar la pell?
1: L'After Sun és un molt bon complement perquè hidrata, calma i també t'ajuda a recuperar la sensació de confort a la pell després de tot el dia o de passar molt de temps a la platja, no? O a la piscina o amb exposició solar, no? Però han de tenir clar que no pot reparar completament tot el dany de la radiació que la radiació solar ha provocat a la ADN de les cèl·lules, no? Ajuda a que la pell se recuperi. A més, molt d'After Sun avui en dia duen molt d'antioxidants. Pues, ara, no substitueix mai una bona fotoprotecció.
0: Ja.
1: No? És un complement que anirà bé i ajudarà que tinguem la pell millor. Però no podem anar sense fotoprotector a la piscina i després pensar que posant-nos After Sun no el recuperarem.
0: Important. I escolta, Tomàs Moret, amb Marcos Llorente, millor xerrar de futbol, no? I ja.
1: Amem, en Marcos Llorente li donant l'enhorabona perquè és campió del món i no ha duit ha donat la segona estrella, tots estan molt contents i com a jugador excel·lent. Ara, quan obri la boca per xerrar de temes de salut, no en tenia idea, no, em sap greu. Però, i després descalifica, jo l'he sentit descalificar l'Acadèmia de Dermatologia, que té un pes important. Mira, jo te diré una cosa, els científics discuteixen molt damunt una cosa, damunt una altra, però hi ha coses que són claríssimes i tots els sanitaris ho tenim clar, que és que el sol té una relació directa en el fotoenvelliment i en el càncer de pell. I això és claríssim. Hi ha unes dates que també són abrumadores, que és el 80% dels melanomes, dels càncer de pell, tenen relació directa amb el sol. Directa. Així que més clar no ho poden deixar.
0: Com dirien a les sèries d'advocats, que a mi m'agrada molt, no hi ha més preguntes, senyoria. Jo crec que...
1: Exacte.
0: No hi ha més preguntes, senyoria, però aprofitem, i per això també volíem xerrar amb en Tomàs Moret, que és una veu que en sap molt, ja ho hem dit en començar, vocal nacional de Dermofarmàcia del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics. Feim una crida a informar-se de fonts fiables i feim una crida, que nosaltres ho defensem sempre, l'evidència científica, tot el que més és show. Així que, Tomàs Moret, moltíssimes gràcies per haver estat aquí. Sabem que és un tema des que parlem molt cada estiu. Ens dona sensació que ja ens ho sabem, però és molt important recordar-ho, sobretot en aquests temps d'informació ràpida i fàcil. Així que moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, gràcies per comptar amb jo, i recordeu, gaudiu del sol, però sempre feu-ho en seny.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: Xerrant d'exposar-se al sol, alerta amb els ulls i l'eclipsi de dia 12 d'agost. Seguiu totes les indicacions i, si les teniu, poseu-vos les ulleres d'IB3.
3: Tens el gènere?
4: Es refereixes a les ulleres d'eclipsi, no?
3: Ah, sí, les ulleres de l'eclipsi.
4: On aniran aquestes? Què mires?
3: No, que sempre que intento explicar, sempre hi ha alguna distracció o alguna cosa que m'interromp, però veig que ara t'ho puc explicar bé. Per aconseguir aquestes ulleres, el que has de fer és seguir els perfils oficials d'IB3 i allà veuràs on anirem a repartir-les. Simplement has d'esperar el Ulleres on Tour.
4: El què?
3: Ulleres on Tour.
4: Què és això?
3: I doncs sigues atenta a les xarxes i sabràs què és Ulleres on Tour. Vinga, ara anem a carregar això.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Calor.
3: Molts cars.
2: Gelats que s'adarfan massa ràpid.
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: Si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: La paraula exposició mos ha duit avui fins al Museu de la Fundació Joan Marc a Palma i segurament notareu un poquet aquesta reverberació perquè estem dins un museu i un museu hi ha moltes coses a veure i també moltes coses o molt de quadres i moltes explicacions penjades a la paret, però farem aquesta passejada i segurament notareu aquesta reverberació. Nosaltres ara mateix som davant una paret on està escrit en format de lletra majúscula un nom propi que és el de Yves Klein, que va ser un pintor nascut a Nice l'any 1928. Va morir molt aviat, en poquet més de 30 anys, 1962, i ha estat un referent, sobretot, entre altres coses, per el seu color, aquest blau Klein, que tant l'identifica. Nosaltres saludem ja tot d'una en Pablo Pérez d'Ors, que és el director de la Fundació Joan Marc a Palma. Com estàs?
1: Bon dia, encantat.
0: Que bé que mos convidis a fer aquesta passejada avui que parlant d'exposició. Però abans de ficar-nos dins aquesta exposició, què diries del concepte, de la paraula, de la idea? Tu que ets, a més, director d'un museu i ets comissari i ets curador d'altres exposicions, també d'aquesta, la paraula que t'evoca?
1: Bueno, és una paraula central per descriure allò que fem en els museus. Exposar vol dir posar fora, posar una cosa que estava de dins o que estava amagada, mostrar-la en el públic. I això és precisament el que fem sempre, no només en una exposició, sinó també amb, bueno, només obrint les portes d'un museu, fes públic o dones accés a objectes que normalment estarien amagats, estarien en col·leccions privades o en altres puestos que normalment no se podrien veure. Donar l'oportunitat de veure és exposar.
0: I aquí tenim aquesta exposició d'aquest pintor que dèiem, de Yves Klein, que, Pablo, per preparar una exposició, per on comença un?
1: Bueno, se comença amb una idea i comencem a pensar per contar una història amb objectes i donar una petita mostra de la trajectòria d'un artista. Per això, normalment, comptem amb un comissari, en aquest cas és la comissària convidada que nom Cristina Carrillo, i fem una selecció d'objectes que estan en diferents museus. En aquest cas estan en els arxius Klein a París, en el Reina Sofia a Madrid i IBAM a València.
0: I aquesta exposició se titula Un poco de infinito. Com ho feis per agafar un trosset d'infinit i ficar-lo dins les parets d'un museu?
1: Bueno, és una pregunta. Se pot agafar un poc d'infinit o no? I Yves Klein diria sí. Bueno, una de les coses que ell va intentar fer és capturar l'infinit en quadres i fins i tot quadres petits.
0: Que t'apareixi començar a caminar i mos expliques i bueno, jo crec que acabarem entenent com captura aquest tros d'infinit i aquest infinit, aquest pintor, no? Que tenim aquí.
1: Bueno, aquesta és una primera peça que dona la benvinguda, és una camisa amb empremtes de mans i peus de Yves Klein. I aquí veiem una petita fotografia d'un superjove Klein amb sa camisa i un amic seu que era Armand, un altre artista conceptual. Se varen conèixer a Niza en una classe de judo. És un detall molt interessant que Yves Klein va començar sa seva vida adulta com judoka. Fins i tot va arribar a Espanya l'any 51, un aspecte menys conegut i molt interessant.
0: Que important conèixer qui és l'artista, no? Qui és el personatge, per entendre el que mos mostra, no? per acabar de connectar amb ell.
1: És un home que estava molt interessat en les filosofies orientals. En un moment molt conegut estava a la platja amb el seu amic Armand, un altre poeta, i se varen repartir el món. I van dir, jo triaria el mar. En Klein va dir, jo triaria el cel, perquè és els blaus, infinit, un gest molt poètic, però llavors era un judoka, o sigui, era un home interessat en aprendre judo per poder donar classe de judo, i així és com va arribar a Espanya l'any 51. La seva idea era venir a Espanya per comprar cavalls i anar a cavall fins a Japó.
0: Des d'Espanya fins a Japó se'n volia anar a cavall. Fantàstic, aquest home sí que tenia clar que podia abraçar tot l'infinit, no?
1: Infinit i bueno, molt ambiciós, molt aventurer. I bueno, per això el que va començar a fer va aprendre espanyol a França i quan arriba ja pues, sabia suficient per viure. Arriba a Madrid l'any 51, comença a donar classe a un gimnàs que es deia Bushido Kwai. Bueno, aquí coneix amics que seran amics seus per la resta de la seva vida. No va fer aquesta aventura dels cavalls, però sí que se'n va anar a Japó a un institut d'arts marcials on se va convertir en el primer europeu en aconseguir el grau més elevat de judo.
0: I això és el que veiem, per exemple, aquí on hi ha unes fotografies o com una plaqueta, no? Que posa Escuela de Judo i Jiu-Jitsu, Gimnasio Club Abascal, General Sanjurjo, 38 bajo izquierda, no? I aquí de què venir?
1: Això són reproduccions del seu diari, amb fotos, retalls de premsa, típic jornal de viatge.
0: M'encanta. I aquí tenim la seva habitació i aquí tenim un quadre del Greco, també, no? Vull dir que també se va, com és lògic, interessar per la pintura i l'art espanyol.
1: Una visita a Toledo, després pues, fa, per exemple, això és un notes per anunci en el diari per donar classes de francès. I quan torna l'any 54 té aquesta idea que és la seva primera obra d'art.
0: Que mos l'ha d'explicar en Pablo Pérez perquè estem a davant 10 planxes de diferents colors, no? De, com a 10 cartolines, podríem dir, que clar, s'ha d'explicar, això és una obra d'art.
1: Sí, llavors ens hem d'imaginar un home que és un aventurer, un judoka sobretot, va donar un pas molt important quan decideix crear la seva primera obra d'art per mostrar-la en el públic. Xerràvem d'exposició, això seria la seva primera exposició al públic.
0: Se va entendre aquesta obra, aquesta exposició?
1: Bueno, és un poc complexa. Això és un llibre d'artista i és com si fos un catàleg d'una exposició, però és molt més interessant perquè és una exposició que mai no ha tingut lloc. És un llibre d'artista, una obra conceptual on ell imagina com seria el catàleg d'una exposició futura, perquè tots aquests quadres no els ha pintat encara. Ell no és artista, ell és un judoka en aquest moment, però diu, jo vull ser artista, vull pintar quadres monòcroms, com sí, són aquests, a cadascú li posa un títol d'una ciutat on ell va viure, pues bé, per exemple, Madrid, 1954, París, 1954, Niza, 51, i són tots quadres d'un sol color.
0: D'alguna manera està vivint i està compartint el seu procés, el seu desenvolupament com a artista, no?
1: Exactament, i una declaració d'intencions.
0: És el principi del que serà Yves Klein.
1: Això és com un ou de bon surt tota la resta, i el que veiem en aquestes sales són quadres monòcroms del principi de la seva trajectòria. Després de Madrid, el se'n va, torna a París, i és allà on comença a pintar quadres monòcroms.
0: Val, que això m'has de permetre, però és, ara jo podria ser la típica visitant que me posaria davant aquest quadre monocrom de color vermell i diria, però a veure, Pablo, jo esto no lo entiendo, això no deixa de ser en color, això és art, això és un esforç, això que me vol explicar? T'ho demanen molt, això?
1: Sí, bueno, tu imagina, un artista que diu com se pot fer una obra d'art el més essencial possible. Què se pot treure d'una obra d'art i que segueixi sent una obra d'art? Ell va arribar a la conclusió de que allò més essencial és el color. Se pot treure la línia, se pot treure la figuració, la pincellada, però no se pot treure el color, segons ell. Per què? Pues perquè cada color té una associació simbòlica. Si te poses endavant d'un quadre taronja, no tens el mateix, la mateixa resposta, el mateix sentiment. Tu el processes d'una manera diferent a un quadre rosa com aquest.
0: Fantàstic. Que interessant escoltant en Pablo Pérez d'Ors, que és el director del museu i de la Fundació Joan Marc a Palma, perquè bueno, és la manera d'entendre, no? D'entendre l'artista, d'entendre el que veiem, de connectar amb tot allò que veiem, i allà davant nosaltres tenim aquest blau que tant l'identifica que fins i tot el va patentar com a nom, no?
1: Sí, el color blau internacional Klein és una creació seva molt interessant, perquè no és molt habitual que un artista patenti un color i li doni el seu nom. Ell se va identificar tant amb aquest color que li dona el seu nom. I bueno, una curiositat és que no va inventar el color pròpiament, sinó bueno, és un color que ja existia, és un ultramarí, blau ultramarí artificial. L'ultramarí natural es treu des lapis lazuli, és un mineral que només apareix en llocs com Afganistan, i bueno, durant segles d'història de l'art va ser un color extremadament car, que només pocs pintors se podien permetre, pocs clients de pintors, i al segle XIX se va descobrir una manera de crear-lo sintèticament. En Klein va descobrir que si utilitzes com aglutinant una resina sintètica, aquest color preserva tota la intensitat mate del blau ultramarí. Malauradament, hem de mostrar totes aquestes obres amb una capsa de metacrilat que fa aquests reflexos que no són ideals, però s'ha de protegir l'obra perquè, bueno, imagina't, si tothom toqués, pues, és molt fràgil. Són totes elles peces molt, molt fràgils.
0: Però és vera que la tenim aquí davant, és vera que nosaltres mos veiem reflectits, jo crec que després mos han de fer una foto, Pablo, reflectits en aquest blau Klein, però és vera el que deia en Pablo Pérez, que segons el color que mires, te sents d'una manera totalment diferent. Sí. I ara m'imaginava en Yves Klein, en aquella platja, assegut amb el seu amic i digue-li, sí, jo agafaré aquell blau del cel, fins que va arribar a aconseguir això.
1: Precisament com has dit, quan en Klein, com has vist que estava experimentant amb diferents colors, verd, taronja, daurat, blanc, groc, quan va arribar en aquest blau, per ell mateix va ser una descoberta increïble. Va dir com que, ah, ara que ha arribat en aquest punt, ja no hem estat qualsevol altre color. Se va voler concentrar en el blau, i després d'això ja no va tornar a fer obres monocromes d'altres colors.
0: Per tant, havia arribat en aquest procés, havia arribat on ell volia arribar, podríem dir. Escolta, ara seguim, però jo deia, anem a fer-nos una foto, Pablo, a veure com queda, si mos feim una foto reflectit en aquest blau meravellós, ja l'hem feta, de Klein. Per on seguim? Uau!
1: I és que, bueno, en la meva opinió, un dels aspectes més interessants d'en Klein és no només inventar, entre cometes, la pintura monocroma, sinó el que va fer més enllà. Per exemple, això. Això és com se pot treure sobre d'art de la paret, treure el pigment, treure el blau infinit, crear amb aquest color un objecte que forma part del mateix espai que nosaltres trepitjam.
0: I és aquesta escultura que ho diu, és, no, en Pablo me posa cara i no sé si és una escultura. És clar, què és això?
1: Digues tu que és una escultura, és una instal·lació.
0: He dubtat, mos està dient alguna cosa aquest quadre gran, enorme, en terra, blau, perquè no ho hem explicat, amb unes línies rectes, que no sé si són circulars, són com a tubs, sí, no? Són com a tubs que estan col·locats de manera diferent, com si fossin un poquet, com dirien en aquella pel·lícula, les làgrimes de la lluvia, no? Pareixen com unes llàgrimes o unes enormes gotes de pluja.
1: Bueno, això és, si te'n recordes, que vàrem dir què se pot treure d'una obra d'art i què sigui l'essència d'una obra d'art. Això és una pitjada més enllà. Se pot treure el llençol se pot deixar només el pigment blau. Això en Klein va anomenar pigment pur.
0: I quin nom li va posar en aquesta instal·lació en Klein?
1: Pluja blava.
0: Pluja blava, doncs no estàvem tan equivocats.
1: És un poc, bueno, són per, és com una piscina de pigment, perquè s'imagini la gent que no s'escolta.
0: Tal qual, fantàstic, que bé, Pablo. Que ben contat i que ben filat, perquè anant d'una banda a una altra, entenent un poquet més aquest artista, aquest color, el perquè d'aquest color, com hi arriba, i aquí tenim una sala totalment diferent.
1: Això és una petita mostra d'altres investigacions que va fer en Klein després de desenvolupar el seu color internacional blau, i va fer, per exemple, esponges. Què t'imagines quan veus això?
0: Bé, jo primer m'ha vengut com una espècie de cervell, però podrien ser unes esponges marines precioses, podrien ser uns niguls, podrien ser tantes coses.
1: O podria ser com un arbre, pot ser una forma... És una forma natural d'una esponja coberta amb un color totalment artificial. Ell sempre està com qüestionant aquesta idea de que l'artista ha de... la idea tradicional de que l'artista deixa la seva empremta i és com si fos la seva escriptura a mà. Ell diu que no vol fer això, vol fer una creació més conceptual, més intel·lectual, on no se troba cap empremta de la seva mà, no? De la seva acció.
0: Que no sé si aquest quadre està fet justament amb esponja, dona la sensació.
1: No, això és una de les seves creacions més conegudes, i és què passaria si tornàssim a una model. Bueno, la relació entre artista i model és una cosa molt interessant en bueno, tota la història de l'art, i especialment l'art del segle XX. I en Klein la va entendre d'una manera completament nova, i és convertir les seves models en pensells. Aquí veiem en aquesta foto com en una performance. Performance és un nou tipus de creació que en Klein també va desenvolupar, i és una model nua que se cobreix de pigment blau Klein i diguem, utilitza el seu cos com pensell o com si fos un gravat.
0: Se veu perfectíssimament aquí, efectivament. Jo primer, com que venien de les esponges, m'he pensat que estava fet amb esponja, però se veu perfectament el pit, la panxa, les cames, no? Se veu perfectament.
1: Tinta d'un cos amb pigment blau. És com que no se limita a les categories tradicionals de pintura. Tu mateixa vas preguntar, això és pintura, és escultura, què és exactament? I aquestes com regions limítrofes o regions de grisos li interessaven molt.
0: I avui la paraula exposició ens ha duit fins aquí, fins a la Fundació Joan Marc, per conèixer més sobre d'en Yves Klein i aquest blau infinit meravellós. Agraïment en Pablo Pérez d'Ors per aquesta passejada, agraïment també perquè has fet un esforç per xerrar en català, que ets de Pamplona i ho has fet molt bé, gràcies també. I no, gràcies també, i ho volia dir. I res, animar en els oients a gaudir d'aquesta exposició. Si l'han vist, podeu tornar després de sentir aquesta xerrada. Si no l'heu vist, jo crec que si veniu la veureu amb ulls diferents. Pablo, gràcies.
1: Moltes gràcies, i aquí teniu un poc d'infinit.
2: IB3 Ràdio és Dial.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
4: Tentol!
5: Tentol!
6: Tentol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
7: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Josep, com
8: Hola.
3: Estàs?
8: Molt malament, fa
3: Perquè...
8: molta calor. És a dir,
3: Fes calor, posa'n l'aire.
8: No, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
8: No ho sé jo.
9: Però
8: quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances?
8: Nosaltres?
3: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
8: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
8: Ah, que bé.
3: Servei públic.
8: Servei públic total.

0: Acompanyat i entretingut, que després de l'exposició del director del Museu de la Fundació Joan Marc mirem el cel, el blaus i l'art conceptual d'una altra manera i que no ens exposem als perills del sol ni de l'eclipsi. L'evidència científica i la crema solar, en el cas del sol, ens protegeixen. Ara toca baixar barrera i hem demanat que ens ajudi un fotògraf de mirada ampla que sap controlar i molt l'exposició de la llum.
1: A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Isaac Buch, fotògraf, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Molt bé, escolta, si a tu te dic exposició, que és la paraula que han triat per el dia d'avui, que te venes cap primer de tot?
2: A mi hi ha dues històries. La primera és l'exposició és el temps que queda exposat un material sensible per fer una imatge, és el fenomen principal per una foto, i després també exposició és mostrar-se, és exposar-te a que es vegi la teva feina.
0: Sí, sí, tot això està molt relacionat amb la fotografia, amb la imatge,
2: exacte,
0: que just és el que fa en Isaac, que és graduat en fotografia per la Universitat Politècnica de Catalunya, és fotògraf de premsa, fotògraf institucional. No sé on te sents més còmode, Isaac, en premsa, dins un estudi, fent fotoperiodisme, fent de fotògraf institucional, en polítics, on te sents més còmode? O cada cosa té la seva... té lo seu.
2: Precisament la fotografia és el que m'agrada, no? Que cada cosa té el seu àmbit. Jo vaig començar, mentre estava estudiant, vaig començar fent moda per Barcelona i viatjant i fent catàlegs de moda i amb models i tota aquesta història i és apassionant. I després m'he centrat més en el fotoperiodisme i el fotoperiodisme és cada dia diferent i per mi és la gràcia d'aquesta feina, no? Després també vaig passar una època a ser institucional, a estar en el govern, ara hi he tornat. També en aquesta faceta m'agrada introduir una mica el fotoperiodisme dins la foto institucional.
0: Clar, perquè ara tots anem amb un mòbil dins la butxaca, però és que tots podem fer una fotografia. Però entre fer una foto, fer una bona foto, tenir una mirada de fotògraf, jo crec que hi ha un bon tros.
2: Que és precisament això, vull dir, ara tothom és fotògraf, tothom és capaç de fer una foto. La gràcia de ser un fotoperiodista és saber anticipar-te el que pot passar, és saber per on t'anirà la llum que et pot donar una imatge més interessant. Bueno, és tenir moltes més coses al cap que no treure el mòbil i fer la foto.
0: Com és la teva mirada? Com és la mirada de Isaac Buch quan està en la càmera davant? Si els teus ulls van un poc més enllà, surten un poc dels focus per veure què passa al voltant d'aquesta imatge principal, com te col·loques tu?
2: Sí, jo normalment tinc els dos ulls oberts i un està mirant per l'objectiu, diríem, i l'altre el tinc una mica per controlar què està passant al voltant, no? I bueno, el que intentes és, més que mirar, pensar molt. Vull dir, funciona moltes vegades, està funcionant molt més el cap que la vista, perquè estàs intentant doncs trobar una imatge que sigui diferent, trobar altres punts de vista, això, cercar la llum que sigui més propícia, i això moltes vegades està funcionant més al cap, molt més ràpid que la vista. La vista et va guiant, però el cap és trobar alguna cosa diferent.
0: Sí, sí. I tenim aquestes fotografies, sobretot fotos de portada, no? Quan els diaris eren, que ho són, importants, però quan el diari de paper era tan important, aquella foto de portada que se posava a la portada, podia dir moltíssimes coses. No sé, si agafaves un polític fent allò una carussa, ja deies, vaya mal rotllo aquest senyor. En canvi, si tenia un somriure així de bona persona, ja te donava una micona de més bon rotllo. La fotografia no és innocent, eh? La que es coeixes.
2: No, evidentment que no. A més, és important estar informat. Vull dir, si ets fotoperiodista és molt important estar al dia de tot, perquè tu te'n vas al Parlament i has de saber què ha passat aquesta setmana per saber a qui has d'anar a cercar i a quines cares i quines mirades i tot això. Això és el que et dona la foto en molts casos.
0: Uh-huh. I a la fotografia institucional que cerques?
2: Faig

0: fotos per la presidenta del govern, per tant, és que la presidenta, què diré? Bé, intento aplicar una mica el fotoperiodisme dins la foto institucional, per tant, que sigui una cosa més amable, més curiosa, trobar fotos que siguin, bueno, que tinguin una altra mirada.
1: Estàvem en un moment, jo crec, de crisi o de replantejament de moltes coses. Segurament la feina dels periodistes, la feina dels fotògrafs és una d'aquestes feines, pel que dèiem, perquè tots tenim una càmera dins la butxaca, perquè després ha vingut CIA, que també ens fa fotos encara que no siguin reals i
0: Tal
1: apareixen, no?
0: qual,
1: Vull dir,
0: sí.
1: aquí no sé quin és el repte, Isaac, no sé quin és el repte per exemple,
0: És
1: per un fotògraf.
0: molt difícil, és molt difícil perquè primer només estaven les càmeres de carret, que ja era més difícil que la gent normal hi accedís. Després, amb les digitals, és més fàcil que la gent tingui més facilitat. El mòbil ha obert la finestra a tothom. I la IA és increïble, perquè tu li escrius vull això i t'ho fa, i a més d'una manera que fa 2 anys no t'ho podies imaginar i ara no t'ho pots ni creure. I el repte és adaptar-te una mica. És a dir, el fotoperiodisme, jo crec que és més difícil que la IA ens mengi espai, perquè el que nosaltres fem és estar al carrer i plasmar el que està passant al carrer. I això és bastant més difícil que la IA ens ho pugui suplir. Perquè si te'n vas amb un incendi, doncs fas fotos d'un incendi. Si hi ha una torrentada, doncs has d'estar allà i la IA és difícil que et mostri exactament el que hi ha. Però així tot, crec que tant els fotoperiodistes com els fotògrafs en general és anar evolucionant amb el que va venint.
1: Sí. No sé si tu quan vas pel carrer veus fotos directament.
0: Moltes,
1: Moltes,
0: molt,
1: no?
0: molt, moltíssimes, moltíssimes, però no sóc molt de fer-ne, és a dir, a mi no, no, jo si mires el mòbil no tinc moltes fotos de coses que em trobo, és a dir, les estic veient, moltes vegades és més la llum que trobes, que dius, hòstia, això ara és un fotón, però no sóc molt de treure el mòbil i fer-la. Però a la vista que cada dia estàs, hòstia, mira, i a vegades que vas amb la moto i dius, mira, hòstia, això és fabulós. Bueno,
1: I vas enquadrant mentalment, no?
0: a la càmera, per exemple, no n'hi ha moltes, però al disc dur del cervell n'hi ha moltíssimes.
1: Tal qual, tal qual. I
0: Sí.
1: escolta, parlant d'exposició, no m'ha entrat a la tècnica de lo que vol dir l'exposició, ni si entra molt de llum, ni si n'entra poc i tal,
0: Sí.
1: però sabem que se basa també d'una bona fotografia, també sabem que l'edició pot arreglar moltes coses que de principi no han sortit bé, que això també és una feina i una
0: Sí.
1: professió, i de fet tu també t'hi has format. I
0: Sí.
1: t'anava a demanar si no sé si has fet alguna exposició o tens alguna d'aquestes fotos que per una cosa o una altra triaries per fer una exposició.
0: Fa molt poc hem creat una associació de fotoperiodistes de les Illes Balears que no existia i que trobàvem que era bastant necessari tenir-la, bueno, per dignificar una mica la nostra professió, per lluitar pels nostres drets, per donar valor als fotògrafs que estem a la illa. I l'associació, hem fet una exposició que es deia Fotopress, precisament, a la galeria X-Fòrum, i on tots els associats que volien presentàvem una foto precisament d'això, de la nostra feina, el fotoperiodisme. És a dir, algú podia presentar un retrat, algú ha presentat un paisatge, d'altres coses que ens hem trobat pel carrer.
1: Quina vares presentar tu?
0: Jo vaig presentar una que va ser una mica polèmica,
1: A veure.
0: perquè era una foto del 2017,
1: Sí.
0: era una imatge d'una turista passejant per un pas de peatons que posava Tourism Kills the City. És a dir, el turisme està matant la ciutat. Però clar, era una foto que ara està molt en auge, però era una foto del 2017.
1: I aquí hi ha la mirada, i aquí hi ha la mirada del periodista i dels fotoperiodistes, així que vos animem també a seguir aquesta associació de fotoperiodistes de les Illes Balears, que també s'unió fa la força i això és molt important. I
0: Exacte.
1: d'Isaac, a veure, t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. Què fa un home com tu abans d'anar a dormir? Algun costum que mos ajudi a dormir millor?
0: A veure, mirem una mica la tele després de sopar amb els nins i després el que sí que faig normalment és quan me'n vaig al llit sí que em poso auriculars i escolto música.
1: Idò, vinga, música. Necessitem una cançoneta per baixar barrera fins demà, que mos proposes.
0: Jo soc molt d'en Bruce Springsteen, molt, però us diré un altre tema, que és el Sultans of Swing
1: Va.
0: de Dire Straits.
1: Molt bé.
0: Hi ha una versió extraordinària d'un concert que és Night in London del 1996, que hi ha un solo de guitarra del Mark Knopfler que és extraordinari i és una cançó que quan estic així mig mogut et poses i et deixa bé.
1: Idò, aquí a Sultan of Swing i aquesta guitarra fantàstica de Knopfler que sempre a més l'identifica i mos connecta amb la seva música. Idò, Isaac Buch, moltíssimes gràcies i res,
0: A
1: alerta en
0: vosaltres.
1: l'exposició solar, val?
0: Sí, també.
1: Una abraçada,
0: Sí.
1: adéu-adéu.
0: Moltes gràcies, Manuel.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez.
1: Molt bones, com
0: va? Bé.
2: Com va?
0: Com esteu?
2: Beníssim.
1: Contents?
0: Sí, avui sí.
2: Molt emocionats.
1: Avui sí, com el dic.
0: Home, és que ara ho dic, que no anava un Inés.
1: Ah, clar, sí. No. Ja es... Va per èpoques.
0: Sí, Nora, ahir acabaràs dir que estàs molt entre testosterona.
2: Sí, sí, és que no tinc companyia femenina.
0: Bé, ja tornarà, Inés, no passeu pena. Però, bueno, jo avui ho pensava, abans de fer feina a la ràdio, vosaltres, què feu? És a dir, on feu feina? O què estudiàveu?
1: Bona pregunta. Bueno, jo vaig acabar la carrera i estic de monitor de temps lliure, una matinera, cuidant nens.
2: Jo, mentre he estudiat, he fet feina i jo feia de professora d'anglès i feia feina a una cafeteria.
0: Mm-hmm. I jo he fet mai qualque curs de SOIP? Heu anat mai de SOIP?
2: No. Mira, no he tingut el plaer. No.
1: Però tot això ve...
0: Perquè el SOIP ha fet una piulada X, que ha sentit Twitter, ha fet una mica estranya. És a dir... Clar, ho he hagut de mirar perquè en principi m'ha sobtat. Posava, el SOIP ha fet match a first dates. Clar, això... gros, eh? Mm-hmm. I continuava, no cerquis només química, troba el teu futur amb els 500 cursos gratuïts que tenim per a tu.
2: No, no ho entenc.
0: Clar, jo tampoc. Però...
1: Mal d'entendre.
0: Mal d'entendre. Però bé, la qüestió és que una de les pretendentes d'aquest programa, de first dates, aquest programa de televisió, que és un programa de cites a cegues, que ja fa molt d'anys que és... Va esmentar aquests cursos de SOIP i ho va fer d'aquesta manera. És a dir, en aquesta piulada l'acompanyava aquest vídeo.
3: Estoy haciendo un curso del SOIP y bueno, me está ayudando bastante a aprender cosas nuevas, que ya algunas las sé, otras no, pero bueno.
1: Vale, llavors els de premsa han dit, eh?
0: Exacte.
1: Aquí tenim el fil aquí. Exacte. I han aprofitat, no?
0: I han fet una piulada. Ei, aquesta és una qüestió brillant. És a dir, això ens fa repensar la nostra feina. És a dir, que hem d'aprofitar totes les oportunitats.
1: Exacte.
0: Què vos sembla?
4: És que... Bravíssimo.
1: No ho sé. Tampoc es perdeix un programa que m'ha agradat mai molt.
0: Per què? És d'aquella gent?
1: Són d'aquella gent?
0: Clar, nen, no ho sé.
2: Què vol dir aquella gent?
0: Aquella gent que pensa que és millor que la resta per no mirar first dates.
2: A mi m'encanta mirar first dates.
1: Sí?
2: És molt divertit.
1: Jo m'agradava molt veure la persona entrar i ja de primeres intentar endevinar de què feia feina.
0: Ai, no, sí que l'has mirat! Sí, sí. Com enganar, com l'ha intentat enganar, Jordi.
1: Que no ho he mirat molt.
0: A l'audiència se l'engana mai.
1: Ja està, ja hipòcrita. Ja, no, tots ho som, un poc, no passa res.
0: No passa res, no passa res. Molt bé, avui tenim a Miguel Soler, el control tècnic.

0: Molt bé, i ara, això que ha dit en Jordi, que és molt interessant, que intentava esbrinar de què feia feina aquella persona, li ha sobtat molt i ha creat molta atenció la nostra estimada Anna Gallardo. Bon vespre.
1: Hola, bon vespre.
0: Com estàs?
1: Pues molt bé, la veritat, amb moltes ganes d'aquest cap de setmana.
0: Ah, sí? Per què?
1: Pues no sé, per descansar un poc.
0: Ah. No descanses gaire.
1: Bueno, molta festa de l'Atlàntida.
0: Ah, és d'aquella gent.
1: Soc d'aquella gent.
0: Molt bé, idò beníssim. Bona anana, cada setmana mos du festes sonades que facin arreu del món.
1: Sí, i per aprofitar el temps, perquè clar, qui no vol celebrar Cap d'Any tots els dies, aquesta festa de Cap d'Any que mos ho passam tan bé.
0: Com? És a dir, hi ha un lloc on celebren Cap d'Any cada dia?
1: No, el dissabte 1 d'agost. Dissabte 1 d'agost a Granada. Si voleu celebrar Cap d'Any, ja sabeu on anar.
0: Ah, dia 1 d'agost? Com és això?
2: Jo no sabia que Granada anava en un calendari diferent.
1: Sí. No, resulta que a Bertxules, el primer dissabte d'agost, bueno, pues fan els 12 raïns, fan aquesta passada en saborriqueta, una cavalcada dels Reis Mags, ho fan tot. Ells ho fan tot. I és perquè el Cap d'Any de 1993 en el 1994, pues, bé, es va apagar el llum.
3: Oh.
1: Va haver un apagón. Com ens va passar a nosaltres, bueno, a nosaltres no, però a la península, aquells que estan allà.
0: Sí, per allà.
3: Sí, per allà.
1: Per allà, que no ens importa molt. I, clar, pues van fer una festa d'interès turístic a Andalusia per aquest fet. I ara, cada dissabte, bueno, cada 1 d'agost, fan aquesta festa.
2: Però vols dir que els hi va fallar el llum el dia de Cap d'Any?
1: Sí.
2: I varen ajornar fins 1 d'agost?
1: Claro, sí.
3: Però ho fan cada 1 d'agost.
2: Però vull dir, la primera vegada que va ser apagada, o sigui, perquè han decidit que dia 1 d'agost sigui on se Cap d'Any.
1: Un granadí que vengui i mos ho expliqui, ja no ho sé.
0: Jo m'imagino intentant aprovar això en el ple municipal,
1: claro.
0: Dient dia 1 d'agost aquí a Bertxules, que de fet no ha vist
2: Bertxules,
0: no?
2: Bertxules,
0: perdona. I de farem el Cap d'Any. Molt bé, jo te diria que jo votaria en contra, rotundament.
1: No, clar que no. Això, els nins acaben, pues, l'escola d'estiu, la gent té més vacances en els gos, pues s'aprofita, es comença ben bé les vacances, com ha de ser.
0: Però també celebren el Cap d'Any dia 31?
1: Sí, claro, fan dos Cap d'Any.
0: Molt bé.
3: Me pareix genial. Qualsevol excusa és bona per fer festa.
1: Ja, i fan els 12 raïms, ho fan tot.
3: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Fan tot. Menys el Papa Noel, que això, bueno, això és estranger. Això
2: és americà. Allà Reis Mags.
0: Clar, però menys, això de Reis d'Orient.
2: Surrealista.
0: Quin dia venen? Dia 6 de...
1: No, fan tot el mateix, sí.
0: Bé, jo francament...
3: O sigui, venen els Reis i fan Cap d'Any el mateix dia.
2: Bé, ja que fiquin Pasco, no?
3: I hi ha regals.
1: Això ja no ho sé.
3: Si hi ha regals, me'n vaig a viure a Bertxules, eh?
2: No ho sé, no ho sé.
0: Molt bé.
1: I bé, també duc una notícia un poc trista, i és que aquest any, per primera vegada, han cancel·lat aquesta processó d'ataúds que es fa a Es Neves, a Pontevedra. Per primera vegada, perquè es cura, des de 2022, diu que això és de folklore i brujeria. Ah. I no li agrada.
0: Però un segon, anem per part.
2: Sí,
0: vol dir que també hi ha una festa popular en què fan una desfilada d'ataúds?
1: Sí, i he dit fotos. Ho duc aquí, fotografiar tot, perquè ho puguem descriure
3: però
1: bé.
3: Però una pregunta, els ataúds van plens o buits?
1: Van plens. Això es fa dia 29. Cada dia... Es fa cada dia 29, perquè són les festes de Santa Marta. I bé, pues, aquí a Pontevedra, pues, les persones que han patit qualcuna enfermedad propera a la mort, qualcuna cosa així com... Sí, com algo proper a la mort, pues es fiquen en aquest taüt i ho duen en processó els familiars.
3: Val, que no hi ha gent...
1: Sí, clar, viva.
3: Gent viva, val.
2: Sí, gent que ha estat a prop de morir.
1: Sí, com a... Sí.
3: Com a... I... Quasi, però no.
1: Sí.
3: Vale.
2: No és com un poc ofensiu i tot.
3: Sí, és una mica...
1: No, bé, aquest cura diu que és com a bruixeria i no sé què.
0: Ah, sí?
1: Sí. Però els veïnats estan molt enfadats. I jo també estic molt enfadada.
2: O sigui, el capellà ha decidit que no se faci la festa enguany per temes de bruixes.
1: Sí, tu des de 2022 dient que aquesta festa no li agrada, que això no. Però els veïnats estan molt en contra d'aquesta decisió i, a més, The Guardian, aquests, Anglaterra, van dir que és la segona festa més estranya. La va qualificar.
0: I la primera?
1: La primera és una que costa dos bes i bé.
0: Com?
1: Sí, una internacional que costa dos bes...
0: Antes que t'has de subscriure és de Guardian.
1: No. Costa dos bes anar a aquesta festa, que és de Corea, que també és ara, que la mencionaré, però jo les festes que costen dos bes no m'agraden.
0: Ah, molt bé, molt bé. Bé, en qualsevol cas, fan això d'Estatut o no fan, mos ho recordes?
1: As Neves, a Pontevedra.
0: As Neves, Pontevedra. Bueno, les imatges que mos ha, com es comparteix Nana, hi apareixen com a centenars de persones que transporten aquest taüt, un taüt que va amb una persona de dins, que se fa adormida, bé, se fa morta.
2: Jo no estic tan en desacord amb el capellà, perquè troc que té un punt ofensiu, és dir, t'has estat a punt de morir i ara te fiques dins un taüt i veuràs el que haguessis sentit. Sí, no ho sé, no ho acaba de, veure, però bé.
1: Les persones que han estat a dins diuen que és com una experiència sensorial, com algo molt espiritual,
3: a mi m'apareix superbé, a mi m'apareix superbé.
2: Si ho fan voluntàriament.
3: I jo crec que aquest capellà no l'he sabé, o sigui, que s'adapti, que s'adapti.
1: Veus? Bueno. Les tradicions són les tradicions, per estranyes que siguin. Sí, per això estem aquí.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Què més tenim?
1: Tenim la romeria vikinga a Catoira, a Galícia. Des dia 26 en el 3 d'agost. És superxulo. O sigui, es duen com unes barques, però decorades i tot, vikingo, vikingo. En plan, és molt fort. I des de les 10 del matí fan com actuacions de grups folklòrics, un mercat medieval, i bé, però amb músics i una lluita i tot, i es tiren vi, això, bueno, bueno. No, no, i la gent... No, no, i la gent se disfraça de veres, o sigui,
0: sí, duen
1: com a...
3: De vikings.
1: De vikings, però molt heavy. O sigui, aquí hi ha dos bes.
3: Uau.
2: Clar, s'ocorren, és que a Galícia no van de broma.
3: La gent s'ho pren en sèrio. Però els vaixells, clar, imagino que aquest poble que se diu Catoira és de costa.
1: Sí.
3: Val, llavors els vaixells van per la mà, no? No els duen en processó, jo que sé, a vegades.
1: No, no, no, no, no. Ho duen per la mà, tot molt bé. Des de 1960 se fa aquesta tradició. És molt xulo. Hi ha un desembarcament viking i allà és quan comença la lluita.
0: I esperat... Com a moixos. Sí.
1: I esperat i un menjar.
3: Sí, simulen una batalla.
1: Sí, però amb una batalla heavy.
3: O sigui, entre vikings i...
1: I els veïnats.
3: I els veïnats. Perfecte. Perfecte. O sigui, és com un moros i cristians, però exacte. La vikinga a Galícia.
1: Sí.
3: Val.
1: La setmana passada, bueno, fa un parell de setmanes, d'aquesta moros i cristians, que també es fa per Espanya, i ha començat, i ara també, les que vaig mencionar la setmana passada, que eren amb moltes bandes, ara són les lluites.
0: Molt bé, per tant, d'aquestes tres festes que has esmentat, aquestes tres festes populars, tenim el cap d'any, dia 1 d'agost, a Bèrxoles, Granada, a la romeria vikinga, i després teníem el processó de taüts. Quina és la que més vos agrada? Ai, si poguéssim anar una només, quina hi aniríeu?
3: Jo a la festa vikinga.
2: Sí. Vamos, jo crec que és la més espectacular.
1: Sí, eh? Sí. Jo hagués fet la processó de taüts en aquella, no? Però ara és la romeria vikinga, m'avui veuré amb gent i amb vi.
0: Molt bé, sí, clar, se tira amb vi, molt bé, rèpliques de vaixells vikings, del segle XI, és fantàstic, molt bé.
1: Sí, sí, sí. I després ja passàvem a la plana internacional, per aquells que esteu en fora i voleu anar pues, a altres bandes fora d'Espanya. Bé, ara és el Hokkai Heso Matsuri, sí. Japó. Dia 28 i 29 de juliol.
2: I ja s'ha passat.
1: Bueno.
3: Per l'any que ve, per l'any que ve.
1: Bueno, és el festival del Llombrígol.
0: Déu-n'hi-do, man.
1: I això és que es celebra a la ciutat de Furano i és el Llombrígol, el centre de la illa on es celebra això, que és Hokkaido. Perdoneu si ho estic fent malament, però jo la pronunciació és regular.
3: No te poden jutjar perquè tampoc ho saben pronunciar, xico.
1: Perfecte. I els participants es pinten cares a la panxa i ballen fent que el Llombrígol com a que es mogui i sembli el nas.
0: Mira, ben bé, que t'apareix.
2: Originales, com a mínim.
1: Sí, i això és des de 1969, amb l'objectiu d'unir i animar els habitants d'aquesta comunitat.
0: M'imagina la cúpula política d'aleshores dient, va, hem de pensar una festa popular perquè la gent estigui contenta, que poden crear, i van dir... Van inventar això i mos ensenya una foto en què mem... Jordi, creus que ets capaç de descriure-la?
2: Crec que no sóc capaç de descriure-la. O sigui, se pinten una cara a sa panxa...
1: Sí. I... És molt fort, això. Ja m'ho pareix superfort.
3: I sa guixa és...
1: És com es nas a sa boca, no?
2: A sa boca, sa boca, no?
1: És com una cosa estranya. No sé, però és com molt fort.
0: I ballen.
3: A mi no me... No m'acaba d'agradar. No, no, no.
0: Home, t'imagines que vas al Japó de viatge i veus això.
3: És que és una part del cos curiosa. A mi això...
0: La guixa?
3: Sí, no sé, és com... Ai, no sé, enamorada.
0: És igual. Però, no?
2: Va, cadascú?
0: Sí. Bé, està bé, no? Això
1: sí.
0: Del Japó.
1: Sí. Després, per als nostres amics alemanys, ara tenen per Múnich una festa que està dedicada a l'estofat tradicional Pinchestein. Que això és dia 24, no és 29 d'aquesta setmana, però bé, s'ha passat, però no passa res.
0: Per l'any que ve.
1: Sí, per l'any que ve. Aquesta festa té més de 150 anys, dedicada a un menjar. Això és molt fort. Hi ha processons de gent disfressada de cuiner i duen, pues, ses pastanagues i duen carn i fan una processó d'això. I després, pues, s'ho mengen.
0: Home, està bé.
2: Està bé, eh?
3: A mi m'agrada aquestes Pichelstein Fest.
1: Sí.
3: Pichelsteiner Fest.
0: Molt bé, aquesta alemany.
3: És que jo vaig fer 2 anys d'alemany.
0: Ah, sí?
3: No vaig aprendre gaire, però... Pichelsteiner Fest.
0: Els orígens, quan se remunten? A quin any?
1: 1847.
3: Ah, mira.
0: I com va començar això?
1: I això va començar com una celebració popular, però en veres el festival va començar a 1874, quan 4 ciutadans d'aquest puesto de Múnich, de Regen, es van reunir a finals de juliol i varen fer com una celebrada que es va dir Dilluns Blau, i això va donar inici en aquesta tradició.
0: Molt bé, Dilluns Blau, m'agrada. Sí. I quant de dies dura, això?
1: Això dura 6 dies.
0: Entesos?
3: Oh, wow.
1: 6 dies. I mengen...
0: Home, mengen 6 dies de menjar estofat, dic jo, perquè si no, no hi ha res més.
1: Claro, i fan una desfilada, i passeges en góndola, però en góndoles que treuen fum, eh?
3: Ah.
1: O sigui, aquesta gent també té d'on ves.
0: Sí, no, sí, sí, home. Sí.
3: Home, ja per fer estofat durant 6 dies...
2: Han
0: de tenir animals.
1: Sí, tenen, pues, il·luminacions nocturnes i tenen coses d'aquestes. Són molt divertits, ells.
0: Bé, aquesta no està malament, perquè si ja menjo. Amén, què més?
3: Xulo.
1: També tenim, en aquest que vos agradi, pues, aviació i tal, el Rush Harbour Festival a Dublín, del 31 de juliol en el 3 d'agost.
0: En aquest sí, Jordi, comença demà.
2: Aquest sí que arribàvem.
3: S'està comprant un vol ara mateix a Dublín.
1: I bé, pues, a la platja de Dublín, pues, fan un espectacle d'exhibicions aèries de Montirlanda i la gent, pues, estira i fa com acrobàcies també i fan moltes coses. Aquest festival té només 10 anys, però també hem de suportar les tradicions noves que es generen.
0: Clar. No?
3: Per algun lloc s'ha de començar, oh?
1: Claro. Nosaltres podíem començar una tradició.
0: Quina t'agradaria, va?
1: Pues no ho
0: sé. Fem una pluja d'idees.
3: Vinga.
1: Una pluja d'idees. Ja m'agraden molt els crespells, no? Pues podíem menjar crespells.
0: Tenim un element gastronòmic, han de mestir una... No ho sé, un element simbòlic? Un animal?
3: Un element simbòlic. Vinga. Un dofí.
0: Bé, ja fan...
2: Dofins, crespells, i com els tenim?
0: I fem crespells en forma de dofí.
1: Vale, però algo més divertit, no?
0: Sí, francament.
3: Podem tirar vi.
1: Vale, pues ya perfecto.
4: I no, això és un puro disfrute.
0: Exactament.
2: Exacte. I ficant tots per mig i ja hi som.
0: Exacte. Bé, així, escolta, podríem sortir en aquesta secció.
1: I continuem un poc amb les coses gastronòmiques. I ara me n'anem a Amèrica, que aquesta gent ja sabem com és. I fan el Festival de la Llagosta, a Maine.
3: Ah.
0: Molt bé, això als Estats Units, eh?
1: Sí, i des de 1947 pues, fan un festival mariner i bé, pues, tot és llagosta. Tot és llagosta, caminen per llagosta. El primer cap de setmana d'agost es fa això i es fa una cursa internacional de caixes de llagosta i els participants han de travessar com ses aigües, com amb unes tables de fusta amb ses caixes i no s'han de caure i jo que sé, i fan coses d'aquestes. Hi ha una coronació del rei reina del festival, que jo espero que li posin com una disfressa de llagosta.
3: Sí.
1: I fan degustacions de licors tradicionals, un concurs de cuina de marisc. Però jo crec que aquesta gent, com es fa aquí, no.
3: M'agrada.
2: Jo t'anava a dir això, la llagosta segur que no és tan bona.
0: Que va, jo ho pensava en
2: el mateix. Per favor.
3: Ni de prop.
1: I és superamericà perquè fins i tot li posen aquells com a babero amb la llagosta, que surt a les pel·lis.
2: Ah, sí, clar.
3: De mariscada.
2: Sí, hi ha una llagosta també enorme.
3: Ben radioactiva, aquesta llagosta. Té un color curiós.
1: Sí. I corren per les taules.
3: Però, val, corren per unes taules...
1: Sí.
3: I l'objectiu és no caure.
1: Sí.
2: Molt bé.
0: És a dir, perquè això ja ho entenguem. És a dir, hi ha com tot un seguit de posts damunt la mà i has de córrer sense enfonsar-les i has d'anar lo suficientment ràpid com per no caure.
1: Sí.
0: I bàsicament és això. I se juguen en això.
2: Coses
3: I guanya el qui arriba més enfora o...
0: No ho sé.
2: O és que creu
0: el millor. Jo suposo que sí.
3: Espero que el premi sigui una llagosta.
0: Podria ser. Sí, sí, no, no sé si van cotitzades.
2: És un bon premi, eh?
3: Home,
2: bé, a mi, que sí. Els Estats Units no sé si...
0: No, no, no fan gaire bona pinta. Però bueno, mem, què més tenim?
1: Tenim que és la Fira de les Flors a Medellín, del 31 de juliol al 9 d'agost. I fan més de 100 activitats gratuïtes, cosa que jo m'encanta, perquè jo considero que un festival ha de ser gratuït.
0: Hi ha 100 activitats, vull dir, pot triar moltíssim.
1: Sí, per això, les coses han de ser així. A l'abast del poble. Si és un festival, ha de ser així. I és la celebració cultural més important de Medellín i va néixer amb la desfilada de silleteros, que és com els agricultors que estan dedicats als productes orgànics. I és celebrada pues, el primer de maig de 19... des del 1 de maig de 1957. I bé, i des del 58 es va traslladar a Nesgost per commemorar la independència d'Antioquia. I és una de les celebracions més importants de Colòmbia. I ja està, i és com
0: I què fan allà? Es diu que fan allà, silleteros?
1: Pues hi ha més de 500 silleteros que carreguen com a la seva escena estructures florals, però molt guapo, o sigui...
0: Clar, imagina't.
1: És com super, super guapo, he dit foto també, perquè les puc descriure. Jo duc foto de tot, per
0: sí,
1: si
0: sí.
1: de cas, no?
0: Home, per
1: però és molt xulo, i fan com una desfilada també amb aquestes flors, i clar, si hi ha més de 100 activitats, fan això. Hi ha moltíssima gent aquí a Colòmbia, i clar... Jo crec que això deu ser molt guapo de
0: Home, veure. Imagina't, una processó de centenars de persones amb un capell blanc, vestides de blanc, que carreguen 70 quilos de flors a l'esquena.
1: És molt fort.
0: És moltíssim, és molt guapo. Sí, sí.
1: També hi ha desfilada de cotxes antics, que hi haurà més de 200 vehicles.
2: Això agrada molt.
3: Això és veritat que és molt xulo.
1: I després també fan el Festival Nacional de la Trova, amb més de 400 trobadors, i allà pues, fan una competició de poesia.
3: Ah,
1: o sigui, no és això romàntic.
3: Que guapo.
1: Per la teva parella, una primera cita, una tradició així de poesia.
2: Sí, glosadors.
1: Sí.
0: Flors i poesia. Anna Gallardo, moltíssimes gràcies.
1: És que...
0: Per dur-nos aquest, il·lustrar-nos amb aquestes festes populars que hi ha arreu del món.
1: No, de res, ja m'encanta.
0: Clar que sí. Per mi és la primera vegada que entren a IB3 Ràdio aquestes festes.
1: Pot ser, sí.
0: No, però està bé sortir una mica de cercle. Molt bé, Anna, moltíssimes gràcies.
1: No, de res,
0: que vagi
1: vosaltres.
0: Bé.
5: Xiu, xiu.

0: la situació? A l'escola no, a l'escola.
1: No sé, ja si vols que t'aixerri més, me'l podem veure, o jo què sé, el que tu vulguis, vale?
2: La majoria de famílies de les Balears continuen triant el català com a primera llengua d'ensenyament per als infants que començaran quart d'infantil el curs que ve.
0: A Menorca són gairebé 9 de cada 10 famílies, el percentatge més alt de les illes. A Mallorca, el català ha estat l'opció del 82% de les gairebé 6.000 famílies que han formalitzat la matrícula. A Eivissa és on la diferència entre les dues llengües és més reduïda. El 53% de les famílies han triat el català. A Formentera, en canvi, ha estat l'opció de 47 de les 57 matriculades, amb un 83%.
2: En total, a les Balears, el 78% de les 7.600 famílies que han formalitzat la matrícula han triat el català com a primera llengua. Tot i això, el percentatge baixa per segon any consecutiu.
1: No sé, ja si vols que t'aixerri més, me'l podem veure, o jo què sé, el que tu vulguis, vale?

0: IB3 Ràdios. Investigació.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Dual de les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls. Xiu, xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
7: No sé si encara hi ha gent que la coneix, però a mi la cançó que me recordo totalment és l'estiu. És la cançó de Queremos que vuelva Georgie Dan. És una cançó que quan era petita jo escoltava les cançons d'en Georgie Dan, no sé de per què, però jo crec que per aquells discos de Caribe 2003, i òbviament estava les d'en Georgie Dan, i també estava aquesta, que no l'ha fet en Georgie Dan, però la xerra d'ell. I bàsicament és una cançó que me recorda l'estiu, la meva germana, quan érem petites, a l'espoble, a les festes d'estiu, a les festes d'espuma, i encara així, tot i que ja no l'escolt, és una cançó que li té molta estima, molt graciosa i molt estiuenca.

0: La coneixíeu, aquesta?
1: No.
0: No? Bé, jo tampoc.
2: No, però fan, des de que...
1: Ara ja la coneixem.
2: Ara ja la coneixem i completament fan.
0: Exactament. Molt bé, Nora, ja frisàvem perquè una setmana més tornàvem amb els debats més quotidians al gabinet de les qüestions
1: banals.
0: De les banals.
1: Coses quotidianes.
0: De les coses quotidianes.
1: Quasi.
2: Qual que dia, dirà bé.
1: Menys si la setmana aquí...
0: El gabinet de les coses quotidianes. Molt bé, fantàstic.
1: No,
0: men.
1: El comitè.
0: El comitè, perdona, el comitè de les coses quotidianes. Nora, de què xerram avui, d'aquesta setmana?
1: Idò, avui xerram de les qüestions que tenen la capacitat de provocar més d'una discussió familiar, de les normes no escrites de casa. Imagineu això. Arribeu a casa després d'un dia llarg, aneu cap al lloc que tant vos agrada del sofà i ja està ocupat. Ui. Ara bé, què diu la llei no escrita? Nothing ever slows her down and a mess is
0: not allowed. Our house. Home, qui mana, mana. Mana.
1: Però ara veurem.
0: Jo veig que avui en el comitè de les coses quotidianes xerram de les jerarquies que se generen a una casa, no? De manera automàtica, per ordre i dret natural, d'aquelles normes que no queden, clar, plasmades en lloc, no s'escriuen, però que tothom sap i coneix, és així.
1: Exactament, són aquelles normes, aquelles regles que ningú no ha explicat mai, però que tots acabem incorporant. Per exemple, una de les més habituals és el lloc que cadascú ocupa a taula, Jordi. Tu tens un lloc específic a casa teva, on seus?
2: Sí, no, a casa nostra és hora de dinar, sempre tot, cadascú s'ha assegut en el mateix lloc.
0: Sempre.
2: Però jo crec que és una cosa, diria que habitual.
1: Universal.
2: No sé si vos passa, jo crec que és completament universal.
1: Ahà,
2: o sigui,
1: exacte.
2: Això, que és això de canviar de lloc cada vegada que seus? Te desorientes.
0: Sí, sí.
2: És vera, després te seus un altre lloc i dius, ui.
1: Exacte, i no fa falta mai dir res perquè basta una mirada perquè aquella persona entengui que no s'ha assegut on tocava, especialment quan venen convidats, també.
2: Bueno, quan venen convidats és més complicat, a vegades.
1: Ja, com has de recol·locar la taula. Bé, i d'avui volen comprovar si aquestes normes són universals, no? com estem comentant ara, o si cada casa és un món i a lo millor se roden les cadires. Per tant, anirem xerrant de diferents normes escrites i comentarem si és així a casa vostra o no.

0: Molt bé.
1: Idò, començarem amb el sofà, que fins ara estaven comentant cadires i tal. Jo crec que la principal norma aquí és que qui arriba primer s'ho queda. M'estic referint en el lloc bo de sofà, en aquell que pots estirar les cames. Un sofà sempre és lloc bo. Jo crec que qui arriba primer s'ho queda.
2: No ho sé, Ja m'ha pres curiós, que sempre hi ha un lloc bo, no ho sé.
0: Hi ha una jerarquia. A menys, lloc bo, no ho sé, però hi ha jerarquies.
1: Hi ha jerarquies.
0: Si qualcú te vol treure perquè està mal a ton pare, per mi has de sortir d'allà.
1: Però no teniu, per exemple, clar, és que hi ha diferents sofàs, però, per exemple, el sofà de ca nostra és el sofà normal, però llavors a un costat té com una part on tu te pots estirar, no?
2: Sí, és una L.
1: Exacte. Idò, aquí s'ageu la persona que arriba primer. O sigui, no està predeterminat.
2: Val, o sigui, va el tema de la part. Perquè després ja me recordo molt això en Sheldon Cooper, a Big Bang Theory, que té el seu lloc. Uh-huh. Que és el que està més a prop de la finestra perquè arribis, però no tant a, però té el bon angle de la tele, però no sé què, i té com a superestudiat el lloc on ha de seure. No sé si és el teu cas, Nora, que veig que t'importa bastant.
1: Bé, com en tot existeixen variables, i a vegades els pares o els més grans aprofiten, no, el que deia en Xavi, la jerarquia, per seure en el millor lloc. Per exemple, qui està més cansat té el lloc on pot estirar les cames, però clar, és que qui determina qui està més cansat?
0: Jerarquies naturals. Sí, sempre guanyen. I el germà gran guanyava quan eres petit, el germà guanya son pare o sa mare...
1: Val.
2: Clar, després, en el sofà hi ha un tema important, i és la televisió. Comandament. Aquí és on...
0: Però m'agradaria incorporar en aquesta taula una persona que m'encantaria saber com era el sofà de casa seva.
3: El sofà de casa meva? Incòmode.
0: Jo em prens el barceló. Bon vespre.
3: Com va? Com estàu?
0: Molt bé.
3: Jo millor aquí... que en el sofà de casa meva.
0: És que aquí estem...
3: Malauradament.
0: Bastant bé, és a dir, no boneja.
3: No, a més aquí amb aire condicionat, temperatura ideal,
0: sí.
3: I a casa meva no tenc aquestes condicions.
0: Però jerarquies...
3: Per tant, venc aquí, bàsicament, per això, perquè estic millor que casa meva.
0: Si no, no vendria.
3: Exacte.
0: Molt bé.
3: Jerarquies. Mana, jo crec que, com deia Xavi, normalment la persona més gran aquí també.
0: Sí.
3: Sobretot si hi ha un escenari familiar... Els pares,
1: clar.
3: En principi, sí, se mereixen,
1: no?
3: Sí. També. Se mereixen,
1: clar, se mereixen.
3: Un millor lloc.
0: Ui, Nora, no ho té molt clar en això, per mi.
3: No? Ets, clar, aquí depèn de com de animat ets a casa.
1: Som tots iguals a casa nostra.
0: Pares de Nora, per favor, 971 13 99 00. 971 13 99 00.
3: M'agrada, perquè aquest tema de que som tots iguals a casa, això no. M'agradaria xerrar amb ells directament. Ventura,
1: no
3: ho sé, nivell de responsabilitats, de qui ha tingut més cures durant menys anys.
1: Bé,
3: pensa,
1: sí,
3: que tu dones molt d'any d'avantatge,
1: sí,
3: de tenir cures respecte a tu. Que tu,
1: totalment,
3: m'imagino que
1: totalment
3: vells.
1: Sí, però el sofà. I després, sobre el comandament.
2: Clar.
1: Qui està assegut en el millor lloc de sofà és qui té el comandament. Mm-hmm. Sí, no n'hi ha d'altre. Clar, i després hi ha el tema de les mascotes.
3: Mm-hmm.
1: Perquè, clar, a casa nostra, nosaltres tenim un ca. I el nostre ca, ara ja no, però antes se podia seure en el sofà i tenia el seu puesto del sofà on ningú més se seia. I a vegades és com... Fa pena moure'l, saps? Encara que ocupi mig sofà, pobret.
0: Bé, escolta...
2: Els cans no pugen en el sofà.
0: I si pugen, el que és claríssim és que el can no te llevarà enlloc.
3: Estic perdent qualque cosa. És a dir, que de son pare i sa mare diu que són tots iguals, però veig que qui té privilegis és el can, claríssimament. Perquè en el can no el mourem, però mon pare i ma mare, aventura... escolta, no?
1: Però segur que la teva cosa, Xavi, segur que pot seure en el sofà.
0: Sí.
1: Vos, mira.
0: Sí, bé, no és meva, la cosa. Si fos meva, per ventura, no. Però, sí, però no seurà. I si seu un lloc i és el lloc on tu vols ocupar, evidentment, la fas fora.
1: La fas fora.
0: Molt amablement.
3: Fris de xerrar amb ton pare i ta mare. No?
0: I jo serà...
3: Si mos estan escoltant...
0: En la teva cosa.
3: Clar, és la cosa...
1: Vinga, va, anem amb altres lleis no escrites a casa, com, per exemple, aquella capsa de galletes on hi ha fils i agulles i botons, o sigui, no hi ha galletes.
3: Mm-hmm.
1: Però bé, jo de lo que vull xerrar és de qui se dutxa primer a ca vostre.
3: Wow.
2: O se dutxava, bé, clar.
1: Bé, se dutxava, sí. Quan vivíeu a boca vostra.
0: No, quan, però quan d'acord.
3: Jo pensava que anàveu a dir quan mos dutxàvem.
1: No!
3: Quan, I se dutxava quan?
1: Quan vivíeu amb els pares i si teniu germans...
0: Jo amb un germà posava d'acord. I no mai ha estat un motiu de discussió.
3: I però, idò, com ho resolíeu?
0: No ho sé, mos posàvem d'acord. Bé, vas tu, vés-hi tu.
3: Qui va més suat?
0: No ho sé, no ho sap molt.
1: Qui va més brut?
0: Qui és més brut?
3: Sí. Com que normalment són jo, m'aduig primer, no?
2: També t'he dit, si jo m'estic
3: no
2: més...
3: M'embrut expressament.
2: Si tens pressa, no. Si he d'anar a qualque banda, no. Però si no, jo m'estic més dutxar-me el segon. Perquè el manco...
1: Perquè
2: el primer ha d'anar amb pressa, perquè vas altre.
3: Això és vera.
0: Home, el primer ha d'esperar. I ha estat dutxat allà, assegut en el rebador, esperant, clar, clar. I vinc cot. Exacte.
3: Hi ha una pregunta clau, t'has de rentar els cabells, no tot has de rentar, sí. Sobretot totalment. Si tens el cabell llarg.
1: Sí, com jo.
2: Matisos.
1: Bé, jo deia lo dels germans, perquè se dutxa. Bé, jo ho dic per experiència pròpia, jo tinc una germana que és més petita que jo i sempre mos ha generat conflicte el tema de se dutxa, perquè és com, almenys si estàs d'acord, però qui anuncia que se va dutxar primer. És igual que hagin passat 20 minuts, perquè tu dius, per exemple, me'n vaig a dutxar i te quedes 20 minuts assegut mirant la tele o mirant el mòbil i després se t'adalanta el teu germà i se vol ficar a la dutxa.
3: Exacte, això
1: i després just se fica quan tu t'anaves a ficar.
3: I diria, amb un tema més escatològic, també passa això.
2: Sí.
3: És a dir, quan tu tens ganes i necessitats, no sé què passa, jo m'acostumo a passar amb la meva parella, que també en té ganes.
0: I
3: dius, però què passa? Pues,
0: perquè estàveu sincronitzats.
3: Tot.
0: Menjau a l'hora i s'ha sincronitzat el bioritme.
3: Harmonia.
0: Exacte. Heu xerrat d'aquí i on s'asseu en el sofà i d'aquí se dutxa primer, però ja me falten coses.
1: Com que?
0: El sistema per repartir les cadires de la taula, tothom a la família té un lloc assignat i permanent.
1: Val, efectivament, de nou i per sorpresa de ningú, l'ordre d'adjudicació torna a ser, efectivament, jeràrquic. Clar, va en funció de l'ordre d'arribada. Primer, els progenitors, no?, que trien la cadira on se volen seure.
3: Ara sí, ara
1: després, el germà gran i després els petits ja s'asseuen en els llocs dolents. Si teniu tele a la cuina, en el costat on no sabeu la tele. És així. Per vosaltres.
0: Sí, home, jo és el que he dit sempre, ja és una jerarquia natural.
3: Jo crec que s'acusa, ha de seure o no s'acusa.
0: Exactament.
1: En el millor lloc.
0: Això és així. Nora, escolta, m'ha encantat aquesta secció i, de fet, demà, és a dir, perquè, clar, em queda encara un bon reguitzell de coses a xerrar, i sobretot, el tema, què en diuen els experts? Però jo recuperaríem aquest tros demà i demà l'acabam. Te sembla bé?
3: No, que venia ja en qualitat d'expert. No.
0: Jo crec que venís per una altra cosa avui.
3: Ah, sí?
0: Sí. Tema d'himne, no? Fem una cosa d'himne.
3: Ah, sí, vinga.
0: Sí, segur. Sí? Bé, Nora, demà ho recuperam.
1: Perfecte.
0: Genial, fins ara.
4: IB3 Ràdio és servei públic. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.

0: Bueno, aquí, a micro tancat, encara continuem discutint sobre les qüestions jeràrquiques de la família, però, bueno, Nora, insisteix, demà ho recuperam. En aquest programa, ens hem proposat aquest estiu fer un rànquing del millor himno, cançó icònica de les Balears, entre totes les cançons dels municipis, d'acord? Quines figures hem entrevistat ja i ens han dit la seva?
1: Jorra.
0: Jorra.
1: Ben Marquès,
0: Ben Marquès, Tomeu Penya.
1: Tomeu Penya, Vilafranca. També vam passar per Formentera.
0: Exactament.
1: També hem passat per... On més hem passat?
2: La Maria Jaume.
0: La Maria Jaume de Lloret.
1: La Maria Jaume va... Sí, vam passar per Lloret, però amb Brocalet.
0: Exactament. En Pau Franc, de la Pobla. Bueno, i molt més, eh? El nostre objectiu final serà, i és, també crear un himne per a totes les Balears. I qui du la batuta d'aquest Trulles, l'hem presentat abans, en Joan Francesc Barceló.
1: Quina emoció, mare meva. Ara sí, ara venc en qualitat d'expert.
0: Exactament, ara ja te poses, has de posar...
1: La veritat és que ja ho vaig dir la setmana passada, me ve gros aquest tema, però és un autèntic o no, i me ve gros en el moment que pareix que comença a tenir forma, no? Perquè aquest grapat d'artistes que em dic que m'han anat entrevistant, molts d'ells mos han afirmat que se volen sumar de manera ben... participativa en aquest projecte.
0: Sí,
1: així
0: sí,
1: que, a veure com segueix la cosa.
0: Avui tenim un bon compositor d'himnes. Avui, on anem, Joan Francesc?
1: Anant cap a Esplà.
0: En Esplà, concretament, a Sant Joan.
1: Exactament.
0: I allà hi és, a l'altra línia telefònica, Julià Picornell, dels Ànimos Perrer. Com va?
3: Molt bé, moltes gràcies per comptar amb jo.
0: Home, això sempre, ja sap que aquí xiu-xiu som fans i admiradors de la música que feis. Bueno, com dus l'estiu? Tot marxa?
3: Mira, te diria que fins que no hi ha vacances no hi ha estiu, quasi, així que a punt de començar-lo, que la setmana que ve m'hi vaig de vacances.
1: Uh-huh. Idò, m'imagino que tens moltes ganes. A veure, anem per feina, perquè ja saps que has vengut aquí. No sé com veus aquesta corolla que tenim entre mans d'intentar fer un himne de ses Balears, que és allò que principalment mos preocupa i mos ocupa, perquè no n'hi ha cap.
3: Bé, així com m'ho has comentat abans, quan m'has dit que en Tomeu Penya estava engrescat, ja m'he relaxat. Dic que això ja està fet, ja està guanyat. Perquè si en Tomeu és, a part d'un tio generós com ningú i talentós, aglutina tots els sectors, totes les formes de pensar, no heu de passar ni pena. Ja pot posar el pilot automàtic, m'aparell que se farà tot
1: sol,
3: això.
1: Sí, funcionarà. Just per això també me preocupa. Però bé, Julià, si me dius que confies que la cosa sortirà, jo posaré les vostres mans. A les vostres mans, que a més són mans, en el teu cas també, que han tocat molta terra. A fer molta feina, m'imagino, també en el camp, perquè si anem a Sant Joan i també, com mencionaves, en Tomeu Penya, m'imagino que has perdut molt de temps sembrant i recollint, no?
3: Si te refereixes en el sentit pràctic de la sembra i de la cuita, no seria el meu cas, però sí que és veritat que els cantautors, els autors, si vols, fèiem un altre tipus de sembra i cuita, i ja diria que la meva és més

0: farà...
1: Per exemple...
0: Sí.
1: T'han demanat que mos facis això, una collita de cançons que consideraries que són pròpies de vostre territori, de Sant Joan, i mos has mencionat que ses fites netes ho seria.
0: Sí, sí, sí, per suposat, i ja quasi, quasi, te diria que sí, si hagués de triar una cançó representativa dels inicis del grup, sense dubte seria aquesta. És un cant a la terra, a la gent que l'ha cuidada i estimada, i llança una pregunta, o diverses preguntes, no gaire optimisme sobre el nostre futur més immediat.
2: Aquella pregunta, aquesta cançó que se demana aquí, qui ho farà? Qui farà ses fites netes? Julià Picornell, nosaltres aquesta cançó bé se postula per ser un dels himnes representatius a Manco de Sant Joan. Sentim ses fites netes dels Ànimos per Rec.

0: Mira si, Julià, què t'assembla?
1: Bé...
2: Tens la resposta en aquesta pregunta? Qui? No serà en Julià.
0: No.
2: Ha dit que no ho ha fet mai.
0: No, que ho ha fet, però no.
2: És a dir, se la demana o demana la gent?
0: No, ho ha fet amb humilitat.
1: No, no.
0: Perquè amb humilitat.
1: Efectivament, no seré jo. No seré
2: compartir jo, un sentiment de culpabilitat, però tu no practiques exemples. És a dir, no practiques en l'exemple.
1: No, ja, a veure, jo crec que la tasca del cantautor ha de ser més s'ha de plantejar aquestes preguntes i una pregunta en l'aire genera molta més tensió que no una sentència o una afirmació.
2: Vos ho demanau molt per Sant Joan, en qualsevol cas.
1: I tant, jo crec que, i no només per Sant Joan, jo crec que és una preocupació evident de tots els mallorquins i mallorquines. Ja no han sentit literal aquestes preguntes que se fa la cançó, sinó que en farem nosaltres d'aquí 10, 20, 30 anys, que en serà de Mallorca, de què viurem.
2: Bé, i de fet és una temàtica que també s'escolta altres temes importants del vostre grup, d'Ànima Espàrrec, que és, per exemple, la Plata Roja,
0: sí,
2: no?
0: Un altre tema que el sentim.

0: Clar, Julià, ara vos varen sentir des de la setmana passada en el Movo Fest. Vare fer un molt bon espectacle.
1: No ho sé, això vol dir no ser gent. Nosaltres varen passar molt de gust de tocar. I, per exemple, aquesta cançó, que justament no la varen fer dissabte, per jo seria una altra cara del Dau, si vols, on hi havia les fites netes. I és que sí que és una cançó, a lo millor, una mica més esperançada, o en xerrant d'aquell espai emocional, no necessàriament en nostàlgia, sinó un espai on mos agrada habitar, amb la gent que estimem, aquella gent senzilla, aquella gent que valora més els fets que no els béns materials. I jo crec que, quan en Joan Francesc me feia aquesta pregunta, home, jo crec que sí que és representativa de la gent mallorquina, perquè al final som una gent que venim de fa 100 anys a pobres de no tenir res i som gent molt, molt humil. Com a mínim, és qui se'n recorden de on venen.
0: Per tant, per a tu, un himne, una cançó icònica, el manco del teu poble, de Sant Joan, quins elements hauria de tenir?
1: Primer, hauria de cantar les virtuts de la gent que l'ha alçada i que l'habita. I dos, hauria de fer referència a la geografia en el territori. No importaria massa més cosa.
0: Te l'imagines una cançó instrumental, un rock and roll?
1: No, instrumental no. A veure, aquí hi ha hagut grans poetes a Sant Joan, el que ve a veure que fa estona també la cançó popular quedava més en sonalitat. Els poetes que ho deixaven escriure molt de pits escrivien

0: temàtica religiosa, però si m'ho haguessis de demanar jo, ja te diria, sí, un rock and roll, perquè és el meu gènere i m'esquim més còmode.
1: Molt
0: A més, he descobert que hi ha molt de rockeros, per Sant Joan.
1: bé. Ah, sí?
0: Sí, aquella gent que potser sempre guarda un casset antic, un CD, un pòster, i la gent, són coses que l'han marcat molt i s'agraeix de
1: Molt bé.
0: vegades que això siguis pretext per iniciar una conversa amb qualcú.
1: Julià, has dit que un himne hauria de cantar ses virtuts, hauria de xerrar de sa gent, del lloc que representés, i nosaltres, des de Xiu Xiu, hem pensat que seria convenient que també en aquesta exposició de cançons d'Ànima Espàrrec que parlen de Sant Joan i de, diguem, aquesta Mallorca que reivindiques, hi havia, veniu en esplà, no?, que seria crucial també que se tingués en compte, perquè, de fet, va ser una cançó que, de manera molt evident, va servir per donar-vos a conèixer amb això, amb allò que exposaves i amb totes aquestes qüestions que comentes que s'han de reivindicar.
0: Sí, segurament, sí, jo no la t'havia mencionada perquè seria l'altra cara de la moneda, així com aquestes dues són una mica més, potser, optimistes, esperançadores, nostàlgiques, aquesta ja directament se tira cap a la crítica, cap a l'ironia, que en el final no, és una de les millors formes de dir les coses, però entenia que com a un himne sí que havien de tendir més cap a la virtut i cap a la cosa més positiva.
1: Ja ho diuen
0: De totes
1: allò.
0: formes, sí, com bé deies, sí que és una cançó que tothom recorda, és la cançó que la gent més escolta nostra i la primera que vàrem amollar.
1: L'autocrítica també és una virtut.
2: És una virtut. És una virtut. I tu saps allò que diuen de... I si no teniu casa, ni tot ves per fer-la. I si no teniu feina, ni ganes de fer-ne. Hi ha una terra. Veniu en esplà.

0: És una crítica, era ironia, és sàtira, mem. Què volíeu dir amb aquesta cançó, Júlia?
1: Bé, ja crec que, com us comentava, de vegades s'humor la millor manera d'assenyalar les falles o els defectes i amb els referents que han tingut, com després mencionarem, crec, l'humor sempre ha estat una de les armes que jo he vist que eren més efectives i a la vegada que un se'l passa més bé cantant, perquè jo sempre he fet referència que en aquell cantautorisme de nova cançó i aquella història més dels anys 60-70, ja no s'estila allò de cantar les penes de Mallorca amb una guitarreta i oh, que se n'ha fet de la terra, això ja és una cosa que ja ho tenim, val? I ja ho sabem, per tant, ja que com a mínim estan fotuts, com el manco que em poden riure.
2: Estan fotuts perquè han fet un pecat, en com és un pecat, com cantava en Tomeu Penya.
1: Sí, un a tots, un a tots.
0: Algunes altres cançons que proposa en Júlia Pidornell com a proposta.

0: Julià, i què? Anirem a l'inferno o no?
1: Ja crec que si estones ja l'habitam, el que passa és que de vegades...
0: Aquesta calor, coneixem... aquesta calor, sí, per exemple, no?
1: Sí, I a part amb el que s'ha convertit en Mallorca, però de vegades coneixem aquests passatges secrets que molts fan que en puguen sortir temporalment. Però sí, com deia un meu pany, ja ho cantava fa 30 anys, que aquest paradís perdut ja s'havia perdut i no sé fins a quin punt en teníem bona part de culpa en altres.
0: Julià, idò, però si feim cimne que hem de cantar això, les virtuts, hem de tenir un punt d'autocrítica i d'humor, creus que seria pertinent també aquesta altra cara o no?
1: Sí, això sempre, vull dir, els problemes sempre, jo intent afrontar-los de dins cap a de fora i no veure els altres que han fet malament.
0: Per tant, és important.
1: Sí.
0: Humor i l'amor, també, no?
1: Sí, això
0: perquè
1: també.
0: Perquè has posat una cançó també que cadascú traurà les seves pròpies conclusions.
2: El blues de Garrofer, se rual ja és mort.
3: Ja t'empenyies colar, tu tan gras i tan hermosa.
2: Proposa aquesta cançó també Julià Picornell, però tampoc se n'oblida de Josy Fars i el seu Deutschland in Mallorca.
3: Deutschland in Mallorca.
2: Deutschland, ell dit, però és Deutschland, clar. Sí. Es pronuncia... és interessant. Bueno, proposa que Serroal ja és mort, Josy Fars, aquest dos últims...
0: Proposa fer l'amor,
2: sí?
0: De Ballon Garrofer. Uh-huh. I també molt d'humor.
2: Molt
0: no?
2: d'humor. És a dir, amor sí, i humor.
1: Crec que no són un mal centre sobre els quals fer orbitar una existència.
0: I de tenint en compte aquests conceptes, Julià, ara te fem la pregunta clau. Quina de les dues cançons trobes que podrien ser òptimes per que les xarxes del nostre programa votin com a himne de Sant Joan, i nosaltres consideram que ha de ser d'autoria pròpia, perquè mos has dit autors que no són de Sant Joan, per tant escull dues cançons d'Ànimo Espàrrec.
2: Ses fites netes, sa plata roja o veniu en esplà?
0: S'audiència en tria una.
1: Ja te diria si ses fites netes o sa plata roja. Sí.
2: Molt bé. I de l'audiència hi decidirà, amén, quina cançó és la guanyadora, el manco com a himne, evidentment, des d'aquest programa ho feim i guardant les distàncies de Sant Joan. De Mallorca, Julià Picornell, moltíssimes gràcies, mos queda res un minut, però abans de fer la pregunta, ara fa 2025, vareu publicar Camí Florit. No sé si Ànimo Espàrrec està preparant noves coses.
1: Sí, senyor. Sí? El quart disc, que ja quasi el tenim escrit, i un mos faltarà donar-li forma i enregistrar-lo.
2: Molt bé.
0: I Simna, de les Balears, també poden comptar amb tu, o no?
1: No comptis en ja, Joan Francesc, perquè té molt poc carisma. I ja crec que si un dia feis aquest himne, ja seria com en Bob Dylan en aquell vídeo.
0: Quin drama! Que pareix... Però també el penya que si corre també, tu no?
1: Hi ha massa carisma aquí.
0: Drama, me'n vaig.
1: Ja vendré fins als lots de guitarra.
2: Julià Picornell,
0: abandona això. Aquest vaixell. Si en Julià no vol, ja me'n vaig.
2: Tens un carisma que en aquest We Are The World Balear que farem, ha de ser tan xicot noi, sobretot. Mos ha dit que en quart disco d'Ànimo Espàrrec en marxa, per tant, xiu-xiu el teu programa, qualsevol exclusiva, això és que teva, Julià Picornell, moltíssimes gràcies.
1: Vinga, gràcies a vosaltres.
2: Que vagi bé.
1: Continuau, una ferrada.
2: Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Continuem avui sense canvis, és a dir, so del cel i temperatures màximes que poden fregar els 38 graus a Mallorca i els 35 a Menorca i a les Pitiüses. Això en un divendres en què està impendents de la crisi migratòria a Ceuta que s'ha agreujat en les darreres hores. Es calcula que més de 10.000 persones han entrat a la ciutat autònoma de manera irregular en les darreres 24 hores i s'eleven a 16 els morts en aquesta travessia. El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha demanat que s'activi l'emergència nacional.
2: Para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana. Hemos transmitir al conjunto de la ciudadanía serenidad y calma.
1: I precisament avui el president del govern central, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran a Ceuta per valorar in situ la situació. Per la seva banda, el titular d'exterior, José Manuel Álvarez, ha convocat a l'ambaixador d'Itàlia després que aquest país hagi proposat tancar l'espai Schengen amb Espanya i hagi relacionat la crisi amb la regularització de persones migrants. Així mateix, i en aquest mateix context, s'ha tancat la frontera entre el Marroc i Espanya a Melilla. I dia d'operació sortida i tornada de vacances, això es nota als aeroports de les Balears que tenen per aquest cap de setmana màxima activitat. Des d'avui i fins diumenge operaran més de 5.100 vols, que això és un 1% manco que el mateix període de l'any passat. El president de l'Agrupació Empresarial d'Agències de Viatge, Aviva, que és Pedro Fiol, explica que els paquets vacacionals amb vols charters han estat una de les opcions amb més sortida.
3: La demanda s'ha mantingut, però el client està molt més sensible en el preu i ha esperat fins en el darrer moment sempre que ha pogut per intentar aconseguir les millors ofertes i també per aquest context geopolític que ha creat certa inestabilitat, sobretot a l'hora de prendre decisions com el fet de triar unes destinacions per anar-nos de vacances.
1: Durant l'informatiu serem en directe a l'aeroport de Son Sant Joan per conèixer millor quina és la situació en aquest primer dia d'operació sortida i tornada. I això és en la mateixa jornada en què vos explicam que els hotelers valoren de manera positiva la temporada. Això sí, han dit que incrementen les reserves de darrera hora.
4: Ahir vàrem veure com pel fet.
1: Menys turisme, més vida, retreu que la Policia Nacional va impedir l'entrada de manifestants diumenge argumentant que s'havia assolit l'aforament a Cervoltres, mentre que només 3 dies després, a la festa de l'Atlàntida Film Fest, el recinte de Cervoltres va acollir unes 3.200 persones. El portaveu de la plataforma és Dani Comas.
4: Ahir vàrem veure com pel Festival de Cine se varen permetre fins a 3.500 assistents a les voltes, mentre que diumenge per la manifestació només se'n varen permetre 500. Això consideram que és una discriminació i segueix la línia de l'operació de criminalització de la Policia Nacional i els diferents governs.
1: Les cooperatives agroalimentàries de les Balears preveuen pèrdues de fins al 40% a causa de les altes temperatures, fan davallar la producció, generen estrès tèrmic a les plantes i animals i disparen la necessitat d'aigua. La presidenta de les cooperatives agroalimentàries és Jeroni Bonafà.
5: I de manera especial en el me d'engreix, que és un me que està tancat i normalment pues, hi ha unes mermes d'un 2 o un 3%, i estem estimant aquest mes que hi hagi pèrdues d'un 5%.
1: Amb aquest punt arribam a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a partir de les 7 a l'informatiu matí.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears.

0: En 70 segona hora de xiu-xiu, ara amb Andrea Sánchez, el control tècnic. I avui toca fer l'entrevista xiu-xiu a una persona molt especial i el nom d'aquesta setmana és el de...
1: Montjo Antiquat.
2: Li van posar un punt en espai.

0: Com anam?
1: Molt bé, anam beníssim.
0: Sí, content?
1: Sí, sí, sí, no puc queixar, molt content, molta calor, molta feina, poc estiu.
0: L'estiu te tracta bé?
1: L'he romantitzat molt l'estiu perquè realment m'adon que estic igual de fent feina i anant de bòlit, però amb calor.
0: Home, cercant aires condicionats, imagino.
1: Un desastre, sí, sí, sí. I dorm amb aire condicionat de damunt perquè no... Bé, aquests dies han estat terribles, no? I clar, això per sabó també te passa factura i no m'agrada i ja dorms així, raro, raro. Però estic bé.
0: Joan, mon Joan Tiquat, aquesta pregunta imagino que és la primera que te la fan. Però...
1: Sí, no me l'havien fet mai, mai, mai, mai.
0: Que t'estimen més?
1: Joan, Joan.
0: Joan,
1: eh? Les distàncies curtes, Joan, sí. És que al cap i la fi és com un nom d'un grup, no? El que se m'ha personalitzat molt amb jo, perquè també feia molta cosa com a individual i això, però amb els anys ho he queixat molt com a... El projecte se diu Mon Joan Tiquat, jo sóc en Joan.
0: Però és la mateixa persona, és
1: a dir... És la mateixa persona, sí. L'opinió Mon Joan Tiquat és més lliure que jo.
0: Per què?
1: Perquè puc fer el que vulgui damunt d'un escenari i ningú m'ajutjarà, no? I si ho faig aquí, ja... Bé, aquí encara. Però és guai quan tens, quan algú te mira, no? De sota et dona com la possibilitat de fer un poc el que tu ets en potència.
0: Un alter ego, que li diuen.
1: Sí, sí, però no intent, no, per jo no és cap personatge, sinó és com una part de jo molt més lliure.
2: Monge Antiquat és el nom artístic de Joan Vila, músic, compositor, cantant, actor i dramaturg nascut a Marratxí l'any 1991. La seva trajectòria va començar en la percussió clàssica i amb el temps va incorporar-hi la música electrònica, el piano de jazz i la improvisació. També ha format part de projectes com Xanguito i Roger Pistola. L'any 2021 va publicar el seu primer disc en solitari, Estens i Set Llavor, amb el qual va guanyar el certamen de creació musical Art Jove. El 2024 va presentar Sinònims de Cosa, el seu segon àlbum, guardonat amb el Premi Ciutat de Palma Bonet de Sant Pere de Música.
0: Vols deixar res? Vaig anar a escola aquí.
1: Sí, clar, avui he dinat macarrons. No ho has dit. Hi ha hagut molts projectes i victòries i fracassos, això, però en general crec que m'ha agradat molt aquesta introducció. Sempre com que t'ensabonin i un poc de perspectiva històrica mola.
0: Has estat, ets i seràs, evidentment, moltes de coses, però quan eres petit, què volies ser de gran?
1: Uau, i de moltes coses, però... He de dir que una d'elles era torero, imagina. Sí, aquesta no te l'esperaves. Era torero i actor de cine com en Tom Cruise per tirar-me de ses motos.
0: Sí?
1: I com a actor de doblatge d'especialista, no? D'aquests, de stunt d'aquests que se tiren per ses escales.
0: Sí, sí, sí.
1: I jo anava practicant i m'anava tirant per ses escales i pels arbres i això. I de sota vaig dir, ostres, sa vida, no? És una i és molt curta i tenia com molta pena i vaig dir, vull ser moltes coses, també volia ser cuiner o fameter o després una part més cap a cine, una part... Bueno, i aquí se m'ha despertat un poc la vena de sector, de dir, ostres, els actors encarnen diferents professions, no?
0: És que...
1: Ni que sigui per uns mesos, han de com ficar-s'hi, estudiar-ho, viure i no sé, a mi va ser una excusa així de preadolescència.
0: I és que, clar, són totes feines, i manco de fameter i una altra cosa esmentada, que són feines que encara has de ser vist. És a dir, la gent te veu, t'admira allò que fas, de qualque manera. No sé si això es va mantenir a mesura que te vas fer gran. Quan era adolescent, per exemple, com eres?
1: Quan era adolescent era molt romàntic, també des del punt de vista artístic, no?, també. I molt cool inquiet, també, era molt apassionat. I m'acostava també estar a primer terme, no? He tardat molt d'anys a com a frontman de ses coses i Mon Joan Tiquat ve un pot d'aquí, me feia com a vergonya posar Joan Vila, no? Perquè sempre he tingut un poc síndrome d'impostor fent diverses coses i he jugat amb aquest nom, que era un nom també d'això de fa moltíssim d'anys, que era un joc de paraules que també com a me defineix i ja està, però... No ha estat a lo millor fins amb aquest projecte en si de música que m'he posat davant de tot i signant ses coses i donant sa cara. I m'està costant més del que me pensava. Em passa molt de gust d'estar darrere de les coses, produint, dirigint, pensant, maquinant, treball de taula. En el moment que estàs davant, pues sí, aquesta part d'extrovertit...
0: Se vergonya encara per aventura te...
1: Sí, no sé si és vergonya, però molt de judici, no?
0: El síndrome de l'impostor, per aventura, has dit abans.
1: Sí, perquè faig moltes coses i no n'he estudiat cap.
2: I no sé si tal vegada, però premis com els Premis Ciutat de Palma són coses que t'ajuden, o també reconeixement o el que te diuen.
1: Sí, sí, sí, clar, ajuden. Tot lo institucional, de sota, però és que va en sèrio. No, però quan vaig dir una entrevista de fa poc, me vaig adonar que, clar, l'àlbum, el projecte i la qualitat d'aquest era el mateix abans que després de que m'adonessin el premi. Per tant, totes té un potencial de que donin un premi, realment, no? El premi no ha canviat, està com ha estat jutjat per un jurat que suposadament en sap, saps? I per tant, tot el que facem podria ser premiat, i si premiat han d'estar més contents i més feliços, doncs, ok. Però ajuda, sobretot, a tirar endavant que veus que, bueno, que agrada i que hi ha un pot de foco i de sustent. Però cada disc, cada projecte, cada obra és començar de zero.
0: Fa 5 anys vas prendre la decisió de fer música en solitari. Abans estaves en Changuito, amb Roger Pistola. Com i per què?
1: Perquè veia que jo sempre deia, ai, jo això ho faria així. I sempre he estat com en segon terme i per darrere, però aportant moltes idees, donant molta energia, codirigint molt, no?, en la sombra, i m'encanta, i això, exacte. I qui estava davant era un altre. I no, i molta gent me deia, quan fas un disco, quan fas una cançó, no sé què. I com que currava molt també de fer bandes sonores i alguna cançó en particular, això va ser com un repte també que va venir la pandèmia, de quan vaig tenir temps, va dir, venga, ara ets la meva, i va començar en pandèmia, però vaig estar un any gravant o intentant gravar el primer disc, i bàsicament sí, és un moment que puc fer jo, posar-me a prova i dir la meva, no?, a nivell musical i a nivell literari.
0: Un primer disc que vas a premiar, després també vas guanyar, ho esmentava en Jordi, amb Sinònims de Coses, Premi Ciutat de Palma, i t'han sentit dir qualque vegada que és un disc que no és per escoltar de fons, o sigui, que no has de master, necessites un oient actiu i que de qualque manera és com un baròmetre social de com estem, de com estàs tu, del que sents, del que veus. No sé quina resposta t'ha donat aquest disc.
1: I doncs sí, me n'adon que a la gent li agrada lo arriscat, no? Que la millor pintura així és titulars com allà, la música comercial, no?, impera, i volen coses bàsiques i que molt moguin, i de discursos senzills, però sé que t'arrisques i fas coses fora de lo normal, amb lletres peculiars, compassos irregulars, harmonies atrevides, canvis, jocs, dus a l'oient un lloc inestable que de sota veu allà una escletxa que dius, ostres, això també és possible, no? I li atrau. No sé, considero que no és una cosa 100% comercial, però he intentat, o sempre intent, procur tenir un peu a lo comercial i un peu un poc a l'avantguarda, no? O a lo que a mi m'agrada, jo faria així. Perquè també si te passes de frenada, ningú t'escolta i són coses massa personals o complexes, no ho sé. Però, bueno, bona rebuda. Jo m'atreviria a dir que potser la gent no pot cantar una cançó meva, que potser és un somni de, estic a la dutxa, ai, ara cantaré, o no ho sé, potser sí, perquè justament no són fàcils, o hi ha canvis, o les melodies, bueno, te les has de tenir com un altre tipus d'oïda. Tant de bo. Jo intento com a cada vegada fer coses més concretes, més senzilles, però amb la mateixa profunditat, m'explic, perquè el que volem és que la gent se'n recordi les cançons, les canti, les interioritzi i vagi pensant aquelles frases i les incorpori, sí. I això, saps? Però sense passar-te de bàsic ni de massa complexa.
0: I trobar un equip punt.
1: És equilibri i és equilibri.
2: Sí, perquè tampoc s'ha de caure en tampoc fer una cosa que no t'agradi, no? Que a lo millor tirar cap a voler agradar molt a la gent i deixar de fer el que t'agrada, que com a músic entenc que t'agraden les coses més complexes, no? Més músic format.
1: Sí, exacte, voler agradar a tothom i voler agradar sempre és un mal, no? I vols com, des d'en fora, com altres grups i projectes, vols que s'estan corrompent, que dius, val, està salvant el barco ja i ara se du això, doncs farem això, i dius, ja, però tu què, saps? A mi m'encanta veure l'evolució d'un grup quan de sobte passa d'aquí i allà, d'estils diversos, no se manté sempre fent lo mateix. Per molt que sigui un segell o una marca, això és una cosa que crec que amb les dècades ha anat com a canviant. Abans era com, esto es rock, i sempre he fet rock tota la meva vida. I ara m'hi dones preguntes, que espero que no me facis, és quin estil me defineix.
0: No. Hem llegit perquè ja una entrevista que odiaves aquesta pregunta, per tant, tranquil.
1: No, bueno, és que músics no odiar, però és com, l'estàs despullant de sobte, és com, ara m'he de definir, si lo guai és que me definiu vosaltres, perquè jo no sé què faig. Se sap si qui ho escolta, saps? I no mola encasillar-se en un estil, no? I anar provant i anar sent versàtil i això, i agradar que en aquell moment vibris la mateixa freqüència que tu.
0: I ara això de les preguntes que te fan, del mitjà de comunicació i el músic que en penses? I quan te fiquen en el carrusel mediàtic, quan hi entres?
1: No, sobretot carrusel
2: mediàtic. Alerta, que som molt lletres rares.
1: No, he de dir que estic supercontent des d'ençà que he començat aquest projecte. La cobertura que se m'ha donat, que jo penso, o record que fa potser 10-15 anys se tenia molt més en, arraconada la part musical i cultural, i ara com sempre s'està atent, s'està preocupat, i ei, que tens, Joan, o vine, presenta això, això m'encanta. No, sobretot el carrusel mediàtic me referia sobretot a l'hora de promocionar-te i quan no tens res a promocionar i sobretot a nivell de xarxes,
0: sí,
1: que
0: això,
1: el que està passant és si tu estàs tot el dia que te vegin, tot el dia que te vegin, i d'on estàs tot el dia davant d'un instrument practicant, entrenant, assajant, fent música, i ostres, i avui en dia m'ha sap greu, però val més quant de seguidors tens que el que fas.
0: Però també és vera.
1: M'ho he trobat a molts concursos, que la base final és realment votació popular. Votació popular és quant d'amics tens, barra, quant de seguidors tens, quant de, quin potencial tens tu d'enviar un missatge que te voti moltíssima gent en un minut. I requereix un temps, el fet de crear seguidors i d'estar allà cada dia un poquet i fer la pilota aquí i allà. I, bueno, és una part de la professió, m'atreviria a dir, que, bueno, hem d'anar a aquesta entrevista, l'hem de fer. M'he de promocionar, m'he d'ensabonar. Vinga, va, però jo el que vull és fer música.
0: Clar.
1: Vull fer música, saps? I el meu somni és poder crear coses sabent que hi haurà algú allà que ho escoltarà algun dia i del maco donarà una oportunitat, com va fer en Joan Miquel Oliver fent un disco dodecafònic. Jo faig un disco dodecafònic, no l'escolta ni el Tato. En Joan Miquel Oliver ha arribat un estatus que pot fer proves, jugar, fer música perquè és un creador i sabrà que el manco algo li compensarà.
0: Però també és vera, Joan, que el fet que hi hagi xarxes, aquest món d'internet digital en què hi convivim i conviuen tots els músics, o pràcticament tots, mos dona moments i espais meravellosos, com per exemple han trobat una felicitació que li vas fer a una tal Margalida, tu i en Pau de Bon, cantant M30.
1: Sí, sí.
0: I és meravellosa, francament, la cançó. És molt guapa. Escoltau, això penseu que està gravat amb un mòbil, etc, etc, etc, però és molt guapa.

0: fas.
1: Clar, Joan, és preciosa. Com te tracten la resta? I com tractes tu? Com vos tens un, la resta de músics de les Balears?
2: Com me tracten?
1: Sí. O com... Com vols tu i quina relació tens?
2: Molt bé, molt bé. Molt de respecte, clar. Som... Cap i la fi, tots coincidim per una banda o per una altra, no? I és una família, és una família. Hi ha molt bon ambient i molt de respecte. És a dir, i si no hi ha respecte o no hi ha bon ambient, no mos coneixem. No sé si és el que tu busques. El mal que tens la sort amb la gent que faig feina o que conec, i d'això, dur-mos bé. No, ara pensàvem això, perdona, aquesta Monjo Antiquat Fit Pau de Bon. Imagina que sóc de pringat, que no he pogut ni... Això no està a xarxes, està a YouTube.
1: Sí, i té, hem de dir, 378 visites.
2: Zero, o sigui, això és un res. Imagina, quanta gent té una cançó amb en Pau de Bon, saps? I no l'ha promocionada. I això va ser perquè era un regal per la meva companya, que feia 30 anys, i la carpeta on vaig guardar tot això era M de Margalida i 30, i ell és fan d'en Pau de Bon, no d'Antonio Font, d'en Pau de Bon. I aquesta cançó després la podeu trobar en el segon disco, però sense en Pau de Bon, perquè ell m'ha demanat que si per favor que no feies promo això perquè estava com a reenganxant amb Antonio Font en aquella època, i per contracte tenia que no podia fer altres versions, però a mi m'ha fet com un favor i l'estic super agraït i com a respecte i no vaig treure el lloc, però em fa molta gràcia perquè tinc una cançó amb en Pau de Bon i no ho sap moltíssima gent, molt poca gent. Si la voleu estar a YouTube ara, suposo que ja passat tots anys, la podeu mirar.
1: M30, Monjo Antiquat. Cap on creus que vas, la música?
2: La música en general? S'expandeix 360 graus per tot. Cap on va, així, no? Quina pregunteta més...
1: No sé, món en què intel·ligència artificial. De fet, l'altre dia amic meu m'ha de dir, per exemple... Escolta, he trobat un grup fet amb intel·ligència artificial que m'agrada. I l'escoltava en el cotxe.
2: Super. I m'apareix molt bé, també. És com... jo és que realment m'agrada fer música. M'agrada passar hores davant del piano, d'escoltant, decidint acords, no? Crear i tal. Que ho faci un altre per jo ja no tindria sentit, saps? I si algú necessita... Sí, és un temazo, perquè és com a... Algú, potser, que no ha estudiat harmonia o que no ha tingut el temps de prendre un instrument, ara hi ha una intel·ligència artificial que li pot fer per ella. O igual que s'autotune, en el seu moment va ser això, algú que no s'atrevia tant a cantar perquè no afinava, doncs molta gent més se va atrevir, o abans per gravar havies d'anar a un superestudi que te costava una pasta i ara pot gravar a casa teva, com són facilitats que democratitza o fa que molta més gent pugui fer música, no? Però clar, a més quantitat, manca qualitat, això sempre. I enhorabona aquesta gent que fa músiques amb intel·ligència artificial i segurament se forrin, saps el que t'ho vull dir? Si el que volen és dobbers, enhorabona, han trobat aquest negoci, però està clar que nosaltres per dobbers no ho feim, perquè si no, no ens dedicaríem a la música.
1: 2024, Monjo Antiquat, en Joan Vila va presentar Sinònims de Cosa, era el seu segon àlbum, guardonat amb el Premi Ciutat de Palma Bonet de Sant Pere de Música. Estàs preparant res ara? Tens res entre mans? Veure música de Monjo Antiquat?
2: Estic preparant cosetes i no estic fent la feina de promo que hauria, imagina't, perquè me pot tot sa vida. Però si tot va bé, d'un dia per l'altre veureu que hi ha un nou disco penjat al somewhere. Però sí, setembre, octubre, que hi haurà un tercer àlbum que s'està cuinant, imagina't.
1: Títol?
2: Wow, primícia. Wow. Si tot va bé, se dirà, això és un títol.
1: Això és un títol?
2: Sí.
1: M'encanta.
2: Ja saps per on van els tirs.
1: Això és un títol. Monjo Antiquat, escolta, i el setembre, octubre, nova música. I ara descobrirem l'univers musical. I ara sí que anirem a les butzes de la creació de Monjo Antiquat, perquè li hem demanat que mos digui una sèrie de cançons mitjançant les quals explicaràs moltes de coses.
2: Home. Pot ser. M'ha costat aquest exercici de dia. Sí. Ja no m'esperava.
1: I de res, Monjo Antiquat, ara mos sentim publicitat i tornem tot d'una.

0: IV3 Ràdio és diversió. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IV3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Van posar un punt en el Puig Major i ara tothom...
3: Xiu-xiu, el xiu-xiuig que arriba a tothom.
2: Fora una bona base americana coronant el cim més alt de sa...
4: I doncs sí, continuem aquí a Xiu-xiu, ara en la companyia de Monjo Antiquat i, bueno, ja m'ho donat una primera exclusiva. Això és un títol, és el nou disc que sortirà a setembre, octubre, però bueno, que Xiu-xiu ja ho saps, és que teva per venir i mos ho expliques. Molt bé, han triat tres cançons, en realitat en tenim cinc, però per mi m'ho donat temps per escoltar-ne tres. Mitjançant les quals no l'explicaràs qualque cosa, eh? Ja nervis? Estàs preparat?
5: Sí, perquè ho he fet pensar molt i alhora sense pensar-ho gaire.
4: Però pensant en què pensaves, què vols explicar?
5: Mira, però tu m'has dit cinc cançons especials. I vaig estar pensant, especials, especials, especials. Perquè, clar, i de Manadon, que jo no tenc cançons especials. Saps? O cançó preferida. Clar, això també per un músic és raro, crec. Saps? A més, per ser gent que sí que li has a músic, però no sé. Jo m'agrada com a músics o estils, o, i de dins aquí hi ha com una gamma, una cromàtica de colors i tal. I m'he anat més cap a cançons que vaig com a escoltar molts pits i que me recorden i m'adun molt a un lloc concret.
4: I de la primera és d'en Damien Rice, I Remember.

0: Bueno, primer tenim aquesta d'en Damien Rice.
1: I d'aquesta, sobretot, és la versió en directe. Perquè està a YouTube i segurament la meitat de les visualitzacions siguin meves. Val? Perquè me flipava tot, a part de la cançó, com evolucionava, pues, tot l'arranjament, l'orquestració, l'edició, que aquesta, a lo millor aquesta cançó, ja aquest directe, ho tenia 15 anys, 20, i és una edició superacurada, amb canvis ràpids i l'energia que se respira allà, així com està en Damien i tal, me flipa, no? I té un subidonaco que a lo millor en el disco no hi és. I m'ha pillat una... Això devia tenir jo 15-16 anys, no? Com aquesta adolescència romàntica, no? I en Damien Rice és com per excel·lència aquest cantautor, sí. No? Com tota la bohèmia i això. I m'ha influenciat molt. Vaig descobrir Damien Rice i Muse el mateix any. Mm. I són com a dos extrems i per això també són dos pilars. I no posar res de Muse perquè no podia posar res tot. Però també no te sabria dir quina és la cançó especial de Muse, ja, com 15 o 20. Però en Damien pues, m'ha ressonat per això, perquè sí que aquesta posada en escena, aquesta manera de ser, crec que m'ha influenciat. I resulta que fa un any el vaig conèixer personalment, m'ha escriu amb ell en el convent de Puntós, que jo vaig anar a fer un encuentro de raïz.
0: I un encuentro de raïz?
1: Bueno, això és un altre tema, sí. De música íbera, no, de música íbera, amb panderos quadrats i això, no? I és un espai brutal, que dones a cuidar que demà hi vaig a tocar un concert meu de Montjo Antiquat i retornar allà també fa especial il·lusió. I és un lloc que viuen en comunitat i fan residències artístiques, un convent que està adaptat i té una iglesieta, té una passada de lloc. No?
0: I on és això, perdona?
1: Això és a Catalunya. Sí, per de vora Vic. Al mig del no-res. I ell va venir de públic a veure el dia final de l'encuentre. I vaig creure... Quan vaig veure que estava per allà, vaig dir, Dios, en Damien Rice. Clar, també, el tio, pues, està envellat i no tothom el coneixia, però jo sí. I estava allà com a mi perdut, allà és britant, bueno, irlandès, no? I me'l vaig creuar i li vaig dir, ostres, Damien, thank you for your music, saps? I vaig començar a xerrar. Ell ha viscut a Mallorca molt d'anys, d'allà, i jo li vaig dir, jo som mallorquí, què fas aquí? I van començar a xerrar un poc. Però poder-li agrair a algú que has escoltat tant, que t'ha influenciat tant, és molt necessari.
2: Bé, doncs, la següent que tenim és de Brad Mehldau, When It Rains.

0: una cançó instrumental.
1: Sí, sí, sí, sí. De fet, m'agraden moltes cançons que són sense... Sí? Claro, claro. Sí, sí, sí, sí, se consideren cançons. Uh-huh. Sí, amb Brad, bueno, clar, aquí em connecta molt amb tot l'univers jazzístic, no?, i més contemporani. I record molt aquesta cançó, que la vaig sobar moltíssim també perquè m'apassionava com te presentava el tema i com anava evolucionant, no? Ara ho he posat a partir de la meitat, però si se posa des principi, te ven un tempo, te ven un compàs i resulta quan entres a la bateria t'està xerrant d'una altra cosa, vale? I després va evolucionant i va entrant tota una secció orquestral i se fa un solo que se'n va de mare, que aquí va dir, uau, tot això és possible, val? En Brad és algú que també te descobreix com a universos, no? I colors que no coneixies, i és una bèstia de músic, i tot i que també sóc com molt clàssic en jazz, en moltes coses, ell està allà com equilibri molt guai, i el té molt present en Brad, a l'hora de, també s'hora de composar jo, no?, i d'arriscar el que dèiem.
0: Sí. Molt bé, i de continuar amb aquesta travessa de cançons, ara és Lucía Fumero amb Dreamers Day. It's hard.

0: Hi ha qualque història d'amor en aquesta cançó?
1: Per res. Vaig descobrir aquest disc pintant una paret blanca. Imagina't. Però segur quan descobreixes un disc.
0: Sí.
1: I ho té molt aquesta cançó. I no fa tant. De fet, va ser... Clar, m'ha venit molta influència quan m'has dit les cançons. Que m'influencia a mi, no? I vaig fer vaig posar coses de Ravel i coses més romàntiques, coses com Radiohead i tal. I dic, bueno, però què passa? Estic escoltant molta música d'aquí també, no? I volia com representar-la d'alguna manera, no? Perquè igual que m'apassiona en Marco Mezquida, en Silvio Pérez Cruz, tota aquesta moguda de músics catalans increïbles, una d'elles, per exemple, en Lucía Fumero, i vaig descobrir aquest disc, que és de Folklore 2, i m'ho va entrar per l'espina dorsal, no sé, d'una manera que m'ha generat un calfre constant de 40 minuts que dures disco, no? I això és, crec que és l'últim tema que reposa tot, no? I és una tia també molt guai, és una música també jove, de piano clàssic, jazzístic, i té un univers molt particular, és molt guai. I aquest tema és que si l'escoltes res, 30 segons, ja te gela d'alguna manera, te canvia i te posiciona a un lloc diferent, no? I això, i volia com a... Això, com a representar com a tota aquesta música que escolta aquí amb aquest tema d'ella.
2: Bé, idò, tenim també Maurice Ravel, és concert per piano i orquestra en sol major.

0: Molt bé, aquí ja tirant per una banda bastant diferent.
1: Exacte, no? Exacte, exacte. Sí, però he de dir que és el segon moviment, i això
0: segon
1: és el primer.
0: Moviment,
1: i això és el
0: sí.
1: primer. I heu posat el primer.
0: Mira.
2: Home, és que també m'has demanat cançons un poc complicades.
1: Però són cançons.
2: Sí, evidentment, sí, sí.
1: Sí, bueno, però també està bé tocar aquest balos. No, clar, el segon moviment és un adagio com molt més lent, que també record que el vaig descobrir, jo estava de viatge per Tailàndia i tenia com una playlist i m'havia descarregat les cançons i vaig dir, vinga, provaré en Ravel i amb aquest tal. I estava a una habitació d'aquestes de 20 persones amb lliteres i amb els auriculars i és aquest tema que t'entra i no te deixen endur mai més, no? I és això, jo, no sé, m'agrada molt les cançons com que pateixen una evolució molt dràstica dins ella, no? Que comencen com molt petites i va creixent i va sumant i se'n va cap a un extrem molt bèstia però després torna com una onada, no? Crec, més que aquestes coses més serials, poperes, de que així com comencen les dinàmiques aquestes, pues, això m'avorreix. I justament aquest tema d'aquest segon moviment de Ravel m'encanta i damunt pareix molt senzill, i però després quan l'intentes tocar i tal, està plegat de detallets supercomplexes. I harmònicament és aquest punt, bueno, postimpressionisme, que m'encanta, cada cop escolt, descobert noves capes, que és el que m'agrada de la música clàssica, que quan més escoltes, més aprofundeixes, més capes, i mira que no hi ha lletra, no? Però hi ha allà l'harmonia, l'ànima, hi ha alguna cosa que vas descobrint cosetes que fa que estiguin vives, no?
2: I d'ara, canviant de registre, sentim Radiohead, Paranoid Android.

0: Molt bé, ja aquesta ja és darrere. És darrere de...
1: Havia de posar alguna cosa de Radiohead, perquè és veritat que m'ha copsat molt i és un grup que torna, no? Sempre, com a... Ja, no sé si teniu grups que l'escoltau molt durant uns mesos, després estàveu com uns anys que està allà i t'encanta, saps? Però després torna i redescobreixes més. I és un grup tan bèstia i tan polièdric, no? Com a... que te pot fer aquest tipus de temes complexos com altres... Bueno, no menys complexos, però més sutils, més senzills, de piano, més baladeta, però després, no sé, me flipa, no?, que siguin tan versàtils. I aquest tema, com podia ser un altre, però sí que me'n record que quan el vaig estar descobrint, això el vaig escoltar molt, i vaig veure aquesta possibilitat de presentar temes pues, llargs, de 6 minuts, per què no, que transitin per diverses bandes, que te facin com el tema, per exemple, aquí podria ser Bohemian Rhapsody, no?, però amb Radiohead té aquest temazo, no? Així com que passa per varis passatges, per varis tempos, tonalitats i no sé, m'encanta perquè justament intenta no ser comercial i és un tema ultracomercial perquè és l'oient que ha fet l'esforç després.
0: I de res, Joan Vila, hem aquí arribat al final de l'odissea d'aquesta entrevista.
1: Hem fet tots els temes, això és perquè xerrar ràpid és de pobres.
0: No, això ho diu Marc Giró.
1: Sí, i té
0: molt acertadament.
1: Té raó, mira, jo, perquè tu me dones 20 minuts, jo t'ho dic tot.
0: Molt bé, molt bé. Joan Vila, frontman de Montjo Antiquat, moltíssimes de gràcies. Ja ho sabem, nova música que mos espera.
1: La duré aquí, encantadíssim.
0: Molt bé, i que s'aporti bé l'estiu amb tu.
1: Gràcies, igualment.
0: Que vagi bé. Nosaltres res, ara fem una aturada i ara tot d'una arriba na Marta Sant Pas, amb que per mi mos passarà revista. Amb que adéu.

0: I D3 Ràdio és humor.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Si te quieres divertir.
4: Des de la banqueta.

0: I doncs acaba d'entrar ara per s'estudi, per sa porta, sa persona que direm és més xula de sa ràdio.
1: Ah, ai, mare meva! Sí.
0: Home, escolta, és de vacances, la Marta Sampas, i ha aturat les seves vacances per venir xiu-xiu.
1: Bon vespre, bon vespre. Bé, però ja per sort que és, està bé, ja està, ja han complit el dia de platja, ben salada, eh?
0: Sí?
1: O sigui, no m'he dutxat, bé, he estat a la mà, i sí, efectivament, sóc de vacances, no sé si sóc la més xula, ma mare m'ho deia, quan era adolescent, perquè jo era molt fan de la Xenoa, i m'ho deia, ets més xula que la Xenoa.
0: Més xula que un
1: poc. Jo li deia, no se diu xix, se diu xula, però bé, i era la discussió, adolescència.
0: Ben,
1: d'estar molt relaxada a Cala Morlanda, he anat a veure una amiga i hem fet allà un cafico i això són les vacances. Poc esport, per això avui venc amb mood vacances i amb mood pretemporada, perquè ja un poc he de dir que fa, bé, des de dijous, que bé, just una setmana que no faig feina, i sóc d'aquestes que desconnecto. Ara els meus companys no ho diran, no, idò, ja que sé,
2: és almenys... perfecte.
1: Sí, no, Toni Fuster, que ell sí que està fent feina, ell vos està contant a tots el que està passant i tot això, però jo estic molt desconnectada. Dic pretemporada perquè o la gent és de vacances o ja han encetat pretemporades, esportivament xerrant, el Mallorca és de pretemporada, el Marbella està fent partits, avui ha guanyat, això és l'únic que m'ha informat per venir aquí, que ha guanyat un amistós, i bé, doncs...
0: El Lugumbo està sent un espectacle, tinc comptes.
1: El Lugumbo, no sé, mira, és que mira, estic tan desconnectada que l'únic que he dit del Mallorca era un vídeo molt graciós, dit del Mallorca perquè és, ara aquí està de pretemporada i és el màxim representant xerrant de categories i de nivell, no?, l'esport balear. I m'ha sortit un vídeo de jugadors típics que els deixen una càmera i van passant i tal, i m'ha fet molta gràcia el Lugumbo perquè és bastant personatge, però no, o sigui, és tot el que sé. Que vos anava a dir, bé, això, que està, no?, de pretemporada de vacances, i qui està de vacances, que d'ençà que la darrera vegada que vaig venir no sabien qui havia guanyat el Mundial. Jo no vull xerrar del Mundial, però veig que va embafada, no sabeu quant. O sigui,
0: hem de xerrar del Mundial
1: no
0: perquè duim una coseta, però en parlarem després,
1: sí,
0: si vols.
1: Sí, però bé, que d'ençà la darrera vegada que vaig venir sabíem els finalistes, no sabíem qui guanyaria. Són de vacances els jugadors d'Espanya que van guanyar el Mundial, per si algú encara no ho sabia. Jo vaig quedar embafada perquè la nostra feina mos encanta, quan hi ha esdeveniments així, o quan el Mallorca va jugar a la Copa del Rei, o quan el Nadal guanyava tots els Roland Garros del món i més coses... Acabes embafat de tant de dies xerrar de lo mateix.
3: Si se puede, se puede, y si no se puede, pues no se puede.
1: Exacte. Claro. Gràcies, sí, no, és que és així. Si se puede, si se pot xerrar i tens força, pot xerrar. Si no se pot, no se pot. Jo als meus amics ja els diré, és que no me digueu res del Mundial.
0: Exacte, no vull sentir parlar.
1: És que no vull saber res.
0: Bueno, molt d'aquests jugadors de l'Espanya són ara mateix per illes de les Balears, fent vacances merescudes.
1: Sí.
0: Com per exemple en...
4: En Ferran.
1: Ferran. Va fer gol, eh? Després hi tornarem a xerrar del Mundial.
0: Sí, perquè duim una coseta per tu.
1: D'acord, deixem per la rep. Però sí, ells són de vacances i ells segur que descansant. A lo millor és el típic que agafa una motito d'aigua, aquestes coses que fan, no? Bé, estan els allà amb els superiates i bé, s'ho mereixen ballant. És un poc l'esport que d'un està fent com a molt, no? Però clar, merescudes vacances. Jo avui anem a la gent de carrer, a la gent com nosaltres, que en l'estiu encara fa més peresa, m'incloc, que sempre vos matxac tot l'any amb heu de fer esport, vos part revista, man, que heu fet, que no heu fet... No estic amb aquest... Ah, que no vos estic fent, perquè...
0: No, estem esperant.
5: Fa setmanes, que no...
1: Per què? Perquè jo no estic fent res. Però és que vos juro que res, però vull dir, va, li donem una volta... per incentivar la gent a que se mogui.
0: Però tu si vas a nedar a la mà, per exemple, estic convençut que d'aquella gent que va fins a la boa.
1: Sí, això no ho vaig xerrar. Això no ho vaig xerrar. Com sou vosaltres, en l'estiu, si feis esport o no, i si no en feis, si considerau esport, per

0: No, gran la meva vida que vaig dir, en ser, però ho deia de veres, eh? Que s'acabi l'estiu.
1: Jo ofereix que arribi setembre, i ho dic aquí, ho dic, hi ha gent que no li agrada que ho digui.
0: Però tu ets així, o sigui, ets així, tu sempre ho dius, això.
1: No tan intensament com enguany, jo m'agrada molt setembre, i jo l'estiu no m'agrada, hi ha molta gent, i fa molta calor.
0: Jo sóc amant de l'estiu, viuria tots anys en l'estiu, però no aquelles setmanes. Però aquelles setmanes estava per més no fer res, perquè és que si ja sues respirant, imagina't, fer esport.
1: Però anar vas al gimnàs, era condicionat.
0: No, i ara, clar, avui som dia 30, no?
2: No tots els gimnàs.
0: Exacte, anem un poc en això, en l'època que estem més que ara per l'estiu, a l'hora de fer esport, ara també agost, en setarà, i els gimnasos i la gent que s'hi dediquen a això té dret a descansar, i molts tanquen. Vull dir, seguir una rutina esportiva són molts factors, els destens, ara faixíem, no?, d'això que xerres destens, però és que és vera que pot ser una excusa, i no serò, és una realitat, i a París inclús, cops de calor i coses que no se pot fer esport a les hores que no se pot. Per tant, tanquen els gimnasos, aneu a la platja, per exemple, a Nenora, Nenora, aquí fa relativament por. Nenora no ha hagut de patir et sabre quin esport fa. Jo, en Jordi, el primer dia tremolava, pobre, mirava amb una cara que jo dic que aquest lot de fer ja ara, ja hi ha confiança, ja va bé. Però, Nora, tu ets esportista, tu fas esport durant l'any, dic.
2: Sí, sí, jo vaig en el gimnàs. M'agrada molt anar a fer classes dirigides o de hit o de circuit.
0: Ah, val.
2: Intenta anar pues, lo màxim que puc entre setmana.
0: I ara què estàs fent?
2: Ara segueix que anant a anar a gimnàs, sí, és de matins.
3: No ha dit el punt important, que és el que m'acabes de repetir, és que hi va cada dia.
0: Què dius? Sí, bueno, cada dia una hora d'aquests funcionals, una mascle.
2: Ho intent.
0: Mare meva, quina pretemporada que fan.
2: Però a lo millor un dia que estic molt cansada i dic, me quedo dormint, però intento anar molt de dilluns a divendres.
0: O sigui, sí que tens una rutina esportiva, no mos val en hora, perquè clar, després tens tot el dret del món, està tiradíssim a la platja, a que té amb aire condicionat o amb el que sigui. Jordi.
3: No, jo he seguit anant.
1: Ahir mateix, en aquesta hora, en aquesta emissora, va dir que s'havia desapuntat.
3: No, que ahir no hi havia... O sigui, jo hi anava dos pit per setmana, vaig començar dos vegades per setmana. No he dit que m'havia desapuntat.
1: No, ja va dir
3: que he afluixat. He afluixat bastant, la cosa.
1: Ah, bé.
3: O sigui, anava dos pit per setmana, sí? Ara he baixat a un.
1: Olé, a un.
3: A un. Però sí. No, de fet, la darrera vegada que hi vaig anar... No vaig poder fer l'hora completa perquè en els 45 minuts m'estava cubant. Ja. Vaig dir, m'he de seure.
2: És horrorós.
3: Vaig començar a marejar i vaig dir...
0: Ai, ai, veus? És que abans ho he dit, pot ser inclús perillós, però bé, més o manco ho feis.
3: Va, sí, i després, bé, després de la platja, sí que intentes. Mon pare i mon mare s'han comprat una piraigua i jo els hi he robat.
0: Ah, molt bé. Aquí, ara anem.
3: Els hi he robat qualque vegada, cap de setmana.
2: Molt bé.
0: D'acord, apuntant. Snorkel, busseig, màscara, neda, que és boníssima, a més, zero lesiu. Piraigo, paddle surf ja dic que també en pràctic i n'he fet moltíssim. Ja,
1: però clar, paddle surf fa abdominals, fa
0: és una passada, tot, eh? És molt complet, en sèrio,
2: i és molt divertit.
0: Sí, a mi m'encanta, sí. I hi ha gent que només hi va si està molt pla, a mi m'agrada que hi hagi ones, perquè quan n'aprens, bé, és que és una altra tècnica quan hi ha ones, i a mi m'agrada, inclús no moltes, perquè llavors sí que ja te passes en el surf, però hi ha diferents modalitats, o sigui, quan ets a la platja segut, veus tot tipus d'embarcacions diferents, hi ha la piraigua, ara hi ha també una modalitat que jo ho he dit moltíssim, i precisament a Canada, que dic que hi vaig ser a un lloc on comptes amb un segon 10 taules de paddle surf, hi ha una cosa nova que veig a la gent que s'aplica una cadira, com una cadireta que s'adapta en el paddle surf i ho fan en doble rem, com si fos el rem de piraigua. Per tant, vull dir, qualsevol excusa és bona per moure's a la mà, i això m'ha parat super vàlid. N'hi ha moltes més. No sé, Xavi, tu, si a la platja et des que no fas res...
1: Jo a Nedà m'agrada. M'ho pedim a renyar, m'ha dit, tu no t'agrada Nedà, tu t'agrades tant remull.
0: Clar, no és el mateix, no és el mateix.
1: Però a veure, si ja se pot, sí que hi vaig. I bussetjar m'encanta, per molt de gust.
0: No, i a part, si ho feis amb ulleres, és que tenim una meravella aquí.
1: Estup, secreta...
0: Sí, jo ara no vull fer d'aquestes que posen la ubicació, però també... Bé, és que soc de vacances, però de veres que no me sent malament de no fer esport perquè he fet moltes coses. L'altre dia a Yucalcari, no sé si ho coneixeu.
1: Sí.
0: És espectacular, es busseig allà perquè és molt profund, i vaig estar com a dues hores busseigant. Clar, no ho notes, a més, i quan surts dius, ostres, és quasi igual que un entrenament d'una hora de hit.
2: Però per favor, que vos penseu d'aquí.
0: No, està superbé.
1: No, va venir l'altre dia i va dir, jo vull, el meu objectiu físic és tenir abdominals.
2: Sí.
1: Ho vas dir?
2: Sí.
0: I doncs saps que te fa molts abdominals? Com? Bé, des d'aquí sempre dèiem, i jo sempre

0: Refegeix, esport, no, no, nosaltres no cosificam, vull dir, esport està en salut i està
1: sí,
0: content, però,
2: que sí,
1: que sí, que sí, que sí, jo ho aconseguiré.
0: Ja de passada.
1: Ja ho ensenyaré, ja ho ensenyaré.
3: No, si és un objectiu,
0: està
3: ja està.
0: Està beníssim, vull dir, beníssim. Espectacular, un s'ha de sentir bé, sigui com sigui. Esport de surf em fa molt.
1: Sí.
0: Perquè, clar, sí, sí. Ja es core, que se diu, no? Sí. Es mantenir l'equilibri. Fa que facis aquest treball de força intern. Quin més se vos ocor? Xavi, jo sé que tu t'agrades tenis.
4: Sí. Home, si no jugo de
0: les... Pales?
4: Ah, pales, és que saps què ha passat enguany?
0: Vos agraden o vos emprenyen?
4: Jo no, jo m'encanta, jo de pales som un mes molt picat. Buah, te'n
0: guanyaria.
4: Què va?
0: Te'n guanyaria, no hi ha normes. No, és com, faríem, clar, faríem, no jugues i no...
4: No, en faríem molts. En faríem moltes.
0: Això, això clar, és el que passen aquí, passen aquí.
4: Sí,
0: aquí.
4: Sempre hi ha algú que se comença a picar i diu no, perquè tu has tirat alta i ja comença amb la competició.
0: Ai, mare.
4: Però les pales em passen un gustet, però és veritat que enguany no he pogut jugar encara. No.
0: I a més les pales tot un món també, perquè hi ha les típiques de Mallorca, Sunset,
4: sí.
0: De plasticot, i n'hi ha de bones, hi ha gent motivadíssima que juga. Ara, vos agrada jugar-hi, però està tomba de tassarena i que hi hagi gent davant jugant...
4: Ja m'agrada, vinc vos.
1: A mi m'és igual.
3: Passa, no no, emprenya.
4: Te molesta?
3: No.
1: A mi m'és igual. Mentre no me la tinguin a jo...
0: És que hi ha aquests perills.
3: Però sempre cau, sempre cau.
1: Bé,
3: sempre
1: però és que tampoc...
0: Pilota.
1: Sí, però jo tampoc me pos davant d'allà on juguen a les pales. Jo me pos un poc més a darrere i ja està. Però no me molesta.
4: Quin és el millor terreny per jugar a pales? És a dir, que hi hagi un poquet d'aigo, fins als turmells...
3: Sí, un poquet d'aigo.
1: Un poc d'aigo.
0: Jo, si jugo, m'agrada també que tenis peus en remull i de passada ja tirar-te d'aquestes
3: idees
0: impossibles.
3: Això
0: és guapo, això és guapo. Però he dit abans que hi ha gent que s'ho pren super seriosament. Hi ha aquí per Platja Palma, Ciutat Jardí, arribant a Ciutat Jardí, sempre hi ha... Però que són un grup, que jo no sé, crec que sí, que se diu... Mira, hi ha tenis platja, que bé, aquest se considera com una mescla de tenis, pàdel i vòlei, no és el mateix, però sí que deu haver una modalitat de competició de, amb aquestes pales més grosses, com un s'allunyen més un de l'altre, i sempre n'hi ha un grup que ho practica, ja ha passat a punt d'arribar a Ciutat Jardí, jo aquest sempre sí que me'ls aquest mirant, perquè a més se posen a un racó d'arena, planeta, vull dir que se munta com a la seva pròpia pista, i és una passada. Després, el que se veu moltes les platges, també sense emprenyar, sí que agafen el seu espai, el vòlei platja, no sé si n'heu jugat.
4: Sí, això és molt divertit també.
3: És superdivertit.
0: No jugava, vols sí?
3: Sí.
1: Jo soc molt dolenta, jo això no... Els esports en equip no són lo meu.
0: Jo el que m'ha passat sempre amb el vòlei és que te pica...
4: La pilota?
0: Sí.
3: Clar, fa mal.
4: Ara hem de prendre la pilota.
0: No ho sé, jo suposo que és qüestió de pràctica. Però bé, veig que no estàu aturat del tot.
4: Bé, però ara ho penses, és a dir, abans això ho fèiem moltíssim, anàvem a la platja, jugàvem a pales, anàvem a vòlei platja. Però ja enguany no he fet res d'això, no sé per què. Suposo que
3: bé, també hi ha un aquí, vens a xiu-xiu cada dia.
0: Bé, sí, també
4: ho he de tenir
0: temps. Jo això ho he encetat perquè jo soc de vacances i he tingut molt de temps. Després també he caminat, perquè baixar Llucarcar i pujar també és una excursioneta.
4: Sí.
0: La fas, no sé si sou d'aquest d'arribar a una platja cala, de tenir el cotxe propi i caminar poc, o vos és igual fer un camí...
1: Jo, si en el final el que és guapo, jo, a mi m'estan
0: platges
1: caminar una estona.
0: Que necessiten potser 30 minutets de caminada per anar i tornar, ja ets excusa, ja has anat a la platja, està tot el dia tombat, però ja has fet aquesta activitat, no? Vull dir, la qüestió és moure't-se.
4: Sí.
0: I també hi ha una altra, que això m'ha fet gràcia, no sé, perquè super random, me va sortir Sergio Ramos a Instagram, que recomanava el que vol de cercar, amb un flotador. Diu, este flotador vale un euro. Te'l poses, eres a piscina. Diu, si no tienes piscina, en la playa. Bé, almenys, feia, no? Com adaptant-se un poc a tothom que no té la casa que hi té. Un flotador. Va fer dos, tres exercicis de cames i dic, està molt bé.
4: Sí?
0: O sigui, lo típic és que fas la xerradeta amb les amigues.
1: Sí, i te vas molt bé.
0: Un pot de cames, pim-pam, una munt, una avall i tal, com un pot d'aquagim, no?
4: Però, mentre xerres.
3: Això a casa pot fer moltes coses.
4: És la meva família que fa aquagim.
0: Està beníssim.
4: I que tu te fiques dins aigua, comences a remenar la mà.
0: Cansa.
4: I escolta, i fas pit, pots fer esquena, pots fer bíceps, pots fer tríceps.
0: Per això jo des d'aquí, el meu missatge, és que sou de vacances, no sou de vacances, vos fa peresa, fa calor, gimnàs tanca... No valen mai les excuses, aquí, des de la banqueta, aquesta secció esportiva. Sempre hi ha temps per moure't-se. Fer-ho inclús estant content i fresquet. Oh, no, Jordi, ara què faràs?
3: No, perquè jo he vist, ara anava a comentar una cosa que he vist per xarxes, i és un al·lot que mira, això ho podeu fer des de casa, que s'obri s'estrava, que és aquesta aplicació...
0: Sí, és l'aplicació esportiva, n'han xerrat aquí moltes vegades. L'aplicació
3: esportiva que és per fer caminades, anar a córrer i te comptes... Es, i d'ell el que fa és, ho fa dins casa i a la mi intenta fer 5 quilòmetres damunt d'una cadira.
0: Mare.
3: I se passa però... hores damunt la cadira fent pessetes fins que li compta el marcador 5 quilòmetres. I ho ha fet així, ho ha fet com a totes les parts de casa.
0: No, mira que l'estrava, estraves aquesta aplicació exacta d'enregistrar activitats, no? Sí.
1: Sabeu el que cansa molt també? Fer clots.
0: Mira,
1: que pareix una tonteria, però a mi m'agrada molt fer castells d'arena i fer clots.
0: Molt bé.
1: I vos ho juro que cansa molt. O sigui, acabes amb els braços de...
0: Bona, mira, la pròxima vegada ajudaré el meu nebot, que sempre en plan, sí, poseu-vos allà a fer, jo vos mir, i de fet la darrera vegada va ser, jo vos puntuaré el clot i el castell que estigui millor. Jo no vaig participar, però és vera que, si t'hi poses...
4: Ara veurem la platja on van a Marta habitualment tot el plan de clots,
3: no, és vera que si vols fer, o sigui, si vols fer cosa i vols fer comoditat de casa, jo recordo la pandèmia també, per exemple, els escaladors, si que feia escalada, feia repte de passar per davall la taula.
4: Ah, sí, és vera, sí.
3: Que això és supercomplicat, també.
0: Havies de fer. Que no l'haig vore jo.
3: Havies de fer com a, sí, fora tocant terra, passar per davall la taula i fer tota la volta i sortir per l'altre costat.
1: Sí, però això depèn de la taula que tinc.
3: Sí, clar, però feien...
0: Clar, jo m'estava imaginant la meva que fa un pam i que no hi pas.
3: I ho feien els escaladors, per exemple, no? Vull dir que al final tothom troba...
0: Sí.
3: Caminar damunt d'una cadira.
0: Bé, i deies abans lo de Strava, que és tot un món i està molt bé també, jo un pic ho vaig xerrar, jo troc que de vegades, no, la pressió social, les xarxes, no, de pujar això, que jo estic out de xarxes i ho recomano a tothom només per feina, perquè a lo millor sense voler, sense inconscientment tens aquesta pressió de, estic a aquest concert, ho pujaré, perquè si no, no hi està, no, i es trabes un poc en aquest sentit de... Però en aquest sentit també pareix bo, perquè, bé, mira, clar, tinc aquesta pressió de... He començat a córrer, vaig pujar un dia, ara que estaré, tres dies sense pujar-ho, perquè és vera que no he anat, va. I, lo millor, aquesta pressió bona es fa de que vagin això. Per tant, bé, tot el que sigui passar-s'ho bé i no tenir peresa, i si se té, que també és vàlida, se pot aturar un poquet, els esportistes han aturat aquest estiu, n'hi ha que arrenquen, si voleu estar informats, informatius, esports, els meus companys m'ho estan fent beníssim, jo no sé molt bé què està passant, sé que dimarts torni, dimecres hi ha el Mallorca juga el trofeu Ciutat de Palma, Somos contra el PSG, contra en Luis Enrique, i bé, i moltes més coses que anirem contant. Ja per acabar, vaig estar a l'Atlàntida i vos vaig sentir, i me'n recordava l'any passat que vaig fer les seccions d'allà i van xerrar de pel·lícules, docus, esportius. També ja tens les vacances per estar a casa tranquil·leta en el sofà mirant un docu. Bueno, duc una recomanació, és de Netflix, i se diu La respiració més profunda.
4: Molt bé.
0: Va d'apnea. No sé si això heu jugat a qualque vegada. Men, quan aguantes a baixar?
1: Sí, no, fa passar una pena d'això.
0: Mira, vos juro que mires el documental i estàs com sense aire, però és una passada. O sigui, si vos agrada la mà, els fons de la mà, les activitats aquàtiques, la gent que assumeix un risc, que dius, per què fa això? Per què fa això? Arriscant la seva vida? Però és superinteressant i està molt bé. I l'altre dia ho escoltàvem tornant de la platja, que era a l'Atlàntida, vaig dir, els he de recomanar alguna coseta que fa temps que no, i és La respiració més profunda de Netflix, que és un esport, s'apnea.
4: Sí, s'apnea, sí, totalment.
0: Molt mental, molt mental.
4: Sí, bueno, igual, i molt de tècnica, també.
0: Sí.
4: Jo no em vaig davall 3-4 metres, ja m'apiten sabres.
0: Sí, exacte, això, jo se'ls deia Lluc el Cari, i després de veure aquest documental, dic, va, vinga, vaig a... Que va.
4: I has de bufar, horrorós.
0: N'has de saber, anau alerta,
4: per favor. Exactament, sí, això. No vos passeu encara, no.
0: No vos convido a fer-ne, ja. Podeu riure, menys, si aguantau 20 segons o 30, però...
4: Si em fes a fer trampes, si respirau, ho heu de dir.
0: Ai, mare, això ho feies de petit, eh?
4: 4, 3, 7, i 10, que dius, si he aguantat 100 minuts. Molt bé, Marta, hem de, per acabar, una qüestió fonamental. I és que, bueno, primer t'hem de dir, Ines, evidentment, des de vacances.
0: Ja, ja ho sé, eh? I jo també hi no hem quedat, Ines, què passa? No ho entenc.
4: Volem que puntuis, li posis nota, a com ella canta els gols.
0: Vale,
4: d'acord?
1: I ara mateix està a punt de produir un penalti de l'Espanya, no?
2: Caramba!
1: O sigui, ha de marcar gol a Espanya.
2: No, Oyarzabal, tiraràs penalti...
1: La gent està espectant, ara enfoquen el públic.
2: I podem celebrar amb pic nois de fondo, si fiquen gol.
1: Vinga, xuta i gol.
0: Gol
1: d'Espanya. Gol d'Espanya.
0: Però això, Florina, promem. Marcava Espanya o marcava Argentina? En el cas de, perquè ho diu.
4: Gol d'Espanya.
0: És que se canta més...
3: Espanya, França.
1: França, era la semifinal.
3: Penalti de Oyarzabal, no?
0: Sí. Però és que encanta un sí, de rival. Sí, sí. És veritat que quan canten gols, els de rival no li fiques tant d'èmfasi ni tanta passió, però li fiques més que aquest de nines d'Espanya. O sigui,
4: s'ha produït un penal, xutes penal...
0: Ja sé qui no substituirà.
3: A favor de la pobra Inés, mos va agafar en altres partits Espanya-França en directe.
0: Han dit, hauríem de com... Això era en directe?
3: Clar, això era la semifinal a les 9. Sí, i mos va agafar en directe i era de comentar. Però clar, nosaltres, evidentment, no som un programa d'esports.
0: No, i tant. I aquí se demostra que no és fàcil la feina que fem.
4: No, home, evidentment que no.
0: Per això. Però bé...
4: Van passar més coses. I és que, bueno, et vas produir un fet relativament curiós. Bé, curiós.
0: Ah, sí.
4: I és que se va fer una porra del Mundial en aquest programa.
3: Pulpo Jordi diu 3-1. A favor d'Espanya.
5: Jo dic 2-1 a favor d'Espanya, però el darrer gol és la pròrroga penaltis.
0: Que se va mullar. Si és la pròrroga no hi ha penaltis.
5: Vinga, la pròrroga. Vale. Jo dic 3-2.
0: Bé, ràpidament, jo no ho sé, l'improvisaré, anava a dir. És que un 1-0 no.
5: En Ferran. Ai, que guapo.
0: No, va, mira, heu volgut patir. Jo no vull patir tant perquè se farà llarg el programa també, però anirem a penals després d'un 1-1 en gol de Lamine i de Messi. I a penals guanyarà
5: jo
0: Espanya.
5: Jo volia dir penals.
0: Mira, va pegar alguna cosa, si passa el que jo vaig dir. Estic flipant perquè jo dic 1-0, no passarà, i Nenora tot d'una diu Ferran.
5: Sí, sí.
0: Va ser així.
4: Va dir això?
0: És que un 1-0 no.
5: En Ferran.
0: Molt fort.
4: Que guapo.
0: No, no. Que guapo. Però, sí, pulpa pel Jordi, has quedat en res.
3: Retratat totalment.
0: Ostres, i va ser així,
5: I va ser així, jo.
4: D'aquí de Xiu-Xiu van invocar, però Ventura tot va començar amb aquestes paraules.
0: Molt fort, totalment. No sé,
4: però bé, Marta Sampas torna cap a les teves vacances, que sabem que les interrompo per nosaltres.
0: Sí, ara vull ja a dutxar-me i a dormir.
4: Exacte, moltíssimes gràcies per venir. Mos veiem pres, si no la setmana que ve serà l'altra. Hem arribat a Xiu-Xiu número 441. Nora Oliver, moltes gràcies. Jordi Suárez.
3: Mos veiem demà.
4: Mos veiem demà, exacte. Si mos cercau, aquí a Vetres Ràdio, mos trobareu. Moltes gràcies.
6: Nosaltres mos sentim representats per això, perquè ho hem viscut com a de tota la vida.
7: Se acabó.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. Comença un divendres marcat per la crisi migratòria a Espanya amb la imatge de milers de persones travessant la frontera entre Ceuta i el Marroc. A l'espera de xifres oficials, es calcula que 10.000 migrants han entrat de manera irregular durant les darreres 24 hores. 16 d'ells han perdut la vida i el govern espanyol ha mobilitzat l'exèrcit per reforçar-ne la seguretat.
2: Sí, he cruzado por la mañana a las 10:30 más o menos. Bueno, con un grupo, como todo el mundo lo que está pasando ahora.
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
4: Muy mal.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de cuatro horas.
0: Avui el president del govern central, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran a Ceuta per valorar in situ la situació. Mentre que des de les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, l'ha qualificada de molt preocupant i ha reclamat al govern central una resposta urgent per protegir les fronteres. És divendres, dia 31 de juliol. I avui és dia d'operació sortida i de tornada de vacances i això es nota als aeroports de les Balears, que presenten màxima activitat.
5: Des d'aquest divendres i fins diumenge operaran 5.139 vols, que és un 1% manco que el mateix període de l'any passat. El president de l'Agrupació Empresarial d'Agències de Viatge, Pedro Fiol, diu que enguany la demanda de viatges per part dels residents s'ha mantingut.
6: Però el client està molt més sensible en el preu i ha esperat fins en el darrer moment sempre que ha pogut per intentar aconseguir les millors ofertes i també per aquest context geopolític que ha creat certa inestabilitat.
0: Tot una seremant directa a l'aeroport de Palma per veure com ha començat aquesta jornada amb tants de moviment just en un dia en què els termòmetres es tornen a enfilar. Unes temperatures elevades que provocaran pèrdues de fins al 40% a les cooperatives agroalimentàries de les Illes.
5: Asseguren que les altes temperatures fan davallar la producció, generen estrès tèrmic a les plantes i animals i disparen la necessitat d'aigua.
0: Les altes temperatures també eleven el risc d'incendi. A Eivissa, Sant Josep de Sa Talaia, està controlat. El foc forestal que es va declarar aquest dijous a la zona d'Escodolà, a prop de l'aeroport de l'Illa.
5: Considerat de gravetat potencial 1 pel risc d'afectació a alguns habitatges del veïnat de la zona, l'incendi es va declarar d'haver les 4 de l'hora baixa.
0: I com dèiem, els termòmetres avui divendres es tornen a enfilar. Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada molt calorosa, esperant que la temperatura màxima giri aproximadament entre els 33 i els 38 graus i fins i tot a punts de l'interior de Mallorca podrien fregar els 39. En el cel, el sol serà l'absolut protagonista i esperant que continuï així pel que resta d'aquesta jornada. I pel seu costat, el vent bufarà fluix. Ho farà principalment de xaloc i tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les a tot l'arxipèlag. Ara mateix tenim a Mallorca 21 graus a Artà, 23 a Sa Pobla i 24 a Bunyola. A Menorca, 23 graus a Ciutadella i 25 a Castell. I a les Pitiuses, 24 graus a Eivissa i 25 a Sant Francesc.
0: Gràcies, Pedro. I en els esports, el Reial Mallorca s'acomiada de l'estada a Marbella amb debuts i amb ple de victòries. Xisco Ribas, bon dia.
8: Bon dia. El conjunt mallorquinista es va imposar per 4-2 ahir a l'Al-Ittihad en gols de Darder, Soumaoro, Pablo Torre i Lubumbo, un partit amistós en què també van debutar dos dels fitxatges, Arnau Tenes i Àlex Sala. La propera prova per als de Luis García serà dimecres que ve contra el campió d'Europa, el Paris Saint-Germain. A la primera federació, l'Udeivissa continua reforçant la defensa i ha anunciat les incorporacions del lateral esquerre Hugo San i el central Eric Curbelo. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha iniciat la pretemporada amb la vista posada a la Supercopa.
0: Són ara les 7 i 4 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Boussà, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández. Comencem.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: S'agreuja la crisi migratòria a Espanya, s'eleven a 16 les persones que han perdut la vida intentant arribar nedant a Ceuta des del Marroc. En les darreres 24 hores i a l'espera de les xifres oficials, les fonts policials calculen més de 10.000 entrades irregulars a la ciutat autònoma tant per mar com travessant la frontera caminant. Precisament avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran a Ceuta per valorar in situ la situació. Això quan a nit milers de persones més han intentat travessar Espanya, malgrat el desplegament dels cossos de seguretat marroquins a la frontera. També l'executiu central anuncia el desplegament de les forces armades.
5: La darrera vegada que l'exèrcit va actuar a Ceuta va ser l'any 2021, quan es va produir una de les crisis migratòries més grans viscudes a Espanya, amb l'arribada de 5.000 persones migrants. Tot i l'ampli dispositiu de seguretat desplegat entre ahir i avui, s'han produït incidents degut a brots puntuals de violència. Entre altres, s'ha incendiat un bus. Per fer front a aquesta crisi, la Comissió Europea ha oferit suport i planteja desplegar també agents de Frontex a la ciutat autònoma. A més, insta el govern marroquí a actuar. Mentrestant, Espanya i el Marroc han acordat l'entrega de les persones que han entrat de manera irregular i que han celebrat així haver treballat a la frontera.
9: Viva Espanya! Viva Espanya!
5: Hola, Espanya! També han explicat que han estat moltes hores dins l'aigua.
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
4: Muy mal.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de 4 horas.
5: I han contat els mitjans de comunicació com ho han fet.
2: Sí, he cruzado por la mañana a las 10:30 más o menos, bueno, con un grupo, como todo el mundo lo que está pasando ahora.
0: Aquesta situació, aquesta crisi migratòria, ja ha aixecat les primeres reaccions polítiques. Quina parla, Cristina?
5: Idò, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha demanat que s'activi l'emergència nacional.
10: Para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana. Hemos transmitir al conjunto de la ciudadanía serenitat i calma.
5: Per part seva, el Ministeri de l'Interior ha rebutjat aquesta petició perquè diu que la llei no permet activar l'emergència nacional per una crisi migratòria. Sosté que el mecanisme està reservat per a catàstrofes naturals o tecnològiques. També n'ha parlat el secretari general del PP, Miguel Tellado, qui ha responsabilitzat el govern espanyol del col·lapse que viu Ceuta.
11: El gobierno de la nación es quien tiene las competencias en inmigración. El gobierno. Y si no está dispuesto a asumirlas, lo que tiene que hacer es dejar paso a otro gobierno de España que sí las asuma. Pero desde luego, si estamos en esta situación, es porque tenemos un gobierno en España que desde luego ha desatendido sus propias responsabilidades en materia de inmigración y ha desatendido el control de las fronteras de España.
5: Per la seva banda, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha escrit a la xarxa social X que l'executiu està centrat a donar una resposta immediata a la situació i que es preparen les mesures necessàries per recuperar la normalitat.
0: Això ha estat a escala estatal, però també han arribat reaccions des de l'exterior.
5: Així és, en concret des d'Itàlia, el ministre d'Afers Exteriors italià, Antonio Tajani, ha publicat a X un missatge en què proposa tancar l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. Això ha afegit que les imatges que arriben de la ciutat autònoma demostren que la decisió de Madrid d'atorgar la ciutadania espanyola a més de 500.000 immigrants en situació irregular és errònia i incentiva el tràfic d'éssers humans. La conseqüència a aquestes paraules, el ministre José Manuel Álvarez ha convocat l'ambaixador italià a Espanya,
0: Antonio Tajani. Aquesta crisi migratòria també repercuteix a Melilla, on a les 10 del vespre s'ha tancat la frontera de Benzi-Enzar després de que 400 persones hagin intentat entrar a la ciutat autònoma. El president Juan José Imbroda responsabilitza el govern espanyol.
12: Desde el año 21, cuando también hubo una avalancha en Ceuta, que se inundó Ceuta, se invadió Ceuta, 5 años nada más. No nos sirvió aquello para aprender, no nos ha servido aquello para tomar pues argumentos, razones y poner políticas prácticas que realmente defiendan de verdad lo que es la soberanía nacional y que defiendan también una migración reglada, regulada, legal.
0: Des de les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, ha qualificat la situació de molt preocupant i ha reclamat a l'executiu central una resposta urgent per protegir les fronteres. Precisament aquesta setmana el govern alertava de la consolidació de la nova ruta migratòria cap a les Balears. El darrer any i mig han arribat a les Illes 11.000 persones en barca i 880 menors. De fet, el pla del Consell de Formentera ha provat instar el govern central a reforçar de manera urgent la seguretat marítima per l'arribada d'aquestes embarcacions.
5: La iniciativa la va presentar Saúl Unió i va tirar endavant i respon a una reivindicació històrica per tota l'illa dels mateixos recursos que la resta de l'arxipèlag. El ple també va aprovar per unanimitat una proposta del conseller no escrit Llorenç Córdoba per reclamar un sistema estable i anticipat de finançament de l'atenció als menors migrants no acompanyats. La iniciativa demana que els recursos es calculin segons el nombre real de menors tutelats i que s'avancin abans que es produeixi la despesa.
13: El finançament arriba després de que la despesa ja s'ha produït. Una situació que ja és estructural no es pot gestionar amb ajudes negociades cada pocs mesos i el que necessitem és un sistema estable, suficient, objectivable, periòdic i anticipat.
5: L'equip de govern recorda que fa mesos que treballen amb el govern balear per aconseguir aquesta reivindicació. Cristina Costa és conseller de Benestar Social.
14: Realment aquestes aportacions són necessàries. Fer que després entri qui entri, segueixi com segueixi, tinguem un finançament regulat i que en Formentera no quedem a l'aire, per dir-ho així.
5: Aquest sistema tindria un caràcter compensatori mentre no s'implanti un instrument normatiu de coordinació interinsular que garanteixi una distribució dels menors migrants no acompanyats entre els quatre consells insulars.
15: 7 i 11 minuts.
16: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar, espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
17: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I avui divendres és dia d'operació sortida i tornada de vacances i això es nota als aeroports de les Balears que tenen màxima activitat. Des d'aquest divendres i fins diumenge operaran 5.139 vols. Això és un 1% manco que el mateix període de l'any passat.
5: Avui passaran pels aeroports de les Illes més de 1.500 connexions. Són 140 menys que el 2025. El de Palma és el que tindrà més nombre de vols, amb 980, seguit del d'Eivissa amb 437 i el de Maó amb 170. El dia de més moviment serà demà dissabte, dia 1 d'agost. El president de l'Agrupació Empresarial d'Agències de Viatges, Aviva, que és Pedro Fiol, explica que els paquets vacacionals amb vols charters ha estat una de les opcions amb més sortida perquè, diu, mantenen uns preus més estables que els vols regulars.
6: La demanda s'ha mantingut, però el client està molt més sensible en el preu i ha esperat fins en el darrer moment sempre que ha pogut per intentar aconseguir les millors ofertes i també per aquest context geopolític que ha creat certa inestabilitat, sobretot a l'hora de prendre decisions com el fet de triar unes destinacions per anar-nos de vacances.
0: Per veure de quina manera es nota el moviment als aeroports, anem en directe al de Palma. I a Son Sant Joan hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia, has trobat molta gent que se'n va de vacances.
18: I doncs sí, tot i que encara és d'hora, aquí a la terminal de sortides ja hi ha molta gent, molt de passatgers que estan preparats per partir cap a les seves destinacions. Molts ho fan amb les seves maletes grans, moltes d'elles, es nota que han estat un bon grapat dies a l'illa. Molts d'ells també vesteixen roba còmoda, fins i tot alguns duen jaqueta perquè després dins l'avió ja sabem que refresca. També han vist moltes famílies amb infants i és que els més petits han hagut de matinar avui i han fet algun badall perquè havien d'arribar d'hora a l'aeroport. També hi ha alguns passatgers que fan temps als bancs de l'entrada, d'altres aprofiten per fer un cafè i el gran gruix de passatgers que comprova que el seu vol parteix d'hora a les pantalles d'informació abans de passar el control i enfilar-se cap a les portes d'embarcament. Han de dir que els avions surten d'hora, només han registrat alguns retards. Hem pogut parlar amb alguns dels testimonis, amb algun d'aquests passatgers que ens comentaven això.
19: Bon anàvem, bé, nosaltres fèiem un viatge així ràpid, bon anàvem a Xiclana i tornàvem, anàvem a un concert i tornàvem. I ahir pues, ve també d'acompanyament.
20: Una sortida després, sortir un poquet del boom d'aquí i bon anàvem a passar quilò també, però bueno, anar i tornar.
21: Last year we went also here in Mallorca and it was very nice.
18: Aquest passatger diu que l'any passat també van venir a Mallorca i diu que els va agradar molt. Per això han tornat i assegura que és un bon lloc per venir de vacances, especialment per les famílies.
22: And also we heard good things.
18: Aquest altre turista ens comentava fa uns minutets que Mallorca és un lloc popular per visitar també per les coses que en poden fer. És molt bonic, diu, també els paisatges, la platja, diu que ho han passat molt bé i anima a la gent a venir a viure l'experiència. Per tant, ja heu sentit, aquests passatgers que asseguren que han passat uns bons dies a Mallorca, a l'illa, mentre d'altres es mostraven il·lusionats per partir i passar un dia de vacances. I és que aquí a Son Sant Joan es nota que l'operació sortida i tornada ja ha començat.
0: Gràcies, Toni. Bé, aquesta és la imatge en directe de l'aeroport de Son Sant Joan, de l'aeroport de Palma, el dia en què comença l'operació sortida d'aquest mes d'agost. Mentrestant, els hotelers valoren de manera positiva la temporada. Expliquen, però, que s'han incrementat les reserves a darrera hora i que els clients comparen més i controlen amb més atenció la despesa que fan.
5: La vicepresidenta executiva de la Federació Hotelera de Mallorca, María José Aguiló, assegura que l'augment general del cost de la vida condiciona les decisions que prenen els clients. Diu que els hàbits de viatge i de consum han canviat en els darrers anys, especialment després de la pandèmia.
7: En esta temporada estamos viendo un desarrollo bastante similar al 2025, con una evolución estable, comportamientos diferentes según los productos y zonas y mercados. El británico sigue teniendo una presencia destacada, el alemán sigue siendo nuestro principal mercado y el que mejor nos ayuda a mantener actividad a lo largo de todo el año.
5: Els hotelers expliquen també que s'aprecia una diversificació més elevada. Exposen que els mercats francès, nacional, suís, nòrdic i l'italià guanyen presència en diverses zones de l'illa, mentre que a Palma destaquen els perfils de visitants americans i canadencs.
0: I tot mentre coagen encara les derivades de les càrregues policials a la manifestació contra la massificació turística de fa 5 dies a Palma. Ara, Menys Turisme, Més Vida retrau que la Policia Nacional va impedir l'entrada de manifestants, argumentant que s'havia assolit l'aforament, mentre que només 3 dies després, a la festa de l'Atlàntida Film Fest, el recinte de Ses Voltes va acollir devers 3.200 persones.
5: Així ho ha denunciat en declaracions aquí a la ràdio pública el portaveu de la plataforma, Dani Comas. Critica el canvi de criteri que, en el cas de l'Atlàntida, no es restringís l'accés.
8: Ahir vàrem veure com pel Festival de Cine se varen permetre fins a 3.500 assistents a Ses Voltes, mentre que diumenge per la manifestació només se'n varen permetre 500. Això consideram que és una discriminació i segueix la línia de l'operació de criminalització de la Policia Nacional i els diferents governs.
5: Ara reclamen explicacions a les administracions sobre els criteris aplicats en cadascun dels dos esdeveniments i insisteixen que la seva denúncia no és contra el festival, sinó que demanen el mateix tracte per a totes les concentracions. Han tornat a demanar la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez.
8: I seguim exigint la dimissió del delegat de govern i explicacions per part dels caps de la Policia Nacional i de tots els que van estar implicats dins d'aquell operatiu.
0: I davant les peticions de dimissió d'Alfonso Rodríguez, ahir cap vespre l'Ajuntament de Palma n'aprovava una moció, igual que va fer dimecres el Consell. De moment, el delegat guarda silenci, això malgrat el suport rebut pel president espanyol, per Pedro Sánchez.
5: Més per Mallorca, partit que promou les mocions de reclam de dimissió, demana la suspensió cautelar dels agents implicats en les càrregues policials del 26 de juliol. D'altra banda, la diputada socialista Mercedes Garrido ha reiterat el suport del partit i de l'executiu central al seu company de files. Recorda que les actuacions de la policia són ordenades sempre pels alts comandaments del cos, en cap cas pel delegat.
15: Les ordres amb un operatiu d'aquest tipus surten directament de mandos policials d'aquest operatiu, de mandos que estan dirigint aquest operatiu en aquest moment. En cap moment, mai surten, ni han sortit, ni amb aquesta manifestació, ni amb altres, de la delegació del govern o del propi delegat del govern.
5: Tot i aquesta explicació, la vicepresidenta segona i consellera de Presidència del Govern, Antònia Maria Estarelles, ha considerat que encara no s'ha confirmat qui va donar l'ordre de carregar contra els manifestants i ha demanat que s'arribi al fons de la investigació.
23: Demanar que s'estallesquin els fets i a veure que si s'ha hagut més força de, pues, que s'agafin les mesures perquè aquests fets no se tornin a repetir.
5: En paral·lel, Més per Mallorca reclama centrar-se en el debat turístic, un reclam que, segons el coordinador general, Lluís Apesteguía, la societat va fer clarament diumenge i insta la presidenta a respondre amb mesures. Avui mateix, diu l'ecosobiranista.
24: Si no és capaç d'entendre que les 70.000 persones que sortien a Palma l'estaven interpel·lant directament, és que no només té una incapacitat d'escoltar la ciutadania, sinó que, a més, no en té cap tipus de voluntat, perquè el clam va ser claríssim.
5: Més per Mallorca proposa que el decret inclogui l'impost dels cotxes de lloguer, la limitació de l'entrada de vehicles a l'illa, l'increment de l'impost de turisme sostenible i l'eliminació de places turístiques, entre altres.
1: A IB3 Ràdio, informatiu matí, la primera cita amb les notícies del dia.
0: I s'ha fet una nova passa en la limitació d'entrada de vehicles a Mallorca. Les principals navilieres que operen a Mallorca, Baleària, Transmet, GNV i Espanya lliuraran durant 2 anys dades al Consell per saber quants vehicles entren, surten o bé romanen a l'illa. Una vegada es disposi d'aquestes xifres reals i contrastades, es concretarà la limitació d'entrada de l'any que ve a la futura llei. Les navilieres reconeixen que la situació actual a l'illa genera malestar.
2: Perquè, de fet, hi ha un malestar, com deien, tant entre el resident com també entre els visitants. És necessària, diuen, una solució de bon de veres. Som Miguel Pardo, delegat d'Assumptes Institucionals de Transmet, i Adolfo Utor, president de Baleària.
3: Somos muy conscientes de la sensación de saturación que hay, pero creemos que cualquier medida que no resuelva el problema no va a ser más que una cortina de humo.
4: Ja ho ha manifestat la nostra disposició a col·laborar i este conveni és un exemple per a poder prendre les mesures necessàries per a aconseguir aturar este malestar general que hi ha entre residents en les illes i també entre els mateixos turistes.
2: I GNV d'Espanya, igual que la resta, tota col·laboració, però també una advertència clara. El servei no s'ha de veure seriosament afectat. Mateo de Candia és delegat d'aquesta companyia a Espanya.
9: Es importante que se encuentre el equilibrio de forma que esto no afecte a un servicio que efectivamente las navieras están ofreciendo desde hace siempre.
2: Ara per ara, les dades que es demanen són el nombre total de vehicles que entren a Mallorca, els que surten, i també la diferència neta diària classificats en turismes, motocicletes i caravanes des de l'any 2024. A més, s'haurà de diferenciar entre els vehicles que són de residents i els que no ho són. El darrer estudi de càrrega desenvolupat el 2024 va quantificar d'haver 400.000 vehicles, el doble del que havia entrat a l'illa 6 anys abans. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacat la importància de tenir dades actualitzades en el moment de prendre decisions.
10: Neix del diàleg i del consens en tots els agents implicats amb aquesta regulació. Amb aquest conveni, les navieres també aportaran una informació clau. Us permetrà prendre les millors decisions en base a millorar la qualitat de vida de tots els mallorquins.
2: Una norma que tanmateix podria ser esmenada al Parlament per permetre que els residents de les Balears puguin desplaçar-se entre illes sense haver d'al·legar motius mèdics o laborals, tal com estableix l'actual esborrany.
0: I encara de la mobilitat, els serveis de tren i de metro dels serveis ferroviaris de Mallorca reduiran les freqüències durant el mes d'agost. Passarà a haver-hi un tren cada mitja hora i no cada 10 o 20 minuts com la resta de l'any. Neus Pericàs.
25: El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern, José Luis Mateo, ha justificat aquesta decisió per les obres de Son Rutlán. Unes obres necessàries, ha dit, per l'augment del nombre de passatgers, l'increment de les freqüències i la incorporació de nous trens que fan necessari adaptar i ampliar els tallers i les vies de la barriada, com explica Mateo.
26: Por lo tanto, en última instancia insistimos, con esta mejora de los talleres, mejora el mantenimiento, mejoramos en tiempo y lo que permitirá es un mantenimiento mucho más eficiente del material móvil y en última instancia, ¿en qué va a revertir? En un mejor servicio para los ciudadanos.
25: Amb motiu d'aquestes obres i coincidint amb el període de menor demanda de viatgers, segons ha explicat el conseller, el servei adaptarà els horaris durant el mes d'agost, que es podran consultar al web del TIP i de l'SFM.
26: La razón es que durante el mes de agosto, siendo conscientes de que el tren, fundamentalmente, quien más utiliza los servicios de SFM son nuestros residentes, es el momento en el que se produce una mayor reducción de ese uso por parte de los usuarios del tren.
25: Les obres suposaran la circulació per via única entre les estacions de Sant Fuster i el polígon de Marratxí, i la previsió és que acabin durant el primer trimestre de 2027.
0: I està condemnat a 6 anys i mig de presó per un delicte d'abús sexual l'home de 36 anys que va violar una amiga quan dormia al sofà de casa.
2: Així és, els fets van tenir lloc a Sant Antoni de Portmany l'any 2022. La sentència també li imposa la prohibició de comunicar-se amb la víctima i acostar-se a menys de 300 metres durant 7 anys i mig. L'acusat haurà d'indemnitzar la jove amb 25.000 euros. El Tribunal de Justícia de les Balears també ha acordat que una vegada compleixi condena quedi 11 anys en llibertat vigilada.
0: I a Menorca, en manco de 24 hores, hi ha hagut dos ofegaments. Ahir es va trobar un cadàver a Cal Enforcat i la policia ho investiga i dimecres, al mitjorn gran, va morir un home de 51 anys a una piscina.
2: La Guàrdia Civil va rebre ahir mateix, ahir matí, un avís per part de l'1-2 que un veí havia vist un cadàver a Cal Enforcat, a Ciutadella, molt a prop d'un penya-segat on també hi havia un hotel. Segons informa la Guàrdia Civil, la persona que ha perdut la vida és de mitjana edat i un resident de la zona. S'hauria de fer una autòpsia per determinar ara les causes de la mort. La comissió judicial s'ha desplaçat fins al lloc del fet i s'ha fet l'aixecament del cadàver. També ahir al voltant de les 7:30, un home de 51 anys va perdre la vida a una piscina d'esmitjorn gran. La van trobar surant i els efectius de la policia local van ser els primers en atendre'l fins que va arribar les ambulàncies.
0: I a Palma, desenes de persones es varen concentrar ahir capvespre davant la plaça de Toros per mostrar el seu rebuig a la celebració de corregudes de bous a les Balears. La protesta la varen convocar diversos col·lectius animalistes i antitaurins. També consideren que els infants i els adolescents no haurien de poder accedir com a públic a aquest tipus d'espectacles.
6: És tortura dels animals. Això és una tortura.
11: M'apareix molt malament que hi hagi gent que disfruti veient com la gent del toro li cau en terra i se mengen un bocadillo i se beuen una cervesa.
0: Durant la correguda de bous, un dels toreros, Morante de la Puebla, es va ferir a la mà. Morante de la Puebla compartia cartell amb Diego Ventura i Sebastián Castella. Així ho destacava l'afició taurina de les Illes que hi va assistir.
12: Hombre, sería muy, muy, muy importante que hubiese corridas como había antiguamente cada domingo, porque toda la gente tiene derecho de expresarse y de tener la afición que tenga.
13: Sí, fa uns anys no tenien toros i l'any passat va tornar i la gent li agrada i bé.
0: No serà l'única correguda de toros d'aquest estiu. Dia 6 d'agost, José María Manzanares també es posarà davant el bou al Coliseu Balear de Palma. I són gairebé les 7:27, fem cop d'ull al que destaquen les portades, començant amb Caterina aquí a les Illes. Avui es posa a la vista en l'àmbit judicial també de les diferents celebracions estiuenques.
2: Així és, i començam en aquest cas llegint Última Hora. Es fa ressò en aquest cas en una imatge de portada amb un berenar de germanor de la gran festa del Batre, a més de 1.500 agricultors, també autoritats de Vilafranca de Bonany. El titular, en canvi, destaca la detenció d'un professor de ball per presumptament abusar sexualment a 5 menors d'edat. Diario de Mallorca. La seva fotografia de portada recull l'entrevista al director de cinema espanyol Fernando Trueba, qui presenta, ja ho sabeu, la seva darrera pel·lícula al Festival Atlàntida, que se celebra aquests dies a Palma. A més, apunta també que el delegat de Govern Central aquí a les Balears, Alfonso Rodríguez, demana al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, expedientar els policies per les càrregues policial del 26J. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario diu que les navilieres facilitaran dades d'usuaris, ara en parlàvem, perquè el Consell de Mallorca pugui aplicar la limitació d'entrada de vehicles a l'illa. L'Ara Balears, per la seva banda, titula com afecta la llei Mordassa les càrregues policials. A Eivissa, per part seva, el periòdico recull els centenars de persones que assistiren a la primera desfilada de moda organitzada pel comerç de la Marina a Vila. El Diario destaca l'alarma per un foc al costat de l'aeroport d'Escodolà que es va saldar finalment en diverses persones ateses per inhalació de fum i dues cases desallotjades. I el Menorca, per part seva, obre amb les tasques de prevenció del Consell per evitar justament els incendis a prop dels pobles de l'illa.
0: I avui els principals titulars de la premsa estatal es fan ressò de la crisi migratòria a Ceuta. En parlàvem a l'inici d'aquest informatiu amb l'entrada de milers de persones irregulars des del Marroc.
2: És per això que el país obri, per exemple, amb l'arribada massiva nedant i travessant la frontera del Tarajal en una jornada de descontrol central, amb almenys 18 morts. El Mundo titula: el Marroc exhibeix el seu poder amb el major assalt a la frontera. ABC per part seva es fa ressò directament amb una fotografia a l'engròs de l'entrada d'immigrants a la tanca fronterera del Tarajal i diu que el govern central mobilitza l'exèrcit i tanca el pas de Melilla. Finalment, a La Vanguardia destaca també la crisi migratòria a Ceuta i confirma que Espanya diu que el Marroc col·labora per frenar justament l'entrada que sorgeix perquè el Tribunal Suprem impedeix expulsar qui entra nedant.
0: Són algunes de les qüestions destacades, per tant, a la premsa editada a l'Estat, també la premsa editada aquí a les Illes. 7:29.

IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: I són ara les 7:30, moment de repassar els titulars més destacats d'aquest matí de divendres, una jornada marcada encara per la crisi migratòria a Espanya amb la imatge de milers de persones travessant la frontera entre Ceuta i el Marroc.
1: I a l'espera de xifres oficials es calcula que 10.000 migrants han entrat de manera irregular durant les darreres 24 hores. 16 d'ells han perdut la vida i el govern espanyol ha mobilitzat l'exèrcit per reforçar-ne la seguretat.
2: Sí, he cruzado por la mañana a las 10:30 más o menos. Bueno, con un grupo, como todo el mundo lo que está pasando ahora.
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
4: Muy mal.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de cuatro horas.
1: El president del govern central, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran a Ceuta per valorar in situ la situació.
0: Mentre que des de les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, ha qualificat aquesta situació de molt preocupant.
1: També ha reclamat al govern central una resposta urgent per protegir les fronteres.
0: I és un cap de setmana de màxima activitat als aeroports de les Illes.
1: Des d'avui i fins diumenge operaran 5.139 vols, un 1% manco que el mateix període de l'any passat. El president d'Aviva, Pedro Fiol, diu que enguany la demanda de viatges per part dels residents s'ha mantingut.
5: Però el client està molt més sensible en el preu i ha esperat fins en el darrer moment sempre que ha pogut per intentar aconseguir les millors ofertes i també per aquest context geopolític que ha creat certa inestabilitat.
0: I coincidint amb un dia en què els termòmetres es tornen a enfilar, avui vos explicam que aquests provocaran pèrdues de fins al 40% a les cooperatives agroalimentàries.
1: Asseguren que les altes temperatures fan davallar la producció, generen estrès tèrmic a les plantes i animals i disparen la necessitat d'aigua.
0: A les 8:30 en parlarem amb el coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gaià, unes altes temperatures que també eleven el risc d'incendi. A Eivissa, Sant Josep de sa Talaia, està ja apagat el foc forestal que es va declarar aquest dijous a la zona d'Escodolà, a prop de l'aeroport de l'Illa.
1: Considerat de gravetat potencial 1 pel risc d'afectació a alguns habitatges dels voltants de la zona, l'incendi es va declarar de vers les 4 de l'hora baixa.
0: I Espanya s'ha posat fi a l'emergència nacional en rebaixar el nivell de gravetat dels focs de Madrid i d'Àvila, que han devastat prop de 70.000 hectàrees.
1: El cas més preocupant és el de Zamora, perquè afecta un parc natural i ja ha cremat prop d'11.000 hectàrees.
0: I com dèiem, les temperatures pujaran durant aquest cap de setmana. Pedro Roger, bon dia.
6: I així és. De moment, avui ja esperam una petita pujada de la temperatura, esperant que tot el territori la màxima giri aproximadament entre els 33 i els 38 graus i fins i tot cap a l'interior de Mallorca, no descartant fregar els 39. Això sí, demà no esperant gran canvis en la temperatura, serà a partir de diumenge que puguen notar una nova pujada. D'altra banda, en el cel, avui tindrem una jornada molt assolellada amb permís de qualque nígol. Però molt poca cosa, esperant que el sol sigui el gran protagonista del dia. I pel seu costat, el vent bufarà fluix de xaloc i tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les en termes generals. En vista demà, les condicions seran pràcticament idèntiques, sí que tindrem una petita entrada de pols en suspensió que pràcticament no es notarà i, com dèiem, serà a partir de diumenge que notem aquest nou ascens de la temperatura. Ara mateix tenim a Menorca 24 graus a Alaior i 25 a Cala Morell. A les Pitiuses, 22 graus a Santa Gertrudis i 23 al Cap de Barberia. I a Mallorca, 22 graus a Vilafranca, 23 a Inca i 24 a Estellencs.
0: Gràcies, Pedro. I menys turisme, més vida. Retreu que la Policia Nacional va impedir l'entrada de manifestants, argumentant que s'havia assolit l'aforament, mentre que la Festa de l'Atlàntida, també a ses voltes, va acollir 3.200 persones.
1: Així ho ha denunciat el portaveu de la plataforma, Dani Comas.
7: Ahir vàrem veure com pel Festival de Cine se varen permetre fins a 3.500 assistents a ses voltes, mentre que diumenge per sa manifestació només se'n varen permetre 500. Això consideram que és una discriminació i segueix sa línia de l'operació de criminalització de la Policia Nacional i els diferents governs.
0: I quasi el 80% de les famílies de les Balears han escollit el català a quart curs d'educació infantil.
1: Per Illes, les famílies de Menorca són les que més han optat pel català, seguides de les de Mallorca, Formentera i Eivissa.
8: Informatiu matí. Esports.
0: I arribem a les 7:35 minuts, moment ara per la informació dels esports, que ens estan parlant del Reial Mallorca, que ha tornat de l'estada de pretemporada a Marbella després de completar una concentració ampla de victòries. Xisco Ribas, bon dia.
9: Bon dia. El conjunt mallorquinista va vèncer ahir l'Al-Ittihad per 4-2 en gols de Darder, Soumaoro, Pablo Torre I l'Ubumbo, l'equip de Lluís García, s'ha imposat els dos amistosos disputats a terres andaluses i continua acumulant bones sensacions en vista a l'inici de la temporada. Abans de posar rumb a Mallorca, el director de futbol del club, Pablo Orteiz, va fer balanç de la feina feta durant aquests dies.
10: Bueno, yo creo que son partidos de pretemporada, es importante ganar para tener ya una mentalidad positiva y ganadora, pero sobre todo yo creo que lo mejor, lo que más llama la atención, pues es que lo que vas trabajando en el día a día pues se va viendo en el terreno de juego. Estamos intentando pues jugar con nuestra idea, siendo protagonistas en el juego y pues los jugadores están asimilando muy bien.
9: Orteiz ha assegurat que la plantilla encara pot experimentar canvis mentre el mercat de fitxatges continuï obert.
10: Bé, en línies generals, algun jugador més arribarà. Estem en ple mercat, estem tractant de fer una plantilla competitiva, volem tindre un bon equip i alguns jugadors pues, pot ser que arriben i uns altres eixiran. Sempre.
9: El director de futbol s'ha mostrat optimista parlant de la situació de Jan Vigili i ha assegurat que el jugador està feliç al Mallorca.
10: Yo creo que Jan está feliz aquí. Yo creo que, como decía el míster, ¿no? Pues, tener un año completo siendo importante, pues yo creo que para su progresión y su formación va a ser bueno. Y él está feliz aquí. Entonces nosotros, de momento, es un jugador del Mallorca, contamos con él y esperamos tenerlo con nosotros.
9: El pròxim objectiu del Real Mallorca és arribar a les millors condicions al trofeu Ciutat de Palma, que es disputarà el dimecres vinent davant el París Saint-Germain, un partit que, per cert, el podreu viure aquí en directe a IB3 Ràdio. A la primera federació, l'Udivisa ha realitzat dues incorporacions en defensa. D'una banda, el central Eric Curbelo, de 32 anys, que arriba procedent de l'Sporting de Gijón. El defensa té una àmplia experiència a la segona divisió i firma per una temporada més una d'opcional. I d'altra banda, també l'Udivisa ha fitxat el lateral esquerre Hugo San, de 20 anys, procedent del Real Valladolid. I a la segona federació, l'Atlètic Balears continua presentant les noves cares de la plantilla. Hi va ser el torn del mallorquí Martí Palleres, en passat al Poblense, i del migcampista Pablo Hernández, que arriba procedent de l'UCAM Múrcia, de la mateixa categoria. Els escoltam a tots dos durant la seva presentació.
11: Molt bé, jo estic molt il·lusionat. Sé que és un puesto que és per pujar. Realment és l'objectiu que tenim i és per el que farem feina i jo estic amb moltes ganes d'aquesta temporada, estic segur que serà bona.
12: Con muchas ganas, la verdad. Al final llego a un buen club, un club donde quiere estar a lo alto de la tabla y bueno, pues con muchas ganas e ilusión.
9: I a la mateixa categoria, la penya esportiva ha iniciat la pretemporada sota les ordres de Ramiro González, però ho ha fet amb pocs efectius. Escoltam el tècnic de l'equip Pitius.
13: Como habéis visto, somos pocos, somos 14 más los tres porteros. Y bueno, pues al final la peña y la isla nos tenemos que amoldar un poco a cómo va el mercado, ¿no? O sea, al final traer un jugador aquí lleva ciertos condicionantes, que es que no tenga pareja, que no tenga hijos, que sabemos la situación de Baleares a nivel de piso, entonces nosotros estamos a segunda jugada en el mercado.
9: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha iniciat la pretemporada a la primera sessió d'entrenament al poliesportiu Toni Pizà, mentre continuen les obres al Palau d'Esports de Somos. L'entrenador Antonio Vadillo ha destacat la qualitat dels nous fitxatges i el fet d'haver pogut mantenir bona part del bloc de la temporada passada. L'objectiu assegurat és tornar a competir al màxim nivell i recuperar la presència a Europa.
14: D'empezar a hacer equipo, ¿no? Que es lo que yo siempre digo en las pretemporadas. Creo que lo más importante y es el principal objetivo es hacernos equipo, hacernos fuerte, hacernos familia y a partir de ahí pues crecer y prepararnos bien para las competiciones que nos vienen.
9: Per cert, l'Illes Balears Palma Futsal també ha oficialitzat el traspàs del pivot brasiler Bruno Gómez a l'Anderlecht. I acabam amb un darrer apunt en pàdel perquè la menorquina Gemma Triay i la seva companya, l'argentina Delphi Brea, han avançat als quarts de final del torneig de Pretòria a Sud-àfrica després de superar per un doble 6-3 a Núria Rodríguez i Julia Dal Pozo.
8: A IB3 Ràdio, informatiu matí, la primera cita amb les notícies del dia.
15: Calor?
16: Moscars?
15: Gelats que se desfan massa ràpid?
0: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
16: Com les ganes de passar-ho bé.
15: I les converses que enganxen.
16: Les rialles.
15: La bona companyia.
0: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
17: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
18: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
17: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
19: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
20: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
17: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

0: Se té gairebé 42 minuts, just en uns dies en què els termòmetres es tornen a enfilar. Hem sabut que les cooperatives agroalimentàries de les Balears preveuen pèrdues de fins al 40% a causa de les altes temperatures. Fan davallar la producció, generen estrès tèrmic a les plantes i els animals i disparen la necessitat d'aigua.
1: Així és, i sobretot en el cas de les hortalisses, si les temperatures superen els 35 graus, això vol dir que les flors es desprenen i el fruit, per tant, no arriba a formar-se. Si és més, durant la nit en cap moment es baixa dels 25 graus, com ha passat darrerament, les plantes continuen consumint carbohidrats i, per tant, no es poden recuperar adequadament, entrant així en una situació d'estrès tèrmic. També es dispara i molt la presència de fongs i d'altres plagues. En una de les explotacions analitzades, la seva repercussió ha arribat fins al 40% de la superfície de patata recol·lectada durant el mes de juliol. Una situació que també afecta i molt el bestiar, que redueix el consum d'aliment i, com a conseqüència, pot disminuir la producció de llet. Escoltam la presidenta, segons ha explicat la presidenta de Cooperatives Agroalimentàries, Jerònima Bonafà.
2: I de manera especial en el me d'engreix, que és un me que està tancat i normalment pues, hi ha unes mermes d'un 2 o un 3%, i estem estimant aquest mes que hi hagi pèrdues d'un 5%.
1: Tot plegat, per tant, obliga el sector a replantejar-se els mètodes de producció. Segons Bonafà, la tendència en alça dels estius calorosos fa que la sobirania de les produccions locals estigui en perill.
2: Si continuen aquests estius, la nostra sobirania alimentari i el producte local, el mos haurem de replantejar produir-lo d'altres maneres.
1: És per tot això que el sector ja treballa en trobar mètodes de producció que disminueixin les despeses.
0: També els cultius vinícoles de les illes suporten condicions climàtiques de cada vegada més desfavorables. Tot i que les vinyes són plantes que responen millor als processos de sequera, les altes temperatures en els darrers anys, juntament amb la disminució de les precipitacions, fan avançar les veremes a causa de la maduració accelerada. El celler Miquel Oliver, de Petra, i el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon dia.
3: Bon dia, idò, just es trobam envoltats de vinya les 22 hectàrees d'aquesta explotació. La imatge ara mateix és de la presència de boira que amb el pas dels minuts es va progressivament escampant. I estem just aquí de vora amb la Pilar Oliver, enòloga i propietària d'aquest celler centenari. Bon dia, Pilar.
4: Hola, bon dia a tots.
3: Les onades de calor més nombroses als estius han reconfigurat el cultiu de la vinya. A part de les fortes temperatures, hi ha alguns altres factors que han canviat el procés vinícola i, en conseqüència, aquest avançament de les veremes?
4: Sí, totalment. És a dir, tenim un canvi climàtic, tenim un canvi de temperatures. Més important, el canvi que han tingut respecte a les mínimes, més que a les màximes. Estem amb unes mínimes els darrers anys molt elevades i això fa que canviem tota la manera, diguem, d'elaborar i de fer feina a les vinyes, no? El consum ha anat cap a uns vins molt més freds, molt més lleugers, de més baixa graduació, i això fa que tinguem que refrescar renys a les vinyes en diferents sistemes de conducció, diferents sistemes d'emparrat, amb altres varietats, amb una recuperació de varietats autòctones que són les que millor s'estan adaptant i amb un plantejament, diguem, adaptat en els canvis que estem vivint.
3: Entenc que a dia d'avui els sistemes que comentaves de conducció de la planta són importants per extreure una bona producció. Això va relacionat amb la millor posició dels ceps i si són més rendibles o no d'una forma o l'altra. Teniu conclusions a causa d'alguns estudis a respecte de quines són les millors posicions?
4: Tenim els primers resultats. El que sí que és veure és que el temps canvia més ràpid que nosaltres tenim els resultats en vinya. Els comportaments de la vinya són, bueno, necessitem uns temps, uns espais, uns anys més nombrosos, però tot i ara el que sí que estem veient és que les variats autòctones, per exemple, duen millor, que un sistema de conducció bon s'allunya una miqueta també el raïm d'enterra, diguem, de la temperatura que li dona el propi sol, també mos està donant un millor resultat. Tenim també que ficar, que abans xerràvem, aquesta crema solar que ficam a les vinyes per protegir-los del sol, i després també tenim en ment, i com a propòsit, això a nivell sectorial, a nivell del món del vi, arribar a un mercat més jove, que és el gran desconeixedor en aquests moments de lo que seria la riquesa vitivinícola que tenim aquí a Mallorca, i per arribar a aquest mercat més jove, pues, el vi que han d'elaborar pues, és un vi, diguem, més atractiu per ells, que són aquests vins de més baixa graduació, de vins pues, amb aquesta més jugeresa, amb aquesta part més

0: fruita més marcada i fugir una miqueta d'aquesta estructura i d'aquesta potència que se mos demanava fa 15 anys.
1: I les varietats autòctones encara responen millor a aquestes fortes temperatures i a aquests canvis climàtics actuals?
0: Sí, totalment. Estem veient que els darrers anys també hem adelantat la data de barema per treballar en varietats com poden ser un Chardonnay, un Pinot Noir, un Moscatell de Frontignan, aquestes varietats, o un Merlot, que són més primerenques, però veiem també que varietats que estan aguantant més i millor aquestes mínimes tan elevades que tenim podrien ser pues, lo que seria un Callet, lo que seria un Manto Negro, lo que seria una Gorgollassa, un Esperó de Gall, o sigui, varietats que s'han recuperat i que estan donant, francament, bons resultats. I en ses internacionals, pues, són aquests canvis que estem fent per adaptar-les a que s'adaptin d'una manera, diguem, menys traumàtica en aquests canvis que estem visquent.
1: Gràcies, Pilar.
0: A vosaltres.
1: I d'acabau d'escoltar les paraules de la propietària i enòloga del celler, Miquel Oliver, qui treballa amb el seu equip cada dia per poder extreure el millor producte, tot i aquestes condicions climàtiques cada vegada més adverses.
2: Gràcies, Lluís. 7:48.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
2: I avui, en un dia en què les altes temperatures disparen el nivell màxim de perill per incendi forestal, que torna a ser extrem a gairebé la meitat del territori de les Balears, vos expliquem que a Eivissa, Sant Josep de Sa Talaia, s'ha pogut apagar el foc forestal que es va declarar ahir dijous a la zona d'Escodolà, molt a prop de l'aeroport de l'illa.
4: Per això va ser declarat inicialment de gravetat potencial 1 pel risc d'afectació a alguns habitatges del veïnat de la zona. Aquest incendi, que ha cremat una hectàrea, aproximadament es va declarar de vers les 4 del capvespre en un terreny que és propietat d'Aena, però que es troba actualment fora de les instal·lacions de l'aeroport. La ràpida actuació dels mitjans aèris i terrestres, del Bombers d'Eivissa, també de l'Ibanat i de Protecció Civil, van aconseguir contenir les flames. És el caporal dels bombers, David Mauri.
5: Conforme hemos llegado aquí, la verdad es que estaba bastante desarrollado el incendio, ha corrido muy rápido por el tema del viento y todo el tema de la masa forestal, que estaba completamente seca, y bueno, ha corrido rapidísimo.
4: El vent i la sequedat d'aquesta finca agrícola han fet que les flames, per tant, evolucionassin molt ràpidament fins a amenaçar alguns habitatges de la barriada de Can Palleu. De fet, el foc ha afectat la tanca exterior de dues cases annexes. El terreny que s'ha cremat és David Asensio, veí de Can Palleu.
6: Yo he salido de trabajar porque mi hermano es el que ha estado aquí. Ha visto el fuego que se estaba propagando en una pequeña dimensión del terreno. Nosotros no nos hemos alarmado tanto. Y de un momento a otro ya se ha esparcido con el viento, ha empezado de todo.
2: I Menorca ha posat en marxa una actuació de prevenció d'incendis forestals sense precedents amb la creació i manteniment per primera vegada de faixes perimetrals de protecció de 30 metres entre les zones urbanes i les forestals. Les primeres feines han començat a l'aeròdrom de Mou Oxel Camarasa.
7: El projecte preveu actuar en total sobre més de 180 hectàrees de massa forestal als 8 municipis de Menorca amb una inversió de prop de 3 milions d'euros que es finançaran amb fons de l'impost de turisme sostenible. Sentim el president del Consell Insular, Dolfo Vilafranca.
8: Teníem plans forestals dins un calaix que no s'havien executat i per primera vegada el Consell Insular impulsa un pla que abarca tota l'illa i pensant que aquesta és la millor manera d'actuar davant d'un incendi, que és la prevenció, que és actuar antes, evidentment, que se produeix aquest incendi, evitant el que és més important, que és el combustible, no? que són els boscos, que és la matèria que es pot inflamar.
7: Les actuacions inclouen la creació i el manteniment de franges de fins a 30 metres entre les zones urbanes i forestals, així com treballs en camins, tallafocs i punts d'aigua. És el primer cop que tot això es fa en una actuació coordinada i dins un únic contracte per a tot Menorca. Sentim el tècnic de l'Ibanat, Jorge Casado.
9: Lo que se está presentando hoy es una iniciativa que el Consell Insular coge el problema a nivel global de toda la isla y dentro del mismo programa para cada municipio presenta un plan con las mismas características para, de manera global, proteger toda la interfase urbano-forestal de competencia municipal. Como sistema territorial cerrado no hay muchos precedentes de este tipo.
7: L'objectiu és reduir el risc d'incendi i facilitar la protecció dels nuclis habitats i del patrimoni natural de Menorca.
2: Les temperatures extremes també continuen alimentant els grans incendis a diferents punts de la península en un escenari 6 vegades pitjor que el de l'any passat. Ara bé, els equips d'extinció han aconseguit rebaixar el nivell de gravetat dels focs de Madrid i d'Àvila. Han devastat prop de 70.000 hectàrees i posar fi a l'emergència nacional. El cas més preocupant és el de Zamora, perquè afecta un parc natural i ja ha cremat prop d'11.000 hectàrees.
4: I per tant, malgrat aquesta millora, encara n'hi ha diversos d'actius, especialment a les províncies de Zamora, també de Castelló. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha rebaixat, per tant, la gravetat de nivell 3 a nivell 2, i això implica que la gestió d'aquests sinistres torna ara a estar en mans de les comunitats autònomes i ha permès que milers de desallotjats hagin pogut retornar a casa.
10: La emergència continua, desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y por tanto vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo, y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid de las zonas afectadas.
4: Pel que fa a l'incendi de Zamora, l'epicentre de l'emergència és al municipi de Fermoselle. El president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, confirma que el foc es va originar per una imprudència i demana màxima precaució.
11: Pedir en esta cuarta ola de calor máxima prudencia a todas las personas. Y cuando hablo de prudencia, parece ser, todos los indicios indican que el incendio de Fermoselle fue, indica todo, que hubo algún tipo de imprudencia.
4: De moment, els incendis d'enguany, una quarantena, ja han arrasat 180.000 hectàrees. Es tracta d'una de les pitjors temporades de la darrera dècada.
2: I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la investigació d'Hisenda de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i a la seva família pel cas Plus Ultra.
4: Per tant, el magistrat denega la petició de Zapatero, a la qual dona suport a la mateixa agència tributària que demanava inicialment frenar la inspecció dels anys 2021 i 2024 per un xoc amb la causa penal oberta sobre unes joies de la seva oficina. El jutge avala, per tant, la Fiscalia Anticorrupció recorda que la via administrativa ha de continuar i ordena a Hisenda que avisi al jutjat si detecta qualsevol indici de delicte fiscal.
2: I ofensiva del PSOE de Més Madrid contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per la compra d'un àtic de luxe a Chamberí, que segons afirma emprarà com a oficina provisional mentre duri la reforma del seu despatx. Els partits de l'oposició han mogut fitxa de manera urgent per exigir que es reveli el cost real d'aquesta operació, que qualifiquen d'inexplicable i d'opaca.
4: Tant el PSOE com Més Madrid han demanat l'expedient de la compra de l'habitatge, mentre el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic a Chamberí i que donarà, per tant, els dobles als afectats pels incendis de Madrid. Són el ministre Òscar López, el popular Miguel Tellado.
12: Si la senyora Ayuso ha decidido tener una residencia oficial, que lo diga y que siga los trámites oportunos y que lo apruebe y que todos los madrileños y madrileñas sepan que ha decidido tener una residencia oficial. En su caso, una no, dos. Una para el invierno, un ático en Chamberí de lujo, y una para el verano en Rascafría.
13: Desde la Comunidad de Madrid han dado las explicaciones que han entendido, ¿no? Se trata de una obra integral en la sede de la Presidencia del Gobierno Autonómico. Tiene todo el sentido que durante un tiempo provisional se habilite un lugar. Eso es lo que se ha explicado y nosotros nos atenemos a esas explicaciones, ¿no?
2: I Trump anuncia un acord històric per al desarmament de Hamas sense confirmació de moment d'Israel ni de la milícia palestina.
4: El president dels Estats Units ha assegurat a la xarxa social que la Junta de Pau per a Gaza ha aconseguit un pacte per aconseguir el desarmament total de Hamas. Segons Trump, el pacte permetrà que Gaza sigui governada a partir d'ara per la Junta de Pau.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: I a la recta final de la 16a edició de l'Atlàntida, avui que la banda sonora de la jornada la posa l'Orna Ses Voltes i Tristan a la Misericòrdia, es projecta la darrera pel·lícula de Guy Ritchie, repassant dues de les darreres propostes ben especials. Per una banda, la recuperació d'un documental perdut realitzat per Fernando Trueba Solla als anys 80, i per l'altra, l'òpera prima de Judith Grodech, el símbol del mito francès. Tot d'un escoltarem la seva denúncia, però abans, com dèiem, deixem que Fernando Trueba ens acompanyi en un viatge en el temps i en l'espai, Sandra Martínez.
14: Un viatge a un Sóller d'un altre temps, de fa 40 anys, i tot gràcies a la recuperació de Chicho, Mientras el cuerpo aguante, una comèdia didàctica. És el títol del segon llargmetratge de Fernando Trueba i mostra la història del fill de l'escriptor falangista Rafael Sánchez Mazas, Chicho Sánchez, que es va dedicar a compondre cançons de resistència antifeixista com aquesta.

0: llevan las estrellas.
1: Un personatge lliure del qual explica el director n'estava enamorat abans de conèixer-lo i que va transmetre la seva alegria i llibertat al rodatge.
2: Y era una película 100% improvisada. O sea, no había nada preparado ni nada escrito. O sea, esa era la idea de la película. Hagamos una película que no sepamos lo que vamos a hacer. Que cada día cuando llegamos a rodar no sabemos lo que vamos a hacer. Eso era lo que más me tentaba a mí, ¿sabes? Lo que me atraía de hacerla. Eso y Chicho y su personalidad, lógicamente.
1: Després d'una accidentada estrena al Festival de Sant Sebastià, el film es va extraviar i no ha estat fins fa ben poc i gràcies al treball de l'Escola de Cinema de Madrid que s'ha pogut recuperar la peça amb tot el seu esplendor.
2: Apareció el negativo original de 35 con el formato entero, ¿no? Y entonces pudieron hacer la restauración que ahora se presenta aquí y que hoy se va a ver por primera vez la película como en realidad era, porque cuando se estrenó estava cortada en la imatge per arriba i per abajo.
3: La segona aturada la faim a l'òpera prima de Judit Grodeix, el símbol del mito francès.
1: Memòria de Chica és més que una pel·lícula, és un projecte que aposta per l'educació, per la sororitat, per ressorgir de les adversitats i seguir endavant. Ho va saber bé Ernaud i ho va tocar amb les mans també la directora quan va denunciar a l'Acadèmia del Cinema, al Festival de Cannes, allà on se la volgués escoltar, el que li havia passat a ella i a moltes altres dones que no havien aixecat encara la veu. Potser conscients que la societat encara no perdona els crits de les dones.
4: Most guys who are accused of rape, they keep working or they do their comeback. But women who speak out, they don't work anymore. In my case,
1: Ernaud, Premi Nobel, Premi Formentor, ha participat en tot el procés de desenvolupament d'aquesta pel·lícula en una col·laboració que ha estat més que una simple entesa. La transformació d'una adolescent en escriptora, l'empoderament i la presa de consciència per defensar els dèbils i els oprimits, tot això, explica Grodeix, és el que volia recollir ella en aquest film.
4: My story and the story that I wanted to tell, which was also how and why she became a writer, and also how and why she spent her entire life fighting for minorities.
1: Tess Barthelemy, la seva filla, posa rostre i sobretot ulls a la protagonista de la pel·lícula que trenca el cor de l'espectador en un instant, en una mirada a càmera, quan descobreix que la llibertat és l'únic camí.
5: I hope it is kind of emotional to have her finally look straight and know what she's in control.
1: La directora estava seguint el fenomen Adolescence a la televisió quan va confirmar que la història d'aquesta jove, d'aquesta nina que creu viure una història d'amor quan en veritat viu una història d'abús, ha existit abans i malauradament segueix encara plenament vigent. Sauf les aveugles, bien entendu.
6: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
3: Bon dia, són les 8 d'aquest divendres, dia 31 d'agost, marcat per la crisi migratòria a Espanya, amb la imatge de milers de persones travessant la frontera entre Ceuta i el Marroc. A l'espera de xifres oficials, es calcula que 10.000 migrants han entrat de manera irregular durant les darreres 24 hores. 16 d'ells han perdut la vida i el govern espanyol ha mobilitzat l'exèrcit per reforçar-ne la seguretat.
7: Sí, he cruzado por la mañana a las 10:30 más o menos. Bueno, con un grupo, como todo el mundo lo que está pasando ahora.
8: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
9: Muy mal.
8: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
9: Más de cuatro horas.
3: Avui el president del govern central, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran a Ceuta per valorar in situ la situació. Mentrestant, des de les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, l'ha qualificada de molt preocupant i ha reclamat al govern central una resposta urgent per protegir les fronteres. Tot d'un ampliar amb la informació en un dia en què hi ha més notícies destacades. Avui és una jornada d'operació i sortida i tornada de les vacances i això es nota als aeroports de les Illes, que presenten màxima activitat.
10: Des d'aquest divendres i fins diumenge operaran 5.139 vols, que és un 1% manco que el mateix període de l'any passat. El president d'Aviva, Pedro Fiol, diu que enguany la demanda de viatges per part dels residents s'ha mantingut.
11: però el client va estar molt més sensible en el preu i ha esperat fins en el darrer moment sempre que ha pogut per intentar aconseguir les millors ofertes i també per aquest context geopolític que ha creat certa inestabilitat.
3: I Menys Turisme, Més Vida retreu que la Policia Nacional va impedir l'entrada de manifestants, argumentant que s'havia assolit l'aforament a ses voltes, mentre que la festa de l'Atlàntida va acollir 3.200 persones.
10: Així ho ha denunciat el portaveu de la plataforma, Dani Comas.
12: Això consideram que és una discriminació i segueix la línia de l'operació de criminalització de la Policia Nacional i els diferents governs.
3: I les altes temperatures provocaran pèrdues de fins al 40% a les cooperatives agroalimentàries.
10: Asseguren que les altes temperatures fan davallar la producció, generen estrès tèrmic a les plantes i animals i disparen la necessitat d'aigua.
3: A les 8:30 en parlarem amb el coordinador d'Unió de Pagesos, amb Joan Gaià, unes altes temperatures que també eleven el risc d'incendi. A Eivissa, Sant Josep de Sa Talaia, està apagat el foc forestal que es va declarar ahir dijous a la zona d'Escòdolà, a prop de l'aeroport de l'illa.
10: Considerat de gravetat potencial 1 pel risc d'afectació a alguns habitatges dels veïnats de la zona, l'incendi va declarar d'avers les 4 de l'hora baixa.
3: I Espanya s'ha posat fi a l'emergència nacional en rebaixar el nivell de gravetat dels focs de Madrid i d'Àvila, que han devastat prop de 70.000 hectàrees.
10: El cas més preocupant és el de Zamora, perquè afecta un parc natural i ja ha cremat prop d'11.000 hectàrees.
3: I pel que fa al temps, dèiem que continuarà elevada aquesta calor durant el cap de setmana. Pedro Roger, bon dia.
13: Bon dia, així és. De moment avui ja esperam una petita pujada de la temperatura, molt lleu, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 32 i els 38 graus i fins i tot a punts de l'interior de Mallorca podrien fregar el llindar dels 39. Demà no esperant grans canvis en el termòmetre, serà a partir de diumenge que aquesta pujada de la temperatura es reprengui. D'altra banda, en el cel, avui serà una jornada molt assolellada a tot el territori. El vent pel seu costat bufarà en conjunt fluix, principalment ho farà de xaloc, sí que tindran qualque cop moderat en el sector de les Pitiuses i, per tant, a la costa més exposada d'aquestes podran veure qualque redal de maró. I aquest panorama serà molt semblant al que tindrem al llarg d'aquest dia següents. Tornaran a ser jornades molt assolellades i, això sí, amb una mica de pols en suspensió. Ara mateix tenim a les Pitiuses 25 graus a Santa Eulària i 26 a la Sabina. A Mallorca, 23 graus a Campos, 24 a Andratx i 25 a Alcúdia. I a Menorca, 25 graus a Mitjon Gran i 27 a Maó.
3: Gràcies, Pedro. I en els esports, el Reial Mallorca s'acomiada de l'estada de Marbella amb debuts i amb pla de victòries. Xisco Ribas, bon dia.
14: Bon dia. El conjunt mallorquinista es va imposar per 4-2 ahir a l'Al-Ittihad en gols de Sergi Darder, Sumaoro, Pablo Torre i Zito Lubumbo, un partit amistós en què van debutar dos dels fitxatges, Arnau Tenes i Àlex Sala. La propera prova per als de Luis García serà dimecres contra el campió d'Europa, el Paris Saint-Germain. A la primera federació, l'Udivisa continua reforçant la defensa i ha anunciat les incorporacions del lateral esquerre Hugo San i el central Eric Curbelo. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha iniciat la pretemporada a la vista posada a la Supercopa.
3: Ampliarem la informació dels esports a les 8:25. Ara són les 8:05 amb Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bossà, Caterina Bentoni Sastre i Lluís Hernández. Continua.
6: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
3: S'agreuja la crisi migratòria a Espanya. El flux de persones entrant a Ceuta des del Marroc continua avui a primera hora del matí. Això després que s'hagin elevat a 16 les persones que han perdut la vida intentant arribar a Ceuta. Les darreres 24 hores i a l'espera de les xifres oficials, les fonts policials calculen més de 10.000 entrades irregulars a la ciutat autònoma. Precisament avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatgen a Ceuta per valorar in situ la situació. Això quan a nit milers de persones més han intentat travessar Espanya malgrat la presència dels cossos de seguretat marroquins a la frontera. També l'executiu central ha anunciat el desplegament de les forces armades.
10: La darrera vegada que l'exèrcit va actuar a Ceuta va ser l'any 2021, quan es va produir una de les crisis migratòries més grans viscudes a Espanya, amb l'arribada de 5.000 persones migrants. Tot i l'ampli dispositiu de seguretat desplegat a la zona, s'han produït a nit incendis d'incidents deguts a brots puntuals de violència. Entre altres, s'ha incendiat un bus. Per fer front a la crisi, la Comissió Europea ha oferit suport i planteja desplegar agents de Frontex. A més, insta el govern marroquí a actuar. Mentrestant, Espanya i el Marroc han acordat l'entrega de les persones que han entrat de manera irregular i que han celebrat així haver travessat la frontera.
15: Viva Espanya! Viva Espanya!
10: També han explicat que han estat moltes hores dins l'aigua.
8: Com estàs? Com estàs?
9: Muy mal.
8: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
9: Más de cuatro horas.
10: I han contat els mitjans de comunicació com ho han fet.
7: Sí, he cruzado por la mañana a las 10:30 más o menos. Bueno, con un grupo, como todo el mundo lo que está pasando ahora.
10: Aquesta crisi migratòria també té repercussions a Melilla, on a les 10 del vespre s'ha tancat la frontera de Beniensar després que 400 persones hagin intentat entrar a la ciutat autònoma.
16: Aquesta situació, aquesta crisi migratòria, ja ha provocat les primeres reaccions polítiques. Qui ha parlat, Cristina?
10: El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha demanat que s'activi l'emergència nacional.
17: Para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana. Hemos transmitir al conjunto de la ciudadanía serenidad y calma.
10: Interior, però, ho ha rebutjat perquè diu que la llei no permet activar l'emergència nacional per aquests casos. També n'ha parlat el secretari general del PP, Miguel Tellado, que ha responsabilitzat el govern espanyol del col·lapse que viu Ceuta.
18: El gobierno de la nación es quien tiene las competencias en inmigración, el gobierno. Y si no está dispuesto a asumirlas, lo que tiene que hacer es dejar paso a otro gobierno de España que sí las asuma. Pero desde luego, si estamos en esta situación, es porque tenemos un gobierno en España que desde luego ha desatendido sus propias responsabilidades en materia de inmigración y ha desatendido el control de las fronteras de España.
10: Per part seva, el president espanyol Pedro Sánchez ha escrit a la xarxa social X que l'executiu està centrat ara a donar una resposta immediata a la situació i que es preparen les mesures necessàries per recuperar la normalitat.
16: Això ha estat a nivell estatal, però també han arribat reaccions des d'Itàlia.
10: Així és, el ministre d'Afers Exteriors, Antonio Tajani, ha publicat a X un missatge en què proposa tancar l'espai Schengen i relaciona aquesta crisi amb la regularització de persones immigrants. A conseqüència d'aquestes paraules, el ministre espanyol José Manuel Álvarez ha convocat l'ambaixador italià a Espanya.
16: I des de les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, ha qualificat aquesta situació de preocupant i ha reclamat a l'executiu central una resposta urgent per protegir les fronteres. Precisament aquesta setmana, el govern alertava de la consolidació de la nova ruta migratòria cap a les Illes. El darrer any i mig han arribat a les Balears 11.000 persones en barca i 880 menors. De fet, el Pla del Consell de Formentera va aprovar ahir instar el govern central a reforçar de manera urgent la seguretat marítima per l'arribada d'aquestes embarcacions.
10: La iniciativa la va presentar Sa Unió i va tirar endavant i respon a una reivindicació històrica per dotar l'illa dels mateixos recursos que la resta de l'arxipèlag. El ple també va aprovar per unanimitat una proposta del conseller no escrit, Llorenç Córdoba, per reclamar un sistema estable i anticipat de finançament de l'atenció als menors migrants no acompanyats. La iniciativa demana que els recursos es calculin segons el nombre real de menors tutelats i que s'avancin abans que es produeixi la despesa.
19: El finançament arriba després que la despesa ja s'ha produït. Una situació que ja és estructural, no es pot gestionar amb ajudes negociades cada pocs mesos i el que necessitem és un sistema estable, suficient, objectivable, periòdic i anticipat.
10: L'equip de govern recorda que fa mesos que treballen amb el govern balear per aconseguir aquesta reivindicació. Cristina Costa és consellera de Benestar Social.
20: Realment aquestes aportacions són necessàries. Fer que després, entri qui entri, segueixi com segueixi, tinguem un finançament regulat i que en Formentera no quedem a l'aire, per dir-ho així.
10: Aquest sistema tindria un caràcter compensatori mentre no s'implanti un instrument normatiu de coordinació interinsular que garanteixi una distribució de menors migrants no acompanyats, entre els quatre consells insulars.
16: 8:10.
21: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.

0: I avui divendres és dia d'operació sortida i tornada de vacances i això es nota als aeroports de les Balears que tenen màxima activitat. Des d'aquest divendres i fins diumenge operaran més de 5.100 vols, un 1% manco que el mateix període de l'any passat.
1: Avui passaran pels aeroports de les illes més de 1.500 connexions, 140 menys que l'any passat. El de Palma és l'aeroport que tindrà més nombre de vols, amb 980, seguit del d'Eivissa amb 437 i Maó amb 170. El dia de més moviment, però, serà demà dissabte, dia 1 d'agost. El president de l'Agrupació Empresarial d'Agències de Viatge, Aviva, Pedro Fiol, explica que els paquets vacacionals amb vols charters ha estat una de les opcions amb més sortida perquè, diu, mantenen uns preus més estables que els vols regulars.
2: La demanda s'ha mantingut, però el client està molt més sensible en el preu i ha esperat fins en el darrer moment sempre que ha pogut per intentar aconseguir les millors ofertes i també per aquest context geopolític que ha creat certa inestabilitat, sobretot a l'hora de prendre decisions com el fet de triar unes destinacions per anar-nos de vacances.
0: Per veure de quina manera es nota el moviment dels aeroports, anem en directe al de Palma. A Son Sant Joan hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia. Has trobat molta de gent que se'n va de vacances.
3: Idò, així és, perquè és hora punta aquí a l'aeroport de Son Sant Joan, a la terminal de sortides, i és que no atura d'arribar gent que torna cap a casa seva o que parteix cap a les seves destinacions de viatge, i és que els taulells d'embarcament van plens. La majoria dels passatgers porten, duen un parell de maletes, un sinònim, per tant, que han estat un bon grapat de dies de vacances aquí a l'illa. Hem vist també a molts d'infants que viatgen amb les seves famílies, alguns ploren, fan algun badall i d'altres simplement dibuixen un somriure perquè tornen a casa seva o per l'experiència de viatjar. Precisament amb infants viatja aquesta turista alemanya que ens deia això.
4: Mallorca, it's not so far from
3: Mallorca,
4: Germany.
3: No estan fora d'Alemanya, diu. És un bon lloc pels infants, som una gran família i ens agrada el sol i la platja.
4: And yeah, we love the sea and the sun.
5: I've never been to Spain before.
3: Aquest altre turista ens comentava que mai havia estat a Espanya i ens diu, ens deia, ens comentava que Mallorca és molt bonica per visitar. També hem pogut parlar amb dues passatgeres que retornen al seu poble per viure records d'infantesa.
6: És un viatge familiar, en part, perquè anàvem al poble. Tenim els predins que eren d'un poble de Jaén i anàvem al poble 15 dies. Bueno, qualcú un poquet menys. Sí.
7: Anem a les festes, aprofitar aquest temps i passar-lo bé un poquet amb la família que encara tenim allà i recordar quan érem petites que ens duien els nostres pares i ara anem nosaltres, per gust.
3: Ja heu sentit, aquesta és la imatge, els testimonis, les històries que hi ha darrere de cada passatger en un aeroport de Palma ple de gent, en plena operació sortida.
0: Gràcies, Toni. És la imatge, per tant, dels aeroports en el dia en què comença l'operació sortida, ja del mes d'agost. Mentrestant, els hotelers valoren positivament la temporada, expliquen, però, que s'han incrementat les reserves de darrera hora i que els clients comparen més i controlen amb més atenció la despesa que fan.
1: La vicepresidenta executiva de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló, assegura que l'augment general del cost de la vida condiciona les decisions que prenen els clients. Diu que els hàbits de viatge i de consum han canviat en els darrers anys, especialment després de la pandèmia.
8: En esta temporada estamos viendo un desarrollo bastante similar al 2025, con una evolución estable, comportamientos diferentes según los productos y zonas y mercados. El británico sigue teniendo una presencia destacada, el alemán sigue siendo nuestro principal mercado y el que mejor nos ayuda a mantener actividad a lo largo de todo el año.
1: Els hotelers expliquen també que s'aprecia una diversificació més elevada. Exposen que els mercats francès, nacional, suís, nòrdic i l'italià guanyen presència en diverses zones de l'illa, mentre a Palma destaquen els perfils de visitants americans i canadencs.
0: I tot mentre coagen encara les derivades de les càrregues policials a la manifestació contra la massificació turística de fa 5 dies a Palma. Ara, menys turisme, més vida. Retreu que la Policia Nacional va impedir l'entrada de manifestants argumentant que s'havia assolit l'aforament, mentre que només 3 dies després, a la festa de l'Atlàntida Film Fest, el recinte de Ses Voltes va acollir 3.200 persones.
9: De fet, així ho ha denunciat en declaracions aquí a la ràdio pública IB3 el portaveu de la plataforma, Dani Comas, critica el canvi de criteri i que en el cas de l'Atlàntida no es restringís finalment l'accés.
10: Ahir vàrem veure com pel Festival de Cine se varen permetre fins a 3.500 assistents 600 a les voltes, mentre que diumenge per la manifestació només se'n varen permetre 500. Això consideram que és una discriminació i segueix la línia de l'operació de criminalització de la Policia Nacional i els diferents governs.
9: És per això que ara mateix reclamen explicacions a les administracions sobre els criteris aplicats en cadascun dels dos esdeveniments. Insisteixen que la seva denúncia no és contra el festival, sinó que demanen el mateix tracte per a totes les concentracions. Han tornat a sol·licitar la dimissió del delegat del govern.
10: I seguim exigint la dimissió del delegat de govern i explicacions per part dels caps de la Policia Nacional i de tots els que van estar implicats dins d'aquell operatiu.
0: I davant les peticions de dimissió d'Alfonso Rodríguez ahir cap vespre, l'Ajuntament de Palma n'aprovava una moció igual que va fer dimecres el Consell. De moment, el delegat guarda silenci, això malgrat el suport rebut pel president espanyol, per Pedro Sánchez.
9: Més per Mallorca, partit que precisament promou les mocions de reclam de dimissió, demana ara la suspensió cautelar dels agents implicats justament en les càrregues policials del 26J. D'altra banda, la diputada socialista Mercedes Garrido ha reiterat el suport del partit i també de l'executiu central al seu company de files. Recorda que les actuacions de la policia són ordenades sempre per als comandaments del cos, en cap cas pel delegat.
11: Les ordres amb un operatiu d'aquest tipus surten directament dels mandos policials d'aquest operatiu, dels mandos que estan dirigint aquest operatiu en aquest moment. En cap moment, mai, surten, ni han sortit, ni amb aquesta manifestació, ni amb altres, de la delegació de govern o del propi delegat del govern.
9: Tot i aquestes explicacions, la vicepresidenta segona i consellera de Presidència del Govern, Antònia Maria Estarelles, ha considerat que encara no s'ha confirmat qui va donar l'ordre de carregar contra els manifestants i ha demanat alhora que s'arribi al fons de la investigació.
12: Demanar que s'esclarisquin els fets i a veure que si hi ha hagut més força pues que s'agafin les mesures perquè aquests fets no se tornin a repetir.
9: Tot això mentre Més per Mallorca reclama centrar-se en el debat turístic, un reclam que, segons el coordinador general, Lluïsa Pesteguia, la societat va fer clarament diumenge, insta, per tant, la presidenta del govern a respondre a mesures, diu, avui mateix, l'ecosobirinista.
13: Si no és capaç d'entendre que les 70.000 persones que sortien a Palma l'estaven interpel·lant directament, és que no només té una incapacitat d'escoltar la ciutadania, sinó que, a més, no en té cap tipus de voluntat, perquè el clam va ser claríssim.
9: I Més també proposa que el decret inclogui l'impost de cotxes de lloguer, la limitació de l'entrada de vehicles a l'illa, l'increment de l'impost de turisme sostenible i també l'eliminació de places turístiques, entre d'altres.
0: I parlant d'aquesta limitació d'entrada de vehicles, a Mallorca s'ha fet una nova passa. Les principals navilieres que operen a l'illa Baleària, Transmet, GNV Espanya, lliuraran durant 2 anys dades al Consell per saber quants vehicles entren, surten o bé romanen a l'illa. Una vegada es disposi d'aquestes dades reals i contrastades, es concretarà la limitació d'entrada de l'any que ve a la futura llei. Les navilieres reconeixen, Olivia Navarro, que la situació actual a l'illa genera malestar.
14: Sí, així és, malestar tant entre els residents com entre els visitants. És necessària, diuen, una solució de bon de veres. Són Miguel Pardo, delegat d'Assumptes Institucionals de Transmet, i Adolfo Autor, president de Baleària.
15: Somos muy conscientes de la sensación de saturación que hay, pero creemos que cualquier medida que no resuelva el problema no va a ser más que una cortina de humo.
16: Ja ho ha manifestat la nostra disposició a col·laborar i este conveni és un exemple per a poder prendre les mesures necessàries per a aconseguir aturar este malestar general que hi ha entre residents en les illes i també entre els mateixos turistes.
14: Des de GNV Espanya, igual que la resta, total col·laboració, però també una advertència al servei, no s'ha de veure afectat. Mateo de Candia n'és el delegat de la Naviliera Espanya.
17: Es importante que se encuentre el equilibrio de forma que esto no afecte a un servicio que efectivamente las navieras están ofreciendo desde hace siempre.
14: Les dades que es demanen són el nombre total de vehicles que entren a Mallorca, els que surten i la diferència neta diària, classificats en turismes, motocicletes i caravanes des de l'any 2024. A més, s'haurà de diferenciar entre vehicles que són de residents i els que no. El darrer estudi de càrrega, desenvolupat l'any 2024, va quantificar de vers 400.000 vehicles, el doble del que havia entrat a l'illa 6 anys abans. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha destacat la importància de tenir dades actualitzades al moment de prendre decisions.
18: Neix del diàleg i del consens en tots els agents implicats amb aquesta regulació. Amb aquest conveni, les navieres també aportaran una informació clau. Us permetrà prendre les millors decisions en base a millorar la qualitat de vida de tots els mallorquins.
14: La norma podria ser esmenada al Parlament per permetre que els residents de les Balears puguin desplaçar-se entre illes sense haver d'al·legar motius mèdics o laborals, tal com estableix l'actual esborrany.
0: I quasi el 80% de les famílies de les Balears han escollit el català a quart curs d'educació infantil.
9: Sí, perquè les dades facilitades per la Conselleria d'Educació pel curs que ve mostren que només un 20% dels matriculats a centres públics tenen el castellà com a llengua de primer ensenyament a quart curs d'educació infantil per illes. Les famílies de Menorca són les que més han optat pel català, seguides de les de Mallorca, Formentera i Eivissa.
0: I avui, en un dia que les altes temperatures disparen el nivell màxim de perill per incendi forestal que torna a ser extrem a gairebé la meitat del territori de les Balears, vos expliquen que a Eivissa, Sant Josep de Sa Talaia, s'ha pogut apagar el foc forestal declarat aquest dijous a la zona d'Escodolà, a prop de l'aeroport de l'illa.
14: Inicialment, però, va ser declarat de gravetat potencial 1 pel risc d'afectació d'alguns habitatges dels veïnats de la zona. L'incendi agrícola que ha cremat una hectàrea es va declarar cap a les 4 del capvespre en un terreny que és propietat d'ENA, però que es troba ja fora de les instal·lacions de l'aeroport. La ràpida actuació dels mitjans aeris i terrestres, dels bombers d'Eivissa, de l'Ivanat, de Protecció Civil, ha aconseguit contenir les flames. El caporal dels bombers d'Eivissa és David Mauri.
19: Conforme hemos llegado aquí, la verdad es que estaba bastante desarrollado el incendio, ha corrido muy rápido por el tema del viento y todo el tema de la masa forestal, que estaba completamente seca, y bueno, ha corrido rapidísimo.
14: El vent i la sequedat d'aquesta finca agrícola han fet que les flames evolucionessin ràpidament fins a amenaçar alguns habitatges del barri de Campalleu. De fet, el foc ha afectat la tanca exterior de dues cases annexes al terreny que s'ha cremat. Daniel Asensio és un dels veïns.
20: Yo he salido de trabajar porque mi hermano es el que ha estado aquí. Ha visto el fuego que se estaba propagando en una pequeña dimensión del terreno. Nosotros nos hemos alarmado tanto y de un momento a otro ya se ha esparcido con el viento. Ha empezado de todo.
0: Les temperatures extremes també continuen alimentant els grans incendis a diferents punts de la península en un escenari 6 vegades pitjor que el de l'any passat. Ara bé, els equips d'extinció han aconseguit rebaixar el nivell de gravetat dels focs de Madrid i d'Àvila, que han devastat prop de 70.000 hectàrees i posa fi a l'emergència nacional. El cas més preocupant és el de Zamora, perquè afecta un parc natural i ja ha cremat prop d'11.000 hectàrees.
9: Sí, de fet, encara n'hi ha diversos d'actius, especialment, com dèiem, a les províncies de Zamora, també de Castelló. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha rebaixat la gravetat de nivell 3 a nivell 2. Això implica que la gestió d'aquests sinistres torna a estar una altra vegada en mans de les comunitats autònomes i ha permès que milers de desallotjats hagin pogut retornar a casa.
21: La emergència continua. Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y por tanto vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo, y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid de las zonas afectadas.
9: El que fa a l'incendi de Zamora, l'epicentre de l'emergència és el municipi de Fermosella. De fet, el president de Castella i Lleó confirma que el foc es va originar per una imprudència.
22: Informatiu Matí. Esports.
0: I hem arribat a les 8:25, encetam els esports. El Reial Mallorca ha tornat a l'estada de pretemporada a Marbella després de completar una concentració ampla de victòries. Xisco Ribas, bon dia.
23: Bon dia. El conjunt mallorquinista va vèncer ahir l'Al-Ittihad per 4-2 en gols de Sergi Darder Soumaoro, Pablo Torre i Zito Lubumbo. L'equip de Luis García s'ha imposat els dos amistosos disputats a terres andaluses i continua acumulant bones sensacions de cara a l'inici de la temporada. Abans de posar rumb a Mallorca, el director de futbol del club, Pablo Ortiz, va fer balanç de la feina feta durant aquests dies.
24: Bueno, yo creo que son partidos de pretemporada, es importante ganar para tener ya una mentalidad positiva y ganadora, pero sobre todo yo creo que lo mejor, lo que más llama la atención, pues es que lo que vas trabajando en el día a día pues se va viendo en el terreno de juego. Estamos intentando pues jugar con nuestra idea, siendo protagonistas en el juego, y pues los jugadores están asimilando muy bien.
23: Ortell s'assegura també que la plantilla encara no està tancada.
24: Bé, en línies generals, algun jugador més arribarà. Estem en ple mercat, estem tractant de fer una plantilla competitiva, volem tindre un bon equip i alguns jugadors doncs, pot ser que arriben i uns altres eixiran.
23: El director de futbol s'ha mostrat optimista parlant de la situació de Jan Virgili i diu que el jugador està feliç al Mallorca.
24: Yo creo que Jan está feliz aquí, yo creo que como decía el míster, ¿no? Pues tener un año completo siendo importante, pues yo creo que para su progresión y su formación va a ser bueno y él está feliz aquí. Entonces nosotros de momento es un jugador del Mallorca, contamos con él y esperamos tenerlo con nosotros.
23: La pròxima prova des de Luis García serà el dimecres vinent al trofeu Ciutat de Palma contra el Paris Saint-Germain, un partit que podreu viure aquí en directe a IB3 Ràdio. A la primera federació, l'UD Eivissa ha realitzat dues incorporacions en defensa. D'una banda, el central Eric Curbelo, de 32 anys, que arriba procedent de l'Sporting de Gijón. El defensa té una àmplia experiència a segona divisió i firma per una temporada més una d'opcional. I d'altra banda, l'UD Eivissa també ha fitxat el lateral esquerre Hugo San, de 20 anys, procedent del Valladolid. A la segona federació, l'Atleti Balears continua presentant les noves cares de la plantilla. Hi va ser el torn del mallorquí Martí Palleres, en passat el poblense, i del migcampista Pablo Hernández, que arriba de l'UQ Múrcia de la mateixa categoria. Els escoltam a tots dos durant la seva presentació.
2: Molt bé, jo estic molt il·lusionat. Sé que és un puesto que és per pujar. Realment és l'objectiu que tenim i és per lo que farem feina i jo estic amb moltes ganes d'aquesta temporada, estic segur que serà bona.
4: Pues con muchas ganas, la verdad. Al final llego a un buen club, un club donde quiere estar a lo alto de la tabla y bueno, pues con muchas ganas e ilusión.
23: I la penya esportiva de la mateixa categoria ha iniciat la pretemporada sota les ordres de Ramiro González, però ho ha fet amb pocs efectius. Escoltàvem el tècnic.
5: Como habéis visto somos pocos, somos 14 más los tres porteros y bueno, pues al final la peña y la isla nos tenemos que amoldar un poco a cómo va el mercado, ¿no? O sea, al final traer un jugador aquí lleva ciertos condicionantes, que es que no tenga pareja, que no tenga hijos, que sabemos la situación de Baleares a nivel de piso, entonces nosotros estamos a segunda jugada en el mercado.
23: En futbol sala, el Palma Futsal ha iniciat la pretemporada, la primera sessió d'entrenament al poliesportiu Toni Pissà, mentre continuen les obres al Palau de Somo. L'entrenador Antonio Vadillo ha destacat la qualitat dels nous fitxatges i el fet d'haver pogut mantenir bona part del bloc de la temporada passada. L'objectiu, ha assegurat, és tornar a competir al màxim nivell i recuperar la presència a Europa.
6: D'empezar a hacer equipo, ¿no? Que es lo que yo siempre digo en las pretemporadas. Creo que lo más importante y es el principal objetivo es hacernos equipo, hacernos fuerte, hacernos familia y a partir de ahí pues crecer y prepararnos bien para las competiciones que nos vienen.
23: El Palma també ha oficialitzat el traspàs del pivot brasiler Bruno Gómez a l'Anderlecht. I acabam amb un darrer apunt en pàdel perquè la menorquina Gemma Triay i la seva companya, l'argentina Delphi Brea, han avançat als quarts de final del torneig de Pretòria a Sud-àfrica després de superar per un doble 6-3 a Núria Rodríguez i Júlia Del Pozo.
22: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest divendres. El flux de persones entrant a Ceuta des del Marroc continua. Avui a primera hora del matí, des d'ahir, al Manco, 16 persones han perdut la vida intentant arribar a la vorera.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran avui a Ceuta per valorar in situ la situació i seguir en primera persona la crisi migratòria.
0: I avui comença l'operació sortida i arribada de vacances.
1: Des d'avui i fins diumenge, els aeroports de les illes operaran més de 5.100 vols. Aquest divendres estan programades més de 1.500 connexions, que són 140 menys que el 2025.
0: I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a Eivissa, Sant Josep de Sa Talaia. Està apagat el foc forestal declarat aquest dijous a la zona d'Escodolà, a prop de l'aeroport de l'illa. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. Un foc que ha estat considerat de gravetat potencial 1 per risc d'afectació a alguns habitatges dels vecins de la zona. L'incendi es va declarar a prop de les 4 de la tarda.
0: I Menorca posa en marxa una actuació de prevenció d'incendis forestals sense precedents. Excel Camarasa, bon dia.
7: Bon dia. El Consell invertirà a prop de 2,9 milions d'euros. Les primeres feines ja han començat a l'aeròdrom de Maó. Les actuacions inclouen la creació i el manteniment de franges de fins a 30 metres entre les zones urbanes i forestals, així com treballs en camins, tallafocs i punts d'aigua. És el primer cop que tot això es fa en una actuació coordinada a nivell insular.
0: I els serveis de tren i de metro dels serveis ferroviaris de Mallorca reduiran les seves freqüències durant el mes d'agost. Guillermo Ortego, bon dia.
8: Bon dia. Passarà a haver-hi un tren cada mitja hora i no cada 10 o 20 minuts, com la resta de l'any. El motiu són les obres de Son Roland, unes millores necessàries, segons el govern, per l'augment del nombre de passatgers, l'increment de les freqüències i la incorporació de nous trens que fan necessari adaptar i ampliar els tallers i les vies de la barriada.
0: I ara parlant del sector primari. Avui que entram en un altre episodi de calor extrema, ja són 4 onades en el que duim d'estiu amb avisos per temperatures altes. Fa setmanes que els pagesos alerten dels efectes de la calorada en els conreus i en les explotacions ramaderes de les Balears. Unes condicions adverses que posa a prova la resistència de Fora Vila. De fet, ja s'han reportat la mort d'animals, de com les conseqüències i de com impacten les altes temperatures al sector primari. En parlam ara amb Joan Gaià, que és el coordinador d'Unió de Pagesos. Bon dia.
10: Bon dia.
0: Que és el primer que nota un pagès quan arriben temperatures que freguen o que superen els 40 graus durant molt de dies seguits?
10: Bé, depèn de l'activitat principal del pagès. Podem anar des de la gent que té animals amb intensiu, que les truges o les vaques d'alta producció pues, tenen un estrès tèrmic molt important, a la gent que fa cultius com d'horta, que el sol els pot cremar abans d'hora, precisament per la radiació, però perquè els vespres tampoc baixen de temperatura. La gent que té gerraves, les gerraves ja són en terra, quan sempre s'havien començat a Covid dins el mes d'agost. La vinya, hi ha gent que ja ha començat a vermar, quan històricament vermàvem en el setembre. Per tant, depenent del sector, tothom té qualque cosa d'aquestes.
0: Mm-hmm. Heu quantificat una baixada en la producció dels conreus de temporada?
10: En la vinya, per exemple, és un bunt que se nota molt, la davallada de producció, i a més, en el xat de la vinya, precisament, té un hàndicap afegit, que és que aquestes altes temperatures fa que el raïm produeixi un vi amb un elevat grau alcohòlic, i el mercat, precisament, demanda que ha de ballar de vins amb menys alcohol. Per tant, ja no és que produeixin menys, sinó que, a més, produïm una cosa que a nivell de mercat no és el més demandat.
0: Uh-huh. I això, senyor Gaià, afecta també els preus?
10: Bueno, enguany, per exemple, en temes d'hortalissa, el que ha passat és que l'excés de calor ha adelantat la coïta de coses que s'havien de covid un poc més abans, les coses que estaven programades a final d'agost, n'hi ha que ja s'han començat a covid, n'hi ha que s'ha començat a covid dins les primeres setmanes d'agost, i per tant afecta perquè hi ha molt de gènere i val poc ara mateix, i a final d'agost, que és quan n'hi hauria menys, aquestes previsions no hauran funcionat i el preu serà un poc més elevat perquè n'hi haurà menys en el mercat.
0: Mm-hmm. Vostè ja parlava una mica una anterior resposta per al sector porcí de Mallorca, alertat, a més amb dades d'un augment de la mortalitat del bestiar. Segons la PIMEM, durant el mes de juny, les explotacions varen registrar un 6% més de morts d'animals que en el mateix període de l'any anterior. És un fet excepcional o cada estiu és més habitual?
10: Malauradament, cada estiu és més habitual, però això té sobretot un efecte de muntatge animals d'alta producció. Per exemple, els animals amb extensiu viuen d'una altra manera aquestes coses, perquè tenen una sèrie de recursos que no tenen els animals que estan tancats. Això també passa, per exemple, en les vaques de producció lletera. Val? Jo crec que el canvi climàtic ens ha de dur a millorar la manera que tenim de manejar les coses, però hi ha coses que històricament els havíem deixat de banda per poc productives, el xat d'esport és paradigmàtic, però resulta que té altres avantatges i també els hem de posar en valor perquè ens poden ajudar a prendre decisions, una, més bones a nivell empresarial i, sobretot, la més important, a nivell de benestar animal, també.
0: Uh-huh. La manca d'aigua, l'estrès hídric que també pateixen les Balears, és un problema també per a vosaltres? Què suposa?
10: Clar, allà tothom té l'imatge dins d'estiar d'aquella Mallorca de l'hivern en sols amb les florits. Això és una cosa que ja ha desaparegut. Jo som de la part de Manacor i a Manacor no existeixen plantacions de ametllers en setllar, perquè és impossible. Dos factors. Una, la falta d'aigua durant tot l'any, o tres factors, la falta d'aigua, l'excés de calor en l'estiu, però també la falta de fred en l'hivern. I clar, desdibuixa el nostre paisatge i hem de fer coses per adaptar-nos. L'aigua és l'eix central de tot això. I el que no pot ser, i passa a les Illes Balears, que som una zona que utilitzem molta d'aigua, però no la reciclam així com toca. Perquè la major part de l'aigua que se recicla, que se reutilitza a través de les estacions depuradores, acaba a la mà. Per tant, s'ha de fer millor perquè tota aquesta aigua se pugui utilitzar per l'agricultura.
0: Mm-hmm. Senyor Gaia, vostè també ha parlat d'una altra amenaça per als pagesos, que és l'abandonament del camp. Hi ha falta real de relleu generacional a les illes?
10: Clar, tenim un problema de consum. Això, aquí hem de fer mea culpa per la part que mos toca, però socialment també n'hi ha un de mea culpa, no? Vull dir, si no hi ha consum de producte local, econòmicament els negocis no són viables, per tant, no poden ser atractius. I això és un drama, perquè hem de menester pagesos. Ara que hi ha hagut tots aquests episodis d'incendis, les Illes Balears són una zona que suporten una pressió turística molt forta i els pagesos són els únics que gestionen el territori. Si els pagesos deixen de conrar el territori, en pocs anys, això serà un polvorí, perquè se convertirà en una marina o no, en bosc mediterrani, que són ecosistemes que són molt susceptibles a prendre-se foc. Per tant, l'activitat agrària en si, a part de produir aliments, gestiona el territori. I això ho hem de posar en valor d'una vegada per totes, perquè socialment tots en depenem d'això. No podem viure en un lloc que se pegui foc ja d'estiu de forma salvatge. Això ho vàrem veure fa uns anys a Grècia, per exemple. Uh-huh. S'ha d'evitar tot a costa. I crec que, ho he dit sempre, el sector primari, els pagesos, són el braç armat de la societat per lluitar contra això.
0: Mm-hmm. De fet, el Govern i Unió de Pagesos de Mallorca, ho coneixíem, aquest projecte, aquesta setmana projecten la primera promoció d'habitatge públic destinat a joves agricultors. Quin tant per cent dels pagesos de les illes són precisament joves agricultors?
10: No sé la dada exacta. Són menys de que nosaltres m'agradaria i aquesta promoció precisament intenta poder facilitar l'accés a la vivenda d'algun d'aquests joves, però també és cert que si això no és possible en el sentit de que no hi hagi aquest jove que ho demandi, qualsevol jove hi podrà accedir en aquests habitatges. D'acord? Nosaltres hem cedit l'edifici a l'Isbavi perquè trobàvem, era caritari moralment inacceptable que l'Unió de Pagesos posés això en el mercat immobiliari. De fet, havíem tingut ofertes molt interessants d'immobiliaris i d'empreses de fora i no mos interessava. L'Unió de Pagesos no vol vendre Mallorca en el millor postor. L'Unió de Pagesos vol intentar estar en el servei de mallorquins i mallorquines. I per això han posat aquest edifici a disposició de l'IPADI.
0: Uh-huh. I d'haver volgut parlar d'aquesta iniciativa, però sobretot de les conseqüències que té la calor extrema que pateix tot Espanya, que pateixen també les illes aquest estiu per als pagesos. Joan Gaia, coordinador d'Unió de Pagesos, gràcies per haver estat amb nosaltres.
10: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: I ara continuem parlant precisament de la pagesia i de les vinyes de les illes que suporten, com dèiem, de cada vegada unes temperatures més extremes a l'estiu. És una situació que afecta i molt la producció del raïm i que fa avançar d'ençà de fa uns anys enrere les veremes. Per saber de primera mà els possibles canvis en els cultius vinícoles, el nostre company Lluís Hernández es troba al celler Miquel Oliver de Petra. Bon dia, Lluís, com afronten els productors aquestes afectacions?
11: Bon dia. I d'on aquesta explotació vinícola, on ara mateix ens trobam envoltats de ceps, que ja podem veure com el raïm està llest per la seva collita, la enòloga i propietària Pilar Oliver ens ha explicat en una entrevista a l'Informatiu Matí que afronten aquest avançament de la verema amb més inversió en els canvis dels sistemes de conducció del cultiu vinícola. És a dir, saber com es comporten i com lluiten amb un mateix sòl i una mateixa varietat els emparrats col·locats de manera diferent i així poder extreure quina posició és més rendible a les cada vegada temperatures més altes.
12: El temps fa més via canviar que nosaltres obtenir resultats, de manera que necessitem encara més anys de seguir amb aquest projecte, però bueno, ho farem i de fet ja estem treballant d'aquesta manera, però ja sí que és vera que començam a veure coses com pot ser, diguem, aquest sistema de sombrejat de raïms, que ajuda moltíssim també a refrescar el raïm que és el que cercam, aquest sistema també d'allunyar una miqueta el raïm de la calentor del sol, que aquí que fem feina amb aquest call vermell, que és la millor terra per vinya, també...
11: Oliver també ha confirmat altres factors que han canviat el procés productiu, com és la demanda diferent dels consumidors. A més, tot i el canvi climàtic, les varietats locals encara responen millor a les fortes temperatures de l'estiu.
12: I després d'aquest canvi de consum que estem notant d'aquests vins doncs, més lleugers, amb més baixes graduacions, més afruitats, més fàcils de beure, que això fa també que no posem en els mercats productes o vins...

0: d'Hisenda, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, i a la seva família pel cas Plus Ultra.
1: El magistrat denega, per tant, la petició de Zapatero, la qual dona suport a la mateixa agència tributària que demanava, recordem-ho, frenar la inspecció dels anys 2021-2024 per un xoc amb la causa penal oberta sobre unes joies de la seva oficina. El jutge, per tant, avala la Fiscalia Anticorrupció, recorda que la via administrativa ha de continuar i ordena a Hisenda que avisi al jutjat si detecta qualsevol indici de delicte fiscal.
0: I ofensiva del PSOE i de Més Madrid contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per la compra d'un àtic de luxe a Chambéry, que, segons afirma, emprarà com a oficina provisional mentre duri la reforma del seu despatx. Els partits de l'oposició han mogut fitxa de manera urgent per exigir que es reveli el cost real d'aquesta operació que qualifiquen d'inexplicable i d'opaca.
1: Tant el PSOE com Més Madrid han demanat l'expedient de compra de l'arbitratge, mentre que el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic de Chambéry i que donarà, per tant, els dobles als afectats pels incendis de Madrid. Són el ministre Óscar López i el popular Miguel Tellado.
2: Si la senyora Ayuso ha decidido tener una residencia oficial, que lo diga. Y que siga los trámites oportunos y que la apruebe. Y que todos los madrileños y madrileñas sepan que ha decidido tener una residencia oficial. En su caso, una no, dos. Una para el invierno, un ático en Chambéry de lujo, y una para el verano en Rascafría.
3: Desde la Comunidad de Madrid han dado las explicaciones que han entendido, ¿no? Se trata de una obra integral en la sede de la presidencia del gobierno autonómico. Tiene todo el sentido que durante un tiempo provisional se habilite un lugar. Eso es lo que se ha explicado y nosotros nos atenemos a esas explicaciones, ¿no?
0: I Donald Trump anuncia un acord històric per al desarmament de Hamas sense confirmació de moment d'Israel ni de la milícia palestina.
1: El president dels Estats Units ha assegurat a les xarxes socials que la Junta de Pau per a Gaza ha aconseguit un pacte per aconseguir el desarmament total de Hamas. Segons Trump, el pacte permetrà que Gaza sigui governada per un nou executiu palestí que col·labori amb la Junta de Pau. També ha assenyalat que aquesta fita forma part del seu pla de 20 punts i que es desenvoluparà en diverses fases curiosament estructurades, diu. A mesura que avanci el desarmament, les forces israelianes es retiraran de forma progressiva.
0: 8:45 minuts. Continua la informació.
4: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
5: Bon dia, Menorca. Inversió de quasi 3 milions d'euros per prevenir incendis forestals. Es preveuen actuacions com la creació i el manteniment de franges de fins a 30 metres entre zones urbanes i forestals, així com també treballs en camins, tallafocs i punts d'aigua. És la primera vegada que tot això es fa en una actuació coordinada a nivell insular. Tot d'una, en donant més detalls.
4: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
6: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
4: Edició Menorca. Excel Camarasa.
5: Entrem en matèria. Menorca posa en marxa una actuació de prevenció d'incendis forestals sense precedents, amb faixes perimetrals de protecció de 30 metres per separar zones urbanes de forestals. El Consell invertirà prop de 2,9 milions d'euros. Les primeres feines ja han començat. Samad Houman.
7: Les feines han començat a l'aeròdrom de Mó. Els treballs consisteixen en tasques d'eixarmada, poda i manteniment de la franja perimetral de protecció que es faran a més de 180 hectàrees de massa forestal als 8 municipis de l'illa, amb una inversió de prop de 2,9 milions d'euros, que es finançaran amb fons de l'impost de turisme sostenible. Adolfo Vilafranca és president del Consell de Menorca.
8: Teníem plans forestals dins un calaix que no s'havien executat i per primera vegada el Consell Insular impulsa un pla que abarca tota l'illa i pensant que aquesta és la millor manera d'actuar davant d'un incendi, que és la prevenció, que és actuar antes, evidentment, de que se produeix aquest incendi, evitant el que és més important, que és el combustible, no? Que són els boscos, que és la matèria que es pot inflamar.
7: Les actuacions

0: Doncs inclouen la creació i el manteniment de franges de fins a 30 metres entre les zones urbanes i forestals, així com treballs en camins, tallafocs i punts d'aigua. És el primer cop que tot això es fa en una actuació coordinada i dins un únic contracte per tota l'illa, com explica Jorge Casado, cap del Servei de Libanat a Menorca.
1: Lo que se está presentando hoy es una iniciativa que el Consell Insular coge el problema a nivel global de toda la isla y dentro del mismo programa para cada municipio presenta un plan con las mismas características para, de manera global, proteger toda la interfase urbano-forestal de competencia municipal. Como sistema territorial cerrado no hay muchos precedentes de este tipo.
0: L'objectiu és reduir el risc d'incendi i facilitar la protecció dels nuclis habitats i del patrimoni natural de Menorca.
2: Gràcies, Samat. I més actuacions, en aquest cas als torrents. S'han netejat més d'un quilòmetre i mig. Va ser al juny. Es tracta de feines de manteniment, conservació i millora dirigides per la Conselleria de la Mà i Cicle de l'Aigua. En concret, s'ha fet feina a 7 torrents. El gruix dels treballs de neteja s'ha concentrat al torrent de Santa Catalina, a Mó. També s'ha actuat als torrents de Vinyalàs, Son Patrici, Carbonell, Mont Palau del Toro, així com el torrent situat al costat del polígon industrial de Ferreries. Els treballs permeten millorar la capacitat de drenatge, retirar obstacles i vegetació acumulada i també reparar elements deteriorats. I Menorca torna a batre rècord de turistes. Al mes de juny, l'illa ha rebut 316.000 passatgers per via aèria, segons les dades publicades per l'Ibestat. Això suposa un lleu increment del 0,6% respecte del mateix mes de l'any anterior. És, de fet, l'illa que manco creix, tot i la clara tendència a l'alça dels darrers anys. Durant el primer semestre de l'any han arribat a Menorca 845.000 passatgers. És un 2,4% més que el 2025, és a dir, prop de 20.000 turistes més. En els darrers anys el creixement ha estat constant. Per posar perspectiva, des del 2022 l'augment de gener a juny ha estat de quasi el 18%. En els darrers 10 anys, un 41% d'increment, la qual cosa representa 245.000 passatgers més. I la xifra encara augmenta més si es compara amb el 2004, que és des de que es tenen els primers registres. D'aleshores ençà, la pujada és superior al 70% en aquests primers 6 mesos de l'any. Unes dades que es donen a conèixer a l'equador de la temporada i quan està a punt de començar el mes d'agost, el mes habitualment més fort pel que fa al nombre de visitants. Precisament aquest cap de setmana és un dels de major activitat a l'aeroport. Es preveuen 578 vols, són 3 manco que el mateix cap de setmana de l'any passat. I a les portes de l'agost, la platja de Sant Tomàs continua sense serveis. L'arena és buida de gandules i parasols i és que l'estirei arronsa amb costes per la quantitat de serveis a instal·lar ha endarrerit l'adjudicació i ha suposat també una reducció important del nombre d'elements autoritzats. Això ha provocat que l'empresa que havia guanyat inicialment el concurs hagi renunciat. Ara s'ha ofert al segon licitador i cal esperar uns dies per veure si accepta i formalitza aquesta concessió. Finalment, Costes ha autoritzat 60 parasols dels 150 que s'havien sol·licitat inicialment i 120 gandules de les 344 que s'havien demanat. El consistori ho considera del tot insuficient, tenint en compte, diu, que hi ha més arena que anys passats i que aquestes platges sempre havien disposat de serveis. La reducció suposarà també ingressar manco diners. L'Ajuntament havia pressupostat 200.000 euros per aquest concepte. I no deixem el litoral perquè els socialistes veuen la proposta de llei del litoral com un atac a les competències del Consell. En concret, critiquen que el govern de Marga Proens retalli poder, diuen, de decisió a l'administració insular en la gestió dels recursos hídrics. I ho fa, remarca el secretari general dels socialistes menorquins, Pepe Mercadal, just en un moment crític de manca d'aigua a l'illa.
3: No és el millor moment, ni s'hauria de fer mai, no? Perquè aquí a Menorca sí que entenem que, un, som molt diferents de les altres illes, perquè depenem quasi el 90% dels aqüífers, les altres illes no. Dos, no volem suplir, és a dir, substituir aquest model per un model de, el model d'Eivissa, no?, d'infraestructures. Eivissa té, diria, 3 desaladores. Nosaltres això aquí a Menorca no s'ha plantejat mai.
4: L'actualitat de Menorca a l'informatiu matí.
2: Ho Obrim ara plana de succeïts. La Policia Nacional de Ciutadella ha bloquejat 240.000 euros procedents d'una estafa bancària. Un matrimoni resident al municipi va denunciar una estafa en la qual havien perdut 590.000 euros. Els delinqüents els hi van fer diverses telefonades fent-se passar pel seu banc i alertant-los d'una possible estafa. Els hi van indicar què havien de fer per evitar-ho, cancel·lant les operacions, bloquejant els comptes i canviant les contrasenyes d'accés. En realitat, estaven autoritzant dues transferències de 350 i 240.000 euros respectivament. El banc va poder recuperar la primera i per mitjà de la Interpol es va bloquejar l'altra transferència a un banc de Croàcia.

0: Tram final, és moment ara de la cultura. I és que Maria del Mar Bonet va presentar ahir nit el seu disc L'aigua no cansa, ho va fer al Teatre Principal, un concert que també va servir per commemorar els seus 60 anys dalt dels escenaris. El públic no s'ho va voler perdre, les localitats es van esgotar fa dies amb un públic amb moltes ganes de veure la cantant.
1: És coetània meva, sóc barceloní i la meva dona allò sempre ha sigut un referent per nosaltres, des dels 16 jutges fins al dia d'avui, no?
2: El Mar Bonet és com una gran figura, no, de la cançó en català. Jo sempre l'he escoltada a casa perquè els meus pares són els veritables fans i ara passava per Mo i com la teníem a prop, pues, era com una oportunitat per veure-la.
3: Sí que la trajectòria global és més que representativa en el que ja ha fet sense afegir-hi res.

De fet, Menorca i ahir el Teatre Principal d'Amo ha estat la primera aturada a les Balears de la nova gira de Maria del Mar Bonet, que, com dèiem, presenta el seu darrer disc, L'aigua no cansa. Amb ella arribem al punt final. Actualitat, recordin, continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: La darrera pel·lícula de Guy Ritchie, la reflexió sobre el turisme de Marc Amelià, un tour per l'arxiu de la Casa Plana, xerrades sobre dones directores i Tristan i Lorna per posar-hi la banda sonora. Tot això i, com sempre, molt més, avui que l'Atlàntida Film Fest encara el seu darrer cap de setmana, l'endemà, que Fernando Trueba ens hagi mostrat com poden canviar les coses en 40 anys. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia, sí, perquè Solla i també Palma Fugazment és el taló de fons del documental Chicho, mientras el cuerpo aguante, el segon treball del director, que després d'haver estat desaparegut durant anys, s'ha presentat a l'Atlàntida en tota la seva esplendor. Però qui era aquest Chicho? Idò, el fill de l'escriptor falangista Rafael Sánchez Mazas, que vivia aquí a Mallorca, una persona lliure que va transmetre la seva alegria i llibertat al rodatge.
2: I era una pel·lícula 100% improvisada. O sea, no havia nada preparado ni nada escrito. O sea, esa era la idea de la película. Hagamos una película que no sepamos lo que vamos a hacer. Que cada día cuando llegamos a rodar no sabemos lo que vamos a hacer. Eso era lo que más me tentaba a mí, ¿sabes? Lo que me atraía de hacerla. Soy Chicho y su personalidad, lógicamente.
1: Trueba ha estat un dels protagonistes d'aquestes darreres hores, igual que ho ha estat Judith Grodeix, el símbol del mito francès que va denunciar haver estat abusada per dos dels directors de la Nouvelle Vague i que des d'aleshores no té ofertes de feina al seu país. Ha adaptat Memòria de noia, la novel·la de la Premi Nobel Annie Ernaux, en què l'escriptora rememora la seva primera experiència sexual i les conseqüències que va patir pensant que vivia una història d'amor quan en realitat era una història d'abús. Això va ser a finals dels 50, però apunta la directora, malauradament el tema és ben vigent.
3: I thought the story was so, yeah, very anchored into the world of today.
1: Tot això quan el festival és a punt de viure les hores més intenses, a banda del final d'un cap de setmana en què s'espera la presència de Gael García Bernal, d'Alexander Desplat per ser reconeguts amb el Màster of Cinema i també tot l'equip del Ser Querido, la darrera pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen amb Javier Bardem i Victoria Luengo al capdavant.
0: I acabem una setmana amb l'actualitat ben carregada. Arribarem a les 9 amb els sons d'aquesta setmana.
4: Se mos està quedant una Mallorca inhabitable per la gent de classe treballadora, que són la majoria.
5: Ja no podem seguir amb aquest estil de vida i hem de canviar, perquè si no, és que no quedarà res. I estem parts.
6: Hi havia una persona que necessitava assistència hospitalària i la Policia Nacional va decidir, perquè ai, pareix que tenen nocions mèdiques, que no era urgent com per anar a assistència hospitalària i que el volien detenir immediatament.
7: Exigim una explicació dels fets i la dimissió immediata del delegat del govern Alfonso Rodríguez del PSOE.
8: És una persona con una experiencia política contrastada, con una capacidad de gestión también contrastada y que lo único que hace es, bueno, pues hacer bien su trabajo.
9: Lo que no pot ser és que mentre aquí estem alineats, xerrant de límits i posant límits, tinguem que AENA preveu augmentar de 31 a 36 milions de passatgers l'any 2031 i que, després d'haver ampliat l'aeroport de Palma, ara planteja ampliar l'aeroport d'Eivissa.
8: Que dejen a un lado su dogmatismo neoliberal, su sectarismo ideológico y que utilicen las herramientas que habilita el Estado precisamente para intervenir un mercado que no está funcionando.
10: Es un fuego grande, con muchísimo perímetro, y es de esperar que en los próximos días tengamos reproducciones en perímetro. Pero gracias a la labor de toda la gente que está trabajando aquí y del esfuerzo de muchas personas, la situación es bastante más favorable de lo que era.
11: No hay, no parece que haya causas naturales que puedan haberlo provocado. Podría haber
12: sido camarero. I love this festival. Really, thank you so much for this great honor.

0: Són les 9, repassam ara les notícies més destacades. Aquest matí de divendres, el flux de persones entrant a Ceuta des del Marroc continua a primera hora del matí quan l'exèrcit ja ha col·locat els tancs a la porta d'accés a la ciutat autònoma des de l'Espigó i redirigeix així als migrants. Malgrat el desplegament de les forces de seguretat, a nit s'han viscut enfrontaments violents.
1: I avui el president del govern central, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran a Ceuta per valorar in situ la situació. Això quan el nombre de persones mortes en la travessia durant les primeres 24 hores s'eleva ja al manco de 8. L'arribada d'immigrants nedant i a peu va començar ahir matí.
2: Sí, he cruzado por la mañana a las 10:30 más o menos. Bueno, con un grupo, como todo el mundo lo que está pasando ahora.
3: ¿Qué tiempo?
4: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
3: Muy mal.
4: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
3: Más de 4 horas.
1: La crisi migratòria també afecta Melilla, on s'ha tancat la frontera després que 400 persones hagin intentat entrar a la ciutat autònoma. De fet, aquesta matinada s'han acumulat centenars de vehicles i passatgers per l'operació Pas de l'Estret.
0: I acaba el mes de juliol, comença l'operació sortida i tornada de les vacances i això es nota als aeroports de les Balears que aquest cap de setmana operaran 5.139 vols. L'aeròdrom amb més activitat serà el de Palma, on estan programades més de 900 connexions i anem en directe. Allà hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia. Com ha començat la jornada?
5: Hi ha molt de moviment i és que ara apunta aquí a la terminal de sortides. La majoria de viatgers tornen a casa seva després d'uns dies de vacances a l'illa. Algunes persones amb les que han pogut parlar ens comentaven que han visitat Mallorca per primera vegada, mentre que d'altres són repetidors.
6: I've never been to Spain before.
5: Mai havia estat a Espanya, comenta aquesta turista. Mallorca és molt bonica per visitar. Mentre que aquest altre passatger diu que l'any passat ja van viatjar a Mallorca i els va agradar molt, per això han tornat enguany, assegura que és un bon lloc per venir de vacances, especialment per a les famílies. Mentrestant, aquí no atura d'arribar gent a l'aeròdrom de Mallorca, que la gent comprova que les pantalles d'informació, que el seu vol parteix d'hora per tornar cap a casa seva i començar les seves vacances en plena operació sortida.
0: Gràcies, Toni. Les altes temperatures que es registren aquest estiu passen factura al camp, així ho ha explicat fa uns minuts el coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gaià, a l'informatiu matí.
1: Explica que la calor provoca estrès tèrmic als animals i amb això una major mortalitat, però també baixa la seva producció. El camp redueix i avança collites i també fa que es recolecti pitjor producte, com passa amb la vinya.
7: Sense vinya, per exemple, és un que se nota molt, la davallada de producció, i a més, en el xat de la vinya, precisament, té un handicap afegit, que és que aquestes altes temperatures fa que el raïm produeixi un vi amb un elevat grau alcohòlic i el mercat, precisament, demanda ja davallar de vins amb menor alcohol. Per tant, ja no és que produeixin menys, sinó que a més produïm una cosa que a nivell de mercat no és el més demandat.
0: I de l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta matinada un acord històric per al desarmament de Hamas sense confirmació de moment d'Israel ni tampoc de la milícia palestina.
1: L'inquilí de la Casa Blanca ha assegurat a les seves xarxes socials que la Junta de Pau per a Gaza ha assolit un pacte que permetrà que l'enclavament palestí sigui governat per un nou exèrcit que col·labori precisament amb la Junta de Pau. Donald Trump, que com dèiem és el president dels Estats Units, ha assenyalat que aquest pacte es desenvoluparà en fases curosament estructurades.
0: Amb aquesta informació de caire internacional arribam a les 9:04. Ara comença el programa El Dia. Passeu un bon cap de setmana.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
1: Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts sense tant, jornada de divendres amb 26 graus de temperatura en aquest moment, cel destapat a pràcticament totes les illes, en qualque nigul, això sí, de forma puntual al sud de Mallorca. De fet, avui tenim avís groc de l'AEMET per temperatures màximes a l'interior i també al nord-est de Mallorca, on els termòmetres poden arribar a situar-se entre el 35-38 graus. Parlem de la quarta onada de calor, que encara no afluixa. De fet, el pic d'aquest episodi arribarà entre diumenge i dilluns. A la península ja començaran a notar una refrescada, però aquí, malauradament, a les Balears encara ens toca esperar una mica. Vos contam que a Ceuta, ho heu estat escoltant de la mà dels nostres companys dels serveis informatius a la ràdio, torna a viure una de les jornades més crítiques i dramàtiques en matèria migratòria dels darrers anys. Al llarg del dia d'ahir, desenes de milers de persones procedents del Marroc varen aconseguir accedir de manera irregular a la ciutat a través de l'espigó de la platja del Tarajal, un pas fronterer que hauria d'estar sota el control de les autoritats marroquines. Les entrades, produïdes en diverses onades, registrades entorn de les 12 del migdia i les 3 i mitja de l'hora baixa, se sumen a una pressió constant que en els 10 dies previs ja sumava entre 1.500 i 2.000 persones arribades nedant. La Guàrdia Civil ha localitzat ja 18 cadàvers a la mà a les darreres 24 hores. Xisco Nadal, bon dia.
2: Bon dia, Marta. La gravetat del fet recorda les imatges viscudes el maig de 2021, quan més de 10.000 persones varen travessar per aquesta mateixa via. La resposta política no s'ha fet esperar. Tant el president del govern, Pedro Sánchez, com el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es desplacen a Ceuta aquest divendres per avaluar de primera mà la magnitud d'aquests esdeveniments. La presidenta del govern, Marga Proens, ha qualificat aquesta situació de molt preocupant i ha reclamat l'executiu central una resposta urgent per protegir les nostres fronteres.
1: Parlen també de preus, perquè repunten un 3,5% el mes de juliol a causa de l'increment del carburant i també de l'electricitat. Les Balears lideren el consum domèstic d'aliments per càpita. Cada illenc consumeix 105 quilos de menjar, més que la mitjana espanyola. Després de 3 mesos d'estabilitat, l'IPC avançat situa la pujada de preus en el 3,5%, el registre més alt des de fa més de 2 anys, des de maig de 2024. Encariments que fan que les illes siguin de les comunitats autònomes que més gasten a l'hora d'omplir el rebost. I en crònica de successos, alarma també per un incendi agrícola pròxim a les pistes de l'aeroport d'Eivissa.
2: Un foc que es va sufocar en poc temps gràcies a la intervenció de mitjans aeris i també terrestres. Es varen desallotjar provisionalment 2 habitatges i algunes persones varen ser atesades per inhalació de fum. Els efectius terrestres del Bombers, Libanat i Protecció Civil s'hi han afegit un avió i un helicòpter per combatre les flames des de l'aire. I, sense deixar de banda el foc, la calor extrema també està darrere d'una situació molt complicada a Zamora. L'incendi forestal declarat a Fermoselle continua actiu al Parc Natural dels Arribes del Duero. Només 24 hores el foc ja ha arrasat més de 10.000 hectàrees i ha destruït al manco 3 habitatges. A més, prop d'un miler de persones han estat evacuades de 14 localitats, mentre que 2 poblacions més continuen confinades.
1: Compartim imatges just ara d'ahir cap vespre que descrivim per als oients de l'església de Santa Creu, a Palma, on es va oficiar una missa en memòria dels guàrdies civils Diego Salvà i Carlos Sáenz de Tejada, morts, recordant fa 17 anys, en el darrer atemptat d'ETA a Calvià. L'acte van assistir familiars i amics i, a més, va comptar amb la presència de la presidenta del govern, Marga Proens. Avui és divendres, és dia habitual de cinema i per això no ho deixem de banda i mos referim a un dels esdeveniments de l'any, l'Atlàntida Mallorca Film Festival.

0: Ahir el protagonista va ser el director i guionista Fernando Trueba. El festival va projectar 4 dècades després el documental Mientras el cuerpo aguante, una cinta lliure que Trueba va dedicar a una figura singular, el cantautor i filòsof Chicho Sánchez Ferlosio, tribut a un film poc vist del qual s'ha recuperat i restaurat la cinta perduda original, que es va rodar a Solla el 1982. Moment per la frase del dia. Quina cançó més maca, veritat, per començar el divendres?
1: Tu ets molt del Manicero.
0: I tant que sí, eh? Ja està. Frase del dia.
1: A vegades no cal dir res pur.
0: A vegades basta. Em està basta.
1: La frase d'avui és del pilot i escriptor francès Antoine de Saint-Exupéry. El pare del Petit Príncep va morir tal dia com avui de 1944 i parlant de l'enamorament va escriure que el primer amor se l'estima més, però la resta d'amors se'ls estima millor.

0: Quina frase més maca, mos ha deixat reflexionant sobre el primer amor que mai
1: no,
0: s'oblida.
1: No, que haguessin, haguessin deixat sonar Umberto Tozzi tot lo de matí, perquè tu ets del Manicero i d'en Umberto. De les dues coses, Marta
0: com
1: Grau.
0: Com se nota, que avui és divendres, fins con Nadal.
1: Se nota moltíssim.
0: Quin desastre, però sí que és vera, eh? Com deia aquell famós llibre, Primer amor, primer dolor. I és vera, que mai s'oblida. Que el
1: home,
0: manco...
1: el primer mos sol deixar una petjada indeleble, que no sols oblidar, però és vera que a mesura que se mostra més una cosa que s'agafa en la pràctica i a la resta pot ser l'estimes millor, no com a les mateixes
0: debades. Sí, crec que va estar molt encertat Sánchez Suberí dient que després s'estima millor. O el manco no d'una forma tan passional o tan destructiva com a vegades pot ser un primer amor. Però no parlarem d'amors precisament avui. De què parla tothom?
1: I de l'Argentina torna a ser protagonista d'aquesta secció perquè el president Javier Milei ha aprovat un decret que permetrà prohibir l'entrada al país i expulsar els estrangers que agreugin els argentins o, en aquest país, a l'Argentina.

0: Aquesta mesura arriba després de la polèmica generada durant el Mundial de Futbol quan Milei va denunciar una suposada campanya internacional contra l'Argentina. Segons el president, en els darrers mesos han augmentat els missatges d'odi i de menyspreu contra els argentins i considera que això posa en risc la convivència. El decret modifica la llei de migracions i incorpora aquesta nova causa per denegar l'entrada o retirar el permís de residència. El govern assegura, però, que la norma no s'aplicarà a les crítiques polítiques, acadèmiques o ideològiques, protegides per la llibertat d'expressió. Tot i això, la decisió ha provocat una forta allau de crítiques. Juristes i partits de l'oposició argentina alerten que el concepte de greuge és massa ambigu i en demanen qui decidirà què és una ofensa i què no. També adverteixen que el decret podria ser inconstitucional i convertir-se en una eina d'aplicació arbitrària. Alguns dirigents polítics fins i tot han recordat que si altres països aprovassin una norma similar, Milei mateix podria tenir problemes per entrar-hi després dels insults que ha dedicat en diverses ocasions a líders estrangers. Aquest nou decret s'emmarca l'enduriment de la política migratòria impulsada pel govern argentí des de l'arribada de Milei al poder, una estratègia que diversos analistes relacionen amb les polítiques migratòries defensades o sorpresa per Donald Trump als Estats Units. Una més de Milei, creus que serà efectiva aquesta norma? N'hi ha, per tant, Marta Garau, t'escolt, perquè avui només som tu i jo.
1: Sí, mira, analitzant el que just deies, no? Primer que s'haurà de llegir la lletra petita amb tot el detall, però primer no hi ha una campanya en contra de l'Argentina. Supos que tot també es va agreujar el partit del Mundial, no?
0: Jo crec que
1: se van emportar malament i punt.
0: Jo crec que si Argentina no hagués hiperventilat després d'haver perdut aquest Mundial, quan va acabar el Mundial, recordant les bregues que hi va haver, la FIFA ara està intervenint, de fet el Madrid ha deixat de fitxar en Enzo, que és futbolista que
1: van
0: expulsar per la targeta vermella contra la Lamine Yamal, i ara aquest jove va dir que denunciaria el Real Madrid, crec que era per 500 milions d'euros, perquè deia que li havien fet perdre un contracte i que ara ja no té la possibilitat de fitxar per altres clubs. Un home que, recordem, quan va celebrar un gol, va fer com un gestos, com si fos una moneda, criticant el que serien els seus adversaris.
1: Que jugui amb
0: una mica, crec que mos agrada estruir, i també una mica de victimització. Escolta, països, llegenda negra, si qualcun sap, ets estat espanyol, després d'allò que va ser la conquesta d'Amèrica, i mira, Espanya ha sobreviscut, i aquí som, tot plegats.
1: Això per una banda, val? Partíem teníem el punt de partida del futbol, però després, on poses les línies vermelles? Què és una ofensa i què no és una ofensa, i tot depèn del criteri, no?, en què s'emigui.
0: Clar, que
1: fa
0: diu,
1: molta por.
0: Que no se perseguiran allò que seran crítiques ideològiques, acadèmiques o polítiques. Què més queda?
1: Exactament, protegides per la llibertat d'expressió.
0: Només se perseguiran les crítiques esportives. És a dir, si dius que la selecció argentina mereixia perdre, no tornes a trepitjar la calle Corrientes.
1: 3-4-8.
0: Mira així aquest món. O no podràs visitar Perito Moreno perquè has dit que estàs d'acord en que perdessin la Copa del Món.
1: Jo crec que això no té ni cap ni peus i que s'anirà de les mans. Que haurà un punt en què no sabran com establir aquesta mesura. Sincerament, no crec que arribi a tirar endavant.
0: El problema és que això té un nom i és populisme. El president sap perfectament que amb aquesta llei farà poca cosa. Ara,
1: exactament,
0: com que té espai revolucionar per altres temes, i Argentina, el futbol és com una major, aprofita per apaivagar una mica els ànims i que el manco apuntar-se un triunfo davant el seu electoral, i és que siguin mileístes, diran, mira el presidente que mos ha defensat davant aquesta espècie de consorci internacional que diuen que hi ha contra Argentina, que també te dic, si presentadors argentins i youtubers argentins deixessin de piular a tota hora contra tothom, pot ser aquesta suposada animadversió cap a Argentina, jo crec que desapareixeria una mica.
1: Mira, el que crec que és més perillós d'aquesta mesura és que, tornant al que hem dit just al principi, tot ve motivat per el futbol, i el futbol mou masses, com tu has dit, el futbol és una religió, i més a l'Argentina.
0: No oblidem que a Argentina hi havia una religió on Maradona era un déu, és a dir, Maradona tenia un culte de veres.
1: No és una hipèrbole, és de veres.
0: El culte a Maradona.
1: Per això li veig la perillositat en aquesta llei, en aquesta nova mesura que abordarem després a les 11.
0: Bon moment, què tal? Sí, d'aquelles on hi ha hagut novetats, t'actualitzarem.
1: M'ho contes després. Com dus el divendres, Tisco Nadal?
0: Molt divendres, però també molt content i passant pena passa calor. Me sap greu.
1: Sí, onada de calor.
0: Crec que serà cap de setmana d'aire.
1: Recordem que és la quarta onada de calor, ho han dit just abans, a l'inici, tot i que la península sí que és vera que comença a refrescar en algunes zones aquí al Manco, se mantindrà fins diumenge, dilluns. Així que molts ànims per enfrontar aquestes altes temperatures. El millor amb la nostra companyia i amb la de Joan Jiménez als comandaments tècnics, Robert Marsec, Yolanda Ruiz a la producció, Francesca Mateu, i crec que ja hi són tot, no, Àlex Fortesa. I junt amb tot l'equip, començam aquesta jornada de divendres.

0: 9 i 18 minuts comença la nostra tertúlia. Com sempre, es repassa l'actualitat d'aquesta jornada de divendres i, com sempre, amb la bona companyia aquí als estudis de Palma, els periodistes. Helena Pipó, bon dia.
1: Hola, buenos días.
0: Xavi Bonet, bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Nick Anedon Blas, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Notícies que marquen l'actualitat, de fet, és aquesta sense dubte. Ceuta ha tornat a viure una de les jornades més crítiques i més dramàtiques en matèria migratòria dels darrers anys. Al llarg del dia d'ahir, compartim les imatges que descrivim per als oients, decenes de milers de persones procedents del Marroc van aconseguir accedir de manera irregular a la ciutat a través de l'espigó de la platja del Tarajal, un pas fronterer que hauria d'estar sota el control de les autoritats marroquines. Entrades que es varen produir en diverses onades, a les 12:30, també a les 3:30, de sora baixa i que se sumen una pressió constant que en els 10 dies previs ja sumava entre 1.500 i 2.000 persones arribades nedant. La Guàrdia Civil, i és la part més dramàtica de tot això, ha localitzat ja 18 cadàvers a la mar en les darreres 24 hores. Començo per tu, Xavi, primera vegada que coincidim en aquests estudis, així que benvingut, que no havia tingut
2: gràcies,
0: el plaer de coincidir amb tu. Una primera
2: valoració.
0: El plaer
2: també és meu, eh? Mm-hmm.
0: Una primera valoració, si t'assembla, per començar, del que ha corregut les darreres 24 hores i que, a més, s'ha cobrat la vida de 18 persones.
2: Mira, jo crec que estem davant una crisi humanitària i política molt greu, intolerable, que no se pot prolongar per més temps, no? Les coses no passen perquè sí, no passen perquè sí, i és un fet que hem d'analitzar, no? Estem parlant de persones humanes, que surten d'on surten, perquè no estan bé, perquè no tenen les condicions de vida que dignes, i aleshores esperen i viatgen o s'arrisquen a una situació millor. Però això no se pot consentir, Nosaltres no podem acuir aquesta avalanxa de gent que arrisca la seva vida a la mà i que passa les fronteres perquè no tenim la capacitat de cuida, no? Jo crec que el president Sánchez i el ministre viatgen avui a Ceuta.
0: Exacte.
2: No? Jo crec que manco viatges i més decisions. Vull dir, aquí, vull dir, la relació amb Marroc no és una relació d'amistat, no som aliats en Marroc, i això és el que en aquests moments pesa, el que en moments pesa i el que se manifesta, no? Marroc se n'aprofita, i això, com bé dir-ho clarament, de sa feblesa del govern d'Espanya.
0: Són imatges molt impactants, sobretot quan veiem la gent nedant, no? Arribant, nedant, que és que fa feredat. Són imatges que ha vist tothom, si no vos anima que poseu la tele, que les recupereu, perquè sí que és veritat que impacta, fins i tot hi ha nins petits, nadons. Ara apuntava en Xavi, que sí que és veritat que avui es trasllada el president del govern, també el ministre de l'Interior, també tenim les declaracions de la presidenta Marga Proens, Necane, que qualificava aquesta situació de preocupant, ha reclamat a l'executiu central una resposta urgent per protegir les fronteres. Primera valoració.
3: Hombre, efectivamente, las imágenes son impactantes. Se calcula, ahora leía que esta mañana leía que han cruzado unos 20.000, ¿eh? En dos días han cruzado 20.000. Esto tiene unos antecedentes que conviene recordar, que es una sentencia del Tribunal Supremo muy reciente, que hace poco vino aquí una diputada del PP Nacional a alertar de las consecuencias de esta sentencia, perdón, que dice que efectivamente la frontera no se considera frontera, digamos, cuando alguien entra a nado en Ceuta y Melilla. Entonces, ¿qué ha provocado esta sentencia? Pues, bueno, no es culpa de la sentencia, pero bueno, mucha gente se ha lanzado al mar, y yo creo que el problema básicamente está en la pasividad de Marruecos, que Marruecos está tolerando. O sea, es en Marruecos donde se tienen que poner las medidas para evitar que esto pase. Es Marruecos quien tiene que controlar los flujos migratorios en Marruecos, porque una vez que llegan aquí a Ceuta, ya tienen la autorización del Supremo por decirlo de alguna manera, para entrar ilegalmente a nado.
0: Tu has dit, entonces, més de 10.000 entrades irregulars.
3: Más de 10.000.
0: A la ciutat autònoma, tant per mar com travessant la frontera del Tarajal.
3: Entonces, claro, efectivamente, a mí me parece muy bien que hoy vaya, pues a mí me parece bien que hoy vaya Pedro Sánchez a Ceuta. Uh-huh. No sabemos si servirá para arreglarlo algo, pero por supuesto con quien hay que arreglar es con Marruecos. Y hay que recordar una cosa que no sé si es casualidad, coincidencia o no. Hay que recordar que Pedro Sánchez estuvo hace una semana en Argelia. Que en Baleares se está padeciendo las consecuencias de los acuerdos con Marruecos con respecto al Sáhara. Argelia está tolerando la emigración desde Argelia hacia las costas de Baleares, por ejemplo. Es mucha coincidencia que Pedro Sánchez se reúna con Argelia y de repente Marruecos empiece a actuar sin controlar sus fronteras y dejando que pasen todos los inmigrantes aquí a España, ¿no? No es un problema fácil de resolver. A mí me preocupa, por otra parte, que esto tiene una complejidad que se nos escapa a todos. Ahora mismo yo creo que nadie es capaz de resolver esto. Entonces, a mí lo que me preocupa, además, son ciertos mensajes de partidos como Vox que ahora que hablan de invasión y de a por ellos, ¿no?
0: Entonces, utilizar exactamente que estas
3: tal palabras. Cual. Y entonces, si queda miedo, claro, estas imágenes a cualquiera le preocupan. Las imágenes que estamos viendo, es normal que en Ceuta estén asustadísimos. Es normal. Y creo que el problema, la solución complicada tiene que estar en Marruecos.
0: Ho deia Nekane, Santiago Abascal va utilitzar aquestes paraules, invasió. Clar, és evident que hi ha un problema molt greu. És evident també que hi ha un drama humanitari al darrere, parlant de vides humanes, el manco de 8 en les darreres de 8 hores, i afegeix un altre argument, ara que explicàvem, no?, com havia abordat el tema la presidenta del govern, Marga Proens, ha alertat de la consolidació de la nova ruta migratòria, i vos deixo una xifra més. El darrer any i mig han arribat a les Balears 11 persones amb barca i 880 menors, o sigui, parlant també de menors, no? Ella alerta sobre la necessitat, no?, de que les rutes migratòries tinguin un nom, que se pugui establir o que se pugui identificar les Balears com a porta d'entrada d'una ruta migratòria. Què en penses, Helena?
1: Yo creo, bueno, primero creo que las cifras se han actualizado y hoy lanzaban ya que decían que eran 30.000. Esto por la Guardia Civil y las fuerzas del Estado, que ya apuntaban esas cifras. Entonces, teniendo en cuenta que la población actual de Ceuta son 80.000, pues claro que asusta. O sea, es que yo no sé si la palabra invasión lo decían y tal, pero desde luego es un... más que una crisis migratoria, es una agresión contra la soberanía española, pero claramente. Y quien diga que hace semanas no estaban advertidos de todo esto y que las autoridades marroquíes no han hecho nada, o sea, porque una concentración y tanta gente que ha pasado, o sea, que no lo sabían y no han puesto en conocimiento, que no han alertado y que no han hecho nada. Y luego mucho han dicho y yo no he visto nada. ¿Dónde están? Hablan y dicen, sí, estamos en contacto, pero ¿dónde están las actuaciones? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está? Yo no lo estoy viendo. Y ha pasado un día.
0: La solució, com deia Nekane, Xavi, és molt complexa. O sigui, com se pot abordar una solució?
2: Els serveis d'intel·ligència ja van advertir, i jo ho deia, les coses no passen perquè sí. O sigui, 20.000 persones no surten de cop perquè si els hi ha corregut, vull dir, darrere... El govern marroquí, de Mohamed, s'ha posat de perfil, evidentment. Això té unes causes, eh? Té unes causes. Nosaltres no som els millors aliats i ha que tenir en compte també que el principal aliat de Marroc és els Estats Units, en el nord d'Àfrica. Vull dir, això, totes aquestes coses s'han de contemplar i s'aprofiten de la feblesa del govern espanyol. Això està claríssim. S'aprofiten de la feblesa. Jo no sé si vosaltres l'heu vista, jo vos ho recomano, L'última travessia, una pel·lícula que en aquest moment s'està projectant i que parla precisament del viatge, crec que és, ara no record si és a Iraq o a Líban, d'una gent que surt i se troba en ses màfies que trafiquen amb persones. És que aquí el problema són ses màfies que fan possible que aquesta gent arribi aquí pagant un dobbes per sortir d'una situació desesperada. O sigui, estem davant d'un drama humanitari, gent, persones com nosaltres, que no tenen una dignitat, però el que han d'establir són unes regles de joc. No pot venir tota Àfrica a Espanya. És que no és possible. No és possible. S'han d'establir unes regles. Aquesta situació s'ha d'aturar ja immediatament. No. Aquestes imatges que veiem de joves que criden, que estan contents, satisfets, perquè esperen tenir un món millor, I és cert, i és cert. No se poden mantenir. I després, una altra cosa. Mira, jo ahir vaig estar content que no me convidassin, que me conviden a moltes coses, a l'acte d'entronització de Mohamed, que hi va haver un acte, me penses que era Ses Voltes, o en el Corter, no, en Sant Carlos, no? Perquè, vull dir, el principal problema és el rei de Marroc, el rei de Marroc. Vull dir, menys festa i fer més possible la vida dels seus conciutadans.
1: I Argelia també.
2: I Argelia també. I Argelia també.
1: En any i medio, 11.000 persones en Baleares.
0: Exactament, 11.000 i 11.000 persones que han arribat per via marítima i 880 menors.
2: I nosaltres molt de mobilitat del poble saharaui, eh? Del poble saharaui que hem recolzat durant tant i tant de temps, mos hem oblidat, eh? Vull dir que això també és un problema que té Marroc i el rei del Marroc.
0: Un problema amb una solució molt, molt complexa, perquè s'engloben molts de factors. Em dic que de moment hi ha 18 cadàvers a la mar en les darreres 24 hores, però no sé si la xifra podria ser superior, perquè
2: dramàtic.
0: Les imatges fan feredat i, a més, ven just a primera línia de costa, no? Just a l'arena, una gran quantitat de flotadors. Encara sembla increïble que totes aquestes persones hagin arribat nedant. Gran part d'aquestes persones han arribat nedant.
3: Bueno, pero claro, es que ese es el... O sea, tenemos que pensar una cosa. Si nosotros vivimos rodeados de bulos, allí circulan los bulos que no veas. Entonces, cuando de repente el Tribunal Supremo dice que llegar a nado no es cruzar una frontera, esto ya incentiva que la gente se lance al mar a nado para cruzar la frontera. Pero, como decía Xavi antes, esto no es espontáneo. Ahí hay, si han entrado 20.000 o 30.000 personas, no, veremos las actualizaciones a lo largo del día, no se improvisa. Es que no hay 20.000 personas de repente ahí esperando en la bahía para saltar al mar, al agua.
1: Hay una llamada, desde que hubo, hay una convocatoria, digamos.
3: Desde que hubo, efectivamente, desde que hubo la sentencia del Supremo, que fue en el mes de julio, porque yo recuerdo aquí que vino una diputada del PP Nacional a pedir expresamente una reforma de la ley de extranjería para que las entradas por mar se consideraran también frontera, digamos, APP ha presentado una propuesta urgente para modificar la ley. Ha pasado un mes y medio que se ha podido organizar, o bueno, no un mes y medio, pero un mes que la gente se ha podido organizar. Y entonces se ha formado esta avalancha. Y luego, otro problema que hay, que la gente viene aquí pensando que les van a dar los papeles hoy.
2: Claro.
0: I a banda no és així, o sigui, tu parles de manca d'informació, probablement, sí. mos falta molta informació.
3: No,
0: una,
3: i luego,
0: una però és l'origen, com s'ha organitzat.
3: Jo creo que el problema fundamental és que Marruecos no està haciendo nada para evitarlo. Uh-huh. Este es un problema
2: pero
3: que tiene Marruecos.
2: Pero recordarás que en el 2021
3: ya pasó algo parecido. Lo que pasa
2: y
3: que ahora...
2: No digamos, siguiendo las órdenes del rey o del gobierno marroquí, pero algo así, porque rápidamente se cortó y llegaron 5.000.
3: Sí.
2: O sea, eso está instrumentalizado. No, lo que decíamos, no vienen porque sí. No hay 20.000 personas que de golpe dicen, pues ahora nos...
0: Bueno, no, esto son moltes ses preguntes, ¿no? La primera és l'origen, ¿no? Com se gestiona una afluència d'aquesta magnitud, no? Respecte a l'arribada de migrants a les nostres costes, què passaran totes aquestes persones, la intervenció dels cossos policials, és a dir, mos manca molta informació i també seran moltes les preguntes en els futurs dies, perquè això podia tornar a ocórrer. Parlam d'aquesta xifra, però ja estava passant en els dies previs. Ja és notícia quan és una allau, però estava passant en els dies previs. Abordem aquesta qüestió, però moltes més, perquè, si me permeteu, 9:30 en punt i 31 minuts. Escoltem el bisturí a la ràdio, petita pausa per publicitat a la part televisada del programa. Tornem tot una.
4: El dia, IB3 Ràdio. El bisturí, Javier Alarcón.
5: Buenos días. La noticia de este viernes hecho fin de semana podría ser el regreso de los toros a Mallorca como nueva forma de manifestación. Eso que alguien verá como una ocupación nacional más. ¿Y dónde es más titular que el animal entre por la puerta de la plaza que salga con las patas por delante, como manda y ordena la lidia? Un encuentro que no es noticia cuando el titular nacional nos convierte en Ceuta, directamente. O que hace que Ceuta sea la especulación humana de la ruta en Baleares de personas. es entrar por tierra, mar y valla, y que es el resultado de mensajes Sánchez. Regularizaciones masivas, viajes a Argel, flojeo en las devoluciones y capoteo sin acometer el problema. De ahí que la presidenta señora Proens lidiara el otro día con el presidente español y le explicara al primer lance que nos hemos convertido en la patera de Europa. Que 11.000 personas han alcanzado la arena del Albero Balear en 18 meses. Que han tocado fondo en este espectáculo deshumanizado de soledad institucional en que nos han convertido 606 pateras. Que los centros acumulan menores como si fuera toriles. Que no escucha los pitos a la presidencia. La premonición de que pasara un día después lo de Ceuta es hacer público lo que Proens volvía a recordarle ayer. Proteger nuestras fronteras sin negar el problema, ni mirar hacia otro lado y sin buscar la solución a tanto drama y a tanta muerte. Cuando veas las fronteras de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Y ya el lunes, para que no ocurra mañana,

0: 9:34 minuts. Si just vos incorporau en aquests moments, vos trobau al dia el programa que va a través de la ràdio, també a través de la televisió i sempre en bona companyia, per descomptat en la vostra, i avui amb la dels periodistes Nekane Domblàs, Xavi Bonet i Elena Pipó. Ja és el cinquè dia que parlam de la manifestació de diumenge, perquè cada dia tenim alguna novetat, continuen, coetgen les repercussions. Per una banda, les derivades per les càrregues policials, tornem a compartir aquestes imatges a pantalla. Menys Turisme, Més Vida retreu que la Policia Nacional va impedir l'entrada de manifestants, argumentant que s'havia assolit l'aforament, mentre que només tres dies després, a la festa de l'Atlàntida Film Festival, el recinte de Ses Voltes va acollir unes 3.200 persones. Tenim també altres titulars que compartir, com és, per exemple, la petició del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, demana al ministre Marlaska que pugui expedientar els policies que van encarregar contra els manifestants del 26 de juliol a Palma. Cada dia, com dèiem, Nekane, tenim nova informació que fa que abordem aquesta qüestió. També tenim la d'ahir, no? La dels advocats, que demanaven una investigació paral·lela sobre tot el que va ocórrer. Sortirà més informació? Primer, perquè s'han d'analitzar ben bé aquestes imatges. Ahir ho dèiem, tot queda enregistrat a vídeos, a través de les pròpies càmeres de la policia. Manca una conclusió final de tot el que ha passat. Què t'assembla la petició, per parlar de les darreres notícies, la petició del delegat del govern, el ministre Marlaska?
1: Hombre, a mi me parece un poco prematuro. Si pides un informe, espera el resultado del informe, ¿no? Creo que sería lo que toca. Ahora, es verdad que el delegado del gobierno tiene un papel muy complicado. Está en un papel muy complicado porque está emparedado entre la policía y el fuego amigo de MES. Entonces, está viviendo unos momentos muy, muy difíciles, y MES no va a soltar este hueso así como así, porque dentro de menos de un año hay elecciones y necesita marcar distancias con el PSOE. Pero te voy a hacer una precisión, si me permites, Marta, porque tú has dicho, vamos a hablar de la manifestación. No, de la manifestación no estamos hablando.
0: Llevamos tota la raó. Mira, de fet, l'argument d'ahir va ser, se podria haver desvirtuat el contingut de la manifestació per tot el que ha corregut, perquè qui parla de si tenim una bona gestió turística, qui parla de si s'ha aconseguit el manco posar en el punt de mira de les mirades internacionals la massificació, tens tota la raó. Això ho hem deixat de banda per tot el que ha corregut.
1: Es que a mí me parece que, para empezar, los propios organizadores de la manifestación... Bueno, tengo que decir una cosa, yo estuve allí en directo, en persona, en vivo, viendo todo lo que pasó, y creo que efectivamente hubo dos errores fundamentales. Uno de los organizadores de convocar el final de la marcha en Ses Voltes, sabiendo que aquello es una ratonera, ellos mismos lo han reconocido, y la portavoz, una de las portavoces de la organización, lo dijo el mismo día de la manifestación a la gente que no pudo acceder, dijo, me he equivocado, nos hemos equivocado, y yo creo que también la policía se excedió, se extralimitó al no dejar pasar a mucha gente que veía cómo Ses Voltes estaba vacío y no les dejaban pasar, porque Ses Voltes estaba vacío, o sea, la policía dejó de pasar, impidió el paso a la gente cuando se llenaron los bancos. Pero ahí había mucho espacio. Entonces la gente...

0: 9:48 minuts, parlam de tot el que ha envoltat els darrers mesos la figura de l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero. Ara, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha autoritzat a la policia a investigar desenes de comptes de l'expresident, de les seves filles també, de la secretària, de Gertrudis Alcázar, de diverses societats implicades suposadament en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, també permet la investigació de comptes vinculades a l'empresari Julio Martínez, soci de Zapatero, propietari de l'empresa Anàlisis Relevante. Clar, tot això, primer de tot, du temps, perquè fins que tota aquesta documentació es pugui analitzar, fins que se pugui arribar a una conclusió, fins que es pugui resoldre la investigació, hem parlat en diversos missers, poden passar mesos. De quina manera condiciona això unes futures eleccions, no? El que pugui passar amb José Luis Rodríguez Zapatero, de quina manera erosiona el Partit Socialista, com acabarà tot això? Són algunes de les preguntes que vos planteig. Començaré per tu, Xavi.
1: Bueno, jo he parlat amb gent que se n'entén de matèria judicial, fiscals, jutges, advocats de prestigi, i tots coincideixen que de tot el panorama que en revolta el PSOE, on hi ha matèria, on hi ha marro, és en aquest cas del senyor Zapatero, no? Com que... Bueno, jo te diria, bueno, que el senyor Sánchez lligui el seu prestigi, si en té i si li queda, el senyor Zapatero és una irresponsabilitat, però bueno, han passat tantes coses i no ha passat res, que bueno, una més no passa. Està clar que hi ha moltes preguntes i no hi ha respostes. Lo de ser joies, jo crec que vam dur ja més i pico, que va dir que...
0: Va dir que reuniria tota la documentació, però no hem vist.
1: I després, anem a veure. Si tu tens tan clar les coses, com és possible que els atenguis dins una caixa forta, que vagis a policia i digui, perdoni, la clau, no tenim la clau, i quan diu la rebentarem aparegui una clau i digui, no, està aquí la llave. O sigui, hi havia una intenció clara d'amagar el que ara s'ha vist. I després, el senyor Sánchez, l'altre dia, que és especialista en dir mentides, va dir allò de l'expediente de Plus Ultra es intacto... Anem a veure. O sigui, quantes empreses el govern espanyol ha, com se diu, rescatat? Quantes empreses ha rescatat? Ni una. Aquesta, que no és capital espanyol, que tenia una deuta en la Seguretat Social i que tenia dos avions.
2: Bueno, eso no es cierto, ¿eh? Ha rescatado muchísimas durante la pandemia. Hubo un rescate de muchísimas empresas, ¿eh?
0: Bueno, altres pues, aerolíneas incloses.
2: Por ejemplo, Globalia. Bueno, Globalia. Bien. No, yo quiero decir que... No, eso no es cierto. Hubo muchísimas empresas, otras que se están investigando. Ahora me estoy acordando de una de Aceros, creo que es del País Vasco también. Piensa que todos los fondos de convergencia, fondos europeos que llegaron para la pandemia era para rescatar empresas. Y rescatar empresas era también rescatar autónomos, ¿eh? Aquí
1: bueno, se destinaron... Una empresa que tiene dos aviones, bueno, que no es...
2: No sé cuántas empresas tienen dos aviones. No sé cuántas...
1: Bueno, yo creo que pocas.
2: Bueno, pero
1: pocas,
2: creo que yo no tengo ninguno. Tampoco tengo ninguna empresa. Pero no, quiero decir, no. Muchas, se rescataron muchísimas empresas. Que curiosamente se rescatara esta también, ahí te puedo dar la razón. Que curiosamente, pero muchas empresas se rescataron durante la pandemia. Y hablo de pequeñas, grandes, medianas empresas.
0: Y también relacionadas con la aviación y el turismo.
2: ¿Sí? Ahora, de todas formas, yo creo que el otro día cuando estuve... Quiero decir, ¿qué consecuencias tendrá que tú nos preguntabas? Yo creo que tendrá. Ahora mismo me da la impresión de que...
0: Mal de menos hay resolt, porque podrían tener encara...
2: No, que el PSOE está ahora mismo en sus horas más... En una de sus horas más bajas, no cabe ninguna duda. Y de ahí viene lo que hablábamos antes de que Mes aquí en Baleares está aprovechando esta coyuntura, y en Madrid no lo están aprovechando porque Sumar está todavía peor. Y Podemos también. Es así, es quien sacará rédito de todo esto va a ser Vox, que va a pegar un subidón espectacular probablemente en las elecciones. Y si me permites, el otro día que estuve en la audiencia de Pedro Sánchez con el Rey, él no se dio cuenta, yo al final de la rueda de prensa le hice una pregunta tonta, aparentemente tonta, y le dije, presidente...
1: No haces preguntas tontas.
2: Sí, esta era bastante tonta,
0: pero
2: bueno,
0: era más
2: una anécdota que una noticia, ¿no? Le pregunté, presidente, ¿cree que le veremos aquí de nuevo el año que viene?
1: Bueno, eso ha sido el titular.
2: Ha sido algún titular. Pero, y él dijo, y se quedó un poco parado y le dije, bueno, el año que viene hay elecciones. Eso, tiene que haber elecciones el año que viene. Y dijo, Sí, es verdad, el año que viene tendrán elecciones y sí, espero estar aquí. ¿Qué significa eso? Que las elecciones van a ser en marzo. Porque si espero estar aquí, las elecciones, si toca el calendario, tendrían que ser en septiembre. Y si él dijo, espero estar aquí, yo creo que es subconscientemente, Pedro Sánchez ya tiene decidido.
3: Bueno, tampoco es interesante.
2: Porque yo creo que todo está conduciendo, que va a haber unas elecciones en marzo, porque los alcaldes del PSOE están literalmente aterrorizados de que haya un superdomingo.
1: Y
2: que Pedro Sánchez, y que, bueno, los dos que hay, es que solo hay dos, que Pedro Sánchez les arrastre, entonces los alcaldes básicamente dicen no nos hundas con tu naufragio, y creo que lo que se está preparando es efectivamente se presentarán los presupuestos, el PNV probablemente no los va a apoyar y creo que habrá elecciones anticipadas en marzo.
1: Lo de los presupuestos ya es para nota.
2: Sí, o sea, pero creo que está...
4: Yo volviendo un poco al caso de que si eso va a afectar, yo creo que con independencia de que tengamos sentencias o no, o que se dirima lo que se dirima, lo que estamos viendo ahora con los datos que están aportando, o sea, el que quiera ser ciego, que lo sea, porque más evidencias de lo que hay, y que creo que la ciudadanía ya ha culpabilizado todo lo que está pasando. Zapatero es una mentira y nos ha estafado a todos y ha engañado a todo el mundo. O sea,
2: incluso al PSOE.
4: Incluso al PSOE. Bueno, al que se ha dejado.
5: Mai hagués dit. Anys enrere, no?, que veuria aquests titulars. Això no és cap sorpresa, no? Molta gent no dona
1: crèdit. No, però jo el que t'ha
5: dit
1: que hi ha massa preguntes i no hi ha
5: respostes. I no tenim respostes,
1: exactament. La societat de ses fies. Vull dir, els ingressos de ses fies. Vull dir, home, són dos fenòmenos, aquestes dones, eh? Perquè, vull dir, molt poc temps han fet una feinada i un... I han
4: bueno, cobraven per no treballar. Esto també l'han dit.
1: Bueno, pues ya está.
2: No, jo crec que
4: l'entrevista... Eran por encima del mercado. Cuadriplicados.
2: La entrevista que dio Zapatero hace poco en Televisión Española intentaba ser una mejora de su reputación y creo que realmente no contestó nada de las preguntas, para eso no de ser una entrevista.
5: Deixem la política i vos semblants. Queden 5 minuts i vos demanen per què tot està tan car. Perquè és veritat, tot està caríssim. És veritat, són alguns els afortunats que surten de vacances, però malauradament la vida aquí a les Balears, pràcticament a tot el país, però aquí, com que tenim el problema afegit de l'habitatge, es fa, si cal, encara més costa per amunt. Part de IPC. Els preus repunten un 3,5% al mes de juliol. Del juliol, clar, tot això tenint en compte l'increment del carburant per una banda, de l'electricitat, avui també han sabut que les Balears lideren el consum domèstic d'aliments per càpita. Cada illa en consumeix 105 quilos de menjar més que la mitjana espanyola, o sigui que poden parlar d'una inflació que repunta aquest mes de juliol, després de 3 mesos que havien tingut certa estabilitat, avança en el 3,5%. No és fàcil la vida aquí a les Balears. Helena, vull fer una reflexió final amb vosaltres sobre aquesta qüestió. És que tenim molt de fronts oberts. S'anava de la compra,
4: es que
5: casa...
4: La vivienda, ja tot lo demás... Empezando por la vivienda, somos la ciudad más cara, por encima de Madrid, de Barcelona, es que, y todo, y el índice, la compra, todo es carísimo. Te vas a cualquier casa, no solo en el extranjero, te vas a España, cualquier ciudad, y siempre cuando vuelves dice, jo, qué caro está todo aquí.
5: Y sobre todo,
4: pero además básicos, ¿eh? Un café, no, el pan...
5: Sí, no parlem d'anar a sopar, ni parlem d'anar a prendre, no? Per exemple, un gelat, que per cert, el preu pot variar moltíssim d'un lloc a un altre, i ja no parlem de zones turístiques en concret. Però què en penseu? Tot està molt car.
1: Jo crec que és el principal problema en sa vivenda, que, lligat a sa vivenda que té les Illes Balears. Jo som d'Escapans, que Mallorca, per situar Mallorca i les illes en general, s'està convertint en un destí, en un territori de rics, de gent que té dobbers,
5: i la resta
1: estem tots, vull dir, jo, començant per jo, vull dir, aquesta escalada de preus és insostenible. Té solució? Complicat. Necane parlava, no sé si vosaltres també, de la situació de Ceuta, no? Vull dir, quina situació, quina solució hi ha? Vull dir, tot es preu estan
5: molta
1: carits,
5: gent està
1: perquè
5: partint,
1: el transport encareix tots els productes, i després hi ha una situació de com se diria, en castellà, avarícia, vull dir que avarícia per part de molta gent que diu, bueno, si m'ho compren a dos, perquè no ho posa a tres?
5: Sí, és una qüestió
1: i això
5: interessant.
1: I això té que veure amb el lloguers i
5: no,
1: tot.
5: No, és veritat, és una qüestió interessant la de responsabilitat, no?
1: Claro,
5: aquí, no?
1: Claro, que claro, també... claro, vull dir, però evidentment, tu vas a comprar en el mercat i quedes amb els pels drets.
2: Sí, efectivamente, esta es una comunidad de ricos donde vivimos...
1: Los demás,
2: exactamente, es así. No, y los precios de la vivienda no son... El IPC seguramente tiene que ver con el fin de las ayudas, probablemente... Con el fin de les ajudes per la guerra d'Iran, del bloqueo, etcètera, etcètera.
5: Clar, i per això afegim carburants, per això afegim
2: seguramente
5: electricitat...
2: Tiene algo que ver con esto, pero da igual, porque, por ejemplo, ayer salieron los datos de los notarios de la venta de vivienda y en mayo el metro cuadrado estaba aquí, el más caro de España de nuevo, a 4.300 euros el metro cuadrado. Eso es un auténtico disparate.
1: Barbaridad.
2: Es un auténtico disparate porque esto... ¿Quién puede acceder a una vivienda? O sea, una vivienda de 100 metros son 430.000 euros. Una vivienda media.
4: Bueno,
2: de
4: hecho, la cifra iba ligada a un apunte del descenso de las compraventas en un 20%, que es mucho.
2: Muchísimo.
5: O sea, acabamos que esta tertúlia parlant de xifres, no són les més optimistes del món, però aquí va l'anàlisi. Vos desitjam un bon cap de setmana, Elena, Xavi, Mecane, moltíssimes gràcies per compartir aquesta tertúlia amb nosaltres. A la ràdio, escoltam els companys dels serveis informatius, a la tele, petita pausa per publicitat i tornem tot donant més propostes en l'operació sortida que han de partir a l'aeroport, pel MEM, com s'està vivint aquestes darreres hores abans de les vacances per a moltes persones.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
7: Bon dia. Continua la tensió a la frontera amb Ceuta i Melilla després d'una nit d'enfrontaments violents en una crisi migratòria que Rabat qualifica d'aliena a la seva voluntat. Avui, centenars de migrants que havien aconseguit entrar a Ceuta de forma irregular, les darreres hores han començat a tornar cap al Marroc pel mateix espigó fronterer. Una imatge insòlita de persones que travessen en sentit contrari mentre petits grups encara intenten accedir a territori espanyol.
8: La matinada d'aquest divendres ha estat marcada pels greus disturbis a la tanca fronterera des de la localitat marroquina de Castillejos. Grups nombrosos de joves han llançat pedres contra la policia que ha respost amb gasos lacrimògens. Davant aquesta situació, l'ambaixadora del Marroc a Espanya, Karima Ben Yaik, ha demanat públicament el retorn dels seus conciutadans. Ha assegurat que aquesta crisi no complau el seu país i que s'ha produït fora de la voluntat del Marroc. A més, atribueix la pressió a l'acció d'organitzacions criminals.
9: Lo que el gobierno de Marruecos pide y quiere que estos conciudadanos que han atravesado vuelvan a nuestro país. Y le puedo confirmar que no es algo que nos complazca. Preferimos siempre una inmigración legal, ordenada y segura para todos.
7: Mentrestant, el balanç de víctimes mortals s'ha elevat de manera dramàtica després de recuperar de nou cossos sense vida a l'entorn de l'espigó de Ceuta.
8: La gran majoria de víctimes són persones que han mort ofegades en el seu intent desesperat d'arribar nedant. Avui, el president del govern central, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran a Ceuta per valorar in situ la situació.
7: Canviant de qüestió, avui divendres és dia d'operació sortida i tornada de vacances. Això es nota als aeroports de les Balears, que tenen màxima activitat. Des d'aquest divendres i fins diumenge operaran 5.139 vols, que és un 1% manco que el mateix període de l'any passat.
8: El dia de més moviment serà demà dissabte, dia 1 d'agost. El president de l'Agrupació Empresarial d'Agències de Viatge, Aviva, que és Pedro Fiol, explica que els paquets vacacionals amb vols charters han estat una de les opcions amb més sortides perquè, diu, mantenen uns preus més estables que els vols regulars.
10: La demanda s'ha mantingut, però el client està molt més sensible en el preu i ha esperat fins en el darrer moment sempre que ha pogut per intentar aconseguir les millors ofertes i també per aquest context geopolític que ha creat certa inestabilitat, sobretot a l'hora de prendre decisions com el fet de triar unes destinacions per anar-nos de vacances.
7: I millora la situació als grans incendis de Zamora i la Vall d'Uixó, tot i que continuen actius. El cap de setmana arranca amb certa esperança per a l'extinció dels focs de la península. A Zamora, la millora de les condicions climàtiques s'obre la porta al retorn dels veïns de 14 pobles desallotjats a Fermosella. El perímetre s'ha consolidat aquesta nit, tot i que queden actius focs a les zones de difícil accés dels arribes del Duero.
8: Per altra banda, la Vall d'Uixó, el foc compleix la 7a jornada actiu i sense estabilitzar. La bona evolució dels darrers dos dies ha permès que gairebé 3.000 persones tornin a casa, tot i que 5.200 continuen desallotjades. La Guàrdia Civil investiga el cas després de detectar dos focs inicials totalment separats que descarten causes naturals o agrícoles.
7: Són les 10:04, amb més notícies a les 11 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
3: Si a tu te dic pinta,
4: mur, portada.
5: Si a tu te dic gra,
6: que te venes cap primer de tot?
7: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.

0: Són les 10 i 5 minuts. Continuem aquí al dia. Aquesta és la segona hora de programa. Seguim a través de la ràdio, també a través de la televisió i en aquestes hores puntuals a la informació del temps, que mos té molt preocupat sobretot per aquesta calorada que fa i que el manco continuarà fins diumenge, dilluns. Acabant mes de juliol amb temps ben estable, cel destapat a pràcticament totes les illes, qualque nígul puntual al sud de Mallorca, quan compartim a pantalla, però sí que mos té un poc preocupats, això d'acabar el mes amb tantíssima calor. Xisco, bon dia de nou.
1: Bon dia, Marta. Així és, les temperatures continuen pujant. De fet, avui tenim avís groc de l'AEMET per temperatures màximes a l'interior i al nord-est de Mallorca, on els termòmetres poden arribar els 35 o 38 graus. La quarta onada de calor encara no afluixa. El que seria la punta d'aquest episodi arribarà entre diumenge i dilluns, mentre que a la península ja començaran a notar una refrescada. Nosaltres aquí a les Balears ens tocarà esperar una micona.
0: El vent bufarà fluix de llevant amb brises al litoral i la mar es mantindrà tranquil·la, un dia ideal per anar a la platja, però amb molta precaució, sobretot davant d'aquesta calorada. Com està la temperatura de la mà?
1: I precisament la mà és allò que ens preocupa. L'Observatori de Sostenibilitat d'Eivissa i Formentera alerta que l'augment de la temperatura de l'aigua posa en risc la Posidònia oceànica. L'any passat es varen registrar més de 40 dies en temperatures de la mà superiors als 28 graus, un llindar crític per a la supervivència d'aquesta planta marina essencial per als nostres ecosistemes.
0: I no sé si has anat a la platja recentment, però és veritat que no te donen impressió. Depenent de quina hora hi vas, sobretot si vas de cara al migdia, mitjans de matí, no impressiona ficar-se a l'aigua perquè se nota que la temperatura és molt alta, com hem explicat just ara. Beauties, les nostres càmeres, allò que ens encanta, que és goitar per aquestes finestres i veure quin temps fa en directe. Començant per la primera estampa que ens trasllada a Artà. Fixeu-vos quina imatge més maca, no?, del poble, i com aquesta imatge ens està dient aquí també fa molta calor. En aquest lloc, en aquest indret en concret, fa molta calor. Això sí, no deixa de ser una imatge preciosa la que ens deixa el poble d'Artà. Mos refrescam una mica?
1: Toca, no? Poder entrar dins la nostra càmera subaquàtica, ja d'hi entrar com si nosaltres féssim ara un cafico, però és que és aquesta la sensació que mos dona, la descrivim per als oients de ràdio, tornant a veure aquest fons marí del Toro, aquell dia, una aigua blava, cristal·lina, que fa nevera, i a les 10 i 8, vos he d'anunciar, estimats oients, que els peixos encara dormen, perquè ara per ara no n'hi ha hagut cap que ha vingut a fer-nos una visita.
0: Interessa moltíssim als nostres oients, si els peixos dormen o no. És una informació
1: òbviament
0: de servei
1: banco,
0: públic.
1: Mira, ja n'hi ha dos que s'han despertat, han dit, com que dormim? Ja han vengut.
0: Espectacular la imatge que tenim. M'ho ha arxivat na Yolanda perquè jo encara no les podia distingir, però avui tenim bussetjadors, dos en concret. Podeu distingir les bimbolles, les bombolles que estan just aquí.
1: Per favor, avui hem de mantenir aquesta càmera. Que aquest, sí. Que aquest bussetjador s'atraqui a la càmera i m'ho saludi.
0: Per favor. Tu creus que això serà probable i possible? Mira, avui tenim... Mira, me falten les paraules, perquè mai havíem vist aquesta imatge tan maca, tan preciosa de...
1: És que m'ho diuen hola!
0: Hola, mos saluda un bussetjador en directe!
1: Clar,
0: però
1: és que el bussetjador deu saber que nosaltres connectàvem.
0: Clar, i jo el salut com si m'ha vist. Com si ell m'ha vist.
1: Com si des de Sant Bocadelles, com si des de l'estudi 1 mos vessin allà baix, mira.
0: Companys de realització, això ha passat mai? O sóc jo que m'emociono ja en qualsevol cosa?
1: No, ha estat avui la primera vegada. Dia 31 de juliol.
0: Impressionant. Per acabar el mes, per aquestes persones que comencen les vacances, tenia aquest hola en directe d'un bussetjador. Jo m'he quedat sense paraules.
1: Ara n'hi ha un altre en segon plànol que estan, m'imagino que, observant els fons marí. No han tingut peixos, però sí que han tingut persones humanes, com aquell programa de Mikimoto, que han decidit fer un cafico en el fons de la mà, i han agafat la bombona d'aire i han davallat aquí al Toro.
0: Penso que hem de recordar aquest moment alguna vegada, o bé a través de les xarxes, o bé immortalitzar-ho, perquè no tots els dies un bussetjador te saluda en directe a través d'aquesta càmera. Deixant de banda la mà, malauradament ens encanta, adoram refrescar-nos per contar-vos altres qüestions que no són tan bones de dunir molt manco, perquè aquesta calor extrema també està darrere d'una situació molt complicada a Zamora. L'incendi forestal declarat a Fermosella continua preocupant el Parc Natural dels Arribes del Duero, Xisco.
1: En només 24 hores el foc ja ha arrasat més de 10.000 hectàrees i ha destruït al manco 3 habitatges. A més, prop d'un miler de persones han estat evacuades de 14 localitats, mentre dues poblacions més continuen confinades. Les tasques d'extinció són especialment difícils perquè les flames afecten els espectaculars canons dels rius Duero i Tormes, una zona de molt difícil accés per als equips terrestres. Més de 200 efectius amb mitjans aeris, brigades forestals, bombers i unitat militar d'emergències continuen treballant sense descans per intentar controlar un incendi afavorit per les altes temperatures, el vent i una orografia, hem de dir, una mica complicada.
0: I una darrera hora abans d'acabar, perquè les autoritats s'han donat per finalitzada l'emergència nacional declarada pels incendis d'Àvila i de Madrid. Escoltem tot seguit les darreres declaracions del president del govern, Pedro Sánchez, al respecte.
2: Hemos procedido desde el Sistema Nacional de Protección Civil a aceptar la propuesta de pasar al nivel 2, al nivel operativo 2 y dejar, por tanto, atrás la emergencia nacional.
0: Tot i això, la situació continua sent molt complicada a Xisco, Castella i Lleó.
1: Així és on encara hi ha 10 incendis actius, 3 dels quals a nivell màxim de perillositat a les províncies de Zamora i Lleó. Els bombers continuen fent feina intensament per contenir aquests incendis, així com els que encara romanen actius a Castelló, Tarragona i altres punts de l'estat espanyol.
0: Acaba el mes. Avui és un dia de molt de moviment, ho hem dit més d'una vegada. És dia 31 de juliol, s'esperen molts de viatges, molts de trajectes, alguns d'anada amb il·lusió, altres de tornada, no tanta il·lusió, no sabem si més o manco passarà el mateix que el cap de setmana passat, perquè, atenció, el que va ocórrer el passat dia 24, fa només una setmana, l'imatge del satèl·lit era molt semblant a aquesta que compartim aquí a pantalla. Divendres passat es va convertir en el dia amb més trànsit aeri de tota la història. Un total de 202.157 avions van solcar el cel en els 5 continents. Ara tot d'una compartirem aquesta estampa. És meravellosa i a la vegada preocupant, no? Perquè de veres que no hi cap ni tan sols un espai mínim d'aire lliure a tot el planeta. Ara la recuperarem, si són tan amables els companys de realització, perquè és una imatge captada per Flyradar, que és aquesta plana web, no?, que explica quant de vols hi ha a l'aire en aquests moments en concret.
1: I tu deies una xifra de rècord, 200.157 avions solcant el cel arreu dels 5 continents. Aquesta dada l'havia recollida Flyradar 24, que és una plana web sueca que mostra informació en temps real sobre la congestió aèria al voltant del món, i aquest és el mapa que il·lustra i que ha compartit prop de 15.000 vegades tothom per Twitter. Crec que tenim un problema tècnic, ara els nostres companys intentaran posar-nos el mapa
0: música
1: del qual parlàvem. Sí,
0: el davant, manco, per ambientar-nos.
1: Ja que no hi ha mapa,
0: vinga,
1: el manco que hi hagi
0: que
1: música.
0: Que soni Sinatra.

0: Sembla mentida com ajuda Sinatra, eh? A durar situacions, perquè mira, ja tenim el mapa.
1: Et sona The Voice i compareix ja està. The Map, no? ha anat un poc així, això. És cert que ho descrivim per als oients de ràdio, un mapa on poden veure, clar, és que són 200.000 i busques d'avions, és que no queda.
0: Tu fixa't, no es veu Europa.
1: Una Marta, un racon al lliure, clar.
0: Per exemple,
1: també
0: Europa
1: s'indica
0: no
1: molt
0: veu?
1: On solen volar en s'estiu. Sí, sí, per exemple, sí. Àfrica sí que com a continent sí que podríem veure segons quins indrets que no passa ni un avió per sobre, però el que és Europa, que és on més se registren
0: no
1: aquests moviments...
0: No es veu la Terra. O
1: totalment
0: sigui...
1: tapada. Sí. Qui diu Europa, diu també Oceania, part d'Àsia...
0: Austràlia, curiositat, també.
1: També
0: eh?
1: Molt de vols, i llavors veiem el continent americà, Amèrica del Nord i Amèrica del Sud, on també hi ha molta de gent que hi vola amb freqüència, però res com Europa, que continua sent una de les destinacions preferides pels viatgers de tot el món. Serà el vell continent, però el continent més cobejat a l'hora d'anar de vacances.
0: Per a molts, com dèiem, avui és el primer dia d'unes vacances molt desitjades, molt esperades, sigui una setmana, 15 dies, només una escapada, Xisco, segur que seran més que benvingudes.
1: Així és, i ben merescudes. Molts aprofitaran aquests dies per desconnectar, visitar nous indrets o retrobar-se amb la família. I atenció a les xifres, perquè l'activitat continua sent molt intensa. Des d'avui i fins diumenge estan programats 5.139 vols als aeroports de les Illes. És aproximadament un 1% manco que el mateix cap de setmana de l'any passat.
0: Per veure com es viu aquest inici de vacances o final, hem enviat la nostra companya Maria Antònia Esquines a l'aeroport de Son Sant Joan, des d'on avui sortiran avions cap a 193 destinacions diferents. Bon dia, Maria Antònia. Com es respira l'ambient a la terminal?
2: Bon dia, companys. Som aquí a l'aeroport Son Sant Joan, on l'activitat és frenètica des de primera hora. Només avui, atenció, passaran pels aeroports de les Illes, no només el de Palma, més de 1.500 operacions. Això és unes 140 menys que l'any passat, però en concret l'aeroport de Palma concentra la major part del trànsit, amb 980 vols, seguit del d'Eivissa amb 437 i el de Maó amb 176. I si avui ja hi ha molta de moviment, demà dissabte jo crec que serà la jornada amb més operacions de tot el cap de setmana. Ara bé, aquest inici d'agost també ve marcat per una altra qüestió que preocupa un poc alguns passatgers, i és que el comitè d'empresa de Swissport ha convocat una vaga indefinida que començarà a partir del 4 d'agost, on la protesta afectarà el servei d'assistència a terra de diverses companyies. Entre elles trobam Condor, Air Canada, TAP Air Portugal i, de més, on els treballadors reclamen millores laborals i denuncien una sobrecàrrega de feina. Es veurà que de moment no s'ha concretat quin impacte tindrà la convocatòria sobre l'operativa dels vols, però ara me trob davant les pantalles on està tots els vols que sortiran avui, i vos puc dir que hi ha uns 14 vols amb retard. Es veurà que van variant bastant, n'hi ha que se sumen en aquests retards, n'hi ha que ja estan correctament i partiran a l'hora que toca. Entre ells hi ha destinacions com Bremen, també trobam Stansted. És veritat que la majoria són vols internacionals. D'aquí d'espanyols no en veiem cap d'afectats de moment, però seguirem atents. I vos he de dir que les coses de facturació estan a rebentar, no deixen d'entrar i sortir viatgers carregats amb maletes, motxilles i, evidentment, amb moltíssimes ganes de vacances. Ara que comença el mes d'agost, són molts els que parteixen, i la veritat que les coses són plenes, però avancen amb agilitat. Jo, quan hem arribat, estava a ple, i ara veiem que la cua va minvant a poc a poc. De fet, hem aprofitat aquest momentet per poder parlar amb alguns dels viatgers usuaris que se'n van de vacances amb família, amics i demés. Si vos pareix, els escoltam.
3: ¿A dónde vamos? Vamos a Granada. Bueno, vamos a Jaén, vamos a un pueblo que se llama Villacarrillo. Pues muy bonito, hay mucha gente variopinta, estamos muy felices porque todo ha salido bien y volvemos a casa. No, con mucho tiempo, nos gusta prevenir bien nuestros viajes.
4: Anam a prop de Londres, no ho sé pronunciar, sí. Anam... Sí, sí, anam a tocar allà i sí, sí, ja fa dos mesos això, a més, com van comprar. Uf, hi ha moltíssima gent, jo he vingut en moto i estava saturadíssim. Hi ha molta gent, els controls de Ryanair estan saturats també, i sí, sí, és un estrès.
5: Buah, es que no lo sé ni pronunciar bien, Bournemouth. No teníamos planeado el viaje. Desde hace mucho tiempo.
6: Trabajo.
5: Sí, sí, por trabajo.
0: La gent combina treball, esbarjo, plaer, però com veus el manco, deies, Maria Antònia, 14 vols amb retard, recomanam des d'aquí que la gent vagi en temps perquè pot trobar-se coes molt llargues, temps d'espera superior a tal vegada el que tenia pensat, així que recomanam el manco sortir en temps de cara a l'aeroport. Moltíssimes gràcies, companya.
2: Gràcies a vosaltres, fins ara.
0: Són les 10:18, no deixant de banda l'aeroport, perquè ara teníem abans, fa uns pocs minuts, aquesta estampa, no? El Flight Radar, amb aquesta imatge del rècord mundial de vols comercials en un sol dia, que va ocórrer just fa una setmana, amb l'inici del mes d'agost, amb una gran operació sortida com la que tenim avui. Moltes demanen si podríem viure una jornada igual d'intensa.
1: Per analitzar com es gestiona aquest enorme volum de trànsit aeri, saludem en Pau Marí, ell és portaveu del Sindicat de Controladors Aèris USCA. Pau, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Clar, avui ens acostem a una jornada de rècord o som lluny de les xifres de fa una setmana?
7: No, està clar que estarem a prop de la jornada de rècord. El que passa que fins que no acabi el dia o no acabi tota aquesta operació sortida, no tindrem les dades consolidades i no sabrem si s'ha superat o no. Però en qualsevol cas estem en xifres molt pròximes als rècords que d'altra banda s'estan batent any rere any des de la pandèmia. Espanya ha estat un país on més ràpid s'ha recuperat el trànsit aeri després de la pandèmia. Cap escenari, ni els més optimistes preveien que hi hauria tants avions en aquest moment després de la pandèmia. I bueno, això estem en rècords, pràcticament estem batent els rècords cada any.
1: I com se prepara el Servei de Control Aeri per afrontar un cap de setmana amb tant de vols programats?
7: Doncs és una mica complicat perquè, com us deia, el trànsit està creixent a un ritme que no s'havia previst, però, en canvi, la plantilla de controladors no ho està fent al mateix ritme, no? Som els mateixos controladors per gestionar molts més avions. Llavors, això implica una sèrie de limitacions, se'ns deneguen permisos, se'ns deneguen reduccions de jornada, alguns se'ns demana reduir els descansos. És a dir, que des del punt de vista de la plantilla és una situació que no es pot prolongar molt de temps d'aquesta manera perquè acabarem molt, molt cansats, diguéssim. No? És una situació complicada de gestionar. Com el que fem en dies com avui és, si la plantilla ho permet, si hi ha prou gent disponible, és obrir la màxima capacitat disponible de l'espai aeri i gestionar els avions de la millor manera possible. Què passa? Que de vegades, inclús amb tot el desplegament amb la màxima configuració, inclús així hi ha més demanda que capacitat disponible i llavors això es tradueix en retards.
0: Clar, el manco ens explicava la nostra companya en directe des de Son Sant Joan que hi havia uns 14, però això no vol dir que la xifra pugui ser molt superior, sobretot a mesura que vagi avançant el dia, no, Pau?
7: Sí, sí, segurament. Avui hi haurà retards pel que us dic, perquè hi ha problemes de manca de plantilla, hi ha problemes també de capacitat, que inclús amb tota la configuració desplegada hi ha més demanda que capacitat disponible. Hi ha alguna previsió de tempestes en alguns sectors de l'espai aeri que controlem des de Barcelona, és a dir, que això pot afectar els avions que s'enlairen des de Balears cap al nord d'Europa. I, per tant, doncs, la gent que avui hagi d'anar a l'aeroport, doncs, que els recomanem que tinguin una mica de paciència i que no, i també demanem com a controladors que no se'ns tiri a nosaltres la culpa dels retards que hi ha, no? Que moltes vegades no som els responsables nosaltres, o la major part del temps no depèn de nosaltres els retards que hi ha a la xarxa, diguéssim.
0: Pau, és avui el dia més complicat de l'any per una gestió a una torre de control?
7: Jo diria que no. No, perquè si el temps acompanya, és a dir, si fa bon temps, les condicions climatològiques són estàndard, encara que hi hagi molts avions, diguéssim que estem acostumats nosaltres a treballar amb aquest volum de trànsit i no hi hauria molt problema. A la nostra feina es complica molt quan hi ha tempestes, quan la meteorologia és adversa, quan hi ha alguna circumstància, algun avió que té una emergència o situacions d'aquest tipus que surten una mica de la normalitat. Si els procediments es poden complir com estan dissenyats, per molts avions que hi hagi, diguéssim que no és un dels dies més complicats per nosaltres.
0: Abans parlàvem d'aquests retards, no?, i com podrien incrementar-se. Ha hagut alguna incidència? Just són les 10:23, la jornada ha començat, no fa tant, però hi ha hagut alguna incidència destacable?
7: No, que jo sàpiga, incidència com a tal no, el que sí que us puc avançar ja que des d'Eurocontrol, que és l'organisme que gestiona tota la capacitat de la xarxa a Europa, doncs estan ja posant regulacions a sectors que es controlen des d'Espanya, des del Centre de Control de Barcelona en particular, degut a això, el que us deia, a capacitat i a meteorologia adversa en la ruta dels avions cap al nord d'Europa. És a dir, que això pot generar retards en les sortides.
0: Abans comentàvem les xifres, no?, per aquest cap de setmana, que són molt altes. Avui es preveuen quasi 1.980 operacions a l'aeroport de Sant Joan. També l'activitat és destacable tant a la resta de les illes, Mallorca, Menorca, o sigui que són dies de moltíssima activitat per als controladors que ja han apuntat abans que necessitaven de reforços. Quin percentatge de plantilla se necessita per poder oferir el servei que vosaltres sempre duis reivindicant? De quin percentatge de reforços, de feina, estem parlant?
7: A veure, nosaltres estem parlant, calculem que ens falta entre un 5 i un 10% de plantilla, d'acord? I no només això, sinó que en alguns espais aeris que estan ja molt, molt saturats, el que s'hauria de fer potser és ja un projecte molt més important, que seria redefinir una mica les rutes i l'espai aeri per poder tenir més capacitat, perquè és el que us deia abans. De vegades, inclús, amb la màxima configuració desplegada, no és suficient per absorbir la demanda que hi ha de trànsit aeri, no? És a dir, que és un problema que és difícil de resoldre ara mateix.
0: I una darrera qüestió, a banda, no?, tornant un poc al volum de les xifres i a les connexions que es faran al llarg del dia d'avui per l'aeroport de les Illes, torno a repetir-ho, més de 1.500 connexions, són 140 manco que l'any 2025, però segueix sent una xifra molt alta. Podríem dir que la situació en termes generals és semblant a la de l'any passat?
7: Sí, sí, és semblant. És veritat que ara diem, o sigui, les dades d'avui en concret sembla que són una mica inferiors a les de l'any passat, però de manera general aquest any estem superant ja totes les dades de l'any anterior. És a dir, les dades consolidades de l'última setmana, de la setmana anterior a aquesta, estàvem parlant per el que és l'espai aeri que gestiona aquí a Balears, estem parlant d'un creixement ja d'un 3% respecte a l'any passat. És a dir, que bueno, avui puntualment estem una mica per sota, però globalment estem creixent ja per sobre de l'any anterior, que havia estat ja un any de rècord.

0: una foto amb una càmera d'aquestes que té ull de peix i vos posar un dels extrems, la vostra cara potser surt una mica distorsionada.
1: Sí, clar.
0: I això significa que un píxel no se correspon amb un mil·límetre de la vostra cara, no? Això se pot corregir amb software i ajustes a punta de la teva cara i ja on està, no? Això és el que se coneix com a autorectificació.
1: Que aquí és una metodologia molt precisa, no? Perquè has dit que una errada pot suposar que enviar fins i tot d'illa, en el cas de Balears, no? Fent la referència a Balears, o si enfoca a Menorca, o si enfoca a Mallorca.
0: Això és amb l'orientació del satèl·lit. Després hi ha tot un procés de software que inclou també elements d'intel·ligència artificial que fan aquests diferents tipus de rectificacions. Hi ha autorectificacions òptiques, atmosfèriques, etc. Tot això ja ho tenim programat i ara ho estem ajustant tant a les condicions concretes del satèl·lit de Posidònia.
1: Tenc una curiositat, on és el satèl·lit Posidònia en aquest moment? No sé si tu el vas geolocalitzant o si està sincronitzat amb el iWatch, és que ho desconec totalment, però te demano ara mateix en quin punt de la geografia se troba.
0: El satèl·lit dona una volta a la Terra cada hora i mitja, perquè us fos una idea. És a dir, va a una velocitat molt elevada. Ara mateix no te sabria dir exactament on està.
1: No el tens controlat, eh?
0: No, el que sí que te puc dir amb certesa és que com que ho tenim en una òrbita que se coneix son síncrona, no entrarem més parolotes d'aquestes, però tenim controlat a quina hora passa damunt els punts que mos interessa. Sí, cada dia passa les mateixes hores més o menys per damunt d'aquells punts.
1: I
0: en concret, damunt
1: punt.
0: Les Illes Balears...
1: Ah, això era la pregunta.
0: A les 12:30, normalment tenim els satèl·lits passant.
1: Una altra pregunta, no sé si és, una, si és d'ajuda o no, però sabeu? O sigui, a les 12:30,
0: no.
1: Igual que algunes estacions espacials se poden veure perfectament quan passen, no? Durant la seva trajectòria, de fet, la darrera se va poder veure fa només una setmana, no, és imperceptible, a l'ull humà, no?
0: No se veu, i a més, no volem que se vegi.
1: Ah.
0: Per un motiu, de fet, m'encanta que m'afegiu aquestes preguntes perquè me donen peu a explicar el nivell de detalls que arribam a l'hora de dissenyar aquests satèl·lits. Els posam uns coatings, és a dir, uns recobriments per evitar que la lluminositat sigui molt elevada. Per què? Perquè tots som amants de veure el cel i les estrelles, no? I no volem contaminar amb la mínima llum que puguin fer aquests satèl·lits les observacions astronòmiques que puguin fer-se des de Terra, no? Llavors, fins i tot en aquests nivells de detalls, amb alguns dels aspectes, arribam.
1: Però d'aquí una hora i mitja passarà per les Balears.
2: Sí, la Marta Grau n'estarà pendent. Quines diferències hi haurà entre la primera imatge que haureu poder presentar, aquesta de Cala Galdana, que imagino que això serà un pòster que tothom voldrà tenir a casa seva, perquè és una fita històrica, en les imatges que se podran veure quan el sistema estigui plenament operatiu, perquè supos que això només està com una primera presa de contacte, és allò que heu presentat després d'haver operat el satèl·lit en òrbita, però s'anirà perfeccionant.
0: Sí, les imatges ja és de molt bona qualitat i les mediacions i algunes de les primeres rectificacions ja hi estan fetes, però se veurà encara amb més netedat. Podrem ajustar cada una de les bandes. Aquestes imatges no és només una fotografia com faries amb una càmera normal. Tenen moltes bandes electromagnètiques i cada una d'elles ens pot donar informació sobre coses diferents. Per exemple, combinant diferents bandes pot saber fins i tot índexs de clorofila d'activitat que hi ha en una planta, no? De vigorositat. Són els índexs de vegetació, que per fer estimacions de quanta vegetació hi ha a terra, ara que

0: que ens preocupa molt, és a dir, aquestes imatges serviran no només per veure quant de preciosos són les Balears des de l'espai, sinó també per poder fer feina.
1: Efectivament, i no només això, és a dir, nosaltres a Open Cosmos estem, siguem pioners amb una satèl·lits, amb contribucions de diferents partners i clients, i podrem compartir dades també de satèl·lit de les Illes Balears a partir de també dades de satèl·lits que ens proporcionen, doncs, els 7 satèl·lits que hem fet per Grècia, els satèl·lits que hem fet per Catalunya, els que hem llançat també per Andalusia. Llavors, cada un d'aquests satèl·lits podrà aportar dades. Per què? Perquè compartir és ajudar a que totes aquestes dades siguin més abundants i més útils, no? per aquests casos durs tan claus que dèiem, incendis, inundacions, prevenció, monitorització de costes, etc.
2: O sigui que fonamentalment el que ajuda el satèl·lit és la preservació del medi ambient, a contribuir als estudis que puguin ajudar a combatre el canvi climàtic. O sigui, fonamentalment té un aspecte important referent a la sostenibilitat, no? A preservar, sí, el planeta, en realitat.
1: Sí,
2: no?
1: Efectivament. Nosaltres ho penso, la nostra missió és dissenyar, fabricar i operar aquests satèl·lits de principi a fi per fer dues coses. Entendre el món, és a dir, mesurar tot el que hi passa i connectar-lo. Estem llançant també una constel·lació que se coneix com Connected Cosmos, la vàrem presentar en el Mobile World Congress fa uns mesos, que el que farà serà proveir connectivitat a qualsevol punt del món de forma segura. Hem aconseguit espectre, una llicència de telecomunicacions global que ens permetrà oferir aquests serveis. I això també serà revolucionari, no? Perquè no només podràs tenir les imatges, sinó també rebre-les en temps real. Cap a 2028 tindrem tota aquesta constel·lació ja operativa. Ara estem fent un satèl·lit cada dia i mig, cada dos dies aproximadament, de la constel·lació de telecomunicacions. I estem invertint moltíssim de tot més perquè creiem que és essencial que Europa tingui aquestes capacitats de connectivitat segura i no depenguem sempre de...
0: Això pensam sempre, imaginant pel·lícules americanes que tenen aquells satèl·lits que es pot connectar per poder mirar de defensar-se, etc. Tot això és la ciència que va evolucionant, i una cosa que ha demostrat el Cosmos és que, si d'una cosa peca, Espanya és de centralisme, sembla que tot ha de passar per Madrid, però no, ha estat una empresa illenca que s'ha posat en marxa i que està capaç de crear tot això. Jo crec que també a vegades quan parlem de referents en el món de l'esport també és important tenir referents en el món de la ciència, nens que ara mateix estiguin escoltant la ràdio, que mirin la tele i diguin, jo de gran vull ser científic, però m'agradaria quedar a Ca Nostra. De vegades també des de Ca Nostra se pot fer molt bona feina.
1: Oh, sí, el talent de fet que tenim fent feina des d'aquí, des d'Espàrbit, és brutal. Te podria xerrar d'en Tomeu, d'en Joan, d'en Marina, d'en Manel, un munt de persones de l'equip que fan una feina extraordinària perquè aquests i molts altres satèl·lits, que com tu has ben dit, els estem fent per tot el món, és a dir, som una empresa paneuropea, una empresa amb una visió global des del dia 1, i aquesta infraestructura realment jo crec que és estratègica per a les illes, per a Espanya i per a Europa.
2: Rafael, i tot això ha sortit del teu capet, perquè la gent ho entengui. O sigui, tu,
1: no, és capet de molta gent, són 400 persones,
2: evidentment.
1: Jo tinc els de liderar-los, però
2: sí. Sens dubte, i sou un equip, però el que comentava abans, Xisco, això és una fita històrica, perquè mos situa com a referent dins el que és una carrera especial, en aquest cas, no? Mos situa com a referent en la recerca, en la intel·ligència artificial, tenir un satèl·lit en nom propi, amb un nom tan balear com és el Posidònia. Tu t'imaginaves aconseguir-ho?
1: Sí.
2: Supos que és per això que surten els projectes, perquè sí que la gent ho pot...
1: Sí,
2: pensa
1: quan
2: que se pot aconseguir, no? Pensa que pot ser real.
1: Quan un és emprenedor i fundes una empresa, tens uns objectius, vas cap a aquests objectius, ho tractes amb molta humilitat perquè saps de la dificultat d'aconseguir aquestes coses, i la veritat és que estic molt orgullós d'haver alineat amb aquesta visió un equip ja de quasi 400 persones, que són cervells brillants, molts d'ells els han repatriat, gent que s'havia anat a Estats Units, a Alemanya, a molts de llocs, els estem fent tornar cap a les illes i cap a Espanya per aquests serveis puguin seguir aquí.
2: T'he de donar per l'eclipsi, perdona, Xisco, no sé si volies
0: apuntar... No, la veritat que també és important que una empresa sigui mallorquina per temes de nom. S'ha de dir que parlaven del bitllet d'euro que tindrien a Cervantes, i jo deia, per què no tenim a Ramon Llull? Està molt bé aquest satèl·lit, és a dir, Posidònia, també des d'aquí.
2: Posidònia.
0: Gràcies a això tenim un trosset de Balears circulant per sort.
2: Van fer un concurs, recordes, no? I va ser el públic el que va triar el nom de Posidònia. Rafael, que t'he de demanar...
1: Això preciós, la de Posidònia, el fet que els nins de totes les Balears triessin aquest nom. Ara, un dels objectius que tenim, i crec que tenim la possibilitat de liderar-ho des d'aquí, des de Balears, és aquest és un primer satèl·lit, és una primera llavor. Ara li hem de donar continuïtat. Com? No només monitoritzant les illes, liderem des de Balears monitoritzar tota la mar Mediterrània. Quins vertits hi ha? On? Com? Quines són les temperatures de l'aigua que després acaben esdevenint tormentes? Podem atreure un munt de recursos europeus cap aquí, cap a les nostres illes, per fer un centre de monitorització de la mar Mediterrània molt potent. I amb això ara estic en el meu següent punt. Ja sabeu que tot el que fem aquí a les illes nosaltres ho fem amb el carinyo de voler portar cap al creixement i el canvi de model econòmic també, o l'evolució del model econòmic de les illes. I crec que aquest és el següent enclau on ens hem de centrar. Centre de monitorització de la mar Mediterrània amb dades satelitals i locals a les Illes Balears.
2: Enhorabona per aquesta proposta que va sortir, perquè un dia Rafael Jordà va pensar que sí, que se podia muntar, que se podia dissenyar un satèl·lit, que era possible, i de fet ha estat possible, i juntament amb més de 400 persones fan feina perquè això sigui o és una realitat. Moltíssimes gràcies, Rafael, i enhorabona.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Arribem a les 11, notícies, publicitat i continuem.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Comencem el repàs a la informació als tribunals perquè un professor de Vall de Mallorca de 25 anys ha ingressat a la presó com a presumpte autor d'abusos sexuals a diverses de les seves alumnes que eren menors d'edat. El detingut, suposadament, gravava les víctimes durant aquests actes per difondre després les imatges a través d'internet.
2: Els fets investigats es remunten almenys al passat mes de març de 2026. Després de ser posat a disposició judicial, l'autoritat competent n'ha decretat l'ingrés a presó provisional. La investigació continua sota secret de sumari i no han transcendit més detalls sobre aquest cas.
1: Canviant de qüestió, més turistes a les Balears, però estades cada vegada més curtes. L'Institut Nacional d'Estadística ha publicat avui les dades d'ocupació del primer semestre de l'any. Entre el gener i el juny, les illes varen rebre 6 milions de visitants que varen pernoctar en allotjaments tradicionals. Són prop de 226.000 persones més que l'any passat, cosa que suposa un increment de gairebé el 4% en l'arribada de visitants.
2: La creu de la moneda, però, la trobam en el volum. De les estades, les pernoctacions han baixat un 2,1% i s'han reduït en gairebé 600.000 nits de respecte al mateix període de 2025, una tendència que confirma que els turistes continuen venint en massa, però passen manco dies a l'arxipèlag. L'activitat manté, a més, un marcat caràcter estacional. El gruix del trànsit es va concentrar al maig i al juny, els mesos que varen registrar més de 2 milions de viatgers cadascun i que varen acumular el 70% de tot el semestre.
1: Mentrestant, els hotelers valoren positivament la temporada, expliquen, però, que s'han incrementat les reserves de darrera hora i que els clients

0: han de cada vegada vins amb menys alcohol. Per tant, ja no és que produeixin menys, sinó que a més produïm una cosa que a nivell de mercat no és el més demandat.
1: I el Ministeri de l'Interior calcula que prop de 40.000 persones han entrat de manera irregular a Ceuta, la majoria nedant. Una situació de col·lapse que ja deixa almenys de 9 morts i que ha obligat a tancar el pas fronterer de Melilla.
2: El president Pedro Sánchez viatja aquest matí a la zona. Mentrestant, el conflicte ja és diplomàtic. Itàlia amenaça de suspendre l'acord Schengen amb Espanya i el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha convocat d'urgència l'ambaixador italià a Madrid.
1: Són les 11 i 4 minuts. Amb més notícies a les 12 en punt.
3: Més informació a ib3notícies.com.

entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: Són les 11 i 5 minuts, encetam tercera hora de programa, s'incorpora Lluís Fortes als comandaments tècnics i comentam, ja sabeu, aquella notícia que tant ens ha cridat l'atenció a les 9 i que sempre aprofitam les 11 per recuperar-la i per aprofundir una mica més si cal. Ens referim a la darrera ocurrència de Javier Milei, el president de l'Argentina, ha aprovat un decret que permetrà prohibir l'entrada al país i expulsar els estrangers que agreugin els argentins, perdoneu, o el mateix país. No ores por mi, Argentina.
1: Aquesta mesura arriba després de la polèmica generada durant el Mundial de Futbol, quan Milei va denunciar una suposada campanya internacional contra l'Argentina. Segons el president, en els darrers mesos han augmentat els missatges d'odi i de menyspreu contra els argentins i considera que això posa en risc la convivència.
2: De fet, el decret modifica la llei de migracions i incorpora aquesta nova causa per denegar l'entrada o fins i tot retirar el permís de residència. El govern assegura, però, que la norma no s'aplicarà a les crítiques polítiques, acadèmiques o ideològiques, protegides per la llibertat d'expressió.
1: Tot i això, la decisió ha provocat una forta allau de crítiques. Juristes i partits de l'oposició alerten que el concepte de greuge és massa ambigu i demanen qui decidirà que és una ofensa o que no. També adverteixen que el decret podria ser inconstitucional i convertir-se en una eina d'aplicació arbitrària.
2: Alguns dirigents polítics fins i tot han recordat que, si altres països aprovassin una norma similar, el mateix Milei podria tenir problemes per entrar-hi, després dels insults que ha dedicat en diverses ocasions a líders estrangers.
1: Aquest nou decret s'emmarca en l'enduriment de la política migratòria impulsada pel govern argentí des de l'arribada de Milei al poder, una estratègia que diversos analistes relacionen amb les polítiques migratòries defensades per Donald Trump als Estats Units. Una més de Milei creix que tindrà efectivitat avui. Marta Grau i jo ho comentàvem a primera hora, com que tu eres a l'aeroport, com a jove del programa, Maria Antònia Esquines, t'escoltam.
2: A veure, jo és que ara no m'esperava, que ho xerràvem l'altre dia, no? El Mundial està tenint tanta repercussió a nivell, noves normatives, noves lleis, que és que jo no sé fins a quin punt se podrà arribar a fer realitat. O sigui, jo sé que aquesta gent és important, té veu i de més, però una cosa és el que pensin i l'altra si se pot aplicar a la pràctica. Per tant, no sabria què dir-te, veurem amb bastant si s'arriba a aplicar.
1: Però tu imaginaves que un Mundial formés tanta esquera i que tanta de gent s'arrevolucionés perquè Argentina no va guanyar una copa del Món?
2: En el moment en què vaig veure la notícia de que estan intentant recopilar firmes
1: un
2: perquè se repeteixi...
0: I duen moltes, no eren 30.000,
2: clar,
0: ja?
2: Perquè se repeteixi aquí el partit, allucinar un poquet.
1: No me posaràs les coses en perspectiva, que són 30.000 davant tot el món.
0: Exactament.
1: Clar, és que en la Copa Mundial, si jo com a mínim, fins que no hagi votat la meitat del món més un, a mi no me convenç aquest Chain Puntor.
0: Creus que hi ha alguna cosa que mogui més passions que el futbol, en realitat?
2: Jo crec que no. Fins i tot gent que no és molt de futbol se reuneix el dia del Mundial per veure amb els seus amics i família i de més. Ara bé, no sé fins a quin punt aquesta recollida de firmes és el que dic. Totes les decisions que s'estan prenent són idees, són pensaments que no sé si realment, per molt que tingui importància, se pugui aplicar.
1: Aquest home està aplicant el decàleg del populisme.
0: I que no sap perdre.
1: Que no saben perdre, però també ell, el president Milei, està passant ara una temporada una mica xino-xano per casa seva, i veu que aquest tipus de mesures populistes, que allò que fan és crear polèmica, sobretot que la gent se posi emprenyada, per dir-ho de qualque manera, per un tema tan susceptible de ser interès nacional com el futbol argentina, que ja me diràs. No ho sé, troc que és provocar o encendre els ànims innecessàriament, i que si el que volia era recuperar una mica la bonomia cap a Argentina a nivell internacional, no sé si has fet de prohibir l'entrada en el país a gent que no estigui d'acord amb les seves polítiques o amb allò que pugui passar en aquell país, és la millor manera.
0: Te dic una cosa, la llista d'enemics públics serà llarguíssima, perquè si qualsevol persona que no està d'acord, no, o que la seva opinió pot agreujar ja el que ells pensen que és bo per l'Argentina, imagina't la llista.
1: Però
0: quin
1: serà el tipus de debat? Si te fiques amb un futbolista...
0: On poses la línia?
1: O si, per exemple, dius que Borges no és el millor escriptor hispanoamericà de la seva generació. Clar, perquè no és el mateix discutir això que, per exemple, discutir si se falta la targeta vermella de Nenzo va ser targeta vermella o
0: per
1: no.
0: Per això, qui redactarà...
1: Són diferents nivells de debat.
0: Qui redactarà, no?, tots aquests punts i quins són els que realment...
1: O, per exemple, si tu dius el Chino Darín no té res a veure amb son pare. És a dir, com a tu no val res, te tancaran Argentina les portes?
0: Aquí deixem un poc la pregunta a l'aire, perquè no deixa de ser sorprenent aquesta darrera decisió del president Milei, però tenim altres qüestions que comentar-vos, perquè ja vos havíem dit que avui era un dia de molt de moviment, 31 de juliol, s'esperen molts de trajectes, no sabem si manco que la setmana passada, que recordàvem abans, que tal dia com avui fa una setmana, divendres, teníem el rècord de vols comercials a l'aire, no? Era una estampa impressionant, o sigui que la veritat és que moltes persones, a la vegada que ens escoltin, Maria Antònia, estaran ja fent ses maletes, partint-ho des de l'aeroport.
2: Sí, hi havia moltíssima gent, molta cua i també molta il·lusió de partir. La gent ha estat tot l'any fent feina i ara toca viatjar, no, les vacances. Jo no sé si en Xisco, ara que aviat li vendran les seves, que és l'únic que de moment no ha partit, té pensat viatjar, no ho sé, a Vigo?
1: No, perquè ja hi vaig anar per Nadal en Mumaratís, la meva família, a veure els llums de Nadal.
2: I no repetiries? Diuen que estan impressionants.
1: És impressionant, podria repetir, però no sé si dos anys seguits. Però ara passarà una cosa que no m'agrada gens.
0: No
1: me
0: diguis.
1: I és que en Marta Garau ha decidit que soni una Nadala
0: perdona,
1: fora de temporada.
0: Jo t'he fet la pregunta, ho has explicat tot.
1: T'he dit,
0: dona mala sort.
1: Dona mala sort.
0: Però se pot considerar una Nadala la cançó que he triat?
1: Ara ja se considera cançó comercial. Bé, que soni, i si no, que vam al programa, perquè ha caigut el senyal, ja sabràs per què és. Mentre bona part de l'estat espanyol pensa ja en les vacances d'agost, Vigo ja pensa en Nadal. Aquest dimecres es va iniciar la instal·lació de llums de Nadal a la ciutat. Des de la Porta do Sol, el Balla, Nabel Caballero, va donar el tret de sortida al muntatge d'una campanya en la qual el Consello aspira un any més a convertir la ciutat en el gran aparador nadalenc del país.
2: Però, Xisco, encara no s'ha concretat la data. De fet, crec que és el millor secret guardat del món.
1: Així és, no ho han desvetllat, perquè si no ara ja tothom començaria a reservar viatges
2: per
1: poder anar a aquesta inauguració. Que aquesta inauguració, recorden, l'any passat no li va anar del tot bé perquè va ploure i aquell espècie com a de botó que havia de prema no va encendre es lluny i va haver com un moment de tensió dramàtica a Vigo. El que sí que se sap, però, Maria Antònia, és que la campanya creixerà respecte de l'any passat. La ciutat comptarà amb més de 12 milions de llums LED, il·luminació a 500 carrers, 40 més que el 2025, més de 100.000 motius ornamentals, 2.700 arbres i 1.500 arcs decoratius, a més de grans estructures transitables distribuïdes per diferents punts del centre, estructures transitables per les quals jo ja he passat. Caballero va explicar que l'objectiu és crear diferents recorreguts perquè els veïnats i els visitants puguin recórrer durant dies un Nadal diferent en cada zona de la ciutat. El muntatge, que ara comença, és parcial perquè fins que arribi la tardor no posaran la velocitat de creuer. Però supos que, com que aquest home sap fer molt bona propaganda, ha dit millor que en comencin a parlar ja des del mes de juliol.
0: De fet, en parlarem amb ell, perquè ho fem pràcticament cada any. Sempre ens explica, no?, en quin punt se troba aquesta decoració nadalenca, les imatges que compartim i que descrivim pels oients, el mateix Batlle, no?, col·loca aquesta decoració.
1: És que ara sembla que sou com amics.
0: Home, sou molts d'anys, des del 2020, me pareix, no?
1: Mos ho explica cada any, exacte, en connexió. Habla Caballero, molt bon dia.
0: El cridam cada any, pràcticament.
1: No, és ben simpàtic, i més per parlar de llums.
0: Sí, sens dubte. Així que ja teniu un motiu per anar a Vigo, la decoració nadalenca, que just ha començat avui. Com que dius que aquesta cançó dona mala sort, no sé si se pot considerar una Nadala o no, però tinc una altra que segur t'encantarà i que sona així.

0: Sí, perquè toca ballar els divendres i així com deien els vigis, haurem d'estar ballant tot el temps. I això ho tenen ben clar els alumnes de l'Acadèmia de Dansa On Stage de Palma, que han passat del 8 al 18 de juliol a la Dance World Cup a Dublín, a Irlanda.
1: A més de participar en aquesta competició amb més de 40 ballarins d'arreu del món, Hannah Grace Insull i Toni Fiol van poder empotrar-se en algunes medalles de pòdiums.
2: Coreografiats per Hassan Zakaria i Laura Álvarez, directores de l'acadèmia, Hannah va aconseguir el bronze en dues categories, claque i jazz, mentre que Antoni Fiol va quedar subcampió del món en la categoria de ballet. Tenim avui amb nosaltres a dos d'aquests ballarins i a la directora de l'acadèmia perquè ens conti una mica sobre aquesta experiència. Molt bon dia, com estàu?
3: Molt bé.
0: Per favor, podeu mostrar les medalles a càmera i així clar. Les veiem?
3: Jo he traït les mies de bronze.
0: Mira-les, clar. Enhorabona, hem de començar per aquesta...
2: Un aplaudiment.
0: Oh, i tant que sí.
2: Balears, cara d'artistes. Clar, i com vos va arribar l'oportunitat de participar en aquest Dance World Cup? No sé si la vostra monitora, la vostra professora vos va dir heu d'anar, vos apuntau allà on vos diguin, vos agrada viatjar, i si és per ballar encara més, com va anar tot plegat?
3: Bueno, pues cada año básicamente llevamos, no sé, muchos años ya yendo a esta competición. Y bueno, básicamente los preparamos los bailes cada año, empezamos preparando, no sé, te diría, depende de qué baile sea, pero podemos empezar cualquiera en septiembre y otros más tarde, pero básicamente eso, que durante estos meses pues vamos preparando los bailes y luego los llevamos.
2: Clar, perquè el ball és una, més que una afició, és un estil de vida. Supos que no s'arriba a aconseguir medalles, com ha estat el vostre cas, Toni, ara començaré per tu, si no dus una disciplina, no és que es diu menja cap vespre, dius, faré un gran plié. No, és cada setmana heu de fer feina constant i de valent per poder assolir aquest nivell.
4: Sí, cada dia t'has de motivar per anar a classe, perquè també són moltes hores de ball i sempre has d'intentar millorar a poc cada dia. I...
0: Quantes hores de ball, Toni, al dia? Perquè això requereix un esforç, com deia en Xisco. Quantes?
4: Jo faig diaris 4 hores en el conservatori i després sempre ho intent compaginar en l'acadèmia d'On Stage.
2: Ja me diràs, 4 hores diàries, si tu i jo mori porà, si bon so ballet. Per cert, sempre tinc aquesta curiositat i crec que no és una cosa molt de ballarins. Tu per dincar teva vas fent ballet? Quan, sí. Quan t'has de dutxar, replegues la tabeola, fent un developé, pegues un bop pel passadís. Mama, no te preocupis, jo t'ho diré a sal. I en un moment ja ho tens tot a casa, perquè a mi això m'encantaria compartir temps amb gent que balla per veure com la coreografia també forma part de la vostra vida.
4: Sí, sempre ma mare em diu, vés alerta que encara me pegaràs, vés alerta.
0: Ai, que no tombaràs al sofà.
4: Sí, sí.
1: I quin ha estat el repte més gran durant aquestes preparacions per aventura? Qualque lesió o qualque tipus de pas que no hi havia manera que te sortís i veies que el temps arribava, que la competició eren 2 setmanes?
4: Bé, jo enguany he tingut una lesió en el peu i això te desmotiva un poc perquè veus en els teus companys que van millorant i van treballant i tu estàs estancat en que vols recuperar-te ràpid per fer els balls i sempre hi ha passos que el teu professor sempre intenta anar a poc pujant de categoria i així brillar més a l'escenari.
2: Caterina Hanna, que va fer 2 medalles de bronze, de claque i de jazz, no sé amb quin estil te sents més identificada. O es de matí ets claquetista i es cap vespre com a més jazzera.
3: A ver, llevo años haciendo las 2 disciplinas, pero yo te diría que claque siempre ha sido como parte de mí. Siempre cuando dicen mi nombre, pues piensan en el claque. Por eso te diría que claque viene primero y luego jazz, pero igualmente de las 2 partes me encantan las 2. O sea, no te podría decir prefiero una que la otra, solo que creo que una llevo más tiempo haciéndola y me identifico más con ella.
0: Ostres, i és genial, Laura, que generacions de ballarins joves apostin per el claque. No? Per un ball, que vulguis o no, no estem parlant de dansa contemporània, moderna, sinó un ball clàssic, als joves els agrada? Hi ha hagut com un augment d'aquesta tendència?
5: Sí, el claqué és un estilo, de hecho mi hijo que tiene 7 años hace claqué, le gusta mucho, y es un estilo que recomiendo a todo el mundo porque trabajas mucho la precisión rítmica, trabajas mucho la agilidad del pie, Y es un estilo muy divertido de hacer, de hecho. O sea, una vez
0: I
5: que lo empiezas...
0: Y muy complicado.
2: Tots poden fer claqué, però, Laura. Ara que has dit, prepara la coordinació rítmica, jo aquí ja he començat a sortir de sa habitació, de sa classe de claqué, per la porta darrere.
5: Sí, de hecho, en la escuela tenemos clase de claqué inicial, así que estás invitado a venir un día y a probar. Y tenemos adultos que empiezan incluso, así que está abierto a todo el mundo.
2: Sí, perquè encara que siguin joves els que s'enduen ses medalles i participen en aquests certàmens, no hi ha edat per s'avançar. N'hem parlat qualque vegada que has vengut aquí. Tothom que senti aquest cuquet i que de petit li fes il·lusió s'adorar d'un can, sempre ets atents de poder aconseguir-ho.
5: Sí, jo és una... la danza és una cosa muy saludable mentalmente, físicamente, y se la recomiendo a todo el mundo. Luego ya pues cada uno la enfoca más tipo hobby o más profesional. Por ejemplo, Hanna se va a ir a Londres ahora en septiembre a dedicarse plenamente a hacer una carrera, pero se la recomiendo a todo el mundo porque además te beneficia a nivel social, haces mucha mucho trabajo con música, música clásica, y es todo muy beneficioso. No hay nada... A part de que te canses, però...
2: Bé, d'això també te mantenen en forma, que no com altres tipus de feines, que si són més sedentàries, com a mínim t'estalvies les hores de gimnàs.
5: Exacto.
2: Perquè ja ho estàs fent cada dia allà mentre assalles. Clar, ara la professora, la Laura, mos deia que na Hanna acabarà a Londres. Que estudiaràs a Londres? Ara ja se poden xafarratjar.
3: Sí, haré una carrera de teatre musical, que bàsicament és una de les mejores academias en Londres. Y nada, son 3 años estudiándolo, donde no sé cuántas horas haces, pero sé que una mañana, o sea, un lunes puedes hacer de 8:30 a.m. hasta las 9 p.m.
0: Per favor, noies, i nosaltres que no trobam temps per anar una horeta...
1: és
0: que no hi ha excuses, no me digueu. Aquí hi ha molt d'esforç al darrere.
2: Perdona, excuses ni ara, tampoc mos tiraran pedra sobre el nostre sostre, estimada. Són joves, no donen una càrrega familiar, poden viure per la seva carrera.
0: Home, clar, vull pensar... que una hora se pot treure
2: sí.
0: Cada dia, mitja, no? Si
2: m'apures.
0: Dues, no sé tant, no? Però, clar, quan hi ha tant d'esforç, que ho han explicat ells, jo m'imagino que tu com a professora has de sentir un orgull de tenir les Balears, no, en el punt de mira del ball actual, no, guanyant trofeus. M'imagino que és tot un orgull.
5: Sí, la verdad que tanto Hasem como yo, que llevamos la academia, es verdad que invertimos mucho tiempo, mucha energía, y siempre intentamos pues eso, sacar lo mejor de cada alumno, y es verdad que cuando conseguimos un resultado como este, yo me puse a llorar, porque al final es como una recompensa al trabajo no solo de meses, de años, porque los hemos formado nosotros. Hanna, por ejemplo, lleva con nosotros desde pequeña y la ves crecer, la ves que ha hecho un cambio brutal, y para mí es un orgullo pues verlos, que dices, jolín, pues desde donde yo les he sembrado la semilla van al mundo y les he dado las herramientas para ir a un nivel alto.
0: I tant. Hem parlat del claqué, no? Que ens encanta. Hem triat aquest xic tu xic de fons abans, no? Perquè tothom, quan parla de claqué, li ve al cap Fred Astaire i Ginger Rogers, pel·lícules precioses, no? Que, per cert, quin domini del claqué tenia Fred Astaire. És veritat, ja ens han explicat ells, no? Que és molt complicat, que requereix de moltíssima tècnica, però us vull demanar també per als balls moderns. No sé si ara mateix, quina és la tendència a les acadèmies, no? Hem parlat de ball clàssic, però segur que ara mateix hi ha alguna tendència que estigui pegant fort, i si és així, quines?
5: Pues el contemporáneo, yo creo que tira mucho porque no es tan estructurado como el ballet clásico, no es tan disciplinado.
0: Hi ha més llibertat, no?
5: Sí. Tienes mucha más libertad coreográfica, libertad de movimiento, y hoy en día en nuestra escuela el contemporáneo está en auge. Y también pues el ballet clásico en sí, hay mucha gente, incluso adultos ahora, que se ha puesto muy de moda hacer ballet adultos.
0: O sigui que mai estar per el ballet. Tinguis la
1: ja ho saps, que
2: tinguis. Mai estar pel ballet i mai estar pel claqué. És a dir, mai estar
0: per
2: claqué. Per res. Quan va ser que Antoni se va interessar pel ballet? En quin moment vas dir, ai, és que això és lo que m'agrada?
4: Bé, jo des de ben petit sempre he ballat, però fins als 7 anys no vaig començar, 7, 8 anys, no vaig començar a fer ballet. Perquè abans estava a una acadèmia en el meu poble, en Raquel Martínez, i me van encaminar cap al ballet perquè me van veure que tenia actituds cap en aquesta disciplina, i des d'allà he començat sempre en el ballet, i ara que no me'l toquin en el ballet.
2: I sobretot una disciplina que no sols ser eminentment masculina, hi ha moltes més dones com us.
4: Sí.
2: Amb això també has hagut de construir, m'imagino, una mica la teva afició lluitar en contra segons quines percepcions socials de que és ballet ha de ser només cosa de dones.
4: Sí, sí, sobretot aquí a Mallorca no hi ha gaire homes que estiguin fent la dansa clàssica, però sempre se lluita cap a el que t'agrada, així que...
1: I com és una sortida de competició? O sigui, aneu tots els companys com borduïts entre vosaltres. Ja sé cert que en Riballà hi ha moltes més acadèmies i jo, com és ballarina, no de ballet ni contemporani ni res, jo era de ball modern, hip-hop i de més, era anar fora de Mallorca, fora de les illes, i trobava moltíssim més de nivell que nosaltres, i per això va ser un xoc cultural molt, molt gran. No sé si també passa la vostra disciplina.
5: Sí, yo, de hecho, nuestra filosofía es que vayan a competir, especialmente en la mundial, porque ven gente de otro sitio, cómo entrenan, cómo ensayan, cómo se preparan, y para ellos es como un abrir de los ojos y darse cuenta de que hay gente en el mundo de su edad que trabajan duro. Pero tengo que decir que nosotros desde nuestra pequeña Mallorca hemos conseguido ir a una mundial con un nivel muy alto, compitiendo contra Canadá, China, Australia, todos los países del mundo que son muy estructurados y muy trabajadores, ¿no? Porque culturalmente...
0: ¿Quién tiene la fama de fer més feina?
5: Bueno, todos los asiáticos...
0: Inglaterra.
5: Sí, Inglaterra sí, también. Claro, en Inglaterra la comunidad y todo el tema de la danza está muy en auge, ¿no? Los musicales, todo ahí está muy... Pero tengo que decir que desde Mallorca hemos conseguido pues podiar, hemos conseguido top 10 en muchas coreografías, que había gente buenísima, y la verdad que para nosotros cada año pues ya vamos mejor preparados. Ya sabemos también a Hanna pues ubicarla más en su estilo, a Toni en el suyo, entonces conocemos muy bien a los niños y los...
0: I combinar-ho amb els estudis, que això no deu ser tampoc fàcil, no? En el dia a dia, això com ho duis?
3: Bueno, yo ya acabé los estudios y por eso, bueno, ahora voy a estudiar, pero no será lo mismo que estudiar mates en castellano, pero igualmente tendré que estudiar la filosofía de la música, del teatro y todo, pero...
0: ¿Y en el teu cas, Toni?
4: Yo ahora acabo de acabar primer de batxiller y un poc dur, la veritat.
0: Home, clar, no deu ser gens fàcil.
4: No, pero cada dia acabes a les 7:30 i després has de poder estudiar. I per ara començaré segon i, bueno...
2: Encara serà pitjor.
1: Seran els dos anys pitjors, que però després ja veuràs una tranquil·litat quan Hanna, que ja podrà estudiar el que realment li agrada.
0: Sí.
2: Com combinau les tentacions de la joventut amb feines tan disciplinades com és el ball? Ho dic perquè... haver de tenir mòbil de vora, tu no pots estar fent quatre passes de claquer contestant un missatge,
3: no
2: podràs sortir de marxa fins tan tard com les teves amigues, perquè l'endemà el teu cos ha de tenir un rendiment i ha de tenir unes característiques i sobretot una energia que si surts de festa no tens. Clar, sou molt joves i també renunciau a part d'aquesta vida jovenívola per un somni. Com ho duis en això?
3: A ver...
2: Veig que se miren, ho dic per aquí en la ràdio, els nostres dos convidats, Antoni i Hanna, qui vol contestar primer?
3: Realmente, si tú quieres hacer algo, lo vas a hacer. Por eso, muchos años, desde pequeña hasta así, nos lo dice Laura siempre, cuando tenemos una niña pequeña que nos dice, ay, el lunes no puedo venir a clase porque tengo un cumple. Yo decía, yo no iba al cumple, ¿sabes? En plan, yo no puedo ir al cumple porque tengo baile. Esa siempre
0: un compromiso, priorizar.
3: Sí, siempre ha sido la respuesta, pero... realmente si te gusta tanto, no afecta. O sea, yo le tengo tanto amor a lo que yo hago y a lo que me voy a dedicar, que no ir a sacrificio. Una fiesta o no
0: I
3: ir de compras...
0: I per això ha arribat on ha arribat, igual que en Toni, no? Perquè se tracta de...
2: Perquè
0: de
2: la Laura no deu ser com la professora de fama, que tot una que arriben a l'acadèmia, perquè ara veiem a Hanna que diu jo no hi va complir anys, tu vas anar amb un garrotet i vas dir la fama costa, i aquí és on començareu a pagar.
5: No, jo... tengo balanceado el lado bueno y el lado malo. O sea, puedo meterles caña cuando toca, pero también hay que compaginar las dos cosas, que creo que es el truco.
0: Enhorabona per el premi, enhorabona a On Stage i moltíssimes gràcies per tornar aquí als estudis a contar-ho. Hanna, Laura, Toni, moltíssimes gràcies a tots tres.
5: Gràcies a vosaltres.
0: 11:28, seguim amb la música i petita pausa per publicitat.

0: Letras Radio As, diversión.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no zondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
2: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
3: Josep, com
4: Hola.
3: Estàs?
4: Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir, fa...
3: Fes calor, posa'ns aire.
4: No, no, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: No ho sé, ja.
5: Però
4: quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances?
4: Nosaltres?
3: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
6: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: Primera pregunta que feim sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
7: Si a tu te dic pinta, mur, portada.
8: Si a tu te dic gra.

0: Així és periodista, articulista, narradora i observadora implacable de les contradiccions humanes. Empar Moliner acaba de publicar, atenció, Instrucciones per viure sense ella, una novel·la que parla de la mort, però sobretot de la vida, de la necessitat d'escriure i també del pas del temps.
1: Quin paper juga la literatura quan tot s'acaba, amb el seu humor àcid, tan característic, però també entendre's poc habitual en la seva obra, Moliner contribueix i construeix una història tan insòlita com versemblant. Una escriptora amb una malaltia terminal decideix preparar la seva pròpia absència formant una altra persona perquè continuï escrivint en nom seu. En Pau Moliner, molt bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia, gràcies per convidar-me.
1: No, gràcies a tu per rebre'ns en aquesta cova meravellosa. Ara parlant del teu llibre, però m'afascina el teu fons de connexió.
2: Mira, aquesta cova, això és una masia, i això era la porquera. I trobo que està bé escriure allà on hi havia els porquets abans.
1: Un llibre que l'han qualificat com a hipnòtic pel seu punt de partida, que és que una escriptora decideix sobreviure després de morir perquè vol continuar publicant i que la seva feina encara tiri cap endavant encara que ella no hi sigui. Com va sorgir aquesta idea de història? Que crec que va sorgir a un conte de Nadal que te varen proposar a l'Ara,
2: sí.
1: I d'un conte vas estirar perquè vas dir jo amb un conte no en tenc prou.
2: Ho vaig fer fa molt temps, en època de l'enyorat Carles Capdevila. I llavors el vaig deixar al calaix. Jo crec que les meves novel·les, els contes són una altra cosa, però les meves novel·les tenen un punt de partida sempre... No hi ha misteri, no hi ha massa argument. A mi m'agraden les històries amb poc argument, amb excurs, amb giragonses, amb circularitat, i aquesta no és una excepció, i per tant, a la primera pàgina tu ja saps què passarà i no hi ha això que diuen ara les sèries, que no hi ha gir de guió. Doncs, aquesta és la qüestió.
1: Clar, tu dius, des de la primera pàgina ja saps allò que passarà, i més que la mort, allò que tu proposes és una reflexió sobre la necessitat de continuar, de perdurar. No sé què t'interessava a tu d'aquest tema. No sé si se pot desaparèixer o la necessitat de continuar sent útil.
2: Mira, sobretot aquest ofici que fem, escriure en aquesta llengua. Fa anys que ens diuen que s'està morint. L'ofici, la llengua... Jo quan vaig començar a escriure, que era l'any 99, que encara es comptaven pessetes, ja ho dèiem, és que s'està morint la llengua, i probablement tenim tots raó, eh? I probablement ara, com mai, s'està morint la llengua. Ara com mai. Però justament per això, i l'ofici de periodista també, l'ofici de periodista com el vam entendre fa tants anys, no? Ara és tot una altra cosa. Fixa't tu que quan parlàvem d'això, el mitjà que pensàvem que moriria primer, i així ho cantaven els Bagels, era la ràdio. Us en recordeu?
3: Exacte.
2: De Video Kill the Radio Star?
3: I,
2: canvi,
3: i mira,
2: i
3: som canvi, ben vius.
2: És al revés. És la ràdio, són els podcasts, el que sobreviurà. Per què? Perquè la ràdio va tenir clar fa molt temps, a diferència de la tele, que l'ésser consumidor faria més d'una cosa alhora. Llavors la ràdio va bé per conduir, va bé per netejar, va bé per fer feina al camp. L'audiovisual és una altra cosa.
0: I en part...
2: I tot i així... Digues, perdona.
0: No, et volia demanar introduir primer ja una altra escriptora, Clàudia Pruna, que també és articulista i a més a més veu radiofònica, ara que parlava un poc de ràdio, podcast i de més. Clar, és inevitable pensar que hi ha punts de contacte en tu, no sé si tan estrets, però a la llarga un pot sí. Com jugues amb aquesta frontera entre autobiografia i ficció?
2: Mira, la pregunta aquesta que tu m'has fet, que me la fan sovint a les universitats o als clubs de lectura, als lectors. Llavors, tot sovint, de vegades, el catedràtic o la persona que porta el club de lectura et diu, home, quina pregunta. Però és una pregunta molt pertinent, que és una pregunta que ja m'han fet abans perquè tant aquesta novel·la com la que vaig fer anteriorment són en primera persona. Llavors, quan fas una novel·la en primera persona... I el personatge que narra comparteix amb tu gènere i edat, doncs és inevitable la pregunta. Llavors,

0: aquesta història es pot llegir en clau autoparòdica. Jo ho he pensat així. Quan em pregunten què hi ha de mi en les novel·les o en els contes, sempre dic: tot és veritat i tot és ficció. Per què? Perquè a mi m'agrada mirar, observar... Bé, aquest és el nostre ofici, no? Aquest bonic ofici. M'agrada copiar del que veig. Però les històries estan tractades en ficció perquè han de funcionar com a artefactes de ficció. Tu? O sigui, no t'he contestat.
1: Bé, però...
2: No, has dit que mitjo, mitjo,
1: ja
2: no?
1: Ja va bé, exacte.
2: És una contesta rotunda.
0: Sí, sempre. Des de la primera novel·la.
2: Que és el que sempre sospitem dels autors, no? Que una part
0: sí, sempre ho sospitem.
2: Exacte.
0: I quan ens comprem el llibre d'un autor que no coneixem, jo almenys el primer que faig és mirar la fotografia. I sense voler l'assimiles al personatge. Jo sempre, un dels meus autors favorits, fins fa poc podia dir, el meu autor favorit viu és Martin Amis, però ara ja no ho puc dir perquè Martin Amis ja no és un autor viu, per desgràcia, no? I la seva última obra ja la tenim. Doncs jo, Martin Amis, que l'admirava molt, sempre, sempre, sempre, sense voler, el personatge de Dinero el veia ell. I un dia el vaig entrevistar i li vaig dir, i em va dir, intenta no fer-ho. I jo li deia, ho intento, però et veig a tu. I deia, intenta no fer-ho, gaudiràs més de la novel·la. Però és així, no? És a dir...
1: Clar, vivim envoltats. Som en conversa amb en Pa Moliner, que acaba de publicar Instruccions per viure sense ella. Una història que ja dic que no és autobiogràfica, perquè ella, que és afeccionada en els còctels, hi ha qualque cosa de la seva essència, però la beguda final no és en Pa Moliner. Clar, vivim en... Sempre has tingut un punt provocador, i en aquesta novel·la m'ha fet gràcia que vivim en revoltats d'intel·ligència artificial capaç d'imitar estils, i tu el que proposes en el teu llibre és precisament formar algú perquè escriguin l'estil d'una altra persona. Si això no és revolucionari, ja no sé què ho és.
0: Ella, el personatge... Bé, tots nosaltres, a lo millor, podem imitar l'estil d'un autor que ens agrada o fins i tot d'un autor que no ens agrada. Molts autors catalans, moltes autores catalanes, que, volguent o sense voler, rodoredegen, no? Fan una mica de rodoreda. Imitar, potser, aquest estil, és a dir, és com quan diuen, oh, Picasso, el meu fill ho faria. Clar, perquè la qüestió és inventar-s'ho. Imitar l'estil de la rodoreda de la plaça del Diamant pot ser un exercici que molta gent pot fer, no? Qui fa aquest exercici se n'oblida d'una cosa fonamental. La Rodoreda tenia una brutal mala llet. Qui la copia sovint li treu mala llet. Llavors, ostres, jo crec que es pot imitar. La intel·ligència artificial ara mateix està fent de tot. A mi m'han dit, en una agència de premsa que conec, que van entrevistar un jove periodista i li van dir, molt bé, l'entrevista en persona ha anat molt bé, i ara, si us plau, podries redactar una nota de premsa? I ell va dir, no, jo sempre que haig d'escriure ho fa la intel·ligència artificial. Bé, és com fer un vi perfecte. A mi m'agrada la bellesa de la imperfecció. La bellesa no canònica m'agrada. M'agraden la gent que té un nas més gros de l'habitual, la gent que no té un pes perfecte. M'agrada sense poder-ho evitar. I amb l'art em passa igual.
1: Ara que has dit que t'agraden les persones amb un nas fora d'allò habitual i amb sobrepès, estic supercontent perquè m'has descrit una mica a mi. Això vol dir que si me top amb en Pa Moliner, potser mos farem amics, cosa que me faria molta il·lusió.
0: Sí, a mi sempre m'agrada fer-me amiga. A mi la gent m'agrada molt. M'agrada la gent. Després també em canso, com tothom, no? Però hi ha molta gent que amb la que aniria a sopar. Segurament. La que fa, sobretot, un ofici que li agrada, sigui el que sigui.
2: Crec que acabes de descriure totes sentir les característiques que té Xisco Nadal. O sigui, que el sopar, que sigui aviat, quan tinguem en part per aquí.
0: Va, doncs, escolta'm, jo haig de venir un dia d'aquests. Jo haig de venir a la Fira del Llibre.
2: Per això?
1: Si no vaig errat, doncs ja per setembre tindrem en Pa Moliner passejant per ciutat, que vendrà a presentar aquest Instruccions per viure sense ella, una novel·la
0: doncs
1: que vos recomanam. Perfecte, quedam i mos veim. Veuràs una persona en sobrepès, nas gros i a qui li agrada la seva feina. I ja m'identificaràs tot d'una.
0: I t'agraden els còctels?
1: Aquí és l'únic hàndicap que tindrem, estimades, que jo no veig el col. Però en podem fer de còctels verges.
0: T'ho preguntava perquè preguntaves pels còctels, però no, jo si vinc aquí tinc molts vins a la cua per tastar i retastar, hombre.
1: Aquí, a més,
0: hi ha una feina xulíssima de recuperació de varietats. O sigui, hi ha cellers, amics meus, que quan arribo espero que estaran ja preparats.
1: Idò, queda apuntat. Ja ho sabeu, Instruccions per viure sense ella, en Pa Moliner, publicat per Columna. Una lectura meravellosa per aquest estiu i de cap a cap d'any. En part, fins setembre, idò, una abraçada.
0: Fins setembre, adeu.
1: Adeu. I aquí nosaltres no podem viure sense ell, perquè si no, com tindríem la informació esportiva?
2: No se m'acord, millor presentació per en Toni Fuster, que soni la seva música.
3: No sé si me posaré vermell encara. No?
2: Repassa l'actualitat esportiva, Toni, que per on passa? Per el passa partit d'ahir, m'imagino.
3: Per un Real Mallorca que ja ha guanyat dos partits a Marbella, dos amistosos que va realitzar l'equip de Luis García Fernández, va guanyar també contra el filial, de moment ple de victòries. Ara dimecres esperar que passaran al Ciutat de Palma en el partit contra el PSG. A les 9 del vespre, de les 8, Esport 3 en joc, a IB3 Ràdio, en tota l'emoció també d'aquesta preparació en vista a la Lliga que començarà el dia 15 a Somos contra el Valladolid. D'aquí una estona te presenta el Mallorca tres futbolistes, concretament Antonio Roca, Àlex Sala i el porter Arnau Tenes, el porter que hi va debutar amb la camiseta del Mallorca de titular. I això per un costat, per altra banda, el Palma Futsal, que ha presentat avui dos futbolistes, concretament a Julio Zanotto i Rodrigo Monteiro. Es tracta de Zanotto, ha firmat per dues temporades més una altra opcional, és una tanca brasiler, procedent del Cairat, i l'altre futbolista era un jove pivot internacional portuguès sud de nou, Rodrigo Monteiro, era un jugador que vol créixer sumat i tots amb el Palma Futsal, que ha fet un molt bon equip. Ara la feina vendrà de l'entrenador, d'Antonio Vadillo, de saber també manejar tots aquests jugadors, tots aquests futbolistes en vista d'una temporada com sempre dura i exigent i amb l'objectiu de tornar a Europa en vista a veure si el Palma Futsal pot seguir acumulant més trofeu, més Copa d'Europa.
2: Que tinguis un molt bon cap de setmana.
3: Molt bé, igualment, Marta.
2: Repàs el contingut del programa al dia, començant per Piti Uses i Laura Tur. Bon dia.
4: Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I nosaltres avui tenim moltes propostes culturals per passar el cap de setmana. Parlarem de llibres amb en Julio Ranz, que ens recomanarà una novetat editorial. Després coneixerem nova música, que ens descobrirà en Pere Navarro. I, com sempre, repassarem el més destacat de l'agenda cultural del cap de setmana amb la nostra companya Ivonne Aranyó, i en Raül Medrano ens portarà de viatge per la península Ibèrica, i fins aquí puc llegir perquè no sé ben bé què ens espera, la veritat.
2: I de partiu de viatge, com tantes persones avui, dia 31 de juliol. Moltíssimes gràcies, companya.
4: I igualment a tots.
2: I Jaume Noguera, què mos du avui amb el Dia Mallorca?
5: Mira, avui continuarem parlant d'aigua, perquè tota Mallorca té problemes d'abastiment d'aigua. Tantes així que a Santanyí faran un grapat de perforacions per no sobreexplotar l'aqüífer i repartir millor la xarxa d'aigua. Parlarem, de fet, amb l'empresa que gestiona l'aigua de Santanyí, que se diu la Figuereta. Després parlarem amb la denominació d'origen oli de Mallorca, perquè sembla que la calor tampoc va bé per les oliveres. L'olivera treu aigua d'allà on pot, i si no la pot treure d'en terra, la treu dels fruits. Això fa que l'oliva sigui més petita i que tingui menys oli. De fet, sabrem com ha anat la campanya de l'any passat pel que fa a ventes i com pinta l'octubre, novembre, que és quan comencen a recollir. I avui en Xavi Oliver mos durà fins a Irlanda, un país molt musical, moltes tradicions celtes, fades, llegendes, una verdadera meravella. Molta música, moltíssima música. Sinéad O'Connor, U2, un cremol de coses.
2: I aquestes són les propostes. Acabam, per fi, no? Per recordar-vos que si heu de partir a l'aeroport ho falleu en temps, perquè avui s'espera moltíssim de moviment als aeroports de les Illes Balears. Més de 1.500 operacions, unes 140 manco, que l'any passat l'aeroport de Palma concentra la major part del trànsit, amb 980 vols, seguit d'Eivissa, uns 437 i Mo, amb 176. Probablement hi ha retard. A primera hora hi havia el manco 14 vols que tenien retard, així que, com vos deia abans, si heu de partir a l'aeroport, que sigui amb temps. Moltíssimes gràcies per seguir-nos. Tornem dilluns a partir de les 9. Que passeu un bon cap de setmana.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Prop de 50.000 persones podrien haver entrat de manera irregular a Ceuta durant els darrers dies a la pitjor crisi migratòria dels darrers anys. Són els primers càlculs provisionals que manegen les forces de seguretat, tot i que el govern central encara no ha donat cap dada oficial definitiva. Davant la gravetat d'aquesta crisi humanitària, el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, viatja avui mateix a la ciutat autònoma per conèixer de primera mà la situació sobre el terreny. Ho fa acompanyat pel ministre de l'Interior.
2: Tot plegat després que milers de persones han aconseguit travessar la frontera nedant o per l'espigó que separa en dos territoris. Sobre aquesta arribada massiva, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha parlat aquest matí, ho ha fet a la Ràdio Canària. Torres ha reconegut que sí, que la situació és difícil i complexa, i ha confirmat que l'Estat aplicarà els convenis migratoris existents per a retornar aquestes persones.
3: Se va a establecer, lógicamente, lo que es el marco que existe con respecto a los convenios migratorios que tenemos firmados con varios países, entre ellos Marruecos, también Mauritania y Senegal, y teniendo en cuenta los derechos, lógicamente, y la humanidad y la respuesta humanitaria, se va a proceder a que esas personas regresen en los procedimientos reglados a su país.
2: Per part seva, el Partit Popular critica la passivitat, diuen, de l'executiu espanyol. Ho ha fet el líder de la formació, Alberto Núñez Feijóo, en un missatge a la xarxa social X, i també el vicesecretari d'Hisenda del PP, Juan Bravo, en declaracions aquest matí a Ràdio Nacional.
4: En Ceuta s'habla d'invasió. Evidentemente, cuando en una ciudad de 80.000 habitantes entran 40 o 50.000 personas, ¿cuál sería la definición que le podemos dar? Es el gobierno el que tiene que estar hablando con Marruecos para ver la respuesta. Pero estamos a viernes y no solamente no se va nadie, sino que aquí siguen entrando.
1: Atenció ara a aquesta notícia. La Fiscalia de les Illes Balears s'ha querellat contra la cúpula de ports de les Illes Balears per presumptes irregularitats a la gestió dels camps de boies. La denúncia presentada per l'Associació de Navegants del Mediterrani apunta al gerent Francisco José Villalonga, al director general de Ports, Antoni Mercant, i a dos tècnics de l'entitat.
2: De fet, l'associació els acusa d'implantar, diuen, camps de boies de pagament a Menorca mitjançant contractes menors per esquivar, així que el concurs públic principal està suspès pel Tribunal Administratiu Central. Els navegants critiquen, a més, que aquest model elimina, diuen, les zones de fondeig lliure i gratuït sobre l'arena. La Fiscalia Anticorrupció investiga ara si els fets són constitutius de delicte.
1: I també a Menorca, la posició de Sant Lluís se considera del tot insuficient a la sanció de 10.500 euros imposada a l'empresa Serveo, que és la gestora del geriatri municipal.
2: Partit Socialista i Volen Sant Lluís lamenten el poc import, diuen, de la multa i el retard també en la seva aplicació, ja que correspon a incompliments contractuals de l'any passat, i per ara asseguren que no s'han obert altres expedients per mal servei. Escoltam a Sílvia Pérez, del Partit Socialista, Emma Navarro, de Volen Sant Lluís.
5: Porque lo que está claro es que al contratista le sale más a cuenta pagar los 10.500 euros que se le ha impuesto como infracción que cumplir las condiciones del contrato. Y por respeto y humanidad hacia los residentes del centro, eso no lo haríamos no lo deberíamos tolerar de ninguna manera.
6: Si s'apliqués el màxim, tindríem una sanció de, en comptes de 10.500 euros, de 14.000, gairebé 300 euros, un 37% més de sanció. Tot així, ens sembla insuficient per a una empresa d'aquest tipus, però sí que donaria un missatge de que actuem amb més contundència.
1: Són les 12 i 4 minuts. Més notícies a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com. Ciutadella 100.9. A Menorca 88.6.
7: El dia Menorca, amb Clara i Mamí, i Pere Gibert.

0: Les platges de Sant Tomàs i Sant Adeu Edat continuen quan just acabam avui, és mes de juliol, sense els serveis habituals de l'estiu, és a dir, sense gandules ni parasols, tampoc els lloguers de velomars o patins de pedal. Resulta que encara no hi ha permís de costes per fer-ho i per autoritzar aquest tipus de servei. Resulta que no hi ha el cor, no estan veient la quantitat de serveis que s'hi poden instal·lar i això ha fet que l'adjudicació tingui aquest retard, perquè el que també sembla que és segur és que tenen intenció de reduir el nombre de serveis. Això també ha fet que l'empresa que havia de guanyar el concurs hagi renunciat a la licitació. Bé, hi ha un poc d'embull. El tema preocupa l'Ajuntament des Migjorn, just quan es prepara el municipi per viure aquest cap de setmana les seves estimades festes de Sant Cristòfol. Avui en parlarem. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. IB3 Ràdio, és divendres 31 de juliol.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvingudes.
4: Comença l'espectacle.

Avui és el Dia Mundial de l'Administrador de Sistemes Informàtics, aquests que fan bona feina sempre davant d'un ordinador, un d'ells, per exemple, en Tomeu Fiol, que el tenim avui al control tècnic. Com va, Tomeu? Bon dia. També és el Dia Mundial dels Guardes Forestals, així que avui retem homenatge a totes les persones que cuiden els boscos, les marines, agents forestals que vigilen, controlen els espais naturals, ajuden a evitar incendis amb la seva feina. Ells actuen com a policies del medi ambient, protegeixen la flora, la fauna, una professió essencial que sovint passa desapercebuda.

0: Avui un especial escalf a tots els que en aquests moments estan fent feina lluitant contra els boscos que hi ha actius a Espanya. També els que fan feina aquí a Menorca, autèntics herois i heroïnes.
1: Hola, bon dia. Soc na Cati Pons, dels Agents de Medi Ambient de Menorca. Els Agents de Medi Ambient som un col·lectiu que depenem de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. Som agents de l'autoritat en l'exercici de les nostres funcions i entre aquestes funcions principals es troba la de vetllar pel medi ambient en general. I en concret, entre les nostres feines destaquen la vigilància dels boscos, dels espais naturals protegits, el control dels fondejos sobre la posidònia, seguiment d'espècies de flora i fauna protegides, el control de recursos hídrics i abocaments de residus i també la investigació de causes dels incendis forestals, entre moltes altres. De manera que el nostre ventall d'actuació és molt ampli.
0: Una abraçada a Cati Pons, a tots els seus companys i persones que fan feina a Menorca. De fet, s'estan prenent mesures. Aquest dijous el Consell Insular ha presentat un nou pla per protegir els pobles de la nostra illa en cas d'incendis forestals, creant franges de 30 metres d'ample entre les zones urbanes i també les forestals de tots els 8 municipis de la nostra illa. Es faran feines també en camins, tallafocs, punts d'aigua, bé, tota aquesta feina tan important per protegir els nostres boscos i que no tinguem cap desgràcies com les que pateixen a altres punts de tant del país com també fora d'Espanya. Ho explica el cap del Servei de Libanat a la nostra illa, en Jorge Casado, aquestes novetats.
2: Lo que se está presentando hoy es una iniciativa que el Consell Insular coge el problema a nivel global de toda la isla y dentro del mismo programa para cada municipio presenta un plan con las mismas características para, de manera global, proteger toda la interfase urbano-forestal de competencia municipal. Como sistema territorial cerrado no hay muchos precedentes de este tipo.

Algunes curiositats. Anem a fer un poc d'història. A Espanya, aquesta professió comença sota el regnat del rei Alfons XII, quan l'11 de juliol de l'any 1877 es va promulgar la llei de millora, foment i repoblació de montes públics, i d'allà van néixer els capatassos de cultius, que és com se'ls deia antes. L'any 1879 se'ls va començar a donar autoritat per denunciar els danys que s'ocasionaven en els boscos públics. L'any 1907 es va formar oficialment el Cos de Guarderia Forestal de l'Estat. Durant la Segona República es van convertir en funcionaris públics i auxiliars de l'ordre públic. I amb l'arribada de la democràcia, les competències van passar a ser de les comunitats autònomes que gestionen els agents forestals i mediambientals. Allà van deixar d'anomenar-se guardes forestals i es van començar a dir agents forestals. Que si no

0: No sé jo si a ell li agrada pujar dalt d'un arbre o li agradava quan era fieta s'ha de pujar damunt d'un arbre. En Tomeu Penya li agrada? No, ell no és en Toni, ell és Nexeu Camarasa. Com estàs?
1: Què tal, com va?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé.
0: Què tal el divendres?
1: Molt bé.
0: Tranquil?
1: Els divendres han passat a ser des de fa un temps el millor dia de la setmana per mi.
0: El teu, vale, molt bé. Estàs preparant per la pregunta de la setmana? De final de setmana?
1: Sí.
0: Vinga, va, vamos a ello. Has escoltat de què xerrava avui?
1: Sí?
0: Vale. Quants agents de medi ambient hi ha a les nostres illes?
1: 24.
0: 24. Va, et donaré una segona oportunitat. No miris. És un nombre que els encanta amb els joves. L'has vist o no? Va, digue-ho tu. Si els meus fills m'escoltessin, dirien...
1: 6-7.
0: 6-7, 67.
1: Més dels que em pensava, eh?
0: 67 hi ha en aquests moments agents de medi ambient arreu de ses illes, eh? No només a Menorca, sinó a tota sa comunitat autònoma. Idò, avui tenim preparat pel programa diferents qüestions. Ens n'anem cap al migjorn gran, que ja estan ja amb ganes de festa. De fet, el programa d'actes ja ha començat fa uns dies i els actes que giren entorn de sa qualcada arrencaran demà. Avui ja pregó. Conversarem amb sa batlessa del migjorn, Antònia Camps, perquè mos conti totes les novetats de Sant Cristòfol de ses Corregudes. També conversarem amb sa regidora de festes, Natamara Rutger, qui enguany ostenta el càrrec de caixera batlessa. També parlarem amb sa pregonera jornera, la psicòloga Batlem Gumila. És divendres, per tant, acabam setmana amb el nostre amic en Silve Pons i la seva crònica social menorquina.

0: fem una uada a aquesta hora del dia. Ses notícies, per on passen avui divendres, Axel?
1: Doncs passen per una notícia de darrera hora que acabem de conèixer, i és que la Fiscalia de les Illes Balears s'ha querellat contra la cúpula de ports de les Illes Balears per presumptes irregularitats en la gestió dels camps de boies. La denúncia presentada per l'Associació de Navegants del Mediterrani apunta al gerent Francisco José Villalonga, al director general de ports Antoni Marcant i a dos tècnics de l'entitat. L'associació els acusa d'implantar camps de boies de pagament a Menorca mitjançant contractes menors, esquivant així que el concurs públic principal està suspès actualment pel Tribunal Administratiu Central. Els navegants critiquen, a més, que aquest model elimina les zones de fondeig lliure i gratuït sobre l'arena. La Fiscalia Anticorrupció investigarà ara si aquests fets són o no constitutius de delicte. També és notícia que l'oposició de Sant Lluís considera del tot insuficient la sanció de 10.500 euros que s'ha imposat a l'empresa Cerveo, la gestora del geriàtric municipal. PSOE i Volem Sant Lluís lamenten el poc import de la multa i el retard en la seva aplicació, ja que correspon a incompliments contractuals de l'any passat. Per ara, asseguren que no s'han obert altres expedients pel mal servei d'enguany. Sentim les crítiques de Sílvia Pérez, del PSOE, i de Emma Navarro, de Volem Sant Lluís, qui denuncia també que s'aplica la forquilla més baixa de la sanció.
2: Porque lo que está claro es que al contratista le sale más a cuenta pagar los 10.500 euros que se le ha impuesto como infracción que cumplir las condiciones del contrato. Y por respeto y humanidad hacia los residentes del centro, eso no lo haríamos de, no lo deberíamos de tolerar de ninguna manera.
3: Si s'apliqués el màxim, tindríem una sanció de, en comptes de 10.500 euros, de 14.000, gairebé 300 euros, un 37% més de sanció. Tot així, ens sembla insuficient per a una empresa d'aquest tipus, però sí que donaria un missatge de que actuam amb més contundència.
1: L'oposició també va denunciar les males condicions en què es troben els interns i la manca d'higiene que pateixen amb dutxes, atenció, un cop per setmana. El regidor de Serveis Socials és Eloi Pons.
4: Per exemple, dutxes. Jo he tingut un familiar fa molt d'anys allà dins i també fent una dutxa a la setmana. És que sembla que, per exemple, durant tota la resta de la setmana no els hi fan res. No, els considero que fan, i a més crec que ho han explicat a diferents reunions, que se'ls hi fa una dutxa i després, durant la resta de la setmana, sí que se'ls hi fa una higiene no tan profund, però sí de totes les parts les quals ho necessiten.
1: El ple també va aprovar una ampliació de contracte de 700.000 euros en els 4 anys, això és un 7,5% més, per a la contractació de personal, concretament 4 gerocultors, una persona destinada a la bugaderia i també un tècnic de farmàcia a mitja jornada. I acabem explicant que es posa en marxa una actuació de prevenció d'incendis forestals sense precedents en faixes perimetrals de protecció de 30 metres entre les zones urbanes i forestals. El Consell hi invertirà prop de 3 milions d'euros i les primeres feines ja han començat a l'aeròdrom de Mó. Els treballs consisteixen en tasques d'eixarmada, poda i manteniment de la franja perimetral de protecció que es faran a més de 180 hectàrees de massa forestal dels 8 municipis. Sentim el president del Consell, Dolfo Vilafranca.
5: Teníem plans forestals dins un calaix que no s'havien executat i per primera vegada el Consell Insular impulsa un pla que abarca tota l'illa i pensant que aquesta és la millor manera d'actuar davant d'un incendi, que és la prevenció, que és actuar antes, evidentment, de que se produeixi l'incendi, evitant el que és més important, que és el combustible, no? que són els boscos, que és la matèria que es pot inflamar.
0: I d'aquestes són les notícies. Tenim alguna novetat també que acabem de cebre
1: en plan esportiva.
0: Esports?
1: Sí, l'Estima Roca acaba d'anunciar un nou fitxatge, el sisè de la temporada. Es tracta d'Iñaki Ordóñez, un a la pivot de 23 anys i 2 metres i 3 centímetres. L'ha fitxat San Pablo Burgos, però el deixa cedit una temporada aquí a l'Estima Menorca. L'any passat va jugar al Valladolid.
0: Idò, benvingut sigui a ses files de l'Estima Menorca, aquest nou fitxatge. Gràcies, Axel, bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: Que descansis, gaudeixis, alerta amb sa calor, vés al mitjan gran, el que facis que siguis feliç.
1: Molt bé, igualment, tots vosaltres.
0: Perquè la setmana que ve estaràs fent feina o ja te'n vas de vacacions?
1: Faré un parell de dies feina.
0: Un parell?
1: Un parell.
0: Vés-te.
1: Però un parell no mallorquí, o sigui, literalment 2 dies i després,
0: i després te'n vas.
1: Vacances.
0: Que bé, ja les tens a tocar. Gràcies,
1: sí,
0: company.
1: Que vagi bé, salut.

Sí, calor, calor, família. Seguim amb calorades bones. Cel estirat, tenim nits tropicals, vent de xaloc, avui màximes de 34 graus, mínimes que no davallaran dels 22 graus. Tenim a aquesta hora del dia una humitat del 64%, per tant, una sensació tèrmica de 36 graus. A partir de demà, 1 d'agost, vent de migjorn i xaloc, màximes que continuaran igual, el cel seguirà estirat. Diumenge el pintarà colca nivolat alt i ses màximes diumenge poden arribar als 38 graus, així que el diumenge sembla que serà el pitjor dia de calor amb un vent de xaloc que es mantindrà. Ànims, eviteu el sol a les hores centrals del dia, molta hidratació i paciència. Menjant cigarros i a la meva olla, donant-me brasa sense profit. Sempre m'explico ahir 10.000 històries i em dic que jo... 10 i 20, pausa i seguim. Sirenes, cada sirena pel que he perdut. A tots els trens els queda l'esquena. 10 i 20, he dit. 12 i 20. Tornem en un minut.

0: El dia Menorca. Ara tornem.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: El dia Menorca.
3: Les 12:22 minuts, seguim en directe aquest cap de setmana. Es migjorn gran s'engalana per viure ses festes de Sant Cristòfol. L'enguany, una quarantena de caixers i cavallers prenen part de sa qualcada que arriba amb calcunes novetats per mort de ses altes temperatures. Antònia Camps, Vallès, des migjorn gran, com va? Bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
3: Bueno, hores abans d'espregó, inici oficial de ses celebracions, perquè el programa d'actes de ses festes, cultura i esports ja està en marxa des de fa uns dies. Quines novetats tenim, sobretot amb el jaleo de diumenge?
4: Bueno, pues mireu, amb el jaleo de diumenge, com vosaltres ja ben sabeu, nosaltres ja fa 4 anys que posam lones, tenim tota la plaça del jaleo tapada. Després també tenim tot el recorrido dels cavalls també en lones. Hi ha 2 llocs per veure els cavalls. A baix de Salaborta hi ha una manguera per poder-les refrescar. I la novetat, més novetat de tot, és que enguany començarem el jaleo a les 10 del matí. Perquè així evitarem, perquè sempre, des de fa uns anys, el començàvem a les 12, i crec que així és una de les maneres que evitarem les hores més fortes de calor, no? Que és a partir de les 12. Mm-hmm. Començant a les 10 i acabant a les 12, pues, ja no és el mateix. A pesar de que, ja m'ho dic, fa 4 anys que tenim les lones i això també ha ajudat moltíssim.
3: D'aquí una estoneta en ratllarem, perquè després saludarem a na Tamara Roger, la regidora de festes, i a més enguany amb qui ha confiat la Vallesa per ostentar el càrrec de caixera Vallesa.
4: Bueno, estic molt orgullosa, estic molt contenta, sé que ho farà molt bé, sortirà en representació meva i per jo això és un orgull, i més seguint una regidora de l'equip de govern, no? Jo crec que això, li tenc que donar l'enhorabona a ta mare perquè està molt valenta i sé que xalarem i que ho passarem molt bé.
3: En una junta de caixers nova i, a més, també un poquet més de participació de joves cavallers, una qualcada un poquet més gran que l'any passat. Per tant, relleu generacional, més cavalls que l'any passat i tot a punt per un Sant Cristòfol de ses corregudes més.
4: Ha estat tot a punt perquè puguem gaudir tots els migjorners, migjorneres i visitants, que puguem xalar molt, i l'únic que sempre deman és que vinguem a xalar, però sempre en respecte i en cura de tot, no? Vull dir, i també demano que totes aquelles persones que puguin venir amb bus, que venguin amb bus, més que res no per l'aparcament, perquè aparcament en tenim prou, però més que res, bueno, perquè si fan un parell de pomadetes més, que després no hi hagi, no tinguem una desgràcia, no? I ja des d'aquí crida a tothom perquè els que puguin venguin amb un bus.
3: Respecte a Iseny, hi haurà un veterinari també cuidant els animals?
4: Això sempre, hi ha estat sempre, i ara també, clar que sí. Tot això és de tota la vida, sí, sí.
3: Hi haurà jaleo d'ases dilluns, Vallesa?
4: Dilluns hi haurà jaleo d'ases també, si Déu vol. Sí, sí, tanto, això és la tradició, i de moment seguirem com sempre. Les nostres tradicions, que la veritat, sempre s'ha fet així i de moment sempre s'ha fet així.
3: Tradicions del poble del migjorn gran, la Vallesa, que en aquests moments també es prepara per gaudir de ses festes, amb els temes que hi ha damunt de sa taula. Començava jo el programa ratllant de ses platges de Sant Tomàs i Sant Adeodat, que continuam sense els serveis habituals de s'estiu quan demà entram a dia 1 d'agost.
4: Sí, però bueno, això és una qüestió que, si me permeteu, Nosaltres vam demanar aquest permís el mes de desembre de l'any 2025. O sigui que jo crec que ja està bé. Nosaltres no podem fer res fins que no se rep aquest permís. I dia 25 de desembre se va entrar. O sigui que jo crec que ja està bé de fer polèmica, que els culpables no ets ajuntament.
3: Idò, aquesta és una de les coses que preocupen i ocupen i que, evidentment, volen resoldre des de l'Ajuntament d'Esmitjorn. Els temes, encara que siguin festa, es continuen en marxa, no, Valesa, per tal de posar-hi solució el més prest possible?
4: Nosaltres, encara que hi hagi festes, la veritat, tenc que dir que no deixem res de banda, res de banda. Disfrutarem de la festa, però la feina segueix igualment pendent, que en feim molta.
3: I d'un darrer missatget per tots els mitjorners i mitjorneres. Ara xerrarem amb la Tamara.
4: Sí, bueno, els missatges mitjorneres i mitjorners, molt bones festes de Sant Cristòfol i a tots els visitants que venguin, teniu les portes obertes, com sempre sabeu, i veniu a xalar per en respecte cap al nostre poble. Però sobretot disfrutar. Molt bones festes per tothom.
3: Molt bones festes, Toni Camps, Valesa d'Esmitjorn Gran. Forta abraçada, gràcies.
4: Gràcies a vosaltres, gràcies.

0: La música d'Esmaniquí, que jo sé que per Esmitjorn Gran ja tenen ganes de sentir-la i que es viurà amb emoció, sobretot qui ostenta el càrrec de caixera Vallesa, la regidora de Cultura, Festes i Esports. Tamara Roger, bon dia, com va?
1: Hola, molt bon dia, molt bé.
0: Bueno, ets conscient de que enguany aquesta música d'Esmaniquí la viuràs de manera diferent altres anys?
1: Sí, sí, la veritat és que sí, i cada vegada aquí plens, ara ja encara més, se la posa pell de gallina i moltes ganes i ni de vist.
0: El moment d'Esmaniquí és quan la junta de caixers i també la resta de cavallers i cavalleres recuen la canya verda amb aquesta cuareta de plata, que és aquest reconeixement a tota la participació en els actes que conformen la cualcada. Enguany, qui ostenta el càrrec és na Tamara Roger. Com ho dus? Perquè és la primera vegada que estàs dins la junta de caixers i també que qualques, ta mare?
1: Així és, així és. Nerviosa, estic molt nerviosa. Tota la setmana, per sort, l'he passada bé, però ara ja que ja hi som damunt, la veritat és que comencen a sortir els nervis. I mira, va ser una idea que m'ha sorgit l'any passat organitzant ja les festes, que vaig dir, i serà en qui deu prof, i me vaig apuntar a classes i he tirat per endavant i ja hi som.
0: Com t'arriba, com recordes el moment de, perquè clar, també sent caixera Vallesa, ostentes i es càrrec de presidir la cualcada. Com va ser el moment que te van dir, va, vés endavant amb aquest càrrec?
1: Pues la veritat és que molt d'orgull i a la vegada com molt de respecte, perquè al final és tot coses noves que me venen, tot i estar dins, m'ha fet les reunions anys anteriors en la junta de caixers i anar sapiguent les coses és molt diferent quan de hi estàs de dins i al final ets tu que en formaràs part. I això, molt de respecte per voler fer totes les coses com toquen, fer-ho bé, que tot vagi bé i molt d'orgull, és a dir, molt contenta de poder tenir aquest càrrec dins la festa.
0: Un càrrec que significa també doble feina, perquè com a regidora de Cultura, Festes i Esports, evidentment organitzes part important de tot el programa de festes i, a més, com a caixera Vallesa, també tens unes altres funcions en aquesta ocasió.
1: Sí, jo ja de per si, la setmana de festes, ja era un nervi pensant en tot el que, bueno, tota la feina que d'organitzar unes festes, que no és fàcil, hi ha moltes coses a organitzar i a tenir en compte, com que més ara enguany afegiria el càrrec de caixera Vallesa, més coses a les que està pendent, tenir-ho tot en ordre, tot organitzat. Ha estat setmana, diria, intensos, però la veritat és que jo trob que en el moment en què comenci tot serà com fer un alè de Molleró i disfrutar-ho, sobretot disfrutar-ho.
0: T'has hagut d'empapar bé de tots els protocols de sa festa per estar preparada per si s'ha de prendre qualque decisió de darrera hora?
1: Sí, és, i l'hem hagut de prendre justament ahir fosquet ens van reunir la junta de caixers perquè les previsions de temps donaven molta calor per el cap de setmana i sobretot diumenge. I al final, amb consens, la reunió va venir tant la banda de música com el consell rector de l'Iglésia i entre tots vam elaborar una proposta per diumenge avançar el jaleo i fer després del jaleo la missa de caixers. I avui de matí a primera hora s'ha enviat la proposta a tota la resta de caixers perquè també poguessin tenir certa implicació i poguessin donar la seva opinió i les votacions pues, ha sortit a favor en aquest canvi, a traçar la missa després de jaleo i de fer dues voltes i canyes. I així ens evitam no començar el jaleo a les 12 del migdia, sinó a les 10.
0: I de decisions de darrera hora, després d'aquesta reunió dijous vespre de la Junta de Caixers de Sant Cristòfol de Ses Corregudes, que han acordat avançar dues hores l'inici del jaleo d'aquest diumenge per evitar així la franja de major exposició al sol, de més calor. Ho hem ratllat també en altres municipis, també es van prendre decisions a les festes d'Es Mercadal, Fornells, van llevar una volta des de dies abans perquè justament totes aquestes altres certes temperatures, i si sempre ho dèiem, ses festes tenen els seus protocols, es respecten, tenen la seva tradició, història i essència, però hi ha qüestions que per seguretat, tant dels caixers, cavallers, cavalls i també sota tota la gent que participa a la plaça en els moments de jaleo, primer de tot la seguretat de tothom.
1: Exacte, sí. Al final, les previsions de calor que donava ens va fer el plantatge molt, perquè sí que és cert que nosaltres a migjorn tenim els punts de veure per als cavalls, que tenen diversos punts per veure. Tenim els carrers on t'espera la cavalcada amb lona, la plaça està tapada amb lones. També hi haurà un punt on hi haurà una manguera per si s'ha de refrescar algun cavall. Però, com que ens va arribar aquesta idea de poder avançar, vam fer reunió ràpid per si podíem coordinar amb tothom i tothom podíem elaborar la proposta que al final s'ha acceptat i això ha fet de, també que sigui una decisió que també tota la resta de caixers també pugui estar d'acord, que al final jo, per part meva, i suposo que xerra en nom de la Junta de Caixers, agrair a tots la predisposició i la bona voluntat, no?, d'acceptar aquest canvi tant a darrera hora, però que al final és per un bé per tothom, caixers, cavalls i públic en general, al final també, perquè en aquelles hores està en el sol es fa xuc.
0: Prevenir cops de calor, tant per als assistents com també per als cavalls, que també els pateixen aquestes altes temperatures i també poden tenir riscos en la seva salut. Per tant, es retà una volta, finalment seran dues voltes i canyes, i es jaleo es farà a les 10 del matí i no a les 12, com està previst inicialment. Per tant, barataua és ordre, no? Primer es jaleo i després sota cobro ja es farà sa missa de caixers.
1: Així és, sí. Ho hem baratat i sí, evites estar molta més estona de si aquí estaríem si comencés a jaleo a les 12, a les hores fortes, a bon pica el sol.
0: Qualcun altre canvi dins el protocol, qualcun altre canvi en quant a el recorregut, perquè també canvia depenent dels membres de la Junta. Hi ha novetats també dins els companys que t'acompanyen a la Junta?
1: Aquí és migjorn, el recorregut quasi, quasi que el canviem cada any perquè la Junta es renova cada any i no són canvis que siguin molt dràstics perquè al final els carrers són els que hi ha a migjorn i sí, sempre cada any s'organitza un poc la ruta depenent de qui on surt el caixer Bala, de qui on surt el caixer Casat. Es va jugant un poc amb els carrers, però no és un canvi que diguis molt gros i significant.
0: Qui t'acompanya a la Junta de Caixers, ta mare?
1: Tenim el Lito de Fabioler, que repeteix per segon any, que ja va venir l'any passat. Llavors, com a caixer fadrí, tinc en Álvaro, caixera casada en Maria, i la caixera capellà, el caixer capellà en Llorenç Sales.
0: En Llorenç Sales, que també ja ha format part en qualitat de capellà i que repeteix, que suposo que té les mateixes ganes de pujar en el cavall que sempre, i amb aquesta experiència que t'han recomanat els companys que tenen experiència.
1: La veritat és que m'he aprofitat un poc de si tenen experiència per demanar, de dir, que a vegades potser fer preguntes que poden semblar inclús un poc tontes, però quan no has participat mai i no saps, te sorgeixen tots els dubtes i es diuen, clar, és que nosaltres ho fem com per costum, i de dir, que com que jo no ho he fet mai, tot me ve de nou, però superbé, tothom superdisposat a dir, no, si tens res, tu demana el que sigui, però molt bé, la Junta, la veritat, que han fet molt bona feina a tots, ens han reunit a darrera hora, hem estat pendents tot el temps de tot el que han pogut, les coses que han millorat i tot, i la veritat és que havia d'agrair la feina també que han fet.
0: Quants cavalls conformen la cavalcada de Sant Cristòfol de Ses Corregudes enguany?
1: En total, total, hi ha de caixers apuntats, 44 troc queden apuntats. És cert que hi ha tandes, hi ha caixers que fan tandes, i dissabte, en teoria, en surten 37 i diumenge serem 41.
0: Hi ha hagut un poquet més d'inscrits que l'any passat i que algun canvi també en els protocols per poder apuntar-se a sa qualcada?
1: Sí, hi ha hagut, comparant amb l'any passat, hi ha d'haver uns 9-10 caixers més i vam estar mirant i s'ha donat la casuística també que justament l'any passat hi ha caixers que no van poder sortir i enguany s'han apuntat i també és cert que van modificar els protocols perquè els caixers que sortien per primera vegada no haguessin de tenir per fer tanda, és a dir, se'ls donava l'opció de poder sortir sense tenir parer i només un dia, i hi ha hagut tres caixers que gràcies a això s'han pogut aprofitar i sortir per les festes.
0: Idò, ben contents que deuen estar també, amb ganes ja de començar a tots els moments tan emotius de les festes de Sant Cristòfol. Quin cavall trauràs, ta mare?
1: Jo trec n'esclat.
0: N'esclat.
1: Sí.
0: Cavall experimentat?
1: Cavall experimentat i la veritat que jo dic que és un trosset de pa al manco, és la pista i les vegades que l'he emprat. És cert que quan s'hi van dins la festa serà diferent, però trob que anarà tot beníssim, és molt bon cavall i no me podia tocar millor cavall, trob jo.
0: I on has entrenat, ta mare?
1: En el club hípic d'aquí de Migjorn, de la Creueta.
0: A Sa Creueta, a Mentòbal. Imagino que n'Esclat també és un dels cavalls de Sa Creueta des Migjorn.
1: Sí,
0: Fantàstic.
1: correcte, i cavall quasi que se li pot dir de caixer bales, perquè ha anat a les
0: Correcte.
1: festes de Mercadal i a les festes de Fornells amb els caixers bales.
0: I doncs, esclat que repeteix a les festes de Sant Cristòfol amb na ta mare Roger, que s'estrena com a caixera val·lesa. Quin moment esperes amb més il·lusió de tots els que viuràs com a caixera val·lesa?
1: Jo trobo que enguany el moment més emotiu per jo serà en el moment en què ja me facin l'entrega de bastó. Trobo que allà no descarto inclús que m'ho pugui caure alguna llagrimeta.
0: I que gaudeixis moltíssim. Benvingudes a aquestes llagrimetes d'emoció, que la veritat és que viviu moments espectaculars i també els que us veiem i us acompanyem i gaudim de ses festes. Ta mare, bones festes de Sant Cristòfol i que vagi molt bé, una abraçada a tots els mitjorners i mitjorneres.
1: Moltes gràcies, molt bones festes a tothom.
2: Estan escoltant El Dia a Menorca.

0: Ses festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes, tan emotives de viure, tan emotives també de recordar, i avui segur que viurem aquesta emoció gràcies a Nes Pregó de Sa Pregonera d'enguany, Sa Mitjornera, Betlem Gomila. Com estàs, Betlem? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Clara.
0: Com va? Quina que hi ha nervis o què? O tranquil·leta?
1: Ai, mira, ara és que m'acaben de passar dues coses. Una, que sí, que, bueno, nervis de pujar a l'escenari, ja ho dic. No, de pujar a l'escenari no, perquè és una cosa que faig molt habitualment, però la veritat que ho disfrut tant, que això m'encanta. Però sí que estic, ara mateix ho compartia, estic amb una sensació, saps com quan els fiats, les fiates esperen els reis, aquella cosa? I avui de matí, quan m'he despert, me venia, perquè m'he despert encara dins el llit, dic, no és que vinguin els reis, no. És que jo el que m'imaginava era, com si jo una persona que estic molt, li faig un regal, li he comprat un regal que m'encanta i que ja tenc unes ganes loques de donar-li, saps? Això és el que sent, això és el que me passa.
0: Bueno, quina emoció, eh? Ana Betlem, que és terapeuta, doctora en salut i qualitat de vida, que serà sa protagonista, sa flamant pregonera de ses festes del seu poble, des Migjorn Gran. Com t'arriba sa proposta, Betlem?
1: Mira, la proposta me va arribar quan vaig... Bueno, jo estava fent diversos viatges i així, com faig habitualment, i aquest any havíem escrit un llibre amb dues companyes, na Carolina i na Noelia Romero, Carolina Garita i Noelia Romero, que es diu Conversaciones de Luz, i vaig anar a demanar permís a la Vallesa de si seria viable emprar un espai en el poble, perquè resulta que m'havien convidat tant a Ciutadella com a Mó per presentar el llibre. I me sabia greu de dir, ai, no pot ser que sigui de Migjorn, i jo no expliqui Migjorn això. I per tant va ser que vaig anar a demanar audiència, diguéssim, per poder xerrar amb ella, i també vaig demanar permís per fer una espècie de conferència d'experiència, per dir-li de qualque forma, que era el juny, i havia d'emprar a l'Iglesia. Clar, per presentar-me li vaig haver d'explicar una miqueta què és el que fem, el que estava, i arrel d'aquí va començar a sorgir de dir, bueno, i el millor seria bo també poder fer el pregó, però en aquell moment no va quedar res en fer, va ser un comentari així a l'aire, que per suposar havia de passar per encara la regidora, na ta mare en aquest cas, i també havia d'haver un pla, etc. Total, que es va quedar així, fins que un dia finalment jo era a Barcelona aquell dia, encara ben en record, amb un concert de Nara Malikian, i vaig rebre la telefonada, on en aquell moment sí que me van dir, me van confirmar o me van convidar oficialment a ser la pregonera.
0: Quines emocions, eh? Amb tot sí. Plegat, i quin repte ha significat per tu això de fer el pregó, perquè com bé dius, na Betlem està acostumada a pujar dalt de l'escenari, a fer llibres, a xerrar en la seva vida, en el seu dia a dia i en la seva professió amb la

0: cosa sí, emocionada. I clar, i has entrat després, dic, ostres, ara tinc que xerrar d'esfregó i estic en l'emoció d'això. Però per què ho dius? Perquè és el mateix. Jo estic el mateix que aquesta ara cançó, no m'és indiferent perquè xerra d'una dona que és sa mare compartida, que tenim en Nico, en Colau i jo, i en Toni, que és la germà gran, amb què passa quan fas moltes xerrades, però xerres de continguts, de mil coses, del que sigui, no? Jo estic molt amb orquestres simfòniques d'Espanya, estic amb pares i mares que he estat a Menorca, amb escoles, amb universitats, vaig estar al Barça... Clar, això són contextos tan diferents que de cop dius, no, no, és que ara tens un regalàs, perquè resulta que la gent que t'ha vist créixer, la gent que t'estimes, el poble que estimes i que dus dintre gravat a foc, aquests són els que ara te fan un espai i cada cop me dones l'oportunitat per poder tornar tot allò que m'han donat ells. No els hi podré tornar tot perquè no puc, és inviable, però sí que els hi podré com a mínim agrair. I això, clar, no té res a veure amb una xerrada, no té res a veure amb res. De tot això que he viscut en sa vida, jo crec que serà una de les coses que més recordaré de tota la meva vida.
1: Navatlem Gomila, que com bé diu és germana d'en Colau, del cantant de Vinnie Gauss Band, per això aquesta cançó, perquè els moments de sa família, moments de petita, quan vivies amb la teva mare, amb l'altre germà i amb tota sa família i amics, aquestes festes de quan eres petites estaran ben presents avui nit.
0: Totalment. I a més es donava també circumstància que nostre tots hem estat músics i des de molt petitona, clar, jo ja veia mon pare que sortia tocant sa banda, ell va començar molt petitó, amb bons anys, ara mon pare farà 92, vull dir, imagineu,
1: Imagina't.
0: i jo veia mon pare que sortia a tocar, en Toni, germà gran, que sortia, tocava clarinet, en Colau, que tocava saxo, i jo, morta de ganes també de sortir a sonar. Mon mare també tocava, però cello, clar, això no convida, no? Cello en sa banda no lliga. Però sí que jo, després ja tocant la flauta travessera, vaig dir, no, no, jo també. I clar, jo realment el record que tinc sempre de festes era això, era sortir a sonar, perquè anàvem a tocar moltes altres festes, amb totes la família conjuntament, mo mare hi era present sí o sí, i anava loca perduda, perquè entre camises d'uns, que nosaltres cuidadors, entre tots no ho érem prou. I tota vida ella volia tenir punts a casa, menjar, la roba i tot, era una festa.
1: I de supòs que no m'ho desvetllaràs gaire secrets més d'Espregó, però imagino que el tens ja ben acabat i ben escrit o s'ha de retocar qualque cosa?
0: A veure, no desvetllaré res, no? Sí que puc dir, que això és el que vaig repartint quan m'ho demanen, que serà com vindria a ser com una carta d'amor en el poble. Això sí, això és el leitmotiv, diguéssim, del titular. I el que he explicat fins ara. Ara bé, el que explicaré no, però sí que és un moment d'entrega. Sí? Serà un moment claríssimament d'entrega i de voler compartir, i sobretot que el protagonista sigui el poble. No són jo el protagonista, han de ser ells, i són ells, de fet, no? Jo només estic allà com per acompanyar, diguéssim, no? I això és el que sí que té moltes, moltes ganes de que passi.
1: He d'una carta d'amor de Navatlem Gomila cap al poble d'Es Migjorn Gran i a les festes de Sant Cristòfol de ses Corregudes. Xala molt, gaudeix molt i forta abraçada. Betlem, gràcies per estar una estoneta avui al dia a Menorca amb nosaltres.
0: Moltíssimes gràcies a tots vosaltres
1: I
0: i
1: bones
0: bones festes a tot
1: festes!
0: el poble.
1: Igualment, fins d'aquí una estoneta.
0: Molt bé, que vagi bé. Adéu, adéu.
2: El dia a Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és cultura.
3: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
2: El dia Menorca. Fet a casa.
4: Estás dándole a la gente esa verdad tuya.
5: Des de la capital política administrativa de Menorca.
6: Bon dia i bona hora!
5: Donarem pas a la capital eclesiàstica, representada per el senyor Silvio Pons.
7: No ha habido nadie como él.
5: Que ens xerrarà de xofer de rum.

0: Sobretot, tiene ese sabor.
1: Més adequat.
2: La qüestió és menjar.
1: O més vigents, o més calents d'avui en dia.
3: Ah. I ja el tenim aquí, Silve Pons. Com estàs? Bon dia, benvingut.
4: Aló, aló, aló, bon dia, aló. Amb moltes ganes de festa, cap ja a Sant Jordi de Vares.
3: Supos que hi vas i no t'ho perds, eh?
4: És que enguany me toca viure les festes d'una manera diferent, de Sant Cristòfol. Enguany, Clara, me toca manar-se somereta.
3: No pot ser això. I mira
4: som
3: que jo...
4: esmenador de sas. Avui vespre no puc anar escoltant a Betlem perquè he d'agafar forces, que m'esperen dos dies de viure des de primera fila tots els tocs de Fabiol, tots anar a cercar els caixers... Bueno, m'esperen dos dies d'intensitat i emoció, saps la veritat?
3: Bueno, quina meravella, eh? M'ho vas dir a les festes de Fornells que ens vam trobar.
4: Sí.
3: I com dus els nervis? Ja ho tens allò coll avall i...
4: No, millor no en xerrar, m'estic aprenent els carrers. Ahir vaig anar a fer una volta. La veritat és que ahir vaig anar a fer una volta per fer el trajecte una mica a peu del que em tocarà caminar amb Sasa i amb el Litos Fabioler, que és un 10 de Fabioler. I em vaig trobar moltíssima gent i em van banyar d'alegria, em van remuar d'alegria, tothom molt content de que jo hi vagi i jo molt content de sentir-me tan ben rebut en Ferreries, que podrien dir és el meu tercer poble, el primer Ciutadella, el segon és Ferreries i el tercer poble del meu amor és el Migjorn Gran.
3: I dos, manador del Migjorn Gran, Silve Pons, arranca amb el vernissatge, tema 1.
4: Ja saps, Clara, que ens agrada molt celebrar els centenaris en aquesta secció. I m'han anat cap amunt amb una dona molt especial, na Joana Lamuza, resident actualment en el geriàtric del Consell Amó, va fer dimarts aquests 100 anys, va ser homenatjada com es mereix, en la seva festa, tot el que toca, amb els rams de flors, amb els pastís... Però hi ha una anècdota molt curiosa, i és que na Joana, durant molts, molts d'anys, va ser pescadora en es Grau. Fixa't tu, quin ofici tan xulo, ser pescadora en es Grau, i aquest dimarts va rebre la felicitació de l'Ajuntament d'Amó. Nosaltres des d'aquí, com fem en tots els centenaris que podem, per molts més, i amb molta salut, estimada Joana.
3: Molt d'anys, na Joana, forta abraçada, nova centenària, Amó. Pescadora es Grau, 100 anys, que es diu de veres, eh? Tema 2. Wow.
4: Darrerament, quan sona la música de les celebrities, de l'espectacle, xerram d'esportistes.
3: Oh, perquè... i guapos o no? Sí. Són guapos els d'avui?
4: Que n'hi ha cap d'esportista lleig,
3: no,
4: Clara.
3: No, no.
4: Directament. Som molt fans d'altres dels esportistes que triomfen. Entre ells, un que és habitual a Menorca i enguany ha tornat a Marc Márquez, campió del món de moto, i que ha vingut en la seva lota, en Gemma Pinto. Solen venir cada any. Enguany, el que m'ha estranyat és que, en tots de vacances, aquest home fa una feinada quan ve aquí. Practica esport, pàdel, ciclisme, i una cosa molt curiosa, taula de surf elèctrica.
3: Ah, mira.
4: Quina gràcia té!
3: Ja, si t'aduen... Bueno.
4: Sí, no, si no fa vent, ja va bé. I bueno, s'han deixat veure per Trabaluja, eh? També
3: molt
4: tenen
3: bé.
4: Bon gust.
3: Ara, sempre.
4: Un altre esportista d'aquests guapos, un altre campió del món, en aquest cas de futbol, és en Gavi, de la selecció espanyola, que just fa 10 dies va ser campió del món en la selecció. Va ser aquí dimarts, no sé quant de dies hi va fer, el van veure dimarts, en la seva lot, en Anna Pelayo, sopant a món. A Vinibeca.
3: Mira, que també té bon gust, eh?
4: Un altre que té bon gust. I un altre que també té bon gust és en Toni Nadal, exentrenador i conco d'en Rafa Nadal, un altre campió del món, que ha passat aquells uns quants de dies aquí a Menorca i ha aprofitat per conèixer com es fa el formatge. Tu, escolta,
3: mira,
4: el formatge en denominació d'origen Mahó Menorca, i on ha anat aquest senyor que ha aconseguit 17 títols de gran slam amb el seu nebot, gràcies a ser un gran entrenador, se n'ha anat fins a l'O, ha anat concretament al lloc de Subaida, on te li han mostrat com es fa, com es formatge aquí a Menorca. Tu, mira't això. Ah, i la més guapa de tots, la més guapa de tots, la més guapa de tots, ja acabam, na Valeria Maza, icònica...
3: També?
4: Supermodel argentina dels anys 90 i 2000, un dels grans referents de les passarel·les mundials, i ha estat també aquí uns dies, i ho han sabut gràcies a el seu Instagram. Hi ha que tenir xarxes socials per interessar en aquestes coses. més de 800.000 seguidors i bueno, han penjat unes imatges guapíssimes de la seva estada a Illa. És a dir, esportistes i una supermodel. No està malament, eh?
3: Guapos i guapes, amb bon gust i bons doblarets, també, eh? Una bona cartera, ja.
4: Sobretot
3: ja ens agradaria tenir-la, eh?
4: Sobretot això.
3: Seguim amb jugadors, aquest més jove i d'aquí de Menorca. Tema 3.
4: En Martín Crauchy, quan dèiem aquest nom tots ja sabeu que és el jugador d'escacs del cercle artístic, i és que ahir mateix es va proclamar subcampió nacional en el campionat d'Espanya sub-18 d'escacs que es va fer a Almeria. L'any passat va ser campió d'Espanya en la categoria sub-14. Enguany, que ja té 15 anys, ha pujat de categoria la sub-16, jo he dit sub-18, volia dir sub-16, i subcampió d'Espanya. Quin carreron que mos du en Martín Crauchy, eh? És per flipar-lo de Castellot, de bo.
3: Enhorabona, en Martín. Sí, la veritat és que un crac, un jugador d'escacs menorquí. Forta abraçada per ell i tema 4.
4: Bueno, es dia ja és aquí, es dia de conèixer na Júlia Boc Llopis. L'heu de conèixer, és un amor de dona. I per què parla de na Júlia Boc Llopis? Perquè després de 100 anys, per primera vegada, una ciutadallenca ha tret el títol de notària. És un privilegi tenir, després de 100 anys, un nou notari, en aquest cas una notària, té 30 anys, ha estat, atenció, 12 anys estudiant, 12 anys, 6 d'ells fent oposicions a notària, una carrera que, com us podeu imaginar, és dificilíssima, i fa unes 15 dies aquesta ciutadallenca va aconseguir el títol de notària. La recompensa quina és? Ha quedat la nombra 34 de 126 persones aprovades en aquest enguany. És dificilíssim, ella, bueno, he pogut xerrar amb ella, és dificilíssim, ha vingut uns dies a Ciutadella, ella exercirà segurament a Barcelona, que és allà on ha desenvolupat tots aquests anys, on viu ara, gràcies als seus estudis, i en 30 anys, imagineu-vos la constància que ha de tenir, quina vocació per ser notària. I ella destaca una cosa molt clara, perquè nosaltres veiem els notaris com una cosa molt seriosa, i diu que sempre li ha fet moltes ganes estudiar dret civil i dret mercantil, perquè el notari acompanya les persones en moments molt especials de la seva vida. Quan compres la primera casa, quan fas testament, quan tramites una herència, quan te cases, que ara ja poden casar. És a dir, destaca molt la dimensió humana d'aquesta professió. Que no és xulo, això, una persona jove i amb ganes que comenci una carrera professional d'aquesta manera?
3: Xulíssim, i tant que sí, que li desitjam tota la sort en la seva carrera com a primera notària ciutadallenca, na Júlia Buc Llopis, i naltros, munanam. Ja tens plans per avui, Fosquet, Silver?
4: Avui me'n vaig a Ferreries, a Canaixini, sobre Sant Patrici, que fan la presentació del programa de festes.
3: Mira tu, que bé, fantàstic. Jo aniré, no sé si em dóna temps d'anar a veure, anar a Belém a migjorn i després anar amb Muchachito en el claustre del Carme. En fi, que hi ha tants de plans boníssims per Menorca, que feu el que feu, disfruteu-los, gaudiu-los, xaleu molt, sigueu feliços, i Silver, sobretot tu, que vagi molt bé.
4: Jo... No passis pena, que ho seré segur.
3: Gloriós
4: Sant Cristòfol,
3: foto,
4: de les corregudes.
3: Gloriós Sant Cristòfol, foto d'en Silve Pons Menador.
4: Clar que sí, clar que sí. Una besada.
3: Adéu, bon cap de setmana, família. Dilluns tornem aquí, el Dia Menorca, un plaer, com sempre. Acompanyar-vos en aquesta hora de directe i tota la setmana. Sigueu feliços. Fins dilluns.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
5: Bon dia. Augmenta 24 el nombre de cadàvers recuperats a la costa de Ceuta després de l'entrada massiva de persones des del Marroc. Al llarg d'aquest matí, les patrulleres de la Guàrdia Civil han localitzat 6 cossos més a la mà que se sumen als recuperats en les darreres hores. Tots ells formaven part del grup de desenes de persones que es varen llançar a l'aigua per intentar arribar nedant a la ciutat autònoma des de Castillejos.
6: En tot, la policia no descarta trobar més víctimes mortals a mesura que passin les hores. Des de Ceuta, el president espanyol Pedro Sánchez ha definit l'entrada massiva de migrants com un atac i violació de la integritat territorial d'Espanya. També ha garantit agilitzar els expedients i la repatriació de les persones arribades en les darreres hores.
7: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
5: Canviem de qüestió. La delegació del govern central a les Illes Balears ha demanat a la Policia Nacional que obri un expedient disciplinari per investigar les càrregues policials de diumenge passat a Palma. El delegat Alfonso Rodríguez vol determinar si els agents varen cometre infraccions disciplinàries o varen emprar una violència excessiva en acabar la manifestació contra el turisme massiu que va congregar unes 25.000 persones i es va saldar amb almenys 20 ferits.
6: Aquesta decisió arriba enmig d'una forta pressió política i social on les entitats convocants exigeixen la dimissió del mateix delegat qui va rebre el suport de Pedro Sánchez, mentre que els sindicats policials critiquen la investigació en considerar que l'actuació dels agents va ser proporcionada a l'actitud agressiva de part dels manifestants.
5: Mentrestant, la gestió dels camps de boies a les Balears arriba als tribunals. La Fiscalia s'ha querellat contra la cúpula de Ports Illes Balears arran d'una denúncia de l'Associació de Navegants Mediterrani que acusa el gerent i el director general d'implantar instal·lacions de pagament a Menorca mitjançant contractes menors, esquivant així, diuen, que el concurs principal està suspès.
6: Per la seva part, Ports IB defensa la plena legalitat del procediment i assegura rebre la investigació amb absoluta tranquil·litat. L'ens públic recorda que l'obertura de diligències no acredita cap delicte i retreu a l'associació que els seus plantejaments coincideixin amb els interessos econòmics del sector nàutic, mentrestant es retarda la protecció de la Posidònia.
5: I el Consell de Mallorca ha destinat 2,3 milions d'euros a prop d'un centenar de projectes de promoció de producte local. La dotació pressupostària per a les tres línies de subvenció destinades a la difusió del producte de l'illa ha augmentat enguany un 9,5% més que en 2025.
6: En concret, la línia d'ajudes per ajuntaments s'ha destinat a organitzar 45 fires i mostres en els municipis. La concessió d'ajudes per a les empreses suma 23 projectes aprovats, mentre que la convocatòria per a entitats sense ànim de lucre ha aconseguit subvencionar 31 accions de promoció. És el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.
8: Nosaltres creiem en els pagesos, en els pescadors i també en els artesans. I és que nosaltres creiem en totes aquelles persones que fem feina diària i mantenen viu el nostre territori, la nostra economia, però també la nostra identitat.
5: És la 1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
2: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.

0: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Avui, 31 de juliol, és Santa Presentació. Tothom ha triat el dia d'avui per presentar jugadors. A les 10 del matí ho ha fet l'Illes Balears Palma Futsal, que ha presentat dues de les noves incorporacions, Rodrigo Monteiro i Julio Zanotto. A més, el Palma ha anunciat els 6 partits amistosos de pretemporada per aquest mes d'agost. A les 11, el Poblense ha presentat 6 futbolistes: Elías, Aarón, Marc Ramón, Balcedo, Raúl Prada i Alejo. I a les 12 i mitja estava previst que el Mallorca presentés Arnau Tenas, Àlex Sala i Antoni Urroca. És la 1 i 5 i la presentació no ha començat. Per cert, mallorquinistes, ja no hi ha entrades pel Ciutat de Palma. S'ha venut tot. D'altra banda, avui parlarem amb l'entrenador de la penya esportiva Santa Eulària, Ramiro González. L'AUD Eivissa ha fitxat Eric Curbelo, jugador amb àmplia experiència amb les Palmes i Sporting de Gijón. I l'Atlètic de Balears ha fitxat l'extrem de 23 anys, Izan Linares, procedent del Castelló B. En bàsquet, Phil Scrap no continuarà al Palmer. I l'Estia Menorca fitxa l'ala pivot navarrès Iñaki Ordóñez, que arriba cedit pel San Pablo Burgos. En ciclisme, demà, dia 1 d'agost, comença una nova edició del Tour de França femení en la presència de la mallorquina Mavi García, que comparteix equip, recordem, amb Paula Blasi i Elisa Longo, mentre que la favorita torna a ser Vollering. La primera etapa té sortida i arribada a Lausanne, a Suïssa. I en el món de la bala farem una primera aproximació a la Copa del Rei amb el president del Reial Club Nàutic de Palma, Rafael Gil. És la 1:07, en la producció de Xisco Ribas, Toni Tenerife, Joan Gabriel Bausà i el control tècnic de Joan Jiménez. Això és Esports 3. Començam. I començant pel principi, que és anant en aquesta roda de premsa, que de moment no ha començat, de presentació dels futbolistes del Mallorca. Avui havien de ser presentats, com dèiem, a les 12:30, Arnau Tenas, Àlex Sala i Antoni Urroca, però de moment no hi ha novetats. Qui sí que està a la roda de premsa, evidentment, és el nostre company Xisco Ribas. Xisco, bon dia.
1: Bon dia, Gavi, com estem?
0: Sí, som aquí a Santa Maria del Camí. No? Tu has arribat.
1: Jo sí que hi soc, arribat. Val. A les 12:30, a l'hora que estava prevista aquesta ronda de presentació, però encara els protagonistes no han arribat.
0: Què vos han dit?
1: Res, que estan arribant amb el cotxe, van tots tres amb el cotxe de camí cap aquí.
0: Un cotxe de pedals, no?
1: pot ser. I res, en teoria mos han dit d'aquí uns 10 minutets, algo manco.
0: Hem de dir que la presentació no es fa ni a Somos ni a Son Bibiloni, ets a un altre indret, no?
1: Així és.
0: Sí, estàs a Santa Maria.
1: Així és, estic a Santa Maria del Camí. Santa Maria del Camí, un polígon.
0: I del camí van fent.
1: Amb un nou sponsor.
0: A veure si arriben.
1: Sí.
0: Hi ha expectació?
1: Sí, hi ha bastant de mitjans de comunicació, personal del club, una saleta un poc petita, adornada amb banyeres, dutxes i aquest tipus de mobles del nou sponsor del Mallorca. I res, esperant que arribin els tres jugadors, que són tots tres nous fitxatges, però com a cedits.
0: Efectivament, Arnau Tenas, Àlex Sala i Antoni Roca. Bé, Xisco, si hi ha qualque novetat, mos dius, avises si estan a bé a començar, si s'han dutxat en aquesta nova ubicació i si han arribat. Molt bé, vinga.
1: Ben pendents,
0: venga,
1: fins ara.
0: Fins ara. Toni Fuster, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Jo el que m'ha cridat l'atenció, més encara que aquesta presentació que no ha començat, és que no queda cap entrada pel partit del Ciutat de Palma.
2: No, i ja veus quina...
0: Qui ho anava a dir?
2: Quin ambient se presentarà, sí. No? En vista un partit que dimecres serà presentació oficial del Real Mallorca primer, d'un 8:30 més o manco, i després el partit contra el PSG, el campió d'Europa que visita l'estadi de Somos per aquell contracte que quan Canin Lee va fitxar pel PSG hi havia també entre condicions que el PSG hauria de jugar un partit contra el Mallorca a l'estadi de Somos. El PSG compleix any després.
0: Canin Lee no
2: hi serà perquè ha fitxat per l'Atlètic de Madrid,
0: exacte.
2: Però sí que el PSG, veurem en quin jugador, en quin futbolista, veurem Luis Enrique quina rotació en farà i qui traurà d'inici, i després, la segona part, veurem també quin jugador s'ampliarà, però de totes formes, escolta, estem parlant d'un PSG.
0: Veurem quin PSG.
2: La gent s'animada, jo vull pensar que també
0: estan de vacances.
2: Hi haurà molts estrangers, vull pensar que també hi haurà molta gent estrangera que no vol perdre aquesta oportunitat de veure el campió d'Europa aquí a Son Moix.
0: Bicampió d'Europa.
2: Perquè pensa que els mallorquinistes entraran, tots els que s'han fet abonat del Mallorca, que n'hi ha prop de 19.000, entraran de forma gratuïta, de manera...
0: Recordem que l'aforament de Son Moix són... Ara
2: 26.
0: 26.020.
2: Per tant, veurem amb quins seran els abonats que faltaran en aquest partit, perquè si s'ha venut totes les entrades, vull pensar que la gent que ha comprat entre 35 i 50 euros ha pagat una entrada, assistirà.
0: Sí, suposo, sí. Recordem que
2: veia... Per tant, veurem quins seran els abonats que fallaran en aquest cas en aquest partit, però sí que es preveu que hi haurà una gran entrada, un molt bon ambient, no? La prèvia, no la prèvia del partit del Valladolid, perquè després ha de jugar contra el Heidelberg el dissabte, dissabte de l'altra setmana, dissabte de la setmana que ve, després del Paris Saint-Germain, però sí que en vista després del partit contra el Valladolid, primer partit de Lliga, jo crec que se farà un bon ambient i la gent se tornarà a enganxar una altra vegada, no va animar, perquè sí que necessitarà el Mallorca aquest suport d'aquests aficionats, no, si vol tornar per la via ràpida a primera divisió.
0: Jo no dubto de l'aficionat del Mallorca, però sí que m'ha sorprès, Toni, com sembla que ja s'ha oblidat el descens, la gent està amb el seu equip, 20.000 abonats, pràcticament, el camp ple contra el Paris Saint-Germain... Sembla que ha tornat la il·lusió una altra vegada per tornar a començar, encara que sigui a segona, no?
2: Jo diria que l'aficionat del Mallorca, l'aficionat en el futbol, després del descens, va estar mosquetjada, lògicament. Molta gent en aquells moments deia, escolta, jo l'any que ve no vendré,
0: demanaven
2: no
0: m'hi faré dimissions.
2: Soci, demanava dimissions, Alfonso, Pablo Ortells, responsabilitats. Passa el temps, van passant els dies, passa un mes, van passant, el Mallorca treu abonament de la pròxima temporada, no agraden els preus.
0: Exacte.
2: Principi parell que se fan pocs abonats, però amb el temps, poc a poc, la gent s'ho pensa. I el mallorquí, mallorquinista, me refresca, el mallorquí, mallorquinista, d'aquest de tota sa vida, i fa un pensament i diu, s'hivern molt llarg, la tardor llarga, la primavera, i cada 15 dies estem acostumats a anar al futbol. Ara no estaré per 100 euros més o 100 euros manco. Al final, jo estic a veure mosquetjat perquè crec que el Mallorca havia tingut, havia de tenir un detall en s'abonat, sobretot amb aquest abonat de tota la vida, no? que ha patit, sobretot aquests darrers anys, i no l'ha tingut, aquest detall, perquè el descompte ha estat pràcticament d'un 19, un 20%, un 15, 19, 20, 22, poc més, molt poc, comparat també amb altres clubs. S'esperava qualque cosa més, qualque detall més, que els carnets, els abonats, siguin, haguessin estat molt més barats, o va tenir qualque detall al manco, jo que sé, una camiseta en s'abonament, va regalat qualque detall, no ho han tingut, no ho han fet. Però després s'abonat diu, mira, escolta, au, pagarem i anirem al futbol. Saben que cada 15 dies jugarà el Mallorca, i quan mos vagi bé hi anirem, i quan no mos vagi bé no hi anirem. Però saben que ja tenen això, tenen aquesta distracció per cada 15 dies, i al final els números...
0: És que clar... És
2: de 9.000 abonats, pràcticament.
0: Quasi 20.000 abonats tenien en compte el descens, que demanaven dimissions, els preus dels abonaments, els fitxatges, que, bueno, són de segona divisió, la samarreta, que tampoc va agradar. Eren tantes de coses que jo posava en dubte que
2: sí, però que no, només, no només has de pensar en la gent de xarxes socials, eh?
0: No.
2: De xarxes
0: jo
2: socials.
0: Jo penso en l'afició en general. L'afició en general. Jo m'he ben igual.
2: No només la crítica...
0: Jo vaig sentir l'ambient a Son Moix.
2: No només això. L'ambient, sí. Quan va acabar el partit. Normal. Ho varen ser nosaltres, que sí, també.
0: I les opinions de les penyes, amb els preus i també amb els fitxatges que semblava que no havien convençut a la gent... El fet de la samarreta, jo no sé si mirar les xarxes, jo sé que a l'aficionat del Mallorca no li agrada la samarreta d'aquesta temporada. S'acostumarà, com sempre, i en el final la gent la comprarà i la lluirà i ja està, i passarà a la història. Però clar, tot això ara té un camí que és molt llarg, que és aquesta segona divisió, amb 42 jornades i tant de bo que també amb un play-off, perquè això sí que acabaria amb tots els dubtes, no? Però això ja s'ha de complir a poc a poc. No sé, realment no sé si l'afició del Mallorca està contenta en la elecció de Luis García com a tècnic, me sembla que sí. Sembla que sí. Tothom té un bon record d'ell de quan era futbolista i va vestir la camiseta del
2: Mallorca. Això, Gavi, al final el resultat ho diran.
0: Però després els resultats són els que manen, evidentment. No sé si podrem anar cap a Santa Maria del Camí perquè sembla que hi ha qualque novetat. Hi ha en Xisco? En Xisco ha quedat o s'han anat? O... ha quedat. Me diuen que ha quedat i que està allà pendent de la roda de premsa. Sembla que hi ha moviment en aquesta sala on se produirà aquesta presentació d'Arnau Tenas, Àlex Sala i Antoni Roca, tres futbolistes dels nous que han arribat a la disciplina del Mallorca. Recordem que l'altre va ser l'Ubumbo, el que ja coneixíem, i les altres presentacions ja es varen dur a terme amb Arnau Puigmal i Abu Somahoro. Dit això, estem pendents de que comenci aquesta roda de premsa de presentació dels jugadors del Mallorca. Allà,
2: que recordant allà, que Arnau va debutar contra l'Al-Ittihad.
0: Sí,
2: va debutar ahir. En el partit va ser titular i tot fa indicar que serà ell.
0: I va jugar tota la primera part.
2: Després la segona va ser Nil.
0: Ja la segona ja no va sortir. No?
2: Va jugar Nil, sí. Que va encaixar, pobre, d'aquell gol.
0: I no va jugar res, és en Bergström.
2: Absurd. I en Bergström, que sembla que no se compta amb ell. No sé com acabarà el tema d'en Bergström. El que té clar és que en Arnau Tena serà el porter titular del Real Mallorca.
0: Sí, això estava resolt, això estava claríssim, que cercarien un porter titular.
2: I hem de recordar també el que va dir ahir Pablo Ortells, director de futbol de Mallorca. Hi haurà més fitxatges.
0: Sí, no, això està ben clar.
2: Se cerca un nou, se cerca un davanter centre, sí. I també, no estaria malament, un pivot. Un pivot com Omar Mascarell, sí. Una persona que també feia pas enrere, podia jugar de central.
0: Un pivot defensiu,
2: perquè hi ha formes de jugar. Es veu que en Luis García pot emprar, vol tenir la pilota i no vol mateix jugar amb en Mascarell, i en Dardé, o fer-ho amb en Dardé i en Mordanes.
0: No,
2: en Pablo Torre ajudant.
0: Cap dels tres que has dit és defensiu.
2: Per això mateix.
0: Ni Morranes, ni Dardé, ni Pablo Torre.
2: S'està cercant per aquí, però com el mercat no tanca fins a final d'agost,
0: sí.
2: Per tant, queda encara un mes per davant.
0: Encara no sabem què passarà amb en Mojica. Mojica s'ha d'incorporar dilluns.
2: En un futbolista transferible,
0: sí.
2: Per part del Real Mallorca,
0: però no se descarta
2: que pugui continuar.
0: Exacte.
2: Estem parlant d'una persona, d'un futbolista internacional, en Colòmbia.
0: És que jo crec que estem parlant de segona divisió. Si Mojica no pot jugar a segona divisió, no sé què de pensar. Amb la selecció colombiana és titular indiscutible i la selecció de Colòmbia no és qualsevol. Bueno, no sé, això comença, me diuen que sí. Anem a veure si tenim so amb aquesta sala de premsa i la presentació d'Arnau Tenas, Àlex Sala i Antoni Urroca.
3: De los tres últimos fichajes del Real Club Deportivo Mallorca y también de presentación sirve de la nueva equipación de entrenamiento y de la camiseta pre-match, que es la que tengo aquí en la mano. Antes de proceder, digamos, a vuestras preguntas y a la rueda de prensa de presentación, vamos a hacer una foto con ellos posando primero con las tres equipaciones de entrenamiento y también después...
0: I d'aprofitar-me aquesta foto per fer una pausa i tornem a la sala on se presenten els jugadors del Mallorca a Santa Maria del Camí.
4: TV3 Ràdio és entreteniment.
5: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,45 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 11,50 euros kilo y los bastones de cacao bandeja de 5 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
7: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
8: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
9: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
10: Si a tu te dic vel,
11: si a tu te dic mare,
12: si a tu te dic pinta,
13: mur, portada,
14: si a tu te dic gra,
15: que te venes cap primer de tot?
16: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
17: Josep, com
18: Hola.
17: Estàs?
18: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
17: Fes calor, posa'ns aire.
18: No, no, ara estic bé aquí.
17: Fa calor psicològic.
18: No ho sé, jo.
19: Sí,
18: psicològic. Quan hi ha vacances?
17: Com quan hi ha vacances?
18: Nosaltres?
17: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
18: Xiu-xiu és tot l'estiu.
17: Sí.
18: Ah, que bé.
17: Servei públic.
18: Servei públic total.
16: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IV3 Ràdio, Esports 3.
0: 1:21, feta la pausa publicitària i feta, m'imagino, la foto dels jugadors que se presenten, ja està en marxa la roda de premsa.
20: Días increíbles en el Paris Saint-Germain, en Barcelona, Villarreal, y nunca has tenido ese protagonismo que quizás has esperado. No sé si sientes que este es tu año para reivindicarte, para mostrar todo el nivel que, pues, que sí diste, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, y si crees en definitiva que es el año eso para...
0: Y le están demandando para Arnau Tenas, todo lo que se al ha dicho porter, de ti no porter del Mallorca.
20: Como una promesa en España de los mejores porteros jóvenes, ¿no?
21: Bueno, principalmente yo creo que no me tengo que reivindicar de nada. Al final yo sé de lo que soy capaz, me transmitieron el proyecto y en ningún momento tuve dudas, no tengo que demostrar nada a nadie y sí, puede que sea el mejor sitio pues para poder crecer como jugador porque es un club espectacular y poco más, al final he venido a crecer y a seguir jugando.
22: Una pregunta per tu també, Arnau, Joan Sastre, IV3 Televisió. Te volia demanar com estàs, com t'has rebut aquí, com t'has rebut la plantilla, com ha vist el míster i què tal aquesta setmana estàs?
21: Pues la veritat que sorprenentment pues superbé. La veritat que estic molt còmode amb els meus companys, amb el meu staff, sí que tenia diverses amistats, de fet ells dos ja els coneixia d'abans també. Porto aquí menys una setmana i com he repetit aquests dies pues sembla que porti mesos. La veritat que estic super content, els companys m'ho han ficat molt més fàcil i res, l'estaf pues superbé també, amb ganes de fer coses maques aquest any.
23: Sí, Arnau, Pedro Morlà de la Cadena Ser. Quería hacer una reflexión contigo y saber qué opinas, porque al final de los últimos 5 años mirando segunda división, los equipos que ascienden encajan una media de 34 goles. No sé cómo lo ves eso, si has pensado en esas cifras y qué te dice eso.
21: Pues mira, me acabo de enterar de que son esas cifras. La verdad, nunca me pongo ningún objetivo de estadística. Sí que es verdad que el único objetivo que tengo es como los menos me metan mejor y si puede ser pues portería cero cada fin de semana pues mejor. Sí que es verdad que yo voy a dar el máximo pues para que esos números pues disminuyan. Al final la defensa es un aspecto muy importante en el terreno de juego y gracias a mis compañeros, al equipo, porque esto no solo trabajo mío, sino de equipo, pues intentaremos encajar los menos goles posibles.
24: Hola, Arnau. Aquí Luis Ángel Teres para la cadena COPE. Preguntarte cuándo sale la posibilidad de llegar y qué es lo que te motiva o qué es lo que te decide a aceptar la propuesta del Mallorca.
21: Pues llegó y pues no tuve ninguna duda. Me contaron el proyecto que había, las ganas que tenían de subir al equipo y estar donde se merece y poco más. Yo en ningún momento dudé, tenía muchas ganas de venir, si es verdad. He repetido estos días que da igual en el equipo que esté, si está en segunda, está en primera. Yo sé que el Mallorca tiene que estar en primera, que se lo merece. Tenemos un equipazo increíble. Y por eso vine a ayudar, a dar lo máximo de mí pues para que esté donde se merece.
25: Bon dia, Antonio. Xisco Ribas, d'IV3 Ràdio, en directe per Esports 3.
1: Bé, vens de l'Espanyol, no? De cedir, has jugat a primera divisió, més de 30 partits, també has jugat un parell de partits a segona divisió. Te volia demanar quins objectius et marques ara al Mallorca amb aquesta nova temporada a la segona divisió i com afrontes, no? Aquest nou repte, una categoria inferior, i això, quins objectius tens?
10: Bueno, primer a nivell individual, bueno, no, perdona, a nivell col·lectiu, el venir aquí a Mallorca, l'objectiu és clar, tornar on el Mallorca hauria d'estar. I a nivell individual sí que marco doncs, ser un any on pugui gaudir de molts minuts, on pugui intentar ajudar l'equip amb els màxims números possibles i crec que bueno, és un lloc ideal per fer-ho.
11: Bon dia, Jordi Tomàs, de Radio Televisió Espanyola. És una pregunta per als tres, a veure si la podeu contestar també tu, Àlex. M'agradaria que em diguéssiu què es necessita, quines són les claus per pujar l'equip a primera divisió, tenint en compte que els dos darrers anys, per exemple, cap dels tres equips que havia baixat de categoria va aconseguir pujar a primera. Gràcies.
10: Començo jo? Bueno, jo crec que primer acceptar la situació en la que estem, que, bueno, que és segona divisió, i que l'objectiu és pujar, òbviament, però que serà un objectiu molt complicat perquè al final, com hem pogut veure aquests últims anys, la segona divisió és una categoria super complicada. Llavors, un cop acceptat, sobretot que tot l'equip vagi a una, remar a una i segur que pues, els objectius sortiran.
12: Bueno, yo al final creo que hay que enfocarlo partido a partido. La segunda división es una competición muy larga y creo que hace falta de todos los jugadores de la plantilla, entonces estar centrados en el partido que venga cada fin de semana y así estaremos más cerca de conseguirlo.
21: Jo sempre he pensat que estiguis a l'equip que estiguis, al final els objectius s'aconsegueixen amb la base de l'equip. L'equip ha de tenir només un objectiu al cap, que és pujar la categoria, però hem de ser un equip, hem de ser un equip dins, hem de ser un equip fora i hem de crear pues, aquest vestuari que per lo que veig de moment és increïble i seguir tota la temporada així i bueno, al final jo crec que la base pues, sempre hi serà pues, la cohesió d'equip i estar tots sempre junts en els bons i en els mals moments.
24: Hola Antonio, Luis Ángel Trías de la cadena COPE. Preguntarte, lo dijiste un poquito cuando llegaste, pero la importancia que ha tenido Luis García en que tú estés aquí, lo que te dijo, que quería que estuvieras aquí, no sé cuánto valor le das a precisamente que quiera que estés aquí.
10: Pues sinceramente, añadido también a que es Mallorca y el proyecto que hay, es un pues el valor es enorme. Al final lo conozco, lo tuve en Español y sé cómo quiere trabajar y pues creo que era un escenario pues ideal y que podíamos hacer cosas bonitas, entonces no lo pensé ni un segundo en poder venir aquí.
13: Sí, pregunta para Àlex Serifoiana de Diario de Mallorca. Quería preguntarte si tú te ves jugando en la posición de 5, ya que bueno, ayer te vimos más como interior, pero sí que es verdad que en el equipo quizás está un poco cojo en esa posición, ahora está jugando Sergi, pero por si tú te ves desenvolupando ese rol.
12: Al final creo que donde me vea el míster yo intentaré dar lo mejor de mí. Sí que es verdad que vengo jugando un poquito más adelantado, pero sí me veo. Al final creo que es lo que te digo, donde te vea el entrenador que puedes ayudar al equipo, allí lo intentaré hacer lo mejor posible y ya está.
23: Sí, pregunta también para Alex. Me gustaría saber un poco la etapa en el Lecce que te ha aportado, si es tan diferente el fútbol italiano al español, si hay cosas que uno va aprendiendo y que se puede poner en práctica esta temporada de esa experiencia, un poco qué sacas de positivo de esa etapa en el Lecce.
12: Bueno, al final creo que saco cosas positivas porque bueno, deportivamente no ha sido el mejor año, pero creo que me sirvió mucho, que he aprendido muchas cosas que quizá antes no le daba tanta importancia y creo que me ha servido y que ha sido un buen aprendizaje para mí.
22: Arnau, pregunto per tu. T'han vist aquesta setmana molt aferrat en Jan. Jo no, ja sé que vas dir que esperes que quedi, que és col·lega i tot, però clar, tant d'estona compartit junts, no sé si pot dir alguna cosa més, si has pogut parlar amb ell personalment o què.
21: Aviam, és que repetiré la mateixa resposta que porto fent aquests dies. Per mi en Jan, o sigui, a part de ser el jugador que és, pues, és molt amic meu. De fet, em passo el dia amb ell i estem tot el dia junts. Jo li he dit ja que es quedi, que serà un any bo per ell, bo pel club i al final bo per tothom. Després pues, hi ha coses que un no pot controlar. La meva part jo crec que ja l'he fet i massa que l'estic fent ja. Així que bueno, això ja no és decisió meva, ojalà es quedi.
2: Alguna pregunta més?
20: Bueno, Alex, volviendo al centro del campo, bueno, yo creo que contamos con un centro del campo de primera división prácticamente, de lujo, con Sergi, con Morlanes, con Pablo Torre. Más allá de la posición, no sé si, también es que tenemos muchos extremos, con Virgil y con Antonio, ¿no crees si que tú te sentirías más cómodo jugando con cuatro centrocampistas, quizás descolgándote un poco, porque recogiendo lo que dice el compañero, yo creo que sí que parece bastante fijo que Sergi en esa posición de cinco ha demostrado que está muy cómodo y él mismo lo ha dicho, que es su mejor posición. ¿Te gustaría, no digo prescindir de los extremos, pero si tú te sentirías más cómodo jugando con cuatro centrocampistas para llegar más al área?
12: Me sentiría más cómodo al final, pues en el campo, cuatro, tres, por los que el míster considere. Al final creo que la competencia es buena, eso hará que todos demos nuestro mejor nivel y a partir de ahí, pues lo que dije el otro día, estar disponible todos para el míster, para que él decida quién tiene que jugar.
3: Sí, bon dia. Jordi Tomàs, novament de Radio Televisió Espanyola. La pregunta novament para los tres. Només queden dos amistosos. Arnau, en el teu cas, el Ciutat de Palma serà contra un exequip, el PSG. Volia que reflexionessis respecte de com està l'equip, perquè queden 15 dies perquè comenci la segona divisió. En quin punt vos trobeu, creus que arribareu en aquest primer partit contra el Valladolid? Gràcies.
21: Bueno, primer ha estat pura casualitat que pugui jugar contra un dels meus ex-equips. Jo encantat de rebre'ls, al final vaig passar dos anys a París increïbles, els conec a tots, tinc una bona relació amb tothom i esperem pues, que Son Moix estigui ple i que aculli un partit de gran nivell. I després en quant a l'equip, sobretot els veig preparats mentalment, que per mi és l'aspecte més important que existeix en el futbol. I després en quant a partits, en quant a físic, en quant a tàctic, pues, ha vingut un entrenador nou, els jugadors necessiten acostumbrar-se, però segons el que he vist jo aquesta setmana que he estat a Marbella, l'equip sap el que ha de fer, l'equip té clar les idees de l'entrenador i sí, estem preparats per jugar contra el Valladolid.
4: Doncs una mica com diu l'Arnau, jo crec que existeix una millora contínua a nivell de l'equip, es pot reflexar en els dos partits amistosos, però també com ens ha dit el míster, moltes coses per millorar encara, per perfeccionar, i que esperem que siguin així durant tot l'any, perquè voldrà dir que podem encara donar una mica més i fer que les coses vagin bé.
12: Y yo bueno, creo que nos vendrá bien, vienen bien estos dos últimos partidos para ya de cara a lo que es la liga, pues llegar de la mejor manera posible, preparados y con las ideas que quiere el míster.
23: Pregunta per Arnau, se va poder veure ahir com vas animar el Nil després de l'error que va tenir. Tu mateix has comentat ja en qualque entrevista l'error que és que vares tenir a Son Moix i després com ho vares arreglar. Que li vares transmetre ahir en Nil, un porter que és molt jove, que ara està en el primer equip, i com estava ell?
21: Bueno, en Nil primer de tot és una gran persona, m'ho passo molt bé entrenant amb ell, és un fenomen. I jo res, li vaig dir que disfruti de la professió de ser futbolista, que estigués tranquil, que no fes res de l'altre món. Al final estàs debutant amb el primer equip del Mallorca. Li vaig dir que que jugués com portava entrenant i li vaig desitjar pues, la millor sort del món. I sí, pues, hi ha un error, i sí, i què passa? Pues, no passa res. Pues, serà que no n'he fet jo a la meva vida d'errors. Lo important de l'error pues, és que un no s'ha d'enfonsar i seguir endavant. Jo sempre ho he dit, l'error existeix, l'error està per superar-lo i ell estava bé. Al final són coses que han de passar i que nosaltres hem d'acceptar.
0: La roda de premsa en directe d'Arnau Tenas, Àlex Sala i Antonio Roca presentats com a jugadors del Mallorca. Ja els hem vist jugar, però quedava pendenta la presentació oficial on estava el nostre company Xisco Ribas. Tancam aquesta roda de premsa mallorquinista per partir cap a Eivissa, perquè també hi ha actualitat a la UD i també hi ha actualitat a la penya esportiva. Me sembla que ja ens escolta el nostre company Víctor Sancho. Víctor, bon dia.
5: Què tal? Bon dia, Gavi.
0: Fitxatge a la UD Eivissa.
5: Exacte, fitxatges. Bé, ahir ja van conèixer el Dugo Sanno, lateral esquerre, 20 anys, ja deien que no hi havia laterals esquerres a la plantilla, i a darrera hora de la tarda ja es va anunciar l'arribada d'Eric Curbelo. Tenia dos centrals l'Eivissa en plantilla, Manu Pedre i Ismael Fadel, ara ja té Eric Curbelo, que segurament és el jugador més mediàtic que ha arribat a aquest mercat d'estiu a l'Eivissa, home amb experiència, tots sabem, a primera divisió amb les Palmes. Arriba de l'Sporting, on ha jugat 20 partits aquesta temporada, ha rescindit contracte, acaba a finalitzar la seva relació amb l'equip asturià, i arriba a l'Eivissa, té ja 32 anys com Dame, experiència, bon jugador en peu, un central que té bona sortida, que té energia. Veurem en quina situació arriba el club. Segurament avui no s'ha entrenat, ho farà ja demà. Està previst que l'Eivissa jugui un partidet entre la plantilla, encara no és un amistós, això arribarà la setmana que ve a la Nucía, però bé, Eric Curbelo, un central, i ara estan buscant un davanter, Gavi, marxen les màquines a la direcció esportiva de l'Eivissa en busca d'un davanter, sonen els noms de Nico Volski, que ja va estar aquí, que ve del Còrdoba, i de Manu Justo, que el coneix Raúl Jona de la seva experiència a la Cultural Leonesa. Veurem si finalment poden arribar aquests dos homes. L'Eivissa ha fet dos importants ofertes econòmiques a dos jugadors que estan lliures ara mateix.
0: Molt bé, això per un costat. Per l'altre, ha començat la feina també la penya esportiva en el seu retorn a la segona federació, no?
5: Així és. Van començar ahir les primers treballs, també amb pocs homes, com li va passar a l'Eivissa, amb 14 jugadors de camp, 3 porters. Ara mateix l'equip de Ramiro González, que és l'únic representant pitius a la segona federació, una vegada que la Societat Esportiva Eivissa va baixar de categoria la temporada passada. I a veure aquesta penya, sabent que el pressupost serà molt ajustat, serà complicat, encara queden jugadors per arribar. Veurem què passa amb la penya esportiva, que bé, quan els darrers anys ha estat un dels equips que clarament a aquesta categoria, inclús a la segona B, ha donat més colorit, sense tenir un gran pressupost, ha competit bé, menys l'any del descens a tercera federació, ha recuperat ràpidament la categoria a segona federació, i a veure què pot fer l'equip de Ramiro González.
0: No? I doncs, mos menja el temps, però és moment de demanar-li al seu entrenador. Ramiro González, bon dia.
6: Buenas tardes, què tal?
0: Jo començo pel principi, i Víctor continuarà després. Quina penya vols i quina penya tens?
6: Bueno, a sabiendas de que sin que sirva de excusa, pues sabemos las dificultades en Baleares, ¿no? El tema de la vivienda, el tema de... Entonces, bueno, tenemos una plantilla hoy justa, ahora mismo somos 14, 15 jugadores y estamos a la espera, pues eso, pues al final somos los últimos en elegir, ¿no? Porque el jugador que llamas, pues sus condiciones a nivel de la península son muy diferentes a Baleares, ¿no? Sobre todo a nivel de que tengan pareja, de que... Pues todo eso condiciona mucho, ¿no? Porque al final aquí tienen que... Se acorta eso de a la hora de negociar con un jugador si tiene su pareja, si tiene un hijo, si tiene... Pues sabemos que aquí eso para nosotros es inviable, ¿no? O sea, perjudica bastante el tema de Baleares en la vivienda.
0: Víctor.
6: Pero bueno...
0: Uy, perdona.
6: Nada.
0: Víctor.
5: No, que això és una cosa que moltes vegades no es comenta i passa amb aquests equips, no? Supos que a Mallorca també passa amb alguns equips i, clar, el hàndicap no és ja trobar jugadors que siguin competitius, sinó, Ramiro, encontrar jugadors que tengan estos condicionantes, que sean buenos y encima que tengan todos estos condicionantes y no muy caros.
6: Pues ese es el tema, ¿no? Al final ya sabemos lo que es... Bueno, seremos unos presupuestos más bajos de la categoría y a eso... se le suma el condicionante de que no puede venir cualquier jugador, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos ahí esperando a lo que queda, como digo yo, ¿no? Al final el jugador que quiera venir, que lo vea como una oportunidad, porque al final pues un jugador contrastado que haya hecho un año bueno el año pasado en segunda red, pues evidentemente no acaba viniendo a Eivissa, ¿no? Pero bueno, tampoco es nuevo, otros entrenadores han trabajado con ese condicionante y como no podemos mirar para otro lado y es el que hay, es con el que tenemos que convivir.
5: Pero ¿hasta qué punto desgasta este condicionante? Porque sabemos que en la Peña y en algún otro equipo también en Segunda Federación de los nuestros, el entrenador tiene que hacer de director deportivo. O sea, quiero decir, llamadas y llamadas y llamadas, mirar partidos, mirar vídeos, pedir informaciones, asesoramiento, y luego hay que preparar una pretemporada. Hay que estar en el campo, hay que estar con los jugadores, ver cómo llega cada uno, recibirlos. Quiero decir, se acumula mucho el trabajo, ¿no?
6: Bueno, te veo que estás bien metido en el fútbol. Ha sido, como digo yo, disfruté la noche que ascendimos y el día siguiente, poco, a partir de ahí, pues, viendo, pues eso, esos condicionantes que nos están llevando de locos, ¿no? O sea, al final estamos tres personas, entre Ángel, Roberto y yo, y es todo el día, todo el día, todo el día, perfiles, perfiles, cuando llaman, no, y llevarte un no cada día llamada, pues posiblemente nueve sean un no. Tengo pareja, que vivienda dais, que... Entonces sí que es un poco desgastante, ¿no? Hemos parado un poco ahí en... Pues eso, pues que se queden esos jugadores, pues mirar en AFE, mirar en jugadores que se van quedando colgados y sobre eso empezar a mirarlos, porque al final los miramos antes de tiempo y luego cuando realizas la llamada te das cuenta que no es viable. Entonces, bueno, intentaremos montar el equipo más competitivo posible, trabajar con mucha ilusión y sobre todo pues jugadores que lo vean como una oportunidad, ¿no? Y con lo que haya, pues trabajar.
5: Pero está costando un poco más que otras. Es cierto que es tu segunda temporada, entre comillas, porque disputaste, digamos, dirigiste 6 partidos más el play-off la temporada pasada. ¿Está siendo, la gente que está en el club te está diciendo que está siendo más complicado también que otros años, por alguna razón en especial, incluso más complicado?
6: Bueno, Ángel me transmite, pues eso, tranquilo, Ramiro, tranquilo, tranquilo, pero es verdad que, o sea, es complicado. Lo que yo estoy percibiendo es bastante, bastante complicado.
5: Tú lo vives mucho, ya te vimos en el playoff, hablamos contigo varias veces en las previas de los partidos, es una persona que vive el fútbol, que estás tienes tu trabajo, ¿no? También, pero estás todo el día metido allí, concentrado. ¿Cómo lo llevas esto?
6: Bueno, cuando acabe el año, pues veré las canas que me han salido, el pelo que me queda y complicado, no sé, es como digo yo, que no suene mal, no es una droga mala, es a lo que estás enganchado que sufres, porque se sufre. Se sufre mucho, pero también se disfruta, ¿no? O sea, al final también no tenemos que olvidar que nos sentimos privilegiados, porque para mí es un privilegio poder entrar en Segunda Red y dedicarte a esto, ¿no? Pero bueno, hay que saber en las condiciones que estamos, sabemos la vivienda cómo está en Baleares, sabemos que el presupuesto es el que hay, y con eso pues tenemos que transformarlo en ilusión, el por qué no, porque al final es lo que le he dicho a los chicos, lo tenéis que mirar como una oportunidad. No que nos cueste montar un equipo, que vengan jugadores que a lo mejor no se han contrastado. Entonces es el momento que para vosotros tenga una oportunidad, como fue en su día para Pipo, para Copete, para gente que pasó y luego ha llegado al fútbol profesional, ¿no? Entonces le tenemos que dar la vuelta y mirarlo con esa ilusión, que es como una oportunidad para todos, incluido para mí, ¿no? Al final, poder hacer un año bueno en la Peña Deportivo pues tiene mucha repercusión. Entonces hay que enfocarlo en la ilusión, cambiarla por la condición, como digo yo.
0: Ramiro, saldrá bien, ya verás, al final siempre sale.
6: Sí,
0: al final
6: no hay duda.
0: Siempre sale, ¿eh? Gracias, mister, por estar con nosotros.
6: Gracias por llamar.
0: Adeu.
6: Un abrazo.
0: Adeu. Víctor, quin problema afegit que li ha sorgit en el futbol a Eivissenca?
5: Sí, no, però això ja fa anys, no, que està aquest problema, però jo tinc la sensació, per les paraules de Ramiro, que inclús s'ha agreujat, no?, un poc més, perquè sempre costava, no?, però pareix que és una mica més complicat encara.
0: Veurem què passa. Gràcies, Víctor.
5: Molt bé, una ferrada.
0: Tancam la comunicació amb Eivissa i canviem de tema. Estem pendents d'una altra comunicació en directe. Anem, mentrestant, a parlar del Palma Futsal, que avui ha presentat 2 jugadors, Rodrigo Monteiro i Julio Zanotto. José Tirado, el president, parla dels 2 jugadors en aquests termes.
7: Los proyectos intentamos siempre pues trabajar a medio y largo plazo con gente joven que nosotros... Entendemos que la materia prima es buena y donde ahí el grupo de trabajo encabezado por Vadillo es donde tiene la capacidad de sacar esa magia, y es un jugador donde nosotros hemos hecho una apuesta importante y creemos que es un jugador que debe ser y tiene que ser en el futuro un jugador importante de nuestro club, ¿no? Y agradecerle, como digo, la apuesta tan importante que él ha hecho, porque ha tenido ofertas, sobre todo de Portugal, muy importantes, porque Al final, ya no a nivel mundial, sino en su país, pues imaginaros lo que representaba Rodrigo Monteiro, y ha decidido venir a Palma porque él lo explicará luego, pues para nosotros es todo un honor, ¿no? Que ella decida entre equipos muy importantes, pues que a lo mejor lo mejor para seguir desarrollando su carrera y poder sacar el máximo rendimiento y crecer, pues que el Illes Balear Palma Futsal sea su casa en estos próximos años, ¿no? Es un jugador donde yo conozco, pues seguramente hará más de 10 años o 12 años, donde ya en Brasil tuvo una etapa gloriosa y maravillosa. Un jugador donde está acostumbrado a jugar ya en equipos que ganan y pelean por títulos con una exigencia máxima. Pues tanto Vadillo como yo pusimos los ojos y entendíamos que Julio Zanotto, por su profesionalidad, por su personalidad, por su mentalidad y sobre todo por su bagaje de estar ya acostumbrado a competir por todo en todos los sitios donde ha estado, ¿no? Y muy agradecido y muy contento y muy feliz de que él haya apostado por un club como el Palma Futsal, que él sabe que es un club que está hecho para pelear por todo y para competir, y estoy seguro que vamos a poder disfrutar mucho de Julio.
0: José Tirado presentant les dues cares noves, dues de les cares noves del

0: món després de guanyar l'europeu en la seva selecció. L'altre jugador és més veterà, es diu Julio Zanotto, va jugar fa 2 anys la final de la Champions contra el Palma, era company abans de Dennis i Alisson i va perdre la final contra el Palma. Ara parla, arribant aquí a Palma, del nou objectiu, guanyar títols i tornar a Europa.
1: Estoy muy contento, ilusionado y ansioso para vestir la camiseta, para ganar, para pelear por títulos. Creo que eso sea nuestro principal reto, ¿no? Ganar títulos, pelear por eso y volver a jugar UEFA nuevamente.
0: Els dos jugadors presentats avui matí, Rodrigo Monteiro i Julio Zanotto. Un Palma Futsal que ja té horaris per la Supercopa d'Espanya. Atenció, dies 5 i 6 de setembre, al Palau Blaugrana de Barcelona. La primera semifinal la jugarà el Palma contra el Pozo Murcia a 1:30 del migdia. La segona semifinal la jugaran Barça i Jaén a partir de 4:15. La final, tant de bo sigui el Palma, seria diumenge a 4:15. I també amistosos de pretemporada, l'equip d'Antoni Vadillo jugarà el dia 14 d'agost al torneig Ciutat de Manacor, al pavelló Miquel Àngel Nadal contra l'Sporting de Portugal. Ni més ni menys que la reedició de la darrera Champions que varen guanyar els portuguesos. 4 dies després, de 8 d'agost, la selecció d'Indonèsia jugarà contra el Palma al torneig Terres d'Oasma al pavelló de Chantada, Galícia. Dia 21 se jugarà el trofeu Portus Apostoli, habitual cada pretemporada. El Palma jugarà contra Oparrulo i la selecció indonèsia contra Noia. Després s'enfrontaran el dia 22 d'agost a la final i el tercer i quart lloc. Dia 29, Sporting de Portugal Palma, el torneig internacional Masters Futsal de Portimao i Benfica Palma el dia següent, és a dir, el triangular de cada any entre el Palma, l'Sporting i el Benfica, durant tot el mes d'agost, la segona quinzena del mes d'agost. Deixem el futbol sala per parlar també de vela, perquè estem a no res de començar una nova edició, la 44a de la Copa del Rei de Vela a la Bahia de Palma. Ens escolta el president del Reial Club Nàutic de Palma, Rafael Gil, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Com anem?
2: Pues perfecte, aquí hi ha pràcticament capilla i a començar a ser Copa del Rei.
0: 44a edició. És l'edició de la incertesa i ara ja està tot bé?
2: Bueno, no, és la edició de la certesa. La certesa de que continuarem 20 anys més i, per tant, comença una nova època, una nova era, i esperant que sigui, bueno, molt exitosa com ha estat fins ara.
0: Estava en perill o estava tot controlat?
2: Bueno, controlat no està mai les coses quan estàs en el jutjat. Sí que, per la meva experiència, ja sabeu que jo sóc abogat i sé que un pleit per un 1% se pot perdre, amb la qual sempre hi ha sent tranquil·litat. Ara tenien confiança perquè tenien raó, l'havien presentat bé i no, només mos feia falta que me la donassin, que sí ha estat.
0: Uh-huh. Per això li anava a demanar en què afectava a la Copa del Rei tot el tema de la concessió. Evidentment era un problema greu.
2: Bueno, mos ha donat molta estabilitat. A més, hem signat un acord amb Mafre per 3 anys més, amb la qual la Copa del Rei Mafre pues, té una continuïtat en el futur, té una estabilitat. És un event molt especial per nosaltres i, a més, que té una transcendència internacional brutal, però la veritat és que nosaltres sempre hem estat fent feina i hem treballat a la Copa com si això continués molt d'any més. Bueno, ara, de moment, ja els tenim assegurats que sempre és molt més fàcil fer feina sabent que el futur està despejat. No?
0: Li vaig a fer la pregunta dolenta. Ser president del Reial Club Nàutic de Palma és un gust o és un marrón?
2: És un plaer, realment és un honor. Jo m'he donat compte que ser president del Nàutic de Palma realment és una responsabilitat que s'ha de fer, és una feina que s'ha de fer en responsabilitat, però també és un honor i, a més, un goig perquè fas coses realment importants d'una transcendència no només per els clonàtics, sinó també per Palma, per la ciutat. Tenim una quantitat de regates i d'events de gran transcendència internacional i això mos posa en el món. És veritat que nosaltres, a més, som un clonàtic com toca, o sigui, un club nàutic on se fomenta els esports, on se fomenta l'activitat social, on se fomenten els valors i els principis dels nostres deportistes.

0: i bueno, ara acaba de guanyar el campionat d'Europa d'alpinista, un Lluc Bestat, que és una deportista del nostre club, que la qual la veritat és que els últims anys han tingut una explosió de regatistes i deportistes que han arribat al top a nivell internacional i internacional. I això són feina de molts anys, de molt d'any de fer feina. És de projectes de que no se fan d'un any per l'altre, no és una cosa aïllada, és un tema de foment del esport, de realment foment del esport, que és el que normalment fem i que tenim, a més, moments de gran impacte, com és la Copa del Rei Mafre, que això ens posa, a més, una referència internacional, i no només al club, com he dit, sinó també a Palma.
1: Clar, jo li demanava lo del gusto del marrón perquè jo tinc la impressió de que la presidència del Nàutic és més un càrrec més social que esportiu, o no?
0: Bueno, no, jo crec que aquí tenim una part que sí, que òbviament és una part de gestió. Jo sempre dic que jo sóc un gestor i bueno, bàsicament intent que això funcioni, que funcioni tot, que donar gust a tots els interessos, no només els dels esportistes, sinó també els dels socis. A més, pues, està bé en l'administració, en l'autoritat portuària, en l'administració, en l'Ajuntament. O sigui, que nosaltres estem en una funció múltiple, i el president, òbviament, ha de fer totes aquestes tasques, perquè són incloses en la seva responsabilitat. I, bueno, la veritat, com he dit, jo crec que és una funció important, però el més important és que el club compta amb una estructura molt sòlida, molt eficient, i grandíssims professionals que fan que almenys la meva feina sigui el més fàcil possible. La meva feina i la de la meva junta, que
1: Clar.
0: nosaltres, a fin de comptes, són 15.
1: Tot un equip. Té qualque favorit a la regata o no?
0: Bueno, no tinc cap favorit. Per interès, hombre, m'agradaria que guanyés Hispània. Crec que seria un colofó important, ja de veres que si, a més d'aconseguir la concessió, pues, Espanya aconseguís la Copa del Rei, pues, estaria molt content.
1: És
0: Però
1: el nou vaixell del rei, no?
0: bueno, molt vaixell de la comissió de regates,
1: Sí,
0: on
1: sí.
0: patronés és rei, òbviament, i crec que, bueno, és un barco que ja és competitiu, no és com l'Aifos, que ja, la veritat és que ja no podia aguantar més. És un barco que pot servir per altres coses, competirà també l'Aifos,
1: Sí.
0: però bueno, que vull dir que en principi, no, a nivell de tècnic, pues no és un barco tan competitiu com bueno, no tenia ja competitivitat, i ara sí que tenen un barco. El que passa és que venen aquí equips molt potents, el Blue, equip molt potents, no serà fàcil, no serà fàcil, en absolut.
1: Sortirà la mà?
0: Sí, bueno,
1: Sí.
0: sí, sortiré, sí. Tot el que pugui, sí, sortiré, perquè sempre tinc compromisos i tinc, bueno, acompanyar, donar qualsevol explicació dins dels meus coneixements, però bueno, sí, durant aquests dies, pues, no només és un temps, bàsicament la funció és una funció molt, molt social, no? Molt
1: Sí.
0: de relacions, molt de presència, molt d'acompanyament i d'assistència, pues, d'invitats i la gent que mos visita i estirà aquests dies per aquí per la Copa del Rei.
1: Idò, Rafael Gil, president del Reial Club Nàutic de Palma, ha estat un gust xerrar una estoneta amb vostè de tota aquesta actualitat de la Copa del Rei, en l'aspecte social, en l'aspecte esportiu. Mos veiem la setmana que ve, allà en el Nàutic, d'acord?
0: Clar que sí, allà vos esperam i estem a la vostra disposició.
1: Que surti tot molt bé. Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu, bon dia. Adéu.
1: Tancam comunicació amb el president del Nàutic, Rafael Gil, a les portes d'aquesta nova edició de la Copa del Rei de Vela, que començarà dia 1, 44a edició. I en aquest programa que ha anat votant del futbol, al futbol sala, a la vela, tornem al futbol, que no m'he oblidat que avui el Poblense ha presentat fins a 6 futbolistes, Elías, Aarón, Marc Ramón, Balcedo, Raúl Prada i Alejo. El president Molondro parla d'objectiu i és optimista.
2: Ha canviat molt, hi ha 12 jugadors o 14 nous, però això ara és una feina d'en Julián de conjuntar aquells jugadors que sí que tenen molta qualitat, molta joventut, i amb una mescla de la veterania que també tenim, afrontarem aquesta lliga, una lliga molt difícil. Ens han canviat de grup, no sabem el nivell que té, l'any passat sí que ja sabíem el nivell que anàvem, i a partir d'aquí, partit a partit, anar a guanyar. Jo penso que hem fitxat el millor que hi ha aquí per Mallorca, també veiem que Real Madrid està en altre, ens ha cedit un porter, estem molt contents, i amb tota l'altra gent que ja teníem presentada, juntament amb el cos tècnic que hem fitxat, estem molt contents, i a partir d'aquí començar a fer feina, i esperem que els resultats de la feina surtin i tenim un objectiu, quedar el més alt possible.
1: Sentim qualque dels futbolistes presentats, per exemple, Marc Ramon.
3: Crec que hem començat molt bé per afrontar aquest primer partit de pretemporada i bé, la plantilla molt content. Sé que és una categoria més, és més exigent, però bueno, jo crec que podrem dur el ritme, ho deixarem tot en el camp i procurarem de donar el màxim.
1: Sentim també a Aaron Gómez.
4: Sí, al final me veo muy bien. Elías, ya he visto, ya he entrenado con él varios días, he visto que tiene experiencia en la categoría al final y siento que puedo aprender muchas cosas de él. Con Joan también me parece un buen preparador de porteros, que siento que me puede aportar cosas buenas, porque siempre hay que mejorar día a día. Me he sentido muy acogido por la plantilla, por el cuerpo técnico y por toda la gente de aquí. Al final, al venir de Madrid, pues es un poco complicado porque dejas a tu familia atrás, pero para luchar por tus sueños, pues tienes que al final pues abandonar a tu familia, aunque la tengas siempre en mente. Y nada, vamos a por todas este año.
1: I sentim també les paraules d'un altre porter, Elías Ramírez.
5: Ara estan fent una cosa molt bé, que és intentar-ho professionalitzar. Se nota la qualitat dels entrenos, el plantejament de l'equip, com està tot muntat. És un orgull pertany a això, perquè és algo que també s'enyora molt quan no ho tens. Sabem que serà sacrificat per l'esforç, per la marca que ja han deixat a la categoria. El que van aconseguir l'any passat és una cosa molt complicada i esperant poder estar a l'altura.
1: Un dia marcat per les presentacions. El Mallorca ho ha fet amb Arnau Tenas, Àlex Sala i Antonio Roca. El Poblense ho ha fet amb Elías, Aarón, Marc Ramón, Balcedo, Raúl Prada i Alejo. I el Palma Futsal ha presentat Rodrigo Monteiro i Julio Zanotto. Recordem que el Palma ja té horaris de la Supercopa d'Espanya dies 5 i 6 de setembre. Dissabte, dia 5, la primera semifinal la jugarà el Palma contra el Pozo Múrcia. A partir de la 1:30 del migdia, la segona semifinal Barça-Jaén serà a partir de les 4:15. La final, tant de bo sigui el Palma, seria el diumenge, dia 6, també a les 4:15. Tancam una setmana més d'Esports 3. Gràcies a la producció i realització dia rere dia de Toni Fuster, Joan Gabriel Bausà, Xisco Ribas, Juan Jiménez, Toni Tenerife, Romina West. Que tingueu un bon cap de setmana. Adéu a tots.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. Prop d'una trentena de persones han mort les darreres hores intentant arribar nedant a Ceuta, escenari ara mateix d'una de les crisis humanitàries més greus dels darrers anys. Les víctimes a l'aigua són les que no han pogut arribar a la ciutat autònoma des del Marroc, però són moltes més, entre 50.000 i 60.000, les persones que sí han travessat la frontera els darrers dies, tant nedant com a peu vorejant l'espigó. El caos i el descontrol a la zona ha obligat a desplegar l'exèrcit com a suport als cossos policials ceutis. Pedro Sánchez ha anunciat des d'allà mateix, des de Ceuta, el desplegament de boies, també que s'intentaran agilitzar els expedients de repatriació. Però què hi ha darrere d'aquest nou episodi d'immigració descontrolada? Segons el president espanyol, és que s'ha fet una lectura interessada d'una sentència del Suprem que impedeix el retorn en calent, és a dir, les devolucions immediates de persones que hi arribin nedant. Apunta cap a les màfies que trafiquen amb persones i qualifica els fets de violació de la integritat territorial d'Espanya. A Ceuta, tot d'una, explicant més a fons aquesta complicada qüestió que marca l'actualitat aquest divendres 31 de juliol. Lluís Fortesa, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. Fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Presó provisional per a un professor de ball d'una acadèmia d'Inca acusat d'agressió sexual a 5 nines entre 8 i 12 anys.
2: Segons la investigació, també haurien registrat els abusos i n'hauria difós les imatges a través de pàgines web de pornografia infantil.
0: I atenció a aquesta dada. Més de 145.000 persones viuen a les illes a zones no aptes o en risc per al consum d'aigua.
2: Ho diu un informe de l'Aliança de l'Aigua que alerta que es podria arribar a un problema de salut pública. Ho atribueix a la massificació turística i al mal estat dels aqüífers i de la xarxa de clavegueram. Demana mesures al govern.
0: El govern haurà de pagar prop de 5,8 milions d'euros més per una nova resolució judicial relacionada amb la desclassificació de terrenys a la urbanització de Rocallisa, a Santa Eulària. Connectem amb Ibiza. Esther de Miguel, bon dia.
3: Bon dia. Això arran de l'aplicació de la coneguda com a llei Carbonero. Amb aquesta nova indemnització, la comunitat autònoma ja acumula més de 380 milions d'euros abonats per sentències vinculades a aquesta normativa, mentre encara té litigis pendents amb reclamacions que superen els 210 milions. Només en el cas de Rocallisa, les indemnitzacions ja s'acosten als 46 milions d'euros.
0: A Mallorca, el cos de bombers reforça la seva flota amb l'adquisició de 15 noves furgonetes. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. Està gràcies a una inversió de quasi 20.000 euros del Consell Insular, dels 8 milions invertits per modernitzar la flota de vehicles i les instal·lacions. Dels 15 vehicles, 7 es repartiran entre les parts de l'illa, 7 seran per a tasques de gestió i un està equipat amb instruments mecànics per resoldre possibles incidències durant les actuacions.
0: Parlem avui de canvis importants a les festes d'es migjorn. Per primera vegada, un jaleo de les festes patronals de Menorca començarà a les 10 del matí. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia, i serà aquest diumenge a Sant Cristòfol de Ses Corregudes, es migjorn gran, on la Junta de Caixers ha decidit avançar dues hores l'inici de l'acte per evitar les hores de més calor. També es farà una volta a Manco i la missa es trasllada a després del jaleo cap a les 2:30 del migdia per poder estar a cobro en les hores de més calor.
0: Tot això quan avui és un dia de molts moviments als aeroports, amb gent que parteix de vacances, d'altres que hi arriben. En els propers minuts connectarem amb Son Sant Joan per veure com està la situació en aquest dia clau de l'operació sortida. Pel que fa als esports, avui ha estat un dia de presentacions, tant en el futbol com també al futbol sala. Toni Fuster, bon dia.
6: Bon dia. En el Real Mallorca avui coneixem una mica més el porter Arnau Tenas, que va debutar ahir contra l'Al-Ittihad, i els jugadors Antonio Roca i Àlex Sala. En el Poblense, 6 jugadors d'una tongada. Els porters Elías i Aarón i el jugador Raúl Prada, Balcedo, Galiano i Marc Ramon. També l'Atleti Balears ha anunciat el fitxatge de l'extrem Izan Linares. En el Palma Futsal, avui s'han presentat a Julio Zanotto i Rodrigo Monteiro. A tot això, Alexis González, exentrenador del Connecta Balear Manacor de voleibol, entrenarà aquesta pròxima temporada l'Algaida, de tercera categoria nacional.
0: I quant al temps, jornada de molta calor, també avui amb temperatures que es poden enfilar als 38 graus i un mapa d'alerta per foc pràcticament tenyit de vermell a tot l'arxipèlag. La previsió meteorològica, amb Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia, avui torna a ser un dia de sol. Tindrem un cel estirat tota la jornada i una temperatura que puntualment podrà pujar un poc respecte d'ahir, sobretot a punts del nord de Mallorca i de Menorca. La màxima girarà aproximadament entre els 32 i els 38 graus i no descartant que de forma molt puntual cap a l'interior de Mallorca podem arribar a fregar el llindar dels 39 graus. El vent bufarà fluix, de xaloc, i tindrem una mà en calma amb permís de qualque redol de maró al sud-est de l'Espitalet. Demà no esperen gran canvis, tindran sol amb un poc de pols en suspensió. Temperatures sense gran canvis, vent fluix i tranquil·litat a la mà i fins i tot possibilitat d'algunes boires a primeres hores del dia. I a partir de diumenge, panorama semblant, sol, calitja i calor i fins i tot un petit augment de la temperatura al nord del territori.
1: A IB3 Ràdio, informatiu migdia.
0: Entre 50.000 i 60.000 migrants han entrat il·legalment a Ceuta en les darreres hores i la xifra de morts ascendeix a les 34 persones. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha criticat la violació de la integritat territorial espanyola i ha promès que s'agilitaran els expedients de repatriació. En una visita avui a la ciutat autònoma, el cap de l'executiu estatal ha transmès un missatge de suport a la població i ha assegurat que la prioritat ara és garantir la seguretat i la convivència.
2: Sánchez ha criticat la lectura esbiaixada que diu han fet les màfies de la sentència recent del Tribunal Suprem, que considera que no es pot repatriar un migrant que arriba nedant a un país perquè no hi ha una frontera física. Aquesta és la causa, segons el president, de l'arribada massiva de migrants marroquins des d'aquest dijous a Ceuta, de vers 50.000, segons els darrers càlculs de la Guàrdia Civil. Per poder retornar-los a casa, ara s'han instal·lat boies a la frontera, el pas al Tarajal, per construir així una barrera física, encara que sigui provisional, sense la qual no es poden començar aquests tràmits de repatriació. En una compareixença des de l'Assemblea de Ceuta, on ha viatjat acompanyat del ministre de l'Interior, Grande Marlaska, el president ha criticat durament que s'hagi violat la integritat territorial d'Espanya.
8: Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
2: Sánchez ha explicat que s'han reforçat els efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil i que s'han desplegat militars de l'exèrcit de terra per garantir així la seguretat i la convivència a tota la ciutat, no només a la frontera. En total, 400 agents. Segons ha assegurat, el govern de l'Estat no abandona els residents de Ceuta en la pitjor crisi migratòria des de l'any 2021.
8: Nos hacemos cargo de la situación, que el gobierno de España está con Ceuta, como lo está todos sus compatriotas, todos los ciudadanos españoles y españolas, y por supuesto que nosotros vamos a defender la seguridad, la convivencia, la prosperidad la tranquilidad de los ciudadanos de Ceuta como si vivieran en la M30 de la capital de España.
2: Tot i aquest compromís, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha trobat a faltar més contundència per part del govern espanyol per poder retornar, ha dit, a la normalitat.
9: Volver cuanto antes a la normalidad. ¿Y qué significa volver cuanto antes a la normalidad? Pues significa que retornen cuanto antes las personas que han llegado a Ceuta de manera masiva e irregular. Ese es el primer objetivo, ese es el primer eje.
0: Sobre el terreny, centenars de migrants continuen arribant al pas de Tarajal, a la frontera entre Espanya i el Marroc. En les darreres 24 hores han tocat terra entre 50.000 i 60.000 persones. Ja hi ha 34 morts, tot i que aquestes dades poden anar incrementant-se amb el pas de les hores. Els que han aconseguit acabar la travessia han mostrat l'eufòria del moment.
10: Abajo! Viva España!
11: Viva España!
12: Hola,
13: viva España! Vamos!
0: A hores d'ara, la imatge continua sent l'arribada de centenars de ciutadans estrangers que encara avui intenten tocar terra, tot i que el govern espanyol ja ha començat a organitzar les repatriacions. De fet, Interior estima en 25.000 els migrants que han retornat al Marroc des de Ceuta fins aquest migdia.
2: També les cues i les acampades dels migrants a les portes dels centres d'acollida desbordats. El Partit Popular critica la passivitat de l'executiu estatal. Ho ha fet el líder de la formació, Alberto Núñez Feijóo, en un missatge a la xarxa social X. També ho ha fet el vicesecretari d'Hisenda del PP, Juan Bravo, en aquest cas en declaracions a Ràdio Nacional.
12: En Ceuta s'habla d'invasió. Evidentemente, cuando en una ciudad de 80.000 habitantes entran 40 o 50.000 personas, ¿cuál sería la definición que le podemos dar? Es el gobierno el que tiene que estar hablando con Marruecos para ver la respuesta. Pero estamos a viernes y no solamente no se va nadie, sino que aquí siguen entrando.
2: En tot cas, la crisi migratòria a Ceuta ha posat Espanya contra les cordes i Itàlia i Finlàndia volen que s'exclogui de l'espai Schengen, és a dir, que se li retalli el dret a la lliure circulació sense fronteres. França, per la seva banda, ha reforçat la seva.
13: I és que tota la Unió Europea està molt pendent del que passa a Ceuta. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha qualificat d'inacceptables les imatges de la crisi migratòria i ha reclamat que es tanquin immediatament els encreuaments perillosos a la ciutat. En un missatge a les xarxes, von der Leyen ha insistit que les màfies de tràfic de persones han de ser desmantellades i els retorns durs a terme amb rapidesa conforme permeten les normes europees.
2: Així, la conservadora alemanya ha indicat que el comissari europeu de Cers Interiors i Immigració, Magnus Brunner, ja treballa estretament a les autoritats espanyoles i està preparat per a desplaçar-se als punts més afectats, on coordinarà el suport operatiu addicional per a Espanya a través també de l'Agència de Fronteres Frontex. A més, ha assenyalat que la comissària per al Mediterrani, Dubravka Suica, manté contactes amb el seu homòleg marroquí i s'ha mostrat convençuda que l'estreta associació entre la Unió i el Marroc contribuirà a obtenir resultats concrets. Les declaracions de von der Leyen arriben després que Brussel·les oferís aquest dijous reforçar el suport financer, tècnic i operatiu a Espanya i reclamés a les autoritats marroquines que realitzessin tots els esforços necessaris per a impedir més situacions com aquesta.
13: I com es veu aquesta situació a les Balears, el vicepresident Antoni Costa ha lamentat la situació que pateix la ciutat de Ceuta per aquesta allau migratori i demana al govern espanyol que impulsi una política migratòria que no deixi desemparades, ha dit, les comunitats, com assegura també passa a les Balears.
14: És absolutament urgent i necessària una política migratòria a nivell nacional que no deixi desemparades les comunitats autònomes i en aquest cas també les ciutats autònomes de Ceuta i de Melilla. Tampoc es pot deixar desemparat el conjunt dels espanyols amb una política migratòria que evidentment no està donant resultats.
13: I d'altra banda, la Junta Segona del Defensor del Poble, Patricia Bárcena, ha estat avui a Formentera per visitar les instal·lacions destinades a aquestes primeres acollides dels migrants que toquen terra a l'illa.
2: Ha estat una visita a petició del president Òscar Portas en què s'ha posat de manifest la situació de saturació en matèria de menors migrants que depenen directament d'aquest Consell. En més d'una ocasió s'han hagut d'habilitar dependències insulars per poder acollir de manera temporal els menors nouvinguts. Enguany, de fet, només a Formentera, han arribat més de 170 infants i adolescents a l'illa. Sentim el president Portas.
15: Per explicar-li de primera mà quina és la realitat de saturació i de sobreocupació que pateix Formentera amb l'arribada dels migrants i amb la nostra competència de tutela i guarda dels menors. Només el mes de juliol hem tingut 60 menors que han passat a càrrec del Consell. També ens hem dirigit a Nacions Unides, ens hem dirigit a ACNUR, ens hem dirigit a UNICEF.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
13: Ho dèiem en titular, s'ha decretat presó provisional a un instructor de ball d'una acadèmia d'Inca investigat per presumptes agressions sexuals a 5 menors d'entre 8 i 12 anys. Segons la investigació, també haurien registrat les agressions i n'hauria difós les imatges a través de pàgines web de pornografia infantil.
2: La investigació es va iniciar després que l'Interpol avisés a la Unitat Operativa Central de la Guàrdia Civil que havia trobat unes imatges de menors agredits sexualment a Espanya. La investigació es va focalitzar en una acadèmia de ball d'Inca. Els agents varen descobrir que l'instructor de ball abusava i agredia sexualment les menors d'entre 8 i 12 anys. A més, desvetllaren que també les gravava i difonia aquestes imatges a través del web fosc a un lloc de pederastes. La Guàrdia Civil va detenir l'home el passat 27 de juliol. El jutge de guàrdia d'Inca va decretar el seu ingrés a presó comunicada sense fiança. L'home s'enfronta a 5 delictes: a corrupció de menors, agressió sexual, tinença i distribució de pornografia infantil i tracte vexatori. Els agents no han tancat l'investigació perquè consideren que encara hi ha més víctimes sense identificar.
13: A Eivissa continuen les queixes per l'actitud delictiva d'Evaristo Solem, és conegut com el pirata de Porroig i que ara actua de forma violenta i impune a l'abadia de Talamanca. Ens ho conta Ivonne Aranyó.
16: Soler cobra a les embarcacions per amarrar en morts que ell mateix ha posat o que ha pres a altres vaixells. L'Associació de Marristes de l'Abadia ja ha denunciat els fets davant la Guàrdia Civil i l'Ajuntament d'Eivissa ha traslladat l'assumpte a la Fiscalia junt amb altres denúncies a 11 embarcacions. I, a més, sol·licitarà a Capitania Marítima la retirada dels vaixells i mantindrà la vigilància de la zona. Rafa Triguero és l'alcalde d'Eivissa.
17: Forces de Seguretat de l'Estat estan fent molta feina per aquesta qüestió. Però sí que dir-vos que hi ha un buit legal aquí a la mà, o sigui, estàvem actuant de forma contundent a la nostra ciutat per combatre intrusisme, transport, lloguer turístic i ara ens trobem aquesta qüestió també a la mà.
13: També continua la polèmica al voltant del geriàtric de Sant Lluís. L'oposició a l'Ajuntament considera del tot insuficient la sanció de 10.500 euros imposada a l'empresa Cerveo, la gestora del geriàtric municipal, Excel.
5: PSOE i Volem Sant Lluís lamenten el baix import de la multa i el retard en l'aplicació, ja que correspon a incompliments contractuals de l'any passat. I per ara asseguren que no s'han obert altres expedients pel mal servei d'enguany. Sentim les crítiques de la socialista Sílvia Pérez i de Emma Navarro, de Volem Sant Lluís, qui denuncia que s'aplica la forquilla més baixa de les sancions.
18: Porque lo que está claro es que al contratista le sale más a cuenta pagar los 10.500 euros que se le ha impuesto como infracción que cumplir las condiciones del contrato. Y por respeto y humanidad hacia los residentes del centro, eso no lo haríamos de, no lo deberíamos de tolerar de ninguna manera.
19: Si s'apliqués el màxim, tindríem una sanció de, en comptes de 10.500 euros, de 14.000, gairebé 300 euros, un 37% més de sanció. Tot així, ens sembla insuficient per a una empresa d'aquest tipus, però sí que donaria un missatge de que actuem amb més contundència.
5: L'oposició també va denunciar les males condicions en què es troben els interns i la manca d'higiene que pateixen, amb dutxes un cop per setmana. Eloi Pons és regidor de Serveis Socials.
20: Per exemple, dutxes. Jo he tingut un familiar fa molt d'anys allà dins i també fent una dutxa a la setmana. És que sembla que, per exemple, durant tota la resta de la setmana no els hi fan res. No, els considero que fan, i a més crec que ho han explicat a diferents reunions, que se'ls hi fa una dutxa i després, durant la resta de la setmana, sí que se'ls hi fa una higiene no tan profund, però sí de totes les parts les quals ho necessiten.
5: El ple de Sant Lluís també va aprovar una ampliació del contracte de 700.000 euros en els propers 4 anys. És un 7,5% més per a la contractació de personal, concretament 4 auxiliars de geriatria, una persona destinada a la bugaderia i també un tècnic de farmàcia a mitja jornada.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
13: Sobre les càrregues policials de diumenge a la manifestació contra la massificació turística, la delegació del govern espanyol a les Balears ha contactat amb els alts comandaments de la Policia Nacional a Madrid per si s'ha d'expedientar els agents implicats en els aldarulls.
2: En concret, ha remès la Direcció General de la Policia Nacional una sol·licitud d'obertura d'expedient d'informació reservada per part d'aquest òrgan competent. L'objectiu és determinar si se'n poden derivar responsabilitats disciplinàries en determinats comportaments per part d'efectius policials que varen participar en el dispositiu de diumenge.
13: Més per Mallorca, demana directament que se suspengui de manera cautelar aquests agents i reclama també la compareixença del delegat i del ministre Grande Marlaska al Congrés perquè en donin explicacions.
2: Els ecosobiranistes tornen a exigir a Alfonso Rodríguez que dimiteixi després d'haver reconegut que hi ha una actuació desproporcionada per part d'alguns agents de la Policia Nacional en els aldarulls de la manifestació contra la massificació. És Vicenç Vidal, diputat de Més al Congrés.
21: Formalment ja ha reconegut la seva incapacitat. Per tant, ja hauria de dimitir. No tenim constància de l'entrada de registre en el Ministeri, però el que ve a dir és 5 dies després de que tothom veig la violència, 5 dies després que tothom hagi condemnat aquests fets, s'apunta el delegat de govern a donar alguna passa. Però creiem que ho fa simplement perquè se veu estret davant la petició de dimissió unànim.
0: Mentrestant, el govern Olívia manté la seva postura de no pronunciar-se sobre aquestes càrregues mentre no tingui la informació al respecte.
2: El vicepresident Antoni Costa considera precipitades les valoracions que fan uns i altres mentre hi ha una investigació interna oberta. Això sí, no descarta que potser, ha dit, hi ha qualque actuació excessiva d'alguns agents, però en tot cas creu que no afecta la confiança que té la ciutadania en els cossos de seguretat de l'Estat.
14: Jo no dic, el govern no diu que no hagi pogut bé situacions en les quals hi hagi hagut una certa extralimitació. No? Que pugui haver casos concrets, i això no ho dic. El que sí que dic és que, com no pot ser d'altra forma, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil tenen la nostra confiança com a cossos i forces de seguretat. I això també ho vull deixar clar.
0: Són les 2:20.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar, espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
22: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Darrer dia de juliol, divendres, l'operació sortida i tornada de vacances es nota avui als aeroports de les Balears, que fins diumenge operaran més de 5.100 vols. A l'aeroport de Palma hi ha la nostra companya, Neus Pericas. Bon dia, com estan les instal·lacions en aquesta hora?
23: Bon dia. Idò, per l'aeroport veiem moltes maletes, coves de facturació llargues i gent amb ganes d'anar-se'n de vacances. És el cas d'aquest grup d'amigues que ha organitzat un comiat de fadrina per la seva amiga, que no ens han dit cap a on van per no desvetlar la sorpresa, però estaven ben entusiasmades.
24: Jo no sé què està passant, però bueno, me duen a qualque puesto, no sé quin.
25: Volando irme a qualque puesto.
24: De sorpresa.
25: És un viatge, així, un poc de sorpresa. Cap de setmana, claro, que som els cas de...
23: I és que la got salsa al mes on tota la família coincideix. És el cas d'aquesta que es dirigeix cap a Mèxic.
26: Bé, anem a Madrid, però després anem a Mèxic. Bé, quan tenim vacances, hem d'aprofitar que tota la família tingui les mateixes dades.
23: Però no només hi ha gent que se'n va, molta gent arriba. I és que deixar de safadrí també se celebra a Mallorca, com és el cas d'aquest grup d'amics de Bordeus.
27: It's for my friend will be married next year, so I'm coming here to do a fest.
23: I fins i tot gent que repeteix destí, com és el cas d'aquesta família que ve de Londres, que diuen que ja han estat a Mallorca altres vegades.
28: We have been here before and we had a really good time. It's the whole family, yeah.
23: I és que aquest cap de setmana, com heu dit, s'espera una gran quantitat de vols. El dia amb més moviment serà demà, amb 980 vols a Palma, 437 a Eivissa i 176 a Maó.
0: Gràcies, Neus. En directe des de Son Sant Joan, aquesta era doncs la imatge sonora a l'aeroport el dia que comença aquesta operació sortida. Mentrestant, els hotelers valoren positivament la temporada, expliquen però que s'han incrementat les reserves de darrera hora i que els clients comparen més i controlen amb més atenció la despesa que fan. El sector així acomiada el juliol en un estiu marcat per les onades de calor, però afecten les altes temperatures als fluxos turístics. Tot d'una parla. Un turista internacional que pateix una onada de calor extrema té un 15% manco de probabilitats de tornar l'any que ve. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi de CaixaBank Research sobre els efectes del canvi climàtic en la fidelització del turisme internacional
13: que ve a les Illes i a la resta de l'Estat, Carme Moreno.
6: L'estudi s'ha elaborat a partir de les dades de pagaments en targetes estrangeres, els TPV de CaixaBank, i s'han creuat en les dades climàtiques de Copernicus. Es va fer ara fa 2 anys una primera anàlisi i amb dades actualitzades els investigadors han detectat que els turistes que havien experimentat temperatures excepcionalment elevades durant la seva estada mostraven una menor propensió a tornar l'any següent. Un dels investigadors, David César Heyman, diu que com més elevada és la temperatura, manco ganes de tornar tenen.
7: Veiem un efecte negatiu a partir dels 5-6 graus de desviació vis-à-vis la temperatura mitjana històrica. Aquest efecte es fa més gran com més gran és la desviació. Per tant, per desviacions de 8-10 graus encara hi ha un efecte negatiu més fort. En termes de temperatures absolutes, veiem un efecte negatiu a partir dels 32 graus, més o menys, no?
6: Heyman diu que els turistes més sensibles a les altes temperatures són els que procedeixen dels Estats Units i del Regne Unit. És per això que l'investigador assenyala que l'oferta turística s'ha d'adaptar a aquesta nova realitat per ser una destinació competitiva.
13: Els hotels, mentrestant, reconeixen que el clima és un factor decisiu a l'hora d'anar de vacances. La Federació Hotelera de Mallorca, però, assegura que les onades de calor del juliol no han tingut efectes en l'arribada de visitants.
6: La vicepresidenta de la Federació Hotelera, Maria José Aguiló, ha assenyalat que és important que els allotjaments tinguin un bon confort tècnic per reduir l'impacte d'aquesta calor sobre l'experiència turística.
8: A pesar de estas olas de calor que hemos tenido en este mes de julio, no detectamos que haya tenido un gran impacto en el número de pernoctaciones de nuestros clientes y, desde luego, en lo que está en nuestra mano, toda aquella experiencia que se desarrolla en nuestras instalaciones, procuramos que esté en unas condiciones del mejor confort climático posible.
13: També les altes temperatures que vivim aquest estiu passant factura al camp, així ho ha explicat a l'informatiu Matí el coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gallà, qui ha parlat d'estrès tèrmic en els animals i amb això de més mortalitat.
2: A més, la calor també fa que baixi la producció al camp, redueix i avança collites i pel que fa el producte es recol·lecta pitjor, com passa en la vinya. Gallà assegura que ha disminuït el consum de producte de consumitat i això fa poc rendible la feina, així que els professionals decideixen canviar de sector per subsistir. I aquesta situació, a més, provoca un altre problema afegit, i és que hi ha més risc d'incendis.
9: Si no hi ha consum de producte local, econòmicament els negocis no són viables, per tant, no poden ser atractius. I això és un drama, perquè han de menester pagesos. Ara que hi ha hagut tots aquests episodis d'incendis, les Illes Balears són una zona que suporten una pressió turística molt forta i els pagesos són els únics que gestionen el territori. Si els pagesos deixen de conrear el territori, en pocs anys això serà un polvorí.
13: Us ho avançàvem en titulars. Més de 145.000 persones viuen a les illes a zones no aptes o en risc per al consum d'aigua. Així es desprèn d'un informe elaborat per l'Aliança per l'Aigua amb dades del Ministeri. Asseguren que la massificació turística i el mal estat dels aqüífers, també la xarxa de clavegueram, està provocant una situació que pot derivar en un problema de salut pública. Demanen al govern que reaccioni, tot i que no són gaire optimistes, ja que afirmen la llei Òmnibus, aprovada enguany per l'executiu, empitjorarà més la situació perquè deixa de fer obligatori un informe de suficiència hídrica a l'hora d'autoritzar nous creixements.
2: El portaveu de l'Aliança, Rafael Tur, explica que el creixement urbanístic i la pressió demogràfica han provocat la sobreexplotació i salinització dels aqüífers, que són el principal recurs natural que abasteix els pobles. I de davant aquesta situació s'ha invertit en desaladores, però no en la xarxa de clavegueram, que permetria tancar el cicle i reaprofitar tota l'aigua que ara mateix s'aboca a la mà i no es reaprofita.
10: No es torna a servir per mort que hi ha un problema estructural en els clavegarams, que hi ha molta intrusió d'aigua marina perquè el clavegram serà oblidada. És més fàcil fer-se una foto de veure un poliesportiu o de veure una rotonda que no de veure un clavegram. I com que no és sexy o no és cool, doncs els clavegrams s'han deixat sempre de banda.
2: Segons el Pla Hidrològic de les Balears, el 60% de les masses d'aigua subterrània de les illes ja es troben en mal estat per sobreexplotació, salinització o per contaminació de nitrats.
0: Millora la situació als grans incendis de Zamora i la Vall d'Uixó, tot i que continuen actius. En el cas de Zamora, la millora de les condicions climàtiques obre la porta al retorn dels veïnats de 14 pobles desallotjats a Fermoselle. El perímetre s'ha consolidat aquesta nit, tot i que queden focs actius a les zones de difícil accés dels Arribes del Duero.
2: Per altra banda, la Vall d'Uixó, el foc arriba a la setena jornada actiu i sense estabilitzar encara. La bona evolució dels darrers dos dies sí que ha permès que gairebé 3.000 persones tornin a casa, tot i que 2.800 continuen encara desallotjades. La Guàrdia Civil investiga el cas després de detectar dos focs iniciats totalment per separat, per la qual cosa en descarten les causes naturals o negligències agrícoles.
0: I el jutge del cas Leire ha ordenat rastrejar una vuitantena de comptes bancaris del PSOE i de l'exvicepresident andalús Gaspar Sarrias per presumptes maniobres per boicotejar causes judicials que afectassin el Partit Socialista o el govern de l'Estat.
2: El jutge reclama que els moviments de 6 comptes de la formació socialista i de més de 70 lligats a Sarrias i els advocats Ismael Oliver i Jacobo Teijelo. La Guàrdia Civil sospita que el partit va posar els seus recursos a disposició de la trama per protegir-se així de la justícia.
0: Arribem així a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
1: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
5: Bon dia, Menorca. Es Migjorn ha pres una decisió inèdita per a les festes patronals d'aquest cap de setmana. Modifica l'horari d'alguns actes per prevenir l'exposició durant les hores de més calor. Així doncs, el jaleo de diumenge s'avança a les 10 del matí i s'escurça, mentre que la missa de caixers es farà després, una vegada finalitzi el jaleo. Tot d'una, en donant més detalls.
1: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
11: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
1: Edició Menorca. Excel Camarasa.
5: Ho dèiem en començar, canvis importants a les festes d'Es Migjorn Gran. Per primera vegada, un jaleo de les festes patronals de l'illa començarà a les 10 del matí. Serà aquest diumenge a Sant Cristòfol de Ses Corregudes, on la Junta de Caixers ha decidit avançar 2 hores l'inici de l'acte per evitar les hores de més calor. També es farà una volta a Manco i la missa es trasllada a després del jaleo cap a les 2:30 del migdia per poder estar a cobro en les obres de més calor. Una decisió avalada per totes les parts, tal com explica i celebra la regidora de Cultura i Festes i també caixera batlessa Tamara Roger.
12: Vam fer reunió ràpid per si podíem coordinar amb tothom i tothom podíem, podíem elaborar la proposta que al final s'ha acceptat i això ha fet de, també que sigui una decisió que també tota la resta de caixers també pugui estar d'acord, que al final és, jo, per part meva i suposo que xerra en nom de la Junta de Caixers, agrair a tots la predisposició.
5: La decisió completa les mesures ja previstes per protegir cavalls i assistents com els tendals, els abeuradors i una mànega per refrescar els animals. Tamara Roger s'estrena com a caixera i aquestes són les seves sensacions poques hores abans de pujar al cavall.
12: Nerviosa, estic molt nerviosa. Tota la setmana, per sort, l'he passada bé, però ara ja que ja hi som damunt, la veritat és que comencen a sortir els nervis i mira, va ser una idea que m'ha sorgit l'any passat organitzant ja les festes, vaig dir, i serà en qui diu prof, i me vaig apuntar a classes i a tirar per endavant i ja hi som.
5: Així doncs, l'acord de la Junta de Caixers és celebrar el jaleo abans de la missa com a mesura extraordinària de protecció per a la colcada.
1: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
5: Més qüestions. Els grans consumidors d'aigua d'Es Mercadal ja han estat avisats per l'Ajuntament de les mesures per la situació crítica de les reserves hídriques. Un dels punts de més consum, de major consum d'aigua, són les urbanitzacions com Platges de Fornells. Blai Barber.
3: L'Ajuntament d'Es Mercadal ha reforçat la vigilància policial en urbanitzacions com Platges de Fornells per garantir que es compleixin les mesures decretades per la situació de les reserves hídriques, com la prohibició del rec de gespa. Aquesta urbanització està formada per comunitats d'apartaments que tenen grans extensions de jardins amb gespa i que han emprat fins ara aigua de la xarxa per regar quasi cada dia, segons els administradors. Tot mentre la massa d'aigua Sarroca Salvaida, que abasteix tot el municipi, es troba en situació crítica, segons el consistori. Alberto Cantón és el president de la comunitat Tramuntana 1.
14: No hace falta tanto césped, porque al final no los damos, es solo para mirarlos. Yo creo que sí, estoy a favor de reducir, porque tenemos una cuenta de agua increíble de 6.000 euros al año y esto es, para mí es ridículo. Y ha subido de 5.000 de un año a 6.000 al otro. Hay que poner presión a las comunidades y a los hoteles.
3: Cap dels hotels consultats sobre la situació ha volgut fer declaracions a IB3. També s'ha prohibit omplir noves piscines amb aigua potable. Soledat Trià i és administradora de diverses comunitats de propietaris.
15: Algunes zones ja s'ha substituït la gespa per jardins secs. Se lleva la gespa i se posa a pedretes i se posa en cactus. Tot sap que això de la gespa era algo que algun dia s'hauria de substituir. Jo crec que no és aconsellable o recomanable construir més per el fet de que se'n necessitarà més aigua.
3: Si les mesures decretades no les compleixen els grans consumidors, l'Ajuntament alerta que s'enfronten a talls d'aigua.
5: Gràcies, Blai Barber. Més qüestions. La Fiscalia de les Illes Balears s'ha querellat contra la cúpula de Ports de les Illes Balears per presumptes irregularitats en la gestió dels camps de boies. La denúncia presentada per l'Associació de Navegants del Mediterrani apunta directament al gerent, Francisco José Villalonga, al director general de Ports, Antoni Marcani, i també a dos tècnics de l'entitat. L'associació els acusa d'implantar camps de boies de pagament a Menorca mitjançant contractes menors, esquivant així que el concurs públic principal està suspès pel Tribunal Administratiu Central. Els navegants critiquen, a més, que aquest model elimina les zones de fondeig lliure i gratuït sobre l'arena. Ports, per la seva banda, assegura que defensarà davant la Fiscalia la legalitat del procediment dels camps de boies. Sosté que té com a finalitat principal protegir les praderies de Posidònia davant els danys provocats pel fondeig indiscriminat per ordenar l'activitat nàutica i també oferir als navegants punts d'amarratge segurs i compatibles amb la conservació del medi marí. Sentim el portaveu de l'executiu autonòmic, és Antoni Costa.
16: Recolzament total i absolut a Ports i Bé per tots els camps de boies que està duent a terme. Creiem que és una política encertadíssima que té com a objectiu final conservar una planta molt preciada a les Illes Balears, que és Posidònia. No tenim ni més mínim dubte de que Ports i Bé ho ha fet perfectament bé.
5: La Fiscalia Anticorrupció investigarà ara si els fets denunciats són constitutius o no de delicte. I el Partit Popular exigeix al govern de l'Estat un reforç urgent del servei marítim de la Guàrdia Civil. Denuncia que Menorca és l'única illa que no disposa de cap embarcació de vigilància, mentre que el nombre d'embarcacions ha crescut prop d'un 20%, diu, aquest mateix estiu. Salomé Cabrera és portaveu i diputada del Partit Popular al Parlament.
17: Si es necesaria la intervención de una embarcación de la Guardia Civil, tiene que venir de Palma con todo lo que eso conlleva y solo en caso de demanda. Con este escenario es imposible atender los 200 kilómetros que tenemos de costa y la intensa actividad náutica y miles de residentes y visitantes.
5: L'oposició de Sant Lluís considera del tot insuficient la sanció de 10.500 euros imposada a l'empresa Cerveo, la gestora del geriàtric municipal. PSOE i Volem Sant Lluís lamenten el poc import de la multa i també el retard en la seva aplicació, ja que correspon a incompliments contractuals de l'any passat. Per ara, asseguren que tampoc no s'han obert altres expedients pel mal servei d'enguany. Sentim les crítiques de la socialista Sílvia Pérez i també Emma Navarro, de Volem Sant Lluís, qui denuncia que l'aplicació de la sanció es fa amb la part més baixa de la forquilla.
18: Porque lo que está claro es que al contratista le sale
4: más a cuenta pagar los 10.500 euros que se le ha impuesto como infracción que cumplir las condiciones del contrato. Y por respeto y humanidad hacia los residentes del centro, eso no lo haríamos no lo deberíamos tolerar de ninguna manera.
18: Si s'apliqués el màxim, tindríem una sanció de, en comptes de 10.500 euros, de 14.000, gairebé 300 euros, un 37% més de sanció. Tot així, ens sembla insuficient per a una empresa d'aquest tipus, però sí que donaria un missatge de que actuam amb més contundència.
5: L'oposició també va denunciar les males condicions en què es troben els interns i la manca d'higiene que pateixen amb dutxes un cop per setmana. Eloi Pons és el regidor de Serveis Socials.
19: Per exemple, dutxes, jo he tingut un familiar fa molt d'anys allà dins i també fent una dutxa a la setmana. És que sembla que, per exemple, durant tota la resta de la setmana no els hi fan res. No, els consider que fan, i a més crec que ho han explicat a diferents reunions, que se'ls hi fa una dutxa i després, durant la resta de la setmana, sí que se'ls hi fa una higiene no tan profund, però sí de totes les parts les quals ho necessiten.
5: El ple de Sant Lluís també va aprovar una ampliació del contracte de 700.000 euros en els propers 4 anys, un 7,5% més, per a la contractació de personal. Concretament, 4 auxiliars de gerocultura, una persona destinada a la bugaderia i un tècnic de farmàcia a mitja jornada. Mentrestant, a Maó instaran el govern i el Consell a condicionar la possible inversió en una nova desalinitzadora a la prohibició de nous creixements urbanístics destinats a usos turístics. L'acord va tirar endavant en el plenari gràcies al suport del Partit Socialista a la moció d'Aramó en aquesta sessió celebrada ahir. L'oposició, PP i Vox, va coincidir que l'aposta per la desalinitzadora arriba 11 anys tard, després del fracàs de les dues plantes desnitrificadores que tanmateix no funcionen. Sentim per aquest ordre Virgínia Victòria, portaveu del PP, i el regidor del grup no adscrit, Francesc Cardona.
20: Vostès xerren sobretot de limitacions. Nosaltres apostam per les inversions. Vostès xerren de prohibicions. Nosaltres construïm infraestructures. Vostès converteixen cada problema en un debat ideològic. Nosaltres cercam solucions reals.
21: Arribarà un moment, si no se pot baldejar un barco, si no se pot fer net un cotxe, si no se pot regar un jardí, que la gent deixarà de venir a Menorca. Vostès, el PSOE i Aramó, el que volen és dur la ruïna econòmica a Menorca.
5: El portaveu d'Aramó, Jordi Tutzó, ha acusat el PP d'insistir a repetir els errors que s'ha produït a la resta d'illes d'apostar per un creixement il·limitat i alimentar, diu, el monocultiu turístic.
22: Nosaltres proposam que la desaladora serveixi per protegir aqüífers sobreexplotats i recuperar-los per generacions futures i que no es destini a justificar nous creixements turístics. Vostès no creuen que s'hagi de fer això així? Però votin en contra.
5: Per la seva banda, el batle, Héctor Pons, ha recordat que el PP no va esmentar la desalinitzadora que ara proposa com a solució en els seus programes electorals del 2019 i del 2023 i ha avisat tanmateix que la nova planta obligarà a augmentar les tarifes de l'aigua.
24: La desaladora ha d'anar acompanyada de reglament que limitarà els usos, que limitarà els volums que es poden consumir per persona i dia en el municipi de Mó. Ha d'anar lligada a tarifes, per cert, l'aigua de salada és més cara, per tant, les tarifes s'hauran de tornar a revisar.
1: L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
5: Moment ara per a la informació esportiva. Parlem de bàsquet, perquè l'Estia Menorca ha anunciat avui de matí la incorporació d'Iñaki Ordóñez a la pivot de 23 anys i 2 metres i 6 centímetres d'alçada. La temporada passada va jugar a Valladolid, a la segona FEB, amb mitges de 13 punts, quasi 6 rebots i 25 minuts per partit. Enguany l'ha fitxat el San Pablo Burgos de la Lliga Endesa per 3 temporades i l'ha cedit enguany al club menorquí. Sentim les primeres paraules d'Iñaki Ordóñez com a jugador de l'Estia Menorca.
25: Para mí es un gran paso adelante, ¿no? Una nueva categoría, un nuevo equipo, una nueva ciudad. Y nada, desde que hablé con Javi Zamora, la verdad que tanto él como yo tuvimos un punto de vista muy parecido, ¿no? Las cosas que tenía que mejorar, lo que podía aportar al equipo. Y eso me dio mucha seguridad a la hora de cantarme por el Estia Menorca.
5: Amb aquesta incorporació, d'Iñaki Ordóñez es converteix en el setè jugador de la plantilla menorquina. Poc més d'un minut per arribar al punt final. Moment ara per a la cultura.

0: Sentim la veu de Maria del Mar Bonet, que va presentar ahir nit el seu disc L'aigua no cansa al Teatre Principal, un concert que també va servir per commemorar els seus 60 anys dalt dels escenaris. El públic no s'ho va voler perdre, de fet les localitats es van esgotar fa dies, amb un públic amb moltes ganes de veure la cantant mallorquina.
1: És coetània meva, sóc barceloní, i la meva dona allò sempre ha sigut un referent per nosaltres, des dels 16 jutges fins al dia d'avui, no?
2: El Mar Bonet és com una gran figura, no?, de la cançó en català. Jo sempre l'he escoltada a casa perquè els meus pares són els veritables fans i ara passava per Mo i com la teníem a prop, pues, era com una oportunitat d'or per veure-la.
3: Sí que la trajectòria global és més que representativa en el que ja ha fet, sense afegir-hi res.
0: De fet, el concert d'ahir va ser la primera aturada a les Balears de la nova gira de Maria del Mar Bonet. Amb ell arribem al punt final. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: La Sèrie A va participar en 9 partits, dos del qual va ser titular. També té experiència a la Lliga Espanyola, ja que ha jugat 40 partits a segona divisió amb el Córdoba i el Girona. 5 gols, 6 assistències, el sentim.
1: Al final creo que la competencia es buena, eso hará que todos demos nuestro mejor nivel y a partir de ahí, pues, lo que dije el otro día, estar disponible todos para el míster, para que él decida quién tiene que jugar.
0: El Mallorca jugarà dimecres contra el PSG a les 9 del vespre a l'estadi de Son Moix. Ja s'han esgotat totes les entrades per aquest trofeu Ciutat de Palma. Pablo Ortell, director de futbol del Mallorca, parla precisament de l'afició.
2: Jo veig un bon ambient, jo preveig que hem d'anar tots, jo crec que ja són més de 18.000 socis i jo crec que és molt important, necessitem de l'ajuda de la gent, necessitem que els punts a Son Moix es quedin i hem d'anar tots a una, i jo crec que l'afició del Mallorca segur que sempre està a l'altura.
3: A primera divisió, Carlos Espí és nou jugador del Real Madrid.
0: El davanter valencià de 21 anys ha tancat el seu fitxatge pel conjunt blanc de manera sorprenent. Espí va completar una segona volta molt destacada amb el Llevant, fent 10 gols en 13 partits i essent la peça clau per a la salvació granota. Ara arriba al Real Madrid per 25 milions d'euros amb l'objectiu de substituir Gonzalo, que partirà cap al Fulham.
3: I la notícia trista d'avui, Toni, és la mort de Franco Baresi.
0: Només tenia 66 anys, una llegenda del Milan i de la selecció italiana. Va guanyar el Mundial del 82, que es va celebrar a Espanya, i té 3 Champions amb el club italià.
3: A la primera federació parlarem avui dels nous jugadors de l'AUD Eivissa.
0: El conjunt pitius intenta accelerar per augmentar efectius a la plantilla en vista als primers partits amistosos. Avui ja han vist sobre la gespa un dels darrers fitxatges, Hugo Sanz. Ens informa Víctor Sancho. Bon dia.
4: Bon dia. En la doble sessió d'ahir a porta tancada ja vam veure el lateral esquerre del Valladolid gràcies a les imatges que va facilitar el club. Avui ja hem vist en directe com el jove de 20 anys, amb experiència segona, i ha fet feina amb bon ritme amb els seus nous companys. Eric Urbelo, el fitxatge més mediàtic fins ara, encara no està l'illa. El central canari, amb experiència a primera divisió amb les Palmes i que arriba lliure de l'Sporting, està previst que s'entreni per primera vegada demà. Hugo Sanz signa per 2 temporades i Curbelo, que també pot jugar de lateral dret, ho fa per una temporada amb opció d'ampliació segons objectius. L'Eivissa té ara mateix en plantilla un lateral esquerre, Hugo Sanz, i 3 centrals, Manu Pedre, Ismael Fadel i ara Eric Curbelo. Segons s'ha publicat en diferents comptes a xarxes, l'Eivissa se centra ara en la recerca de 2 davanters i els 2 homes que més sonen són un ex com el punta rus que acaba de deixar el Córdoba, Nico Volski, i l'atacant ex de la Cultural Leonesa, Manu Justo, on va coincidir amb Raúl Jona. L'Eivissa hauria realitzat 2 importants ofertes econòmiques. La intenció del club és que almenys un dels 2 pugui sumar-se a l'estada fora de l'illa, la Nucía, que s'inicia dilluns.
3: Avui, Toni, és un dia que va de presentació i és que a la segona federació el poblense ha presentat moltes cares noves.
0: 6 jugadors d'una tongada. Es tracta del porter Celia Ramírez, procedent de l'Andratx, i Aaron Gómez, del Real Madrid C. El lateral esquerrà, Raúl Prada, de l'Unionistas. El defensa central, Tomás Balcedo, del Lugo, i el migcampistes Alejo Galdiano, del Llocetense, i Marc Ramon, del Constanci d'Inca. El president Miquel Bennassa Malondro n'és optimista.
5: Jo penso que hem fitxat el millor que hi ha aquí per Mallorca. També veiem que Real Madrid està en altre, ens ha cedit un porter, estem molt contents, i amb tota l'altra gent que ja teníem presentada, juntament amb el cos tècnic que hem fitxat, estem molt contents, i a partir d'aquí començar a fer feina i esperem que els resultats de la feina surtin i tenim un objectiu, quedar el més alt possible.
0: El jugador Marc Ramon i el porter Elia Ramírez tenen clar l'exigència de la segona ref.
6: Sé que és una categoria més, és més exigent, però bueno, jo crec que podrem dur el ritme, ho deixarem tot en el camp i procurarem de donar el màxim.
7: Sabem que serà sacrificat per l'esforç, per la marca que ja han deixat a la categoria. El que van aconseguir l'any passat és una cosa molt complicada i esperant poder estar a l'altura.
0: L'Atlètic Balears també ha anunciat avui migdia el fitxatge de l'extrem Izan Linares per reforçar el carril balearic. Amb 22 anys arriba procedent de l'Alcoià després de signar 5 gols i 6 assistències la passada temporada. És un extrem carriler

0: L'Atlàntida Mallorca Film Fest encara el seu darrer cap de setmana i ho fa amb cites especialment destacades com l'estrena avui vespre de la darrera pel·lícula de Guy Ritchie, La zona gris, i també la de dues produccions que giren al voltant del turisme, The Last Resort, una mena de White Lotus reflexiu i que ens interpel·la a tots, i l'esperadíssim documental de Marga Malià, Suportant el paradís. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb testimonis i opinions d'artistes i creadors sobre el procés de turistificació massiva que viu Mallorca.
1: Sí, reflexions de Miquel Barceló, de Tòfol Serra, de Susi Gómez, Carme Riera o Agustí Villaronga, que Malià va recollir fa 15 anys per fer-ne un llibre en unes filmacions inèdites i que ara la directora ha recuperat perquè la realitat, un cop més, ha superat qualsevol imaginació.
2: Ni ells mateixos s'esperaven que tot això, tota aquesta catàstrofe, arribés tan ràpid. I per desgràcia, ja ha arribat i els pobles m'han donat compte i molts manifestant, i cada vegada hi ha més gent.
1: I en aquests 15 anys han aparegut Instagram i Airbnb, hi ha hagut una pandèmia, s'han multiplicat els turistes i els residents, i Mallorca, els mallorquins, han deixat d'existir.
2: Nosaltres acabam seguint invisibles a la nostra pròpia illa, i això se pot veure a la pel·lícula, que quan jo passeig entre els turistes o estic en el carrer de Sant Miquel aturada o estic a una platja llegint un llibre vestida normal, no vestida de platja, ningú mira.
1: Malià recull els testimonis dels primers entrevistats, com dèiem, però n'afegeix de nous. Sebastià Portell, Clara Ingol, Laura Gost, joves que radiografien els problemes actuals, les queixes que també surten al carrer i sobre les quals la realitzadora només veu una solució.
2: Jo convido a tothom que, més enllà de la tristesa, de la ràbia, de la frustració, faci per un moment aquest exercici més de crítica i d'autocrítica i pugui arribar a xerrar constructivament de com, però clar, se mos ha d'escoltar.
1: Suportant el paradís arribarà a sales el 4 de setembre i a nit a les 10 s'estrena al cinema Rivoli amb les entrades esgotades. També ens proposa una reflexió sobre allò que diem i allò que fem, The Last Resort, la pel·lícula de la realitzadora noruega Maria Sodal, que a través d'una família danesa de vacances al sud d'Europa es veu immersa en una primera gran onada de refugiats, pràcticament el que estem vivint aquestes darreres hores, i serà llavors en aquesta situació inesperada quan hauran de veure si veritablement són o no xenòfobs, si són o no racistes, perquè una cosa, explica la directora, és la teoria i una altra cosa és la pràctica.
3: So it's when theory meets practice. That's what the film is about, the xenophobia in us.
1: Per cert, que rodada a les Canàries, les persones migrants que apareixen al film són refugiats reals que s'interpreten a ells mateixos. Tot això avui, que la part musical de l'Atlàntida serà càrrec de Tristan, Lorna i Eunieta.
4: Hoy he entrado en el bar, oh no. Pesado de siempre en la barra.
0: Tenim una proposta musical per avui, Sandra.
1: Sí, fem aturades Grammy a Palma, on avui vespre a partir de les 9:30 Daniel i la Quartet de Baño celebren els seus 35 anys de carrera amb un espectacle inclòs en el cicle El Eterno Verano. Serà un concert únic on repassaran algunes de les cançons més representatives, com aquesta que escoltem, de la seva trajectòria.

0: Són les 3. Moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 31 de juliol. Interior calcula que han tornat aquest matí al Marroc 25.000 migrants dels 60.000 aproximadament que han entrat a Ceuta les darreres hores. Aquesta és precisament la darrera hora, el darrer balanç d'aquesta crisi migratòria i humanitària que deixa un balanç de 34 morts. El president del govern de l'Estat, Pedro Sánchez, ha condemnat la violació de la integritat territorial espanyola i promet que s'agilitaran els expedients de repatriació. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. En una visita avui a Ceuta, el cap de l'executiu ha transmès un missatge de suport a la població i ha assegurat que la prioritat ara és garantir la seguretat i la convivència. Sánchez ha criticat la lectura esbiaixada que diu han fet les màfies de la sentència recent del Tribunal Suprem, que considera que no es pot repatriar un migrant que arriba nedant un país perquè no hi ha una frontera física.
2: Ceuta és una ciutat espanyola. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
1: El Partit Popular critica la passivitat, diu, de l'executiu estatal i Europa, Itàlia i Finlàndia volen que s'exclogui Espanya de l'espai Schengen, és a dir, que se li retalli el dret a la lliure circulació sense fronteres. França, per part seva, en reforça la frontera.
0: Presó provisional per a un professor de ball d'una acadèmia d'Inca investigat per presumptes agressions sexuals a 5 menors d'entre 8 i 12 anys.
1: Segons la investigació, també hauria enregistrat les agressions i n'hauria difós les imatges a través de pàgines web de pornografia infantil. L'home s'enfronta a 5 delictes: corrupció de menors, agressió sexual, tinença i distribució de pornografia infantil i també tracte vexatori. Els agents no han tancat l'investigació perquè consideren que encara hi ha més víctimes sense identificar.
0: Atenció a aquesta dada. Més de 145.000 persones viuen a les illes a zones no aptes o en risc per al consum d'aigua.
1: Ho diu un informe de l'Aliança per l'Aigua que alerta que es podria arribar a un problema de salut pública. Ho atribueix a la massificació turística i el mal estat dels aqüífers i la xarxa de clavegueram. El portaveu de l'entitat, en Rafael Tur, demana mesures al govern.
3: No es torna a servir per mort de que hi ha un problema estructural en els clavegarams, que hi ha molta intrusió d'aigua marina perquè els clavegaram seran oblidades. És més fàcil fer-se una foto de vora un poliesportiu o de vora una rotonda que no de vora un clavegram. I com que no és sexy o no és cool, pues els clavegrams s'han deixat sempre de banda.
0: El govern haurà de pagar una nova indemnització urbanística
1: de 5,8 milions d'euros per la desclassificació de terrenys a l'urbanització Roca Llisa a l'illa d'Eivissa. L'origen del litigi es remunta a l'aplicació de la coneguda com a Llei Carbonero de l'any 2008 que va protegir aquests terrenys. Amb aquesta darrera resolució del Tribunal Superior de Justícia, la factura total que el govern ha hagut d'abonar només per la zona de Roca Llisa ja frega els 46 milions d'euros.
0: I preneu nota de canvis importants a les festes del migjorn. Per primera vegada, un jaleo de les festes patronals de Menorca començarà a les 10 del matí.
1: Serà aquest diumenge a Sant Cristòfol de Ses Corregudes, on la Junta de Caixers ha decidit avançar 2 hores l'inici de l'acte per evitar les hores de més calor. També es farà una volta menys i la missa es trasllada a després del jaleo cap a les 2:30 del migdia per poder estar a cobro a les hores de més calor.
0: Arribem així a les 3:04. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Arivetres Ràdio vos deixam amb Tèntol.
4: Més informació a ivetresnoticies.com.

Tenta el número 1202. Heu de saber que avui és el darrer dia del mes de juliol i haureu notat que en el juliol guanya més qui està a sombra que qui està en el sol.

0: s'estiu.
1: I d'ací avui, bon dia, és el darrer dia del mes de juliol, un mes que farà vila amb tongo figues, prunes, pomes, marineres, saquers. Ha estat temps de llaurar, de segar i de batre, per això d'aquesta dita que pel mes de juliol a cera hi fa un bon sol. Recorden que juliol prové del llatí Julius, mes en memòria de Juli Cèsar, un mes en el santoral que també ha bofegat com les seves temperatures. Però demà ja serem a l'agost. Demà donaran la benvinguda al mes d'agost, mes de vacances per a moltes persones, mes de descans, de dinars, de sopars, de capficos, de trobades, de festes patronals. Serà Sant Llorenç, la Mare de Déu de Gots, Sant Roc, Sant Bartomeu o Sant Agustí. I dia 12, l'eclipsi, esclar. L'agost és el 8è mes de l'any en el calendari gregorià i té 31 dies. A l'antic calendari romà és de Sextilis perquè ocupava la sisena posició, però es va canviar el nom a Augustus, en honor a César August, el primer emperador romà. Una servidora que farà uns dies de vacances, però tornarem amb la nova temporada d'IBETA Ràdio que comença dia 31 d'agost, dilluns, i amb un nou horari de 3 a 5 del capvespre. Dues hores per fer un tèntol a la ràdio pública de les Illes Balears. Però ja ho sabeu, a l'agost vull la mà i vull el most. Començam. El

0: Raimund Dentol. Dentol, amb Margalida Mateu.
1: Com esteu? Ben trobats un dia més en aquest programa Atent-te'l, que vos acompanyam de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre aquí a IB3 Ràdio. Avui, darrer dia del mes de juliol, som dia 31 de juliol, jugarem amb les paraules, amb l'actualitat i també amb un poble de les Illes. I avui també tindrem totes les lletres i qui les saben totes són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: Bon dia, Maria Pons, com estàs? Ben
1: molt
0: trobada.
1: Bé,
0: divendres
1: moltes gràcies.
0: I final de mes, avui, tot s'ajunta.
1: Quantes coses,
0: i lluna plena.
1: Tot ho tenim.
0: Ho tenim tot. Celestia Oliver, com estàs?
2: Bon dia, bé.
0: Ben trobats. Tu t'afectes a lluna? El llunàtic?
2: Som... Sí, podríem dir que sí.
1: Segons
2: no ho havia pensat mai, però sí, som un pot llunàtic. Sí.
0: Sí. I Miquel Junc, en el teu cas?
3: M'ha fet anar divendres.
0: El divendres, sí, de, mira. Sí. Per bé, però.
3: Sí, per bé, sempre per bé. Sí.
0: Avui
2: fa dies que no la veig, però a la lluna.
0: No, i no, fins-hi, perquè ahir era ben plena.
1: Sí. Anava a dir, vaig dir, però és una farola de molt que brilla, la lluna.
2: Estava entretengut amb altres coses.
1: Ai, Celestí.
0: Miraves en terra.
1: Ai, Celestí.
2: Apedava.
0: Apedava, sí, també està bé, apedava un poc. Bé, com dèiem això, a partir de dilluns, vosaltres tres agafareu també les rendes d'aquest programa i tindreu un mes per jugar amb els pobles i per explicar moltes coses, perquè el mes d'agost sempre passen coses.
2: No farem l'agost.
0: Exacte.
1: Això serà una festa, que vol dir.
0: Molt bé, gràcies. Ara, però, mos toca saber quins són els continguts del programa d'avui. Maria, començant per tu.
1: Idò, jugarem a la batussa de Tèntol amb un poble de les Balears, repassarem l'actualitat del dia i parlarem amb la banda Tartar Elena, que actuen avui vespre al jardí de la Casa Museu Villalonga de Binissalem. Sí, oi.

0: Ja del rei un... I de Citartera, Elena, que sonen així de bé. I avui sona Mallorca.
1: Així és, elles són Marta Torrella i na Elena Ros, dues cantants que exploren diferents estils de músiques vocals, com sentíem. Presenten avui a Binissalem i dins el cicle de La Lluna en Vers es pregunta aquest darrer disc que han tret, que s'endinsa en temes de contemplació tràgica, retratant la tensió entre forces naturals i humanes enfrontades a conseqüències misterioses i inevitables. Tot això...
0: Tot això, sí. Tot això avui en el jardí de Binissalem, la casa museu, amb una lluna que serà planeta.
2: Sí, sí, Lluna Vers.
1: Mai millor dit.
2: Més que mai, sí, sí.
0: Exacte. I de molt bona proposta la que avui es podrà escoltar en aquest cicle de La Lluna en Vers a Binissalem, i que m'han dit que en Celestí i Miquel hi sereu.
3: Ah,
0: sereu.
3: Qui t'ho ha dit?
0: M'ho han dit.
2: I sereu, i sereu.
1: Doncs que se'ls noti si el volen.
2: Me fa molta gana.
3: Jo contemplaré la lluna. Sí.
1: Avui sí.
3: Avui sí. Si la veiem des d'allà, sí. La contemplaré.
0: Clar que sí, aprofitau. Però bé, avui també vendrà aquí als Estudis d'Iveta Ràdio l'home que ho sap tot dels famosos que visiten les nostres Illes Balears. Ella és en Jaume Miranda.
4: Amigues de Tèntol, la massificació turística a les Illes Balears és una realitat, això ja ho sabem, i també se denota en el camp de les celebrities. Ara mateix les tenim bàsicament a totes a les nostres illes, i avui les comentarem. Tenim en Cristiano Ronaldo, en Jennifer Aniston, el sector Pedro Pascal o inclús en el cantant Miguel Bosé. Tot i això i més, ho comentarem avui.
5: Ser

0: I de ciutat, aquests remells de famosos també penduran les trobau, perquè són a les Balears.
1: Potser també venen avui a veure Tartar Helena. No
2: t'imagines?
1: Seria graciós, no?
0: Cristiano Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo ja...
2: Li pega molt.
3: Otra, si ve Miguel Bosé, no contemplaré sa lluna. Contemplaré ell. Si és a prop, sí. És que...
2: És alt, és molt bo.
0: I també amb Pedro Pascal, no?
3: També, també.
0: No hi ha res més.
2: Jo m'ho pego un infart, si el veig. M'ho pego un infart, ja vos ho dic.
0: I moltes altres persones.
3: Ai, que divendres,
0: persones. Eh? Sí. I diumenge serà l'Atlàntida, la Cloenda, i també hi haurà molt de famosos.
2: Més estrelles.
0: Javier Bardem, en Sorogoyen, la reina, en Victoria Luengo, i tanta altra gent que visitarà. Aquests dies també les Illes i el Festival de Cinema. Però a la notícia del dia avui, Miquel, la dedicarem a un altre tema.
1: Sí, avui és un poc trista, aquesta notícia del dia, perquè ha tancat el bar de variats Can Biel Felip, de Palma, que tanca per manca de relleu, i nosaltres hem xerrat amb alguns dels seus clients habituals perquè mos contin per què era tan important aquest bar, com eren els variats i quin ambient hi havia, perquè sobretot era això, un ambient de poble dins ciutat.

0: trucos.
1: I si tothom allò els variats de canviar Felip, avui parlarem d'aquest local de Palma que tanca i deixa, això sí, en la memòria de moltes persones un gust molt bo de variats. Però tindrem més temes, Celestia, més. Avui una entrevista que mos fa molta il·lusió.
2: Sí, molta, perquè a partir de la tercera hora, a partir de les 5, conversarem amb un dels premis d'enguany del Festival Atlàntida Film Fest, Atlàntida Mallorca Film Fest. Ell és en Rafael Ruiz, el cartellista més famós de les Balears, que pintava els cartells de les estrenes de les sales de cinema d'arreu, fins a 9 cinemes, crec, que ell mos ho recordarà, i les feia a mà.

0: I de va ser diumenge passat quan Rafael Ruiz va rebre el Premi Master of Cinema que otorga l'Atlàntic de Mallorca Film Fest, una persona que va dedicar tota la seva vida al cinema, que va ser creador dels cartells de les pel·lícules que antigament anunciaven les pel·lícules en els cinemes, no hi havia pòsters i s'havia de fer artesanalment. I ell era el creador d'aquestes imatges en els cinemes d'arreu. Un artista que va pintar en gran format estrelles com Ava Gardner, Humphrey Bogart o Marilyn Monroe, i avui, entre d'altres, entre moltes d'altres. Sí, de fet, jo ja li he demanat quines són les seves pel·lícules que destacaria. Sí.
1: I què t'ha dit? Allò que el vens endugué?
0: No.
1: No?
0: Sí, també. Sí. He dit que no perquè pensava en el Padrí, no? En el Padrí,
2: ah,
0: no?
2: També,
0: que
2: clàssic. També,
0: que supòs que va fer els cartells de cada una d'aquestes pel·lícules que m'ha recordat.
2: I tant.
0: Però parlarem amb ell.
2: Que bé, avui en Rafael Ruiz té 86 anys i serà aquí amb nosaltres a IB3 Ràdio explicant tota aquesta trajectòria que ha estat guardonada amb aquest premi de l'Atlàntida i que li varen fer una pel·lícula no fa massa anys en Bastard, en Tori Bastard, li va fer una pel·lícula preciosa i pots veure la feina que va fer en Rafael pintant aquests quadres enormes que lluïen a tots els cinemes de Palma i d'altres llocs. Així que avui xerrem amb en Rafael. Però a partir de les 6:30 també hem de parlar de música. Vendrà en Pablo Sierra i avui també s'ha posat molt cineasta ell.
3: El so necessita la imatge i la imatge necessita el so. Que música i cinema mariden de forma excel·lent ho comprovam cada darrera setmana de juliol amb l'Atlàntida. A més d'intercalar concerts entre pel·lícules i documentals, el Festi té sempre la parabòlica ben dirigida cap als rodatges que narren la vida de cantants solistes i de bandes. Avui, a les cançons dels altres, farem un tomb per tot el que s'ha projectat i el que queda per projectar, amb rerefons musical, és clar, a l'Atlàntida.

0: De sí, també parlarem de música i cinema amb motiu d'aquest festival que diumenge acaba i que Ana Maria i jo també retransmetrem.
1: Allà serem,
0: televisió.
2: Sí. Veurem.
0: Exacte, a partir de... quan falti un 5 minuts per les 9, més o manco, després de l'informatiu vespre de diumenge, allà serem, vos contarem tot allò que passi. Ana Maria serà molt a prop de les estrelles.
1: A veure si m'ho fan cas o no, perquè això mai ho sabem, però ho intentarem.
2: Estrelles i reina.
0: I reina. També.
3: Qui vols intentar entrevistar tu?
1: Jo avui és més difícil, que ja dic que no vol fer entrevistes, que evidentment és en Javier Bardem.
2: Ah.
1: Però bé,
3: si no, sort.
1: Qui no risca no pisca.
2: A la reina la tendràs?
1: A la reina, bé, imagina't, realment...
3: Imagina't, Ana Maria, en sa reina.
0: Crec que no fa declaració.
1: Jo faré el que me digui.
2: Clar, no? Com que només he xerrat d'en Bardem.
1: Bé, home, i tots si, els que passin.
0: Si vols xerrar nosaltres, estarem encantadíssims de la vida.
3: T'imagines qui va amb Pedro Pascal, de públic?
0: Home.
1: Mira,
2: a
1: jo
2: mi,
1: ho deixo tot.
3: Ja que és per aquí.
1: Ja guanyo el micròfon i espinga i tot el que sigui. Però no.
0: Això serà diumenge també.
1: No mos creem il·lusions.
0: Amb un bon bater de sal que haurà fet a la Misericòrdia, però nosaltres estarem allà per explicar-ho. 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
3: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I tenim un telèfon que és el més famós de les Illes Balears, 971-13-99-00.
3: O també ens podeu escriure a Instagram, @tentolIV3, al Facebook de Tentol.
1: O el correu electrònic.
2: O sorpresa!
1: Que no és altre que tentol@iv3radio.com.
0: Molt bé, mos ha quedat molt bé per ser final de mes.
3: Sí.
0: Miquel, molta gràcia, fins aquí una estona.
3: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar la nostra tècnic. Una dona que ja frissa de pujar cap a Pollença. Ja. Dilluns, tens festa?
2: No.
0: Tens festa dilluns? Dilluns
2: has de fer
0: Tentol.
2: Ah, vaja.
0: Prendrà un pot de ressaca, però ella serà aquí, com sempre.
2: Escolta,
0: fantàstic.
2: Que jo també pujaré diumenge. A Pollença.
0: Està molt ociós, en Celestia.
2: Sí.
0: I de Margat Cifra.
2: Ja tens el vestit planxat, de Cristiana.
0: Sí, vestit planxat i tot.
1: Tot preparat.
0: Preparat. Margat Cifra, moltes gràcies, de Pollença. Són les 3 i 22 i ara mos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui a Tentol.
4: La rabiosa actualitat.

0: I de cim, ens toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui. Ja sabeu que durant aquests mesos que fa calor forta venen aquí persones de tots els pobles de totes les illes i concursam amb ells amb les paraules i amb els seus pobles. Així que, de moment, tenim una classificació molt ajustada perquè ara ja tenim dos primers, perquè estan empatats. En tercera posició tenim Alaró, que va fer 75 punts. En segona posició hi ha Campos, que en va fer 80. I en primera posició, empatats a 85 punts, hi ha Porreres i Cap de Pere, que ha entrat en aquesta classificació. Què passarà avui? Què passarà aquest mes d'agost? Ai, quin nervis, poden passar moltes coses.
1: Clar, és que ahir no mos esperàvem el que va passar. No. 50 malnoms en un minut va ser una cosa bastant inèdita. Per tant, aquí no deixant de sorprendre'm-vos.
0: Tot pot passar.
2: La canguis aquesta... que fre, en saben.
0: En saben, en saben. Ara, però, hem de conèixer quin és el poble d'avui.
2: Sí, i del poble que avui tanca més, eh?
0: Més.
2: Sí, més,
0: no,
2: més.
0: No, perquè... competició.
2: No, no, no, no competició. Llavors tenim tot el mes d'agost, eh? I d'ahir... Qui tanca més a la Batussa Tèntoles, Sóller.

0: Clar que sí. Mentre el món sigui món, jo seguiré sent Solleric. Això és una cançó que fa poble.
1: Sí.
2: I tant.
0: Mai millor. Solleric és la millor, visca sa fira, i és firo, això diuen, aquesta cançó. Fantàstica, perquè avui parlam amb el poble de Solla. Solla és aquesta ciutat, aquest poble gros, situat a la costa nord-oest de l'illa de Mallorca. I ara escoltam aquesta cançó, Soc Solleric, que és una cançó de Solla, que enalteix, com dèiem, el poble d'aquesta comarca de la Serra Tramuntana de Mallorca, amb molta tradició i molta solera, amb elements tan característics com el tren de Solla, les cases modernistes, com ara Can Prunera, el port de Solla, el firó, les festes de Sant Bartomeu o les taronges.

0: Sóller té una població aproximadament de 14.000 habitants, perquè més de la ciutat de Sóller, el poble de Sóller, trobam els nuclis d'Esport de Sóller, de l'Horta, de Viniaraix, del Conassa, que és una alqueria antiga situada molt a prop de la mà. El gentilici de les persones de Sóller és Solleric i Sollerica, o Solleric i Sollerica, com ho vulgueu dir. Està connectat amb tren que enllaça amb Bunyola i amb Palma, amb el tren de Sóller. També hi ha un túnel, que ja ho sabeu, que d'ençà de 2017 va deixar de ser de pagament, o també, si no voleu anar pel túnel, hi ha Escoll, i que abans d'haver-hi el túnel, òbviament, la gent havia d'anar a Sóller, Pascoll de Sóller. Sóller compta també amb port marítim, esport de Sóller, són famoses les seves cases construïdes per emigrants sollerits que feren fortuna a les Amèriques i tornaren a principi del segle XX coneguts popularment com a indianos.
1: Ell va dir kimonos, ella maniquins, ell va dir tigres.

0: en Joan Miquel Oliver, que també et solleric. Ai, va néixer, el manco. I el seu nom de Solla, no d'en Joan Miquel, és d'origen àrab, procedeix del topònim Sollà, i aquesta ciutat, que des d'antany ha estat qualificada pels seus habitants com a una illa dins Mallorca. Això és pel seu ancestral aïllament i que amaga un patrimoni molt ric amb esglésies, monuments, cases senyorials, museus i també palaus. Els seus estracarrers i el seu nucli antic ens traslladen a la visita a diversos segles enrere. Solla, a més, és un bressol de l'arquitectura modernista a Mallorca. I l'escut de Solla presenta un sol, senyal parlant al·lusiu a la primera síl·laba del nom de la població, so, sostingut per dos lleons, sol i dos lleons. I avui tenim refranys, sí, de Solla n'han trobat molts de refranys, en direm uns quants. Per exemple, com en jo Celestí.
1: Vinga, endavant.
0: A Solla n'és bona gent i bon caràcter que tenen, però llavors es venen i se'n riuen de sa gent.
1: El meu no sé si el millor, eh? A Solla, que és Vila Gran, tots són capellans i canonges. Si no fos per ses taronges, es moririen de fam.
0: Ai, vaja, encara n'hi ha un altre. A Solla saben qui són, a Vinyaraix tot ho saben, a Fornalut se menjaven un asa passat pas fort.
1: Ah, vaja.
0: Però bé, Solla, Vinyaraix i Fornalut, aquesta... toca't aquestes tres poblacions de properes a Solla. Així que, ja ho sabeu, un Solla avui, un poble amb solera, un poble amb història, avui jugam amb Solla.

I per continuar, i abans de conèixer els nostres representants de Solla d'avui, vos hem de dir la pregunta del dia. I avui la pregunta diu així. Aquest estiu vos demanam pels paragentilicis, aquesta paraula que significa els mals noms de que reben els habitants d'un poble per part dels pobles del voltant, del seu redol. Ja ho han dit que n'han dit molts durant aquests dies, però ara avui volen saber el de Solla. I la pregunta és aquesta. Quin mal nom reben els habitants de Solla?

0: Idò, sabeu mal nom de Solla, tu en coneixes cap Celestín?
1: No, tant per mi que no. No.
0: Jo tampoc.
1: Tu?
0: No. Però ni el sí. Palco, m'imagino.
1: Sí, i en volen saber.
0: Sí. Ara, això és el que demanam, a menys que diuen els oients. Per
1: exacte.
0: Jugar, sempre tenen dues maneres de fer-ho.
1: Ho podeu fer a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o podeu telefonar al 971-13-99-00, com sempre, 971-13-99-00.
0: Idò, aquesta és avui la pregunta. Ara tot d'una tornam i coneixem els sollerits.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: I que també ho ha...
2: Torna la Lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
2: Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: de si són les 3 i 33 i som en directe i avui tenim una pregunta. Man, com els diuen els habitants de Solla, els sollerits, els solleriques, i no sé si tenim cap resposta, però sí que tenim més refranys i més maneres de dir-ho. Per exemple, he trobat aquesta que m'agrada molt, diu: a Solla són butzerruts.
1: Ah.
0: Què vol dir butzerruts? No ho sé, per aquí arriben. Mm. Artà són artillers, a Sant Llorenç granoters i a Sant Cervera aguts.
1: Ah, mira.
0: També aquesta classiquíssima que diu: a Pollença diuen la, a Pollença diuen la, a Solla diuen l'u, amb aquesta cosa de la u, a Valldemossa diuen tu i a Ciutat vostra Mercè, que també l'han sentida. A Solla no és molt endins, si voleu anar estimada, allà estareu regalada de taronges i poncins, per exemple. O si dusa el coll de Solla, hi haurà aigua de bombolla.
1: Mm-hmm.
0: Això darrerament no passa massa. Però bé, ara tots ho reconeixerem, els nostres convidats avui de Solla.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: I doncs, sí, com vos dèiem, arriba el moment de conèixer els representants de Solla, del poble Solla d'avui, però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Albert.
9: Juan Antonio.
10: Guillem.
7: Són parents? Són casats?
8: Sense compromís, tot sol.
9: Casat i amb tres fills.
10: Casat i sense fills. Bé, dos moixos.
11: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
8: Tenc 37, faig feina a l'Ajuntament de Solla i col·labora en la casa MIB3, la qual no és cap favoritisme.
9: Tenc 51, professor de cuina, cuiner i també col·laborador de MIB3.
10: Pues jo en tenc 55, faig feina d'informàtica són espases i és la primera vegada que sóc aquí.
0: Molt bé.
12: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
8: Un clàssic de Solla, en el convent.
9: A l'Institut de Solla.
10: A l'Institut i després a l'UIP.
3: Vull saber coses teves. On treballes?
8: Solla 2010.
9: A l'Institut com a professor.
10: A l'Hospital de Son Espases.
6: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
8: Bastant bé, és veritat.
9: No me'n puc queixar.
10: Jo no me queixo.
13: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
8: S'esquí, tot i que no puc darrerament. I s'excursionisme.
9: La setmana passada era fent submarinisme a Tubent, en Sembefia. Ah.
10: Pues jo et dic, una lesió d'espatlla va fer que deixés de fer qualsevol esport i deixar de ballar ball de bot, que era el que fa.
14: Sap algun acudit?
8: Eren dos i cauer del mig.
9: Jo no en contaré cap, perquè si no la meva família em trobarà de que nostra.
15: No.
10: Jo tinc prohibit comptar els acudits en públic.
15: De bons som, que són.
10: Són molt dolents.
0: Són molt dolents. No n'hi ha cap de Solla? No en teniu cap?
10: No.
15: De tant dolent que és.
10: No. Si vols, tot dic un.
15: Sí, clar.
10: Diu, tu utilitzes la IA? Sí, i la E, la O i la U.
15: D'acord.
0: Modern.
3: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
8: La posta de sol, i d'aquí 15 dies ni te compt.
9: És de matins, em vas berenar.
10: Jo som més de vespre.
16: Una actuació extraordinària.
17: Deixem-ho per avui.
18: Moltes gràcies.
0: I les ausències responen a aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar els nostres sollerits d'avui, Albert Dardem, benvingut.
8: Hola.
0: Juan Fernández.
9: Hola, què tal, com estàs?
0: També. Guillem Bernat. Guillem,
10: hola,
0: com estàs?
10: Molt bé,
0: molt
10: bé.
0: Molt bé, que xiste, oh?
10: Mm. A mi me diuen que són dolents, però bé, jo, a mi em fan gràcia.
15: Ha estat bé per s'estrena, que sí, faci vetres. Sí, ha estat
0: temàtic, la vegada que
19: a més, no? Sí. En la seva feina, era dient.
10: Sí. Ara és millor que no en conti cap per no baixar el nivell.
19: Exacte.
15: No, han de pujar.
0: Ell està actualitzat, perquè hi ha gent que compta en compte de fa 30 anys, però tu no, tu estàs al dia.
10: Nosaltres a la feina es volem comptar d'aquest tipus d'acudits, intentant coses noves per sorprendre els companys. anys.
15: Ah, vos contava acudits.
10: Sí,
15: feina.
10: Sí, sí.
15: Està bé, això.
10: Hombre, si no, se fa molt llarg.
15: Clar, s'ha entretengut.
10: Fa molt llarg.
0: Què fa una informàtica a Son Espases?
10: Pues jo estic a la part de desenvolupament. I, no sé, per dir-vos coses. Si heu anat a Son Espases, pues la pantalla aquella que us diu el numerito i tal, pues ai, aquesta sí. Ho he fet jo. Per exemple, les pulseres on poses teu número i això, també ho he fet jo. O sigui, pues fa aplicacions noves per l'hospital.
15: T'enduit, idò. T'enduit amunt.
10: No, jo no, però les pulseres sí.
0: Tot i que t'ha costat un poc arribar avui.
10: Oi, sí, no, ha estat complicat.
0: A tot? Sí, Juan, en tu, pues tu n'has...
9: Fins al túnel, bé, ha estat d'arribar a Sant Sardina i ha estat ja estat de... No puc agafar l'autopista, he d'entrar per dir en Palma i fer vingudes perquè l'autopista estava saturada.
0: Estava plena. Ànims sí. A tots els conductors. Avui final de mes, final de setmana, són moltes coses que s'ajunten.
15: Què vol dir? Que tothom partia de Solla?
9: Jo crec que sí, o se anàvem de viatge a l'aeroport, tots, en aquell moment.
0: Sí. Sí, han de passar per Palma i per la via cintura. Albert, tu has arribat bé, i prest.
8: Sí, perquè volia anar saludant els companys que tenc aquí, que de matins. I sí, s'intercanvi entre juliol i agost, que és cap de setmana més conflictiu en el trànsit, ara. Aquest és de l'eclipse, ja veurem què passa.
0: Ai, ui, sí. Clar, vosaltres sou el lloc privilegiat,
8: sí.
0: Tot el des de Solla se veurà superbé.
8: Sí.
9: Hombre, cada vegada s'està tornant més complicat cercar un lloc on podran anar a veure, se'n suggeri,
15: que... Clar, si no vos tapen.
9: Sí.
15: La vista.
0: O bon, ho mirareu vosaltres, se pot dir...
8: Sí. Jo me'n vaig a un olivar, a prop del mirador de les barques, per tant...
0: Allà. I aniràs un dia abans o aniràs a peu?
8: Ho provarem a tenir dia, i si he d'anar a peu, aniré a peu.
0: T'hi posaràs prest, ja.
8: Sí.
0: Per si un cas.
9: Nosaltres també partim muntanya per amunt, cap a un olivar, i ja tenim el lloc cercat, ja fa un parell de setmanes que l'hem escollit, i pensant que estirà bastant bé.
0: Clar, segur, home, un olivar no hi ha res millor... A més, amb vistes a la mà, no?
8: Sí,
15: totalment. I fareu berenada, supòs.
9: Sí, sopar. Ja hem de veure, hem de fer sopa, gairebé.
0: Sí.
10: Guillem? Jo ho tenc més complicat perquè no tenc olivar per anar. Així que segurament a Sant Esport, pues, segurament trobaré qualque racó d'aquests mal d'arribar, d'aquest que només sap la gent de port. I sempre hi ha la possibilitat d'anar a la Torre Picada, que haurà molta de gent segur, però l'esplanada ja és enorme i no crec que hi hagi problemes per veure-ho.
0: Fet d'esport, Guillem.
10: Sí, jo som d'esport. Estic exiliat a Solla, però som d'esport.
8: Seran com unes campanades de cap d'any, però a la bèstia.
0: Sí, totalment.
19: Sí, només s'enxerra d'això. I més tu, que t'agrada la meteorologia, deu ser un dia superdestacat dins el teu calendari de 2026.
8: Ja fa molt d'anys que estic pendent d'aquesta data.
19: Ja fa anys, imagina't.
9: Clar. Jo crec que, Albert, després d'aquestes setmanes que m'ho donant informació... Jo crec que la gota de plorar li caurà en aquell moment i per fi hem arribat.
0: És que l'altre dia llegia un article d'un científic que deia que mos pot canviar fins i tot el caràcter, l'humor, hi pot haver com una espècie d'adrenalina que mos pugi molt i no sabem per què.
8: Està comprovat. En el darrer eclipsi que hi va a les illes, l'any 1905, van agafar de voluntari una persona, la van omplir de cables per estudiar les reaccions fisiològiques i se va notar que hi havia alteració durant els segons de màxima oscuritat.
0: Vaja. Mm. Això vol dir que després tindran com a ressaca una vegada hi passat l'eclipsi?
8: Podria ser.
0: Tenir una certa connotació. Sent demà no estarem bé.
8: Bé, mos agafarem el dia lliure per si acas.
15: Ui, si podem, sí.
19: Sí, anava a dir, no sé si...
0: És a dir, dia 12 estarem bé i dia 13 no tant.
8: Pot de ressaca, pot ser.
0: Bé, no ho sé, ja ho comprovarem, però déu-n'hi-do.
15: Creus que satisfarà expectatives?
8: Si no estan ni igualats, sí.
0: Ah, uep.
19: Que tothom se porti bé, per favor, i se pori ses ueres convenient i totes aquestes coses, perquè... Pot ser greu, però bé.
0: Sí, la Sant Nicolà no hi poden fer res, això ja...
8: Sí, però imagina't
0: la gent
8: que ha gastat un dineral per veure l'eclipsi a un hotel, haver de pagar això per veure quatre nius.
15: Bé, ai, això ja va a compte cada cop.
8: Sí.
10: Veurà la fosca.
8: Exacte.
0: Com estàu per Solla? Bé?
9: Bé.
0: Sí? Sou molt sollerics? Sou d'aquests que sentiu els colors?
9: Sí. Ja sempre que surt del poble, sempre tot el que faig i poses un nom de Solla.
0: Sí,
9: així que...
0: Jo som de Solla. Sí, de més, com que teniu també que parlar, teniu com amb molta personalitat, la gent de Solla, molt pròpia.
10: Jo vaig, moltes de vegades xerrant, el típic, tu ets de Solla, m'ho han dit 50.000 vegades. Me'n recordo a la universitat que es camarer sempre et sugeric i és una cosa que... i censuric gairebé és només xerrant i...
0: Ja t'ha quedat. I vos coneixeu tots...
10: més o manco de
9: la sí, mateixa... Sí, sí, me'n coneixem. Sí, sí. Bé, en Guillem i jo estem en el mateix grup de Vall de Bot.
0: Ah, sí?
9: Sí, s'està a tramuntar.
10: I a més som amic de...
9: Bueno, som amic de la de Fantesa.
10: Sí, d'aquella
9: tota la vida. I en el Bé, pues, també, ens coneixem de, sí, del poble i de les xarxes i de, bueno, molt d'actes.
0: I també sou molt festosos perquè teniu festes al llarg de l'any.
9: Sí.
10: Sí, un parell.
9: No mos podem queixar de festes de Solla. Anem bé.
0: Nou servits. Va bé. Doncs ja els escoltau. Avui amb aquest tret sollerín al verd, en Juan Aninguiem, jugam amb el seu poble, Solla.
18: La batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Està preparat per jugar?
8: Vinga.
0: Clar que sí, així m'agrada. Idò, jugarem amb el poble de Solla en aquesta primera prova. Tendrà un minut per filar paraules, una paraula.
15: Au, som-hi, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior. Teniu un minut i obteniu un punt per cada paraula encadenada que faceu.
0: I la paraula que haureu de començar és arenga. Per tant, començam amb una A. Teniu un minut, temps.
8: Aigua.
9: Avió.
10: Animal.
15: Avió.
10: Avió. Oscur.
0: Molt bé.
8: Rata. No mira ningú.
9: Aire.
10: Espeuma.
8: Artista.
15: Altra.
19: Cesat sempre.
15: Dominen.
9: Anra.
0: I una altra.
10: Ànec.
8: Casal.
9: Iaro.
0: Molt bé.
10: Òscar.
8: Ràdio.
9: Os.
10: Safato.
19: As. Una

0: avui jugam amb mestres. Endavant la següent prova.
1: D'on m'has dit que és?
0: Albert, Juan, en Guim, ara haureu d'identificar la persona que sentireu xerrar, les persones, perquè heu d'identificar un parlar d'un lloc, de les Balears. Són 5 punts si endevinau l'illa i 5 punts si endevinau el municipi.
2: Així és. Vinga, som-hi.
0: D'on és aquest parlar?
3: Hem de reivindicar el producte local i un dels productes locals és la Barcella. Nosaltres tenim la Barcella original, que és la de bronze, però d'aquella sortien les Barcelles vinculades a la part quotidiana, podríem dir. Després també hi ha els odres de vi i de dins s'hi posava vi. Després també hi ha unes gerres de metall per posar oli.
0: Entra. Què trobau? Ens ha explicat coses també del seu poble, municipi. Començant per l'illa. Quina illa creus que és?
4: Jo penso que és Mallorca.
5: Jo crec que és Mallorca.
0: Molt bé, som a Mallorca. Ara haureu de dir el municipi. Estàveu molt pensatius, eh?
5: Sí, sí, no sé.
0: Què trobeu?
5: Xerra de vi, el meu vin i salenca, hi vam ser a poc.
4: Sí, jo penso que és un municipi de centre d'Esplà. No és ni Pollença ni Solla.
5: Ni Solla. Ni la zona de Vall de Mosa, tampoc.
4: Jo dic que amb en Guillem, penso que si xerra de vi i tot això...
0: Podria ser.
4: Vinissalem o Pla Llevant.
0: Ha parlat d'una Barcella, però.
4: Sí.
0: Una Barcella real.
2: En Toro no en fan de vi,
5: eh? Ens podem equivocar, o sigui...
2: No, això està clar.
0: Tornem a escoltar, amem.
5: Amem.
0: Fixeu-vos-hi.
3: Hem de reivindicar el producte local i un dels productes locals és la Barcella. Nosaltres tenim la Barcella original, que és la de bronze, però d'aquella sortien les Barcelles vinculades a la part quotidiana, podríem dir. Després també hi ha els odres de vi i de dins s'hi posava vi. Després també hi ha unes gerres de metall per posar oli.
6: Entra.
4: És que, curiosament...
5: És que aquestes és que fa són molt...
0: Ah, ha fet unes és un poc rares.
2: Clar, sí. Fixàveu amb la Barcella, el vi, però clar...
5: Aquesta és molt... No sé.
4: Albert?
2: Albert, no diu res, eh?
0: Albert, pensa.
2: Sí.
0: Dubte.
5: Pot ser consell,
7: jo. Jo no vull dir consell, però...
5: No, m'ho pari bé. Joseta no ho és.
4: Joseta no és.
5: Però potser consell sí que pot, això. Per a zona d'allà.
7: Sí. Sí? De quina cara que potes.
0: Mallorca?
2: Mallorca, segur.
4: Mallorca, segur.
8: Sí, Mallorca, correcte.
0: I municipi?
7: Vinga, consell.
0: Consell?
4: Vinga, consell.
2: Sí?
0: Correcte.
5: No,
0: però anàveu bé, perquè fan una E especial. Perquè són de Sineu.
2: I únic.
5: Era l'altra opció, perquè tenia un company Sineuer, però ja està.
7: El poble que alfabèticament està abans que Zoya.
0: Idò, mira quines coses, Albert. Idò, sí, i allà tenen una Barcella, però això explicaven que era la Barcella real, la tenen encara, que és de bronze, la tenen a l'Ajuntament, i era la Barcella que servia per fer d'exemple de les altres Barcelles. Prenien la mida.
4: Ah, per això no ho coneixia.
0: I per això, sí.
4: Haurem d'anar a fer turisme fins allà.
0: A Sineu.
5: I vàrem fer fa molt d'any, un llibre per Sineu. Però no era d'aquest tipus.
0: Era més nocturn, aquell turisme.
2: Sí, se'n solia fer, eh?
5: Sí.
0: Molt bé. I de 5 punts més?
7: T'anava a fer un acudit pel molt dolent.
0: Fel?
7: Jo, per l'hivern, soc de neu. Sí, neu.
8: Molt bé, Albert.
2: Ha estat bo, també, eh? Ha estat bo, l'apuntam.
0: Home, un home que cerca la neu a una illa com Mallorca té molt de mèrit, eh?
8: Sí.
7: I darrerament encara més.
0: Darrerament, ja... Del tot.
2: No, i que ho considera esport, eh?
7: Sí.
2: Bé, esportes.
7: Sí,
2: no?
7: Sí.
0: 5 punts més per valtres, quants en tenim?
8: 21 punts.
2: 21 punts.
0: I ara bé.
2: Molt bé.
0: Una prova molt bona.
1: L'embarbussament.
0: I doncs, si tenim un embarbussament per valtres, l'haureu de dir sense interrupcions ni errades, si podeu. El podeu dir tot tres o com valgues trobeu.
2: Sí, són 10 puntets si el deix fil per randa i si no, na Marga Cifra baixarà puntuació.
0: Ai, pobra Marga.
2: Si no, està del tot bé.
0: Atenció, parau, atenció, que avui l'embarbussament és aquest.

0: Cocodrila, a cocodrilate cria.
1: Cocodrila, cudrilate.
2: Cocodrila, cocodrilate, cria cocodrilos a cocodrilates.
1: Cria cocodrilos a cocodrilates.
0: Cocodrilos a cocodrilates.
3: Cocodrila, cocodrilate, cria cocodrilos a cocodrilates.
4: Ao cocodrilo que não cria cocodrilos a cocodrilates.
2: Ao cocodrilo que não cria cocodrilos a cocodrilates.
5: O cocodrilo que não cria cocodrilos a cocodrilates, cria cocodrilos a cocodrilates.
1: Cocodrilos a cocodrilates. Cria cocodrilos no cocodrilates.
3: Cria cocodrilos no a cocodrilates.
4: Cocodrilos no a cocodrilates.
0: Cria cocodrilos no a cocodrilates.
6: Cocodrilo a cocodrilate, cria cocodrilos a cocodrilates. O cocodrilo que não cria cocodrilos a cocodrilates, cria cocodrilos no a cocodrilates.
4: Cocodrilos
2: no a crocodrilates.
0: Cocodrilates.
1: Cocodrilo a cocodrilate.
5: Cria cocodrilos a cocodrilates.
2: Cocodrilates.
7: Ai.
8: Primer de tot, l'amantes. L'amantes.
7: Sí.
9: Supòs.
7: Albert. Vinga, dale, dale, que no Albert el té.
10: Cocodril a cocodrilat cria cocodrils a cocodrilats. Cocodril no a cocodrilats no cria cocodril no cocodrilat.
7: Ahà.
11: Més o manco.
7: Molt bé, eh?
11: Sí.
8: Una versió...
7: No l'has dit perfecta, però...
8: Ja, una versió Albert.
7: Molt bé. Mm? Ho voleu provar, vosaltres?
11: Ai.
12: Cocodril no cocodrilat cria cocodrils o cocodrilats que no cria cocodrilats.
7: També bé, Juana.
8: No sé si és gramaticalment correcte.
7: El teu company ho vol provar.
9: Provarem.
7: Vinga, clar que sí.
9: Cocodril a cocodrilat cria cocodrils a cocodrilats. Cocodril no a cocodrilat no cria, no, cria cocodrils a, no a cocodrilats.
7: Molt bé, molt bé, molt bé. És molt difícil, aquesta.
11: Sí. No vos heu trobat gens?
7: No.
11: Lo mal de fer recordar perquè és llarg,
7: sí,
11: però
7: sí.
11: La pronunciació molt bé.
7: Marga, què trobes? Ho han fet bé avui, eh? Au, quant de punt li donem?
8: Un 7.
7: Ja crec que li poden donar un 8. Un 8, clar que sí. 8
8: punts. Un 8, un 8.
7: Que era dificilíssim,
8: sí.
7: Aquest.
8: Sí, sí,
7: dificilíssim.
8: Sí, sí, sí.
12: És que això, jo no tenim cocodrils.
7: No. Clar. Ni solla ni...
11: Mallorca en general, no.
7: Crec que no.
9: Hi havia drac de palma, no, o sea, drac de coca.
7: Drac de palma sí que n'hi ha.
9: En tenia.
11: Bé, en el Museu de Costitxa que n'hi ha un de cocodril.
7: També, també. Sí, no, i està embalsamat també el drac de coca aquí a ciutat. Molt bé, 8 punts més que sumen en el vostre marcador i mos queden dues provetes.
13: Guanya qui la sap més llarga.
7: Molt bé, ara vos farem dues preguntes sobre Solla. Tindreu dues opcions de resposta i cada resposta correcta val 2 punts. Primera pregunta. Començam i ho feim xerrant de les vostres particularitats fonètiques. Com bé sabem, a Solla feis aquestes erres un poc francesades, també... Teniu diversos francesismes i tot això respon al fet que al segle XIX hi va haver una crisi agrícola que va afectar la producció de taronges de tota la vall, una producció que significava un motor econòmic i llavors molta gent va haver d'anar-se'n, va haver d'emigrar, sobretot cap a França.
10: 1865.
7: Mira, gràcies. Però les preguntes, sabeu quina regió de França varen emigrar els sollerits al segle XIX majoritàriament?
8: Cap al Llenguadoc o cap a Alsàcia?
7: Quina zona? Què trobau?
12: Cap al Llenguadoc.
7: Llenguadoc?
8: Sí.
7: És correcte.
8: Així és. Molt bé.
7: Efectivament, majoritàriament se va anar a la zona del Llenguadoc, que està com més al sud, que és que connectava més amb Solla i, per tant, més a prop de la mà. El Llenguadoc, el Sàcia, cau un poc més amunt. Fantàstic. Segona pregunta. Ara passam a un altre dels elements identificatius de Solla, que no és altre que el tren o el ferrocarril. El ferrocarril s'explica que va ser encarregat el contractista d'obres Luis Bovio, que va comprar el ferrocarril de Mallorca, una petita locomotora. Aquesta s'utilitzava com a tractor de maniobres al port de Palma de la línia de tramvia que travessava ciutat. Bovio la va batiar amb el nom de les seves dues filles. I la pregunta és, sabeu què nomien? És a dir, quin nom va posar la locomotora?
12: Sí.
8: Sí?
7: Sí?
11: A veure.
7: Sense opcions?
8: Hi ha opcions, eh?
12: Maria Cristina?
10: Sí. Maria.
7: Dóna'ls-hi les opcions.
8: Dues opcions. Catalina Esperança no. O Maria Lluïsa.
12: Maria Lluïsa. Jo
7: he dit
12: Maria Cristina.
7: Sí. Molt bé. Maria Lluïsa. Mos queda una prova i definitiva.
14: Amb la paraula a la boca.
7: darrera prova per Sóller, ara haureu de dir en un minut paraules relacionades amb la vostra ciutat. La
8: exacte,
7: vostra ciutat.
8: Veurem què vos toca, que si mal noms, topònims, nom de carrers, personatges de Sóller, noms de comerços o llinatges.
13: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
7: Noms de carrers de Sóller. Teniu un minut, temps.
10: Bisbe Colom.
12: Carrer de Samà.
9: Carrer de Sayuna.
10: Bausà.
12: Carrer Fortuna.
9: Carrer de Rierodes.
10: Avinguda 11 de maig.
12: Antoni Montis.
9: Urbanització Sassini.
10: Avinguda d'Astúries.
12: Carrer Francisca Potés Alcobé.
9: Carrer de Cetro.
10: Carrer Palau. Carrer Costa i Obera.
9: Carrer d'Esvent.
12: Carrer Bonany.
9: Isabel Segona.
10: Carrer Pere Serri, Bussà.
12: Avinguda Juli Ramis.
9: Carrer de Cap de Mort.
10: Carrer de Samà.
12: Camí de Can Deià.
10: Carrer de Gran Via.
9: Carrer Santa Catalina.
10: Carrer de Santa Teresa.
9: Carrer de Mallorca.
12: Carrer de Sant Bou.
9: Carrer de Poloni.
10: Carrer de Castilladors.
9: Carrer d'Estravés.
12: Camí de Cascarreter.
10: Carrer de Bonany.
9: Carrer de Montis.
10: Carrer de Sol.
12: Passeig de la platja.
10: Carrer de la lluna.
7: Temps! No heu repetit qualcuna, sí, però ho heu fet molt, molt, molt bé. I crec que n'heu dit 34, 35?
8: Jo n'he apuntat 35, perquè sí? Crec que n'heu repetit dos.
11: Sí, n'han repetit dos.
8: Tant havia que feu que...
7: I de 35 punts per Sóller, i avui la ciutat de Sóller, municipi de Sóller. Sollerits, han aconseguit...
8: Ai, Sóller...
11: 68 punts.
7: 68 punts.
12: Bueno, molt bé, molt bé.
7: Molt bé, molt bé. Moltíssimes gràcies a totes, ha estat un plaer.
10: Gràcies.
12: Moltes gràcies per ser convidada, és un boig estar aquí.
11: Gràcies
7: per
11: venir.
7: Que passeu molt bon estiu, hem passat molt de gust de conèixer-vos.
10: Un plaer com sempre estar aquí cada any, Margalida.
7: Gràcies, força Sóller.
10: Gràcies.
11: Força. Gràcies.
9: Gràcies.
13: IB3 Ràdio, les notícies de les 4.
14: Bon dia. Avui, últim dia de juliol, un divendres en què molts comencen les vacances d'estiu. De fet, a aquesta hora hi ha circulació lenta a diverses carreteres de l'illa. Per això, connectem amb la sala de control de la DGT per veure com està el trànsit a aquesta hora. Juan Amplanes, bon dia.
15: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions que trobaran a la via cintura, a l'altura de sortida de Son Rapinya fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca i a l'altura de Can Blau fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista Llumalló en sentit aeroport. També trobaran retencions a la mateixa autopista Llumalló, a l'altura de l'incorporació des de la via cintura fins a l'altura de sortida cap al polígono de Sonom en sentit Llumalló. I perquè va afegir tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Andratx com des de l'autopista d'Inca. Això està pel moment. Molt bon dia.
14: Gràcies per aquesta informació de servei. Com dèiem, avui comença l'operació sortida de les vacances d'agost. Els aeroports de les illes operaran fins diumenge més de 5.000 vols. És un 1% menys que el mateix període de l'any passat. Pel que fa a les tendències de viatge, el president de l'Agrupació Empresarial d'Agències de Viatges, Aviva, Pedro Fiol, explica que els paquets vacacionals amb vols xàrter han estat una de les opcions més recurrents.
16: La demanda s'ha mantingut, però el client està molt més sensible en el preu i ha esperat fins en el darrer moment sempre que ha pogut per intentar aconseguir les millors ofertes i també per aquest context geopolític que ha creat certa inestabilitat, sobretot a l'hora de prendre decisions com el fet de triar unes destinacions per anar-nos de vacances.
14: Aquests dies la calor continua i el risc d'incendis també. En aquest context, el cos de bombers de Mallorca reforça la seva flota amb l'adquisició de 15 noves furgonetes. Ha estat gràcies a una inversió de 420.000 euros del Consell Insular. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha destacat la importància d'invertir en el cos en un moment d'elevat risc d'incendis.
17: Perquè volem un cos de bombers preparat, un cos de bombers actualitzat i un cos de bombers capaç de fer front a qualsevol acció preventiva, però sobretot també accions d'emergència.
14: Més de 145.000 persones viuen a les illes a zones no aptes o en risc per al consum d'aigua. Així es desprèn d'un informe elaborat per l'Aliança per l'Aigua amb dades del Ministeri. Asseguren que la massificació turística i el mal estat dels aqüífers i la xarxa de clavegueram està provocant una situació que pot derivar en un problema de salut pública. Ho explica el portaveu de l'Aliança, Rafael Tur.
18: Hi ha un problema estructural en els clavegrams, que hi ha molta intrusió d'aigua marina perquè els clavegrams seran oblidades, és més fàcil fer-se una foto de vora un poliesportiu o de vora una rotonda que no de vora un clavegram. I com que no és sexy o no és cool, pues els clavegrams s'han deixat sempre de banda.
14: La Policia Nacional adverteix d'un increment d'intents de sextorsió a Eivissa a través de les xarxes socials. En molts de casos, apunten les víctimes, són menors d'edat. Es tracta d'un delicte que consisteix a guanyar-se la confiança de la víctima perquè aquesta enviï fotografies o vídeos de contingut sexual. Una vegada el delinqüent té aquest material, demana doblers o fa altres exigències sota l'amenaça de fer públiques les imatges. Els agents aconsellen denunciar-ho. Interior calcula que ja han tornat al Marroc 25.000 migrants dels 60.000 que han entrat a Ceuta. El balanç també deixa 34 morts. El president del govern de l'Estat, Pedro Sánchez, ha condemnat la violació de la integritat territorial espanyola.
19: Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
14: Hem arribat a les 4 i 4 minuts. Més informació al butlletí de les 5.
13: Més informació a ib3noticies.com.

0: Heu de saber que després de més de 30 anys, canviar el Felip, un dels bars més emblemàtic de Palma, tanca les seves portes.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment per encetar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Aquí tenim totes les lletres i també tenim en Miguel Soler, que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb la ciutat de Solla, ara mos toca saber quina és la notícia del dia.

0: I doncs, sí, per conèixer la notícia del dia, tornem saludant a Maria Pons.
1: Com va?
0: En Celestí Olivé.
2: Som aquí.
0: I també a Miquel Jung.
3: Bon dia.
0: Com estem? Bé. Miquel, avui una notícia relacionada amb un establiment de, de Palma, un dels millors variats de Palma.
3: Això diuen.
0: Això diuen. Jo no els he tastat mai, vosaltres els
2: heu... Jo sí.
0: Sí, ara, Celestí, tanta sort.
2: Ara feia temps que no hi anava. Sí.
0: Però dels més emblemàtics
2: de ciutat.
0: No m'hi
2: he pogut acomiadar. Sí, però sí. Clar, ho tenc a prop.
0: Ho tens, sí.
2: Tenc a prop de... Sí, sí. Sí, de que nostra.
0: I d'avui parlem del bar Can Biel Felip de Palma, que aquesta setmana ha anunciat que tanca.
4: Sopeta de brou, frit call dos peus de porc, ensalada de tonyina, escalop, xuta't en el forn, si pia la planxa, llom torrat i caragols. Bon profit!

0: pinya tropical.
1: I ja sí, el tancament d'un bar mític, d'un establiment autèntic, sempre és una mala notícia per un poble o una ciutat, i aquesta setmana han conegut la decisió del bar Can Biel Felip de Palma de tancar les seves portes després de més de 30 anys obert.
2: Varen conèixer la notícia a través d'una publicació a les seves xarxes socials amb una glosa que deia: tot arriba a la fi, Can Biel Felip també, una vida, un plaer, aquí hem fet un llarg camí i a tothom, jo vos vull dir, que dins el cor vos duré.
3: Que guapa, eh? Que t'apareix. Sí. Aquesta glosa anava acompanyada d'un missatge que deia, entre altres coses, que hi ha decisions que mai no són fàcils i aquesta no és una. Després de tant d'anys entre fogons, ha arribat el moment de baixar la persiana i acomiadar-nos d'una etapa que ha marcat les nostres vides.
1: En aquesta publicació a les xarxes socials també explicaven que Can Biel Felip ha estat més que un lloc on gaudir de la cuina mallorquina, ha estat un punt de trobada ple d'històries, celebracions i records. Acaben el missatge de comiat amb un: visca el Variat.

0: I de canviar el Felip, fundat per Vial Roca el 1994, aquest bar es va arribar a convertir en un punt de trobada a Palma pels mallorquins, en un lloc de referència per tastar la cuina mallorquina, com dèiem, per anar a berenar i sobretot per gaudir del seu plat estrella, evidentment, el variat.
1: Segons informen el diari Ara Balears, el motiu principal del tancament és la manca de relleu generacional. Aquest local, conegut enguany amb el premi al millor bar clàssic de les Balears, negocia ara un possible relleu perquè pugui continuar amb una nova etapa.
2: Esperant si aquesta nova etapa pot arribar en qualque moment, des de Tentol han decidit fer un petit homenatge en aquest establiment mític de Palma i han parlat amb alguns dels seus clients més habituals perquè ens expliquin per què era un bar tan important per ells i començam escoltant una veu conegudíssima en aquesta casa.
1: Molt.
2: Molt coneguda. també fa gloses. Sí, sí.
1: A vola, a més.
2: És en Felip Muna.
3: Sí. Felip, amb el bar de Can Vial Felip, amb el restaurant, se'n va qualque cosa més que un bar de Palma.

0: arriba en el bar i no sé què triar. La vitrina està plena, me començo a embullar.
1: Can Biel Felip era, com ell deia, un bar de poble situat a Palma. Del matí a partir de les 6 amb els cafès que tothom s'hi aturava, però després el berenar i el dinar. Fet d'una manera amorosida i exquisida. Veure en Biel Felip a dins la cuina pelant patates allà un raconet, pensant. Veure com d'una manera tan amorosida preparava aquell frit de sang, aquell pica-pica extraordinari, aquells callos, tot era exquisit. I sobretot també per a la simpatia. La gent anava per trobar-se amb els amics, com si fos un bar d'un poble, exactament igual, però amb aquella estima i amb aquella bona manera de presentar una molt bona cuina que ha quedat immortalitzada en el seu llibre de receptes de la cuina mallorquina d'en Biel Felip, paga la pena. Però a més, en Biel va ser un gran amic dels glosadors. Durant 20 anys fèiem una trobada anual de glosadors mallorquins i menorquins allà, i ell ens convidava tots els glosadors a dinar, ho fèiem en dissabte, i ho fèiem llavors a durar fins al vespre. Amb el Biel Felip, amb el bar de Can Biel Felip, amb el restaurant, se'n va qualque cosa més que un bar de Palma.
0: Tenc una fanca malsa.
2: I deia precioses aquestes paraules d'en Felip Monà sobre el bar Can Biel Felip de Palma, i destacam una de les primeres coses que ha dit en aquest àudio que han sentit. Era un bar de poble situat a Palma, mm-hmm. I és que em van quedant pots de cada vegada manco.
3: Ben pots, ben pots. Sí.
2: Un gran coneixedor dels bars de ciutat, precisament és en Joan Pérez, que també opina el mateix.
4: I doncs, fet que tanqui Can Biel Felip és algo dolorós per la ciutadania de Palma. Jo crec que representava, a més dels famosos variats, representava una manera de fer les coses, diguem, com dels pobles, no? És a dir, com trobar a Palma la manera de fer les coses que hi ha en els pobles. Teníem aquí, encara tenim la Llubinense, però també teníem la Bunyolense. Aquest gust per bon menjar, per variat, que encara se pot trobar pues, com Can Frau, com Can Sandritxol, també, pues implica una gran pèrdua. I, a més, és un barri que juntament amb el Riudols, pues només tenia aquests dos referents a nivell de bars de tota sa vida. Ara queden restaurants Pad Thai i queden panaderies que fan de bar, però que no són bars ni molt manco ni cafès. Res, una mala notícia. I no sé què.

0: ja en menjaria una, ara.
1: Ara m'entrats a fam. Sempre
2: m'entrats a fam. No, no. En fa no tanto.
1: El gros. Sí. I d'ahí, no, si entre la notícia i la cançó...
2: Sí, sí.
1: En tot cas, una notícia trista, com diu en Joan Pérez, sobre el tancament de Can Vial Felip, i és que quan desapareixen establiments de menjar local, se'n va també part de la nostra cultura, que és substituïda per cuina global. Per plats que es poden trobar a qualsevol ciutat del món, i perdem aquesta part de la nostra singular gastronomia, que a més en Miquel Jun coneix molt bé, perquè a la Pobla hi ha de variats.
2: A la Pobla en menjar molt de
0: clar,
2: variats.
0: Clar, l'epicentre sí, sí. Dels grans variats.
2: Sí, però això no havia anat a Can Vial Felip i ara me fa
1: tristesa, clar.
0: Perquè en tens a bola.
2: És que nosaltres en tenim molt, Però és vera que cada vegada n'hi ha manco també de bars que en facin. No,
0: i canvia aquest paisatge.
2: Són notícies tristes per nosaltres, per els mallorquins, però també per la gent de fora que viu aquí i s'ha enamorat del nostre menjar. És el cas de l'historiat David Valdés, que quan va arribar aquí va descobrir el variat i li va agradar tant que va acabar fent un llibre sobre aquest plat. És la guia dels 100 variats i en David també viu en tristesa el tancament d'aquest bar.
3: Per jo és un puesto importantíssim per tot el tema desvariat, perquè crec que és un dels temples dels variats definitiu. Sobretot per l'ambient que hi havia en el bar, de gent que anava a fer feina, per treballadors, per gent jove, gent gran, nins, de tot. Amb tot el tema de sa cuina, molt casolana, i és que el variat era fenomenal, era una passada. Sense la dilla era boníssima. Els calamars, jo me'n record també dels callos, els peus de porc o caminantes, i el frit de pastanaga. I el frit de sang. El frit de sang també era una cosa molt, molt peculiar. I és que jo crec que era un exemple de lloc tradicional a on menjar un variat, definitivament. I crec que era un dels meus preferits de tota la vida. I me fa molta pena, però molta sort per enviar-hi la família.

0: i una cançó indicadíssima per parlar d'aquest tema d'Antoni
1: Rissot. Sí, sí.
0: Estic afamat, se diu. I parla de les diferents combinacions que pot dur un variat, però nosaltres avui volen connectar amb el propietari d'aquest establiment, en Biel, Felip Roca. Biel, com estàs? Benvingut.
2: Gràcies, molt bé.
0: Molt bé, gràcies per atendre'm-vos. Biel Felip és un nom compost o és el llinatge?
2: No, Biel de Can Felip. Jo som de mal nom de Can Felip. Jo som de poble, de Sant Jordi, i me'l deien de Can Felip. Clar. Jo som Biel Roca Joan.
0: Molt bé. Biel, fins quan poden provar els vostres variats o ja no hi som a temps?
2: No, ja m'han tancat. Aquests dies han tancat, perquè van donar vacacions... I ja no ho tornarem a obrir.
0: Ja no tornarà a obrir. Clar, heu sentit aquesta gent que parlava dels vostres variats? Vos ha agradat?
2: Sí, claro. Sí. Totes les avances sempre agraden.
0: Això és veritat.
2: Quan tu els han passat un poc. Però bé. Oh.
1: Devien ser bons.
2: Han procurat sempre fer les coses bé. Però no sempre hi surt.
0: Sí. Que ha de tenir un bon variat, Biel.
2: Bueno, les coses totes fetes amb veïma. Però un bon variat, tot el que hi posis és bo. Però jo crec que en 5, nosaltres normalment ho fèiem de 5 varietats de menjar.
0: Mm-hmm. I quins són? Sí.
2: Hi havia de callos, frit de matances, calamar andalusa, ensaladilla i una croqueta d'ús de pollo.
0: Que bo. Clar, un
2: ai, de... pica-pica, jo m'ho oblidava de pica-pica.
0: Ah, pica-pica, sí.
2: Era el més famós.
0: Era el més famós, el vostre pica-pica?
3: I tant.
2: Sí.
0: Sí.
2: Diu que la gent, el que s'equipava cada dia més prest.
0: I també vos han llevat sense saladilla?
2: No, sense saladilla la teníem.
1: Ja ho he dit. La gent ha dit que era molt bona.
3: Sí, l'han destacada, sí.
0: L'han destacada de bona que era, també, Biel.
2: Ah, sí. Va, gràcies.
0: Perquè la feu vosaltres.
2: Nou vintes, sí.
0: Tot això, tot ho feu vosaltres.
2: Tot això ho feien nosaltres, menys les croquetes de polla.
3: Biel.
2: Que sortien més bones les comprades que feien nosaltres.
1: Mira, a vegades passa.
3: Clar, en quina hora obríeu i en quina hora vos hi posàveu?
2: Nosaltres des de matí sempre obríem a les 5. I entràvem el meu fill darrere a la barra i jo dins la cuina.
1: Hi havia gent que venia a berenar a les 5, ja.
2: No berenar. Havien de preparar les coses, primer.
0: Sí, s'ha de
2: però, fer. Però, a les 6 i mitja, ja n'hi havia que berenaven. Però veníem a berenar prest perquè sabien que era acabat de fer.
0: Clar,
3: ho fèieu clar, ho fèieu prest. No ho deixàveu sí. Mig preparat a l'hora baixa abans,
2: bueno,
3: de dir abans.
2: Deixàvem les patates tallades, els callos també a punt i això. Però el moment necessari, el pica-pica, el pop, sense saladilla, tot això, el frit, tot això s'ha de fer al moment.
0: Clar que sí.
3: Clar, canviar el Felip, bé, jo que he vengut a vegades, era com entrar a dintre vostre. Bé, és que era que vostre.
2: Hombre, nosaltres tractàvem bé la gent perquè jo trobava que la gent ens tractava molt bé nosaltres.
0: Clar que sí. I el teu fill se vol dedicar a una altra cosa, Biel?
2: Sí, de moment sí.
0: S'estima
2: perquè
0: més.
2: És personal i això és un problema i de moment no sap què farà encara.
0: Però això sí que heu decidit tancar i teniu intenció de traspassar el bar o això encara no ho sabeu?
2: Sí, tenim ganes de traspassar-ho.
0: Sí.
2: Mentre se pugui fer. Però tenim moltes pelles per tornar a obrir llavors una altra persona, el personal i, en fi,
0: sí,
2: el problema de tot són les baixes.
0: Clar, quan tens una baixa d'un personal ja...
2: Una baixa, no, nosaltres de 5 en teníem 3 de baixes.
0: Ah, vaja.
2: I això ho haig de t'apura, ho haig de mà fer dia a jubilar-me. Sí. Que ho necessitava, perquè a la meva edat...
0: Això ho anava a dir. Quant d'any fa que estàs darrere... els fogons.
2: Bueno, darrere els fogons quasi tota la vida, però ja en havia fet 32 hores.
1: Ja en són.
2: El que antes ja tenien el poble de Portiu de San Fernando, ja venien gent per anar i això, i ja feien tapes allà.
0: Sí, no,
2: que... de l'any 90.
0: l'any 90 ja,
3: clar,
0: ja cuinava.
3: Vial, per molt que se traspassi, clar, ja no seran les mateixes variats, o sí, o aconseguirem traspassar aquell llegat.
2: Nosaltres vàrem fer, amb en Felip Monar, meu fill, la meva dona, això, vàrem fer un llibre, un recollament de tapes i de receptes, i tenim el llibre de receptes que ha enviat el Felip, i si ho volen fer, surt exacte.
0: Ah, sí?
2: De fet, hi ha molta gent que m'ha dat una hora bona, perquè els ha sortit exacte, que així com... Diu, molt pensaven que hi hauria alguna cosa que amagaria el cor que secret i això. Nosaltres no amaguem res.
1: Allò, sense secrets, no, no la cuina de canviar el Felip, sense secrets. Però jo una cosa que he llegit avui, crec que era l'Ara Balears, una entrevista de no fa molt, que defensàveu molt el producte local, que un variat sense producte local o la nostra cuina sense producte local no seria la mateixa.
2: No, no, ni de molt. Jo sempre he tingut, com a primici, el menjar de temporada... en s'hivern un menjar, en s'estiu s'ha de menjar i tot fet nostre i menjar d'aquí. Jo sempre he anat a fer les compres jo, tant en el mercat de Santa Maria com a Pedro Grau, com allà on sigui, com a les botigues de veïnats i això. Sempre he procurat el menjar d'aquí.
0: Clar, quedarem orfes, Biel, dels vostres variats i hi ha llots, tu, per exemple, ara, Biel, que estàs jubilat, si vols anar a fer un variat, tens on anar, sí? O t'ho fas
2: tu? Sí. Jo, hi ha molta gent que ho fa tan bé encara nosaltres. Pentura, la gent ara perquè tanquem i això m'ho ha posat més la vista damunt, però hi ha molta gent que fa variats igual que nosaltres. Mm-hmm. En part, no m'anar a pesar, molta gent.
0: Clar. Idò, Biel, enhorabona per tots aquests anys de feina. Ara vos toca descansar.
1: Ben merescut.
0: I tant que sí. I gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres, pues, que estem molt feix, i sobretot als clients que tota la vida mos han tingut en compte nosaltres.
0: I tant que
2: moltes
0: sí.
2: Moltes gràcies i a viure.
0: I tant
3: això
0: que sí,
3: mateix.
0: Biel. Moltes gràcies, una ferrada.
2: Bona abraçada. Adéu.
3: Igualment.
0: I de sim, Biel Felip, Biel Roca, que avui mos deteníem. I si voleu, com diu ell, seguir les seves receptes, hi ha aquest llibre que diu La cuina mallorquina d'en Biel Felip, que trobareu. Allà hi vos sortirà talment. Això jo ho dubto, però
3: bé. Les receptes hi són.
1: Ho hem de provar un parell de vegades.
3: La mà no és la mateixa.
0: És important, també.
1: En Maria no fa bona cara.
4: No, jo estava pensant que si jo ho hagués de provar, per mi que seria un desastre, però bé.
3: A veure, esclar, quan te poses a fer un variat aquest teva? És que t'hauries de posar en dilluns per menjar-ne en divendres.
0: Mira, en Biel, que s'havia de posar a les 5.
3: Clar,
4: són moltes.
3: Variat se menja sempre fora, no?
0: Sí.
3: Un bar.
1: Jo a casa no n'he menjat mai.
4: No?
3: Jo crec que una vegada vam fer com un sopar temàtic, que cadascú va fer una cosa diferent.
4: Si
3: sí, però
4: un,
3: clar.
4: Un llopongo d'aquests, sí, però...
3: Sí,
0: vos veu repartir.
3: Sí, però mal de fer, no. I tan bo, no.
1: No surt mai.
3: No hi va quedar.
4: No.
0: Ha tancat Canvi el Felip, que està molt a prop del conservatori, perquè vos passeu una idea, aquells que no.
3: Just davant, sí.
0: Sí, sabíeu on era... i ja no et trobarem els variats de Can Biel. Amb aquesta notícia feim un tèntol i tornant tot d'una que avui ha vengut en Jaume Miranda. No vull enredos d'un dinar aviat,
5: tinc una fam que m'alça. Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. El teu moment de Tèntol.
6: Hola, soc la Magdalena de Felanitx i el meu moment Tèntol d'estiu et segurament abans de sopar una hora que el sol ja és més baixet, que no fa tanta de calor i que t'intent de posar-me a llegir un llibre sortint al balcó i passar gust d'aquests moments.
5: IB3 Ràdio és cultura. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. s'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
0: Josep, com
7: Hola.
0: Estàs?
7: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
0: Fes calor, posa'ns aire.
7: No, ara estic bé aquí.
0: Fa calor psicològic.
7: No ho sé jo.
8: Sí, psicològic.
7: Però quan hi ha vacances?
0: Quan hi ha vacances?
7: Nosaltres?
0: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
7: Xiu-xiu és tot l'estiu.
0: Sí.
7: Ah, que bé.
0: Servei públic.
7: Servei públic total.
5: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
9: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Activitats per gaudir de la mà. Poden gaudir de la mà d'una forma tranquil·la o més frenètica, per dir-ho d'alguna manera. Parlam de les activitats nàutiques. Tenim opcions per passejar damunt l'aigua com el caiac, la piraigua, no piraigua, o el surf de rem. No cal dir-ne paddle surf. Són activitats accessibles que requereixen poca experiència i permeten anar al nostre ritme. Caiac, piraigua, surf de rem. Una mica més de tècnica i equilibri demanen l'esquí aquàtic i, sobretot, l'esquí surf, en anglès wakeboarding, en què l'esportista és remolcat i pot fer salts i acrobàcies sobre una planxa. I ara anem a la diversió remolcada, que combina bauxa, velocitat i experiència compartida. Parlam de la banana aquàtica, una estructura inflable estirada per una llanxa amb persones assegudes i agafades a unes anses. Si no us fa por l'altura, també podeu practicar el vol nàutic, en anglès parasailing, que consisteix a elevar-se uns minuts per damunt la mà subjectats a un paracaigudes remolcat per una embarcació. En conjunt, totes aquestes activitats mostren que la mà pot ser tant un espai de calma com d'adrenalina. I això és tot per avui, que no és poc. I terme explicat, terme acabat.
1: Sole, cuore, amore. En Jaume Miranda.

0: Digues aquí en Jaume Miranda. Jaume, com estàs?
1: Molt bé, ben molt tornat. Descansat, perquè estic una altra vegada a Palma.
2: Dues setmanes seguides,
0: aquí. Ha estat arribant,
2: aquí.
0: Jaume, mm-hmm. Sí.
1: Ha estat gros.
0: I en Miquel, que no li s'ha d'agradar molt aquest tipus d'informació.
3: Jo he quedat perquè no ara, coneixia per en Jaume encara. No el coneixia
0: Maria
3: en persona.
0: També. Tothom vol escoltar la teva secció, sí, Jaume Miranda.
1: S'atura el món.
2: S'atura el món. Sí.
0: Ara mateix, Balears, s'atura per escoltar-te.
2: Tothom aturat.
1: No, normal, normal. Soc el papa de la cultura pop, entenc.
3: Exacte.
0: I, clar, hi ha tant de famosos per aquí que no sé si n'heu trobat cap escarrer, perquè són aquelles coses que dius...
4: Mira,
0: no.
4: Jo aquesta setmana anava gent titulars i titulars jo pensava, ai, en Jaume Miranda quan vengui. O sigui, és que això serà està gran, gros. Serà
1: però estarem d'acord que ningú mos hem creuat a ningú famós, no. Perquè aquesta gent fa
4: un
1: tipus de vida que...
0: Jo, mira, l'any passat nosaltres vaig creuar a la reina Mèrita,
1: sí,
0: pel carrer Palaire, jo caminava, i la vaig trobar de cara caminant. I ets l'única vegada que m'ha passat. Però...
2: Vas ficar a les
0: no,
2: no te va dir va hola, bon dia, no.
0: Trobada...
1: I això va ser l'any passat.
0: O l'altre.
1: És que fa un any o dos ella va caure per carrer Velázquez. Vos en recordeu d'aquelles imatges? No seguis mateix dia.
0: No era el mateix dia.
1: La vares tombar tu.
0: No.
4: Margalida Mateu.
3: Amaga coses ara.
0: No m'ho passaria mai per cap això a ningú.
1: No, va quasi caure de morros a un escaló d'una botiga de carrer Velázquez.
2: Però tot treballant. Cada dia.
1: Sí, no, jo per jo, però cada
3: dia
1: que això passi a la reina és noticiable,
0: però
1: ho
0: dic, per fet que hi ha molt de famosos, però és que és molt difícil trobar-los en una vida quotidiana.
3: Crec que no van a sopar en el mateix restaurant que nosaltres.
1: No.
4: I a banda que si se queden en els seus superiots o vaixells o tal, quan no neden molt, tampoc hi podem arribar.
1: No. I el poder adquisitiu que tenim a través de la ràdio no mos arriba en els llocs on van ells, clar.
4: No, malauradament no és així.
0: Però bé, hem de parlar del futbolista de moda, perquè és per aquí, és per les nostres contrades, és a Eivissa, i òbviament és en Ferran Torres.

0: En Ferran Torres m'heu dit que no el teniu massa controlat i crec que és a dir com a dues setmanes parlant d'ell.
1: No, jo el tinc controlat.
2: Sí, jo també he fet un màster ara.
0: Ok, si no, perquè hi hagi, si hi ha alguna despistada i en alfabeta de futbol, com pugui ser jo també, Ferran Torres és aquest valencià que va marcar es gol decisiu.
3: Jo el vaig conèixer aquí.
0: Clar,
3: en aquest moment.
1: En tothom se l'estí.
0: Era un jugador molt conegut per la gent aficionada en el Barça, perquè ell és jugador del Barça, però pot ser des d'aquell gol és com la gran estrella mundial que és ara. Ara és com una icona popular absoluta, no?
2: I un home que sempre va sense camiseta.
0: Jo no sé quina camiseta du, més enllà del seu dorsal del Barça i
3: des Mundial. Ara, camiseta, ho
2: sempre.
0: Sempre sense camiseta. I jo l'he
3: vist camiseta. Va fer gol en camiseta.
2: Sí, això sí.
0: El gol el va fer en camiseta perquè tenia obligació burocràtica, entenc.
2: De fet, saps que si te lleves la camiseta te multen
3: en
2: el camp de futbol.
4: Tollota groga.
0: Exacte.
2: Bé, te multen, exacte, te ponen una targeta.
3: I ja està targeta groga?
0: No, perquè en el partit jugava
5: en camiseta. Se va contenir. Va ser professional.
0: Una vegada va acabar el partit, ja no ha duit mai més camisetes. Ell va fer una maleta amb calçoncillos i calçons.
3: Que fa molta calor,
0: Sí, però jo vaig en camiseta, te diré.
5: Una camiseta divina d'us avui, Jaume.
2: Per cert, quina camiseta. Una camiseta de Sud-àfrica.
5: Que ha fet furor, això.
2: Atenció, li va dur en Celestí Oliver.
3: Sí,
4: Celestí.
3: Bé, mem, jo també ja entro. Això els coneixen, no?
0: És un regal teu, també. És un regal col·lectiu.
3: És un regal col·lectiu, sí.
0: Sí, perquè vas anar a Sud-àfrica amb la meva tia.
3: Amb la teva tia, l'any passat.
0: La meva tia Marilut Miranda. I me varen fer aquest present pagat per la meva tia.
3: L'any passat per aquest temps era, no, ja havien tornat. Ja havien tornat.
0: Sí, jo crec que sí.
5: Ja tenia la camiseta en les seves mans.
2: Sí. Animal print te queda també.
0: Clar, és un guepard, si vaig bé en zoologia, és un guepard que ocupa tota la meva camiseta, tota la meva panxa, ben llampant.
3: Sí, i ara que s'ha de deixar aquí, ja vam anar a l'estadi del Waka Waka.
0: Ah, sí?
3: Vam anar a veure de fora. A
4: l'estadi del Waka Waka.
0: I és el teu màxim contacte amb el futbol.
3: En Shakira, sí.
0: És que a mi també el que m'agrada més dels mundials és que en Shakira canta, perquè és com una funcionària d'aquest tipus de certaments.
5: Canta i balla i de tot, sí.
3: Vam anar fins a les barreres i van cantar Waka Waka.
0: El vareu cantar?
3: Sí, va ser un moment.
0: I ballar? Amb la pell també.
3: Exacte. Llavors ara vam veure els animals, ja.
0: Perfecte.
2: Tornaven en Ferran Torres perquè és a les Pitiuses.
0: Sí, de fet està a Eivissa i a Formentera amb una altra colla de futbolistes. Entre ells també hi ha jugador Marcos Llorente, també el varen comentar la setmana passada, que és un jugador bastant polèmic sobre la seva ideologia i les seves idees i de més. Com deies, en Ferran no se li ha vist ninguna camiseta en les 500 fotos que s'han publicat d'aquest viatge.
2: Bé, tot això que s'estalvia.
0: Escolta, sí.
5: Rentadores i planxar i tot.
0: He de dir que no sé si
3: s'estalvia... Bé, no serà per poder adquisitiu, sí. Per poder comprar camisetes.
4: Camisetes en poc comprar,
0: no sé si està estalviant massa, perquè vos record que el varen veure ja que se va comprar una botella d'un vi exclusiu, ho varen comentar aquí, que havia gaudit d'un Romane Conti amb un preu que rondes 24.000 euros.
3: Poca cosa.
5: Tenia gana que tornessis a dir el nom, Jaume.
0: Molt bé. Si és meu francès, és espectacular.
3: El d'aquest veure gota a gota, no?
0: Jo no sé com ho degué. Jo m'ho posaria plorant a acabar pensant, és que per molt bo que sigui, no res val això.
2: No.
3: S'arruparia la botella.
0: Jo preferiria beure aigua de la mà, que és gratuïta, i potser després me moriria, però m'és igual. Mira. Segons varis mitjans, aquesta ruta mega exclusiva continua, perquè aquest parell han anat a un mític restaurant de Formentera que se diu Escòdol, a mitjorn. No sé si hi heu anat.
2: No hi he anat, però sabem molt bones.
0: Sí. És mitiquíssim, jo diria, no? Jo és que Formentera tampoc ho tinc mega controlat, però diria que és mític.
2: Sí, clar, i les barques, barquetes que te duen des iots fins a...
0: Té com, té com un port d'embarcacions petites,
2: un servei de taxi petitet amb unes barquetes que van i venen.
0: Ah, i te venen a recollir des teu iot. Sí. És que clar, és un tipus de vida. Jo estic tan... Jo en la meva banyera de 20 centímetres quadrats me pega tan a lluny això.
4: Jo no tinc ni banyera, ja, imagina't.
0: I tu què fas? Quan plou?
2: Se dutxa. Quan...
4: No, banyera...
0: Sí,
3: clar, té dutxa.
0: Ah, no, bé, plat de dutxa tinc.
3: No, sempre està molt exagerat.
5: Un rivell, si no. I per avall.
2: No, neta, vas, això sí que ho tenim. Sí.
0: Molt bé, no, fas molt bona olor. Escòdol és un xiringuito, com dèiem, que des de 2020 el regenta el català Nando Jubany, que és un mític de la cuina catalana.
3: Sí.
0: I també sabem que han menjat en Ferran i en Marcos Llorente allà, perquè ho han tornat a compartir xarxes. Han menjat arròs en llamàntol, que són 156 euros per quilo, carpaccio de tonyina, que són 34 euros. 34 euros, que direu, No és tan car, però és una tapeta baixíssima.
4: Carpaccio,
3: un carpaccio que és una tapeta.
0: No, no, exacte, és una cosa ínfima.
5: No t'arriba un queixal, vaja.
0: No.
4: Omplir no t'omple.
0: No, no, en absolut. Després, també, anxoves i seitons per 22 euros. Recordem també tapeta, o sigui que estem parlant d'un gran preu.
3: Una anxova i un seitó, no?
0: Sí. I després, llagosta, que això està a 195 euros per quilo. Per tant, el total ronda és 400 euros d'allà no baixa.
2: Càlculs de Jaume Miranda.
0: Càlculs de Jaume Miranda, tenint en compte que probablement t'han menjat més coses que no són fotografiades.
2: Segurament. És a dir, tu has entrat a sa carta i has mirat...
0: Jo avui he passejat per sa carta d'Escòdola, efectivament. I he hagut de comparar ses fotos seves amb ses fotos de sa carta per saber que és exactament cada cosa.
2: Això és periodisme. Gràcies,
0: Jaume. Això és periodisme, sí. M'hauria d'haver tret el periodisme, que me'l regalin ja. Bé, i per acompanyar tot això, han begut també un xampany que se diu, això t'agradarà perquè heu de tornar a pronunciar francès, Blanc de Blanc Chardonnay 2015 Salon. 2015 en francès, no ho sé dir. I això té un preu exactament de 1.400 euros.
4: Una botella.
3: Baixant preu, eh?
0: Una botella.
4: Només una botella.
0: Sí.
3: Està bé, baixant preu.
0: Clar, veníem des 24.000.
2: Està clar, per ells és petató. 1.400 euros, res.
0: És fort perquè jo no els
2: atenc. Que dius, una copa... Que
4: complicat pensar que amb una botella de xampany o el que sigui...
0: Sí, sí, és que...
5: Diu, no pots au, sí, això no ho volia dir, però...
4: Exacte.
5: Pràcticament.
2: Aquest diu, no pots dur la botella.
4: Et sau d'un mes,
0: no?
2: No. I d'on xar Chardonnay, que s'han begut en aquest restaurant de Formentera, però tenim més històries i aquestes són d'amor. Perquè en Ferran Torres no estava tot sol.
3: Ah, guap.
2: O sí?
0: No, no estava tot sol. T'ho has dit bé. A veure, estàvem amb Marcos Llorente, això sí que ho sabem, ja vos ho he dit. I també hi havia més gent, entre els quals també hi havia algun futbolista tant en quant, en Lamin Yamal o així... I, clar, aquí mos interessa també la part romàntica de Ferran Torres, perquè ha de ser gran estrella i volen saber amb qui se fiquen al llit, perquè som així, no?
3: Ah.
0: Bé, idò, només amb una setmana i mitja...
2: Això és mal de comprovar, oh? La carta de restaurant és més bona de comprovar.
0: Clar, exacte. És que, de fet, he de dir que tenim molt de problemes per descobrir-ho, perquè amb una setmana i mitja que ha passat d'aquest Mundial, l'han vinculat amb l'actriu Nicole Wallace, amb sa cantant Ana Mena, inclús amb sa influencer mallorquina Belén Perea.
3: Amb una setmana i mitja.
0: Amb una setmana i mitja. Sa gent està desesperada
4: per
0: notícies.
4: Li ha retut.
0: També se nota que és estiu i que no hi ha de catxarrar i sa revista...
5: Que no sé ses altres, però Ana Mena va dir jo amb aquest senyor, no.
0: Va declarar que ni el coneixia.
5: Exacte.
0: Directament. Jo no me la cap de creure.
5: Ja, jo vaig pensar, i si és mentida?
0: Jo crec que és mentida.
3: Però i per què?
5: És que com a que pega.
0: Molta gent amb informació bastant suculenta i privilegiada recalca que la festa posterior d'aquesta celebració Cibeles, una vegada va arribar a la selecció l'estat espanyol amb aquesta Copa del Món i bla, bla, bla, van estar junts a una discoteca, Nana Mena i en Ferran Torres, molt acaramelats.
4: Això ho havia dit jo, miri que no som...
5: Miquel Jung.
4: No està ficat en aquest tema.
0: Ningú apunta que hi hagi hagut alguna història de forma ja explícita i contundent, però tothom remarcava i constatava que, si no havia passat, culminaria en breu.
3: Bé, però podia acabar dormint tot sol.
5: Però que diguis que no el coneixes i tant bé que te refregues amb ell.
0: Sí, tothom deia que xerraven. És estrany, no? Com a mínim.
2: I bé, Belén Perea, qui és? És una influencer mallorquina.
0: És una influencer mallorquina, és una microinfluencer, jo crec, realment, perquè té com uns 60.000 seguidors, que està prou bé, però la gent se pot dedicar a això, però vull dir, no estem parlant d'una Dulceida o d'una Laura Escanes, evidentment. I és una lota de Palma que alguna vegada ja se l'ha vinculat, atenció, amb en Froilán, és nebot disruptiu del rei, supos que tothom el té situat,
2: sí.
0: I també se'l va vincular amb en Miguel Herrán, que és aquest actor de La Casa de Papel, si no record malament el seu personatge se deia Río,
5: que estava en Úrsula Corberó,
0: que tenia una història amb Úrsula Corberó, i també Miguel Herrán sortia a Élite. Aquest és
2: el
0: currículum vitae d'Ana Belén Perea, és tot el que te puc oferir. Bé, tornant a la vida amorosa d'en Ferran Torres, la revista Lectures ha llançat una nova proposta. Segons la seva exclusiva, amb fotografies incloses, el jugador estaria vivint un romanç amb una hostessa italiana. Ella és Jasmine Hafez, de Milán, i es mitjà relata que se coneixien de fa temps, però que ara en Ferran l'ha convidat a passar uns dies a Eivissa amb el seu iot i els seus amics. I la revista recalca que se'ls ha vist molt acaramelats a sa illa.
3: També?
0: Sí, o sigui, tothom aquí està caramelat, menys jo. Estic desesperada.
5: És que te'n vas, no te dona temps, has de quedar aquí.
0: Clar. Vos he de dir igualment que les fotografies que acompanyen aquesta exclusiva són molt poc concloents. De fet, se donen dues besades per saludar-se, si se somriuen, però com jo també sempre que saluta algú, i després comparteixen un vi amb més gent, per tant, pareix que hi has de posar molta imaginació per ara. De fet, qui també desmunta aquesta exclusiva és el periodista d'Escor, en Javi de Hoyos.
6: Exclusiva. O Ferran tiene una nueva ilusión. Tras estas imágenes que han salido en la revista Lecturas, he hablado con su entorno más cercano. Y a mí lo que me dicen es que Yasmín es una amiga del grupo. Y que está allí no por tener algo con Ferran, sino porque es amiga del grupo. Que Ferran está soltero, que no tiene nada con nadie. Y me recalcan que está muy tranquilito.
3: ¿De qué grupo?
2: Javi Hoyos.
5: Vamos, eso es
3: casi... ¿De qué grupo?
4: De tots amics,
0: des de més futbolistes i amics, que igualment és compatible ser de grup d'amics i tenir un rotllet amb algú de grup d'amics. Vull dir que aquí les possibilitats són molt obertes. Jo deixo que els nostres oients viatgin com vulguin.
2: En Javi Hoyos sempre xerra així. Sí, eh?
0: Sí, és com una mica un poc guinyol, no? Una mica Bob Esponja, no sé què dir-te. Una cosa una mica molt performàtica. A mi m'agrada.
4: Li posa ganes, ell.
0: Sí, perquè jo crec que al final la premsa d'Escor és lícita només si se fa amb humor, si no, no és lícita. I ell al final, inclús a una notícia que és aparentment anodina o avorrida, com pugui ser aquesta, li posa com una mica de marxa. Me fa gràcia.
2: Molt bé. I d'Eivissa pegam a Mallorca perquè aquí hi ha, atenció, en Cristiano Ronaldo. Jaume, Cristiano Ronaldo és a Mallorca.
0: Sí, mira, vos puc dir que en Cristiano Ronaldo és aquí des de fa 3 dies. A mi me van saltar les alarmes a través d'una web, és que això crec que vos agradarà molt quan vos ho expliqui. Sí. És una web on s'informa de recorregut de jets privats de tot el món amb nom i propietari. La finalitat de la plataforma, evidentment, no és perseguir famosos, que és sus que jo li dono.
2: Que tu sí. I de Raquel Agüeros també me n'ha parlat d'ell, també ho fa.
0: És increïble, aquesta web. Realment, l'origen de tot això és assenyalar quins milionaris danyen més el medi ambient amb els seus jets.
2: És a dir, és una petjada ecològica.
0: Exacte. És, de fet, aquesta web, després, a final d'any, fa com aquest rànquing de quins famosos són els més contaminants del planeta Terra, llista de la qual en Cristiano Ronaldo sempre està en estat 10.
5: Vaja. Sí.
3: Clar, però tu, és a dir, t'arriba una notificació en mòbil. Cristiano Ronaldo.
0: No,
3: Cristiano
0: jo vaig entrar a la web i t'ho va indicar com les novetats. I veus un mapa mundi i veus sabia quin recorregut ha fet.
3: Sí,
2: que ho he mirat. Has enviat una fotografia que venia de Portugal.
0: Ha fet Portugal-Madrid, Madrid-Mallorca. Sí. He de dir que, clar, tu saps que el jet privat ha viatjat fins a tal lloc, però no saps si és famós està dins, perquè de vegades per rentabilitzar el preu d'aquests vehicles li pots deixar algú, el pots llogar,
2: el
0: que sigui,
2: clar.
0: I de bé, però, en Cristiano Ronaldo...
2: Però és perquè hem vist una fotografia.
0: Sí, sí, no, està corroboradíssim.
4: Hi ha vingut moltes vegades també a Mallorca, en Cristiano.
2: Sí, sempre allò...
0: És un habitual de la zona de Formentor, diria, no?
2: Sí, allò d'una casa... Bé, un xaletarro, que diríem...
0: Sí.
2: Fa molt d'anys.
0: He de dir que ara mateix no sé si està en aquesta casa on és habitual. Igualment, vos he de dir que en Cristiano Ronaldo, efectivament, amb el seu Bombardier Global Express, van aterrar fa 2 dies a la illa de Mallorca... I sabem també que ho varen fer amb la seva promesa en Georgina Rodríguez i el seu fill més gran. Això ho sabem, no per la web dels avions, ho sabem perquè ho han publicat diversos mitjans, exacte. Vos puc afegir alguna dada extra? He rebut una foto d'una persona de molta confiança. Sóc en Javi de Hoyos, de cop.
5: És que m'encanta quan diu això, però...
4: No, jo sí que el que diu avui sempre bones càlcul i demanaré en Jaume Miranda.
5: Sempre.
0: Mira, és una persona...
3: Però l'ha rebuda per WhatsApp.
5: Te l'han enviat personalment a tu.
0: Sí, una foto d'una persona de molta confiança, una persona, evidentment, de Mallorca, llavors juga a casa, i me diu que se va trobant en Cristiano Ronaldo aquest dimecres 28 de juliol, atenció perquè me sobta bastant, jugant a pàdel per Mallorca, com dic, amb un grup d'amics, i aquesta font me confirma el 100% que eres futbolista...
3: Sí.
0: I també vos puc dir on jugava pàdel.
3: Sí, perquè t'anava a dir Mallorca.
0: Ara vos ho concret a veure si l'heu visitat mai aquest lloc. És el Factory Club de Son Castelló.
3: Son Castelló. Sí, el polígon.
0: En el polígon. Per tant, ja ressona poc glamour, així de primeres, no?
3: Polígon.
0: Clar, polígon.
4: Però potser és un club de pàdel glamourós, això.
5: Clar, no, jo no he anat.
0: Jo no hi he anat, però he estat pipejant a Google Maps les fotografies de què és local i és molt poc sofisticat, ja vos ho dic ara. Estem parlant de pistes interiors, absolutament, una llum sense voler faltar, però d'hospital, bàsicament.
3: M'agrada això, de llum d'hospital.
0: I també perquè mos situem, i vos sentireu més familiaritzats que potser amb altres narratives, en els bars, les cadires són de plàstic.
3: Ah.
0: Així que potser era la nostra única oportunitat de veure un famós a terra coneguda i terra trepitjable per gent desgraciada com nosaltres.
5: Ventura va pensar que allà ningú el trobaria.
0: No ho sé, no a mi m'assabta moltíssim, Igualment, no fallen la narrativa perquè en Cristiano Ronaldo sabeu que és molt aficionat en espàdel i a jugar-hi precisament amb amics. Jo, vosaltres ho sabíeu?
4: No.
0: A mi,
4: no.
5: Jo el que he llegit és que fa de vaixell o llot en el gimnàs i van fent aquest viatge a Georgina, que això és l'únic que fan. Mm-hmm. Neda i gimnàs.
0: M'encanta. La vida que voldria tenir, no puc, perquè...
5: I vins de 24.000 euros, que tampoc tenim.
0: Clar, tampoc els tenim. Bé, aquesta anècdota, per què no dir-ho, aquesta gran exclusiva que vos he donat...
3: Sí, és una exclusiva.
2: Les coses com són.
0: Sí, i ve bàsicament també a tombar rumors d'una imminent boda d'en Cristiano i na Georgina.
2: Ah, ja, això ho he sentit aquest dia.
0: Sí, perquè segons varis mitjans portuguesos s'anaven a casar, en teoria, demà mateix...
3: Demà.
0: A Portugal, sí, a Sintra, si no record malament.
4: Que li poden arribar,
0: Jo crec que van una mica justos.
3: Tenen jet.
0: A veure, per timings de viatjar després a Portugal i fer sa boda, sí, hi hauria possibilitats, però jo dic... Ja està clar que en Cristiano Ronaldo no organitza la seva pròpia boda perquè té mans.
2: Però la Georgina no crec que arribi un dia antes, un dia abans.
0: Jo crec que tampoc. I els dos dies abans de casar-te o tres dies abans no vas a jugar a pàdel. Te'n vas a fer set celles o a depilar-se, que és el que fa Cristiano Ronaldo.
3: Mos ha enviat un doble. Un espoligón.
2: No,
3: ha enviat el jet.
0: És que després t'ensenyaré la foto i per mi és claríssimament ell.
2: I a més que fan com a tres dies de preboda, que això s'usa molt, aquesta paraula, preboda.
0: Preboda, postboda, és tot. Saps la tortura de Shakira? Se basa en aquest tipus d'activitats. Jo no puc més.
5: Tal qual.

0: diferents, perquè han vingut a passar unes vacances na Jennifer Aniston i na Courtney Cox, que elles serien na Rachel i na Mònica a la sèrie, no? Sí. No és de sorprendre que estiguin a Mallorca, perquè ja sabeu que tenim un problema de sobrecàrrega turística, que també és representada a través dels famosos i les seves aparicions per aquí, i a més elles són molt amigues, des de fa dècades.
1: No ho sabia, que s'adoguessin tan bé després de tant d'anys de la sèrie.
0: És que, de fet, inclús, te diria que han estat predines, o sigui, en el cas de na Jennifer Aniston no té fills, però crec que és predina d'alguna criatura de na Courtney Cox. O sigui, el nivell de familiaritat és bastant extrem. Na Jennifer Aniston és encarregada de llogar el iot on és que estan viatjant, que és un iot, atenció, de quasi 140 metres d'eslora, anomenat Rising Sun, i de fet ja el varen comentar aquí perquè na Oprah i na Kris Jenner ja havien estat en aquest lloc a principis de juliol, no sé si vos en recordeu.
2: Sí. És el mateix?
0: És exactament el mateix. I en el cas de na Jennifer Aniston, ella el comparteix amb la seva parella, que és en Jim Curtis, que és un coach motivacional, una cosa molt tètrica, no sé.
1: Que estan molt enamorats, pareix.
0: T'has d'enamorar molt per seguir una persona que és coach i hipnoterapeuta i no sé quines històries, que
1: ja,
0: segurament...
1: Sí.
0: Bé, no sé.
1: Tema part.
3: T'has de cansar de sentir coses.
0: Jo partiria cor, jo me tiraria la mà.
3: Jo també.
0: Bé, també s'hi han apuntat en aquest viatge, com deia, l'actriu Courtney Cox, i atenció, també, l'actor Pedro Pascal, que és molt amic de la Jennifer Aniston.
1: Mira, no puc pensar que en Pedro Pascal està
4: ja
1: aquí i jo no el volem. Vist.
0: I crec que no el veuràs perquè, per lo vist, fan activitat de pur vaixell i ja està.
2: I ja està.
0: Te dic, no,
1: i on està el vaixell, si jo hi puc anar nedant?
0: Mira, aquest vaixell estava estacionat habitualment en el port de Palma. I
3: a mi ho tenim a prop, eh?
0: Sí, no està tan lluny.
1: Ah, que surt ara corrent sols ara mateix.
0: No, crec que no l'acabaràs d'agafar perquè pensa que ja clarament està dins la mà, o sigui, no estan allà aturats, i estan fent la costa de la tramuntana. No te sabria dir exactament on.
1: Que jo avui he dormit a bany al bufar.
4: I
1: que per ventura el tenia a tocar en
0: Pedro
1: Pascal. És que
0: potser t'has sentit roncar i tu...
1: No, no, ronca, m'ho mirando.
0: Tens una cara de roncar.
2: Que dolent. Que en Pedro Pascal podíem fer Esperant a Pedro Pascal, perquè l'any passat havia de venir perquè se va estrenar la pel·lícula de Materialites, que ell és un dels actors protagonistes, i a l'Atlàntida l'esperaven tots amb els braços oberts i no va aparèixer.
0: No va aparèixer.
1: Així m'ho he quedat.
3: Encara té temps d'anar-hi enguany, no? De sorpresa.
0: Sí, enguany no hi presenta res,
3: no,
0: en principi.
3: No,
1: però li obrin ses portes igualment.
0: No. Mira, jo vos diré que crec que no sortirà de Rising Sun, perquè
3: no
0: aquest vaixell vos explic de què disposa. Té 82 estancis
4: 82.
0: I 5 plantes.
4: Quan són?
0: Sí. Ells, en principi, són com a 6 o 7 amics.
3: I que han fet gent que no deu carrer, saps?
4: Dos quartos.
0: Sí. Bé, 82 estancis, pensa que també hi ha banys, cuines, que n'hi deu més d'una, entenc. I, de fet, aquest Rising Sun, aquest petit llogaret que tenen a la mà, inclou un cinema privat, un gimnàs, una bodega, una pista de bàsquet, inclús una pista per aterrar helicòpters, que mai se sap, un fons d'armari. I una curiositat que jo desconeixia, aprofitant tota aquesta narrativa, és que l'actor Pedro Pascal, efectivament, és xilè, tothom ho sap, però el seu predí era basc i la seva predina era mallorquina.
1: Que? Estan destinats.
3: Sí, no ho sabia.
1: Està clar.
0: Sí, sí. Ho va relatar a una entrevista del 2017 en El País.
2: Té una padrina mallorquina?
0: Sí,
2: i de llinatge?
0: El llinatge, clar, Pedro Pascal, no em sona gens de l'Aró.
1: No.
0: No
1: diria.
0: I l'altre cognom no sé
2: però
0: quin és.
2: Però passaria de sa padrina, hem d'investigar.
0: Hem d'investigar més, Ja me sap greu perquè venc sense els deures fets.
1: No, no. I d'això, la setmana que ve, ho
0: he
1: de saber.
0: Tireu sa programació quan t'ho tingui.
1: Entrant en directe, irrupció informativa.
0: Exacte.
2: I de Pedro Pascal a una altra estrella, Miguel Bosé. Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. També a Miguel Bosé.
0: Sí, tampoc m'ho sorprèn perquè Miguel Bosé, la veritat és que forma part del mobiliari local en l'estiu. Sí, ve molt.
2: Sí.
0: Vos puc dir, a més, que hi és des de dia 24 de juliol que una seguidora me va enviar una foto d'ell dins un avió comercial arribant a Palma. Sí, sí.
2: A primera classe o...?
0: No, no, era un avió comercial i ell estava assegut a una cadira turista, vaja. Sí, sí. Mira, no sé.
3: Ho he trobat, que no m'hi ha la predina.
2: Que nom?
1: Miquel Junc, mem.
3: Joana Riera Bausà.
4: Joana Riera Bausà.
3: Dones, ja no ho sé. No
1: Riera, de quin municipi més o manco?
4: Fotre...
2: Amb aquest nom no pot ser més mallorquina, això és evident.
0: No, no, les pistes són clares.
4: De Llevant.
0: De cop és una sorpresa.
2: Ai.
4: No, no. Era la predina paterna.
0: això ho has, m'ho demanes o ho saps?
4: No,
0: ah,
4: no,
0: ho saps.
4: No.

0: Ara jugava amb més informació que jo.
1: Ho diu.
0: Mira, idò, seguirem investigant, perquè per de veres que jo estic molt interessat en aquest tema. Bé, sabem, tornant en Miguel Bosé, que s'ha instal·lat a una gran finca a prop d'Esporles, que de fet tampoc ha de sorprendre, perquè és on tenia casa habitual na Lucía Bosé, la seva mare, sí, que ja està difunta, però sempre hi ha passat moltes etapes estivals per allà. També sabem, gràcies a ses mamaratgis, que hi és amb els seus dos fills mitjançant explotació reproductiva, que bàsicament són en Tadeo i en Diego, però també els seus germans d'aquests nins, que són Nivo i en Telmo, que Miguel ja no reconeix com a fills propis.
2: Quien está también en Mallorca es Miguel Bosé. La noticia es que está con sus dos hijos biológicos, más los biológicos de Nacho Palau.
3: Los hijos que en un momento tuvieron en común y luego, por lo que sea, decidieron separar, bueno, que lo decidió Miguel Bosé, pues que siempre pasan unas vacaciones juntos. En este caso, están en Mallorca. En septiembre se traslada ya de manera definitiva a Andorra.
4: Idò, tota aquesta gent que és per aquí, Jaume Miranda, moltes gràcies.
0: A vosaltres, m'ha fet molta il·lusió xerrar de tot
4: això. A menys de trobar pel carrer, que et donem...
0: No crec que passi, però jo de mentre seguiré investigant sobre la predina d'en Pedro Pascal.
5: Ara hem de trobar família d'en Pedro Pascal a Mallorca.
0: No, no, és que ara no xerrarem amb els meus pares, perquè només vull saber això. Enganxada a l'ordenador.
4: Gràcies, Jaume, per venir.
1: Gràcies.
0: A vosaltres.
4: Una ferrada.
6: I de 3 Ràdio és humor.

0: entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raúl Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Dual de les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
7: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
8: Amb espais d'educació i criança.
9: Per pares i mares.
10: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
11: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
12: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
11: Som una ràdio.
12: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
13: Aquest programa de ràdio legendari.
14: És un facto.
0: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Coca Vols, de 3 a 6 a...

0: Escoltant Tartar, Elena, perquè aquest duo actuen avui a Binissalem, a la casa Llorenç Villalonga, i nosaltres volem parlar-ne amb Marta Torrella, que és una de les cantants d'aquesta banda. Marta, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, com molt bé, va? Moltes gràcies.
0: Que ja sou a Binissalem, o no?
1: Doncs d'aquí poquet, som a Palma, així que res, ja quasi som a tocar.
0: Exacte, ja pujareu. Realment és un lloc preciós i segur que estaran molt contents d'escoltar aquest concert, perquè Tartar, Elena, tot i que fa molt d'anys que veniu a Mallorca, de cada vegada aneu sent més conegudes, eh?
1: Sí, prou. Aquests últims anys hem estat fent concerts bastant arreu, i sí que ara ho comentàvem amb l'Elena, que per aquesta gira, que la vam començar ja fa més d'un any, no hem vingut a Mallorca, així que és la primera vegada que tocarem aquest concert aquí.
2: Per qui vendrem, que en podem esperar d'aquest concert? Com serà?
1: Doncs és un concert on presentem totes les cançons d'aquest últim disc, que es diu Es Pregunta, i per nosaltres era un, així com el disc, és com una investigació, una aproximació al pensament tràgic i a com des de diferents vessants ens intentem saber què ens passarà com a humanitat i com al llarg de la història això anem inventant maneres de saber què ens passarà o de conèixer el futur i com maniobrem amb aquesta informació un cop la tenim o no. I res, amb diferents cançons i diferents com personatges que s'acosten de diferent manera a aquesta informació, doncs anem viatjant per les cançons del disc.
2: I deu partir a les 9 i mitja, avui.
0: Exacte, avui a les 9 i mitja. Marta, hem tingut poc temps, però ho hem pogut anunciar. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquest concert.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Una ferrada, gràcies. Avui Tartar, Elena, aquest duo fantàstic, actuaran a les 9 i mitja en aquest jardí de la casa Llorenç Binissalem, de Llorenç Villalonga, a Binissalem, i presenten aquest Es Pregunta. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
4: Bon dia. La Fiscalia de les Illes Balears ha presentat una querella contra quatre responsables de Ports IB per la gestió dels camps de boies ecològiques arran d'una denúncia d'ADN Mediterrani. S'investiga si la instal·lació de nous camps de fondeig a Menorca, mentre la licitació era objecte de litigi, podria ser constitutiva de delicte. Ports de les Illes defensa la plena legalitat del procediment i assegura que col·laborarà amb la Fiscalia. El portaveu del govern, Antoni Costa, ha mostrat el seu suport.
5: Recolzament total i absolut a Ports IB per tots els camps de boies que està duent a terme. Creiem que és una política encertadíssima que té com a objectiu final conservar una planta molt preciada a les Illes Balears, que és a Posidònia. No tenim ni el més mínim dubte de que Ports IB ho ha fet perfectament bé.
4: Més per Mallorca demana la suspensió cautelar dels agents que varen participar en l'operatiu de la manifestació de diumenge. El diputat de Més al Congrés, Vicenç Vidal, reclama la compareixença del delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, a qui torna a demanar la dimissió. També insta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a donar explicacions.
6: Formalment ja ha reconegut la seva incapacitat, per tant ja hauria de dimitir. No tenim constància de l'entrada de registre en el ministeri, però el que ve a dir és 5 dies després de que tothom veig la violència, 5 dies després que tothom hagi condemnat aquests fets, s'apunta el delegat de govern a donar alguna passa. Però creiem que ho fa simplement perquè se veu estret davant la petició de dimissió unànim.
4: A Menorca, els grups de l'oposició de Sant Lluís consideren del tot insuficient la sanció de 10.500 euros imposada a l'empresa Cerveo, gestora del geriàtric municipal. PSOE i Volem Sant Lluís lamenten el baix import de la multa i el retard en la seva aplicació. Són Sílvia Pérez, del Partit Socialista, i Emma Navarro, de Volem Sant Lluís.
7: Porque lo que está claro es que al contratista le sale más a cuenta pagar los 10.500 euros que cumplir las condiciones del contrato.
8: Si s'apliqués el màxim, tindríem una sanció de, en comptes de 10.500 euros, de 14.000, gairebé 300 euros, un 37% més de sanció. Tot així, mos sembla insuficient.
4: En crònica de successos, la Policia Nacional adverteix d'un increment d'intents de sextorsió a Eivissa a través de les xarxes socials. En molts casos, a menors d'edat, el delicte consisteix a guanyar-se la confiança de la víctima perquè enviï fotografies o vídeos de contingut sexual. Una vegada el delinqüent té aquest material, demana doblers o fa altres exigències sota l'amenaça d'en cas contrari, fer públiques les imatges o enviar-les a familiars i amics. Els agents aconsellen denunciar sempre els fets i no fer cap pagament. En la plana estatal, el jutge sobre el cas de l'aerolínia Plus Ultra, José Luis Calama, ha rectificat la seva decisió inicial de rebutjar íntegrament l'incident de nul·litat que va plantejar l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per presentar-lo fora de termini, una decisió que pren després de comprovar que algunes de les resolucions que demana que s'anul·lin varen ser notificades amb posterioritat i, per tant, aquest termini no hauria vençut per totes elles. I acabem amb un apunt meteorològic. Alguns estudis apunten que la calor és un factor que condiciona l'arribada de visitants. Un turista internacional que pateix una onada de calor extrema té un 15% manco de probabilitats de tornar l'any que ve. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi de CaixaBank Research. I amb aquest apunt hem arribat a les 5:04. Tota l'actualitat torna al butlletí de les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: títol.
1: Heu de saber que un dels homenatjats a l'Atlàntida Mallorca Film Fest és el cartellista Rafael Ruiz, autor d'obres històriques de pel·lícules dels cinemes de Palma.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: I d'ací és el moment d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui divendres, darrer dia del mes de juliol, 31 de juliol. Tenim en Miguel Soler, el control tècnic, i tot preparat per parlar amb en Rafael Ruiz.

0: I demà se diumenge passat quan en Rafael Ruiz va rebre el Premi Illa de Cinema a l'Atlàntida Mallorca Film Fest en els seus 88 anys. El festival, que continua aquesta maratoniana programació fins diumenge, el va homenatjar a qui precisament va fer durant dècades aquells icònics i històrics cartells a un total de 9 cinemes de Mallorca durant 5 dècades.
1: En profunditat.
2: Rafael Ruiz, com estàu? Benvingut.
3: Molt bé.
2: No sabeu, il·lusió que molt fa que m'ho hagueu vingut a veure.
3: Bueno, estic content.
0: Perquè... Dinca, veniu.
3: Bueno,
0: Dinca, veniu.
2: Viu a Inca ara, en Rafael.
3: Sí, el que jo ara estic 3 dies, tenc nets a Inca i nets a Palma. I estic...
2: Ara, si vols, posa'm el micro bé.
3: Estic en...
2: Que vos sentim bé.
3: En 3 dies que he aprofitat per estar aquí, perquè ho tenim a proximitat, que volia només corregir, si tot puc corregir.
0: I tant.
3: Que no eren 9 cines.
0: Quantes cines eren?
3: 9 empreses de cine.
0: Per tant, cines, encara eren més cinemes.
3: Els cines els t'hauré de donar, si t'interessa.
2: Ara traurà...
3: Són molts de cines.
2: Són molts.
3: Perquè cada empresa tenia, no tots, però... N'hi havia que sí.
2: Ara treus, en Rafael treu els apunts.
0: Mirar
2: amb el mos a mostra.
0: Una llista immensa.
2: I a més
0: immensa.
2: Que aquests cinemes, alguns, sí. La majoria...
0: Les poden dir?
2: Ja han desaparegut.
0: Les poden dir?
2: Sí, sí.
0: Quin cinema teatre, destacaria?
2: Teatre Balears, Teatre Líric, el Teatre Principal, l'Auditorium, el Born, el Palau de la Premsa, la Sala Rivoli, el Lumière, el Metropolitan, el Versalles, el Capitol, l'Augusta, el Rialto, l'Hispània, el Moderno... El Palacio Avenida, la Sala Història i l'ABC,
3: sí.
2: Per no parlar de Chaplin,
3: sí.
2: I de Porto Pi.
3: Sí.
2: La que record... també.
0: Sí. Sí.
2: Que ja hi vareu fer feina, Porto Pi.
3: No hi són aquí, Chaplin.
2: Sí.
3: Ai,
2: I Porto Pi també.
3: Sí, però molts anys que ha d'un d'aquests. Mm.
0: La recordam-hi bé, en aquests cartells. Quan vareu començar i quan vareu acabar?
3: Exacte, això ho tenim clar. Vaig començar l'any 57.
0: 57.
3: Que m'apany que el 57 va ser quan vaig acabar el servici militar. Però vaig tenir allà un tinent tan amable que mos feren molt simpàtic i això. I va saber que jo cantava això per un cor d'òpera, Societat d'Òpera de Mallorca. I després va saber tot el que em va demanar. Li vaig anar dient que m'agradava molt el dibuix i que això de cines també, que vaig començar en els cines, tot això li va interessar molt. I ho vaig tenir molt bé en això, perquè tots els permisos que li vaig donar, diu, tots els permisos que necessites els em van donar. I me feia un passe per jo anar i venir.
2: Poden anar a pintar.
3: I vaig fer els 3 mesos de servici, primers, varen ser a Son, després del pont d'Inca, ara no me'n recordo d'això, un corte que hi havia molt gran, Aviació.
2: Ah, Sant Bonet.
0: Allà Sant Bonet.
3: Allà Bonet,
2: l'aeroport.
3: Sí, sí. I vaig estar allà 3 mesos, llavors vaig passar a Palma, sí. I ho deia, però, perquè vaig tenir moltes facilitats. Jo era un imberbe total, perquè... en els 14 o 15 anys ja dibuixava per aquí i per allà. Això són d'assumptes sense cobrar ni res, eren dibuixos que feia i tot això, però llavors ja sí. I vaig tenir moltes facilitats amb això, però mai me vaig pensar que això fos...
2: Que vols dir que dieu?
3: No, sí, això per començar, però clar, m'agradava molt. I, però que fos una cosa tan especial i tan... Era una feina per jo, era una feina que vaig trobar... que me va agradar molt, perquè com que ja s'hi destacava en l'escola del lot, ja era en dibuix.
0: En dibuix.
3: Des d'aquestes monges franciscanes fins als teatinski, vaig estar d'haver 13 o 14 anys, fins que vaig acabar els estudis. Estudis que no tenc el batxiller, jo. Però mon pare me va dir, llavors hi havia grado preparatori, grado medio i grado superior. Aquests 3 els me vaig haver de menjar un parell de bastant de temps. I mon pare va dir, si te passes tot el superior després, és com si tinguessis el batxiller, perquè era un resumen de tot el que demanaven allà. I va ser així, més normal, perquè no anava d'estudi, el que anava de dibuixos, i anava de pintar, i anava...
0: Clar,
3: una locura.
0: Rafael, una cosa és dibuixada en un paper i una altra cosa, tots aquells cartellarros que recordam,
3: no,
0: per exemple, que presidien pràcticament
3: encara,
0: una façana.
3: Això va començar l'any 57 i l'anècdota va ser que mon pare era molt amic d'un companyero que va fer, no sé si servissin bé, si ja et servís o no hi havia servís, bé, se coneixien de jovenets. I el primer que vaig tenir un mestre, diguem, que era Gabriel Palmer, que ja n'he notat, ja ho he dissonat molt, i era companyero seu. I se veien per un cafetet i això, sí. I diu, estic molt apurat, això era en Palmer, el meu jefe, diguem. Diu, estic molt apurat i per tanta feina que tinc i necessito una persona que m'ajudi, però que tingui bona mà i no sé què. I mon pare, sabient que jo no anava d'estudi i que m'agradava tot això, diu, per mi has trobat l'Havana.
0: Va dir, aquí ha d'anar.
3: Diu, atenc que el meu fill, que ara té 17, 18 anys, devia tenir jo, sí. Feia el servici de 7, en el de 9 vaig acabar el servici. I va dir, si t'interessa, te puc enviar al meu fill i veurem en com t'agrada. I casualment, Palmer feia ja els 4 o 5 cines que hi havia a Palma més grossos, el Born, l'Augusta no hi era, encara hi havia molt... Bé, un parell que ara jo no me'n recordo, ho tenc que notar tot això. I li va dir, idò, mira si el m'envies en el cine Born, que estic fent una pel·lícula de... No em pareix que era... Napoleón, és que... Napoleón, d'en Sacha Guitry. Eren dues de Napoleón, però em pareix que era d'en Sacha Guitry, de cinemot. Però feien un reprint molt gros i amb unes pantalles enormes que posaren allà dins, en el bord. Idò, mira si m'envia jo avui de matí, perquè aquest senyor, en Palmer, era delineant d'aviació i havia de compaginar la feina de delineant d'aviació, que feia anys ja que la feia, en sots cines, que duia locura, ell també. Però se va veure estret, que no donava basto en la feina.
2: I cap allà que va veure.
3: Sí, i vaig anar allà. Diu, idò, molt veiem allà de matí, jo te diré el que has de fer. Diu, el que passa que jo te deixaré jo, perquè si estic amb tu, home, jo te posaré nerviós, com és natural. T'ensenyaré les pintures i que, per cert, ara fent un lapsus de temps, les pintures les feien naltros. Anàvem a comprar una cola vegetal, un mocot, que havies de batre, el dies d'anar reblenint fins que traves un punt, li tiraves un pòlvor de tots els colors base que tu volies, volies un vermell, anaves posant allà i remenant en la cola vegetal, feies la pintura. Això, un grapat d'anys. Un grapat d'anys. Hi havia... Què és dir, que és una tercera part de feina de fer el cartell, de preparar les pintures del cartell que havies de fer.
2: Sí.
3: Si estava groc i marró.
2: I com ho feu, Rafael? Vos enviaven una foto del cartell?
3: No, els cartells, clar, teníem fotos, teníem programes de mà, teníem... No,
2: això vos enviaven...
3: Sí, això ja ho tenia l'empresa del cine.
2: L'empresa del cine.
3: I anàvem a cercar de la pel·lícula el que mos agradava a nosaltres per posar llavors...
2: Ah, llavors triàveu l'imatge que volíeu posar a la façana.
0: La veieu abans, a la pel·lícula? La podíeu veure? No, no veieu imatges.
3: No. No, això no. Això, llavors sí que més en va, si xerram d'això sí que va passar llavors. I de... sempre tenia. I moltes vegades, perquè llavors no hi havia estrenos només un pit per setmana, el millor és que de 3 o 4 dies, si no hi anava ningú, s'estrenava una altra pel·lícula i sempre tenien pel·lícules per estrenar. I anàvem atropellats, completament atropellats. Qualcun va haver de passar sense cartell perquè no donava basta. I igualment que no tenien propaganda, a vegades que no havien enviat de la península, i jo tenia, al principi no, però vaig arribar a tenir un arxiu molt gros, i si na Marilyn Monroe havia de fer una pel·lícula i no havia arribat la seva propaganda, jo tenia...
2: Tu ja sabies.
3: I llavors adaptava segons ella si era de l'oest o si era això, i adaptava la cara d'ella per no dir d'ell, d'estifós.
0: Sí.
3: I si això vàrem haver de fer moltes coses, moltes combinacions. Però tot això ja m'agradava molt.
0: Clar.
3: Sobretot el resultat, si el resultat donava. I res, i ell va estar... No sé, i amb això de la capa de Napoleón, que li feia una capa que ell estava un poc de costat en el tricornio aquell, un poc de mitja cara, i havien d'acabar aquella capa que tenia com uns moires d'aquests amb uns contrastes molt grossos i em va dir, això són les pintures que has d'emplear, feu-ho a la teva manera, si van de corregir, ja ho farem.
2: Això el primer dia de feina.
3: El primer dia. No va haver de corregir res, que li va agradar molt, i va quedar encantat. I vaig estar 2 anys, perdona, vaig estar 20... Vaig estar 2 anys, no. Vaig estar 20 anys amb en Palmer.
0: 20 anys. Sí. Wow. Napoleó va ser el primer cartell.
3: Sí.
2: I vareu estar allà 20 anys pintant.
3: Per això, cines i cines, i anaven creixent cine i posaven el seu gust, i varen posar el Balear, que només feia circo i això. També va ser cine, el Líric, que era teatre, també varen fer cine.
2: Clar,
3: i se va complicar molt, molt. Cartells grossíssims, grossíssims. I...
2: I les feu de tots els cines?
3: Sí, perquè hi havia qualcú que venia de la península, però sigui econòmicament que no li anava bé, que estaven fora de casa seva, que ja devia de pagar lloguer i d'estar aquí, coses d'aquestes, problemes, i acabaven aviat. I llavors tot d'una, pues, ja, si veien que el cine quedava, pues, ja tot d'una cercaven a veure qui feia això i qui no feia això.
2: Però, per exemple, quina antelació teniu? Ara dius, s'ha d'estrenar allò que el vent s'endugué.
3: Sí, sí, sí. Sí.
2: Quant de temps vos ho deien?
3: Pues hi havia cines que segons els estrenos, l'importància que tingués, tot l'any, entens, com és natural. Però molt, molt d'estrenos, en 3 o 4 hores ho havien de tenir fet tot.
2: En 3
0: o 4 hores?
3: Sí, sí, sí.
2: Que veus?
3: Jo he fet lleteros grossos de 3 o 4 metres en
2: de més... Un bon dematí?
3: Sí, sí, sí, un bon dematí.
0: Clar, i què passava llavors amb aquestes obres d'art? Perquè eren obres d'art.
3: Aquí
0: era... Quan se deixava de projectar?
3: Una cosa que no donava importància.
0: No sé si en conservau cap.
3: Vaig veure que una vegada pintat, si tu veus que l'acabat estava molt bé, pues una passada de rodilla allà damunt, s'emborrava tot per tornar a pintar una altra escena. I allò va desaparèixer.
0: Clar, era art efímer.
3: I jo vaig dir, si sigués que amb aquesta feina me faria il·lusió tenir un record. Me vaig comprar una camareta, una de fotogràfica, i el cartell que a mi m'agradava de tot el que feia, anava fent pel·lícula, anava fotografiant. I la gran donació que he fet en el Centre Cultural de la Misericòrdia de 48 anys, els vaig dur una animalada. Si els interessava a raïs d'en Tomeu i na Verònica Fiol, els va interessar molt, i diu, saben ser que estaran ben contents. I els vaig dullar una muntanya de feina, àlbums, i de, però de molt d'any.
2: En Rafael perquè... parla d'una exposició que hi va haver fa uns mesos a la Misericòrdia, que va ser preciosa.
3: Això era meu, sí.
2: Que hi havia cartells d'en Rafael.
3: Però a part dels cartells, jo deia àlbums i pòsters i programes de mà i...
2: Teníeu de tot. I també hi havia una pel·lícula preciosa que va fer en Toni Bastard.
3: Ah, sí? Sony Efímero.
2: Sony
3: Efímero, sí, molt guapa. Sí. Va estar molt bé.
2: Que vol va dedicar aquesta pel·lícula, en Toni.
3: Sí, sí. I d'ahir en Toni Bastard, anant a ell, em va conèixer a mi, va estar interessat perquè casualment cercava un dibuixant de còmic i de tot això per les seves pel·lícules que feia el documental. I va ser quan va descobrir que jo era son pare del meu fill, en Rafael, també nom.
2: Perquè el seu fill també va fer un pont de feina amb tu.
3: Sí, té molt bona mà, sí. Però està a Astúries, està ell, sí, ja fa uns anys que sí. I en Toni Bastard me va voler conèixer. I va venir a meva a conèixer-me i tot això. Diu, què t'agradaria fer això, si féssim això i allò? Clar, a mi sí que me va interessar, natural. I vàrem fer aquest documental de Sang Efímer. Va estar molt content, sí, no hi va anar molt bé.
2: Molt guapo. I explica tota la vostra trajectòria, mostres cartells, fantàstics.
3: I és que hi vàrem tenir molt de gust, perquè amb això se vàrem fer 2 llibrets, va ser 2 germans, aquest que vol dir de Fiol Obrador, en Tomeu i na Verònica, que tenen molt de gust, molt de gust. I vàrem fer només un llibret només de per jo, Rafael Ruiz, el pintor que pintava pel·lícules. Sí.
0: Quants cartells deguereu fer? Heu tret contes? O de quins teniu el millor record?
3: Hombre, dels cartells, n'han fet de molt guapos, no sé què dir-te, però no sé què te tenc, n'hi ha tants.
0: Si n'hi ha que... qualcun de, que recordau
3: sí, jo
0: que,
3: vaig
0: que eren més estimat.
3: Jo quan era jovenet vaig voler veure el que el viento se llevó en el maipor, perquè no tenia edat.
2: Ah.
3: Era rigorosamente mayores.
0: Clar.
2: Però els això... cartells sí que el van fer.
0: Sí. Sí.
3: Això de que fan el Neville Like, i perquè eres es que esta noche era mía i puja la... estava completament censurat allò. I jo vaig pintar en... Tenc dibuixat, això ho tenc dibuixat. Els personatges, això són coses meves de taula, però.
0: Sí.
3: Quan jo sortia de l'escola, era l'època que tenia, perquè ha passat de molt de puestos, a la meva infància, diguem, i ja un poquet ja més majoret, dibuixava tot el temps, tot el que veia que m'agradava. I jo tenia una camilla, tenia, ma mare tenia una camilla, i tenia un braser, que era feien el braser,
2: sí.
3: I la corrent l'aturava en unes hores, hi havia moltes hores que no tenien corrent, havien de tenir, amb els palmetes, em vaig fer de dibuixets i de corretes, i tinc, puf, el que tinc.
0: Carpetes.
3: Sí, sí, sí. Això no ho vaig donar, això encara ho tinc jo, per net si els interessava, perquè tampoc era ridícul, però ho deia perquè allà, vaig fer moltes de coses d'això. I a l'escola destacava, hasta en raquetes de ping-pong, me varen fer pintar, perquè jo em vaig dur una pintada meva raqueta de ping-pong, m'agradava molt el ping-pong, de mesa, sí. De mesa, això, de ping-pong de mesa. I vaig dur, ma pesquera, el pato d'anar a la mica, i pintat a la raqueta. Em vaig haver de pintar llavors a l'escola.
2: Tothom te'l demanava.
3: Tothom me demanava. Rafael, m'has de dibuixar això. I pintaven mic, i pintaven d'això, i pintaven d'allò.
2: Clar, ja vol bé de petit.
3: Sí, sí, sí. Sí.
2: I vareu néixer l'any 38 a Palma.
3: L'any 38, sí. A Palma, sí.
0: Clar,
3: sí.
0: Fins quan vareu pintar cartells? Quan va ser el darrer any?
3: 2003.
0: 2003.
3: El 2003 va acabar perquè jo, el 2003... vaig fer 65, ma penquera, i vaig treure comptes de lo que podia treure del vespre, perquè els cines, tots aquests cines, pareix això una barbaritat, però se pagava malament, en sol sentit el que eren pessetes, menys si mos entenem. I jo de fredir...
2: Era autònom, no?
3: Sí, autònom, tota la vida autònom. I mon pare me va dir, jo no sé si resteu del que tu cobris, tu, guardeu, i si t'has de casar, i si tenc, te donaré, i si no, i tu tindràs per guardar. Un compte en el banc i tu vas posant i posava miquetes i vengui, vengui, vengui, vengui, vengui. I tornant, perquè ara pagam un altre puesto, lo millor, tornant en el meu jefe, en Palmer, escat de 57, vaig estar dos anys que vaig fer feines que sortien en el carrer pensant que eren fetes d'ell i eren fetes meves. Sempre hi havia una pinzellada d'ell. Ell venia per compromís i feia una lletra o feia una coseta i l'altra. Però pràcticament eren pintats meus.
0: Ja no éreu hermoset.
3: No era hermoset.
0: No.
3: Però vaig estar dos anys per cobrar del meu jefe. Dos anys. Tenen en compte que llavors, vosaltres som molt jovenets, els pares pagaven a un mestre d'ofici, de fuster, de mecànic, del que fos, perquè aprengués. És a dir, que encara havien de pagar son pare d'això, perquè per prendre l'ofici, escola d'artes i oficios,
0: sí, sí.
3: I tot això. I doncs jo vaig estar dos anys, però al cap de dos anys jo ja festejava i tenia 25 o sí, algo així. I li vaig haver de dir, com que no me diu res, perquè me van una cosa, diu, xerra amb ell, digue-li que te vol casar, que necessites dos més, i que venia a fer feina cada dia. 13, 14, 15 i 16 hores de feina. Molt de dies. I dissabtes i diumenges. I festes. Ja de major, ja així, eh? Totes aquestes hores, no t'he dit mentides, eh?
0: Com anàveu de cine en cine? En bicicleta?
3: No.
0: A peu?
3: Els primers dos vespres...
0: Carregat?
3: Els primers dos vespres que no hi havia tant de cines com vaig començar. Llavors se va complicar.
2: Sí.
3: Els primers dos vespres que vaig guanyar, una Lambretta que va sortir italiana, de les primeres, que mon pare
0: de cine,
3: era...
0: tot.
3: Ah?
0: Tot era de cine.
3: Tot de cine. Però dir-ho que vaig donar a mon pare quan va saber que me comprava una Lambretta, te diré per què. Perquè mon pare era practicant auxiliar i ajudava a operar a la clínica Mare Nostrum. Va estar 20 i pico d'anys. I llavors es posaren com ara un PAC,
2: sí.
3: Que era la casa de socorro de la plaça de Sant Eulari,
0: sí.
3: Que va estar molt d'anys, era això, de veure el cine modern. Bueno, Pues, quan va saber això, me diu, tu saps el dirigut que me donarà quan vegi que me duen el meu fill aquí perquè està a mi mort, perquè tal, i pensa, la lambreta li va caure mortal. Menys mal que mo mare va ser més condescendent i va dir, hombre, ell necessita, va començar a dir, tu necessites anar i venir, tot això. I centrada, a dins centrada de l'edifici allà on estàvem nosaltres, pues allà deixava la moto cada vespre. Això, molt d'anys. Sí.
2: I pintàveu dins del cine?
3: Sempre.
2: És a dir, ara hem d'estrenar una pel·lícula en el bord.
3: Tenia un local. A darrere la pantalla hi havia un escenari gros, o era petit, un passillo, un... Sí.
2: Allà sempre, on fos?
3: A tots els cines mai vaig tenir taller.
2: Uh-huh. No. I pintàveu damunt fusta?
3: No, vaig començar a pintar damunt paper d'embalar. Uh-huh. Paper d'embalar. Que és paper d'embalar, pues, tenia una resistència bastant grossa, uh-huh, empleus aquests rotllos grossos, sí, que feien un sí. 40. I aferràvem les juntes per fer, segons el tamany del cartell. Era una cosa molt laboriosa, no, antes de posar pinzellada. Molt laboriosa. Però això tenia un problema, que un dia de vent... Trobàvem el cartell, al mig de la plaça, clar, al mig d'això, i els empresaris van veure que això era bon de tornar, hem de tornar a començar, hem d'arreglar aquell lletrer o això, uh-huh, i era un rotllo patater. I llavors van agafar tela, i damunt la tela ja era més consistent, però per pintar damunt la tela, no tot el que van fer, perquè en la tela era mal dibuixat o perquè era rugós, uh-huh, pues varen ferrar el paper d'embalar damunt les teles, també molt grossos, i aferràvem allà quan estava eixut, llavors podien començar a dibuixar. Sí.
0: Clar, ara, com va ser el final? Va ser perquè el món digital va substituir aquesta feina artesana?
3: Sí, però això, xerres de final de la meva vida.
0: Del 2003, com és que va arribar
3: aquest
0: final?
3: Després d'això que t'he dit d'aquest rotllo del paper, no va acabar aquí. És que llavors el vent molt gros, s'enduia el cartell en la tela i tot, se n'enduia tot, i també va ser un problema total de fusta, de compte aixapat. Mm. I de compte aixapat fèiem un panel com ara aquell aparell que teníem aquí darrere.
0: Són els que hem conegut.
3: Sí.
0: Nosaltres, per edat.
3: I tenien empleats que posaven i llevaven el cartell i nosaltres pintàvem allà. I llavors quan el meu jefe se posava ja molt major, se va cansar. Mm. I va dir, jo això, Rafael, ho vull deixar. Però compte que va estar quasi 20 anys, vàrem estar plegats, oi? Sí. Pràcticament tota la feina, tothom me coneixia més per la feina que va... I el jefe anava a cobrar. I per a ell, tota la feina pràcticament era meva. El que sempre procurava venir, feia qualque coseta, perquè havia de firmar, com mentre va deixar la firma, perquè va veure que la firma era una miqueta fort, posar la firma. I ho va deixar. I quan ho va deixar ell, me va dir, t'interessa, Rafael, de tots els xiners que ja en feien molts, agafa-los a tots i tu els atens i agafes qualcú que t'ajudi i tot això. I jo vaig començar a pensar, perquè jo era molt faner, això sí, molt faner. I no me feia peresa. Me secava cada dia amb ganes d'anar a fer aquesta feina. I li vaig dir, no, jo procuraré mirar si ho puc dur tot. I ho vaig arribar a dur tot.
2: Sí,
3: que va ser quan li vaig dir al meu fill,
2: clar,
3: que
2: havia
3: acabat estudis, tampoc no anava molt d'estudi, anava més de... I perquè no ven 2 anys, jo te donaré un sou cada mes i tot això. I vàrem estar 2 anys així, que donant-li un dos barats a ell, i jo fent feina així. Ah, hi havia llavors, el que vols dir, 13, 14, 15, 16 hores, però moltes vegades fent feina.
2: I quin cartell vos ha agradat més? Perquè en feu de molt grossos, feu animals, també... Eren...
0: Molt vistosos, amb molt de colors.
3: He fet personatges, me'n recordo, no sé si era en el Balear que vàrem fer, que la gent passava, gigants de fusta així, que la gent passava per mig de les cames.
2: Ah, això estava molt bé.
3: Sí, vàrem fer molt cos.
0: Sí.
3: I això pot recordar, sí.
2: Això és gol de bo, perquè és la llista de tots els cines que no l'han de perdre, Rafael.
0: Això és una llista històrica.
3: I me referei, però, que els cines, llavors, hi havia... Ja estaven molt de tot bé els cines, perquè d'il·luminació, el cartell de façana, d'il·luminació, no miraven prim. Hasta feien figures reteades en llum i feien moltíssimes de coses que resultava molt car, això.
0: Clar, però no tots els cines feien la mateixa dimensió, depenia de la façana.
3: Sí, no.
0: Quin és el cartell més gros que... On feieu els cartells més grossos?
3: De metros, m'apren que va arribar a ser... En l'auditorium feia una... L'auditorium vaig estar...
0: Clar,
3: 34 també. Anys a l'auditorium vaig estar jo.
0: Sí.
3: De l'inauguració de l'Orquestra Filarmònica de Berlín.
0: Que els cartells eren enormes.
3: Allà, després, tots que jo he passat més
2: de tot,
3: de tot. De fer feina. Llavors, un senyoriu que hi havia un cell allà, que no hi havia en els cines, no ho diria ara, un puesto així, però era una cosa senyora... els grans ballets, els grans simfòniques, els grans teatres, tot era excepcional. I d'ahir havia tota la façana de l'auditorium exterior, tenia 36 metres, i jo tenia una pancarta d'aquestes de 36 metres per d'haver un metro d'amplari, i el de Pint vaig pintar 30 i pico d'anys, el vaig pintar en terra, això era en terra que se pintava, perquè era molt gran. A l'escenari a baix tenia el meu taller allà, i així es tenia la tela, també la pintava i la borràvem, i la tornava a pintar i havies de dibuixar, i llavors posaven 36 metres de tela això. Ara, cartells en dibuix i això, però jo recordo un dels més grossos que hi ha hagut, que n'hi ha hagut un parell, el Teatre Líric, el Teatre Principal, 14 metres, i sí, eren molt grossos, i eren, però eren cartells... que no era tot un, eren un parell que els ajuntaven i nosaltres els apintàvem com un rompecabezas, així.
2: Encara més feina.
3: Més feina.
2: Clar, Rafael, se nota que heu fet una feina que vos ha agradat,
3: que vos ha
2: entusiasmat, perquè ara teniu 88 anys.
3: 88.
2: I esteu perfecte i ho comptau amb una il·lusió.
3: Sí.
2: I...
3: L'edat sí que... L'escàmel estem molt bé, gràcies a Déu. Sí.
0: Pensàveu que arribaríeu...
2: I escat també.
0: Sí.
3: Bueno.
0: Pensava que arribaríeu en aquest moment, és a dir,
3: no.
0: Amb homenatges, amb una pel·lícula...
3: Jo dic, és el que dic, no sé si ve ben això, però que han allargat molt sa vida. Ma mare va morir en els 52 anys.
0: I va
3: haver de veure la Guerra Civil, la Segona Guerra aquí, bé, penúries total, amb dos infants petits i tot això. Moltes penúries. I en els 50 i pico d'anys, listos, en 15 dies... Mon pare, en el 61, també va morir, sí. I els vaig perdre, que llavors, en el 61, eren com molt majors, saps què t'ho vull dir? No és com ara. No, però deia que han allargat molt la vida, però si tens salut, és fantàstic. Ara jo demà...
0: La vostra.
3: Bueno, sí, és que no li he donat tampoc importància, i llavors vaig dir... I cada dia, quan va ser, un altre dia. Va acabar. Bé, total... Sí, que han allargat molt la vida i si tens salut és fantàstic.
2: Clar que sí.
3: Això
2: clar.
3: Sí, això sí.
2: Xerram amb en Rafael Ruiz, ara ja per anar acabant. Rafael, vos farem un paraulàmetre, unes preguntes més curtes.
3: Ja, sí.
2: A veure, vinga.
1: El paraulàmetre.
2: Rafael, i veus que ha entrat na Maria, que sí. Serà qui vols fer les preguntes.
3: La conec bastant per la televisió.
2: Ah, sí?
3: L'he vista molt de pit.
0: Sí.
3: Perquè la meva filla també li agrada. Tenc una filla que fa 60 anys, diumenge també, o sigui que tots som majors.
0: Molt d'anys, ja.
2: Sí, gràcies.
0: I la Maria, la Maria és de cine, eh?
3: És de cine, també.
4: Sí. Ah, pensava que anaves a dir Dinko.
3: No.
0: També d'Inca.
3: També d'Inca.
4: Viviu Inca.
3: Visc a Inca.
4: Però no sou d'Inca.
3: Ma mare va néixer a Inca.
4: Ah, mira.
3: Tinc cama d'Inca.
4: M'agrada. Molt bé, Rafael. Encara millor,
3: idò. Sí.
4: Bé, idò, començar amb aquestes preguntes. Recordeu cap anècdota per contar de quan feu cap cartell?
3: Pues una molt fresqueta, sí.
4: Ah, mira.
3: Va morir en Franco.
4: Sí.
3: Al cap de dos dies varen estrenar en Manuel i els empresaris me varen dir... Cuixes de fora i espitza de fora.
2: També.
4: Au, idò.
3: Que hi peguin en sols nassos.
0: En sols nassos.
3: En els cartells.
0: Tac.
3: I d'un dia a l'altre, posar una artista despullada allà pintada, només que mostrava el que no podia mostrar, pues, va ser un escàndol.
0: Això era nou.
4: Home, i tant.
0: Nou, un escàndol.
4: S'havia acabat ser...
3: En 8 hores teníem un sensor de l'Ajuntament, va dir, teniu 8 hores per tapar aquest dibuix de la façana. i ja me tens a mi pintar, me van avisar, començar a tapar els pits i començar a tapar ser, això. Una altra anècdota, aquí, precisament...
5: I qui vareu posar, per tapar?
3: El vaig tapar.
2: Un pot de roba.
5: Un pot de roba. Un
4: pot de roba.
5: Un pot vestida, sí.
3: Sí, ella sempre estava asseguda, en Manuel, d'un butacón d'aquest. Una pel·lícula horrorosa, una pel·lícula horrible. Horrible. Perquè sap què passa? Que m'has demanat en una ocasió si veien les pel·lícules antes de pintar. Sí. Pues jo, llavors, ja, quan vien d'estrenar una pel·lícula, molt de matí, que jo era en el puesto, que els preestrenos, els empresaris, volien veure els preestrenos de l'hora baixa, a veure què, ja per calcular tot això. I jo m'anava, però hi anava per veure menys si aquesta pel·lícula que estrenaven demà, la meva dona li podria agradar, perquè segons a bona volia anar a ella. I m'anava bé per això, però ho deia, perquè...
2: I Emmanuel no li va dur.
5: No,
3: Emmanuel, sinó que ni loco.
4: Va trobar que no.
5: Ell deia coes. Amb aquell cartell.
3: No t'he acabat de dir, és molt curt. Sí. A l'escola hi vaig veure gent d'anar a combregar i a confessar-se cada setmana. Ah. Sí, en els teatins i a les monges, tot això, veia molta gent. Vaig quedar molt sorprès.
4: Vaja, sí, tota una anècdota, idò. Sí.
3: Però vaig fer saber un o d'altres, si els vaig fer saber això. Dic, vos vaig veure la cova d'en Emmanuel l'altre dia. Diu, sí, perquè el meu home tenia interès i això s'escupa.
5: Vos destapen i feia cova, eh? Mm.
4: Vinga, següent pregunta. Una de les vostres pel·lícules preferides, que no sé si és mal de fer triar,
3: sí, molt.
4: O d'un cartell que recordeu que digueu...
3: Els vaig anotar, sí. Però els vaig anotar perquè, no sé, me van demanar... Una banda sonora que i em vaig anotar un parell, i un parell, però ho deia perquè... Perquè ho vaig fer? Per dir-te les pel·lícules... no exactament per la música, però que són, varen ser pel·lícula en tota la vida. El Padrino.
5: Sí, l'han sentit abans.
2: Sí, boníssima.
3: West Side Story.
2: També.
3: Lo que el viento se llevó per descartar.
4: Clar, que això són clàssics. Sí.
3: Lorenz de Arabia, fantàstica també, molt bona pel·lícula. Sí, mira, vaig anotar un parell. Indiana Jones, també. Per un punyado de dòlars en Clint Eastwood, Sonrisas y Lágrimas, els atlots els va agradar molt, Odissea 2001 va ser un aconteixement, però pensa que l'Oden Kubrick va estar molt bé. Era música de Nestrau, jo quan vaig entrar vaig sentir aquelles que dic, i això de Nestrau, però molt ben feta, molt ben feta, i això, un aconteixement, Odissea 2001, molt guapa. I Siete Novia Paz, Siete Hermanos, també, perquè era molt alegre.
4: Hi ha moltes.
5: Ho recordam.
4: I encara anau al cinema, o veus pel·lícules?
3: Molt, pa, molt contats. Els nens a vegades me diuen per diar de veure aquesta pel·lícula, perquè ara la darrera que m'han dit és La Odissea. Sí. Diu, però no t'he dit res. Me diu, perquè ara ve 20 minuts de guerra i t'arribarà a cansar aquesta pel·lícula. Perquè no sé on me van dur, veuren una, i vaig dir, serà possible. La pel·lícula estupenda, però... Una hora i pico de guerra, però actual, i dic, ja han tantes guerres i això. Sí. I ja ho saben. Clar, i a més, pel·lícules, per anar a veure pel·lícules, no, això no. Jo els triava molt, amb la meva dona, hi anàvem molt, perquè jo no m'acostava res del cine, ni els al·lòs, ni res, tota la vida. I els triava molt. I per els al·lòs anava a veure això, que vos agradarà. La meva dona havien de ser comedietes o musicals o històries d'aquests proves de Tis, ni Guiltades, ni de l'Oeste també li agradaven, perquè jo vaig menjar de l'Oeste i de folclore espanyol, Lola Flores i Paquita Rico i
4: en els seus dents.
3: Els vaig pintar molt, també, però en vaig menjar moltes. Però de veure, veia ratets i ho deixava anar, llavors. Sí.
4: I ja darrera pregunta, un menjar d'estiu? Un menjar d'estiu que vos agradi?
2: Que m'agradi menjar en l'estiu.
3: En l'estiu?
4: Sí, un plat d'estiu d'aquí. Que...
3: Sí, pues, no, menjam. Jo tinc un net que fa un pot de règim.
4: Ah.
3: I me va d'una llista, i hasta me va d'una basculeta digital per pesar menjar això. Dic, això què és? Diu, si no te passis d'aquí, en les mides de tot. I bé, no te preocupis, si pesa bé això. Sí. I jo, com que menjo tan poc, jo som poc menjador, vaig estar tota la vida. Me va anar a la mar de bé, el que havia de fer per ell. 100 grams de pasta, 3 ous de pa. Llavors és això i allò, tot ben, la verdura, tot ben espinzellat. I jo vaig dir, això és mel, per això. i ara estan. I dic, mal, no fa res per dir, si ho repeteixes perquè te cansaràs. Pues, pasta, per exemple, amb ensalada, i, però sí, acompanyat d'un bistequets o d'unes salsitxes, i que te tenc que dir, coses així, coses d'aquestes.
4: Senzilles.
3: Que bé, arròs a la cubana, que són tres ous, només amb arròs passat per la pella, i llavors és, llegum, no va, me va molt de llegum. Diu, pots repetir, no passa res. I repeteix, i coses d'aquestes senzilles, d'ensalada, trampó.
4: Amb un bon trampó ens estiu.
3: Sí, pot posar molta cosa. I això també li agrada en Solimi d'aquell, això. Sí. Coses d'aquestes així.
2: Rafael, ha estat un plaer, que heu vingut. Moltíssimes gràcies. Han passat tant de comptes que tenim tot home aquí darrere que vos escolta.
3: No, jo
2: de
3: tenia,
2: bé que s'ho han passat.
3: Tenia il·lusió també quan me va telefonar, perquè de lo que t'he dit, he conegut tanta de gent amb homenatges i això, que llavors no me recordo si mos coneixem o no.
5: M'heu demanat si mos coneixíem.
3: Exacte.
5: Ja he dit per fotos. Sí. Se mos conec.
2: Rafael Ruiz, aquest artista, cartellista fantàstic, que ha estat homenatjat.
3: Estic content, i d'haver arribat en aquesta edat i per lo menys, mira, m'han fet aquests homenatges.
5: Clar que sí,
3: home, és en vida.
4: I tant.
2: De molt?
5: Sí.
3: Molt bé. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
6: I de Tres Ràdios, música.

0: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
1: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Duals a les 9.
2: No, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raül Valls. Les cançons dels altres,

0: Pablo Sierra, com estàs?
1: Doncs mira, igual que aquest fantàstic senyor que acaba de marxar.
2: No? Sí, sí. Que
0: han quedat tots enamorats d'en Rafael.
2: A més, que jo recordava els cartells que ell feia de quan era petit i la recordava ara, a l'Augusta,
0: i posar-li cara en aquest artista. I més, conèixer una persona com en Rafael.
2: Que eren reclams, clar, tu anaves a veure aquella pel·lícula perquè havies vist aquell cartell que presidia el cine Augusta, per exemple, Avingudes, aquell cartellarros.
0: El que ara són els tràilers.
1: És un ofici extingit que no tornarà, i menys ara en època d'intel·ligència artificial per a ciència-ficció, però és que és fascinant escoltar aquestes històries.
0: Altres temps. I millor persona que en Rafael.
1: I si t'ho expliquen així de bé.
0: Sí, sí. Fantàstic.
2: I tant, encara hi seríem.
0: Exacte. I mira, Pablo, avui precisament també parlarem de cine i de música.
1: Això ho podríem titular una setmana a l'Atlàntida, perquè tot i que aquests minuts no hagin deixat de ser una secció sobre música, la música, ja ho sabeu, no deixa de ser una excusa per parlar de cinema, moltes vegades aquí a les cançons de Saltres.
0: Perquè has anat a veure moltes pel·lícules.
1: Unes quantes, sí.
0: Te vaig veure Saltres, dia d'on fora.
1: A quina?
0: A jo.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: A Rivoli.
1: Sí, sí. M'ha cridat l'atenció quan vau entrevistar aquí en Rafa Cortés, i ha estat una experiència.
0: Te va agradar la pel·lícula?
1: Sí, me va aparèixer molt ben feta pels mitjans que segurament tindrien
0: en aquell moment.
2: Jo no te vaig veure. Jo anava a veure la següent, la Marisa Olivelles, no te vaig veure sortir.
1: Doncs vaig sortir justament... No, vaig sortir...
0: No vas quedar en escolòquia.
1: Vaig sortir justament quan acabava la pel·lícula, perquè començava aquest concert.
0: Amén.

0: I d'ací, Pablo, farem un recorregut, un petit tour per la cara més musical de l'Atlàntida. Tu dimarts vas escoltar aquest que sentim en Nacho Vegas a la Misericòrdia.
1: Sí, era un concert que tenia marcat en vermell a l'agenda. El problema d'un festival com l'Atlàntida és que hi ha moltes coses succeint de manera simultània.
0: Exacte.
1: I el documental d'Anna Maria Soliver, ja sabeu que m'encanta menjar i m'agrada un poquet cuinar també, doncs l'hauria vist, no sé si t'ha agradat, Celestina.
2: Sí, sí, sí, sí. Però tindràs temps de veure-lo.
0: Sí.
2: Se va estrenar.
1: Intentaré recuperar-lo allà on siga, però sí, m'ha encantat una cosa del concert del Nacho Vegas, que és que aquest tema, l'hombre que casi conoció a Michi Panero, que segurament serà el més conegut del seu repertori, doncs no va entrar. I va actuar a la seva banda a prop d'una hora, més o menys. Va estar allà damunt l'escenari. Però aquesta no la va tocar. I no sé si això fou a propòsit, perquè com el dia anterior, el dilluns, es va projectar El Desencanto.
0: Que també hi vaig anar, a veure-la.
1: Que també vaig anar-hi.
0: Tu també.
1: No m'ho van creuar, però l'havies vist abans, El Desencanto?
0: No. Jo primera vegada.
1: Una vegada només.
2: Però clar.
1: En pantalla petita, en pantalla de portàtil. I clar, canvia tant. I està tan ben conservada aquella pel·lícula, no sé si l'hauran restaurat o hauran fet alguna cosa. Clar, la història de la família Panero és fascinant. En Nacho Vegas li va inspirar aquesta cançó.
2: Clar, amb més motiu hauria d'haver sonat.
1: Amb més motiu, però com ja en la presentació d'aquell documental m'ho van relacionar amb la cançó d'en Nacho Vegas i després, just abans del concert, també el presenten com l'autor de la cançó de l'hombre que casi conoció a Michi Panero, doncs jo crec que ell va jugar un poc a gat i amagat i no va voler doncs fer aquesta connexió. Però sí, dit queda, perquè la presència d'en Nacho Vegas i d'altres més artistes, segur que heu anat a algun concert a la Misericòrdia i de pas vos heu quedat a veure la pel·lícula, o passat per ses voltes, que l'altre dia en barri hi havia una engentada allà de por, doncs és s'excusa per parlar dels documentals que s'han projectat en aquesta edició de l'Atlàntida i que sí que tenen no un rerefons, sinó una qüestió musical de dalt a baix.

0: Quina meravella, Anna Maria en Faithful.
1: Una meravella, i jo no sabia que se li havia fet un documental. Vam fer una secció sobre ella quan va faltar, que ho he estat repassant aquest matí, va ser a finals de gener del,
0: no fa gaire,
1: del, sí. 2025, que a més era un dia que fèiem el programa en directe des de l'Institut Llompart, el centenari de Josep Maria Llompart, i sí, va coincidir, van fer els programes de secció sobre Anna Maria en Faithful. Jo no sabia que s'havia fet un documental sobre ella, però és que és una meravella. Es titula Broken English, igual que un dels seus discos, sí, i un disc més famós, que va ser El seu retorn, després dels 60 salvatges, on va ser molt més que sa musa dels Rolling Stones i sa parella d'en Mick Jagger. Sí. I un poc amb aquests clichés, amb aquestes etiquetes que li

0: o han estat una mica malmeses per l'opinió pública, i la primera d'elles és s'ha d'anar Marian Faithfull, que apareix en el documental. O sigui, va participar d'aquell rodatge, m'imagino que mesos abans o com a molt un any abans de morir, i ja la pobreta estava molt tocada per la Covid, perquè es va encomanar al principi de la pandèmia, i de fet apareix molt elegant, molt pinxa, allà amb una camisa blanca, amb una corbata, amb moltíssima ironia, explicant doncs, tots els episodis de la seva vida, li van fent com una entrevista, però d'un respirador, fins i tot. I es presenta doncs, tal i com va ser i tal i com era, més que una diva, una dona molt lliure.
1: Los jueces, como es natural, se van a la Toja, o si no, a Fuenterrabía. Su permiso irá a disfrutar el blanco policía. La

0: I també, Pablo, volies comentar aquesta oda a l'anarquisme que va rodar amb Fernando Trueba a Solla, amb Chicho Sánchez Ferlosio, que entre altres coses va ser l'autor de cançons cèlebres com aquell Gallo Rojo, Gallo Negro.
1: Sí, sí, i si ja me va agafar en fora de joc aquest documental d'Anna Maria en Fetful, d'en Fernando Trueba no és que m'hagi vist totes les pel·lícules, però n'he vist unes quantes i hi ha algunes que m'agraden molt i que n'he vist més d'una vegada, però no sabia per res que hagués fet un documental a Mallorca en els principis de la seva carrera i que el protagonista d'aquest documental hagués estat en Chicho Sánchez Ferlosio, que tampoc sabia que havia passat uns anys de hippisme anàrquic a Solla. Doncs, si algú vol fer un exercici de nostàlgia o descobrir com era la Serra de Tramuntana o Esport de Solla a principis dels anys 80, doncs que entri a Filmin i que es posi Hasta que el cuerpo aguante. Així es titula aquest documental, que no és que estàs maleït, però com va dir Anit a la Misericòrdia el propi Fernando Trueba, que venia a parlar d'aquesta pel·lícula, doncs va ser un caprici tan personal que es va permetre, després de la bona recaptació que va tenir en taquilla el seu debut com a director, Opera Prima, que hi ha molta gent de la seva família que no ha vist mai aquest documental rodat a Solla durant la tardor del 81, perquè la darrera volta que es va projectar o que es va emetre parlaven d'una reposició que va fer Televisió Espanyola, imagino que la 2, l'any 84-85. O sigui, no molt més tard de rodatge del documental i de la seva estrena en cinemes, que com Trueba pronosticava en els productors, no va anar a veure ningú. Va deixar una reflexió molt interessant en Trueba, lligant també amb la vida d'en Sánchez Ferlosio, que, tot i que no ho paregui, perquè només va deixar gravat un disc a principis de 60, sí que va tenir molt d'èxit i molt de ressò en els cercles antifranquistes i fins i tot fora Espanya. A Suècia es veu que un disc seu del 62-63, on hi havia aquest Gallo Rojo, Gallo Negro, doncs es va fer superfamós, superconegut. Doncs en Trueba va dir que l'èxit no és que fos una cosa desitjable o a perseguir, però si el tens, molt millor que quan no el tens, perquè és el que fa que després de tenir-lo, doncs t'escoltin 15 minuts, que és el que li va passar a ell després de fer Opera Prima, que va ser una peli molt barateta, on sortia Antonio Resines, molt jovenet, que eren amics de sa carrera, van estudiar periodisme junts a sa Complutense, doncs és el que li va permetre que li donessin un poc de sous per venir a Mallorca amb 7 o 8 persones més i fer aquest documental d'en Sánchez Ferlosio, que és tot un personatge. O sigui, seria molt difícil dur-lo en el cinema com personatge de ficció i que algú l'interpretés. O sigui, seria tot un repte. I és molt curiosa aquella pel·lícula perquè està feta també amb uns mitjans que ara m'ho pareixen molt casolans. El negatiu es va perdre quan van intentar recuperar-la, van veure que no hi era on havia d'estar en els arxius de l'Escola de Cinema de Madrid. Es va aconseguir trobar, s'ha restaurat, ahir es va projectar a Mallorca, i en Trueba, en aquest documental, com surt en pantalla i li va fent com petites entrevistes molt surrealistes a en Sánchez Ferlosio, fa un poc el mateix paper que en el documental d'Anna Maria en Fetful, fa una actriu molt coneguda i boníssima, com és Tilda Swinton, que fa com de directora d'aquest arxiu de memòria que vol recuperar, doncs, com ha set realment la vida d'Anna Maria en Fetful. Així que bons documentals sobre música aquesta setmana.
2: Total. Que bé. I de gràcies per aquesta repassada i aquesta tria.
1: Ara han de treure forces no sé d'on per arribar fins diumenge, perquè entre Samovo de la setmana passada i l'Atlàntida d'aquesta...
0: És una marató.

Mira, si mos queden 5 minutets de programa i abans d'acabar posarem un pot de música, ja hi som tots una altra pica a taula, en Pablo, en Miquel, en Celestina Maria i escoltam ara els Strokes.

0: Vos agraden els Strokes?
1: Sí, sí que m'agraden. Sí.
2: Jo molt.
1: No, no tant com en Miquel Junc. El bo, Junc, és que no surtin de la Serra Tramuntana.
3: No. No. Ara ho explicarem, ara ho explicarem. Però sí, avui toca escoltar aquest disc debut dels Strokes, Is This It, perquè aquesta setmana s'acompleixen 25 anys de la seva publicació, un àlbum que arribava en un moment difícil per les guitarres i la música rock, però aquests cinc joves des de Nova York varen redefinir aquest gènere i varen fer-lo tornar a la popularitat.

0: Una curiositat que vos agradarà és que unes setmanes abans de publicar aquest disc, els Strokes feien la seva primera aturada a l'estat espanyol. I sabeu on varen fer aquest primer concert a l'estat espanyol?
1: Ho sabem.
0: Ho sabeu, eh?
2: Tu hi eres, Celestí?
3: Jo era.
2: Sí?
0: Celestí hi era, mira.
1: No mos esperàvem en això ja, però.
0: I doncs sí, era Mallorca, més concretament. Va ser el Festival Isla d'Encantades Esporles.
3: Esporles. Mm-hmm.
0: Va ser el dia 8 de juliol de l'any 2001.

0: I de sí, el Festival Isla d'Encanta, que va ser un pioner en el món dels festivals que se van fer a Mallorca i que van dur els Strokes.
1: Sense de publicar cap disc, un grup de Nova York va venir a tocar a Mallorca i mireu lo famosos que s'han fet.
2: El Grot, sí.
1: Perquè s'han fet famosíssims.
0: Sí. Ara. Que en Toni Pla té més i mancos, però va ser un visionari en aquest sentit.
1: Això sí. Is This It, personalment diria que és un molt bon àlbum debut. És que m'ha costat triar 4 cançons perquè sonin avui a Tentol, però com dèiem, va redefinir un poc aquest gènere de rock, de ses guitarres, una cosa destacar aquesta veu trencada d'en Julián Casablancas amagada darrere aquesta feta de distorsió que en aquell moment no era massa habitual dins la música, va sorprendre.
3: Veu rompuda amb 22-23 anys que en tenia. Que...
1: Sí, sí, 22 o 23 anys, ara abans ho xerràvem.
2: Bona vida va duida.
1: Sí, sí, sabeu que sí. Però bé, no era una cosa habitual, va sorprendre la crítica en el públic i tampoc molt sorprendre a nosaltres que després de 25 anys de la publicació d'aquest disc continuem cantant cançons com aquesta Last Night.

0: Idò, fins aquí, molta gràcia, Miquel, per aquesta píndola avui dedicada als Strokes, que varen fer el seu concert primer a l'estat espanyol a Mallorca, Esporles, en aquesta isla d'Encanta. Que tingueu molt bon cap de setmana. Maria Pau, molta gràcia.
1: Gràcies.
0: Celestia Adrià, molta gràcia. Miquel Jo, molta gràcies. I Pablo Sierra, gràcies.
2: Jo marxaré unes setmanes.
1: Sí. Tu també te'n vas,
2: m'ho he recordat de Maria.
1: Sí.
3: Vaja, però tornaré per Sant Agustí, tornaré el 18 d'agost.
4: Bones vacances a tots dos.
1: Gaudiu molt.
0: I que passeu molt bon mes d'agost. Ens trobem ben aviat en aquests micròfons. Gràcies a tots. Fins aviat.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
6: Bon dia. S'investiga com a violència masclista l'assassinat d'una dona de 27 anys a Santander, presumptament apunyalada per la seva parella. L'home de 39 anys ha estat detengut després de cridar la policia i confessar-ne els fets. En cas de confirmar-se, la xifra de víctimes masclistes s'elevaria a 33. El 016 és el número d'atenció, està disponible a les 24 hores del dia i no deixa rastre a la factura. Les restriccions a trànsit de dia 12 d'agost per l'eclipsi s'aplicaran també a les motos. El govern ha acordat restringir el pas a tots els vehicles de motor a partir de les 3 de l'hora baixa o abans si les autoritats competents ho consideren necessari. La mesura afecta totes les carreteres previstes amb restriccions, com ara a l'accés a Platja de Palma o a la Serra de Tramuntana. I el govern ha donat el vistiplau al pagament de 5,8 milions d'euros per una nova sentència urbanística per la desclassificació d'un solar a la urbanització de Roca Llisa, a Eivissa. Una actuació que s'emmarca en la llei Carbonero, que protegeix terrenys on hi havia projectes d'urbanització en marxa. El portaveu del govern, Antoni Costa, assegura que encara queden demandes per resoldre.
7: Encara estan pendents diversos litigis en els quals se reclamen fins a 210 milions d'euros de compensació.
6: I a Menorca, l'Ajuntament aplica mesures als grans consumidors d'aigua d'Esmercadal per la situació crítica de les reserves hídriques. Un dels punts de més consum és a urbanitzacions com Platges de Fornells, on es prohibeix, per exemple, el rec de la gespa. Alberto Cantón és el president d'una comunitat de veïns.
8: Nuestro caso, por ejemplo, es muy guapo, muy bonito, pero hay mucho césped. No hace falta tanto césped. Al final no los usamos, es solo para mirarlos. Yo creo que sí, estoy a favor de reducir, porque tenemos una cuenta de agua increíble de 6.000 euros al año y esto es, para mí es ridículo. Y ha subido de 5.000 de un año a 6.000 del otro. Hay que poner presión a las comunidades y a los hoteles.
6: Canvi de nom a l'aeroport de Son Sant Joan. Passarà de ser l'aeroport de Palma de Mallorca a dir-se Aeroport de Palma Mallorca, una modificació que respon a la petició de l'obra cultural balear en considerar que el nom de l'aeròdrom no s'ajustava a la toponomia oficial de la ciutat, que des de 2017 és únicament Palma. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha acceptat la proposta. Millora la situació dels principals incendis forestals a Espanya, tot i que alguns dels grans focus continuen actius. A Zamora, l'incendi de Fermoselle evoluciona favorablement després de consolidar el perímetre durant la nit. També millora el de la Vall d'Uixó a Castelló, tot i que encara no està estabilitzat. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha advertit que els equips d'extinció mantenen la màxima alerta.
9: Esperen dies de mucho calor, días con tormentas secas, con rayos y vientos que pueden ser importantes y que pueden afectar en todas las partes de la comunidad valenciana. De hecho, nos comentaban que están entrando tormentas por el norte de Castellón y tenemos que tener todo el dispositivo preparado ante cualquier situación que se nos pueda plantear.
6: Més de la meitat de les persones migrants arribades a Ceuta han tornat ja al Marroc. Són 37.500 persones de les 50.000 que varen arribar de forma irregular ahir a la ciutat autònoma. Almenys 57 persones haurien perdut la vida. De fet, el president espanyol Pedro Sánchez, que s'ha desplaçat avui a la zona, ha assegurat que s'han agilitzat els expedients d'expulsió. I amb aquest apunt arribem a les 6:04. Més informació a l'informatiu vespre de les 7.
5: Més informació a ib3notícies.com. GB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Avui a l'Aviador parlarem d'un llibre que conta la història d'un home excepcional. Escoltarem la música en directe de cada divendres i repassarem les propostes culturals més interessants del cap de setmana. Benvinguts.

0: I ja tenim als estudis d'IV3 Ràdio Tomàs Andújar, periodista, autor de On s'acaba l'aigua, un llibre revelador que ens acosta a l'exili del menorquí Deseado Mercadal, músic i activista que va haver de fugir de l'Espanya de Franco i va tenir una vida de pel·lícula. Després rebrem en Xisca Muelas, Naixisca, que ens presentarà en acústic el seu disc en solitari. I acabar, per acabar, com sempre, com cada divendres, l'agenda cultural que ens duen Gavi Rodas, Anna Gornés i David Ventura. I tot això des d'ara mateix i fins les 7, en Amarga Cifre i en Andrea Sánchez, del control de la tècnica.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IV3 Ràdio.
0: Entre fugides, música, exili i activisme va transcorrer bona part de la vida d'un home excepcional, com deien, un menorquí que va tenir una vida de pel·lícula. Avui ens acostam a la figura d'en Deseado Mercadal a través del llibre On s'acaba l'aigua, del periodista Tomàs Andújar.

0: IB3 Ràdio és història.
1: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio. Música en viu.

0: I així de bé sona una xisca. Com estàs? Benvinguda a IBTA Ràdio. Són les 6:31, la música en directe, els acústics des divendres i també gràcies a la feina dels nostres tècnics en Lluís Menéndez, també en Andrea Sánchez, el control tècnic a partir d'ara. Què tal? Una xisca que la coneixereu també perquè és la vocalista de You Are Bad, que també ha triomfat en el pop rock i que avui però ve a presentar-nos aquest disc que va sortir a l'abril, si no m'equivoc, xisca.
1: Sí, sí, el 21 d'abril va sonar. Va sortir.
0: Efectivament. Introspecció, 12 temes, i has tocat un d'ells.
1: Exacte, he tocat Flors de pell, és un dels 12 temes d'introspecció, que bé, és un disc que recull 12 dels meus temes més íntims que tenc i els vaig voler agrupar dins, dins un disc.
0: Amb un estil bastant diferent a You Are Bad, per cert.
1: Sí, totalment, sí, sí, sí.
0: Te desdobles un poc, no?
1: Sí, sí, totalment. Jo, bé, realment, ara, a partir d'ara, també, és a dir, no m'agrada centrar-me només en un estil, també estic fent, bé, com cançons que potser tocaré després, són cançons com més un poc més de rock, no m'agrada més centrar-me en un estil, també intent fer produccions que tinguin guitarra elèctrica, bateria, baix i tot això.
0: Com composes? Quin és el procés? Xisca primer, te surten les lletres, a partir d'aquí poses la música, te ve una melodia i a partir d'aquí fas les lletres? Com és el...?
1: El primer que faig és, bé, pensar un poc l'idea de la història que vull contar, i després d'això faig, que per això és el més complicat, la lletra, perquè intent contar una història però que la lletra no sigui literal, que no se noti literal la història que vull contar, sinó que la gent també pugui interpretar un poc a la seva manera, i faig primer la lletra. I després ja pas a la part musical, mir els acords base en el que vull tocar, i després ja pas a melodies de la veu, segones veus, quins instruments més els hi vull posar, que pot fer cada un d'aquests instruments i això.
0: Perquè per You Are Bad també composes tu.
1: Sí.
0: Vull dir que aquí...
1: Composam, bé, composam entre jo i Nenora, sí, sí.
0: Efectivament. Abril de 2026, publiques el disc del qual estem parlant, Introspecció, però és vera que les històries comencen a gestar-se bastant abans, no? Són cançons que tu ja tens fa un parell d'anys en marxa.
1: Sí, jo vaig començar a principis del 2024, i realment la idea del disc no és que digués vull fer un disc, vinga, vaig a composar aquestes cançons a posta per aquest disc, sinó que jo vaig començar a fer les cançons que me sortien. I després, ja més endavant, vaig començar a veure que realment totes tenien una cosa en comú, que era que totes eren com a més íntimes. I per el que t'he dit abans, que volia també ara començar a fer cançons un poc més divertides, més rock and roll, vaig voler agrupar, bé, vaig seleccionar 12 les cançons que tenia i que trobava que eren les més íntimes i les vaig agrupar dins el disc, per així que fos una manera de...
0: Quins són les fonts d'inspiració per composar, per escriure les lletres, no? No sé si allò que te passa en el dia a dia, si pot ser també allò que llegeixes, pel·lícules que poden passar per la teva vida, per exemple.
1: Bé, realment, aquí meva són tres germanes. Cadascú conta les seves històries.
0: Això te nutreix molt, eh?
1: Sí, sí. I de vegades, bé, depèn, de vegades, o coses... històries reals que coneix, coses que llegeix, que articles, coses que me conten, coses que m'imagino, i un poc això.
0: Estem entrevistant una xisca que acaba, bueno, fa uns mesos que ha tret Introspecció. Anirem sentint també els temes que formen part d'aquest disc, a part dels dos que tocarà, i pot ser un tercer. Tenen com una cohesió? Una vegada que tu les veus en el disc, trobes que hi ha com un relat, com uns elements comuns que fan del disc una cosa, diguem, amb continuïtat?
1: Jo crec que el que cohesiona més entre les cançons és això que t'he dit, que totes són com a íntimes, tranquil·les, n'hi ha que... la majoria són en guitarra acústica, n'hi ha que també són, de vegades, hi afegitava amb guitarra elèctrica, però majoritàriament són així cançons tranquil·les i íntimes, i per això la vaig
0: dir. Molt bé, i anem a escoltar una d'elles.

0: Ja no fa fred un dels temes inclosos en aquest disc Introspecció. Tenim aquí el CD, tenim una portada que podria semblar amb un camp de margalides, així com, no sé, que mos du cap a un concepte d'innocència, però després tens la mirada així com a fosca.
1: Sí. Sí.
0: Te va sortir així o vas cercar?
1: La veritat és que no ho vaig pensar. No és algo intencionat. Sí, sí. Vaig anar a un faravila i vaig pensar que contrastava bé així tant de colors amb el vestit blanc i va sortir això.
0: De qui és la imatge? De qui és la fotografia i la composició?
1: Me l'han fet des d'aquí a mi.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Idò, Introspecció és el disc en 12 temes que Natxisca ens ha duit avui també per presentar-ho. Volem sentir-te més aquí en directe. Quina ens fas ara?
1: Idò, i ara tocaré Fila que Fila. Aquesta cançó és la primera que no està dins el disc Introspecció. Bé, tot i que ara la tocaré en guitarra acústica, a la gravació, que la vaig publicar la setmana passada, és en guitarra elèctrica, en bateria, baix, elèctric, i és un homenatge a la Balanguera.
0: Ah, que bé.
1: Perquè enguany, bé, va fer 100 anys que se va musicar el poema de la Balanguera i volia fer-li un homenatge, però sense que fos una versió ni res de tot això, és a dir, lletra pròpia i música pròpia. El que sí que vaig fer va ser agafar com un conjunt de paraules que ja tenia el poema. Vaig agafar un parell, com per exemple Art Subtil, Balanguera Misteriosa i tot això. I realment conta la mateixa història, que és que ella teixeix el nostre destí. El que sí que vaig afegir al final va ser que els protagonistes com que no estaven d'acord en que el seu destí ja estigués escrit, i per això vaig fer menció a un vers de l'Empordà, de Sopa de Cabra, que diu Ningú m'espera allà dalt.
0: Bueno, se rebel·len, no?, en certa mesura, contra el destí. I dona Xisca, que se'n va, ja se prepara per interpretar aquesta segona cançó, Fila que Fila, el segon tema. Avui estem parlant d'introspecció del seu primer disc en solitari. Ja sabeu que na Xisca també compagina la seva participació a la banda You Are Bad, per cert, triomfadores del pop-rock. Vinga, Xisca, endavant.

0: Fila que fila, que en Xisca, que ens acompanya avui amb els acústics de l'Aviador, aquí a Betres Ràdio, són les 6:43 minuts. Estem repassant també els temes d'introspecció amb aquesta aventura en solitari. Xisca, com t'imagines la teva trajectòria musical a partir d'ara? També amb aquesta doble, diguem, vessant, no? De Llorbat i de Xisca en solitari.
1: I de dir, jo a partir d'ara, bé, quan vaig començar el projecte, ho vaig començar fent tota sola. I ara també, darrerament, com a tinc serianes de, bé, ampliar els directes, que això ja no va tant a compte meu, m'agradaria ampliar, fer més, com més directes, i també que hi hagués qualcú que me pogués acompanyar, per exemple, en la bateria. Amb el baix ho tinc fàcil, perquè és la meva germana, la baixista també del grup. I bé, a la presentació del disc vaig tenir la sort de que va venir una companya meva de Tarragona, acompanyar-me amb el cello, i com que em va agradar això també de no tocar jo tota sola, perquè més que res, perquè les gravacions, les cançons que ja estan publicades, hi ha instruments, i de dir que tens fent, vale, aquest instrument pot fer això, aquest, això, altre, i després en el directe jo no ho puc fer jo tota sola, i m'agradaria tenir com a la banda en el complet, i així com aquests directes estiguessin més plans.
0: Te surten concerts o t'han sortit concerts? Tens concerts a la vista?
1: Ara tocaré dia 21 d'agost a la Nit de l'Art, a Felanitx.
0: A Felanitx.
1: En Esquerrer. L'any passat ja hi vaig tocar. I m'agrada molt perquè és diferent, no és com un concert normal. La gent passa per allà, t'escolten una estona, se'n van, després passa jo amb una altra persona i m'agrada.
0: I a més, jugues a casa, no? Perquè
1: sí,
0: si és de Portocol...
1: Sí, sí.
0: També supos que la teva gent que està contenta de veure-te tocar en directe. Sí. M'has dit abans de començar el programa, Xisca, que per aventura ens regalaves un tercer tema, però que no és pròpiament del disc.
1: No.
0: Ben, com és això?
1: Igual que aquesta que he de tocar,
0: sí,
1: de fila
0: que
1: fila.
0: Fora.
1: Bé, com he dit abans, m'agradaria... com ara, fer cançons de diferent estil, no estic dient que no em torni a fer com abans, però canviar un poc d'estil, i ara aquesta cançó sí que sí tenim temps, la tocaré, és Antònia Font i Ses Dones Llop, no té res a veure amb el grup, i va de un article que vaig llegir de les assassines de Soledat, que no sé si sabeu
0: sí,
1: què és.
0: Sí, sí, tant i tant.
1: Però bé, ho contaré per si qualcú no ho sap. En Antònia Font és una dona de Vilafranca que després de la Guerra Civil se'n va anar com a guanyar-se la vida a Palma, cosint. I va conèixer una Magdalena, que era una lota que se dedicava a fer remeis per curar mals físics, mals psicològics, de tot. I un dia varen venir tres dones i li van explicar que volien matar els seus homes, i varen preparar un remei que era arsènic en farina, i varen matar aquests homes, i la cançó conta aquesta història centrant-me sobretot en Antònia Font, que era l'intermediària de tot això, i me vaig referir com a aquestes tres assassines, m'hi vaig referir com a les dones llop, perquè per dematí eren dones normals i ells eren assassines.
0: Molt bé, i d'ací, que és una història realment excepcional. I de, ja que has contat què hi ha darrere aquesta història, l'has de tocar. Si te sembla, mos acomiadarem l'entrevista amb aquesta cançó. Te desitjam molta de sort en aquest... això que tens a tocar el 21 d'agost a Felanitx, però que el disc Introspecció tingui una llarga, llarga vida.
1: Moltes gràcies.
0: Xisca, moltes gràcies per estar aquí. Una Xisca que se prepara, Antònia Font i les dones a Llop, amb aquesta intrahistòria que jo crec que quan la van llegir a tots i a totes es va sorprendre primer i fins i tot emocionar després. Una Xisca.

0: per això. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i Vetres Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'Agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
2: I ja estan preparats en Anna i en Gavi, que són els nostres prescriptors habituals, i també en David, que avui el tenim però encapsulat. Gavi Rodas, com estàs?
3: Muy bien.
2: Anna Gornés, des de Menorca. Anna, com va?
4: Com va?
2: Molt bé. Sí. Idò, ara repassarem l'agenda de Menorca, també de Mallorca, però en David, que no podia ser en directe, ens ha deixat aquest àudio recomanant o destacant les seves propostes per aquests dies.
5: Molt bones tardes, Rafa i oients. Tenim algunes activitats aquest cap de setmana a les Pitiuses. Comencem amb les Poetiuses, Illes de Poesia, que, com el seu nom indica, tracta sobre poesia. Aquest dissabte, a partir de les 8:30 de la tarda, a la sala Ja està bé, hi haurà una jam improvisada entre els poetes Bob Holman i Marcos de la Fuente i un grup de músics de jazz. I diumenge, a partir de les 11:30, al Mercadet de Sant Joan, tornarem a trobar aquests dos poetes i s'afegiran na Yolanda Bonet i Annalisa Marí, que estaran acompanyades també dels músics que amenitzen aquest Mercadet tots els diumenges. Tenim també teatre, amb l'obra Sveik Bernanos, de Jaume Capó, dirigida per Frederic Roda i interpretat per Òscar Tinente i Joan Gomila. Es tracta del diàleg entre Stefan Zweig i Jos Bernanos, al Brasil, on viuen exiliats, en plena Segona Guerra Mundial, mentre es veuen com el món s'enfonsa. Serà divendres a les 8 de la tarda a la Biblioteca Municipal d'Eivissa i dissabte l'obra Salta Formentera, on es presentarà a les 8 de la tarda de dissabte a la Sala de Cultura de Sant Francesc. I dissabte a la nit tenim Nick de Rock Balear al cicle Sol Posa Sol i Fest a Cala de Bou, amb les actuacions dels mallorquins Nolo i dels eivissencs Lidl, Green Hippo i Cairon. Serà a partir de les 8 de la tarda a l'Auditori de Caló de Soli.
2: Idò, aquestes seran les propostes de David Ventura per Eivissa i Formentera aquest dia. Anna, a Menorca, què destacam?
4: Vinga, avui a Menorca tenim Muchachito Bombo Infierno, que ja és una tradició pels menorquins, ve tots els estius en el claustre, enguany no podia ser banco, així que el tenim avui a les 9 de vespre en el claustre. Avui també hi ha el Festival de Poesia i Llenvers, que fa més de 20 anys que se celebra. És un festival que combina arts i es pinta en directe mentre es recita. Això és avui a les 9 a Can Saura. I demà en el claustre ven a Belén Natalí. I ja me'n vaig a la setmana que ve, seguim amb més música. Tenim dimarts Remei de Calafresca en el Jazzba a les 10:30. I ve la Gran Buica en el Festival Pedra Viva, que actuarà a Malawi, que és un lloc preciós, a les 9 del vespre. I a Cap amb Ortiga, que actuen dimecres a la festa d'inauguració d'Escranc, que ja comença a fer renou per encarar la seva edició d'aquest setembre. I he de dir que Ortiga té un dels directes més divertits del món, així que jo no me'l perdria.
2: No te'l perdràs, no? Jo me fa ganes un boquet de remei de cada fresca, ara. Tu?
4: Perfecte, també molt fan.

0: vostra avarícia...
1: I de les propostes de Menorca per aquest dia és a Gavi, a Mallorca. Què en destaques?
2: Pues mira, empiezo con poesía. Poesía a la serra. La serra de Tramuntana no todo tiene que ser masificación turística.
1: Curses de motos.
2: I curses de motos i, o ciclistes, no? També hi ha poesía, Puigpunyent, segunda edició d'este encuentro. És mañana a les 8 en el carrer Ciutat, con Biel Mesquí.

0: Son le 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu Vespre. Amb José Luis Galindo.

0: Bon vespre. El focus informatiu continua a Ceuta i el govern balear segueix la darrera hora amb preocupació, insistint a l'executiu estatal amb la necessitat d'impulsar una nova política migratòria que protegeixi les comunitats, entre elles les illes. Segons el Ministeri de l'Interior, de les 50.000 persones procedents del Marroc que han entrat de manera irregular a Ceuta en les darreres 24 hores, gairebé tots, 48.300, ja haurien tornat, la majoria voluntàriament, després de veure que no tenien opcions de quedar-se dins Espanya. Malauradament, també hem d'actualitzar la xifra de víctimes mortals, que puja ja a les 57. El president del govern, Pedro Sánchez, ha assegurat que s'agilitzen els expedients d'expulsió per accelerar la repatriació de les persones que han entrat al país i encara no han partit, en la considerada ja la crisi migratòria més gran d'Espanya. Mentrestant, 3.000 militars han estat desplegats a la zona per evitar situacions de risc. Titulars. L'aeroport de Palma de Mallorca passarà a dir-se aeroport de Palma-Mallorca. Victòria Morell, bon dia.
1: Bon vespre. Una modificació que respon a la petició de l'obra cultural en considerar que el nom de l'aeròdrom no s'ajustava a la toponímia oficial de la ciutat i que ha acceptat el ministre de Transports.
0: Divendres d'operació sortida, per cert, als aeroports de les Balears.
1: Els aeròdroms registren durant tot el cap de setmana 5.139 vols, pràcticament els mateixos que l'any passat.
0: Per primera vegada s'avançarà un jaleo de les festes patronals de Menorca per mor de la calor.
1: Serà es migjorn, diumenge. La Junta de Caixers ha decidit avançar dues hores. L'inici de l'acte es farà una volta menys i la missa es farà després del jaleo.
0: I la Policia Nacional adverteix d'un increment d'intents de sextorsió a Eivissa.
1: Els delinqüents aconsegueixen vídeos sexuals de les víctimes i després els fan xantatge per no fer públic el material.
0: Assassinada una dona de 27 anys, presumptament per la seva parella, a Santander.
1: L'home de 39 anys ha estat detingut després de telefonar a la policia i confessar-ne els fets.
0: I en els esports, el Reial Mallorca ha presentat avui migdia Arnau Tenas, Àlex Sala i Antonio Roca. Toni Tenerife, bon dia.
2: Bon dia. Ha estat el darrer fitxatge d'un Real Mallorca que ni molt manco té tancat el mercat d'incorporacions i que lluita perquè finalment quedi el jove davanter Jan Virgili.

0: I anem a veure que també és important, sobretot a les portes del cap de setmana, quin és el temps que ens espera. Dani Capó, què tal? Bon vespre.
1: Bon vespre. Idò, un cap de setmana bastant aparescut quant a condicions meteorològiques. Ens encetarem el mes d'agost i ho farem amb una temperatura bastant parescuda a la d'avui. Avui hem arribat a fregar els 39 graus. Demà més o manco tornarà a ser així. Serà cap a l'interior de Mallorca on més s'enfilaran els termòmetres amb aquests 38-39. A la resta igualment farà calor a totes les illes. A Eivissa podem fregar els 35, a Menorca també, per Ventura Formentera una miqueta per davall, però vaja, dia de calor intensa. També, per cert, a la mà, ja que aquests darrers dies, com han comentat ja qualque vegada hem arribat a superar els 31 graus de temperatura de la mà, per tant, tots aquells que vagin a la platja notarem aquesta temperatura bastant alta. Després, al cel hi trobarem molt de sol, això sí, poques novetats, qualque interval de núvol, i amb qüestió de vent, bufarà molt fluix, per tant, a la mà, molta tranquil·litat.
0: Gràcies, Dani. Margalida Cifra, és el control tècnic. Començam.
2: IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: 7 i 4 minuts. Pràcticament totes les persones migrants arribades a Ceuta han tornat ja al Marroc. Són 48.300 persones de les 50.000 que varen arribar de forma irregular ahir en les darreres 24 hores a la ciutat autònoma. Al Manco 57 haurien perdut la vida. El president espanyol Pedro Sánchez ha assegurat que s'han agilitzat els expedients d'expulsió i que la prioritat és garantir la seguretat i la convivència.
3: Segons el president, la causa que ha propiciat l'arribada massiva d'immigrants marroquins és que les màfies han fet una lectura esbiaixada de la sentència recent del Tribunal Suprem que considera que no es pot repatriar un migrant que arriba nedant a un país perquè no hi ha una frontera física. Sánchez ha criticat durament que s'hagi violat la integritat territorial d'Espanya.
4: Ceuta és una ciutat espanyola i lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
3: Per poder retornar-los a casa s'han instal·lat boies a la frontera al pas de Tarajal per construir una barrera física, encara que sigui provisional. El president també ha explicat que s'han reforçat els efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil i que s'han desplegat militars de l'Exèrcit de Terra per garantir la seguretat i la convivència a tota la ciutat. Ha assegurat que el govern de l'Estat no abandona el resident de Ceuta en la pitjor crisi migratòria des de l'any 2021.
4: Nos hacemos cargo de la situación, que el Gobierno de España está con Ceuta, como lo está todos sus compatriotas, todos los ciudadanos españoles y españolas, y por supuesto que nosotros vamos a defender la seguridad, la convivencia, la prosperidad la tranquilidad de los ciudadanos de Ceuta, como si vivieran en la M30 de la capital de España.
3: Tot i aquest compromís, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha trobat a faltar més contundència per part del govern d'Espanya, a qui demana que actuï.
5: Creemos que se actuó de manera tardía e insuficiente. La situación que vive en Ceuta es absolutamente insostenible. Por eso creo que tenemos la obligación, al margen de siglas políticas, desde la unidad de exigirle a quien puede y debe, que es el gobierno de la nación, que actúe. Y que actúe de manera enérgica, decidida e inmediata.
3: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reunirà demà amb el delegat del govern a Ceuta i els comandaments de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil per analitzar l'evolució de la situació.
0: Les reaccions no s'han fet esperar per part dels socis europeus. Itàlia ha ordenat el tancament de les fronteres marítimes i aèries amb Espanya amb la suspensió de l'acord Schengen. El president estatal, Pedro Sánchez, ha demanat que respectin els tractats europeus.
3: Ho ha fet a través d'un missatge a xarxes socials. Sánchez ha recordat que les entrades irregulars registrades per Frontex a Itàlia en els darrers anys dupliquen les d'Espanya. El president ha rebut, en canvi, el suport d'altres països com França. El president Emmanuel Macron ha traslladat la seva solidaritat i insisteix en el recurs de Frontex per la vigilància de les fronteres.
0: Brussel·les ha descartat que les persones migrants arribades a Ceuta s'hagin desplaçat a altres països membres. Ara bé, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha qualificat d'inacceptables les imatges de la crisi crisi migratòria i ha reclamat que es tanquin immediatament els encreuaments perillosos a la ciutat.
3: Von der Leyen ha insistit que les màfies de tràfic de persones han de ser desmantellades i els retorns dur-se a terme en rapidesa, tal com permeten les normes europees. La conservadora alemanya ha assegurat que el comissari europeu d'Assumptes d'Interior i Migració, Magnus Brunner, treballa estretament amb les autoritats espanyoles.
0: El vicepresident Antoni Costa, per la seva banda, ha lamentat la situació que pateix la ciutat de Ceuta per l'allau migratori i demana al govern espanyol que impulsi una política migratòria que no deixi desemparades les comunitats autònomes, com, assegura, també passa a les Balears.
6: És absolutament urgent i necessària una política migratòria a nivell nacional que no deixi desemparades les comunitats autònomes i, en aquest cas, també les ciutats autònomes de Ceuta i de Melilla. Tampoc es pot deixar desemparat els conjuntes espanyols amb una política migratòria que, evidentment, no està donant resultats.
0: A més, parlant d'immigració i tornant a les illes, la Junta Segona del Defensor del Poble, Patricia Bárcena, ha estat a Formentera per visitar les instal·lacions destinades a aquestes primeres acollides dels migrants que toquen terra a l'illa.
3: Ha estat una visita a petició del president Òscar Portas en què s'ha posat de manifest la situació de saturació en matèria de menors migrants que depenen directament del Consell Insular. En més d'una ocasió s'han hagut d'habilitar dependències insulars per poder acollir de manera temporal els menors nouvinguts. Enguany, només a Formentera, han arribat més de 170 menors d'edat, escoltant les paraules del president Portas.
7: Per explicar-li de primera mà quina és la realitat de saturació i de sobreocupació que pateix Formentera amb l'arribada dels migrants i amb la nostra competència de tutela i guarda dels menors. Només el mes de juliol hem tingut 60 menors que han passat a càrrec del Consell. També ens han dirigit a Nacions Unides, ens hem dirigit a ACNUR, ens han dirigit a UNICEF.

0: 7 i 10 minuts, canviant de tema, canvi de nom a l'aeroport de Son Sant Joan. Passarà de ser l'aeroport de Palma de Mallorca a dir-se aeroport de Palma-Mallorca.
1: Una modificació que respon a la petició de l'obra cultural balear en considerar que el nom de l'aeròdrom no s'ajustava a la toponímia oficial de la ciutat, que des de l'any 2017 és únicament Palma. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha acceptat la proposta.
0: Per cert, avui acaba el mes de juliol i, a més, és divendres. Dos factors que junts conviden a molts a començar les vacances d'estiu. Als aeroports de les Balears es nota la pressió d'entrada i sortida de viatgers. Només per aquest cap de setmana s'operaran més de 5.100 vols i el dia amb més moviment serà demà, amb 980 vols a Palma, 437 a Eivissa i 176 a Mó.
1: I és que la gent està emocionada en l'inici de les seves vacances. És el cas d'aquest grup d'amigues que ha organitzat un comiat de fadrina per una d'elles. No ens han dit cap on van, però no, perquè no volen desvetllar la sorpresa a la seva amiga, però en tot cas estaven ben entusiasmades.
2: Jo no sé què està passant, però bueno, me duen a qualque puesto, no sé quin.
3: Volando iba a qualque
2: puesto. Aquí de sorpresa.
4: És un viatge, així un poc de sorpresa, cap de setmana. Claro que somos casa.
1: També les famílies se'n van juntes de viatge. És el cas d'aquesta, on tots han pogut organitzar-se el mes d'agost per anar-se'n a Mèxic.
5: Bé, anem a Madrid, però després anem a Mèxic. Bé, quan tenim vacances, hem d'aprofitar que tota la família tingui les mateixes dades.
1: Gent que se'n va de comiats o de viatge, però també hi ha molta gent que arriba i fins i tot hi ha qui repeteix destí, com aquesta família de Londres, que diuen que ja han estat a Mallorca altres vegades.
6: We have been here before and we had a really good time. It's the whole family, yeah.
0: La calor és un factor que, segons alguns estudis, condiciona l'arribada de visitants. Un turista internacional que pateix una onada de calor extrema té un 15% manco de probabilitats de tornar l'any que ve. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi de CaixaBank Research sobre els efectes del canvi climàtic en la fidelització del turisme internacional que ve a les illes i també a la resta de l'estat. Carme Moreno.
7: L'estudi s'ha elaborat a partir de les dades de pagament en targetes estrangeres, els TPV, de CaixaBank i s'han creuat en dades climàtiques de Copernicus. Es va fer ara fa 2 anys una primera anàlisi i amb dades actualitzades els investigadors han detectat que els turistes que havien experimentat temperatures excepcionalment elevades durant la seva estada mostraven una menor propensió a tornar l'any següent. Un dels investigadors, David César Heyman, diu que com més elevada és la temperatura, manco ganes de tornar tenen els turistes.
8: Veiem un efecte negatiu a partir dels 5-6 graus de desviació vis-à-vis la temperatura mitjana històrica. Aquest efecte es fa més gran com més gran és la desviació. Per tant, per desviacions de 8-10 graus encara hi ha un efecte negatiu més fort. En termes de temperatures absolutes, veiem un efecte negatiu a partir dels 32 graus, més o menys, no?
7: Heyman diu que els turistes més sensibles a les altes temperatures són els que procedeixen dels Estats Units i del Regne Unit. És per això que en l'estudi assenyala que l'oferta turística s'ha d'adaptar a aquesta nova realitat per ser una destinació competitiva.
8: En el futur tindrem més onades de calor més extremes i el que significa això pel sector és que ha d'adaptar-se per tenir una oferta turística atractiva fins i tot en aquestes condicions climàtiques menys favorables.
0: Els hotelers reconeixen que el clima és un factor decisiu a l'hora d'anar de vacances. La Federació Hotelera de Mallorca, però, assegura que les onades de calor del mes de juliol no han tingut efectes en l'arribada de visitants.
7: La vicepresidenta de la Federació Hotelera, Maria José Aguiló, ha assenyalat que és important que els allotjaments tinguin un bon confort tèrmic per reduir l'impacte de la calor sobre l'experiència turística.
9: A pesar de estas olas de calor que hemos tenido en este mes de julio, no detectamos que haya tenido un gran impacto en el número de pernoctaciones de nuestros clientes y desde luego en lo que está en nuestra mano, toda aquella experiencia que se desarrolla en nuestras instalaciones, procuramos que esté en unas condiciones del mejor confort climático posible.
0: Gràcies, Carme. El canvi climàtic afecta gairebé tots els àmbits. Per primera vegada, un jaleo de les festes patronals de Menorca començarà a les 10 del matí. Serà aquest diumenge a Sant Cristòfol de Ses Corregudes, on la Junta de Caixers ha decidit avançar 2 hores l'inici de l'acte per evitar les hores de més calor.
1: També es farà una volta a Manco i la missa es trasllada a després del jaleo cap a les 2:30 del migdia per poder estar a cobre en les hores de més calor. Una decisió avalada per totes les parts, tal com explica la regidora de Cultura i Festes i caixera batlesa Tamara Roger.
3: Vam fer reunió ràpid per si podíem coordinar amb tothom i tothom podíem, bueno, podíem elaborar la proposta que al final s'ha acceptat i això ha fet de, també que sigui una decisió que també tota la resta de caixeres també pugui estar d'acord, que al final és, jo, per part meva, i si pots caixar el nom de la gent de caixers, agrair a tots la predisposició.
0: Set i 16 minuts sobre les càrregues policials de diumenge al final de la manifestació contra la massificació turística. La delegació del govern estatal a les Balears ha contactat amb els alts comandants de la Policia Nacional a Madrid per si s'ha d'expedientar els agents implicats en els aldarulls.
1: En concret, ha remès a la Direcció General de la Policia Nacional una sol·licitud d'obertura d'expedient d'informació reservada per part d'aquest òrgan competent. L'objectiu és determinar si se'n poden derivar responsabilitats disciplinàries de determinats comportaments per part d'efectius policials que varen participar en el dispositiu de diumenge.
0: Més per Mallorca ha demanat directament la suspensió cautelar d'aquests agents i reclama la compareixença del delegat i del ministre Grande Marlaska al Congrés perquè doni explicacions.
1: Els ecosobiranistes tornen a exigir a Alfonso Rodríguez que dimiteixi després d'haver reconegut que hi ha hagut una actuació desproporcionada per part d'alguns agents de la Policia Nacional en els disturbis de la manifestació contra la massificació. És Vicent Vidal, diputat de Més al Congrés.
10: Formalment ja ha reconegut la seva incapacitat, per tant ja hauria de dimitir. No tenim constància de l'entrada de registre en el Ministeri, però el que ve a dir 5 dies després que tothom veig la violència, 5 dies després que tothom hagi condemnat aquests fets, s'apunta el delegat de govern a donar alguna passa. Però creiem que ho fa simplement perquè se veu estret davant la petició de dimissió unànim.
0: Mentrestant, el govern manté la postura de no pronunciar-se sobre les càrregues policials de diumenge mentre no tingui tota la informació al respecte.
1: El vicepresident Antoni Costa considera precipitades les valoracions que fan uns i altres mentre hi ha una investigació interna oberta. No descarta que pot ser hi ha qualque actuació excessiva d'alguna gent, però en tot cas creu que no afecta la confiança en els cossos de seguretat de l'Estat.
11: Jo no dic, el govern no diu que no hi hagi pogut bé situacions en les quals hi hagi hagut una certa extralimitació. No? Que pugui haver casos concrets, i això no ho dic. El que sí que dic és que, com no pot ser d'altra forma, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil tenen la nostra confiança com a cossos i forces de seguretat. Això també ho vull deixar clar.
0: I atenció a la següent dada, més de 145.000 persones viuen a les illes a zones no aptes o en risc per al consum d'aigua. Així es desprèn d'un informe elaborat per l'Aliança per l'Aigua amb dades del Ministeri. Asseguren que la massificació turística i el mal estat dels aqüífers i la xarxa de clavegueram està provocant una situació que pot derivar en un problema de salut pública. Demanen al govern que reaccioni, tot i que no són gaire optimistes, ja que asseguren la llei òmnibus aprovada enguany per l'executiu empitjorarà, diuen, més la situació perquè deixa de fer obligatori un informe de suficiència hídrica a l'hora d'autoritzar nous creixements.
1: El portaveu de l'Aliança, Rafael Tura, explica que el creixement urbanístic i la pressió demogràfica ha provocat la sobreexplotació i la salinització dels aqüífers, que són el principal recurs hídric natural que abasteix el poble. Davant d'aquesta situació s'ha invertit en dessaladores, però no en la xarxa de clavegueram, que permetria tancar el cicle i reaprofitar tota l'aigua que ara s'aboca a la mar i no reaprofita.
12: No es torna a servir per mort de que hi ha un problema estructural en els clavegarams, que hi ha molta intrusió d'aigua marina perquè els clavegaram se gran oblidada. És més fàcil fer-se una foto de vora un poliesportiu o de vora una rotonda que no de vora un clavegaram. I com que no és sexy o no és cool, doncs els clavegarams s'han deixat sempre de banda.
1: Per illes, proporcionalment, la més afectada és Menorca, on una de cada quatre analítiques de l'aigua del grifo no va ser apta pel consum, afectant a prop de 30.000 persones, especialment de les zones de Maó, Es Castell i Ciutadella. Els problemes, però, repeteixen a Mallorca, també a Eivissa, l'illa per ventura més paradigmàtica pel que fa a la massificació turística.
12: Aquestes dades són dades objectives, no són ni xerrades de cafè ni demagògia, són dades objectives. Espanya rep 100 milions de turistes i Eivissa en rep 10. Vull dir, jo crec que mos ho hem de fer veure, això.
1: Segons el Pla Hidrològic de les Illes Balears, el 60% de les masses d'aigües subterrànies de les illes ja es troben en mal estat per sobreexplotació, salinització o contaminació per nitrats. L'Aliança adverteix, a més, que la recent llei òmnibus aprovada pel Parlament empitjorarà la situació perquè redueix l'obligació de sol·licitar l'informe de suficiència hídrica per a nous creixements urbanístics, desactivant així el principal control ambiental sobre el creixement en el pitjor moment possible.
0: I els grans consumidors d'aigua del municipi d'Es Mercadal ja han estat avisats per l'Ajuntament de les mesures per la situació crítica de les reserves hídriques. Un dels punts de més consum és en urbanitzacions com platges de Fornells. Blai Barber.
13: L'Ajuntament d'Es Mercadal ha reforçat la vigilància policial en urbanitzacions com platges de Fornells per garantir que es compleixin les mesures decretades per la situació de les reserves hídriques, com la prohibició del rec de gespa. Aquesta urbanització està formada per comunitats d'apartaments que tenen grans extensions de jardins amb gespa i que han emprat fins ara aigua de la xarxa per regar quasi cada dia, segons els administradors. Tot, mentre la massa d'aigua Sarroca Salvaida, que abasteix tot el municipi, es troba en situació crítica, segons el consistori. Alberto Cantona és el president de la comunitat Tramuntana 1.
14: No hace falta tanto césped. Yo, al final no los amo, es solo para mirarlos. Yo creo que sí, soy a favor de reducir, porque tenemos una cuenta de agua increíble de 6.000 euros al año y esto es, para mí es ridículo. Y ha subido de 5.000 de un año a 6.000 del otro. Hay que poner presión a las comunidades y a los hoteles.
13: Cap dels hotels consultats sobre la situació ha volgut fer declaracions a IB3. També s'ha prohibit omplir noves piscines amb aigua potable. Soledat Trià i és administradora de diverses comunitats de propietaris.
15: Algunes zones ja s'ha substituït la gespa per jardins secs, se lleva la gespa i se posa a pedretes i se posa en cactus. Tot sap que això de la gespa era algo que algun dia s'hauria de substituir. Jo crec que no és aconsellable o recomanable construir més per el fet de que se necessitarà més aigua.
13: Si les mesures decretades no les compleixen els grans consumidors, l'Ajuntament alerta que s'enfronten a talls d'aigua.
16: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
17: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
18: En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
16: El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: 7:24, la Fiscalia de les Illes Balears ha presentat una querella contra quatre responsables de ports de les Illes Balears per la gestió dels camps de boies ecològiques arran d'una denúncia de ADN Mediterrani.
1: El jutjat de Palma ha obert diligències per investigar si la instal·lació de nous camps de fondatge a Menorca, mentre la licitació era objecte de litigi, podria ser constitutiva de delicte. Ports de les Illes Balears defensa la plena legalitat del procediment, assegura que col·laboraran la Fiscalia, recorda que l'obertura de diligències no acredita cap irregularitat ni implica tampoc que s'hagi comès cap delicte.
19: Recolzament total i absolut a Ports IB per tots els camps de boies que està duent a terme, creiem que és una política encertadíssima, que té com a objectiu final conservar una planta molt preciada a les Illes Balears, que és a Posidònia. No tenim ni més mínim dubte de que Ports IB ho ha fet perfectament bé.
0: L'oposició de Sant Lluís considera del tot insuficient la sanció de 10.500 euros imposada a l'empresa Cerveo, gestora del geriàtric municipal. Etxel Camarasa.
20: PSOE i Volem Sant Lluís lamenten el baix import de la multa i el retard en l'aplicació, ja que correspon a incompliments contractuals de l'any passat. I per ara asseguren que no s'han obert altres expedients pel mal servei d'enguany. Sentim les crítiques de la socialista Sílvia Pérez i de Emma Navarro, de Volem Sant Lluís, qui denuncia que s'aplica la forquilla més baixa de les sancions.
21: Porque lo que está claro es que al contratista le sale más a cuenta pagar los 10.500 euros que se le ha impuesto como infracción que cumplir las condiciones del contrato. Y por respeto y humanidad hacia los residentes del centro, eso no lo haríamos de, no lo deberíamos de tolerar de ninguna manera.
22: Si s'apliqués el màxim, tindríem una sanció de, en comptes de 10.500 euros, de 14.000, gairebé 300 euros, un 37% més de sanció. Tot així, ens sembla insuficient per a una empresa d'aquest tipus, però sí que donaria un missatge de que actuam amb més contundència.
20: L'oposició també va denunciar les males condicions en què es troben els interns i la manca d'higiene que pateixen, amb dutxes un cop per setmana. Eloi Pons és regidor de Serveis Socials.
23: Per exemple, dutxes. Jo he tingut un familiar fa molt d'anys allà dins i també fent una dutxa a setmana. És que sembla que, per exemple, durant tota la resta de la setmana no els hi fan res. No, els considero que fan, i a més crec que ho han explicat a diferents reunions, que se'ls hi fa una dutxa i després, durant la resta de la setmana, sí que se'ls hi fa una higiene no tan profund, però sí de totes les parts les quals ho necessiten.
20: El ple de Sant Lluís també va aprovar una ampliació del contracte de 700.000 euros en els propers 4 anys, és un 7,5% més, per a la contractació de personal, concretament 4 auxiliars de geriatria, una persona destinada a la bugaderia i també un tècnic de farmàcia a mitja jornada.
0: Presó provisional per un instructor de ball d'una acadèmia d'Inca investigat per presumptes agressions sexuals a 5 menors d'entre 8 i 12 anys. Segons la investigació, també haurien registrat les agressions i n'hauria difós les imatges a través de pàgines web d'explotació sexual infantil.
1: La investigació es va iniciar després que la Interpol avisés a la Unitat Operativa Central de la Guàrdia Civil que havia trobat unes imatges de menors agredits sexualment a Espanya. La investigació es va focalitzar en una acadèmia de ball d'Inca. Els agents varen descobrir que l'instructor de ball abusava i agredia sexualment les víctimes d'entre 8 i 12 anys. A més, desvelaren que també les gravava i defonia aquestes imatges a través del web fosc, a un lloc de pederastes.
0: La Guàrdia Civil va detenir l'home el passat dia 27 de juliol. El jutge de guàrdia dels jutjats d'Inca va decretar el seu ingrés a presó comunicada sense fiança.
1: L'home s'enfronta a 5 delictes: corrupció de menors, agressió sexual, tinença i distribució de material d'explotació sexual infantil i de tracte vexatori. Els agents no han tancat la investigació perquè consideren que encara hi ha més víctimes sense identificar.
0: D'altra banda, la Policia Nacional adverteix d'un increment d'intents de sextorsió a Eivissa a través de les xarxes socials. En molts de casos indiquen que les víctimes són menors d'edat.
1: Parlant d'un delicte que consisteix a guanyar-se la confiança de la víctima per canviar fotografies o vídeos de contingut sexual, una vegada el delinqüent té aquest material, demana doblers o fa altres exigències sota l'amenaça de, en cas contrari, fer públiques les imatges o enviar-les a familiars i amics. Els agents aconsellen denunciar sempre els fets i no fer cap pagament.
0: I un darrer punt, abans d'arribar a les 7:30, continuen les queixes per l'actitud considerada delictiva d'un home que és conegut com el pirata de Port-roig i que ara actua de forma violenta a la badia de Talamanca. I Bonaranyó.
24: Soler cobra a les embarcacions per amarrar en morts que ell mateix ha posat o que ha pres a altres vaixells. L'Associació d'Amarristes de la Badia ja ha denunciat els fets davant la Guàrdia Civil i l'Ajuntament d'Eivissa ha traslladat l'assumpte a la Fiscalia junt amb altres denúncies a 11 embarcacions. I, a més, sol·licitarà Capitania Marítima la retirada dels vaixells i mantindrà la vigilància de la zona. Rafa Triguero és l'alcalde d'Eivissa.
25: Forces de Seguretat de l'Estat estan fent molta feina per aquesta qüestió. Però sí que dir-vos que hi ha un buit legal aquí a la mà, o sigui, estàvem actuant de forma contundent a la nostra ciutat per combatre intrusisme, transport, lloguer turístic, i ara ens trobem aquesta qüestió també a la mà.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30, repassem ara els principals titulars de la jornada. Pràcticament totes les persones migrants arribades a Ceuta han tornat ja al Marroc. Val a dir que de les 50.000 persones que han traspassat la frontera en les darreres 24 hores, 57 han mort.
2: El govern balear segueix la darrera hora amb preocupació i insisteix a l'executiu estatal amb la necessitat d'impulsar una nova política migratòria que protegeixi les comunitats. El president Pedro Sánchez ha criticat durament que s'hagi violat la integritat territorial d'Espanya.
3: Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
1: L'aeroport de Palma de Mallorca passarà a dir-se aeroport de Palma-Mallorca.
2: Una modificació que respon a la petició de l'obra cultural balear en considerar que el nom de l'aeròdrom no s'ajustava a la toponímia oficial de la ciutat i que ha acceptat el ministre de Transports.
1: Divendres d'operació sortida per cert als aeroports de les Balears.
2: Els aeròdroms registraran durant tot el cap de setmana 5.139 vols, pràcticament els mateixos que l'any passat per aquestes dates.
1: Per primera vegada s'avançarà un jaleo de les festes patronals de Menorca per mor de la calor.
2: Serà es migjorn. Diumenge, la Junta de Caixers ha decidit avançar dues hores l'inici de l'acte. Es farà una volta manco i la missa es farà després del jaleo.
1: La Policia Nacional adverteix d'un increment d'intents de sextorsió a Eivissa.
2: Els delinqüents aconsegueixen vídeos sexuals de les víctimes i després els fan xantatge per no fer públic el material.
1: Assassinada una dona de 27 anys, presumptament per la seva parella, a Santander.
2: L'home de 39 anys ha estat detingut després de telefonar a la policia i confessar-ne els fets.
1: Són les 7:32 minuts, una petita pausa i tot d'una anirem a l'actualitat esportiva amb Toni Tenerife al davant.
4: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
5: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
6: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
7: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
0: Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
1: El Reial Mallorca ha presentat avui migdia els tres darrers fitxatges, Toni Tenerife.
8: Ha estat el portant Altenas, el migcampista Àlex Sala i l'extrem Antonio Roca. Tots tres venen cedits del Villarreal, Lecce i Espanyol, respectivament. Saben on són i quins objectius té marcat el club? Tornar per la via ràpida a primera divisió. Sentim Arnau Tenas i Antonio Roca.
9: Pues no tuve ninguna duda. Me contaron el proyecto que había... las ganas que tenían de subir al equipo y estar donde se merece y poco más. Yo en ningún momento dudé, tenía muchas ganas de venir, si es verdad. He repetido estos días que da igual en el equipo que esté, si está en segunda, está en primera. Yo sé que el Mallorca tiene que estar en primera, que se lo merece. Tenemos un equipazo increíble y por eso vine a ayudar, a dar lo máximo de mí, pues, para que esté donde se merece.
10: A nivell col·lectiu, al venir aquí a Mallorca, l'objectiu és clar, tornar on el Mallorca hauria d'estar. I a nivell individual sí que marco, doncs, ser un any on pugui gaudir de molts minuts, on pugui intentar ajudar l'equip amb els màxims números possibles, i crec que, bueno, és un lloc ideal per fer-ho.
8: En el cas de l'Aleix Sala, està cridat, en principi, a ser un dels futbolistes importants en aquest Real Mallorca.
11: Al final, creo que donde me vea el míster, yo intentaré dar lo mejor de mí. Sí que es verdad que vengo jugando un poquito más adelantado, pero sí me veo. Al final, creo que es lo que te digo, donde te vea el entrenador que puedes ayudar al equipo, allí lo intentaré hacer lo mejor posible y ya está.
8: Per altra banda, passen els dies i continua Jan Virgili entrenant amb els seus companys. No arriben propostes pel futbolista Vilassar de Mar i de moment encara queda. Sentim el director esportiu del club, Pablo Ortiz, als nostres companys d'Ibetes Televisió.
12: Yo creo que Jan está feliz aquí. Yo creo que, como decía el míster, ¿no? Pues, tener un año completo siendo importante, pues yo creo que para su progresión y su formación va a ser bueno. Y él está feliz aquí, entonces nosotros de momento es un jugador del Mallorca, contamos con él y esperamos tenerlo con nosotros.
8: En tot, Ortiz ha reconegut que continua pentinant el mercat de jugadors per completar una plantilla que estigui a punt i sigui competitiva a segona.
12: Bé, en línies generals, algun jugador més arribarà. Estem en ple mercat, estem tractant de fer una plantilla competitiva, volem tindre un bon equip i alguns jugadors, doncs, pot ser que arriben i uns altres eixiran.
8: Dit això, destacar que ja no hi ha entrades per anar al Ciutat de Palma. Tot està venut quan falten 5 dies perquè el Mallorca es presenti davant dels seus seguidors jugant davant el Paris Saint-Germain. L'Udebis ha fitxat Eric Curbelo, jugador amb àmplia experiència amb les Palmas i Sporting de Gijón a segona divisió. En 32 anys, l'experimentat central canari pot jugar per la dreta a la defensa, reforçant en la seva incorporació l'eix de la línia de 4 que vol posar en lloc Raúl Llona. Qui avui s'hi ha entrenat ha estat el jove lateral dretà del Valladolid, Hugo Sant. Curbelo encara no, ja que no és a l'illa. En quant a la segona federació, el Poblenç ha presentat avui a 6 futbolistes. Per una banda, els porters Elías Ramírez i Aaron Sánchez. Els defenses Raúl Prada i l'argentí Tomás Balcedo. Així com els migcampistes Marc Ramon i Alejo Galeano. Sentim perquè és tot Elías, Aaron i Marc Ramon.
13: Sabem que serà sacrificat per l'esforç, per la marca que ja han deixat a la categoria. El que van aconseguir l'any passat és una cosa molt complicada i esperant poder estar a l'altura.
14: Sí, al final me veo muy bien. Elías, ya he visto, ya he entrenado con él varios días, he visto que tiene experiencia en la categoría al final y siento que puedo aprender muchas cosas de él. Con Joan también me parece un buen preparador de porteros que siento que me puede aportar coses bones, perquè sempre hay que mejorar dia a dia.
15: Crec que hem començat molt bé per afrontar aquest primer partit de pretemporada i bé, la plantilla molt content. Sé que és una categoria més, és més exigent, però bueno, jo crec que podrem dur el ritme, ho deixarem tot en el camp i procurarem de donar el màxim.
8: Per altra banda, el Leti Balears ha anunciat avui la incorporació del lateral extrem esquerrà de 23 anys i Izan Llinares, procedent de l'Alcoià. L'Illes Balears Palma Futsal continua presentant jugadors. Per una banda, l'experimental a la tanca brasiler provinent del Cairat Almaty, Julio Zanotto. Amb 30 anys vol ser un element important dins l'equip del Palma.
16: Creo que mi juego seja para eso. Creo que si Palma veio a me invitar a eso, creo que confío en mí y creo que voy a poder agregar a juego de Palma. Si Palma está de olho pela grandeza que é o clube, creio que vou ajudar a conquistar, a ganhar títulos.
8: En el cas de Rodrigo Monteiro, el portuguès ve amb la clara intenció de créixer dins el projecte balear.
17: Para mí va ser un aprendizaje muy grande, porque al final ainda soy muy joven y mi carrera es muy corta, pero creo que todos los días voy a hacer un esfuerzo para cada día ser mejor y cada día poder dar más de mí. Y también el grupo me ha acogido muy bien y estoy pronto para todos los días ir a los entrenos y intentar ser mejor y ajudar al equipo a conquistar los principales objetivos.
8: Afegir que Palma ja té horari per la semifinal de la Supercopa d'Espanya. Serà dissabte 5 de setembre a 1:30 davant del Pozo Múrcia. Si arribàs a la final, jugaria diumenge 6 a les 4:15 amb el guanyador de l'alta semifinal. Futbol Club Barcelona, Jaén, Paraíso Interior. En bàsquet, l'Este Menorca ha fet oficial avui el fitxatge de l'ala pivot navarrès Iñaki Ordóñez, cedit pel San Pablo de Burgos fa 2-6 d'alçada, té 23 anys i prové del Valladolid de la Segona Federació, on va tenir aquestes estadístiques: 12,8 punts per partit, 5,7 captures i 1,8 assistències otorgades. Unes estadístiques que li ha valgut el seu fitxatge pel conjunt burgalès per les pròximes 3 temporades, d'aquí la seva sessió a l'Estia. Sentim Iñaki Ordóñez, content per la seva incorporació al conjunt de Vintalfa.
18: Estoy muy contento de unirme al equipo y nada, con muchas ganas de empezar a ayudar y sobre todo de que la afición disfrute con nuestro juego, ¿no? Que para mí es lo más importante, que la afición se sienta identificada con nuestro estilo de juego y que cuando vengan a vernos que se lo pasen bien y disfruten.
8: Sense deixar l'actualitat de la Primera Federació, Phil Scrap no continuarà al Palmer Bàsquet, no notici més que previsible donar la qualitat i el cost econòmic que suposaria una altra temporada d'Scrap al conjunt que entrenarà Íñigo Núñez. I tancam en ciclisme amb la participació de Mavi García, una nova edició del Tour de França que arranca demà dissabte. Mavi García comparteix equip amb Paula Blasi i Elisa Lonco, mentre que la preferida torna a ser Mollerín. La primera etapa té sortida i arribada a Lausana, Suïssa. Cal recordar que podria ser aquesta la darrera participació de Mavi García al Tour de França. Amb aquest apunt de ciclisme el deixem. Fins aquí els esports.
0: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
19: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
20: Amb espais d'educació i criança.
21: Per pares i mares.
22: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
23: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
24: Amb continguts i reportatges.
25: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
26: Som una ràdio.
25: Efectivament. Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
27: Aquest programa de ràdio legendari.
28: És un facto.
29: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
30: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
29: si a tu te dic pinta,
30: mur,
29: portada,
30: si a tu te dic gra,
29: que te venes cap primer de tot?
25: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Baracel i Bosch.
31: Podem gravar, idò.
32: Dale play.
31: Raúl Valls, com estàs?
32: Molt bé, Joan Mimàs.
31: Aquí fent un programa...
32: La gran vida.
31: Passen tantes coses.
32: Cada dissabte i cada diumenge.
31: A partir de les 9.
32: Actuals de les 9.
31: No, i no t'obram, i no t'obram.
32: Aquí, a IB3 Ràdio.
25: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
32: Saps què t'ho vull dir?
31: Sí.
25: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: 7:44, el govern ha abonat ja més de 380 milions d'euros en concepte d'indemnitzacions per la llei Carbonero, la normativa aprovada el 2008, que, entre d'altres punts, va protegir terrenys on ja hi havia projectes d'urbanització en marxa. Avui el Consell de Govern ha donat el vistiplau al pagament de 5,8 milions d'euros per una nova sentència urbanística per la desclassificació d'un solar a la urbanització de Roca Llisa a Eivissa.
2: La normativa té gairebé 20 anys, però és ara quan tant, el Tribunal Suprem està fent fermes les sentències derivades de les reclamacions judicials presentades pels afectats. De moment s'han abonat 3.380 milions d'euros, però en podrien ser més perquè, segons adverteix el portaveu Toni Costa, encara queden per resoldre altres demandes que sumen altres 200 milions d'euros.
3: D'aquesta manera, el govern ja ha abonat més de 380 milions d'euros com a conseqüència de les diverses sentències urbanístiques vinculades a l'aplicació de la Llei 4/2008, popularment coneguda com a Llei Carbonero, mentre que encara estan pendents diversos litigis en els quals se reclamen fins a 210 milions d'euros de compensació.
2: Una quarta part de les indemnitzacions abonades fins ara correspon a una sentència històrica, la que va obligar el govern a pagar 98 milions d'euros a l'empresari Matías Klum per la protecció de la zona de Muleta 2 a Solla, on gràcies a un acord en l'Ajuntament de la Vall, governat pel PP, havia previst la construcció de 33 viles de luxe.
1: També el Consell de Govern ha autoritzat la despesa per executar el projecte dels serveis ferroviaris de Mallorca per construir un nou tram de doble via entre Petra i Manacor. L'inversió global és de més de 6 milions d'euros en viva inclòs.
2: La intervenció permetrà augmentar la capacitat de la línia ferroviària Palma-Manacor. Es crearan les condicions necessàries per fer possible un increment de les freqüències del servei, de manera que en el futur aquestes es podran duplicar. Les obres consistiran en la construcció d'un nou punt d'avançament i estacionament de trens, com el que hi ha entre Sineu i Petra, de més de 3 quilòmetres. Ha estat un tram de doble via situat entre l'estació d'enllaç i la de Manacor, recorregudes actualment de via única. Tan bon punt hagin finalitzat les obres, s'hi farà l'encreuament dels trens. Aquesta actuació farà possible que dues circulacions en sentits oposats coincideixin en aquest punt de la línia sense haver-se d'aturar. Això incrementarà la capacitat de la línia i aportarà més flexibilitat a l'explotació ferroviària.
1: La nova infraestructura també contribuirà a millorar la regularitat i la puntualitat del servei. Facilitarà la recuperació de possibles retards gràcies a la incorporació d'un nou punt d'encreuament. Igualment, reforçarà la fiabilitat de l'explotació ferroviària davant les incidències.
2: Així mateix, facilitarà les tasques de manteniment, atès que permetrà l'estacionament de la maquinària necessària per intervenir tant a la via com a la catenària. Les obres es licitaran en dos lots. El primer comprendrà els treballs d'obra civil, via i catenària, mentre que el segon inclourà les instal·lacions de senyalització, seguretat i comunicacions. El termini d'execució previst serà de 8 mesos per al primer lot i de 7 mesos per al segon.
1: Un apunt més en clau de mobilitat, les restriccions de trànsit de dia 12 d'agost s'aplicaran també a les motos.
2: El govern ha acordat restringir el pas a tots els vehicles de motor a partir de les 3 de l'hora baixa o abans si les autoritats competents ho consideren necessari. La mesura afecta totes les carreteres previstes en restriccions, com ara l'accés a Platja de Palma o la Serra de Tramuntana.

0: I abans d'anar amb informació estatal també internacional, un apunt en clau més local. El Consell de Mallorca ha destinat 2.300.000 euros a 99 projectes de promoció de producte local. La dotació pressupostària per a les tres línies de subvenció destinades a la difusió del producte de l'illa ha augmentat enguany un 9,5% més que en el 2025.
1: En concret, la línia d'ajudes per a ajuntaments s'ha destinat a organitzar 45 fires i mostres en els municipis. La concessió d'ajudes per a empreses suma 23 projectes aprovats, mentre que la convocatòria per a entitats sense ànim de lucre ha aconseguit subvencionar 31 accions de promoció. És el president del Consell de Mallorca, Llorenç Calmés.
2: Nosaltres creiem en els pagesos, en els pescadors i també en els artesans. I és que nosaltres creiem en totes aquelles persones que fem feina diària i mantenen viu el nostre territori, la nostra economia, però també la nostra identitat.
0: Darrera hora dels incendis que afecten a la península, els bombers han donat per estabilitzat l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, Castelló, després de 8 dies de treball ininterromput. Tot i que el foc encara no està controlat ni extingit, la millora de la situació ha permès consolidar tot el perímetre. Les flames han calcinat prop de 9.600 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres i han obligat a desallotjar 18 municipis, mentre continuen les tasques de retorn dels veïns a casa seva.
1: La Guàrdia Civil manté oberta la investigació després de localitzar dos focus inicials clarament diferenciats, un indici que reforça la hipòtesi que l'incendi podria haver estat intencionat. Davant l'arribada d'una nova onada de calor, el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha insistit que els serveis d'emergència mantenen la màxima alerta i que no és moment de baixar la guàrdia.
3: Esperen dies de mucho calor, días con tormentas secas, con rayos y vientos que pueden ser importantes y que pueden afectar

0: té desplegats 15 mitjans aeris i 6 brigades helitransportades per donar suport a l'extinció dels grans incendis que encara afecten a Castelló, Zamora, Lliego i Càceres.
1: Més coses, ho han destacat a la portada els titulars. A Santander, una dona de 27 anys ha estat assassinada presumptament per la seva parella.
0: L'home de 39 anys ha estat detingut després de cridar la policia i confessar els fets. S'investiga com un possible cas de violència de gènere. En cas de confirmar-se, la xifra de víctimes masclistes s'elevaria a 33. El 016 és el número d'atenció, està disponible les 24 hores del dia, no deixa rastre a la factura, però s'ha d'esborrar de l'historial de trucades.
1: En tribunals, el jutge de l'Audiència Nacional, que investiga el cas Plus Ultra, José Luis Calama, ha ratificat parcialment la decisió de rebutjar l'incident de nulitat presentat per l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero.
0: El magistrat admet ara que va cometre un error en el còmput dels terminis i estudiarà 8 de les resolucions impugnades per Zapatero. El jutge havia rebutjat inicialment el recurs en considerar que s'havia presentat fora de termini. Tanmateix, després de revisar l'expedient, ha comprovat que algunes de les resolucions es van notificar més tard i que, per tant, el termini encara era vigent en aquests casos.
1: A tot això, el jutge del cas Leire ordena rastrejar una 80 de comptes bancaris del PSOE i de l'exvicepresident andalús Gaspar Zarrías per presumptes maniobres per boicotejar causes judicials que afectassin el Partit Socialista o el govern de l'Estat.
0: El jutge reclama els moviments de 6 comptes de la formació socialista i de més de 70 vinculats a Zarrías i als advocats Ismael Oliver i Jacobo Teijelo. La Guàrdia Civil sospita que el partit va posar els seus recursos a disposició de la trama per protegir-se de la justícia. Els investigadors miren d'aclarir ara el rastre de pagaments creuats que podrien superar els 190.000 euros. La hipòtesi principal és que l'exsecretari d'Organització Socialista, Santos Cerdán, hauria posat els recursos del partit a disposició de la xarxa per mirar de protegir el govern de l'Estat de determinades investigacions judicials.
2: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: L'Atlàntida de Mallorca Film Fest encara el seu darrer cap de setmana i ho fa amb cites especialment destacades com l'estrena avui vespre de la darrera pel·lícula de Guy Ritchie, La zona gris, i també la de dues produccions que giren al voltant del turisme. The Last Resort, el repte d'uns turistes al sud d'Europa quan arriba una onada migratòria, un tema de plena actualitat i que ens interpel·la a tots, i l'esperadíssim documental de Marc Amelià, Suportant el paradís, amb testimonis i opinions d'artistes i creadors sobre el procés de turistificació massiva que viu Mallorca. Sandra Martínez.
1: Reflexions de Miquel Barceló, de Tòfol Serra, de Susi Gómez, de Carme Riera, d'Agustí Villaronga, que Amelià va recollir fa 15 anys per fer un llibre en unes filmacions inèdites i que la directora ha volgut recuperar ara que la realitat, un cop més, ha superat qualsevol imaginació.
2: Ni ells mateixos s'esperaven que tot això, tota aquesta catàstrofe, arribés tan ràpid. I per desgràcia, ja ha arribat i els pobles m'han donat compte i molts manifestants, i cada vegada hi ha més gent.
1: I en aquests 15 anys ha aparegut Instagram i Airbnb, hi ha hagut una pandèmia, s'han multiplicat els turistes i els residents, i en Mallorca, els mallorquins, ha deixat d'existir.
2: Nosaltres acabam seguint invisibles a la nostra pròpia illa, i això se pot veure a la pel·lícula, que quan jo passeig entre els turistes o estic en el carrer de Sant Miquel aturada o estic a una platja llegint un llibre vestida normal, no vestida de platja, ningú mira.
1: Amelià recull els testimonis dels primers entrevistats i n'afegeix de nous, els de Sebastià Portell, de Clara Ingold, Laura Gost, joves que radiografien els problemes actuals, les queixes que també surten al carrer i sobre les quals la realitzadora només veu una solució.
2: Jo convido a tothom que, més enllà de la tristesa, de la ràbia, de la frustració, faci per un moment aquest exercici més de crítica i d'autocrítica i pugui arribar a xerrar constructivament de com... Però clar, se mos ha d'escoltar.
1: Suportant el paradís arribarà a sales el 4 de setembre i a nit...

0: Res, en tot just dues hores s'estrena al cinema Rivoli amb les entrades esgotades. També proposa una reflexió sobre allò que diem i allò que fem de Last Resort, la pel·lícula de la realitzadora noruega Maria Sødal, que a través d'una família danesa de vacances al sud d'Europa, que es veu immersa en la primera gran onada de refugiats, proposa aquesta reflexió perquè serà llavors en aquesta situació inesperada quan hauran de veure si veritablement són o no xenòfobs, si són o no racistes, perquè una cosa és la teoria i una altra cosa és la pràctica.
1: So it's when theory meets practice. That's what the film is about, the xenophobia in us.
0: Rodada a les Canàries, les persones migrants que apareixen al film són refugiats reals que s'interpreten a ells mateixos. Tot això avui, que la part musical de l'Atlàntida serà càrrec de Tristan, Lorna i Eunieta.

Idò, comencem amb el gremi, on avui la darrera ronda la paguen ells. A partir de les 9:30, Daniel i la Quartet de Baño celebren els 35 anys de carrera amb un espectacle inclòs en el cicle El Eterno Verano. Serà un concert únic on repassaran algunes de les cançons més representatives de la seva trajectòria. Adhesivos el faran de taloners.

0: I anem a Menorca, perquè en el Jazz Bach de Ciutadella la proposta per avui vespre, a partir de les 10:30, és l'Electropower Pop dels Talleres Molina, el projecte paral·lel de tres membres de la mítica banda mallorquina Urtain, Julio Molina, Gaby Marcos i Nando Ros, i que roden pels escenaris des de fa 3 anys.
1: Porque un día es un día y traigo buenas noticias y es que hoy empieza...
0: I per veure els estatuts de sal haurem d'esperar un poc més. No serà fins dia 5 d'agost, dimecres que ve, quan David Serra, Juan Barbé, Omar Gispert, Juan Marredondo i Fernando Hormigo retrobin a un escenari. La cita a partir de les 10:30 al passeig de Vara del Rei.

0: Bon vespre de nou, són les 8. Moment per actualitzar les principals notícies d'aquest divendres 31 de juliol, en què pràcticament totes les persones migrants arribades a Ceuta han tornat ja al Marroc. Val a dir que de les 50.000 persones que han traspassat la frontera en les darreres 24 hores, 57 han mort.
1: El govern balear segueix la darrera hora amb preocupació i insisteix a l'executiu estatal amb la necessitat d'impulsar una nova política migratòria que protegeixi les comunitats. El president Pedro Sánchez ha criticat durament que s'hagi violat la integritat territorial d'Espanya.
2: Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
0: L'aeroport de Palma de Mallorca passarà a dir-se Aeroport de Palma-Mallorca.
1: Una modificació que respon a la petició de l'obra cultural balear en considerar que el nom de l'aeròdrom no s'ajustava a la toponomia oficial de la ciutat i que ha acceptat el Ministeri de Transports.
0: I precisament avui és el dia d'operació sortida als aeroports de les illes.
1: Els aeròdroms registraran durant tot el cap de setmana uns 5.000 vols, pràcticament els mateixos que l'any passat per aquestes dates. Pel que fa a les tendències de viatge, el president de l'Agrupació Empresarial d'Agències de Viatges, Pedro Fiol, explica que els paquets vacacionals amb vols xàrter han estat una de les opcions més recurrents.
3: La demanda s'ha mantingut, però el client està molt més sensible en el preu i ha esperat fins en el darrer moment sempre que ha pogut per intentar aconseguir les millors ofertes i també per aquest context geopolític que ha creat certa inestabilitat, sobretot a l'hora de prendre decisions com el fet de triar unes destinacions per anar-nos de vacances.
0: Per primera vegada s'avançarà un jaleo de les festes patronals de Menorca per mor de la calor.
1: Serà es migjorn aquest diumenge. La Junta de Caixers ha decidit avançar dues hores l'inici de l'acte. Es farà una volta menys i la missa es farà després del jaleo.
0: Més temes en clau de successos. La Policia Nacional adverteix d'un increment d'intents de sextorsió a Eivissa. En molts de casos indiquen que les víctimes són menors d'edat.
1: Els delinqüents aconsegueixen vídeos sexuals de les víctimes i després els fan xantatge per no fer públic el material. Els agents aconsellen denunciar sempre els fets i no fer cap pagament.
0: En clau estatal, assassinada una dona de 27 anys, presumptament per la seva parella Santander.
1: L'home de 39 anys ha estat detengut després de telefonar a la policia i confessar-ne els fets.
0: Presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar la seva parella a Barcelona. Els fets varen passar dimarts.
1: Se l'acusa d'un delicte d'homicidi. També s'han acordat mesures cautelars com la prohibició de comunicar-se i acostar-se als fills i pares de la víctima. La dona va patir maltractaments per part de la seva parella durant 10 anys.
0: I ara sí, un darrer punt. Millora la situació dels principals incendis forestals a Espanya, tot i que alguns dels grans focus continuen actius.
1: A Zamora, l'incendi de Fermoselle evoluciona favorablement i el de la Vall d'Uixó, a Castelló, ha quedat estabilitzat. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha advertit que els equips d'extinció mantenen la màxima alerta.
4: Esperen dies de mucho calor, días con tormentas secas, con rayos y vientos que pueden ser importantes y que pueden afectar en todas las partes de la comunidad valenciana. De hecho, nos comentaban que están entrando tormentas por el norte de Castellón y tenemos que tener todo el dispositivo preparado ante cualquier situación.
0: Així arribarem a les 8:04. Comença la sintonia d'IV3 Ràdio. Xiu, xiu.

0: I ja som aquí, ja hem arribat. Jordi Suárez.
1: Hola, com anem?
0: Molt bé, Nora Olivé.
2: Hola, hola, com va?
0: Bé, bé. I vosaltres?
2: Beníssim.
0: Què fareu avui?
1: Bonda, molta bonda, com sempre, Nora.
2: Jo m'aniré a Vilafranca de bon any.
0: Uepa, molt bé.
2: Olé.
0: I què faràs per allà?
2: Han vingut uns amics meus de Barcelona, sí? I quedam tots a dormir a cau una nit de Vilafranca i aquest cap de setmana et se revolta i anava a passar un dia per allà.
3: I això, un puro disfrute.
0: Exacte, i diumenge imagina missa.
2: No, diumenge el dimoni surt a pegar.
0: Bé, però en qualsevol moment trobareu.
2: Home, sí, un pare nostre antes d'anar a dormir,
0: exacte,
2: segur.
0: Exacte, segur que sí. Nora Olivé, bona volta, segur que Xiu-Xiu té un podcast, que ve a ser un spin-off, en què anam a la recerca de Xiu-Xius a l'aeroport de Balears.
1: Home, Xiu-Xiu, la terminal.
0: Exactament, disponible a la carta. I Vetre Ràdio, la carta, molt bé. Idò, tenim un nou Xiu-Xiu aeroportuari, i aquest és desgrossos, eh? I és que l'aeroport de Sant Joan, també conegut com fins ara aeroport de Palma de Mallorca, parau atenció a les preposicions, ha canviat oficialment de nom després de dècades amb la mateixa denominació.
2: I ara?
0: Quin nom diríeu? O quin vos agradaria que
1: fos? Home, hi va aquell moment que se volia posar Rafael Nadal.
0: Per exemple?
1: A l'aeroport.
0: Sí.
1: Que això mai és bona idea. Però bé.
2: No, per qualsevol cosa.
0: No, més noms. Què vos agradaria?
1: Home, aeroport...
2: Li podíem posar...
1: Si m'has penya famosos, aeroport Tomeu Penya.
0: Per exemple?
2: Aeroport Tomeu Penya.
0: Sí.
2: Aeroport...
0: Va, hi ha molt de noms que han sortit.
2: Serra de Tramuntana, jo què sé.
0: Uf, que no...
2: No, és molt llarg, és massa llarg, no m'agrada.
0: No ho sé, no vos agrada. Bueno, el
1: nom... Despà de Sant Jordi. Au.
0: Despà... Aeroport... Està bé, està bé. Tots són opcions. Si voleu fer al·legacions, estic convençut que se pot fer encara. Molt bé, el nom que s'ha triat és... Si era aeroport de Palma de Mallorca, ara és aeroport de... Palma-Mallorca. Molt bé.
2: Que original, quin canvi.
0: Sí, sí, sí, molt, molt, molt bé, molt bé, molt bé.
1: La veritat és que aquí li hem posat molta emoció, però és que és el mateix, Xavi.
0: Bé, canvien la preposició de per un guió. És a dir, això, Palma de Mallorca, no, això no està gaire.
2: A mi
0: no
2: m'ha guanyat. El significat no és el mateix. O sigui, el nom que hi havia abans, o sigui, ahir, implicava que Palma... de Mallorca, o sigui, li dona protagonisme a Palma.
1: No, a mi m'apareix poc arriscat.
0: Bé, no, evident...
1: Jo m'he arriscat un poc més.
0: És molt impopular, bueno, aquesta forma, aquesta
2: és
0: denominació.
2: És que en Jordi li hagués posat aeroport Son Cervera, o ja.
1: Aeroport Xiu-Xiu, la terminal.
2: Aeroport
1: Xiu-Xiu. Bé, ja som... Sí, anem a seguir.
0: Ho deixem anar, o no?
2: Vinga.
0: Si voleu donar més propostes... O ho deixem així.
1: Jo crec que pot quedar.
4: Se acabó.
0: Exactament.
1: Se acabó.
0: Avui tenim a Miquel Soler al control tècnic.

0: artistes.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. És que és preciosa aquesta cançó.
2: Aquí hi ha molt de talent.
0: És molt bo.
2: Sempre ho
1: dic. Hi ha talent, sí,
0: sí. És que jo ja us ho vaig dir la primera setmana que vaig arribar, però jo vull que féssim un karaoke de xiu-xiu.
1: Sí, quines cançons t'agradaria que féssim?
0: M'agradaria Te vendré a cercar d'en Changuito, evidentment, i m'encantaria cantar Dos hombres y un destino. És la meva cançó de karaoke.
1: Creus que la podries cantar a capella?
0: Un altre dia.
1: No t'atreveixes.
0: El dia que passem el karaoke la cantaré.
1: És divendres, són les 8, els oients ara mateix van... O tornen d'anar a la mà, o tornen de fer feina, o van a un sopar...
2: Jo crec que és un bon moment. Necessiten aquest moment.
1: Estem en confiança, no?
0: Passa a palabra.
1: Molt bé, no te respectarem.
2: Bueno, ja s'ha proposat amb la taula de fer un karaoke a qualque moment.
1: Sí, però quan torni Ines, també, que té molt bona veu, Ines.
2: Sí, sí.
0: Mira, jo si cantam tot bé, podríem fer una coral.
1: Sí, tu, Nora, sabem, m'ho has confessat, que cantaves la Sibil·la.
0: Sí.
1: I jo també, qualque dia, quan sigui Nadal, la cantarem molt bé. Bé, si vols, també, evident. Bueno, molt bé, però, bueno, són cantants, fent karaokes, però també són jutges i fiscals, Jordi.
2: Sí, sí, és que feim de tot en aquest programa.
1: Ha arribat l'hora dels gomets.
2: Ha arribat l'hora dels gomets i jo ja començaré directe.
1: Sí?
2: Gomets vermells.
1: Molt bé.
2: Que són bastant potents avui, hem de dir. Avui no... Aquesta setmana ha estat bastant terrorífica. El primer, gomets vermells, és per un conductor que no sap molt bé el que és el fre de mà.
1: Perdoni, perquè aquí no pot aparcar.
2: Segur que aquesta setmana han trobat un cotxe de lloguer dins la mà a Sant Verí.
0: Ah,
2: Sant Verí, que és el municipi de Llucmajor.
0: Sí.
2: Vale. Idò, tranquils, que no hi ha ferits. No hi ha ferits.
0: Menos
2: el
0: mal.
2: Cotxe estava completament buit. És la primera que van comprovar bombers i policia local. Però què va passar exactament? Se pensava el conductor que podia aparcar...
1: Home, Jordi, tanta sort que no.
2: Duia mitja hora fent voltes per Palma i no trobava cap. I va dir, aquí. Idò, no. Resulta que la persona que conduïa el vehicle va deixar el cotxe estacionat, però se li va oblidar una cosa ben important, que és el fre de mà. També vols dir, pot passar, eh? Perquè ara els cotxes moderns no en duen.
1: Sí, duen sa pe, aquella.
2: Duen sa pe, tu poses sa marxa i va automàtic. Per tant, acostumat a aquesta persona, segurament... Bé, no ho sé, pot ser se m'has despistat ja, però... Lo que jo trauré conclusions.
1: Sí, no, tu has de fer aquí el que vulguis.
2: Exacte, per qualque cosa som el jutge, vull dir. A mi no me pot jutjar ningú perquè sóc jo. Clar, acostumat a tenir el seu cotxe, entenc, se li va oblidar, però es faré demà. Encara així, ha estat el pitjor que li podia passar, perquè ha acabat dins la mà, vull dir, podria haver pegat un
1: munt. Tanta sort que no hi havia ningú de dins.
0: Home,
2: val, sí, i que no hi havia ningú enmig. Com a caure.
1: Fent-ho, imagina que vas a nedar un bon dissabte
2: sí.
1: I cop i volta vas un cotxe que te ve damunt.
2: Sí, però bé, que el més senzill, o sigui, seria deixar-ho mal aparcat i potser s'ha anat una paret, però ha acabat dins la mà, també,
3: clar,
2: eh?
3: Què és el que falla?
1: Exacte, moltes de coses.
2: A mi, el que m'interessa recuperar, i tant de bo que el que diu poden fer, és escoltar la cridada a l'empresa de lloguer de cotxes, perquè d'hagués ser ben divertida. Hola, perdona, que és dins la mà, el cotxe.
1: I que com?
2: No... Dile mà.
1: Clar, la pregunta és, la clàusula, hi ha una clàusula que digui que segur que arriba a cobrir o no?
2: No ho sé.
0: Home, jo no crec.
2: Entenc que hi haurà de
0: pagar una part. I si no estava dins la clàusula, idò, supos que ara sí, no?
2: Exacte.
1: No ho sé.
2: Aquesta empresa haurà posat una clàusula que digui cotxes a la mà, no vas a cobrar. Bé, al final, res, una grua anar fins allà, retirat el vehicle, la cosa ha acabat en anècdota, però no podem deixar de posar-li un gomet vermell en el conductor per despistat. I sort que no hi havia ningú enmig, perquè aquí hauria pogut una desgràcia.
1: Home, això, sens dubte.
2: Més com a permès i et següentes per un grup d'amics poc espavilats.
1: El Masterchef en versió piròman. La
2: barbacoa, com a mi gusta. I d'una jove i vicent que estava passant el dia en el calor de silla, quan va trobar un grup de persones fent foc a un racó. I per què un grup de gent fa foc en plena onada de calor i a un espai natural? Idò, efectivament, volíem fer una barbacoa. Clar, plena alerta...
1: No fa gràcia. Per gent ni mica.
2: Ara, raïm per la barbacoa, per la cançó.
1: Sí.
2: Però sí, això de posar-te a fer barbacoa a l'aire lliure amb alerta màxima d'incendi, no ho sé.
0: Molt malament.
1: Sí, horrible, fatal.
2: I molta gent va intentar avisar en aquest grupet d'Einsteins, però no varen fer cas i varen seguir en el seu rotllo. Finalment no ha acabat sent una cosa greu, però el risc hi va ser allà tot el temps. Vull dir que hauria pogut passar hauria pogut haver un problema.
1: Sí, gros. Jo,
2: lo que jo me demano és, no hauríem pogut anar a torrar-la a una altra banda? està ben duit,
0: aquest. Get out, Jordi. Això...
1: Qui l'ha convidat? Qui l'ha convidat, en Jordi? No, Jordi, està molt ben, molt ben, molt ben trobat. Duit. Molt ben trobat.
2: Gràcies.
1: No, francament, està molt bé.
2: Bé, com a vermell, com a vermell, perquè
1: grotes
2: i vermellot, i a veure si almenys les advertències que els van donar serveixen perquè no hi tornin.
1: Vamos.
2: Perquè hi va molta gent que se va queixar. Més com a vermell, si aquesta vegada és per dues atlotes, que també són poc espavilades. Avui va de poc espavilats, la cosa.
1: Viral o hospital?
2: I sona High School Musical perquè hi ha gent que efectivament se pensa que viu dins un musical i que no li passa res. Dues atletes que anaven amb un cotxe per la carretera de Solla s'han fet virals per treure mig cos per la finestra amb el cotxe en marxa.
1: Sí, és un vídeo, que ha revolucionat les xarxes socials.
2: Exacte, i perquè dues persones i no una? Clar, perquè una ha de gravar en el mòbil i l'altre ha de fer gestets com si fos una persona superdivertida i xula, no?
1: Clar, això és just era abans d'arribar en el cartell aquí que posa Serra Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat.
2: Bé, la gent per 4 m'agrades pot arribar a fer moltes
3: ell
2: coses.
3: Ell mateix es considera un influencer regolinxi.
1: Exactament.
2: Has de ser por regolinxi per fer aquestes coses.
1: Sí.
2: No és la primera vegada que s'ha vist, a més, per Balears, gent gravant-se amb els cors fora del cotxe. Vull dir, hi ha com una... No sé si és una tendència d'enguany o jo crec que ha passat sempre. Però bé. Cerquen likes, cerquen m'agrades i a lo millor el que acabaran trobant és una visita són les passes.
1: Sí, o una multa.
2: O una multa. Bé.
1: Tot podria ser.
2: Goma vermell per aquestes atlotes i per tothom que se posa en perill per fer vídeos i semblar divertit.
1: O per aconseguir un parell de likes.
2: Exacte, o sigui, deixeu-ho ja. Jo dic, feis el repte de quedar-vos a que vostre i no fer res. Durant 10 dies.
1: O sigui, el feix d'hora normal, si aneu en cotxe, doncs pues, el cinturó, és a dir, simplement...
0: Baixeu la finestra, si voleu una tassa d'aire fresc, que fresc no és, però...
2: Sí, vos graveu allà de dins.
1: Feix una foto de dins el cotxe, que també se veu molt bé les muntanyes.
2: Si posta de sol, si la lluna és guapa... Bé,
1: sí, va bé, les coses sempre han d'anar un poc més enllà.
2: Més com a permís.
1: Va.
2: Vinga, que avui n'ha molts, eh? Sí. Aquesta setmana no anà gaire bé, però bé, aquesta és per uns lladres.
1: Els caragols més cercats de Mallorca.
2: Dos homes han estat condemnats per robar, atenció, 80 quilos de caragols a una granja de Muro.
1: Bon Jesús, genial.
2: Aquests fets se remunten a 2021, que quan aquests dos homes varen botar la tanca de la granja i van robar tota aquesta quantitat de caragols. Les autoritats els van agafar i van recuperar 60 quilos que van trobar en el propietari. Però, o sigui, li van tornar al propietari 60 quilos, però aquí hi ha 20 quilos que s'han perdut.
0: Ah, mira.
2: Hi ha 20 quilos de caragols que no sabem què ha passat.
1: I per aventura qualcun l'ha menjat nosaltres? No ho sabem.
2: Tal
1: podria
2: vegada,
1: ser, caragol robat.
2: Caragol robat, caragol menjat.
0: Jo crec que els degueren engordar i degueren fer... un parell de dinars ben bons en caragols.
2: No ho sé. Bé, recordem que això va passar 2021 i ara, 2026, han estat condemnats. Però, per robar caragols. Vull dir, no pots jugar, ja que te la jugues a robar, no pots anar amb una cosa que te surti un poc més rendible. No ho sé. Tal vegada el negoci dels caragols és molt... O sigui, surt molt bé econòmicament,
1: home, 80
2: però...
1: quilos de caragols ja n'hi ha, eh?
0: A què vas, quilos
2: ja,
0: de caragols?
2: Si robes 80 quilos de joies... Pot
1: home, Jordi, per a robar.
2: No, però vull dir, és vera...
1: Jordi, de moment, sí. No vull que incitis a l'audiència a fer coses.
2: No, però dic... Bé, sí.
1: Ara estàs proposant, que estàs proposant que en lloc de robar caragols, robin joies.
2: No, però si diguem que no ho cap d'entendre.
0: Directament.
2: No ho cap d'entendre. Ja està.
4: No, és que no ho puc explicar.
2: És que no ho puc explicar. No. És així. Bé. No,
1: va
2: com
1: bé,
2: a per mai per aquest lladre de caragols.
1: Sí.
2: I deixem aquí i anem amb un pot d'alegria. Com a vers... I el primer com a part és per Marco Corella.
1: Perquè les promeses són per complir-se.
2: A veure, abans de començar el Mundial, futbolista Marco Corella, jugador de la selecció espanyola, va prometre que si guanyaven el Mundial, ell faria lo següent.
5: Me podria... pequeñito...
6: Un tatuaje.
5: Un tatuaje.
6: ¿Qué pondría el tatuaje?
5: El Luis de la Fuente. La cara.
7: En serio?
2: Ves a periodista.
1: És a dir, no, si ho agafem en sentit estricte de les declaracions, és, li diu, què pondria el tatuaje? I diu, Luis Enrique, la cara.
0: No, Luis de la Fuente.
1: Ah, perdona, Luis de la Fuente, la cara. Clar, clar. Sí, seria aquesta oració.
2: Clar, s'hauria de
1: Luis de la Fuente, coma, la cara. Bé, perdó, ja està. Però no, és vera, què pondria?
2: No, aquí en tenim tots, eh? Bé, la veritat és que dins les apostes... era la més potent, aquesta.
0: Mm.
1: Sí.
2: Perquè d'altres deien, me deixaré la barba, me posaré pèl de qualque color.
1: Sí.
2: Que a ningú li importa massa, o sigui, és vera.
1: És el
0: que va fer en Cucurella quan van guanyar la Eurocopa. En Cucurella se va tenyir, va dir, si la guanyar, me tenyiré de vermell. Mm-hmm. I se va tenyir de vermell, efectivament.
2: Però clar, ell crida més atenció.
0: Clar.
2: Que
0: des,
2: que
0: clar,
2: llar, que però vull que en Lamin digui, me deix la barba 3 setmanes, qual que te digui.
0: Quina barba, Lamin, quina barba.
1: Aquí va, sí.
2: Però bé, la promesa d'en Cucurella va generar molta expectativa i finalment fa 2 dies ha penjat una publicació on mostra que s'ha tatuat.
1: Molt bé. És complidor.
2: És complidor, és una persona que compleix, com ha de ser, i res, com a advert.
1: Molt bé.
0: Mos agraden els homes, o sigui, que compleixen.
1: Exactament.
2: Bé, com a advert, per complir la promesa i per donar bon contingut, també.
1: Sí.
2: Vull dir que això, també, ara que s'ha acabat el Mundial ja no s'enxerra.
1: I no era petit, i tot...
2: No, s'ha tatuat.
1: Tot el braç, la cara de la Fuente.
2: Més com a advert. I aquesta és per l'Espai Jove de Campos.
1: I és que el FEMS també pot ser art.
4: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
2: Atenció, perquè avui vespre, ara mateix, és l'Art Nit de Campos. Mm-hmm. I han preparat una instal·lació ben curiosa a l'Espai Jove, que són 365 bosses de FEMS, mm-hmm, una per cada dia de l'any. I l'objectiu és conscienciar sobre el brutó que generam en el nostre hàbit de consum. Li he donat com a part perquè a mi m'agrada, perquè és una obra d'art que s'entén. Mm-hmm. Vull dir, no és una cosa conceptual que t'has de complicar. No, són bosses de fems.
1: Està molt bé.
2: A un carrer i ja està. Tothom ho entès. O sigui, crec que tothom ho ha captat. Jo crec que és proposta encertada.
1: Sí.
2: I la podeu anar a veure avui mateix. Vull dir, si qualcú ara és amb el cotxe conduint, sí, i diu, mira, me'n vaig a Campos a veure les bosses de fems.
0: Molt bé, jovent de Campos.
2: Molt bé, així que com a part per l'Espai Jove i... Esperen que més d'una persona agafi consciència a partir d'això.
1: I com et va per tu, Jordi, també?
2: Moltes gràcies.
1: Clar que sí.
7: Xiu, xiu.

0: La situació, cuidem els cavalls.
1: En quin temps hi diem?
2: Decisió inèdita a les festes de Sant Cristòfol desmitjorn a Menorca. La Junta de Caixers ha acordat avançar dues hores al jaleo d'aquest diumenge de manera excepcional per protegir els cavalls i els assistents de l'onada de calor.
0: La mesura arriba després de la recent mort d'un cavall per un infart a la plaça de Fornells. L'acte començarà a les 10 del matí en lloc de les 12 i es reduirà el recorregut a dues voltes abans del lliurament de canyes. Aquest canvi d'horari obliga també a traslladar la missa a 2:15 del capvespre, una vegada hagi acabat el jaleo.
2: L'Ajuntament reforçarà la seguretat dels animals mitjançant la instal·lació de tendals, abeuradors i mànegues d'aigua al llarg de tot el traçat.
1: En quin temps hi vivim?

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: I doncs això que sentiu és música de pirates, perquè ara xiu-xiu deixem enrere les Balears.
1: I som les Balears.
2: I posam rumb cap a les aigües blaves del mar Jònic a Grècia.
0: Però bueno, no cercàvem illes desertes ni cofres plens de monedes d'or. Mos enrolam una tripulació que té per tresor platges netes, comunitats fortes i una nova manera de cuidar la mà.
1: Són els Clean Beach Pirates, pirates que no saquegen les costes, sinó que les alliberen de plàstics i residus.
0: Irene Canalís, com anam? Benvinguda a Xiu-Xiu.
3: Bones tardes, com estàs?
0: Molt bé. Oh, rius, t'ha fet gràcia aquesta introducció.
3: Sí, m'agrada molt, molt bona.
0: Sóc com a pirates, però una mica soft, que dirien.
3: Un poc soft, dius?
0: Sí.
3: Bé, no, està perfecte. Som uns pirates softs. Exactament. Uns pirates que recollim plàstics.
0: Exactament, però bueno, la tasca, al cap i a la fi, també és una tasca dura. Exactament, explica-ho-mos i què feis?
3: I de, bueno, anem navegant de cala en cala i recollim plàstics. Això seria com una de les línies d'acció. Però al final també se tracta de compartir la vida a bord, de viure temporalment com una comunitat i de pensar també, més enllà de la recollida de plàstics, quins són els problemes que volem erradicar i com podem fer-ho, no? Mm-hmm. Un poc somiar en altres maneres de viure i això és la nostra excusa, la navegació i el plàstic.
2: I Irene, què és el que te va fer convèncer i dir me vull apuntar en aquesta iniciativa?
3: Bona pregunta. La veritat és que jo ja estava bastant enamorada de la mai de sa vida a bord, perquè estava visquent a un veler petit. I fa un poc més de 2 anys vaig navegar fins en aquestes costes, amb aquest veler de 9 metres. Uh-huh. I una hora baixa d'octubre vaig conèixer a un navegant de més de 70 anys, d'origen holandès, però que feia més de 20 anys que vivia per aquí amb el seu veler. I ell me va intentar convèncer de que ressuscitéssim aquest projecte que ells havien començat espontàniament en el 2019. Jo ja estava somiant en fer alguna cosa així, però igual no m'hagués atrevit i no vaig poder dir que no, i així va passar.
0: Irene, perquè mos ubiquem ara una mica, des d'on t'escoltam?
3: Ara mateix estem a una illa que se diu Calamós, que està, bé, és una de les illes jòniques. Igual el més conegut d'aquesta part del món és Ítaca, mm-hmm. Però aquesta estaria un poquet més en el nord.
0: Mm-hmm. I exactament, de quant de temps fa que t'has enrolat?
3: I doncs aquest projecte és nou, o sigui, estem fent ara el pilot i aquest estiu l'hem iniciat de nou. Perquè en el 2019 hi havia un altre grup, però després de la Covid van haver de vendre el vaixell que tenien en aquell moment. I ara som un altre col·lectiu, una altra configuració, una altra visió, però la mateixa idea, no? Com navegar i recollir plàstics de diferents llocs.
0: I quines són els plàstics, els residus que més recolliu, o que recolliu més sovint i que més us preocupa?
3: Idò, el que més mos fastidia i trobam moltíssim és un porexpan. O sigui, hi ha trossos grans i trossos petits perquè després se multiplica. Clar. Sospitam que s'origen la majoria de les vegades de granges de pesca, que diguéssim, de piscifactories que estan a la mà, que no se'n cuiden bé de les seves infraestructures i després acaben a les costes.
1: I clar, també, després deveu recollir molta cosa, tot això. Què feis amb tot això? Com ho gestionau?
3: Ara mateix, el millor que podem fer és dur-ho a terra ferma, perquè en aquestes illes petites els sistemes són molt limitats i no ho volem deixar en aquestes illes on acabarà segurament a la muntanya durant l'hivern. Mm-hmm. Llavors, ho duim a terra ferma i allà ho pensam a contenidors que estiguin amb espai, esperant que el que se pugui reciclar se recicli. Sabem que és una acció limitada de moment i somiam en poder fer coses més potents de cara al futur, com coses amb impressió 3D o donar-li una altra vida en els materials. Però bueno, en aquesta fase pilot això és el que feim, no? Com acumulam tots els litres de plàstic a bord i quan ja no podem tenir-ne més, anem a terra ferma i les deixem en alguns contenidors.
0: En quanta gent hi vius, en el veler?
3: Depèn un poc de la setmana, perquè cada setmana arriba gent nova, però màxim som 8-9 persones. Aquesta setmana, per exemple, que estem fent un traspàs tècnic, perquè jo he estat fent de capitana fins ara, però la setmana que ve entre un nou company estem només 4 per poder fer més fàcil tot aquest procés.
0: Molt bé, de moment només per el mas jònic, però feis comptes venir per la mà mediterrània.
3: Idò, aquest seria el somni. Tenim el compromís de fer aquest pilot durant 2 anys ara aquí en el mar jònic, perquè bé, les condicions meteorològiques, de ports, etc., són perfectes, i també perquè el valor ecològic del mar jònic és molt especial. Però a mi, personalment, m'encantaria poder fer això a Balears, i també és un projecte que la idea nostra és que sigui replicable, no? Que poder inspirar a que diferents col·lectius i diferents comunitats puguin fer el mateix a diferents llocs del món i simplement traspassar aquest coneixement perquè sigui possible. Uh-huh. O sigui que si algú mos escolta i té ganes d'iniciar això d'aquí 2 estius a les Illes Balears, que mos contacti, perquè estem super obertes a fer-ho.
0: Exactament, perquè vos trobin Clean Beach Pirates, vos han de cercar d'aquesta manera a Google, si no vaig errat.
3: Correcte, tenim una pàgina web, cleanbeachpirates.com, i també estem a les xarxes socials, a més actives d'Instagram. En aquesta hi ha una barra baixa entre cadascuna de les paraules, i m'apareix que tenim D en el principi, de Clean Beach Pirates.
0: Molt bé.
3: En barra baixa entremig.
1: Mm-hmm. Clar, però més enllà de la tasca tan important que feis, també és un 2 anys o un vaixell anant de banda a banda, deu ser una aventura, no?, també molt, molt grossa.
3: Sí, sí que és una aventura, perquè a més, bé, la mà és imprevisible, les dinàmiques humanes sempre són el més complicat, jo dic, i evidentment estar en el barc, o vulguis que no, mos fa topar amb imprevistos, coses que se rompen, etc. No? És una situació d'aprenentatge. Sí.
0: Com us repartiu les tasques en el vaixell?
3: Idò, hem estat provant diferents maneres. Ara tenim unes cartes amb diferents rols i repartim aquests rols. Alguns tenen més que veure amb les cures dels espais, alguns tenen més que veure amb la navegació, i intentam compartir-los, però que hi hagi una persona que ens pugui recordar que això s'ha de fer. Mm-hmm. Sí.
0: Mm-hmm. I t'he encantat també que si qualcú vol venir a bord una temporada o ho podria arribar a fer, és així?
3: Sí, correcte. Ara mateix mos queden places per la setmana del 17 al 23 d'agost i la següent. Tenim 4 places en aquesta del 17 al 23 i de la següent mos queda una. I el que feim és tothom que ve se fa part de l'associació. Això fa que després puguin anar a les assemblees i proposar altres activitats per l'hivern. I res, i compartim... La gent ve o fent com de voluntària a tasques més enllà de netejar plàstics, o també pot fer aportacions econòmiques perquè puguem sostenir al final tot el que és el manteniment del vaixell i de l'associació al llarg de l'any, que no és tampoc poca cosa. Mm.
2: I ara sí. xerràvem una mica, no?, de com vos dividiu les tasques i qui dirigeix, no?, una mica tot el cotarro, però, clar, imagino que entre tanta gent se deuen generar a vegades conflictes. Hi ha hagut mai algun motí a bord? I com ho gestionau?
3: Un motí no n'hem tingut. Ara, conflictes sempre, i dinàmiques de poder i converses que no són fàcils, en tenim sempre, perquè no coneixem una altra manera, no? Al final són persones molt diverses, compartint un espai limitat en diferents maneres de fer o de veure la situació, i això també és part de l'aprenentatge i de l'experiment social, no? Que puguem fer-ho funcionar de totes i veure el conflicte com una oportunitat d'evolució, no? Com una força que ens impulsi a canviar alguna cosa.
0: Idò, hem sentit a Irene Canalís, a mallorquina, que se va enrolar en aquesta aventura, que són l'aventura dels Clean Beach Pirates. Els podeu cercar a internet. Recordeu que el seu somni és qualque dia venir a la mà mediterrània, a les costes de les Balears i d'altres indrets, i poden també ajudar a fer net de plàstics totes les nostres zones. De moment són el mar jònic, a illes de Grècia, i van trascant per allà i bueno, van ajudar entre les comunitats de per allà. Irene Canalís, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres per l'espai i res, bona mà per qui vulgui.
0: Exactament, clar que sí. Portes obertes, així, així, Clean Beach Pirates. Els podeu cercar i els trobareu. Nosaltres, Regina, moltes gràcies. Fem una aturada per la publicitat i tornem tot d'una aquí, amb més xiu-xiu.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
7: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
4: Xiu, xiu.
8: Ara hem de continuar amb el comitè de les coses quotidianes que hi van deixar mitja just en, aquesta mateixa hora, era. Però van quedar amb les ganes d'acabar un debat sobre el tema de les jerarquies de la casa. És a dir, qui té dret a què i per què i per quin motiu. Però abans, hem de fer un parèntesi perquè ara reiem. Ara reiem perquè... La Nona té una habilitat que desconeixíem. I és que és imitadora. És a dir, imita en Shin-chan. Imita en Ralph de Los Simpson.
9: Sí. Poden... I ja està.
8: I ja està, però bé...
9: Bé, no provem mai cap altre.
8: Però ho poden fer ara en directe, perquè sí. Tots gens en siguin testimoni. Miquel, poden llevar la música un segon? Qui vol fer primer?
9: Venga, en Ralph.
8: En Ralph, va.
9: Val. Lisa Simpson és una niña de mi cor.
8: És que ho fas clavat, és a dir, molt bé, molt bé. I després fem el beníssim també en Shin-chan.
9: En Shin-chan no el tinc tan controlat, però fa... Uoh, nevado.
10: Escolta,
8: sí, sí, no, és fantàstic. En Jordi també té certes habilitats que, de moment...
10: Desconeix tot
8: no, no, Balears. No, jo les conec, perquè és vera que també tens certa facilitat. Però jo vos propos, dilluns... Podem fer un taller de creació de personatges?
9: Per favor.
10: Per favor.
9: Per favor.
8: Sí. Pot semblar bé.
10: Olé. Aquí em volem aprendre.
8: Molt bé.
10: Olé.
8: Va, i del dilluns en aquesta hora, no, damunt les 9 i... A les 9 i 40 farem un taller de personatges.
10: Fantàstic.
8: Molt bé, fantàstic. Molt bé, ara sí. Nora, comitè de les coses quotidianes. Tema de jerarquies de la casa.
9: Exacte. Per qui no ho sàpiga, vam estar xerrant de les normes no escrites de casa, que són aquelles que no fa falta explicar i que tots acabam incorporant. Per exemple, ho xerràvem ahir. El lloc que ocupa cadascú a la taula, i no fa falta dir-ho, però tothom té el seu lloc a taula, i ahir ho vam deixar a mitges, però volem comprovar si aquestes normes són universals o si cada casa és un món.
8: Exacte, van xerrar de qui i on s'asseu, on asseu en el sofà, de qui se dutxa primer, però ja vaig dir que faltaven coses.
9: Exacte.
10: A veure, el sistema per repartir les cadires de la taula. Tothom a la família té un lloc assignat i permanent.
9: Efectivament. I de nou, i per sorpresa de ningú, l'ordre d'adjudicació és jeràrquic. Clar, va en funció d'ordre d'arribada. Sí. Primer van els progenitors, no?, que són els que compren la casa i trien les cadires on volen seure. Sí. El lloc estratègic per veure la tele. Després ve el germà gran o la germana gran, no?, que són els que trien pues, el seu lloc. I després ja els germans petits, que bueno, han de seure a la cadira que s'obre, que sol ser la pitjor, la que està aferrada a la paret, la que no veu la tele. A casa vostra, que a vegades teniu germans, és així.
8: Sí, jo som el petit i sí. Però això quan ets més petit és més accentuat, és diferència.
9: Sí.
8: Però a mesura que te fas gran, pots entrar, si ets dues persones relativament raonables, pots arribar a enteses. I ja està. Però bé.
10: Bé.
8: Però quan ets petit no, és una qüestió de llei de física.
9: Sí, sí, jerarquia. Bé, i una cosa que me pareix que ja vaig comentar ahir, és que a casa meva, quan, clar, quan jo vaig partir a Barcelona per estudiar, la meva germana se va quedar la meva cadira de la cuina. Clar, òbviament.
8: Germana petita.
9: La meva germana petita, exacte. I, clar, jo quan venc, sec a la pitjor cadira de la taula, sense dir res.
10: Però és que... Qui se'n va a Sevilla?
9: Pierde su silla.
8: Barcelona, qui se'n va a Barcelona?
10: Barcelona.
8: No. Per set zones. No.
10: Per set zones. Bé.
8: Bé.
10: Nora, això és que estàs perdent d'autoritat, completament.
9: Totalment. Estic perdent tota l'autoritat com a germana gran, ja.
8: Sí, jo he de dir que tal vegada me fa més ràbia que el tema se generi rebost. Vull dir, aquella gent que deixa la darrera guilleta dins el paquet per no haver-ho d'apuntar, o que deixa el cartró de llet entre les gotes, buit, completament...
9: I després, quan demanes qui ha estat, misteriosament, no ha estat ningú i ningú ho ha deixat així. I tothom sap qui és el culpable. De fet, jo tinc els culpables de casa meva molt clars. I sempre diuen que no han estat ells, eh?
8: I si no ho tenc clar, vol dir que ets tu el culpable.
9: Jo mai deixaré una capsa amb una galleta. Me la menjaré.
10: A veure si endivin qui són els culpables de casa teva. Els dos, són dos.
9: Són dos.
10: La teva germana petita
9: sí?
10: I ton pare.
9: Sí.
10: És que és de veruar.
8: Sí. I tu, Jordi?
10: No, jo sol ser jo, el culpable.
8: Jo també.
9: Són germans petits, tio.
8: Pot ser.
9: Bueno, sí. És que a més, en Xavi roba tot el menjar que hi ha a la redacció.
8: Bueno, escolta, t'he agafat una guilleta d'oli i una pastilla de xocolata.
11: Escolta, quanta hi ha fam, no anant de broma.
8: No, però és veure que en aquesta redacció hi ha hagut robatoris.
10: Mm. Sí.
8: Xaram d'oli. Iogurt.
9: Ah, sí.
8: I...
10: Aigo.
8: I aigo. Sí, aquell...
9: Aigo, però si hi ha una font.
8: No, però era una setmana que la font se va espanyar.
9: Ah, mira. I van robar una garrafa.
8: Jo vaig comprar 6 botelles... Bé, ja no hi tornarem. Però vaig comprar un paquet de 6 botelles d'aigo, d'un litre i mig, va tornar dilluns i només en quedava una.
12: Ai, que treje manejes, vaya...
8: Exacte.
12: Como... Vaya repercussió, no?
10: Exacte. Jo crec que és una etapa que han tancat i
8: poden... Ho han tancat? Jo no ho sé, acabes d'obrir una ferida.
9: La cicatriu. Bé, tot això de ses normes no escrites de casa està molt bé. Però a mi ja sabeu que m'agrada molt contrastar sa informació en aquesta secció i vos vull ensenyar el que diuen els experts sobre ses normes no escrites. Sabem que una gran part de la població manté rutines quasi de forma automàtica. Hi ha persones que empleen la mateixa tassa cada dia o que, com dèiem, sempre seuen a la mateixa cadira. En canvi, hi ha persones que mai se qüestionen aquestes coses. Per què? I doncs la resposta és molt simple. Els psicòlegs la coneixen com atenció, fatiga per decisió. És per aquesta raó totalment inconscient, o sigui, nosaltres ho duim integrat, o la majoria de nosaltres ho duim integrat, que ja mos seguim a la mateixa cadira sempre, o berenam sempre en la mateixa tassa, que automatitzam certes eleccions quotidianes que mos ajuden a reservar part d'energia per altres situacions que la necessitin més.
8: Està molt ben pensat. Sí.
9: Està molt ben pensat.
8: Té molta lògica.
10: Si berenam sempre en la mateixa tassa, o sigui, no he de pensar quina tassa he d'agafar per berenar, rendiré més a xiu-xiu.
9: Totalment.
10: Sí.
9: Li has dado en el clavo.
8: Imagina que cada matí haguessis de pensar en quina tassa has d'agafar per berenar, on has de seure, t'has de berenar un germà per seure en el lloc bo.
9: No, sí, o sigui, per això una tonteria, però realment és com, dius, és com si una cosa, jo que sé, val 20 cèntims, ah, no val res, però si sumes 20, fas un euro. Llavors és el mateix amb aquestes situacions, no?
8: Sí,
9: que gastes poca energia, però al final, si les sumes totes, pues, a lo millor és l'energia que te costa per tenir una discussió. I al contrari de lo que podríeu estar pensant ara mateix, pareix que qui manté sempre les mateixes costums té poca capacitat d'adaptació, però en realitat, com vos he dit, és tot lo contrari, perquè segons la psicologia, aquesta gent fa temps que ha resolt decisions que consideren irrellevants i que els hi estalviem temps. I a més, els hàbits fan que el nostre cervell també interpreti allò familiar, com és seure sempre a la mateixa cadira, com algo que segur. No, això només aplica a petites rutines. Després no vos torneu un bajos.
8: Important, important. I de mos queda claríssim, Nora, a cada casa hi ha normes diferents, però tots compartim el fet que existeixen normes no escrites envers les qüestions més quotidianes de la casa, com qui seu on, qui tria el canal, qui se dutxa primer. Nora, moltíssimes gràcies per posar llum a la foscor. I nosaltres...
9: Moltes de res.
8: Saps de què volen xerrar ara?
9: De com?
8: D'alegria.
10: Molt bé.
8: Que visqui l'alegria, perquè demà és el Dia Internacional de l'Alegria i en Juanmi mos ha preparat un reportatge molt i molt interessant.
11: Xiu, xiu.

0: Bé, sí, demà, dia 1 d'agost, Dia Mundial de l'Alegria, se celebra universalment.
1: Aquesta efemèride va ser instaurada l'any 2010 a iniciativa del colombià Alfonso Becerra durant un congrés de gestió cultural a Xile.
2: I l'objectiu principal és reflexionar sobre la importància de tenir present aquests sentiments, l'alegria, a la vida quotidiana i valorar el seu gran poder transformador per al benestar emocional.
0: A vosaltres què vos fa alegre? Què vos dona? Què vos genera alegria?
1: A mi estar en aquest estudi amb vosaltres dos. Oh! Avui, així, i cada dia, entre setmana de 8 a 10.
0: És mentider.
2: A mi me genera molta alegria estar amb la meva estimada família i amb tots els meus amics. M'encanta.
0: Molt bé.
1: I bé, no, hi ha molta gent que li dona alegria a moltes coses diferents, i si no, mirava aquesta senyora de 88 anys, que va ser dibuixant, i mos explica que tenir aficions és fonamental per mantenir alegria i gaudir un pot de sa vida.
3: Bon dia, com anem? Com estàs? Li volia fer una pregunteta. A vostè què li dona alegria? Amb això que sempre hi ha tant de problemes, i avui demanant per les coses bones, les coses que ens donen alegria.
4: Bueno, sabrem-se entretenir-nos amb molt de hobbies petits.
3: Ah, molt bé, està entretinguda.
4: Fent crucigrames, fent aquestes coses, llegir del primer.
3: I encara he dibuixat?
4: No, tenim 88 anys.
3: 88? Però molt bé.
4: Retirada.
3: Idò, m'agrada que vagi amb aquesta alegria a fer la compra.
4: Un actimel antes.
3: Un actimel, exacte. Gràcies.
5: Dobbiamo fare la rivoluzione. La rivoluzione della felicità.
0: I de si quina salut bona que té aquesta senyora, no saben si és gràcies a actimel, com deia, però el que sí que tenim clar és que la salut és un dels grans motius per mantenir l'alegria. Què diríeu, què diu la ciència? Men, què diríeu vosaltres, què diu la ciència envers l'alegria? I què creus que necessitem per ser feliços?
1: Home, jo crec que un entorn és família, no? Una vida social, un benestar econòmic, i ja està, jo crec.
2: Exacte.
1: Que...
2: Se tracta d'equilibri, de tenir tot de forma equilibrada, no? Feina, ok, però sobretot okay. Vida social, estabilitat econòmica, com diu en Jordi, sí.
0: Molt bé, i segons un prestigiós estudi de Harvard sobre el desenvolupament adult, l'alegria i la felicitat a llarg termini no s'aconsegueix amb els dobbers o la fama, com molta gent pensa, sinó que a través de la qualitat de les relacions humanes i els vincles afectius sòlids.
6: Alegría.
3: Sí.
6: El tener para vivir, no sé, el poquito que tenga me vale.
3: Jo record que el meu predí deia que s'ha de tenir 2 euros dins la butxaca, que abans eren pessetes, 2 euros dins la butxaca,

0: els dobbers.
1: Està molt bé.
0: Això queda molt bé. Queda molt bé dir que els dobbers és el que te dona alegria.
2: Ah, m'ho tenia clar. Quines coses te donen alegria, diu Dinero. Mm. Però, bueno, l'alegria i la felicitat no són el mateix, tot i que sovint sí que s'utilitzen com a sinònims.
3: Exacte, l'alegria és una emoció passatgera, intensa i reactiva que s'activa instantàniament davant d'un estímul concret del present, com ara rebre una bona notícia, i es manifesta físicament a través del riure o d'un esclat d'alegria. En canvi, la felicitat no és una reacció del moment, sinó un estat d'ànim profund, estable i durador que neix de l'interior de nosaltres. Està estretament lligada a la pau mental, a la satisfacció vital i al propòsit de vida. I se tradueix en una sensació de calma i equilibri que se manté fins i tot els dies feixucs o tristos.
4: Sí. Se'n va a un taller i arriba tard.
0: Sí. Ah, de què és el taller?
4: De gimnasi.
0: De gimnasi. Sí,
4: xicón, en els flassaders.
0: Ah, molt bé.
4: Els flassaders és el centre més actiu i més bonic que hi ha a tota Mallorca.
0: Que
4: per
0: bé.
4: Per gent gran, per gent que no té massa diners, eh? I està molt bé, fan activitats i contínuament.
0: És un taller que fan gimnasi.
4: Sí, de tot, escriuen obres meravelloses de memòria històrica i això me dona molta alegria. Sí, sí,
0: això
4: sí.
0: Carregues les piles per tot el dia.
4: Exacte, sí. Quan aconseguim despertar-la, després ve, contenta.
5: Sí, també ja m'ho fa pares antes de començar, però després estic contenta.
0: A veure, quan un ha acabat de seguir un gimnàs o fer un exercici físic o anar a caminar, després, durant tot el dia ja estàs com més millor, eh?
5: Sí, sí.
0: I d'això m'ho dona alegria. I a tu què te dona alegria?
4: A mi que ella estigui contenta.
0: Sou família?
4: Sí, ets la meva germana.
0: Que bé.
4: I està una mica gagà, perquè té un principi d'Alzheimer i l'està cuidant-lo el millor que sabem, i per això estem contents dels flassaders, que és com la seva segona família.
6: Pues, s'alegria, pues passejar-me cada dia i tenir salut.
0: Sortir i passejar.
6: I tenir salut, el principal.
0: I cada matí surts a passejar amb aquesta fresqueta?
6: Bueno, avui he sortit tard, però més o menys una hora, una hora i mitja o me menys.
0: Ara encara se pot estar, fa un parell de dies.
6: Ara en el bar, fer un quipotet, llegir diari i a casita.
0: Molt bé.
6: Això és el meu pare nostre de cada dia, que diem.
0: Mos informam, eh? Has berenat ja?
6: No. Bueno, he berenat un cortado, un nuet de lana i a correr.
0: I ara un llonguet, un entrepà.
6: Una fruita, però de bé les 11, 11 i mitja, una cerveseta o me vaig, eh?
0: Ah, no, no, no, és que hem de tenir alegria.
6: No, si no, no tindran res més.
0: Xerrant d'alegria és alegria de veres.
6: A la meva edat ja no puc fer res més.
0: I després a dinar?
6: Ah, claro, com a lògic, eh?
0: T'esperen per dinar o te l'has de fer tu?
6: Sí, no, m'esperen perquè avui faig 83 anys.
0: Molt d'anys, molt d'anyets, molt d'anyets. O sigui, jo m'encanta en aquests moments, perquè 83 anyets.
6: Gràcies a Déu, me trobo bé.
2: I de molt d'anys enviant des d'aquí una abraçada i donàvem molt d'anys a aquesta persona que avui fa 83 anys i que és feliç amb un cortado, amb un tallat i amb un... Ah, que està en hora.
3: Que he tocat el micro i ha fet com un pot.
2: Bé, això... A més de l'impacte psicològic, ho sentien, la ciència ha demostrat també que l'alegria actua com un autèntic motor biològic i social.
7: Sí, perquè des del punt de vista neuroquímic, l'alegria inunda el cervell de dopamina, endorfines, oxitocina i enforteix el nostre sistema immunitari, però també va més enllà de l'individu, perquè evolutivament l'alegria és una emoció altament contagiosa gràcies a les neurones mirall. Aquesta expressió compartida és clau per a la supervivència de l'espècie i en el seu moment reduïa els conflictes intents, cohesionava les tribus i potenciava la cooperació mútua.
2: I és que de qualsevol manera la ràdio també té això. Quan escoltes un bon programa de ràdio, un podcast o un... És a dir, que hi ha bon ambient, que riuen, sí, que notes allà, que connectes amb aquesta gent i
3: de... Estàs descrivint xiu-xiu a la perfecció.
2: No, home, això depèn, això és molt subjectiu també.
7: I vetre ràdio en general.
2: Exacte, és a dir, esports, tot. En cap i a la fi, d'això se tracta, no? Com és això? Com és científicament fer de neurones mirall.
7: Neurones mirall.
2: Gràcies a neurones mirall. Molt bé. És un bon nom per un programa de ràdio.
8: Antes nunca estuve así enamorado. No sentí jamás esta sensación. La gente en las calles...
0: A part dels dobbers, què t'agrada fer?
9: No te lo vas a creer.
0: A veure.
9: No te lo vas a creer.

0: El vago.
1: ¿El?
0: El vago.
1: El vago. I dos pets dins la butxaca i tombat mirant-se tele.
0: Exactamente.
1: I això ja està. Amb això?
0: I viaje pa allà i viaje pa aquí.
1: Ah, bueno, i de viatjar. T'agrada viatjar?
0: Exactament.
1: Si te toques a loteria, on viatjaries? On t'agradaria viatjar?
0: Antes de morirme, tengo pensado ir a París.
1: A París.
0: Y subir a la Torre Eiffel.
1: Molt bé, bueno.
0: Esa es la ilusión que tengo.
1: I quan estigui dalt de la Torre Eiffel, què farà?
0: ¿Qué haré, qué haré?
1: S'ho està pensant, me preocupa.
0: Ahí va, ahí va, allí arriba, ¿no?
1: No, si lo de vago era vera.
0: Ahí va, ahí va. Ahí va, allí arriba.
1: No ho sé, és una bona pregunta. No sé, no,
0: sí,
1: no ho sé.
0: Sí, yo creo que hay un bar, pero si hubiese bar me tomaría dos o tres cervezas.
1: I si no a cap bar el feim, eh? És vera. Un espanyol el posaría segur.
0: Las compraría abajo y me las subiría yo para arriba. Si pudiese ser.
2: I de per la tranquil·litat d'aquest oient, d'aquest ciutadà, la Torre Eiffel té diverses opcions per prendre alguna cosa. Efectivament, té a bar. El bar del Xampany. És al cim, 276 metres d'altura, i pots prendre una copa de xampany, o una beguda, evidentment, sense alcohol. Després, Madame Brasserie, la primera planta, disposa d'un bar on pot fer un aperitiu, prendre un còctel o una copa de vi o un refresc. Bufets i cafeteries, tant a l'esplanada com a la primera i segona planta, hi ha punts on comprar cafè, refrescos, cervesa, entrepans i dolços. Bona, sí, que m'ho escolta, ja li han solucionat el problema.
3: Tot, ja.
2: Avui he pogut cercar a internet, però bé, fent nosaltres. Molt bé, el que segur que mos dona molta alegria és tenir en nosaltres també sa família.
4: Mi família.
1: Molt bé. Per què? Per què, però...
4: Perquè m'ajuden en todo, estan ahí siempre, pase lo que pase.
1: Digue'm una cançó que a tu t'agradi i nosaltres la posarem. Li farem una dedicatòria.
4: Que vuelta a Vox. Que vuelta a Vox. Ah.
1: Que vuelta a Vox, de qui és?
4: De Feid.
2: I efectivament aquesta cançó és Que vuelta a Vox, que és aquesta. Molt bé, doncs sí, i en Juanmi ha confós també, avui és una altra anècdota, un senyor amb en Pau de Bont, el cantant d'Antònia Font. És a dir, com pots confondre en Pau de Bont amb una altra persona? És molt complicat.
3: Bé, devia ser perdut.
2: Que no siguin un germà, que també toca d'Antònia Font, en
3: pot
2: Pere,
3: ser.
2: No ho sé.
1: Bon dia, com estàs? Què tal? M'he trobat en Antònia Font. No, no, és una broma. Vale, vale. Adéu, gràcies. Bon concert. Has clavat en Antònia Font, aquest senyor?
2: I deu, què us pareix, en Juanmi?
3: S'ha trobat en Antònia Font.
2: No s'ha trobat ni en Pau de Bon, en Antònia Font.
3: Exacte.
2: Juanmi, bueno, demà Dia Internacional de l'Alegria, ja ho sabeu, i aquest espai en Juanmi mos ha fet, com sempre fa cada divendres, una mica més content i alegres. I una pluja suau de pols estel·lar. Nosaltres res, una aturada per serveis informatius i d'una ve en Xavi Pou. Fins ara.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
6: Bon vespre. Els socorristes denuncien la manca de voluntat de l'Ajuntament per corregir les deficiències del servei de platges. El col·lectiu assegura que la reunió mantinguda amb responsables municipals ha acabat sense acords i acusa el consistori de rebutjar qualsevol modificació del contracte, tot i les deficiències detectades. Ariel Gauna és secretari general de la Unió de Socorristes de Calvià.
7: Estamos reclamando la extensión del servicio de socorrismo Calvià. Esto ya es una necesidad. Los últimos ahogamientos se han dado en playas no vigiladas o fuera del horario de cobertura. Además, estamos reclamando mejoras en nuestras instalaciones y en los puestos de vigilancia.
6: L'aeroport de Palma de Mallorca passarà a dir-se Aeroport de Palma-Mallorca, una modificació que respon a la petició de l'obra cultural Balear per ajustar-se a la toponomia oficial de la ciutat, que des de fa uns anys és únicament Palma. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha acceptat la proposta, una decisió que celebra Antoni Llebrés, president de l'obra cultural Balear.
8: L'obra cultural fa una valoració molt positiva perquè és una reclamació històrica, és un nom amb el que crec que guanyem tots perquè s'adapta a la legalitat vigent, perquè el nom oficial, el topònom oficial de la nostra ciutat és Palma, no és Palma de Mallorca, i, a més, se conserva el nom de Silla, que també bé, era una reclamació que s'ha fet de diferents sectors que no se perdés aquesta identificació.
6: Per primera vegada, un jaleo de les festes patronals de Menorca començarà a les 10 del matí. Serà aquest diumenge a Sant Cristòfol de Ses Corregudes, on la Junta de Caixers ha decidit avançar dues hores l'inici de l'acte per evitar les hores de més calor. Una decisió avalada per totes les parts, tal com explica la regidora de Cultura i Festes i caixera batlessa, Tamara Roger.
9: Vam fer reunió ràpid per si podíem coordinar amb tothom i tothom podíem, bueno, podíem elaborar la proposta que al final s'ha acceptat i això ha fet de, també que sigui una decisió que també tota la resta de caixers també pugui estar d'acord.
6: En clau de successos, assassinada una dona de 27 anys, presumptament per la seva parella a Santander. L'home, de 39 anys, ha estat detengut després de telefonar a la policia i confessar-ne els fets. D'altra banda, un jutge de Barcelona ha decretat presó provisional per a l'home acusat de matar la seva parella dimarts a Barcelona. La dona va patir maltractaments durant 10 anys. I pendents que reobri la frontera entre Melilla i el Marroc, que estava prevista per a aquesta hora baixa, però que s'ha aturat després d'un altre intent d'entrada massiu a la ciutat autònoma. Mentrestant, gairebé totes les persones migrants arribades a Ceuta han tornat ja al Marroc. Almenys 57 haurien perdut la vida. El president espanyol Pedro Sánchez ha assegurat que s'han agilitzat els expedients d'expulsió, mentre que el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha trobat a faltar més contundència per part de l'executiu central.
10: Creemos que se actuó de manera tardía e insuficiente. La situación que vive en Ceuta es absolutamente insostenible. Por eso creo que tenemos la obligación, al margen de siglas políticas, desde la unidad de exigirle a quien puede y debe, que es el gobierno de la nación, que actúe y que actúe de manera enérgica, decidida e inmediata.
6: L'Atlàntida Mallorca Film Fest encara el seu darrer cap de setmana i ho fa amb cites especialment destacades com l'estrena a aquesta hora de la darrera pel·lícula de Guy Ritchie, La zona gris, i també la producció que gira al voltant del turisme The Last Resort. D'aquí una hora serà el torn del documental de Marga Malià, Suportant el paradís, sobre el procés de turistificació massiva que viu Mallorca. Així hem arribat a les 9:04, més notícies a les 10 en punt.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bé, no sé què ha passat aquí, però acaba d'entrar en Shinosuke no ara, s'estudi, bon vespre.
1: No, s'acaba d'anar,
2: S'acaba de rompre tots els climats.
0: 4 minuts, que està imitant en Shin-chan. Va, però ara hi ha gent que s'acaba de connectar i no ho entén.
1: És com fa vergonya.
0: Ara.
1: A veure, puc fer els... nevada.
0: Ho veus? Però fa bé, no?
2: Espectacular.
0: Espectacular. Molt bé, és hora de classe i ho fem el professor Random, l'únic que té un timbre a canvi de classe, d'emergència, per a quan els alumnes li demanen que els expliqui ses integrals. Xavi Pou.
3: Hola a tothom.
0: Com esteu?
3: Molt bé, i vosaltres?
0: Sí, molt bé, tot marxa.
4: No és un poc vergonyós que faig aquestes coses a classe?
3: He de reconèixer, és vera que ho faig, però té un bon motiu, i el motiu és el següent. Vale, llàstima, s'ha acabat la classe, no us ho puc explicar. Hem de fer nota. Quina llàstima. Bueno, Lots, però ja ven que la pregunta clàssica, la pregunta tradicional, la pregunta que mai responeu per algun motiu, la pregunta que mai vos preparau, perquè heu après res avui?
4: Sí, que si estàs alegre, o sigui, si una persona està alegre, hi ha unes neurones mirall que fa que la resta també estiguin
3: alegres. Sí, per què se diu neurones mirall?
4: Perquè, clar, perquè és un reflex. No?
3: Sí? Bé, mitges, a mitges, un 5.
0: Vinga. Ja, però és que han renomenat l'aeroport de Son Sant Joan. Abans era aeroport de Palma de Mallorca, hi havia aquesta proposició, segona proposició conflictiva, i ara l'han canviada per un guió, és aeroport de Palma guió Mallorca.
3: Fantàstic.
0: Sí.
3: Molt bé. Jo... per tant, de és igual a guionat.
0: Exacte, no? Això és lògica.
3: Ara, quan diguin adenovirus, pots canviar per adenovirus.
0: Cachin, ja està. Boom.
3: Ja està, endavant, Nora, el teu.
1: Jo he après que puc fer segur d'en Shinosuke.
3: Per això ja ho sabia
1: no,
3: d'abans.
1: No, ho sabia. No. De fet, ho he provat avui i m'ha sortit.
3: A mi em pot tornar a adaptar, però...
1: No, que no els agrada que ho faci.
0: És que és un poc estrany, és a dir, veus na Nora que de cop i volta té sabut en Shin-chan.
3: Sí, a mi se m'ha fet estrany que ho feia en castellà. Potser ha estat el més estrany. Que, he tingut aquesta discussió de l'estrany que se fa comprovar els dibuixos que veies de petit amb altres idiomes. Una sensació molt estranya, la veritat. Com si visquessis en una realitat paral·lela. Avui venc en temes, avui venc en carn magre. Avui he rebut una nova carta d'un nou alumne que me demana el següent.
1: Bon dia, professor. Som Nayuk de Lloret i tenc 8 anys. Estic avorrida. Avorrida, però molt avorrida. Torna a fer calor i ja m'han dit que no puc sortir en les hores centrals del dia. I per als meus pares, les hores centrals del dia són de 9 del matí a 11 de la nit. I me'n vaig a dormir a les 10. A més, som a Sineu, on el més proper que tenim a la costa són els vaciors que deixen de baix els cotxos que tenen problemes d'aire condicionat. Què puc fer?
3: Estimada Lluc de Lloret, no te desanimis. S'hora de pensar que Lloret és el lloc del centre geogràfic de Mallorca també, no només Sineu, i com a tal està exactament igual de prop que totes les platges de Mallorca, que és no gens. En aquest cas, el millor que pot fer és usar la teva imaginació. El que pot fer és trobar que tens per casa per donar-li un nou bus per entretenir-te amb esposa de la imaginació. Però com caminant damunt de les espatlles de gegants hi ha gent que ha xerrat d'això molt abans que nosaltres. Com, per exemple, George William Curtis, que va dir...
5: La imaginació serveix per viatjar i costa manco.
3: I a més, no t'has de posar vacunes, que per mi és un plus molt gran. crec que per molta gent... molta gent té aquest punt a favor de la imaginació. Una altra frase que mereix la pena que recorden, que és de cara a Cuban Artista, que va dir...
5: Sense l'obscuritat no hi hauria els somnis.
3: I he de dir, estimada cara, perdona, però jo avui he fet tal siesta que ja t'he dit jo que sí que poden ser-hi sense obscuritat. M'he plantat en el sofà a les 3 de sora baixa.
0: Ara li està mirant la cara en Xavi Pou.
3: I com si posessin estura. Per això jo he decidit acompanyar-te i perquè vegis que és el que se va fer, estimada Lluc, he agafat coses que tenia per casa, que eren guions antics, i els he reconvertit en una nova secció.
0: És a dir, podrien ser desantics.
3: Els he desantiguitzat.
0: No, perquè guió igual a de...
3: Ah, clar.
0: Perdó.
3: No.
0: Perdoneu.
3: No, Xavi.
4: Si continuem per aquí, això
3: perdó.
4: No ho cobrem mai.
0: No, tens raó, perdó.
3: Xavi, pot ser que
0: no,
3: sigui...
0: No, deixa-ho fer.
3: La primera vegada que estàs atent a classe i és per aquesta absoluta xerrada,
0: sí.
3: Estic estranyament a favor. Avui, el que vos duc, per tant, és una nova versió de... De tape!
0: Molt bé.
3: No sé si vos ha semblat una excusa molt barata.
0: És una excusa molt barata.
4: Sí. Ho és completament.
3: Pues mira, una de dues. Sou les primeres persones adultes que protesten perquè se fa aquí estamari complet o estàu en contra de l'economia circular i jo crec que no voleu ser cap d'aquests dos tipus de persones. Sense paraules.
0: Sense paraules.
4: No, mos has deixat aquí.
0: Sense paraules.
4: Jo m'he assustat.
3: Sense paraules.
4: Tot és hora.
3: I començant recordant... Començant amb esdeveniments. Jo soy

0: Molt bé, men, primer Carmanyola.
1: Primer, diràs el que vulguis d'en Bertín Osborne, però ser l'anxera les canta sí, com ningú.
0: No, francament,
1: Això és informació, no és opinió. Bé, van enxerrar esdeveniments i mos van quedar un parell que mos van quedar per comentar, com per exemple, la National Hobo Convention, per si algú està necessitat d'esdeveniments, ara que han acabat pentures, grans esdeveniments de l'estiu, ja Cursa Movo, Mallorca Live, i pentura ja aquí encara cerca noves emocions o nous esdeveniments. I d'això se'n pot anar a Brit, Iowa, per fer la convenció dedicada a persones sense llar. O sigui, no estem xerrant de persones, de gent que viu en situació de sense llar, sinó que estem xerrant de gent cercavides, una figura que se va fer molt popular en el segle XIX, eh? Eren persones sense llar, en principi, perquè això sempre té una miqueta de còmetes, per tria pròpia. O sigui, els perseguien els policies i els maleants. Vull dir, s'hauria d'acabar de veure això una miqueta, val? Però era gent que no tenia problema en pujar un tren en marxa per cercar-se la vida allà on el dugués, val?
2: Bé, és un estil de vida.
1: És un estil de vida, sí. I en aquesta figura se li ha fet un festival sencer que se celebra del 1900.
3: Uau! Wow.
1: I alerta, que hi podeu anar encara, està planejat per els dies 13 a 16 d'agost.
0: Idò, jo per mi
1: si
0: no
1: agafau un avió, jo crec que hi arribau.
0: Sí.
1: Per mi és una gran desfilada de hobos, de cercavides, que se tria el rei i la reina hobo.
2: Com un ball d'institut.
1: Exacte, com un ball d'institut, però passejant pel carrer. Se fa estofat mulligan, que és un estofat amb el que pugui trobar, el que pugui replegar tothom. Això sí, bé, carn, patates i qualsevol ingredient que qualsevol persona pogués aportar en el campament. I fins i tot també una competició de barbes.
0: Una competició de barbes?
1: Que vos dic, d'aquí en els 13 en el 16 d'agost encara estàveu atents d'aconseguir alguna cosa. Guanyar no guanyareu.
0: No, tu per ventura sí, tens una barba que està bastant molt interessant.
2: Però és qui, o sigui, és la barba més llarga.
1: Sí, bé, o la barba més...
3: Més xula.
0: O més clar, polida.
1: Ventura ha de tenir un caràcter, la barba.
2: Exacte.
1: Ventura s'ha tractat d'això.
0: Sí.
1: Per mi, aquest festival és com el Burning Man, no sé si sabeu aquest, que se reuneixen al desert i fan una ciutat del nord, que semblen una mica tot, que han sortit que sense llar, però sense ser estètic ni sense poder fer tantes fotos.
3: Perdó, que anava a dir, el Burning Man és el festival allà on Íñigo Nieva li ha posat cuernos a la Tamara Falco.
0: Informació de servei.
1: No, alerta aquí. Això, en la National Hobo Convention, no ha passat.
0: No ha passat. Aquí, Íñigo...
3: Íñigo a la Tamara. I després se van casar.
0: Informació de servei addicional. Molt bé, Eminem.
1: Eminem deia, my name is... I precisament de l'on xerrarem, perquè hi ha un esdeveniment que m'ha sap greu, però que crec que ja no hi porto a anar. La gran batalla dels Josh va ser un esdeveniment creat per un jove, que s'ho nomia, a menys si ho endivinau.
0: Josh.
1: Molt bé, de 22 anys. Aquest senyor Bardit, en la pandèmia, va crear un grup de Facebook de persones que se deien com ell, Josh. Va començar a replegar tots els jocs que trobava per Facebook i els va ficar dins un grup i els va retar en una batalla. O sigui, ell va escriure en el missatge lluitam i qui guanyi se pot quedar amb el nom de Josh i la resta se l'ha de canviar. Teniu, des d'ara, un any per preparar-vos. Bona sort.
0: Home, si pos, els estatunidencs s'organitzen per Facebook, recordem que van estar a punt d'assaltar el Pentàgon pensant que ja hi havia l'Àrea 51, on s'aguardaven tots els estatunidencs.
2: Havia... Més corrent, amb les mans sí, sí, cap enrere, com si fossin Naruto.
1: Això m'ho tenia d'anar a dir jo, vull dir, ha estat l'imatge que mos ha quedat d'aquell esdeveniment.
2: Una cosa, però jo, com a Jordi, no... Jo
1: com a
2: Jordi...
0: George, no?
3: George, sí.
1: Clar, potser seria Georgi, m'hauria d'adaptar amb en Georgi Dant.
2: No, faré un grup ja pel meu propi nom. Jordi de Balears.
0: Però jo no sé si gent de Balears s'adonaria gaire.
2: Jordi de Balears, vos espero.
1: Tot és provar-ho.
0: Molt bé.
1: No sé, a mi només m'enfoquen el grup de WhatsApp per estafar-me. D'aquell que t'ho és molt fàcil aconseguir dos bes. No?
0: Vols guanyar 10.000 euros cada mes sense moure de casa teva?
1: Això mateix.
0: Xavi Pou, sí.
1: M'ho pot dir, no m'ha ficat un nom de variar-me, però és nom de Xavi Pou. Bé, si una cosa ha demostrat la humanitat és que està més que disposada a prendre-se seriosament una broma i aquest esdeveniment se va tornar viral. Gairebé 1.000 persones varen participar el dia que s'havien de pegar S'havien de pegar, però, amb fidels de surar a la platja.
0: Ah, entès.
1: No anaven amb bat de béisbol.
0: Però t'ho s'havien pres seriosament.
3: Però fa mal, també, si pegues fort.
1: Sí, depèn de com te pegui, i sobretot, si en el forat de dins hi dus una barra de ferro, no ho recoman, però
2: existeix la possibilitat. Deuen fer revisió.
0: S'havien pensat que no ho ha fet mai, en això.
1: No ho he fet mai.
0: A no ser que hi hagi qualque moment una batalla de Xavis.
1: Exacte, amb el la següent batalla de Xavis. No. Fideu, no violència, sí comicitat.
0: Val? Molt bé.
1: Qui va guanyar? I li van donar la victòria a un nin, que menys si endivinau com se de, nom. Josh.
0: No sé.
1: De 4 anys, que va ser declarat com l'autèntic Josh.
2: Bravo.
1: I els 1.000 Josh que hi havia allà varen aplaudir en Josh de 4 anyets, que el varen declarar com l'autèntic Josh.
0: Molt bé.
2: Espectacular.

0: aquesta, amb aquesta cançó hem de dir que ja la cosa comença malament. Física o química, ja no sé.
1: Però boníssima aquesta cançó.
0: La cançó sí, però el que diu...
2: I la sèrie també és molt bona.
3: I la sèrie també. I un grup que sigui Despistaos, doble premi. Amem, tu, perdona, Jordi, Neurones Mirall. Què m'ho vens a dir, Neurones Mirall? Anem a xerrar de ciència de veritat, perquè m'ho volen quedar històries de ciència real, investigacions que s'havien fet per comentar, que es feien en el DJ Nobel, que no
1: ah,
3: sé
1: sí,
3: vosaltres...
1: Ah, sí, me'n recordo aquest dia.
3: Que eren els premis de la ciència absurda, sí. Però que tot i així avançaven alguna cosa en el que era la investigació. No sé si vosaltres estàveu emocionats, perquè queden més i poc... perquè s'entreguin els premis d'enguany.
0: Ostres.
1: Sí.
3: El 3 de setembre, si no recordo malament. O sigui que tots enganxats, com si fossin els Oscars, no entenc per què avui no fa un esdeveniment per veure el DJ Nobel en directe. Bé, i hi ha un parell d'investigacions que han guanyat els premis DJ Nobel i que mereixen ser recordades són, com per exemple, una del 2024, que diu que les monedes tendeixen a caure del costat que se tiren.
1: Ah, sí?
3: Quan tu tires una moneda en l'aire, acostuma a caure tal com l'has tirada. És a dir, les possibilitats de que una moneda caigui d'un costat a l'altre són meitat i meitat. Però si se té en compte de quin costat se llança, la probabilitat augmenta. Atenció, perquè no arriben en 51%, però sí que està per damunt del 50%.
1: Increïble.
3: Investigació.
0: Fidel.
3: Els investigadors que varen comptar 350.757 llançaments de monedes. Això sí, en la pràctica d'uns 10.000 llançaments, que varen fer unes 10 hores, així varen reduir aquest viatge. Vull dir, perquè se creu que amb la pràctica feien que quedés més estable. Si has practicat abans, les tires millor i ja van quedant més iguals. Wow. Un altre exemple, que era l'estudi per donar consell a metges que fan colonoscòpies per evitar que el colon dels seus pacients exploti. Estudi del 2012.
0: Molt bé.
3: Què passa aquí? Això
0: sembla... important. O sigui...
2: Què passa? El metge que te fa la colonoscòpia no ha estudiat? O...
3: Sí, és un artificier que s'ha fet passar per metge, que això en Pantura pot passar qualque dia. Què passava? I deia, és una història, és un estudi per mi molt important. O sigui, què passava? Que amb els ingredients adequats, no diguem adequats, diguem inadequats, que eren oxigen, hidrogen i calor, en les proporcions exactes hi pot haver conseqüències inesperades de dins del colon d'una persona. Clar, jo crec que és un estudi molt important perquè a mi m'ha afegit una por per quan tingui 55 anys ja. Secret per evitar-ho? I doi, escolta, fer ben net el colon, que no hi hagi res... I així destaquen la importància de mantenir ben net per evitar que hi hagi algun tipus d'explosió. No diré la paraula en la qual ho feien net, però comença per D i acaba per A. Un altre estudi que es va fer, 2011, la teoria de la procrastinació estructurada, que també m'agrada molt. I aquest era un IG Nobel, atenció, de literatura, que també n'hi ha. Val? Jo no volia anar-me'n dels IG Nobel sense donar una cosa que pot ser útil per al dia a dia, que és la clau de l'èxit. Aquí John Perry, de la unitat de Stanford, va dir: persona a persona, amb grans èxits, treballa sempre en alguna cosa important, utilitzant-ho com una manera d'evitar alguna cosa que és encara més important. Sobretot, procrastinar.

0: 2014.
1: Molt bé, per tant, procrastinem.
2: Procrastinau per evitar altres coses.
1: Sí.
2: Que jo crec que la manera de triomfar sa vida, i ho deia també en John Perry, i si ho diu algú d'una universitat...
1: I si no, en John Perry...
3: Home, si hi ha un conyador d'un Ig Nobel davant...
2: Sí.
1: Si no,
2: de fet, en John Perry, que té... És una miqueta com un nom fals, no? És com si t'hi... Sí. En Pep Parera, saps? No sé, el primer que m'ha vingut en el cap. Xerrant de paraules, i m'imagino que vos degué agradar molt el concurs que vos vaig fer d'endevinar paraules que no tenien traducció en altres idiomes.
1: Sí?
2: Sí, no? Espera que sí, mira.
1: Sí, no?
2: M'acabes de quedar tranquil ara, que m'has dit que sí. Que
1: jo fa perquè m'aprovis, perquè faré que aquest curs el suspendré.
2: Sí, sí, sí, sí. Sí. No,
1: ah, i... Jo no vaig ser pilota.
2: I això, no, vas bé, vas bé.
1: Ah, sí? Ah, vas bé.
2: Vas bé per suspendre, perquè encara has de fer molt. Però, bueno, paraules que no tenen traducció, com per exemple trasmac, de suec, i ara vos posaré prova, perquè què creus que vol dir trasmac en suec? Jo vos dono quatre opcions, i m'heu de triar la que vols es creix, que és opció A, sa marca que deixa el teu cul després de seure anys a sa mateixa butaca, a sa butaca. Val? L'opció B és el moment de silenci incòmode quan tothom calla de cop. L'opció C és tenir el cul adolorit per seure damunt d'una cosa, o l'opció 4, que és el nom d'una cadira d'Ikea.
3: Jo diria que és clarament se sé.
2: Se sé. Tu creus que tenies cul adolorit per seure damunt d'alguna cosa, no?
3: Sí.
1: Jo diré la cadira d'Ikea.
2: La cadira d'Ikea. T'agrada?
0: Jo dic la segona.
2: Tu dius el moment de silenci incòmode quan tothom calla de cop,
0: sí,
2: no? Que és com dir que ha passat un àngel.
1: Exactament.
2: Sí, bueno, man, Nora, haguessis estat atent en el plantejament d'aquest concurs que deia que eren expressions que no tenien traducció en altres idiomes, i Pantura haguessis endevinat que bé no era, però sí que tenies cul adolorit per seure damunt d'alguna cosa.
1: Molt bé.
2: Clar, molt bé, Jordi.
3: Molt aquí ja s'ha pogut jugar en el tipus test. Clar. Si n'hi havia dues que feien referència en el cul.
2: Clar.
3: Sí. Tant, aquí ja 50-50.
0: Bona, sí, bona.
1: Jo que jugaves amb tras.
2: Entràs, Marc.
1: I inconscientment has generat aquestes paraules.
2: Clar, jo jugava amb això, entràs, Marc, amb deixar el cul sa marca, però no hi ha hagut manera. No ho he aconseguit enganar. I estic molt content per això. Com a mínim, en Jordi se n'endús punt, però a vosaltres vos duis un aplaudiment mental, perquè tampoc el faré físic. Una altra paraula.
1: Gràcies, Andrea, gràcies.
2: Crec que aquí hi ha favoritisme. Una altra de les paraules que tenim aquí és Schadenfreude, que és en alemany, escrit en el nostre idioma, que diu Schadenfreude, diria jo. Opcions que teniu per endevinar què és Schadenfreude, que és opció A, la gent que està jubilada, però diu tot el temps que no té temps per res. Opció B, el sentiment d'alegria en veure fracassats altres. Opció C, que és, literalment significa invertir-se una paraula per confondre algú amb un programa de ràdio. O opció D, que és fer es bé, però només en dijous.
1: La primera.
2: Tu dius la primera. Tu dius gent jubilada, però que diu no té temps per res.
1: Sí,
3: jo també ho crec.
2: Sí, no? És una cosa, a més, és una cosa que passa molt. Sí. Que passa molt. Tothom que se jubila diu, ai, és que no tinc temps per res ja. No, i visca per ells, vull dir, és molt important tenir una vida activa, no?
0: La segona.
2: Tu dius el sentiment d'alegria en veure fracassats altres.
0: Sí.
2: I d'ahir el podràs aplicar ara mateix perquè, Nora, has encertat!
0: Els dos anys d'Alemanya han servit per ara.
2: Han servit per dir, crec que... No per tenir una total seguretat d'aquesta paraula.
0: Exacte.
2: Bueno,
1: Jordi 1, Nora 1, Xavi 0.
3: Xavi compta, no?
2: I sí, no. Ho deixarem per ara, ho deixarem una estoneta, i si voleu us explico una història d'un animal que jo crec que heu de conèixer. Serà un after de pollo frito, serà un vermús
1: los domingos. Bé, no em puc esperar qualsevol cosa d'aquesta
2: subsecció. Te pots esperar qualsevol cosa, sí, perquè van xerrar d'animals que eren herois de la història, animals que mereixien ser recordats, i entre ells no van poder explicar la història, que jo crec que és molt necessari conèixer la història de Mike, el pollastre sense cap. Que Pantura és una història que du spoiler en el seu mateix títol. Vos duc enrere en els temps, a Colorado, l'any 1945. En Mike era un simpàtic pollastre, com qualsevol altre. És a dir, tenia el mateix número de potes que els altres i sobretot també el mateix número de caps que la resta. Just el dia que estava a punt de convertir-se en part del sopar del seu pagès, el pollastre Mike va rebre un cop de destral en el coll. Ai. I se va quedar sense cap. I aquí acabaria la història, si no fos perquè xerrant amb Mike, el pollastre sense cap, el nostre protagonista va sobreviure, i no durant poc. Va viure un any i 5 mesos més. O sigui, el cap de destral va deixar intacte gran part del seu cervell i la sang d'estall se la va col·locular ràpid, o sigui que tot com ho estimava, funcionant. En Mike no tenia cap, però no per això havia deixat de comportar-se com un pollastre. O sigui, era un pollastre que continuava actuant com un pollastre, intentava picar-se per fer-se net, així, ses plomes.
1: I no...
2: Tot i que no li anava gaire bé perquè no tenia cap.
1: I per quant de temps va durar així?
2: Quant de temps va durar així? Diria que fins i tot un any,
1: no,
2: eh? Te diré.
1: Mai.
2: O sigui, el duien, amb els temps, va arribar a posar-se fàcilment en espaldes, galliner, i l'amo el duia a mostres i el mostrava per 25 cèntims.
1: Ja,
2: i
1: segons ara te'n regales,
0: no pareix barato.
1: Sí, ara se n'està regalant.
2: Clar, eren 25, no? 25 cèntims del 1945. En aquest temps eren d'operats, eh?
3: Va aguantar un any.
1: Que no, no pot ser mai.
0: I 5 mesos. No, no. I 5 mesos.
1: Se'n regala, no pot ser mai.
2: He de dir que sí, un any i 5 mesos més va aguantar. Va arribar l'amo a guanyar 4.500 euros al mes. Jo diria, mes. Per favor, gent que tingueu animals, no cerqueu la manera de fer dobbers fàcils.
1: No,
2: i
1: no.
2: No et sabia, a més, estic segur que no vos sortiria bé. A més, 4.500 euros, ara ja no és tant.
1: Ara dirien que sí, ja.
2: Ara, exacte.
1: Ara dirien que no pot ser mai.
2: Ho veuria una persona en directe i diria, no, això sí, ja. Això sí, ja. Paraules, paraules, paraules. Escolta'm.
1: Paraules, paraules.
2: Paraules, paraules, paraules, paraules, paraules.
4: Les teves paraules per mi no sonen.
1: Molt bé, Xavi Pomos, dues cançons.
2: Grandíssima Núria Feliu, grandíssim d'amics. Que guapos quan ser d'amics de gent, les coses en format dance. Però hem de xerrar les paraules, més paraules als lots, perquè a banda que me'n vagi jo, vos vull posar a prova en dues paraules que mos queden, com per exemple, esclan de sirlandès. Que pot ser quatre coses. Pot ser, una, la quantitat de coses que se poden dur davall d'un braç. Dos, el primer vapor d'un kèiser, que encara no és tan calent com la resta que ve. L'opció tres, que la decoració de les cases d'exposició, com aquells llibres que són falsos, que en realitat no tenen res. O la gent que, en lloc de dir Saint Patrick, diu Sant Patrici. Això, els irlandesos ho tenen amb tassa i saia. Què trobo que...
3: La decoració.
2: Sí. Dos de la decoració. Nanora s'està pensant. Nanora fa...
1: No m'ho diguin res.
2: La primera.
0: La quantitat de coses que se posen davall d'un braç.
2: I
0: davall
2: una vegada més, Nanora, torna
1: bé
2: a guanyar.
1: Per tant, Nora guanya aquest gran concurs.
2: I aplica tot el Schadenfreude de cap a Valtros.
1: Exactament. Aquesta alegria de veure fracassar la resta.
2: Efectivament, així
1: Xavi
2: és.
1: Pou, moltes gràcies. Bon cap de setmana. Molt ben divendres qui ve.
2: Molt ben divendres qui ve.
1: Ben, i si anem aturada per la publicitat i res, tornant tot d'una.
5: IB3 Ràdio és diversitat. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
6: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Plana Internacional.

0: Atenció, perquè Portugal ha inaugurat el primer bosc terapèutic de la península Ibèrica.
1: La Mata Nacional de Busaco ha rebut aquesta certificació i ja forma part d'un grup molt reduït. Només n'hi ha 4 boscos terapèutics certificats al món. Els altres 3 es troben a Àustria i Alemanya.
2: Aquests espais estan pensats perquè passejar entre arbres ajudi a reduir l'estrès, l'ansietat i fins i tot millori la qualitat de son.
1: A Balears, de moment, no en tenim cap, però des de Xiu-Xiu volen proposar a part de les estacions.
3: Avui no se saben divertir sense queixes herbetes.
0: Més notícies. Ara anem fins a Costa Rica, on un home de 109 anys podria convertir-se en la persona viva més longeva del món.
1: Els experts revisen tota la documentació per certificar oficialment el rècord, tot i que el registre civil ja confirma que va néixer l'any 1907.
2: José Flores assegura que el secret de la longevitat és treballar molt, menjar sa i encomanar-se a Déu. Amb 109 anys, juga a cartes i mira la sèrie Bonanza.
1: Ha sobreviscut a 2 guerres mundials i una pandèmia. Ara només li falta l'enemic final. La burocràcia.
4: Jo diré que sigui un pagui enfadada.
0: Continuem a plana internacional amb una estrena molt esperada perquè aquesta setmana ha arribat als cinemes Spider-Man Brand New Day, la nova pel·lícula de l'home aranya protagonitzada per Tom Holland.
1: La història continua 4 anys després de No Way Home i presenta a Peter Parker, que és molt més adult i viu completament sol després que el món sencer oblidés la seva identitat.
2: La cinta ha triomfat entre la crítica i aspira a ser una de les pel·lícules amb més recaudació de tot l'any.
1: Per tant, si aquest dia vos ha semblat veure un Spider-Man pels carrers de Balears, tranquils, no estàveu en perill, només és un fan que van ets.
5: Tot això, la gent ha vist massa pel·lícules.
0: Molt bé, i ara arriba la notícia de notícies. Per tant, jo demano que posem una cançó, que és aquesta de, és una lata al treballar, Andrea. Si la tenim, efectivament, històrica. Molt bé, tancant plana internacional. Comentant una notícia que mos ha cridat especialment l'atenció. És una treballadora britànica... Ha estat notícia després de mantenir-se un any en el seu lloc de feina sense fer absolutament res.
1: Així és el cas de Leila Cathin, que després d'una reestructuració de l'empresa se va adonar que el seu lloc de feina era completament inútil. A partir d'aquí va voler comprovar quan tardaria l'empresa en adonar-se'n i la cosa se va allargar fins un any.
2: Segons Kazim, la seva rutina consistia a mantenir un full d'Excel obert per dissimular i dedicar la resta de temps a planificar un viatge de 10 mesos. Durant la jornada només dedicava 15 minuts a enviar correus i organitzar reunions per convèncer els seus superiors que complia amb les seves tasques.
0: Ah, oïda, què te pareix?
1: És que me pareix una notícia fantàstica.
2: Sí, fantàstica. Molt intel·ligent aquesta dona.
0: Bé, com que t'ho digui. És a dir, no. Jo més que intel·ligent diria poca vergonya.
2: Sí. No, això no se fa, això no se fa. I a més, que durant un any, organitzant un viatge de 10 mesos, la dona més lenta del món organitzant un viatge, per favor.
0: Ja podria estar més viatge, dient sobre
1: refresc. Però és vera que pot ser capacitat de fer feina no la té, però capacitat de no avorrir-se. Perquè nosaltres, jo, ara aquí és la feina, jo hem acabat el guió i mos falten aquests 40 minuts i jo m'estic avorrint.
2: Totalment.
1: Sí, una jornada de 8 hores cada dia, fora fer res. Aquesta dona és...
0: Però,
1: és...
0: Lo que fa més gràcia és que ella s'ho va prendre com a un repte. Clar, i va dir, amb quant de temps som capaç d'aguantar fora cobrar... Ai, fora sí. que me pleguin aquí, sí, que sí. No fa res.
1: Va treure sa carta d'experiment social per sí, tenir com a excusa per tenir com a excusa per no fer res durant un any també.
2: Però quin mal control, no?, que duien els seus superiors com clar, per deixar-lo ja... més d'un any fora fer res.
0: No ho sé, jo vull saber si després li van reclamar els dobbers, si hi ha qualque mecanisme legal com a empresa per reclamar els dobbers. Jo crec que no.
1: Jo entenc que no, clar, aquesta dona al final està contractada.
2: I si fitxava, vull dir, entrava i sortia, no?
0: Jo
2: no
0: sí,
2: sabem,
0: sí,
2: no sí. Sabrem.
1: Lo sorprenent és que, clar, en un any ningú, cap superior...
2: ningú s'adonés compte.
1: Digui, escolta, tal vegada aquesta dona no fa res. O sigui, diu que dedicava 15 minuts a la jornada a enviar correus i organitzar reunions i després se n'oblidava, vull dir, ningú va dir, escolta, això no...
0: Jo m'he dit, sabre on se'n va anar de viatge.
2: Ah, sí,
1: també,
2: 10 mesos.
1: Home, jo suposo que per tot el món.
0: Home, després que la despatxassin, perquè en qualque moment va arribar... I escolta, tu què fas aquí durant tot el dia? Però bé, un viatge que com a mínim hauria d'estar ben organitzat.
1: Home, jo crec que ho tenim, on dina, quin bus agafa, ho té tot, 10 mesos.
0: Tot,
1: però,
0: ho coneix perfecte. Ho coneix perfecte. Després també una altra notícia que hem comentat és el tema de la pel·lícula de Spider-Man, saben que en Jordi n'es fan.
1: Bé, fan de l'Spider-Man, no? De les pel·lícules.
0: Bé, sí. Home, sé no, que no sí, vendràs aquí de feina com que t'hi vestit.
1: Hi he d'anar, però encara me falta anar a veure l'Odissea. Vull dir que tenim pendents cosetes.
0: Nora?
2: Jo no m'agrada en Spider-Man, me sap greu. No l'aniré a veure. Estic més pendent de les rodes de premsa i de lo que d'una Zendaya ha posat que de la pel·lícula.
0: Molt bé.
1: Zendaya mou el món, eh?
2: Mou gent, eh?
0: Després també és Bosch, aquest terapèutic de la península Ibèrica.
1: Sí, crees atenció que són certificats, vull dir.
2: Ah, no, sí, està molt
1: bé. Una persona, un expert que ha anat allà i ha dit, això és terapèutic.
2: Un expert.
0: Però què vol dir que un Bosch sigui terapèutic?
1: Home, jo entenc que qualsevol Bosch és terapèutic. Ara no entenc per què aquests especialment.
2: No, però bé, perquè no deu tenir contaminació lumínica, deu estar en fora dels nuclis urbans.
1: Bé, ves a l'Amazones i veuràs com...
0: Tot ple de ser...
1: Terapèutic, ja veuràs.
0: Clar. Exacte, intenta sobreviure a un bosc així. Però bé, en Jordi, molt de seny, ha proposat les parts de les estacions.
1: Home, jo crec que no trob millor
0: home,
1: lloc.
0: Home, pot jugar a ping-pong.
1: Excèntric.
0: Exacte.
2: Pots fer classes de ball, també.
0: Exacte, que fan classes de ball en part de les estacions.
1: Pots fer TikToks, sí. Que també en fan molt.
0: Qual que li podríem anar a fer un reportatge a les classes de ball que facin allà?
2: Se fa una que hi ha en les parts de les estacions, no?
0: Bé. Sí, però vull dir, ja fan classes de K-pop, ballen.
2: Que sí, fa també. Moltes coses. No,
1: terapèutic.
0: Exacte, que a tu t'agradava, no? K-pop. Oh, no,
2: pots anar a fer skate.
0: No. Skate, pots fer moltíssimes... Pots jugar a ping-pong, pots fer moltíssimes de coses, en qualsevol cas. He dit boscos terapèutics, Spider-Man, aquesta dona que no ha anat a fer feina en un any, jo no don crèdit a tot això que veiem. Jordi, moltes gràcies per aquesta plana internacional.
1: Res. Ha estat un plaer.
0: Molt bé, nosaltres fem una altra aturada i tot d'una tornem amb les nostres entrevistes del cap de setmana.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no zondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale, play.
2: Raúl Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Actual de les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raúl Valls.

0: I d'ací, com cada darrer dia de la nostra setmana feim venir qualcú per saber què farà aquests dos dies o tres dies. Realment, el que faim és anar a la recerca de xiu-xius de la vida de la gent. I la nostra protagonista de la setmana és l'inconfusible cara i veu d'Ivetres Ràdio i Televisió, Maria Pons. Bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Com estàs?
1: Estic molt motivada amb el cap de setmana, amb aquesta cançó que posau.
0: Clar.
1: O sigui, aquesta discoteca aquí en directe, m'encanta.
0: Molt bé. Clar, t'hem presentat com a Maria Pons, però també podríem haver-te presentat com a la motomami d'Ivetres.
1: Ah, mira, m'encanta.
0: Passa perquè t'ho dic.
1: Evidentment.
2: A de Alien. No. C de Coqueta. La E de Emperatriz. La H de Honduras. 150. M de Motomami. La O de Olivia.
0: Nen, què és això? És que t'ho vas fer famosa per aquest moment. És que va,
1: sí.
0: Va passar.
1: Sí, sí, m'hauria... Ara pensava d'actualitzar amb el 19, però no... De moment, amb Lux, no he pogut anar a la ruta de la suerte a dir abecedaris, però bàsicament va ser això. Vaig anar a concursar i vaig dir les paraules... O sigui, l'abecedari d'Anna Rosalia amb les paraules que deia en el panel.
0: I se va fer viral.
3: Mira, va funcionar, Aida, l'estratègia.
1: He de dir que Anna Rosalia ho va compartir, però jo en aquell moment no tenia Instagram. Per tant, la connexió se va perdre.
0: No. Justament. Però en tu podries ser ara cap de premsa d'Anna Rosalia.
1: T'imagines?
0: T'agradaria?
1: Jo crec que serien superamigues.
0: Sí, segurament.
1: Sí. Ho duríem beníssim.
3: Vinga, idò. Anem per parts. Anem per feina.
0: Endavant.
3: Vinga, què faràs aquest cap de setmana? Què farà Anna Maria Pons?
1: I de ja podria dir que el cap de setmana el vaig començar ahir, perquè, com a juernes, no?, que ara també s'usa molt...
0: Dijondres,
1: això.
0: Diuen.
1: Dijondres, gràcies, perquè no sabia en català com dir-ho. Que vaig anant a Bany el Bufar Jazz, que són uns cicles de jazz que fan a Bany el Bufar, que és ideal. Bany el Bufar, per descanonja, veu la posta de sol, una bona música, era homenatge a Miles Davis, per tant, un 10. I...
0: T'agrada el jazz?
1: M'encanta el jazz.
0: Ah, mira, no ho sabia.
1: No m'apega.
0: Una cosa... Sí, sí, sí.
1: D'en Rosalia en el jazz hi ha un
0: no,
1: bot.
0: No, pot ser, ets eclèctica. No, està bé.
1: I que més, dissabte platja amb amigues i diumenge més platja amb família i llavors Atlàntida Film Fest.
0: Exacte, aquí és el bessó. És a dir, però no vas a Atlàntida com a qualsevol altra persona. Vas a fer una feina per Balears.
1: Vaig a fer una feina que no sabem quan sortirà.
0: Per què?
1: Però, clar, no sé si heu estat mai a una catifa vermella, que en aquest cas no és vermella, perquè és blava.
0: En Jordi sí.
3: No. Jo vaig anar a una catifa blava, també, en directe.
1: A on?
3: A l'estrena de Mallorca Confidencial, era.
1: I què tal te varen tractar?
3: Bé, va anar bé.
0: Sí.
3: Sí, normal. No va ser una passada, la veritat, però va estar bé. Va estar bé.
1: Clar, és que en aquest context, tu vas allà amb el teu micròfon com 30 persones més i estàs com un poc com els lleons intentant que la gent te faci cas de «Ai, una pregunta, una pregunta!» I mai saps si la gent realment t'atendrà o no. I a més, venen persones difícils diumenge com en Javier Bardem, que ha dit que no farà declaracions, però jo hi aniré.
0: Molt bé. Molt si tu per Ivetres li pobràs el micro davant a Javier Bardem.
1: Jo ho intentaré.
0: Tant, faràs de reportera a peu de catifa.
1: Així és.
0: Molt bé. Sí? És a dir, Javier Bardem, tu li vols... Ja t'hem pensat la pregunta?
1: No. És que no. Jo com a part nerviosa, si ho penso abans, és com un pal·lo que me surt. I l'any passat vaig poder xerrar amb Rosi de Palma, que li vaig dir, te puc demanar en mallorquí? I m'ha dit, sí.
4: I te va contestar en mallorquí?
1: M'ha contestat en castellà.
4: Ah, bueno.
1: Però no sé si qualque paraula en mallorquí, però vaja, ell ens ho seu mini ventilador davant sa cara, perquè feia molta calor, i no sé ni què li vaig demanar, que tal per Mallorca, també a vegades, pues, pinga, te diuen, demana això, demana lo altre, segons lo que interessi, si gent que està fent sa retransmissió.
0: És com el auricular que teniu, a sa hora, perquè vos diuen des d'allà, de sa realització.
1: Sí, ara entres, o ara calles, o ara... Clar, és com a ses ordres.
0: Molt bé, per tant, diumenge, retransmissió, reportera de l'Atlàntida, la catifa blava de l'Atlàntida. Quines figures tenim? Javier Bardem, qui més tenim?
1: Na Victoria Luengo, en Sorogoyen, que tot això aglutina la mateixa pel·lícula que és El ser querido si no vaig errado, sí. Aquesta darrera que treu aquest home. I qui més? Sempre un clàssic és la reina, Letizia, no sa Mèrita. Que sempre és com a quin outfit durà aquesta dona. Amb ella no xerram, en principi. I no sé qui més, perquè encara no mos han confirmat persones. Però bé, ho veurem.
4: I en sa reina no xerrau perquè no vos deixen o perquè ella passa de llarg?
1: Jo crec que... Saps qui m'ha passat de llarg l'any passat? Que vaig dir, bueno, no em portes a tan estúpid. Perquè li vaig xerrar, me va mirant els ulls i no me va contestar.
0: Ah, sí?
4: Qui?
0: Ho diràs?
1: En Zetangana.
0: En Zetangana!
1: M'han dit, no provis, perquè no xerro. I vaig dir, Anton, perquè allà en el món del cine és Anton, no Zetangana. I vaig dir, una preguntita per a la televisió de les Isles Balears. I m'ho va mirar, amb aquella camí que duia, que era molt guapa, se va girar i va seguir el seu camí.
0: Però una mirada de despreci o una mirada d'indiferència, perquè són diferents les mirades.
1: Clar, que home, despreci.
0: Amb aquells ulls que té, per ventura te pot... Home, de què era? D'indiferència? No, no me'n pipis, escolta.
1: D'indiferència, sí. Perquè, clar, si t'hi diuen que no, però al manco t'arriben, ja. No fas ni que va dir boca, basta que moguis el cap, un no. Però,
4: no, me sap greu, tal, no. Directament va passar de llarg.
1: Sí, però tornant a lo de la reina, crec que és perquè ella arriba més tard, a la darrera, i també ha com a molt de bombo. I,
4: clar.
1: I bé, realment, crec que és interès dels festivals, les persones implicades
4: totalment
1: dins del món del cinema, no ho sé.
0: Ara, Ana Maria Pons, bueno, l'hem vista a IB3 Televisió fa molts anys, i ara fa poc te sentim a Tèntol.
1: Mm-hmm.
0: Què tal, com està anant aquesta experiència a Tèntol? Tèntol aire. Home, és una Tèntol aire. Home, tothom que passa per Tèntol és Tèntol aire. Jo també tinc aquest títol del Tèntol aire.
1: Està... Ah, sí, eh?
0: Sí,
1: vos podeu dir així, no m'havien informat.
0: No sé qui ho va dir un dia, m'ha fet molta gràcia.
1: Tèntolers és com a mal de dir, no? Així com anglicisme.
0: Tèntoler, Tèntol aire millor. Tèntolin, també.
1: Tèntolin,
0: sí,
1: m'agrada més Tèntolin.
0: Sí, és com a més carinyós. Però bé, com te sents com a Tèntol aire? Com estàs vivint l'experiència?
1: Molt bé, perquè clar, han de tenir present que IB3 Ràdio s'està molt fresquet, que estan en estiu, això és una meravella. I després també, evidentment, tractant temes de cultura i de societat que jo m'interessa molt i que feim quatre riades, que també és important.
0: Molt bé, Maria. Per tant, cap de setmana el tenim fet, xec, també hem xerrat de la teva vida professional. I tu què fas per desconnectar en el teu dia a dia? I com t'agrada passar cap de setmana?
1: Ara pensàvem, anava a xerrar de la teva vida personal.
0: Home, també. Xiu.
1: I dic, a veure, començam a treure aquí els safarejos, els cuores...
0: Vols? Jo t'ho puc proposar. Maria Pons, si vols proposar safarejo, xiu-xiu, és el teu problema.
4: I és
0: el teu programa, perdoneu.
4: Per fer-ho.
0: Per tant, Nora, endavant, pot començar l'entrevista real.
1: A veure, ja veuré si te faré de Zetangana o no, però tu pots demanar, mem.
4: Ai, no, ja no m'ho poso en aquesta posició.
3: Ara se treu de la butxaca una llista de preguntes.
1: Un pergamí allà, vinga, estàs en llençol.
0: A quin moment de la vida estàs?
1: Si te dic que vaig fer 30 anys fa 3 mesos, te diu qualque cosa?
0: No.
1: Tu de quin any ets?
0: Del 97.
1: Ai, de tu també, l'any que ve.
0: Sí.
1: Perquè aquesta joveneta d'aquí ja no ho vull ni demanar, quant d'any tenen.
4: 22 i 23.
3: Sí,
1: és que clar, són insultantment joves, per tant.
0: Maria, tu tens 30 anys, te'n pots
3: reparar un drama.
0: 8 i 7 anys.
1: Però és que la vida canvia molt dels principis dels 20 en els finals.
0: Què t'ha canviat?
1: O fora, perquè jo ja estic fora dels 20. A vegades me sento una... Ara me diràs la paraula tu correcta en català, que veig que estàs molt posat. Viejoven.
4: Viejoven.
0: Com ho diria? Com ho podríem dir? Per nostrar-ho.
3: Una pedrova.
1: Pedrova?
0: Pedrova, padrina jove.
4: Però padrina jove és una altra cosa. És una altra cosa, padrina jove.
3: I pedrova és una altra.
0: Bé, lingüistes de Balears...
3: Em sap greu, sí. Ha mort un lingüista ara mateix.
0: No, està bé.
1: A mi m'agrada. M'encanta aquest invent.
0: Viejoven també és una invenció.
4: Sí, totalment.
0: Però bé, tens 30 anys, i la gent que tingui per ventura una mica més de senti...
1: Cada sant que aguanti el seu siri, o sigui, jo crec que també cada persona és un món, no? Però és veritat que a vegades sortir fa peresa, clar, ja tens unes responsabilitats, de que tens una casa, ella diu, i no ho sap.
4: Tens una casa, jo soc molt empàtica, jo ho entenc i ho comprenc.
1: Ja d'aquí 7 anys, 8, perdona, has dit 22.
4: Sí, bueno, quan me pugui independitzar, no sé quan serà, però...
1: M'ho explicaràs.
4: Crec que 8 anys és algo molt... No sé, estàs molt... Com és la paraula?
3: Avui va de paraules.
4: No me surt. No me surt.
1: Em dedico 8 anys a la teva vida, és gairebé la meitat de la teva vida. Per tant, fent matemàtiques,
4: sí.
1: En 8 anys te poden passar tantes coses.
4: Sí, de fet, sí.
1: Però
0: sí,
1: bé,
0: canvia molt.
1: Bones, tampoc no sabem.
0: Bones, o no?
1: O no, clar. Sí. Una bolla de vidre i pogués veure el futur, evidentment no estaria aquí. Estaria forrant-me con Esperança Gràcia.
0: Exactament. Bueno, en qualsevol cas, en un moment de sa vida excepcional, per lo que entenem entre línies, has fet els 30, això t'ha revolucionat una mica, però bueno, has entrat de vell ple a sa ràdio,
1: sí.
0: Vas fent i desfent, entre altres coses continues fent cameos a la televisió. A l'Atlàntida te sentirem i te veurem diumenge. I posaràs el micro en Javier Bardem. Per tant, dilluns jo fris de segurament com ha anat això.
1: Home, no sé si li podré posar, intentaré posar-li.
0: Uh-huh.
1: I sobretot tenc un vestit triadíssim per aquest diumenge, perquè clar, allà tothom va superelegant i tal. i no han de ser manco.
4: I que, sí, que te posaràs o no ho vols revelar fins diumenge?
1: Un vestit amb manques com entre lila i gris, que és una tela que pareix com de seda brillant i que té una escota darrere així com bastant original. Que les sabates no les tenc clares, que això és un poc un drama.
4: Còmodes, còmodes.
1: Sí,
4: que perquè si has d'estar de peu...
1: Sí.
4: Si no...
1: M'hauré de pintar les ungles, que això m'he de recordar, i ja està. Depilada i vaig, ja està.
0: Això és contingut de qualitat de Ràdio Pública de Balears.
4: Periodisme, periodisme real.
0: Molt bé. I de... Què te feien? Te farem el test del cap de setmana. Estàs preparada?
1: Ah, tenim un test.
0: Home, tenim el test.
1: El test, d'acord.
0: El test del cap de setmana.
1: Vinga, idò.
0: Endavant.
3: I en aquesta secció sempre demanam quin creus que serà el vostre moment top i el moment flop del cap de setmana, és a dir, millor, pitjor moment. Pot començar per millor.
1: És millor? Ai, demà ha vengut primer el pitjor.
3: Mira, pots començar per pitjor, com tu prefereixis, tu és la convidada.
1: El meu moment flop d'aquesta setmana serà quan digui Javier i passi de llarg en el Javier Bardem.
0: Però va, ja, no me penses la pregunta que li formularàs. És a dir, tu no pots anar allà fora saber
1: però
0: què
1: tu demanes. Per què has de canviar el meu modus operandi de feina?
0: No, perquè vull bueno,
1: tu quina pregunta li faries?
0: Jo no ho sé.
1: Anem a començar per aquí.
0: Clar, molt, en Javier Bardem. Te va agradar el Mundial. Va,
4: Vaya pregunta.
1: Jo, heterobàsica, no. No som.
0: No, és broma, és broma. No ho sé, que fa Mallorca quan ve Mallorca.
1: Podem, no sabem si ve tant a Mallorca, clar. És que aquí...
0: Ha vengut qualque vegada, però tu ets la primera.
3: Tots venen a Mallorca.
1: Tu què li demanaries?
3: No ho sé.
0: Quin periodista? Quina guarda de periodista.
4: No, però no, pensar, fet, si no tens ha fet cap pel·lícula ara.
3: Clar, és el querido.
4: I jo li demanaria que tal la pel·lícula o coses sí, així. Però si ha vengut a un festival de cinema no li demanaràs...
0: Però que no haurà xerrat molt d'això, també.
3: Clar, ja li ha demanat tothom, és la Ràdio Pública de Balears.
1: Com a intentar demanar algo original, que deu estar fins als nassos.
3: Intenta que xerri en mallorquí.
4: Ah, mira, convida-lo a Tentol.
1: Home, això
3: i te
1: ja...
3: Diu, pregunta per en Bardem.
0: Ahora que lo dices, me gustaría venir a Tento.
1: Soy fan.
0: Soy fan de Tento.
1: De cop i volta, ell és fan meu, saps?
4: L'escucho no, mucho.
0: Seria increïble.
1: No, però és vera que dir-li qualque cosa en mallorquí, que sàpigues que aquí, no sé...
4: Sí.
1: Deim Pedro...
4: Pedrova.
1: Pedrova? Era així, ja no me'n recordo.
3: Pedrova, Pedrova. He pensat que Jodrina tal vegada seria
0: Jodrina, m'encanta,
1: no,
0: Jordi.
1: Aquesta.
3: Jodrina fantàstic, crec que seria tal vegada millor.
1: Jodrina.
0: En Lluc l'any passat va anar a la catifa, quan fa feina xiu-xiu, va anar a la catifa de l'Atlàntida, no, fa dos anys, a la catifa vermella de l'Atlàntida, i va poder entrevistar-li a posar el micròfon davant en Michael Douglas.
1: Ahà.
0: I li va dir, hey, Michael.
1: I li va dir, bon dia.

0: No passen. Manifestam, idò. Encendrem un ciri, també, exacte, tot el que faci falta.
1: Podem fer un exercici de manifestació aquí, per favor, que passi, que se faci una foto
0: amb Javier Bardem. Si porta por a ser mans així
1: a la taula. Sí, home, pega copet damunt la taula, perquè així, com de cop, mos encomanam el Sant de Bardem.
2: Si vols, després t'ensenya exercicis de manifestació, que jo sóc un pop bruixa i n'he fet un per ahir, sí.
3: Haurem de dur així un qualque dia exercicis de manifestació.
0: Sí, clar, si ets un pop bruixa, has congelat mai a ningú?
2: No.
1: Congelar mai a ningú.
2: Però com congelar?
1: La Mariah Carey se congela cada any abans de...
0: I en Walt Disney també se va congelar abans de morir, no? Ja. No és això.
2: Però què vols dir?
0: Ah, que no ho sabeu. No. Ara la bruixa seré jo.
2: No,
0: és a dir, tu agafes un paper i poses el nom de la persona que vols que deixi de molestar. Això no vol dir que li passi res dolent a la vida, ni res, simplement que desaparegui de la teva vida i que cadascú tan panxo. Ho plegues, ho fiques dins el congelador i màgicament aquesta persona te deixa fer.
2: Vale, sí, aquesta l'havia sentida, però el paperet el deixes allà per sempre o el pots treure?
0: No, perquè si el descongeles torna.
2: Ah, claro.
0: I després, si pixes de dins, me pareix que era, ja és com que li passen coses dolentes.
2: Dins el congelador.
0: Dins el potet, de bon fiquis el paper.
2: Vale.
0: Home, és que si has de pixar dins el congelador,
2: però aquí no he tenit pixo un congelat. Ui,
0: això ja no m'havia
1: passat. Jo crec que, no ho sé, sí. Jo crec que demanaré...
3: No, estic donant unes idees més estranyes per ser gent, el cap de setmana.
1: Que posem un poc de pel·lícula de por.
2: Jo n'he fet un...
1: Ah, sí?
2: Sí,
1: però que no ho havies donat aquest contingut abans, així xiu-xiu?
0: He de venir jo a treure-ho.
2: Mai havia sortit el tema, però jo una vegada el que vaig fer va ser escriure el nom d'una persona...
0: Inicials?
2: Crec que era... No, una persona... I l'havies de doblegar, no? I a més ho havies d'escriure amb boli vermell. I després ficar-ho davall d'escoixir els cinc paperets amb el nom i dormir damunt dels paperets. I així aconsegueixes que aquesta persona s'interessi per tu.
0: Que s'enamori de tu.
2: No va funcionar.
0: Però tu no saps que a la dins ja diuen que no pots fer que les persones tornin a sa vida ni que s'enamorin de tu?
2: No era que s'enamorés, era que me fes cas, però va passar tot el contrari.
1: Ai. Bé, tu també controles totes aquestes qüestions?
0: Ara pareix que sí, però...
1: Mira, perquè un dia no... Jo proposo un dia fer una taula redona... Exacte. Mos ho exposau.
2: Sí. A mi m'ho pareix, perquè tenen coses que m'han funcionat, o sigui, que podem fer.
0: M'encanta.
1: I un dia farem una taula redona, per la setmana que ve, o l'altra, però aquest estiu, i mos expliqueu totes aquestes coses.
0: Sí. Han quedat estorats, aquests homes.
3: Sí, després d'aquest moment de bruixeria...
1: Ja poso un pot de pena, ara seré super simpàtic en totes dues sempre.
0: Alerta que te congelaré,
1: vinga.
3: Continuem amb les preguntes. La següent és, quantes hores calcules que dormiràs el cap de setmana?
0: Espero que 8 cada dia, el manco, perquè jo necessito dormir 8 hores com un bebè.
3: Està molt bé.
0: 8 per 3? Quantes 8 per 3?
2: 24.
3: 24, clar.
0: Perfecte. Idò, seguim esperant, bingo. 24 hores.
3: I finalment, demanam un missatge per qui mos escolti a la redifusió de dilluns, a les 6:50, i estigui anant segurament a fer feina en aquestes hores. Missatge per alegrar la setmana.
0: Ah, anava a dir...
1: Per enfonsar-la, com tu pots, anar-te per què, el que tu vulguis.
0: Res, que ànims, que... És que és molt difícil animar una persona d'ells des de
1: moment. No, va, tot hem d'animar, això és la nostra feina, va. Força, energia.
0: Maria Pons. A mi qui m'anima? A mi qui
1: m'anima? No, jo t'animaré, va, Maria Pons, anima'ls. Són els nostres oients.
3: T'animaràs a tu mateixa els dilluns a les 6:50.
2: Exercicis de manifestació, de manifesta que avui serà un gran dia... Tu pots, ets el millor o la millor.
1: No, gravaré això i m'ho pobraré de despertador cada dia. Manifesta, serà un gran dia. No, va, Maria, l'has de fer tu.
0: Uf, que difícil, però això m'ho diràs i m'ho prepar.
1: Basta diguis, va, molta força.
0: Força, Barça, amunt, vinga. No ho sé. Idò, mira, de la feina surtes profit, endavant.
1: Molt bé. Gràcies. Maria Pons, animadora de setmanes, amb bon dilluns. Hem arribat ara així, en el xiu-xiu, número 442. Bon cap de setmana. Nora Oliver, moltíssimes gràcies. Jordi, moltíssimes gràcies.
3: Tornem dilluns.
1: Tornem dilluns. Maria Pons, ens sentim d'aquí poc, perquè tornareu, tu i Nora, a fer-nos una classe de...
2: Manifestació.
0: I bruixeria.
1: Important. Molt bé, bon cap de setmana i mos sentim dilluns. Que vagi bé.
4: El dilluns anar a fer feina, el dimarts per descansar, el dimecres anar al cine i el dilluns a festejar. El divendres a fer comptes, el dissabte a cobrar i el diumenge que faria no me'n deixen començar.
5: IB3 Ràdio.
4: IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Centenars de persones s'han concentrat a Palma com a mostra de suport i solidaritat amb Palestina. La iniciativa ciutadana Marxes de Mallorca ha organitzat una cadena humana davant la seu per denunciar els atacs que encara diuen tenen lloc a Gaza, tot i l'alto al foc i el deteriorament de la situació humanitària. Prèviament s'ha llegit un manifest en què també s'han expressat la seva preocupació pels atacs israelians a Cisjordània. Maria Duran és portaveu de l'entitat.
2: El genocidi no s'ha aturat. El pla de pau per Gaza ha estat un fracàs molt gros per gazetis i ser gazetis, perquè des de que s'ha firmat fins ara han seguit les bombes i hi ha 1.100 persones assassinades.
1: I els socorristes denuncien la manca de voluntat de l'Ajuntament per corregir les deficiències del servei de platges. El col·lectiu assegura que la reunió mantinguda amb responsables municipals ha acabat sense acords. Ariel Gauna és secretari general de la Unió de Socorristes de Calvià.
3: Estamos reclamando la extensión del servicio de socorrismo Calvià. Esto ya es una necesidad. Los últimos ahogamientos se han dado en playas no vigiladas o fuera del horario de cobertura. Además, estamos reclamando mejoras en nuestras instalaciones y en los puestos de vigilancia.
1: Mentrestant, la comunitat marroquina de les Balears segueix amb preocupació la crisi migratòria a Ceuta. Saben que des de fa algunes setmanes una sentència del Tribunal Suprem prohibia les devolucions immediates dels migrants que hi arriben nedant, però asseguren que hi ha més causes que poden haver provocat l'allau a la frontera. Mustafa Bularrak és el president de l'associació Al Magreb.
4: No sé si todo el mundo está al tanto de la sentencia del Tribunal Supremo. Son huecos jurídicos que están ahí, pero yo creo que esto se tienen que corregir.
1: Neix a Menorca una nova entitat per protegir els animals assilvestrats. La Fundació del Rescat de Silvestrats, que s'ha presentat aquest vespre a Maó, reclama alternatives a les batudes de caça de cabres, paons reials i altres espècies no autòctones que s'han estès per l'illa. Betty de Cruz és la presidenta de l'associació.
5: Les mascotes se cuidan por las protectoras. Bien. Los silvestres se cuidan gob. Y no hay nadie para los que caen en el medio. Los que están echados en el campo hace 100 años y luego reproducen, hace daño a las cosechas de los países y nadie le cuida. Entonces necesitamos esto.
1: I parlem ara d'una altra entitat animalista. Sàtia Animal denuncia dificultats per a manifestar-se a la plaça de Toros de Palma. En un comunicat asseguren que la manca d'espai a la protesta d'ahir va limitar la capacitat de reunió i va dificultar l'acció reivindicativa. Per tal de continuar visibilitzant el rebuig a la tauromàquia, han convocat una nova protesta dijous vinent. Compte enrere per la 52a edició d'Esguei a Lluc a Peu. Prop de 60 voluntaris de Protecció Civil reforçaran el dispositiu de seguretat la nit de dissabte a diumenge quan es fa la marxa. Per a participar-hi amb seguretat, recomanen aplicar-se crema hidratant o vaselina als peus una o dues hores abans de començar per prevenir rascades, fer estiraments previs i utilitzar calçat i roba adequada. Atenció també a les altes temperatures del cap de setmana. L'AEMET manté actiu l'avís groc per calor demà a l'interior de Mallorca i diumenge també al nord i nord-est de l'illa. Els termòmetres podran arribar fins als 38 graus durant les hores centrals del dia. I amb aquest apunt hem arribat a les 10:04. Fins aquí l'actualitat de la jornada. Bon cap de setmana.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts a l'estiu, tota cuca viu, diu el refrany, o tot lo món viu, que significa el mateix, però dit d'una altra manera. A l'estiu, malgrat la calor i la gentada, solen fer més bona cara. Els dies són llargs, els vespres agradables per sortir a passejar, els estudiants no tenen classe, l'activitat judicial s'atura, la parlamentària també, a moltes empreses es fa jornada intensiva i molts de negocis posen el cartell de tornant d'aquí a 15 dies. El ritme és un altre. Nosaltres a l'agost, en aquest programa entre avui i demà, no aturarem, però canviarem el ritme del programa mentre anem preparant la temporada que ve.

Cançó dels Pets en versió de Love of Lesbian, tota una oda al mes d'agost, al seu ritme, a les migdiades, a les trobades, a no mirar el rellotge. En aquest darrer programa de juliol, entre avui i demà, ens prepararem per al mes d'agost. Ens mirarem el cor, farem un viatge per carretera, observarem els flamencs, menjarem un bon plat de musclos, ens alliberarem de les càrregues musculars, ens prepararem per plorar les llàgrimes de Sant Llorenç i emetrem el capítol 18 i darrer de La xarxa de vidre, la radionovel·la d'entre avui i demà. Mà.

0: Ai, les làgrimes negres del cigala amb Bebo Valdés al piano. El cor a l'estiu batega d'una altra manera. Qui fou feina en alguna activitat relacionada amb el turisme segurament el tindreu bategant a un ritme intens. Si sou de vacances, el notareu un manco accelerat. O qui sap si s'accelera en trobar-se amb algú un vespre d'agost. Cadascú que escrigui la seva història, però tots cuidem-nos el cor. El doctor Andrés Glenifaji és metge especialista en cardiologia de Juaneda Hospitales.
1: A un cardiòleg com el doctor Glenny, si li dic cor, què li ve lo primer de tot en el cap?
2: Posiblemente lo primero que uno le viene es vida, ¿no? La sensación del sonido del latido del corazón o la sensación del pip, pip, un monitor de estos electros que vemos en una película, o sea, creo que lo primero que nos viene sin duda es la sensación de algo vivo.

0: Heu pensat mai en escriure un llibre? És un projecte que teniu al cap? Pot ser? Heu començat a escriure? Ho heu deixat? Ho heu aconseguit? Quina és la motivació per escriure un llibre? En Joan Orfila Ferrer va escriure Carretera de dos sentits.
1: Bé, sí, això va començar fa molt d'anys. Va començar aproximadament el 2006 amb un projecte per fer una narració que al final va tenir unes, tal vegada, 30-40 pàgines, una narració que jo tenia clara dins del meu cap i, bueno, va quedar molt bé i després va quedar guardada dins un calaix. Fins que després, el 2020, durant la pandèmia, vaig decidir recuperar i transformar en una novel·la. Perquè jo veia que tenia prou consistència, prou solidesa, i la vaig decidir fer una novel·la llarga. La diferència va ser pues, tota aquesta feina d'escriptura i reescriptura fins que t'acabes de alguna manera convencent de que allò és el que tu realment volies fer i té suficientment solidesa. Durant aquest projecte, jo vaig estar, bueno, vaig rebre ajuda de moltes persones i vaig anar seguint tot el procés de creació i elaboració amb un dels meus millors amics, en Sergi, que ell m'anava ajudant. Amb ell compartíem la nostra afició per la música i també pels concerts i tot, fins que un bon dia ell es va posar malalt. Li va tocar una malaltia molt, molt fatuda i després va haver de tornar a casa seva i jo el anava a veure tots els caps de setmanes a casa seva. Ell m'anava igualment ajudant, doncs, li anava mostrant els progressos, i m'anava ajudant amb les seves idees, i jo li vaig dir que jo li dedicaria la novel·la a ell i que, de qualsevol manera, la publicaria costés el que costés. Li vaig fer aquesta promesa, ell finalment la va poder començar a llegir, però no la va poder acabar. I, de totes maneres, pues, ell va saber que en qualsevol moment això acabaria publicat, o sigui que ara finalment pot ser que és un somni complert i una promesa complerta.
0: I d'una promesa complerta, i aquí tenim aquesta Carretera de dos sentits d'en Joan Orfila Ferrer per gaudir-la molt i potser posant una micona de blues així fluixet mentre l'anam llegint.

0: tenim aquí un títol molt evocador, aquesta carretera de dos sentits. Què significa? Què significa per tu aquesta carretera de dos sentits? No sé si és un tema físic o també emocional o espiritual.
1: Sí, són les dues coses a la vegada. Com que és una novel·la de viatges, una novel·la de carretera, els protagonistes fan un viatge físic, però també interior. De fet, aquesta novel·la ens conta dues històries paral·leles. La història d'un dibuixant de còmics que havia tingut molt d'èxit antigament i que ara ha perdut tota la inspiració i està acabat, malviu a un petit apartament, és alcohòlic, i com que no pot crear res i no pot fer res, té una feina precària on intenta sobreviure. Fins que un dia coneix a una atleta, primer la somia i la intenta dibuixar i a partir d'aquí comença a crear una història. I aquesta és història que nosaltres llegim del motorista, que és un motorista que vol creuar els Estats Units de punta a punta, des de Chicago fins a Los Angeles, perquè vol veure la mà, vol veure l'oceà, que no l'ha vist mai, i vol arribar fins a Califòrnia. I es troba en aquesta atleta. Aquestes dues històries, diríem que són dues històries que s'ajunten de qualcuna manera i tenen com a nex en comú a ella, a l'atleta. Que seria el punt principal, el principal nexe d'unió entre les dues trames. Per això és una carretera, perquè és un viatge físic, però també és de dos sentits, perquè va i ve a la vegada, i més que anar i tornar seria com el·líptica.

0: Han dit que observarien flamencs, una au extraterrestre que trobam al parc natural de Ses Salines d'Eivissa i de Formentera, el Salobrà d'Estrenc de Mallorca o a Salbufera. Diu el director del Parc Natural de Salbufera de Mallorca, Matías Rabassa, que és un dels millors llocs per observar-los.
1: Sí, sí, efectivament. La veritat és que aquests darrers anys tenim una afluència bastant gran de flamencs i, a més, tenim aquí tota una sèrie d'infraestructures que permeten la seva observació a distàncies molt curtes.
0: I fa quant de temps que els flamencs formen part del paisatge de Salbufera? Ara deies cada vegada n'hi ha més. Hi ha colònies estables o mos visiten en determinades èpoques de l'any?
1: Bé, la veritat és que el flamenc fins fa poc, i amb això dic fins fa res, 10 anys, era una au molt mala de veure a Salbufera, perquè Salbufera era una zona humida d'aigües, sobretot dolces, i les aigües dolces no li agraden al flamenc. Ara, amb aquest procés de salinització creixent que estem patint, la veritat és que el flamenc cada any és més freqüent, més abundant, i ara fa 4 anys que ha començat a criar aquí també.

0: El flamenc és una au molt particular perquè realment no és una au migratori com a tal. No fa unes migracions dues vegades a l'any, primavera i tardor, com fan altres espècies, sinó que més bé el flamenc és una au nomàdica, que va nomadejant d'una zona humida a una altra i en aquella que troba les condicions ecològiques que li són adequades, que són òptimes, s'hi queda. Per tant, per damunt la bufera abans també en passaven de flamencs, però com que no trobaven les condicions adequades no s'aturaven, i ara sí que s'aturen.
1: I què hi troben a la bufera per aturar-se?
0: Bueno, hi troben, per una banda, una certa tranquil·litat, perquè hi ha zones àmplies a les quals la veritat és que els flamencs s'hi troben molt tranquils, i sobretot hi troben aliment. Hi troben les algues, hi troben els crustacis dels quals s'alimenten, i allà hi poden fer pues, tot el seu cicle vital. Ara ja hi poden estar durant tot l'any.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
3: Vida estiuenca, que despertes dins meu, ets aigua o niu. No estic tan sol, només tan lluny del cel com ho està el foc. Aquell amor que creix sense distància tornarà sec. Sols el que oblida li somriuran els déus, sols el que estima. Vell pensament, si s'endú el bé i el mal, torrent avall. L'era del gran patriotisme humà, quin dia acaba? Voler-se algú hipotecar la vida per tan poquet. El temps s'aparta de l'home que no compta ni guanys ni errors. Ja ho va dir aquell, qui es vol guanyar la vida perd la cançó. Hi ha una riquesa, no posseir les coses si no ser amb elles. No deixa rastre rere seu el falcó, habita l'aire. Bellesa d'aigua per on corre la vida, la que no és meva. Torna a la mà, amb música i paraules, l'home d'argila. Meitat diví, meitat fera salvatge, sóc dia i nit. Enrere, enrere, dins el meu pensament, hi ha un llac de llum.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: IB3 Ràdio és Dial. Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
5: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
6: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

Ens preparant per l'agost amb aquest programa especial fet d'espipellades, ja ens hem mirat el com, fet un viatge per carretera, hem observat els flamencs, així que ara podríem fer un bon plat de musclos de Mahó, que encara no han compartit plat ni taula.

0: De Muscles en xerram amb un cuiner normand que viu a Menorca i que té un restaurant a Sant Lluís. Si sumant receptes normandes, franceses i menorquines, agafam els musclos com a ingredient principal i el bon sabrefer de Patrick James, cuiner propietari de Pan i Vino, només podem acabar llepant-nos els dits. Entre les roudoudous, les bâtons de redis... No sé si vares arribar seguint el rastre dels muscles, perquè, clar, són dues regions molt bones de muscles, no, Patrick?
1: Totalment, totalment. I total, de la cultura, de la manera que es cultiven, són molt diferents. Perquè aquí a Menorca pues, estan al port i així, però a Normandia estan damunt postes de fustes.
0: Sí.
1: Tot així enredat com un cargol.
0: Sí.
1: I llavors amb les marees baixen i pugen. Llavors la gent va pues, quan, a recollir-los pues, a l'hora de l'hora baixa, de lo que és la marea baixa. I així, pues, són diferents al nivell de cultiu. De tamany, són petitets, iguals que el d'aquí, no són com els gallegos, que són molt més gros, molt més carnos, sí, però de gust sí. Són molt bons també.
0: Sí, sí, i diuen que hi ha una època millor per als musclos. Jo ara no ho sé, però sé que té a veure amb els nusos de ses mans. No sé si té a veure amb els mesos, no hi ha com un truc per saber quin
1: pues
0: mes és bo?
1: No ho sé, sé sí. Que amb el tema de les ostres, per sí, exemple, sí. A França diuen que els mesos que no tenen R
0: sí.
1: Es poden menjar. Sí. Si no, no, pues al revés.
0: Val. I els muscles també tenen, no sé. Tenen alguna època millor, però?
1: Jo, ara l'estiu estan superbons. Sí. L'estiu són bons, molt bons.
0: I contem-nos alguna recepta o dues. Podríem anar amb el bàsic dels muscles al vapor, per exemple. Com les fas tu?
1: Muscles al vapor, jo els faig tapadet amb una miqueta de vi blanc i una miqueta de xalotes, que són aquesta ceba francesa petita.
0: Uh-huh.
1: Això seria el vapor per mi.
0: I no li poses més verdura ni res, només
1: no,
0: això?
1: No, res, jo no res. I llavors nosaltres al restaurant moltes vegades ho fem a la Normanda. Posem vi blanc, xalota, perejil, i tapem, i quan fan el primer bull i que sobren, pues, li posem un raig de nata.
0: Ah, clar,
1: i tornem
0: a
1: hervir una miqueta i ja ho tenim. Ja tenim
0: que
1: la salsa i a sucar.
0: Que bo, que bo. Sí. I clar, no han de bullir molt, això és un bull, no? No mos han de passar.
1: Sí, no. Màxim 4-5 minuts, posar-hi 7 si són més gros, però ja està. I després, què més? Podríem fer-lo tipus asiàtic, posant-li gengibre, lemongrass, i en lloc de posar-li llet, posar-li llet de coco, per exemple.
2: A Ivetres Ràdio, entre avui i demà.
3: Ah, it's time to relax, you know what that means. Glass of wine, your favorite easy chair, and of course, this compact disc playing on your home stereo. So go on and indulge yourself. That's right. Kick off your shoes, put your feet up, lean back and just enjoy the melodies. After all, music soothes even the savage beast.

0: Agost també és un bon moment per alliberar tensions, quedi clar que equiparam agost amb vacances, canvi de ritme, alleugerament de les activitats i les preocupacions, i que agost no és igual per a tothom. Però ara que ja ens hem mirat el cor, hem fet un viatge per carretera, hem observat els flamencs i hem menjat un bon plat de musclos, hem pensat que ens podríem alliberar de les càrregues musculars i hem tocat la porta d'Enrique Soler, osteòpata i fascioterapeuta.
1: A mi, quan me diuen així, estic supercarregat, me venen dues coses en el cervell, una física i una part mental.
0: Sí?
1: O sea, i no te poden separar, sincerament. Càrrega de picar pedra, d'estar a 8 hores assegut, tot el que sigui fer feina o exercici, això mos carrega. Les nostres fàcies, les nostres envoltures musculars se congestionen i allà se preocupen, estan ahí constantes. I després la part mental, la càrrega mental que tenim d'estar sotmesos amb molta informació, sigui bona o sigui dolenta, mos va carregant. I aquesta càrrega se deriva en el cos. El nostre cos somatitza tot el dia. Llavors, sempre hi ha una dualitat d'aquestes dues dinàmiques, sempre, sempre, sempre.
0: És a dir, no ho separes mai, eh? Quan algú està carregat és perquè també hi ha una part psicològica i mental.
1: Totalment, inclús quan... A mi m'encanta obrir la porta de la consulta i ja ets a mirar els ulls i ets a despassar la sala d'espera mentre estic acabant de tractament, ets a veig deambular, com caminen, i ja aquí ja m'està dient moltes coses, la gent, la mirada, les conxerres, com aquests ulls, tot això ja te va dir moltes coses.
0: I Enrique, escolta, mos carregam sobretot a dalt a l'espatlla, aquí dalt de, sí, dels sí. Ombros a de Montescoll, aquí és on mos carregam principalment.
1: Bé, a mi la gent me diu, avui vespre segur que he dormit malament, aquest coixí m'està matant. Llavors, aquest coixí l'has canviat fa molt? No, ja fa un temps que el tenc, cada dia te fa mal. Entonces, hi ha molt de factors físics i factors que vespre el nostre cervell va a tope en tot el que hem viscut. Llavors, la gent sol carregar-se molt a vespre, però és perquè té un bagatge de tot el dia, de les dues variables.
0: Val.
1: I s'han de tenir en compte, totes dues variables.
0: Sí, sí. I tu com descarregues? És a dir, per on comences a descarregar? Abans parlaves de les fàcies, no? Que és el que envolta els músculs, que és el que s'infla, i és amb la teva especialitat, per això serran de fascioteràpia. Com comences a descarregar-nos?
1: Però perquè fer nosaltres terapeuta, el primer que fa és una cosa que diu anamnesis, és una paraula un poc rara, que és l'entrevista. Tu quan t'arriba algú, primer t'ha de contar el per què. Per què creu que la persona té el que té? Llavors, se'n dic com molt important. Llavors, li ha de deixar la gent que es conti el per què li passa allò, tu pots confirmar i pots reafirmar el que té i dir-li per què ho té, després sí que directament és a consultar a tractar amb... Tinc un ordre de tractament molt específic perquè una cosa davant l'altra, l'ordre dels factors aquí sí que altera el producte. I després, el més important és donar-li eines a la persona perquè se pugui tractar ella mateixa. O sigui, donar-li estirament, tonificació, tot el que sigui nervis. Perquè nosaltres, jo me tiro pedres a vegades, nosaltres ajudam un 20% de la teva recuperació. El 100% és personal. Sí, s'ha de prendre cuidar també ella mateixa.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.

0: Aquest mes d'agost viurem una nit única, la de dimecres dia 12, un eclipsi solar que començarà passades les 7:30 de l'hora baixa i que es trobarà en el seu moment màxim a d'haver les 8:30. L'eclipsi entrarà primer per Menorca, seguirà cap a Mallorca, tocarà Eivissa i finalment passarà per Formentera. Per mirar-lo directament ens han de posar ulleres certificades sense la protecció adequada en jugar amb una retinopatia solar o lesió retinal per eclipsi. En canvi, per mirar les llàgrimes de Sant Llorenç, ho podem fer de cara.
1: Ai, de tu, sóc l'ombra i tu ets la llum, tu el far i jo els esculls.
0: El Lluc Mas és el president de l'Institut Mallorquí de Ciències de l'Espai.
2: Els Perseids són una pluja, una de les moltes pluges d'estels que hi ha al llarg de l'any. Vull dir que pràcticament cada mes n'hi ha. El que passa és que els Perseids coincideix en què és el mes d'agost, molta gent té vacances, fa caloreta o calorota en aquest cas, i convida a l'observació. N'hi ha d'altres com els gemínids, que són ja entrant dins hivern, el desembre, que són fins i tot més espectaculars en quant a intensitat, però, clar, ja sense hivern, fa fred i la gent ja no està per tanta observació. Els noms dels Perseids els agafen de la constel·lació allà on aparentment surten aquests estels, surten radialment, però és una qüestió de perspectiva, perquè tots van paral·lels. Però bé, la constel·lació es diu Perseu, i és per això que reben el nom. De fet, totes les pluges d'estels estan lligades en el nom d'allà on aparentment van apareguent aquests estels. Llavors hi ha els Lleònids, que surten de la constel·lació de Lleó, els Gemínids, de la constel·lació dels Bessons, i d'aquesta manera van apareguent les diferents pluges relacionades amb la constel·lació d'allà on hi ha el que se diu radiant. Uh-huh. I en esquerra del Perseu, com que coincideix la data amb el martiri, la mort del sant de Sant Llorenç, pues se li varen donar el nom de les llàgrimes perquè se considera que aquest sant el 10 d'agost de l'any 258 va morir cremat. Se relaciona les llàgrimes del sant en el moment que anava morint amb ser d'aquesta pluja. Per això aquest nom de pluja de llàgrimes de Sant Llorenç. De fet, el que se recomana sempre és fer-ho a ull nu, perquè, clar, el camp de visió, com més gran, millor. A qualsevol part del cel, més bé, en aquest cas, allà on manco lluna hi hagi, amb una visió de màxim camp visual i poder observar màxim de les que se puguin veure.
0: Així no se mos escapen aquests estels fugissers que normalment les veiem en el cel i demanem un desig. Imagina't tenir allà una pluja d'estels, quants desitjos podríem demanar. Lluc, no te demanaràs teu, personal, però quin creus que podria ser un bon desig col·lectiu?
2: Sempre que quan faig una xerrada o una presentació, potser diran que som un poc pesat, però és que el desig seria que tothom fos conscient o al manco més conscient de que habitam un planeta que viatja per l'univers, que no hi tenim alternativa i que la seva cura, no la cura del planeta, sinó la habitabilitat del planeta, depèn de cada un dels seus habitants, depèn de cada un de nosaltres. No tenim alternativa, no me'n podem anar en el poble del costat si el nostre se fa malbé. No tenim aquesta opció. Habitem un planeta que nosaltres mateixos, en bona part, ens estan fent malbé i de nosaltres depèn aquesta cura de la seva habitabilitat. Jo penso que el desig és ser conscients d'aquest fet.

I abans de saludar el mes d'agost, ens queda escoltar el darrer capítol de la radionovel·la d'Entre avui i demà, la xarxa de vidre. Estau preparats per arribar al final de l'aventura de na Núria Sastre i en Ramon Vilaseca? Recordeu que teniu la temporada completa a Tot i V3, a la web i a l'aplicació.

0: palet.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és servei públic.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
6: Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
7: Capítol de 8. Entre avui i demà.

0: Després de la tempesta de la nit anterior, la matinada era gris, humida i completament silenciosa. L'habitació de la pensió feia olor de fusta vella, però també de cafè acabat de fer. Em vaig quedar immòbil al llit, mirant en Ramon, que havia pujat dos cafès i una coca de quarto de la cafeteria del costat. Havien sobreviscut a la fúria de Calafiguera. Teníem l'esfera de Ptolomeu protegida dins la bossa de cuir a sobre la cadira. Però el pas dels esdeveniments ens aixafava el pensament. Havíem vist caure un imperi enmig de la tempesta.
1: Gairebé no has aclucat l'ull en tota la nit, Núria. Bé, beu una mica de cafè calent. Et vindrà bé per refer-te.
0: Gràcies, Ramon. Tanca els ulls i continua veient el rostre d'en Sebastià Font de Vall del Far. Aquella fixació, aquella bogeria als ulls defensant el cristall. No em puc treure del cap la imatge.
1: En Font va dissenyar una jugada perfecta per utilitzar-nos, però va oblidar que la cobdícia no entén de llinatges ni de llibres de l'arxiduc. Va acabar atrapat en la seva pròpia xarxa. Mira, aquí hi ha una ràdio. Anem a veure si diuen res del que ha passat.
2: Notícia de darrera hora. Segons ha pogut saber Ivetres Ràdio, s'han trobat els cossos de dues persones mortes al peu del far de Calafiguera, a Calvià, dins la zona militar restringida. Tot fa pensar que podrien haver estat assassinades. La Guàrdia Civil ja ha identificat els cadàvers. Es tracta de Sebastià Font, investigador, filàntrop i gran col·leccionista d'art, que presentava un tret al pit. El segon cos ha estat identificat com Andreu Coll, àlies Llop, un conegut delinqüent relacionat amb el mercat negre d'art. La comandància militar manté el recinte tancat sota estricta vigilància.
0: La notícia ja era al carrer. Ja ho sabia tothom. La premsa i el públic ho veien com un crim tèrbol. Una liquidació de comptes entre un aristòcrata i un sicari en una zona prohibida. Res més. L'Arxiu de la Llum, la catedral de cristall que l'arxiduc Lluís Salvador havia protegit durant un segle sota el búnquer, continuava invisible per al món. El secret seguia fora de perill de la ignorància pública, vigilat per les unitats d'elit de l'Estat.
1: El Centre Criptològic Nacional s'acaba de connectar amb el meu terminal. L'avís encobert que varen fer a través del codi Delta 90 ha tancat el cercle.
0: I per aquells que no xerram espia, això què vol dir, Ramon?
1: Doncs que confirmen que l'operació militar a Calafiguera ha estat classificada com a matèria reservada d'alta seguretat. Un equip discret de la unitat de patrimoni ja ha tancat l'accés secret de la cova. Però fixa't en la instrucció que ens envien. El CNI em sol·licita que lliurem l'esfera de Ptolomeu aquesta mateixa tarda. No ens hem d'exposar. Ens demanen dipositar a la bossa una bústia morta del Port de Palma.
0: Una bústia morta? No, Ramon. Això sí que no ho faré. Si donam l'esfera al CNI a través de la teva xarxa encoberta, l'Arxiu de la Llum tornarà a quedar soterrat un altre segle. Ara serà dins dels búnquers secrets d'un ministeri a Madrid o amagat a la vista del públic per evitar un conflicte diplomàtic. El padrito meu no va morir per mantenir el secret en l'òrbita dels espies. Volia salvar-lo per a la memòria col·lectiva.
1: Si no entreguem la peça, ens convertim en objectius de la intel·ligència de l'Estat, Núria. Una furgoneta blanca robada i un cristall de milions d'euros a una habitació de pensió no és precisament una coberta legal gaire segura. Hem de moure fitxa de manera intel·ligent.
0: I de jugarem a la nostra pròpia partida, Ramon. Canviarem les regles del joc. Nosaltres tenim el software. Tenim el pendrive amb el cant de la Sibilla, els plànols dels tres orgues i la calibració mil·limètrica de l'òptica de l'arxiduc. Un material que ni el CNI ni en Font no han vist mai.
1: Vols dissenyar un pla d'exposició pública? Una exclusiva periodística?
0: És la manera, sí. Escriuré la investigació definitiva. Despullaré tota la veritat de la traïció d'en Sebastià Font, el robatori de les lents de Fresnel a Santanyí, Mahó, a Eivissa i l'entrada a Calafiguera. Publicarem el reportatge a Ivetres i a la premsa internacional utilitzant els teus fitxers encriptats com a prova criptogràfica irrefutable. Llançarem la bomba a la llum del dia.
1: I quan els fets siguin de domini públic, l'Estat no tindrà més remei que reaccionar i fer-ho legalment. Hauran d'obrir la cova del búnquer als investigadors, crear un museu nacional i restablir el llegat de l'arxiduc davant tota la societat.
0: I nosaltres compareixerem al Ministeri de Cultura com els responsables d'haver recuperat l'esfera de Ptolomeu per entregar-la en oberta a la unitat de patrimoni històric davant les càmeres de televisió. Sense amagar-nos. emparats per la veritat i els fets publicats, ens convertirem en els protectors públics de l'Arxiu de la Llum.
1: Has tornat molt maquiavèlica, Núria. Jugada mestra. Arriscada, audaç. D'acord, oblidem la bústia morta de l'Estat. Prepara els teus apunts. Jo aniré a blindar les línies de codi del disc per a la publicació i a calmar els ànims del CNI. Però primer anem a caminar una mica. Necessito veure com es desperta Palma després de la tempesta.

0: Vàrem sortir de la pensió del casc antic i vàrem baixar caminant cap als jardins de sort del rei, just davant de les grans muralles del Palau de l'Almudaina. A aquesta hora, l'aire de la ciutat era net, fresc, gairebé purificat, després de la tempesta de la nit anterior. El sol de la primavera començava a encalentir les pedres de la catedral. Sentia que amb aquella llum també desapareixia la foscor de les coves, els búnquers i el malson que acabàvem de viure a Calvià. Mirava la gent passejar tranquil·lament pel carrer, aliena la batalla que s'havia lliurat a pocs quilòmetres, i em semblava gairebé un miracle. Teníem el pla organitzat, teníem el control del mapa digital i, finalment, havien conquerit la nostra llibertat.
1: És estrany caminar per Palma així, no trobes? Sense haver de mirar contínuament els retrovisors, sense cotxes amagats a les cantonades de la plaça i sense el pes de les armes a l'esquena.
0: És un silenci que gairebé fa vertigen, Ramon. He passat tant de dies mirant enrere per la finestra, esperant veure la jaqueta de cuir d'aquell home o la mirada fixa d'en Sebastià Font, que ara em costa assumir que tot ha acabat. Hem patit molt per solucionar aquest trencaclosques, Ramon.
1: T'has enfrontat a un destí molt fosc, Núria. I ho has fet defensant la memòria del teu avi amb una dignitat impecable. Has demostrat una força que jo mai hauria imaginat quan et vaig veure per primera vegada davant de la tomba d'en Tomeu. Hem sortit junts de la gola del llop.
0: Ens han convertit en un equip irrompible, Vilaseca.
1: Un analista paranoic i una periodista tossuda.

Acabeu d'escoltar el darrer i definitiu capítol de la segona temporada d'Entre avui i demà, la xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. El destí ha lliurat les seves cartes i el miracle de l'arxiduc Lluís Salvador es prepara per sortir a la llum del dia de la mà d'en Núria Sastre i en Ramon Vilaseca. Però en el joc de les ombres, els monstres mai queden soterrats del tot si el foc de la discòrdia manté una darrera espurna a la foscor. En les veus i les interpretacions de Naina Serra com a Núria Sastre, en Xavier Pascuet com a Ramon Vilaseca, en David Ordines com a Sebastià Font, en Toni Pons com a Llop, en Toni Camps com a Martell, en Joan Carles Palos com a Mossèn Miquel i en Napat Aguiló com a Margalida Llinàs. Gràcies, gràcies a tots. Coordinació de producció i direcció de continguts de Acorde Agency. Moltes gràcies també, oients, per haver-nos acompanyat al llarg d'aquesta gran recerca patrimonial.

Benvingudes, benvinguts de nou a IB3, a Música en Concert, un dels espais de la Ràdio Pública de les Illes Balears on podeu connectar més profundament amb la música en directe. Avui vos proposarem quedar amb nosaltres en un nou especial amb el que escoltar tot el que haurem enregistrat la desena i darrera edició del festival MOBOFEST. De nou, IB3 Música, muntant set al recinte de Samovo, a Sant Joan, en aquesta ocasió, per copsar el que seran els dos darrers dies de festival després de 10 edicions i de grans moments viscuts en directe. Seran dos dies en el que moltes emocions es mesclaran el que fou la primera seu d'aquest esdeveniment, que començà gairebé com una festa de quintos que va anar molt més enllà i que temps, esforç i passió després ha esdevingut un dels festivals de referència a les illes. Durant els pròxims minuts, idò, vos mostrarem diferents protagonistes d'aquesta MOBO de divendres, que estarà també molt marcada per l'homenatge a Joan Roca dels Antònia Font, que moria fa pocs dies i que també havia d'haver protagonitzat un altre darrer concert, en aquest cas el de Pau de Bon i companyia. Per a centrar-nos en avui, edició de divendres, que arriba després d'aquesta entrada sonora en el festival amb un dijous gratuït, en grups com Monjo Antiquat, The Ripples, Ninata o la Ludwig Bank, que ja se van encarregar d'encalentir un ambient que de per si té molts graus de temperatura. Així que començam aquest IB3 Música en Concert. Quedeu-vos aquí perquè ho farem amb la música de l'Aranna.

0: Continuem en aquest especial IB3 amb música en concert. Estem des de set que han muntat a Samovo en aquesta darrera edició. Serà molt especial aquesta darrera edició, aquests especials també IB3 música en concert des d'aquí, que hem anat fent any rere any, acostant-vos un poquet com és aquest Festival del Pla, que durant aquests 10 anys de trajectòria ha crescut molt, s'ha convertit en un referent i ha convidat a gent molt interessant, tant com una de les convidades que tenim aquí ja al set de la ràdio amb nosaltres. Són l'Arenà, aquesta proposta que des del 2019 està en marxa, que van crear l'Anna Sala i l'Ara Magrinyà, i que amb un disc publicat fins la data, estan a punt de treure un segon, han aconseguit fer un recorregut més interessant de la seva trajectòria. Com esteu?
1: Molt bé,
2: molt
0: aquí. Anna, Lara, estàu acalorats, tothom està acalorat aquí, estàs molt fora amb un poquet, però bé, ets estiu i...
1: Compartim aquest clima mediterrani.
0: És més difícil tocar amb aquesta... Això fogó se fa un poc més pesat, o vos evadiu i vos pujau a l'escenari i ja està, tot.
2: No, a mi em costa una mica més, eh?
1: Sí, sí, és més complicat. Més que res perquè, clar, una cosa és el bolo, que aquí... és potser la part més amable perquè hi ha la pujada d'adrenalina, no? I estàs una mica en un altre planeta, com dius tu, però clar, tens tota la prova de so, que és més aviat la prova de sol, sí, sí. Saps? I ja arribes pues, amb les energies més baixes del normal.
2: A mi em passa que quan anem fent temes, de cop dic, hòstia, ara no sé per on anem, no sé quin ve ara, i això ai, a l'hivern no em passa.
0: La Salamandra és el primer disc, és aquest debut discogràfic de l'Arenà, que ja va sorprendre molt i que voler permès tocar bastant o fer molts bolos d'ençà que ha dit aquest treball discogràfic. I com se crea l'Arenà temps enrere del disc? Com funciona? Com vos veig un dia? Les dues veniu de la formació clàssica, entenc que estudiàveu plegades i va néixer allà. Com és la guspira que posa el punt de partida?
2: Estudiàvem juntes, sí, i després quan vam acabar els estudis, de fet jo encara estava estudiant, però ja fèiem classes des de feia anys totes dues, i una mica doncs, va ser la necessitat de dir doncs, anem a seguir tocant el piano, que en aquell moment el tocàvem moltes hores al dia, i el fet d'acabar la carrera de ser-lo de tocar doncs, va ser una mica xocant per nosaltres i teníem la necessitat de seguir tocant, de doncs, seguir creant una mica, i així va sortir.
1: Sí, sí, sí. Bueno, jo en el meu cas, més que ganes de seguir tocant, era ganes que l'Anna acabés per veure què podíem fer. Perquè
2: jo no acabava mai.
0: Ja hi havia feeling, no? Allà,
1: i... Sí, sí, sí.
0: Tant feeling que va fent un gran disc, aquesta de la Salamandra, que vos ha donat moltes bones vibracions i resposta del públic. Com neix la idea de fer aquest tipus de composicions, de mesclar pinzellades de folk i un poc d'electrònica, lo-fi, i un poc de pop i un poc de melòdica i fins i tot una miqueta de jazz i una miqueta de clàssica? Com neix aquesta idea?
1: Amb la Salamandra la veritat és que el que volíem era dir, vale, hem de fer alguna cosa que en realitat no volíem que sonés a música clàssica, no? I volíem pues, entrar una miqueta en aquesta vessant més pop, però alhora diferenciar-nos una mica, i eren una mica totes les influències que teníem en aquell moment, i sobretot agafar-nos a... O sigui, l'arrel d'aquell moment era Mercè Rodoreda, no? Era dir, ostres, anem a fer alguna cosa amb aquests contes per transformar-los en cançons. Vam deixar, no?, aquesta cosa de fer lletres, la vam deixar raconada perquè vam pensar que havíem d'estar...
2: Per la música.
1: Havíem d'estar per la música i volíem que no volíem patir per fer lletres per les quals encara no ens sentíem...
0: Bueno, vau agafar un gran referent de la literatura, sí, sí. Com és Mercè Rodoreda. Clar, musicar aquest tipus de lletres, de literatura, al final també condiciona bastant, entenc, la composició en si mateixa, no? Perquè les mètriques estan allà i tampoc heu de fer segons quines coses.
2: Sí,
0: va ser un poc més complicat a l'hora de crear les cançons, aquest repte.
2: Sí, va ser complicat perquè no eren poemes, eren contes. Exacte. Llavors, com dius, quedaven cançons que no tenien forma de cançó, i per nosaltres no hi havia problema, vull dir, de fet fèiem els concerts així, no hi havia problema, però sí que al moment de gravar el disc, clar, de cop era com, ostres, aquesta cançó dura 6 minuts, no té res a veure una part amb l'altra, i és gairebé inescoltable, no?, quan no tens la persona davant que te l'està dient, que t'està com parlant de la història, i llavors aquí sí que vam haver de fer una mica de construcció de cançó, perquè, doncs, perquè tinguessin una mica més de sentit i de forma de cançó.
0: Les Pitiuses, Catalunya, se mesclen també personal i musicalment a l'Arenà. Entenc que a Turmerí hi haurà una miqueta més de presència del folk pitiús, heu agafat alguns elements de la tradició de l'illa.
1: Sí, sí, aquí hem fet un viratge.
0: Que han redoblat, sí. Passau de Mercè Rodoreda, no sé si a la literatura popular, no sé si també agafareu algunes cançons del que és el cançoner popular Pitius, o aquí entrarà un poc més la vostra part creadora d'escriure lletres, de fer històries, com serà això?
1: Sí, una mica de tot, o sigui, aquí sí que ens hem proposat fer lletres nostres, que són plenament, doncs, això, inèdites, actuals. També, doncs, clar, a l'hora de fer una investigació amb tot el tema aquest de la música tradicional, els instruments, també hi havia l'apartat sobretot de les tonades, que són les melodies, no, populars, i el cant redoblat. El cant redoblat ha estat com la... és el gran protagonista d'aquest disc i d'aquest homenatge, no, a les Pitiüses.
0: Sí, perquè és molt propi d'allà.
1: És propi, és singular, és una cosa que atrapa molt, que a més és molt poc coneguda.
2: Poc
1: i que... Sí, sí, i que no...
0: I ha hagut molta investigació?
1: Moltíssima, sí.
0: Heu escarbat allà?
1: Sí. Ha estat un regal fer-ho, perquè clar, de cop ha estat anar a buscar a gent que havia viscut aquesta tradició quan era una cosa viva, no?
0: Exacte.
1: Perquè ara mateix tu vas per a Eivissa i Formentera i costa molt trobar cant redoblat.
0: Sí.
1: De fet, a mi com a eivissenca, jo no havia descobert el cant redoblat, no sabia que existia fins que vaig començar a estudiar la carrera de música clàssica, imagina't.
0: Clar, allà com s'està perdent una part de l'arrel més profunda d'una illa que, clar, té la part social que té, no? I aquestes... És un lloc tan de passada, a vegades fa que se perdin una mica les arrels.
1: Sí.
0: I per això està molt bé que més gent molt jove que s'interessi per recuperar un poquet això i dur-lo en el terreny del segle XXI. Sou part de com un cercle que s'està fent bastant gran. Maria Arnal, Joana Gomila... Hi ha un munt de propostes que agafen aquesta arrel,
1: sí, sí,
0: i la duen a una altra banda que està molt llunyana de l'arrel, però li tenen un respecte enorme. No? Clar,
1: sí,
0: un poc
1: sí,
0: el truc de l'arenar també és aquest mateix.
1: Sí.
0: No? Ho plantegeu així? Sereu així? Anireu cap a aquest camí tot el temps? O qui
1: bueno, mai es pot saber, clar. A nosaltres crec que ens agrada sentir que sempre tens alguna cosa per aprendre, no? Perquè és la manera de trobar coses. Estar una mica perdut i dir, vale, ara... Què hi ha aquí? Què hi ha d'interessant aquí? És intentar afilar la curiositat sempre cap a algú nou, però això no vol dir que no ens puguem estar aquí una bona estona, perquè realment és bastant...
2: Hi ha molt de suc.
1: És inesgotable, no?
2: Sí.
0: I com rep el públic quan aneu a tocar alguna banda? Com us presentau? Costa una mica d'entrar o que entrin amb vosaltres en el vostre camí musical? O com ho feis? Noteu que hi ha molt de feedback, que hi ha interès, que...
2: Hi ha,
0: queda com a...
2: sí, hi ha molt d'interès i molta emoció. O sigui, jo crec que hi ha una cosa que li arriba a tothom i no sap per què, i encara que no sigui eivissenca o no hagi anat mai a Eivissa, o fins i tot no parli ni en català ni en cap llengua que ens entengui. Això, doncs, d'alguna manera senten com si també formés part de la seva història, no? Hi ha alguna cosa ancestral que s'escapa de les nostres raons,
0: bueno,
2: que fa que...
0: No?
2: Sí, que fa que arribi a tot arreu.
0: Que guai. Sortirà aquest nou treball, aquest Turmerí, se pot dir?
2: A l'octubre
0: se pot dir.
1: Si sobrevivim en aquest estiu.
0: Si no volem fos abans. Quant de temps tindrà? Quantes cançons es trobarà en aquest Turmerí?
1: Mira, la xifra exacta,
2: 11, 12, veurem, perquè potser algun tema queda fora. Bueno, a vegades ens agrada també resoldre algun tema per fer-lo només en el directe i... tinc aquesta cosa més de sorpresa, vull dir que
0: veurem,
2: de l'últim moment veurem si els posem tots o no.
0: Sou molt fidels quan graveu en allò que traslladeu després a l'escenari? O us agrada un poc jugar?
2: No, ens agrada la investigació, vull dir, quan anem a fer un directe estem tot el rato provant coses del directe, ens gravem, mirem en vídeo, o sigui, ho cuidem tot, però només pensat pel directe, i quan anem a fer el disco anem a pensar-ho només pel disco, llavors anem a fer com la investigació cap allà, cosa que ens porta doble feina per cada cançó.
1: Sí, ens complica amb la vida,
2: la veritat és que estem una mica que pensem, no sé si és un bon mètode, perquè...
0: Bueno, a mi me sembla molt xulo aquesta opció,
1: sí.
0: Que no tothom ho fa, moltes vegades sense gent que, jo he gravat això i vull que sigui això sobre l'escenari, i altres el contrari, no?
2: És
0: molt,
1: sí.
0: Clar,
2: normalment es grava el disc i llavors fas en directe.
0: Clar.
2: A partir del disc, clar, nosaltres no, o sigui,
1: fem al revés tot.
2: I llavors diu, bueno, anem a gravar aquestes cançons, bueno, ja.
1: Però està bé, perquè també et dona temps a madurar-la, la cançó,
2: sí.
1: i a entendre-la més profundament, i llavors saps una mica com col·locar-la, no?, en aquest format més etern, no?, que és el disc.
0: I com serà aquest directe que heu preparat per Samoa?
2: Avui en format bastant reduït, perquè l'escenari és molt petitet. Normalment anem amb una escultura que s'il·lumina i amb llums i tot l'espectacle té com un principi i final que va tot seguit.
1: Sí.
2: Però avui més fem 40 minutets només.
0: És minimalista un poc, eh?
2: Sí, minimalista.
1: Serà un tràiler.
2: Jo crec que proper i guapo. Aquests valors també solen ser molt, molt guapos.
1: Sí, està molt bé, perquè quan trenques una mica també aquesta estructura de l'escenari ja connectes amb la gent d'una altra manera i també és molt guapo, la veritat.
0: I doncs, escoltareu amb atenció com ballen aquestes cançons entre el públic avui, d'aquesta manera. Lara Magrinyà, Anna Sala, gràcies per passar pel set de la ràdio. Ens escoltam, ens trobem als concerts.
1: Un gust parlar amb vosaltres.

IB3 Radio és cultura. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Radio. Serveis informatius. IB3 Música.

0: I de continuem aquí, sou a IB3, música en concert, aquesta especial des de Samovo, especial, molt especial, valgui la redundància, perquè és la darrera vegada que estem per aquestes contrades mostrant-vos per de dins i per de fora com és aquest festival del Pla, que ha decidit que la desena edició seria la darrera. Una desena edició que compta noms molt rellevants de la música pop en català. Un d'ells està assegut ara just aquí davant jo, Joan Pons, el petit de Cal Eril, com anem?
1: Bé, molt bé, bona tarda.
0: Que guai que estiguis aquí nosaltres i conversar d'aquest bolo que serà, entenc, bastant especial per tu. El petit va ser un poc el primer projecte fora de la illa que van convidar a tocar a Samovo.
1: Que fort, eh?
0: I ara és un dels que serà part des de res, no?
1: Sí, sí, mira, avui dinant ens hem estat buscant els mails de quan va ser, perquè no acabàvem de recordar quan havia estat i quan havia estat, com sí. Havia estat, quants dies havíem vingut, i hem estat allà repassant i hem vist la carta, la primera carta que ens van enviar els del Samovo, supermaca. Diem, bueno, tenim un projecte, som uns amics, que muntem això, i llavors aquest seria el primer cop que portaríem algun grup de fora, i tenim aquests diners, si us sembles bé, i us deixaríem una casa dels nostres avis i tal. Supermaca la carta, i m'ha agradat molt de trobar-la i llegir-la.
0: Serà molt nostàlgic també per tu aquest...
1: Clar que ho és, sí, sí, sí. A veure, nosaltres ara ja és un grup que fa molts anys que toquem, i vulguis o no, se t'empodera una mica tota la cosa de la nostàlgia, no? Perquè moltes vegades acaba repetint certes coses, no? Certs concerts o amics que et trobes, no? Que dius, hòstia, ara
0: exacte,
1: ens hem trobat els d'Oliva Trencada,
0: sí,
1: no sé què.
0: Vols veure d'on fora ja parlant, sí.
1: Per això que, vull dir que, joder, hi ha sempre aquesta cosa de la nostàlgia. Però alhora, hòstia, no sé, jo vinc aquí amb un disc nou i
0: exacte,
1: tinc ganes de...
0: Un disc que té una gira molt gran, molt interessant.
1: Moltes gràcies.
0: I, de fet, aniràs a Mou el 26 de setembre.
1: Correcte, sí.
0: I acabaràs a la Ràzmatas al desembre. Fas un final de gira com molt especial,
1: sí, sí,
0: també.
1: Sí, sí, sí.
0: Ja és un disc que sortia l'any passat, aquest Eril, Eril, Eril. Com està funcionant? Entenc que molt bé, ha tingut una resposta molt
1: bé,
0: molt
1: la
0: guapa.
1: Veritat és que vam fer com una pausa així des de l'anterior disc en aquests, que van ser quasi 2 anys i mig, 3 anys, mm-hmm. I hosti, se'ns ha posat bé, jo crec. Vull dir que realment el disc nou, no sé, és diferent a el que estàvem fent, sí, sense perdre una mica el, com si diguéssim, l'ànima de l'essència de l'Eril. Però no sé, estem molt contents i...
0: Era com necessari aquella aturada que vas fer?
1: Sí, sí, sí, sí. Si va passar és perquè era necessari.
0: Exacte.
1: No? És com... No t'enganyen mai aquestes coses, quan passen és perquè han de passar, no?
0: Exacte.
1: Sí, ha estat necessari i ha estat productiva, vull dir que tots ens hem pogut fer altres coses, també hem pogut visionar com l'Eril d'una altra manera.
0: Exacte.
1: I portar-ho a terme, que no és tan fàcil, no? Tu t'imagines una cosa però fer-la és més complicat, no? Sobretot quan un grup ja està funcionant i
0: exacte,
1: és com difícil parar-lo, però després és molt difícil rearrencar-lo. Vull dir que no, jo em sento molt orgullós i content.
0: A més és una ànima inquieta, no? I t'agrada... Jo crec que no t'agrada seguir sempre exactament el mateix camí,
1: Ni... Sí, de molts cops diuen això, no sé si és una bona idea o mala, la veritat.
0: Jo crec que és bo.
1: No ho sé, de vegades m'ho venen com una cosa positiva, però a nivell pràctic no sé si és gaire pràctic. Però bueno, és així, tampoc no hi puc fer res.
0: Bueno, portes quasi 20 anys d'aquesta manera. Així
1: 2007
0: que...
1: farem 20 anys.
0: Exacte.
1: Així mira, ara es va anunciar això del Ràzmatas que deies,
0: sí,
1: i vam fer un eslògan que hi posava... Perquè el noi que ens ha fet el cartell és així com molt de fer eslògan, i vam fer, i ell, juntament amb ell, que es diu Joan Manel, va fer l'eslògan aquest de dubtes i preguntes des del 2007, que és com si diguéssim una mica l'essència que ens defineix, tot el dia dubtant i preguntant-nos coses.
0: I la música és la resposta a tots aquests dubtes?
1: Suposo que sí, però tampoc la gràcia de la música, per mi, i de l'art, és com aquesta impossibilitat de saber per què ho estàs fent i estar buscant sempre alguna cosa que no arriba mai. És algo que a mi em manté com la flama encesa, saps? Si ho tingués molt clar com ho he de fer i el que vull fer, suposo que, no sé, acabaria fent una altra cosa.
0: Tinc la sensació, però, que amb el temps també ha evolucionat un poc en el teu projecte, que ja no, ja tot un poc més igual el resultat que cert que és un resultat, el tens clar o l'intentes tenir clar, uh-huh, però com és, no aquesta pressió de dir, ostres, hem d'agradar i hem de fer aquesta cosa, de fer pop i...
1: Jo, no,
0: durant molt de temps, vas ser un dels adalits del pop metafísic.
1: Sí, sí, però això ens ho vam inventar nosaltres. Llavors, clar, si tu inventes tu, t'ho fas
0: no
1: a mida.
0: No sé si aquesta cosa de pop metafísic i Antonio Font i...
1: No, a veure, nosaltres, o sigui, suposo que a mi m'ha costat anys assimilar-ho, però entenc molt bé com si haguéssim la posició que ha agafat el grup. Sí. Entenc molt bé també, per el que em diu la gent, quin significat té el grup per moltes persones, però alhora també entenc que no som un grup de masses, tampoc fem esforços per ser-ho, però tampoc, no sé si els féssim els esforços, ho podríem ser. Bueno. Per tant, és una conseqüència de la nostra manera de fer i artísticament i logísticament. Que me'n senti més o menys orgullós, no ho sé, que potser ara ja hagi deixat de perseguir aquesta oda o aquesta mena d'imaginari de què hem de fer perquè això funcioni millor. D'alguna manera sí, però d'alguna altra manera tampoc hem abandonat com la manera de poguer arribar a la gent que nosaltres...
0: Exacte, les ganes, no?
1: Vull dir que és una feina complexa.
0: Bueno, aquesta gira està arribant molt bé la gent i...
1: Sí, però vull dir que és difícil, públic, no? És difícil. És difícil sobretot com que no decaigui, no, la cosa. Vull dir que és molt fràgil tot.
0: Tens temps d'anar fent coses noves, de compondre i de...
1: Sí, mira, justament vam fer ara fa uns mesos algunes cançons noves i sí, tinc ganes de fer un altre disc d'una altra manera, segurament, però sí, tinc com moltes idees al cap i moltes ganes de fer-ho i per això també una mica parem, com si haguéssim la gira ara a finals d'any, com per l'any que ve poder-nos dedicar més a això. També serà el 20è aniversari, no sé si és una cosa que s'ha de celebrar o no...
0: Les dates redones sempre se solen donar a fer com algo més especial.
1: També serà el nostre disc número 10.
0: Exacte.
1: Potser surt l'any que ve, no ho sé.
0: Ostres, se diu molt ràpid 10 discos, però hi ha molta feina aquí darrere.
1: Sí. No, una bogeria.
0: Te reconeixes un poc en aquelles primeres cançons? Sí.
1: Em poden agradar més o menys, però m'hi reconec perfectament. Sí. És algo que a vegades hi ha hagut èpoques que he lluitat més contra això, d'intentar com canviar-ho, i després també suposo que per l'edat o no sé, m'he donat compte que és com l'essència del grup i és maco poder-ho gaudir.
0: Uh-huh.
1: I per això el repertori d'edat també tenim algunes cançons que tenen 15 anys. Ja,
0: sí? L'altre anava a demanar, just per set list, imagino
1: sí,
0: que...
1: Sí, l'acabem de refer ara mateix.
0: Ah, sí?
1: Ara estàvem refent.
0: Sou dos que estàveu de darrera hora així...
1: No sempre... Però sí, últimament sí, estem fent bastants canvis en el setlist. També perquè és molt diferent tocar en un festival a les 8 de la tarda que tocar-hi a les 12.
0: Exacte.
1: O és diferent tocar en una sala que tocar en un festival que toca 55 minuts. O, vull dir que és guai també. També és veritat que serà l'únic concert que fem a Mallorca i és com, bueno, és especial per nosaltres intentar com fer una mica...
0: Un poquet per tot.
1: Una mica l'abanico de tot el que fem últimament.
0: I no, estirem aquí baix escoltant-lo amb atenció, gaudint d'aquestes cançons del petit de Cal Eril, Joan Pons, moltes gràcies.
1: Un plaer, moltes gràcies.
0: Passar per la ràdio, te seguim, com sempre, t'escoltam.
1: Gràcies.
0: Nosaltres seguim aquest especial i Ivetres Música en concert amb més músics, més convidats i més sentiments perquè estem parlant del darrer dels Mobos i això ens toca un poc de fibra també.
2: Feu uns banys amb nosaltres, va.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, per les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Els festivals a IB3 Música.

0: Sí. Vale. I de continuar amb aquesta especial IB3 Música en Concert, estàveu escoltant el primer dels dos dies en què hem estat aquí a la MOBOFest, en aquesta darrera MOBOFest, 10 aniversari, 10 vegades que ens ha costat de bona música en directe des de diferents indrets. Avui hem tornat a Sant Joan, on va començar tot, i som a punt de conversar amb un dels noms propis d'aquesta edició de divendres, d'aquest segon dels dies de Samovo, una banda que té ja una trajectòria també interessant dins Samovo. Són Viló, Andrés, Marc, com esteu?
1: Molt bé, i tu?
0: Que bé tenir-vos aquí a conversar una altra vegada. Solen xerrar molt en el set de la ràdio de quan fem bolos i quan anem més que s'estudi, és molt guai, perquè significa que tocau bastant i que som molts...
1: Bueno, no són coneguts com una banda que toqui en excés, saps? Tocar
0: no, ja ho sé, ho sé.
1: 5 pics a l'any i ja a vegades hem de dir, uf, quina pressa, però per una cosa com el darrer any del MOBO és especial per nosaltres, sobretot perquè...
0: Vosaltres per estar aquí en els començaments.
1: Hem estat, una, no sé si va ser la primera o la segona, que a més era una casualitat, la primera,
0: ah, sí?
1: I varen tocar també el mateix dia amb el petit de Calerell, llavors...
0: Exacte, us anava a dir, ho he repetit un poc, ahir que ella...
1: Vam tenir la sort de poder obrir el MOBO i ara tenim la sort. És una pena, però també les coses s'han d'acabar i tenim molta sort de poder estar aquí. A més que coneixem aquesta organització un poquet, en Antoni Jaume, que és un amor, i sí, m'he enamorat d'ell.
0: Deixeu-me venir a xerrar, perquè en el MOBO, sempre que hem vingut aquí, sempre que hem parlat amb els músics que hi prenen part, molts diuen, la seva majoria, diuen, ostres, que mos tracten molt bé i que són molt guais i que els agrada molt el que fan i que estan molt per els músics. A vegades altres bandes no estan així, no, Dris? Heu viscut així,
2: sí, sí, total, l'ambient és superfamiliar i, vulguis o no, la gent te coneix, te cuida i això és un regalo.
1: I també que per contracte estàs obligat a dir que te tracten bé, saps? Tu quan firmes aquí estàs obligat.
2: Però no és per això.
0: Estem
2: no
0: contentíssims per contracte.
1: Supercontents.
0: Estau contents, però d'estar aquí.
1: No, no, de veres, sí, estem molt il·lusionats.
0: Exacte, exacte. Donant fe, perquè a més, sou dos que crec que més heu tocat a...
1: Coño, i a més que és un dels pocs festivals que són mallorquins, saps? O sigui, no tenim res en contra del Mallorca Live, però això és un festival per joves mallorquins, per gent fet d'aquí, dels pobles, i coño, tio, duen artistes que mos interessen molt a la societat d'aquí. El Mallorca Live és una altra història, que és més internacional, saps?
0: Exacte. No som a la Serra Tramuntana, que és un poc on... Vos moveu un poc més vosaltres.
1: Coño, estan, però a Sant Joan, tio.
0: A Sant Joan.
1: Quina excusa més guapa per pujar aquí, que normalment no pulles.
0: No pulles quasi mai. És que estem per Tramuntana, jo també estic per allà aquí a Raval. No hi solen venir molt. Clar, l'ambient que se fa aquí, sobretot a Sant Joan... Vosaltres heu tocat a Lloret també, pot ser?
1: No, nosaltres vam tocar a Porreres.
0: A Porreres.
1: El primer any va ser aquí a Sant Joan.
0: Exacte.
1: En Puig de la Consolació. I ara, el darrer any, han tornat a aconseguir que sigui aquí en el Puig. A Porreres estava bé, però sí, era que faltava tota aquesta imatge que tens, sí, aquí, la posta de sol.
2: Aquí és màgic, aquí és màgic.
0: Exacte, és com el caliu que hi ha, a part de la calor.
1: Sí,
0: el caliu que hi ha. És com és més xulo per tocar, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Jo crec que és un lloc màgic. Ja, a més, vam tenir la sort d'aquest any tornar a tocar aquí en el Puig de la Consolació i ens va donar com un record de dir, hòstia, tio, que nosaltres vam tocar aquí i ara tornarem a tocar aquí en el Puig de la Consolació. Molt guapo.
0: Un pont de nostàlgia també per vosaltres tocar així, com que s'acaba.
2: Sí, sí, i... sí, vulguis o no, són 10 anys, saps?
1: Són 10 anys, però bueno, tot el que s'acaba no significa que després no pugui venir res meravellós,
2: saps? Qual,
0: bueno, vendran coses meravelloses.
1: Jo crec que sí.
0: Què esteu fent ara, Vilo? Teniu nous temes en dansa? Veniu de fer un molt interessant treball discogràfic?
1: Estem començant a preparar temes nous. Encara no hem començat a gravar perquè també ja tenim 31, 32, 33 anys a la banda.
2: I fills.
1: Andrés ha tingut un fill.
0: Uepa.
1: Llavors, sense coses, se complica, però tenim clar que volen seguir.
0: Les temàtiques igual canvien un pack per aventura.
1: Sí, no ho sé. Sempre hem fet... I jo crec que això és una de les coses que més ens caracteritzen, el que ens ha donat la gana.
2: Exacte.
0: Bueno, Plays in the Sun encara es viu, musicalment parlant. A més, claro, sou un grup que també vos agrada anar amb un tempo, jo penso que no, diferent del que demanda un poc tota aquesta voràgina que vivim a la música actual.
1: Nosaltres ja tenim les nostres feines, o sigui que no mos ve la necessitat de tocar per tocar o de composar per composar, sí, sinó que deixem un poc més que sigui un procés natural.
0: Exacte.
1: I el millor és que som amics des de fa més de 15 anys. Llavors, el que uneix a Vilo, l'amistat, no és un projecte laboral.
0: No es toca fer bons.
1: No. La nostra norma és que la música que fèiem almenys hem d'estar orgullós d'ella. I després ja veurem el que fèiem, home.
0: Clar que sí.
1: Total, total.
0: un poc el punt de partida d'aquesta creació musical està aquí de vora jo, és en Trist, no? Però sí. Entenc que sou una banda com dos d'amics i de músics, que al final
2: no, no, i tot s'aporta. La creació també és d'en Marc,
1: Marc, sí, tot, dos. També hi ha temes d'en Víctor.
0: Sí,
1: i...
0: eh? Sí. Ara que en Tomi, perquè el darrer fic que van xerrar plegats i en Tomi encara amb vosaltres, però com que ha fet una passa enrere... Tio...
1: Sí. Sí, sí,
0: però
1: sí,
0: no
1: sí,
0: se n'ha anat del tot, entenc. De, man, de,
1: qui m'ho grava? Tomi. Saps? Qui a vegades mos dona ajudos de reglos? En Tomi. En qui fan cerveses cada setmana? En Tomi. Llavors se n'ha anat a lo millor de tocar en els escenaris, però és el nostre amic, saps? I grava ell, és que al final nosaltres assajam en el teatre de Calvià, estem amb ell. I...
0: De fet està per aquí, jo l'he vist amb vosaltres abans de parlar.
2: Sí, convidant nosaltres.
0: Exacte.
1: Sí, en Tomi no se n'ha anat mai, de fet no passa enrere dels escenaris, però està allà, és que no...
0: Ara amb aquí amb Sida, amb vosaltres, en Michael està
1: sí,
0: un poquet aquí.
1: Perquè el nostre company, el nostre amic de tota la vida, en Sebas, se'n va anar a Japó a viure un any, ara ha tornat, però nosaltres no som com el programa amb en Michael. En Sebas està molt ficat en el tema de YouTube. Qui sap, en un futur, si tornem a tocar junts, seria un plaer.
0: Sí,
1: però bueno, també estem disfrutant d'una nova etapa amb en Michael, perquè a més en Michael ja era el nostre tècnic de so.
0: Exacte, molt va gravar. Bé, no?
1: Som amics, som amics.
2: En Michael és un sensei, saps?
0: És un sensei.
2: Total, total.
0: Encara practica jiu-jitsu.
1: Sí, ara s'ha comprat un art de fletxes, llavors
0: upa,
1: és perillós.
0: Us heu de portar bé, no?
1: Sí, no sé qui és el més adult de tot, realment.
0: Bueno, per ser rentes bolo que heu preparat per avui, com que heu pensat fer, Dris? Vos mireu molt el lloc on tocau abans de preparar set list o és un poc així com bé?
1: No. Nosaltres tenim un set list que anem llevant cançons velles a mesura que van entrar noves. Un tàper ple que vas llevant...
0: La practicitat en persona.
1: Però mira, nosaltres anem a tocar Splash in the Sun perquè és un disco que encara l'estem tocant perquè és nou, recent. Nosaltres fa 3 anys que l'estem parint, però per sa gent encara no l'escolta. Llavors, estem tocant aquell i avui tenim una sorpresa, que és que tocarem un tema nou per primera vegada.
0: Oh, ostres, que guai.
1: I a mesura que anem composant temes nous, anirem substituint les cançons velles, les més velles, o les que menys ganes mos fa tocar perquè ja perden.
0: I vos agrada un poc fixar-vos en com reacciona la gent quan hi ha temes nous?
2: Sí, sí,
0: i estàs allà expectants.
1: Sí, però
2: aquesta
1: és la prova
2: de foc, saps? De veure si funciona o no.
0: Exacte.
1: Bueno, però també varia molt, perquè hi ha bolos que veus la gent que està super amargada i no saps si és perquè tu ets un amargat o... I després bolos que una cançó que no funcionava mai, de sobte, tothom allà...
2: Funciona de puta mare, sí, això
1: no
2: passa.
1: No te pot fiar, és mut de la gent i de l'ambient. No.
2: Bé, també hem d'enxerrar amb Marina Luis, eh?
1: Ah, veure, tenim una nova integrant a la banda.
0: Epa.
2: Total, total, que fa coros, toca la guitarra també.
0: Que bé.
2: Bé, i va aparèixer...
0: I com va arribar? Com va arribar al grup?
1: Perquè...
2: Tomant birros. Prendre birres
0: i ja
2: està.
0: D'arribar a un grup.
2: Sí, sí, sí, tal qual.
1: I al cap de 6 mesos de prendre birres amb ella, me'l varen donar compte que tocava la guitarra i que tenia que cantar. Vàrem dir, hòstia, nosaltres tenim una banda, tu saps cantar i tocar la guitarra? Hòstia, per què no? I varen tardar 6 mesos en donar-me'ls compte, però bueno, al final està aquí.
0: Bueno, un membre nou Vilo, a més,
1: la
0: família creix, en tots els sentits, Dries.
2: Sí, sí, sí, sí, total.
0: Clar, famílies, la vida vos durà a llocs diferents. Però el compromís musical hi és, i si les ganes hi són, i si sou amics, al final...
2: Sí, sí, aquesta és la clau, que siguem amics. Si no fos així, ho hauria acabat, fa...
1: Nosaltres mos hem donat compte, moltes bandes que varen començar nosaltres, pues han anat, per exemple, van caure Tramuntana,
0: sí,
1: els Wits,
0: sí,
1: ara han caigut els Wits. Jo crec que l'únic que ens ha unit junts no és que siguin bon músic, perquè...
2: S'amistat, tio.
1: Som músics mediocres, realment.
2: Sí, sí, bon, total. Sí.
1: Però és... A més, comparat amb el que hi ha, o sigui, tu tens el petit de galeria i li dic, és una passada, saps?
2: Bueno, això és classe, eh? Això és primera divisió, no?
1: Aquest disco de Recatrat és una passada. Total. Però jo crec que més que la nostra capacitat de ser bon músic, ens ha unit l'amistat. I totes les experiències juntes, els bons i els bons, i els dolents.
0: Bé, a Blaze in the Sun no li fa enrere el treball d'Eric Deril, vos ho dic.
2: No, si dius,
1: nosaltres sempre xerrant de nosaltres com una banda que no mos considerem amateurs per res.
0: No, absolut.
1: Però és vera que nosaltres admiram a moltes bandes i considerant que hi ha molt bona feina.
0: I continua
1: molt...
0: un poc també aquella idea de mirar cap a aquella idea de la psicodèlia, cap a Euther, cap a Kevin Ayers, tot això encara és ben present quan començàveu a compondre temes nous.
1: Hem evolucionat un poc, també. Ara en Dries està molt escoltant, que sí. Què és que xerraves l'altre dia, tio?
2: Ara mateix, un nom mortal orquestra,
1: has tornat
2: a saco, l'Abri Cifre,
1: La bicifra, eh? És que, tío. Bueno, l'altra setmana passada l'ho escuché. Quina passada.
2: És una puta locura, aquest tio.
1: Crying, Laughing, Loving, me flipo. És un disco recomanable. Jo estic, per exemple, ara escoltant molt Alex Eisenberg, que és un tio que és molt poètic, però pot ser un conyazo per ser gent. Però com que jo vinc de l'escola Dylan, llavors a vegades ell ve amb un supermoderneo Alejandro Sanz.
2: A mi m'agrada això, saps?
1: I jo vinc amb un rotllo classiquero i intentant com a...
0: Però és com un equilibri interessant, no?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Per exemple, l'altre dia vam estar gravant per un disco que estem fent ara nou d'un altre projecte.
0: Ah, sí?
1: Sí, del meu. I ell va venir amb un bajos, que eren temes com el rotllo folk, i ell li va ficar un rotllo Alejandro Sanz.
2: A muerte,
1: tio. La hòstia, tio. La hòstia.
2: Increïble.
1: Sí, seguim fent feina tots amb... junts, saps? I quedam i ja està.
0: És molt xulo ser amb vosaltres perquè veus que realment vos superbé i que a més estic en altres bandes, altres projectes, vos col·laborar amb vosaltres, sou part d'un cercle de músics molt guai.
1: Per exemple, a Enric li fa vergonya dir-ho, però ara d'aquí pot treuran un nou projecte, com se diu, com se diu?
2: Cómodo.
1: Cómodo.
2: Cómodo.
0: No García,
1: no, però... No, Cómodo.
2: És que la història és aquesta, vale? Jo vaig quedar amb un col·lega que es diu Diego, que fa música de puta mare, sap cantar molt bé, fa bones lletres i tal, però va ser pare també.
0: També.
2: Fa 3 anys o 4, no? I ens volien dir Cómodo.
0: Ostres. Vale?
2: Ho van preparar tot de puta mare, guai.
0: I va arribar el sortirà.
2: I de repent va ser pare i va arribar l'altre grup. Bueno. I va, i ja. Hem cercat un monte de noms, vale? Però al final, és que el primer és bo, saps?
0: Correcte.
2: Així que Cómodo. Pues
1: recomaneu que quan surti Cómodo l'escolteu perquè és una passada.
2: Ja, bo, bo.
0: Ja que haurem de conversa, però me'n vaig amb un munt de noms apuntats per escoltar.
2: Total.
0: I per tenir en ment.
1: Res, només dir-li a gent que si la gent molt veu pel carrer i vol prendre una cervesa amb nosaltres, que venguin a prendre algú.
0: Teniu en Marc, en Andrés, i la resta de companys de vida.
1: Si me'l veuen per Palma, per Molins, i ja hi volen saludar i això, que nosaltres estem superencantats.
0: Idò, ja estarà.
2: Molt bé.
0: Dries, Marc, vos deixem que donar...
1: Joan Trias, gràcies per tot, per tots els anys que sempre han coincidit.
0: Un plaer, com sempre.
1: Ja, segur, espero que el millor que ens pugui passar, que consiguem moltes vegades més, i gràcies a tot per escoltar.
0: Bueno, que vosaltres per aquí, significa que això està viu i no se perd mai.
1: I dir-li al Sollent que han de defensar la ràdio pública de Balears, per favor, escolteu i vetres. Que dona igual qui governi, però que aquí hi ha molt bon professional.
0: Gràcies.
2: Tal qual.
0: No podem dir res més que continuem en aquesta especial i d'altres música concert.
3: Hem de dir que aquesta cançó originàriament la tocava en Tom i sa bateria, i quan Tom Brutorio, tio, fa una bateria, per molt que l'intentis imitar, mai farà sa mateixa. La pot fer millor, però no igual. Vinga, anem a cantar un poc junts. Ara Andrew vos explicarà una coseta que heu de fer si vos fa ganes, si no, no.
2: Vale, és simple, eh? Solo és un U, U. Vamos a empezar. Por favor, seguidme si podéis, ¿eh? Si podéis, si queréis.

0: A IB3 tens un seient reservat per escoltar la millor música en directe. IB3 Música en concert.
1: I fins aquí aquest primer especial Mobile Fest des de Sant Joan a Mallorca, el Santuari de Consolació. Aquí va començar la història musical d'un esdeveniment que aquí mateix, després de passar per Porreres i per Lloret de Vistalegre, dirà adeu a tots aquells que han convertit Samovo en un esdeveniment en caràcter propi, que cuida molt l'escena local i que ha ajudat durant 10 edicions a donar vida a la cultura illenca de les cançons. Gràcies, Flavio Encinas, Lluís Fortesa, Pet Díaz, per la vostra admirable tasca en aquesta primera part de l'especial, en aquest primer IB3 Música en concert des de Mobile Fest 2026. Ens trobem més endavant, en res, en aquesta segona part, que cobrirà tot allò que succeeixi la darrera, ja sí, edició de dissabte de la Mobo. Molta música, a reveure.

Tenta el número 1202. Heu de saber que avui és el darrer dia del mes de juliol i haureu notat que en el juliol guanya més qui està a sombra que qui està en el sol.

0: s'estiu.
1: I d'ací avui, bon dia, és el darrer dia del mes de juliol, un mes que fora vila em tongo figues, prunes, pomes, marineres, sequers. Ha estat tenda llaurada, segar i debatres, per això d'aquesta dita que pel mes de juliol a cera hi fa un bon sol. Recorden que juliol prové del llatí Julius, mes en memòria de Juli Cèsar, un mes en el santoral que també ha bofegat com les seves temperatures. Però demà ja serem a l'agost. Demà donaran la benvinguda al mes d'agost, mes de vacances per a moltes persones, mes de descans, de dinars, de sopars, de capficos, de trobades, de festes patronals. Serà Sant Llorenç, la Mare de Déu de Gots, Sant Roc, Sant Bartomeu o Sant Agustí. I dia 12, l'eclipsi, esclar. L'agost és el 8è mes de l'any en el calendari gregorià i té 31 dies. A l'antic calendari romà és de Sextilis perquè ocupava la 6a posició, però es va canviar el nom a Augustus, en honor a César August, el primer emperador romà. Una servidora que farà uns dies de vacances, però tornarem amb la nova temporada d'IBT Ràdio que comença dia 31 d'agost, dilluns, i amb un nou horari de 3 a 5 del capvespre, dues hores per fer un tèntol a la ràdio pública de les Illes Balears. Però ja ho sabeu, a l'agost vull la mà i vull el most. Començam.

0: Fem-ho un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: Com esteu? Ben trobats un dia més en aquest programa Tèntol, que vos acompanyem de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre aquí a IB3 Ràdio. Avui, darrer dia del mes de juliol, som dia 31 de juliol, jugarem amb les paraules, amb l'actualitat i també amb un poble de les Illes. I avui també tindrem totes les lletres i qui les saben totes són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: Bon dia, Maria Pons, com estàs?
1: Ben
0: trobada.
1: Molt bé, divendres,
0: moltes gràcies. I final de mes, avui tot s'ajunta.
2: Quantes coses,
0: i lluna plena.
2: Tot, tot ho tenim.
0: Ho tenim tot. Celestí Oliver, com estàs?
3: Bon dia, bé.
0: Ben trobats. Tu t'afectes a lluna? El llunàtic?
3: Som... Sí, podríem dir que sí.
2: Segons
3: no ho havia pensat mai, però sí, som un poc llunàtic. Sí.
0: I Miquel Junc, en el teu cas?
4: M'ha fet anar divendres.
0: El divendres, sí, de, mira. Sí. Per bé, però.
4: Sí, per bé, sempre per bé. Sí.
3: Avui fa dies que no la veig, però a la lluna.
0: A la... No, i no, fixa-t'hi, perquè ahir era ben plena.
2: Sí. Anava a dir, vaig dir, però és una farola de molt que brilla, la lluna.
3: Estava entretenguda amb altres coses.
2: Ai, Celestí.
0: Miraves en terra.
2: Ai, Celestí.
3: O badava.
0: O badava, sí, també està bé, badar un poc. Bé, com dèiem, això, a partir de dilluns, vosaltres tres agafareu també les rendes d'aquest programa i tindreu un mes per jugar amb els pobles i per explicar moltes coses, perquè el mes d'agost sempre passen coses.
4: No farem
3: l'agost.
0: Exacte.
2: Això serà una festa, que vol dir.
0: Molt bé, gràcies. Ara, però, mos toca saber quins són els continguts del programa d'avui. Maria, començant per tu.
2: Idò, jugarem a la batussa de Tento, amb un poble de les Balears, repassarem l'actualitat del dia i parlarem amb la banda Tartar Elena, que actuen avui vespre al jardí de la Casa Museu Villalonga de Binissalem.

0: ja del rei un...
1: I de citar-te, Relena, que sonen així de bé, i avui sona Mallorca.
2: Així és, elles són Marta Torrella i na Helena Ros, dues cantants que exploren diferents estils de músiques vocals, com sentíem. Presenten avui a Binissalem i dins el cicle de La Lluna en Vers es pregunta aquest darrer disc que han tret, que s'endinsa en temes de contemplació tràgica, retratant la tensió entre forces naturals i humanes enfrontades a conseqüències misterioses i inevitables. Tot això...
1: Tot això, sí. Tot això avui en el jardí de Binissalem, la casa museu, amb una lluna que serà planeta.
3: Sí, sí, lluna vers.
2: Mai millor dit.
3: Més que mai, sí, sí.
1: Exacte. I de molt bona proposta la que avui es podrà escoltar en aquest cicle de la lluna en vers a Binissalem i que m'han dit que en Celestí i Miquel hi sereu.
4: Ah, serem. Qui t'ho ha dit?
1: M'han dit.
3: I serem, i serem.
2: Doncs que se'ls noti si
3: volen. Me fa
2: molta
3: gana.
4: Jo contemplaré la lluna. Sí.
2: Avui sí.
4: Avui sí. Si la veiem des d'allà, sí. La contemplaré.
1: Clar que sí, aprofitau. Però bé, avui també vendrà aquí als Estudis d'IB3 Ràdio l'home que ho sap tot dels famosos que visiten les nostres Illes Balears. Ell és en Jaume Miranda.
5: Amigues de Tenton, la massificació turística a les Illes Balears és una realitat, això ja ho sabem, i també se denota en el camp de les celebrities. Ara mateix les tenim bàsicament a totes a les nostres illes i avui les comentarem. Tenim en Cristiano Ronaldo, en Jennifer Aniston, a l'actor Pedro Pascal o inclús en el cantant Miguel Bosé. Tot i això i més, ho comentarem avui. Sí.

0: la ciutat aquest remell de famosos també Pandora les trobau perquè són a les Balears.
1: Lo millor també venen avui a veure Tartarrelena. No
2: t'imagines?
1: Seria graciós,
0: Cristiano Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo ja...
2: Li pega molt.
3: Si ve Miguel Bosé no compta per aquesta lluna. Compta per ell. Si és a prop. Sí. És que...
2: És alt, és molt bo.
0: I també amb Pedro Pascal.
3: També, també.
0: No hi ha res més.
2: Jo m'ho pego un infart, si el veig. M'ho pego un infart, ja vos ho dic.
0: I moltes altres
3: divendres,
0: persones. Eh? Sí. I diumenge serà l'Atlàntida, la Cloenda, i també hi haurà molt de famosos.
2: Més estrelles.
0: Javier Bardem, en Sorogoyen, la reina, en Victoria Luengo, i tanta altra gent que visitarà aquests dies també les Illes i el Festival de Cinema. Però a la notícia del dia avui, Miquel, la dedicarem a un altre tema.
1: Sí, avui és un poc trista aquesta notícia del dia perquè ha tancat el bar de variats Can Biel Felip de Palma, que tanca per manca de relleu, i nosaltres hem xerrat amb alguns dels seus clients habituals perquè mos contin per què era tan important aquest bar, com eren els variats i quin ambient hi havia, perquè sobretot era això, un ambient de poble dins ciutat.

0: trucos.
1: Idò, si tothom allò els variats de canviar Felip, avui parlarem d'aquest local de Palma que tanca i deixa, això sí, en la memòria de moltes persones un gust molt bo de variats. Però tindrem més temes, Celestia, més. Avui una entrevista que mos fa molta il·lusió.
2: Sí, molta, perquè a partir de la tercera hora, a partir de les 5, conversarem amb un dels premis d'enguany del Festival Atlàntida Film Fest, Atlàntida Mallorca Film Fest. Ell és en Rafael Ruiz, el cartellista més famós de les Balears, que pintava els cartells de les estrenes de les sales de cinema d'arreu, fins a 9 cinemes, crec, que ell mos ho recordarà, i les feia a mà.

0: I demà se diumenge passat quan Rafael Ruiz va rebre el premi Master of Cinema que atorga l'Atlàntida de Mallorca Film Fest, una persona que va dedicar tota la seva vida al cinema, que va ser creador dels cartells de les pel·lícules que antigament es anunciaven les pel·lícules en els cinemes, no hi havia pòsters i s'havia de fer artesanalment. I doncs ell era el creador d'aquestes imatges en els cinemes d'arreu. Un artista que va pintar en gran format estrelles com Ava Gardner, Humphrey Bogart o Marilyn Monroe, i avui,
1: entre d'altres,
0: entre moltes d'altres. Sí, de fet, jo ja li he demanat quines són les seves pel·lícules que destacaria. Sí.
1: I què t'ha dit? Allò que el vens endoguer?
0: No.
1: No?
0: Sí, també, sí. He dit que no perquè pensava en el Padrí, no? En el Padrí,
2: ah,
0: no?
2: També,
0: que
2: clàssic. També,
0: que supòs que va fer els cartells de cada una d'aquestes pel·lícules que m'ha recordat.
2: I tant.
0: Però parlarem amb ell.
2: Que bé, avui en Rafael Ruiz té 86 anys i serà aquí amb nosaltres a IB3 Ràdio explicant tota aquesta trajectòria que ha estat guardonada amb aquest premi de l'Atlàntida, que li varen fer una pel·lícula no fa massa anys en Bastard, en Tori Bastard, li va fer una pel·lícula preciosa i pots veure la feina que va fer en Rafael pintant aquests quadres enormes que lluïen a tots els cinemes de Palma i d'altres llocs. Així que avui xerrem amb en Rafael. Però a partir de les 6 i mitja també hem de parlar de música. Vendrà en Pablo Sierra i avui també s'ha posat molt cineasta ell.
3: El so necessita la imatge i la imatge necessita el so. Que música i cinema mariden de forma excel·lent ho comprovam cada darrera setmana de juliol en l'Atlàntida. A més d'intercalar concerts entre pel·lícules i documentals, el Festi té sempre la parabòlica ben dirigida cap als rodatges que narren la vida de cantants solistes i de bandes. Avui, a les cançons dels altres, farem un tomb per tot el que s'ha projectat i el que queda per projectar, amb rerefons musical, és clar, a l'Atlàntida.

0: Doncs sí, també parlarem de música i cinema amb motiu d'aquest festival que diumenge acaba i que Anna Maria i jo també retransmetrem.
1: Allà serem,
0: televisió.
2: Sí. Volvarem.
0: Exacte, a partir de... quan falti un 5 minuts per les 9, més o manco, després de l'informatiu vespre de diumenge, allà serem, vos contarem tot allò que passi. Anna Maria serà molt a prop de les estrelles.
1: A veure si m'ho fan cas o no, perquè això mai ho sabem, però ho intentarem.
2: Estrelles i reina.
0: I reina també.
3: Qui vols intentar entrevistar tu?
1: Jo avui és més difícil, que ja dic que no vol fer entrevistes, que evidentment és en Javier Bardem.
2: Ah.
1: Però bé,
3: si no, ja sort.
1: Qui no arrisca no pisca.
2: A la reina la tendràs?
1: A la reina, bé, imagina't, realment...
3: Imagina't, Anna Maria en sa reina.
0: Crec que no fa declaració.
1: Jo faré el que me digui.
2: Clar, no, com que només ha xerrat d'en Bardem.
1: Bé, home, i tots si, que passin.
0: Si vol xerrar en altres, estarem encantadíssims de la vida.
3: T'imagines qui va amb Pedro Pascal, de públic?
0: Home.
1: Mira, jo ho deixo tot.
3: Ja que és per aquí.
1: Ja em posa el micròfon i espinga i tot el que sigui. Però no.
0: Això serà diumenge també.
1: No mos creem il·lusions.
0: Amb un bombater de sal que haurà fet la misericòrdia, però nosaltres serem allà per explicar-ho. 3 hores de programa que ara comencen i les quals tenen les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
3: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I tenim un telèfon que és el més famós de les Illes Balears, 971-13-99-00.
3: O també ens podeu escriure a Instagram, @tentol_IV3, al Facebook de Tentol.
1: O el correu electrònic.
2: O sorpresa!
1: Que no és altre que tentol@ivetresradio.com.
0: Molt bé, mos ha quedat molt bé per ser final de mes.
3: Sí.
0: Miquel, molta gràcia, fins aquí una estona.
3: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar la nostra tècnic. Una dona que ja frissa de pujar cap a Pollença. Ja. Dilluns tens festa?
2: No.
0: Tens festa dilluns? Dilluns
2: has de fer
0: Tentol.
2: Ah, vaja.
0: Prendrà un pot de ressaca, però ella serà aquí, com sempre.
2: Escolta,
0: fantàstic.
2: Que jo també pujaré diumenge. A Pollença.
0: Està molt ociós, en Celestia.
2: Sí.
0: I de Marga Cifra.
2: Ja tens el vestit planxat. De Cristiana.
0: Sí, vestit planxat i tot.
1: Tot preparat.
0: Preparat. Marga Cifra, moltes gràcies, de Pollença. Són les 3 i 22 i ara mos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui a Tentol.
4: La rabiosa actualitat.

0: I de Simos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui. Ja sabeu que durant aquests mesos que fa calor forta venen aquí persones de tots els pobles de totes les illes i concursam amb ells amb les paraules i amb els seus pobles. Així que, de moment, tenim una classificació molt ajustada perquè ara ja tenim dos primers, perquè estan empatats. En tercera posició tenim Alaró, que va fer 75 punts. En segona posició hi ha Campos, que en va fer 80. I en primera posició, empatats a 85 punts, hi ha Porreres i Cat de Pere, que ha entrat en aquesta classificació. Què passarà avui? Què passarà aquest mes d'agost? Ai, quin nervis, poden passar moltes coses.
1: Clar, és que ahir no mos esperàvem el que va passar. No. 50 malnoms en un minut va ser una cosa bastant inèdita. Per tant, aquí no deixant de sorprendre'm-vos.
0: Clar. Tot pot passar.
2: A Canguis Cafre en saben.
0: En saben, en saben. Ara, però, hem de conèixer quin és el poble d'avui.
2: Sí, i del poble que avui tanca més, eh?
0: Més.
2: Sí, més,
0: no,
2: més.
0: No, perquè competició. No,
2: no, no, no competició. Llavors tenim tot el mes d'agost, eh? I d'ahir... Qui tanca més a la Batussa Tèntoles, Sóller.

0: Clar que sí, mentre el món sigui món, jo seguiré sent Solleric. Això és una cançó que fa poble.
1: Sí.
2: I tant.
0: Mai millor. Solleric és la millor, visca sa fira, i a fira, això diuen, aquesta cançó. Fantàstica, perquè avui parlam amb el poble de Solla. Solla és aquesta ciutat, aquest poble gros, situat a la costa nord-oest de l'illa de Mallorca. I ara escoltam aquesta cançó, Soc Solleric, que és una cançó de Solla, que enalteix, com dèiem, el poble d'aquesta comarca de la Serra Tramuntana de Mallorca, amb molta tradició i molta solera, amb elements tan característics com el tren de Solla, les cases modernistes, com ara Can Prunera, el port de Solla, el Firó, les festes de Sant Bartomeu o les taronges.

Solla té una població aproximadament de 14.000 habitants, perquè a més de la ciutat de Solla, el poble de Solla, trobam els nuclis d'Esport de Solla, de l'Horta, de Viniaraix, del Conassa, que és una alqueria antiga situada molt a prop de la mà. El gentilici de les persones de Solla és Solleric i Sollerica, o Solleric i Sollerica, com ho vulgueu dir. Està connectat amb tren que enllaça amb Bunyola i amb Palma, amb el tren de Solla. També hi ha un túnel, que ja ho sabeu, que d'ençà de 2017 va deixar de ser de pagament, o també, si no voleu anar pel túnel, hi ha Escoll, i que abans d'haver-hi el túnel, òbviament, la gent havia d'anar a Solla, Pascoll de Solla. Solla compta també amb port marítim, esport de Solla, són famoses les seves cases construïdes per emigrants sollerits que feren fortuna a les Amèriques i tornaren a principi del segle XX coneguts popularment com a indianos. Ell va dir...

0: en Joan Miquel Oliver, que també et solleric. Ai, va néixer, el manco. I el seu nom de Solla, no d'en Joan Miquel, és d'origen àrab, procedeix del topònim Sollà, i aquesta ciutat, que des d'antany ha estat qualificada pels seus habitants com a una illa dins Mallorca. Això és pel seu ancestral aïllament i que amaga un patrimoni molt ric amb esglésies, monuments, cases senyorials, museus i també palaus. Els seus estracarrers i el seu nucli antic ens traslladen a la visita a diversos segles enrere. Solla, a més, és un bressol de l'arquitectura modernista a Mallorca. I l'escut de Solla presenta un sol, senyal parlant al·lusiu a la primera síl·laba del nom de la població, so, sostingut per dos lleons, sol i dos lleons. I avui tenim refranys, sí, de Solla n'han trobat molts de refranys, en direm uns quants. Per exemple, com en jo Celestí.
1: Vinga, endavant.
0: A Solla n'és bona gent i bon caràcter que tenen, però llavors es venen i se'n riuen de sa gent.
1: El meu no sé si el millor, eh? A Solla, que és Vila Gran, tots són capellans i canonges. Si no fos per ses taronges, es moririen de fam.
0: Ai, vaja, encara n'hi ha un altre. A Solla saben qui són, a Vinyaraix tot ho saben, a Fornalut se menjaven un ase passat pas fort.
1: Ah, vaja.
0: Però bé, Solla, Vinyaraix i Fornalut, aquesta... toca't aquestes tres poblacions de properes a Solla. Així que, ja ho sabeu, un Solla avui, un poble amb solera, un poble amb història. Avui jugam amb Solla. Tento.

I per continuar, i abans de conèixer els nostres representants de Solla d'avui, vos hem de dir la pregunta del dia. I avui la pregunta diu així. Aquest estiu vos demanam pels paragentilicis, aquesta paraula que significa els mals noms de que reben els habitants d'un poble per part dels pobles del voltant, del seu redol. Ja ho han dit que n'han dit molts durant aquests dies, però ara avui volen saber el de Solla. I la pregunta és aquesta, quin mal nom reben els habitants de Solla?

0: Idò, sabeu mal nom de Solla, tu en coneixes cap Celestín?
1: No, ten per mi que no. No.
0: Jo tampoc.
1: Tu?
0: No. Però ni el recalco, sí. M'imagino.
1: Sí, i en volen saber.
0: Sí. Ara, això és el que demanam, a menys que diuen els oients. Per
1: exacte.
0: Jugar, sempre tenen dues maneres de fer-ho.
1: Ho podeu fer a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o podeu telefonar al 971-13-99-00, com sempre, 971-13-99-00.
0: Idò, aquesta és avui la pregunta. Ara tot d'una tornam i coneixem els sollerits.

0: ペント。
1: IB3 Ràdio és Dial. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestro.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale play.
6: Raúl Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Tu als a les 9.
6: No, i no t'obram, i no t'obram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raúl Valls. Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: I són les 3 i 33 i som en directe i avui tenim una pregunta. Man, com els diuen els habitants de Solla, els sollerits, els solleriques? I no sé si tenim cap resposta, però sí que tenim més refranys i més maneres de dir-ho. Per exemple, he trobat aquesta que m'agrada molt, diu: a Solla són butzerruts.
1: Ah.
0: Què vol dir butzerruts? No ho sé, per què arriben. Mm. Artà són artillers, a Senyorenc granoters i a Son Cervera aguts.
1: Ah, mira.
0: També aquesta classiquíssima que diu: a Pollença diuen la, a Pollença diuen la, a Solla diuen l'u, amb aquesta cosa de la u, a Valldemossa diuen tu i a Ciutat, Vostra Mercè, que també l'han sentida. A Solla no és molt tendins, si voleu anar estimada, allà estareu regalada de taronges i poncins, per exemple. O si dusa es coll de Solla, hi haurà aigua de bombolla.
1: Mm-hmm.
0: Això darrerament no passa massa. Però bé, ara tots reconeixerem els nostres convidats avui de Solla.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: I de si com vos dèiem, arriba el moment de conèixer els representants de Solla, del poble Solla d'avui, però abans de parlar amb ells, haurem de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
2: Noms i adreces.
7: Albert.
8: Juan Antonio.
9: Guillem.
2: Són parents? Són casats?
7: Sense compromís, tot sol.
8: Casat i amb tres fills.
9: Casat i sense fills. Bé, dos moixos.
5: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
7: Tenc 37, faig feina a l'Ajuntament de Solla i col·labora en la casa VIV3, la qual no és cap favoritisme.
8: Tenc 51, professor de cuina, cuiner i també col·laborador de VIV3.
9: Pues jo en tenc 55, faig feina d'informàtica a Son Espases i és la primera vegada que sóc aquí.
0: Molt bé.
10: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
7: Un clàssic de Solla en el convent.
8: A l'Institut de Solla.
9: A l'Institut i després a l'UIP.
3: Vull saber coses teves. On treballes?
7: Solla 2010.
8: A l'Institut com a professor.
9: A l'Hospital de Son Espases.
6: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
7: Bastant bé, és la veritat.
8: No me'n puc queixar.
9: Jo no me'n queixo.
11: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
7: S'esquí, tot i que no puc darrerament. I s'excursionisme.
8: La setmana passada era fent submarinisme a Tuvent, en Sembefia. Ah.
9: Pues jo te dic, una lesió d'espatlla va fer que deixés de fer qualsevol esport i deixar de ballar ball de bot, que era el que fa.
12: Sap algun acudit?
7: Eren dos i cauen del mig.
8: Jo no en contaré cap, perquè si no, la meva família m'ha trobat que nostra.
13: No.
9: Jo t'he prohibit comptar els acudits en públic.
13: De bons
9: que són. Són molt dolents.
0: Són molt dolents. No n'hi ha cap de Solla? No en teniu cap?
9: No.
13: De tant dolent que és?
9: No. Si vols, te'n dic un.
13: Sí, clar.
9: Diu, tu utilitzes la IA, sí, i la E, la O i la U.
13: D'acord.
0: Modern.
14: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
7: La posta de sol, i d'aquí 15 dies ni te compte.
8: És de matins amb esberenar.
9: Jo som més de vespre.
15: Una actuació extraordinària.
16: Deixem-ho per avui.
17: Moltes gràcies.
0: I les heu sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar els nostres sollerits d'avui. Albert Dardem, benvingut.
7: Hola.
0: Juan Fernández.
8: Hola, què tal, com estàs?
0: Benvingut també. Guillem Bernat, Guillem, com estàs?
9: Molt bé.
0: Molt bé, aquest xiste, oh?
9: A mi me diuen que són dolents, però bé, jo, a mi em fan gràcia.
13: Ha estat bé per s'estrena, que fa VIV3. Ha estat tomant, a més, no?
18: En la seva feina, era dient.
9: Ara és millor que no en conti cap, però no baixar el nivell.
18: Exacte.
13: No, no, han de pujar. Més,
0: ell,
13: han
0: està,
13: de pujar.
0: Ell està actualitzat, perquè hi ha gent que compta en compte de fa 30 anys, però tu no, tu estàs al dia.
9: Bé, és... Nosaltres a la feina es volem comptar d'aquest tipus d'acudits, intentant pues, coses noves per sorprendre els companys.
13: Ah, vos comptau acudits? Sí, quan feia feina. Sí, sí. Està bé, això.
9: Hombre, si no, se fa molt llarg.
13: Clar, s'ha entretengut.
9: Se fa molt llarg.
0: Què fa una informàtica a Sant Espases?
9: Pues jo estic a la part de desenvolupament. I, no sé, per dir-vos coses. Si ho anat a Sant Espases, pues la pantalla aquella que us diu el numerito i tal, pues ai, aquesta sí. Ho he fet jo. Per exemple, les pulseres on posa el teu número i això, també ho he fet jo. O sigui, pues fa pues, aplicacions noves per l'hospital.
13: T'endui, tida. T'endui de munt.
9: No, jo no, però les pulseres sí.
0: Tot i que t'ha costat un poc arribar avui.
9: Oi, sí, no, ha estat complicat.
0: A tot? Eh? Sí, Juan, en tu, pel túnel
8: fins al túnel, bé, ha estat arribar a Sant Sardina i ha estat ja estat de... No puc agafar l'autopista, he hagut d'entrar per dins Palma i fer vingudes perquè l'autopista estava saturada.
0: Estava plena. Ànims sí. A tots els conductors. Avui final de mes, final de setmana, són moltes coses que s'ajunten.
13: Què vol dir? Que tothom partia de Solla?
8: Jo crec que sí, o s'anaven de viatge a l'aeroport, tots, en aquell moment.
13: Sí,
0: han de passar per Palma sí. I per la via cintura. Albert, tu has arribat bé, oh? I prest.
7: Sí, perquè volia anar saludant els companys que tenc aquí, que sí. De matins. I sí, s'intercanvi entre juliol i agost, que és cap de setmana més conflictiu en el trànsit, ara. Aquest és de la clitza, ja veurem què passa.
0: Ai, ui, sí. Clar, vosaltres sou el lloc privilegiat, sí. Tothom diu, des de Solla se veurà superbé.
7: Sí.
8: Hombre, cada vegada s'està tornant més complicat cercar un lloc on podran anar a veure, sense ull dir,
13: eh? Clar, si no vos tapen.
8: Sí.
13: La vista.
0: Oh, bueno, mirareu vosaltres, se pot dir...
7: Sí. Jo me'n vaig a un olivar, a prop del mirador de les barques. Per tant...
0: Allà. I aniràs un dia abans o aniràs a peu?
7: Ho provarem a tenir dia, i si he d'anar a peu, aniré a peu.
0: T'hi posaràs prest, ja.
7: Sí.
0: Per si un cas.
8: Nosaltres també partim muntanya per amunt, cap a un olivar, i ja tenim el lloc cercat, ja fa un parell de setmanes que l'hem escollit, i pensant que estirà bastant bé.
0: Clar, segur, home, un olivar no hi ha res millor... A més, amb vistes a la mà,
7: sí,
0: no?
7: Sí,
13: i fareu berenada, supòs. Berenada,
8: sopar. Sí. Ja acabem de veure, haurem de fer sopa, gairebé.
0: Sí.
9: Jo ho tinc més complicat perquè no tinc olivar per anar. Així que segurament a Sant Esport pues, segurament trobaré qualque racó d'aquests mal d'arribar d'aquest que només sap la gent de port. I sempre hi ha la possibilitat d'anar a la Torre Picada, que haurà molta de gent segur, però l'esplanada ja és enorme i no crec que hi hagi problemes per veure-ho.
0: Fet d'esport, Guillem.
9: Sí, jo som d'esport. Estic exiliat a Solla, però som d'esport.
0: Ah.
7: Seran com unes campanades de cap d'any, però a la bèstia.
9: Sí.
17: Només s'enxerra d'això. I més tu, que t'agrada la meteorologia, deu ser un dia superdestacat dins el teu calendari de 2026.
7: Ja fa molt d'anys que estic pendent d'aquesta data.
17: Ja fa anys, imagina't.
8: Clar. Jo crec que en Albert, després d'aquestes setmanes que m'ho heu donat informació, jo crec que la gota de plorar li caurà en aquell moment. Fi hem arribat.
0: És que l'altre dia llegia un article d'un científic que deia que mos pot canviar fins i tot el caràcter, l'humor, hi pot haver com una espècie d'adrenalina que mos pugi molt i no sabem
7: està
0: per
7: comprovat,
0: què.
7: Està comprovat. En el darrer eclipsi que hi va a les illes, l'any 1905, varen agafar de voluntari una persona, la varen omplir de cables per estudiar les reaccions fisiològiques i se va notar que hi havia alteració durant els segons de màxima oscuritat.
0: Vaja. Mm. Això vol dir que després tindran com a ressaca una vegada hi passat l'eclipsi.
7: Podria ser.
0: Poden tenir una certa... Com no, sent demà no estaran bé.
7: Bé, mos agafarem el dia lliure per si a cas.
13: Ui, si podem, sí.
17: Sí, anava a dir, no sé si...
0: És a dir, dia 12 estaran bé i dia 13 no tant.
7: Pot de ressaca, pot ser.
0: Bé, no sé, ja ho comprovarem, però déu-n'hi-do.
13: Creus que satisfarà expectatives?
7: Si no estan nigulats, sí.
0: Ah, uep.
17: Que tothom se porti bé, per favor, i se porti les ueres convenients i totes aquestes coses, perquè... Pot ser greu, però bé.
0: Sí, la de Sant Nicolà no hi poden fer res, això ja...
7: Sí, però imagina't la gent,
0: gent
7: que ha gastat un dineral per veure l'eclipsi un hotel, haver de pagar això per veure quatre nius.
13: Bé, això ja va contra cada cop.
7: Sí.
9: Veurà la fosca.
7: Exacte.
0: Com estàu per Solla? Bé?
8: Bé.
0: Sí, sou molt sollerics, sou d'aquests que sentiu els colors?
8: Sí. Ja sempre que surt d'Espaula, sempre tot el que faig i passes amb un nom de Solla.
0: Sí, així que... dos són de Solla. Sí, de més, sí, com sí, que teniu també que parlar, teniu com amb molta personalitat, la gent de Solla, molt pròpia.
9: Jo vaig, o sigui, moltes de vegades xerrant, el típic, tu ets de Solla, o sigui, m'ho han dit 50.000 vegades. Me'n recordo a la universitat que es camarer sempre el Solleric i és una cosa que i censuri gairebé és el més xerrant i...
0: Ja t'ha quedat. I vos coneixeu tots?
9: Més o manco de
8: sí, la mateixa... Sí, sí, sí, me'n coneixem. Sí, sí. Bé, en Guillem i jo estem en el mateix grup de Vall de Bot.
0: Ah, sí?
8: Sí, s'està a tramuntar.
9: I a més som amics de...
8: I, bueno, i som amics de la infantesa.
9: Sí,
8: d'aquella de la vida. I també mos coneixem de, sí, del poble i de les xarxes i de, bueno, molt, de, molt d'actes.
0: I també sou molt festosos perquè teniu festes al llarg de l'any.
8: Sí.
9: Sí, un parell.
8: No mos podem queixar de festes, això ja. Anem bé.
0: Nou servits. Va bé. Doncs ja els escoltau. Avui amb aquest trastellin al verd d'en Juan Aninguiem, jugam amb el seu poble, Solla.
18: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Està preparat per jugar?
7: Vinga.
0: Clar que
7: vinga,
0: sí, vamos. Així m'agrada. Idò, jugarem amb el poble de Solla en aquesta primera prova. Tindreu un minut per filar paraules, una paraula.
13: Au, som-hi, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior. Teniu un minut i obteniu un punt per cada paraula encadenada que faceu.
0: I la paraula que haureu de començar és arenga. Per tant, començam amb una A. Teniu un minut, temps.
7: Aigua.
8: Avió.
9: Animal.
13: Avió.
9: Avió. Oscur.
0: Molt bé.
7: Rata. No mira ningú.
8: Aire.
9: Espeuma.
7: Artista.
17: Cesar sempre...
8: Ànera.
0: I un altre.
9: Ànec.
7: Casal.
8: Iaro.
9: Òscar.
7: Ràdio.
8: Os.
9: Safato.
17: Una altra.
7: Animaversió.
17: Uau.
13: Molt bé.
0: Fantàstics, ho fem molt bé, molt bé, aquesta primera prova. I han fet 18 punts.
13: De 8?
0: Sí. No, de 7.
17: Jo n'he comptat 16. 16. De mots.
13: Sí. 16.
0: 16. 16. Bon, havia parlat dos més. 16 punts per vosaltres, molt bé. Heu encetat molt bé aquest marcador de Solla. Que han de dir poble o ciutat a Solla? Que li
8: ciutat.
0: Deia?
8: Ciutat. Ciutat.
0: Ciutat,
8: eh? Sí, sí.
17: Ho han tingut clar,
7: eh? Des de, l'any 1904, que en el fons 13 la va declarar.
9: Per dictar real.
13: Sou ciutadans, i no?
8: Sí, sí, i tenen la placa, la façana de
7: l'Ajuntament. Sí, sí, sí.
8: Si és per si hi ha dubtes.
7: Exacte.
0: I de... La ciutat de Solla.
8: Sí.
0: Avui jugam amb ells tres. Endavant la següent prova.
18: D'on m'has dit que és...
0: Albert, Juan, en Guim, ara haureu d'identificar la persona que sentireu xerrar, les persones, perquè heu d'identificar un parlar d'un lloc de les Balears. Són 5 punts si endevinau l'illa i 5 punts si endevinau el municipi.
13: Així és. Vinga, som-hi.
0: D'on és aquest parlar?
19: Hem de reivindicar el producte local i un dels productes locals és la Barcella. Nosaltres tenim la Barcella original, que és la bronze, però d'aquella sortien les Barcelles vinculades a la part quotidiana, podríem dir. Després també hi ha els odres de vi i de dins s'hi posava vi. Després també hi ha unes gerres de metall per posar oli.
0: Què trobau? Ens ha explicat coses també del seu poble, municipi. Començant per l'illa, quina illa creus que és?
8: Jo penso que és Mallorca.
9: Jo crec que és Mallorca.
0: Molt bé, som a Mallorca. Ara haureu de dir el municipi. Estau molt pensatius, eh?
9: Sí, sí, no sé.
0: Què trobar?
9: Xerra de vi, el meu vin i salenc, que hi vam ser a poc.
8: Sí, jo penso que un municipi de centre
9: d'Esplà.
8: No és ni Pollença ni Solla.
9: Ni Solla. Ni la zona de Vall de Mosa, tampoc.
8: Jo dic que amb en Guillem, penso que si xerra de vi i tot això...
0: Podria ser.
7: Vinissalem.
8: Vinissalem o Pla Llevant.
0: Ha parlat d'una Barcella, però.
8: Sí.
0: però Barcella real.
13: Ventura no en fan, devia.
9: Ho podem equivocar, o sigui...
13: No, no, això està clar.
0: El ram escoltar, mem.
9: Amem.
0: Fixeu-vos-hi.
19: Hem de reivindicar el producte local i un dels productes locals és la Barcella. Nosaltres tenim la Barcella original, que és la de bronze, però d'aquelles sortien les Barcelles vinculades a la part quotidiana, podríem dir. Després també hi ha els odres de vi i de dins s'hi posava el vi. Després també hi ha unes gerres de metall per posar oli.
13: Tento.
8: És que, curiosament...
9: És que aquestes es que fa són molt...
0: Ah, ha fet unes es un poc rares.
13: Clar, sí. Fixàveu amb la Barcella, el vi, sí. Però clar...
9: Aquesta és molt... molt... No sé.
8: Albert?
13: Albert, no diu res, eh?
0: Albert pensa.
13: Sí.
0: Dubta.
7: Sí, per consell, per ella.
9: Sí. A vegades s'aconsell,
7: jo. Jo no m'he dit consell, però...
9: No, no, m'ho pari bé. Joseta no ho és.
8: Joseta no és.
9: Però potser consell sí que pot, això. Persona d'allà.
7: Sí. Sí? De quina cara que pots.
0: Mallorca?
13: Mallorca, segur?
8: Sí, Mallorca, segur?
9: No,
0: sí,
9: però
0: sí Mallorca, correcte. I municipi?
7: Vinga, consell.
0: Consell?
8: Vinga, consell.
13: Sí?
0: Oh, correcte.
9: Bueno.
0: No, però anàveu bé, perquè fan una E especial. Perquè són de Sineu.
13: I única.
9: Ah, era l'altra opció, perquè tenia un company sinever, però ja està.
7: El poble que alfabèticament està abans que Zoya.
0: Idò, mira, quines coses, Albert. Idò, sí, i allà tenen una Barcella, però això explicaven que era la Barcella real, la tenen encara, que és de bronze, la tenen a l'Ajuntament, i era la Barcella que servia per fer d'exemple de les altres Barcelles. Prenien la mida.
8: Ah, per això no ho coneixia.
0: I per això, sí.
8: Haurem d'anar a fer turisme fins allà.
0: A la Sineu.
9: I vàrem fer fa molt d'any, un llibre per Sineu. Però no era d'aquest tipus.
0: Era més nocturn, aquell turisme.
13: Sí, se'n solia fer, eh?
9: Sí.
13: Una època.
0: Molt bé. I dos cinc punts més.
7: T'anava a fer un acudit però molt dolent.
0: Feu.
7: Jo, per l'hivern, soc de neu. Sí, neu.
17: Molt bé, Albert.
13: Ha estat bo, també, eh? Ha estat bo, l'apuntam.
0: Home, sí. Un home que cerca la neu a una illa com Mallorca té molt de mèrit, eh?
17: Sí.
7: I darrerament encara més.
0: Darrerament, ja, del tot.
13: No, i que ho considera esport, eh?
7: Dic. Sí.
13: Bé, esportes.
7: Sí, sí.
0: 5 punts més per valtres, quants en tenim?
17: 21 punts.
13: 21 punts.
0: I ara bé.
13: Molt bé.
0: Una prova molt bona.
18: L'embarbussament.
0: I ja si tenim un embarbussament per vosaltres, l'haureu de dir sense interrupcions ni errades, si podeu. El podeu dir tot tres o com vosaltres trobeu.
13: Sí, són 10 puntets si el deix fil per randa i si no, na Marga cifra baixarà puntuació.
0: Ai, pobra Marga.
13: Si no, està del tot bé.
0: Atenció, parau atenció. Que avui l'embarbussament és aquest.
13: Ai. Primer de tot, l'aguntes? L'amantes?
0: Sí.
9: Supòs.
0: Albert? Vinga, dali, que no Albert el té.
7: No. Cocodril a cocodrilat cria cocodrils a cocodrilats. Cocodril no a cocodrilats no cria cocodril no cocodrilat.
0: Ahà.
17: Més o manco.
0: Molt bé, eh?
17: Sí.
13: Una versió...
0: No l'has dit perfecta, però... Ja,
13: una versió Albert.
0: Molt bé. Ho voleu provar, vosaltres?
17: Ai.
8: Cocodril, no cocodrilat, cria cocodrils o cocodrilats. que no cria cocodrilats.
0: També bé, Juana.
20: No sé si és gramaticalment correcte.
0: El teu company ho vol provar.
9: Provarem.
0: Vinga, clar que sí.
9: Cocodril a cocodrilat cria cocodrils a cocodrilats. Cocodril no a cocodrilat no cria, no, cria cocodrils a, no a cocodrilats.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. És molt difícil, aquesta.
17: Sí. No vos heu trobat gens?
0: No.
17: Lo mal de fer recordar perquè és llarg, sí, però sí. La pronunciació molt bé.
0: Marga, què trobes? Ho han fet bé avui, eh? Au, quant de punt li donem?
20: Un 7.
0: Que li poden donar un 8. Un 8, clar que sí. 8
20: Venga.
0: Punts.
20: Un 8, un 8.
0: Que era dificilíssim, sí. Aquest. Sí, dificilíssim.
8: Sí. És que això, jo no tenim cocodrils.
0: No, clar. Ni solla ni...
17: Mallorca en general, no. Que
9: hi havia drac de palma, no, o sea, drac de coca.
0: Drac de palma sí que n'hi ha.
17: Bé, en el Museu de Costitxa que n'hi ha un de cocodril.
0: També, també. Sí, no, i està embalsamat també el drac de coca aquí a ciutat. Molt bé, 8 punts més que sumen en el vostre marcador i mos queden dues provetes.
18: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara vos farem dues preguntes sobre Sóller. Tindreu dues opcions de resposta i cada resposta correcta val 2 punts. Primera pregunta. Començar amb i ho feim xerrant de les vostres particularitats fonètiques. Com bé sabem, a Sóller feis aquestes erres un poc francesades. També teniu diversos francesismes i tot això respon al fet que al segle XIX hi va haver una crisi agrícola que va afectar la producció de taronges de tota la vall, una producció que significava un motor econòmic i llavors molta gent va haver d'anar-se'n, va haver d'emigrar, sobretot cap a França.
7: 1865.
0: Mira, gràcies. Però les preguntes, sabeu a quina regió de França varen emigrar els sollerits al segle XIX majoritàriament?
20: Cap al Llenguadoc o cap al Alsàcia?
0: Quina zona? Què trobau?
8: Cap al Llenguadoc.
0: Llenguadoc?
20: Sí.
0: És correcte.
20: Així és.
0: Molt bé. Efectivament, majoritàriament se li va anar a la zona del Llenguadoc, que està com més al sud, que és que connectava més amb Sóller i, per tant, més a prop de la mà. El Llenguadoc, el Sàcia, cau un poc més amunt. Fantàstic. Segona pregunta. Ara passam a un altre dels elements identificatius de Sóller, que no és altre que el tren o el ferrocarril. El ferrocarril s'explica que va ser encarregat el contractista d'obres Luis Bovio, que va comprar el ferrocarril de Mallorca, una petita locomotora. Aquesta s'utilitzava com a tractor de maniobres al port de Palma de la línia de tramvia que travessava ciutat. Bovio la va batiar amb el nom de les seves dues filles. I la pregunta és, sabeu què nomien? És a dir, quin nom va posar la locomotora?
8: Sí.
20: Sí?
0: Sí?
17: A veure.
0: Sense opcions?
20: Hi ha opcions, eh?
8: Maria Cristina?
7: Sí. Maria.
20: Dues opcions. Catalina Esperança no. O Maria Lluïsa.
8: Maria Lluïsa.
0: Sí. Molt bé, Maria Lluïsa. Mos queda una prova i definitiva.
21: Amb la paraula a la boca.
0: Darrera prova per Sóller, ara haureu de dir en un minut paraules relacionades amb la vostra ciutat. La
20: exacte,
0: vostra ciutat.
20: Veurem què vos toca, que si mal noms, topònims, nom de carrers, personatges de Sóller, noms de comerços o llinatges.
18: Mal noms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
0: Noms de carrers de Sóller. Teniu un minut, temps.
7: Bisbe Colom.
8: Carrer de Samà.
9: Carrer de Sayuna.
7: Bausà.
8: Carrer Fortuna.
9: Carrer de Rierodes.
7: Avinguda 11 de maig.
8: Antoni Montis.
9: Urbanització Sassini.
7: Avinguda d'Astúries.
8: Carrer Francisca Potés del Cové.
9: Carrer de Cetro.
7: Carrer Palau. Carrer Costa i Llobera.
9: Carrer d'Esvent.
8: Carrer de Bonany.
9: Isabel Segona.
7: Carrer Pere Serra i Bussà.
8: Avinguda Júlia Ramis.
9: Carrer de Cap de Mort.
7: Carrer de Samà.
8: Camí de Can Deià.
7: Carrer de la Gran Via.
9: Carrer de Santa Catalina.
7: Carrer de Santa Teresa.
9: Carrer de Mallorca.
8: Carrer de Sant Bau.
9: Avenida Polònia. Sí, carrer de Poloni.
7: Carrer dels Estiradors.
9: Carrer d'Estravers.
8: Camí de Cas Carreter.
7: Carrer de Bonany.
9: Carrer de Montis.
7: Carrer del Sol.
8: Passeig de la Platja.

0: Is.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
3: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
3: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
3: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.

0: Heu de saber que després de més de 30 anys, canviar el Felip, un dels bars més emblemàtic de Palma, tanca les seves portes.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

Moment per encetar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Aquí tenim totes set lletres i també tenim en Miguel Soler, que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb la ciutat de Solla, ara mos toca saber quina és la notícia del dia.

0: I doncs, sí, per conèixer la notícia del dia, tornem saludant a Maria Pons.
1: Com va?
0: En Celestí Oliver.
2: Som aquí.
0: I també a Miquel Junc.
3: Bon dia.
0: Com estem? Bé. Miquel, avui una notícia relacionada amb un establiment de, de Palma, un dels millors variats de Palma.
3: Això diuen.
0: Això diuen, jo no ho he tastat mai, vosaltres us
2: jo sí.
0: Sí, ara, Celestí, tanta sort.
2: Ara feia temps que no hi anava. Sí.
0: Però dels més emblemàtics de
2: ciutat. No m'hi he pogut acomiadar. Sí,
1: llàstima.
2: Però sí. Clar, ho tenc a prop.
0: Ho tens, sí.
2: Tenc a prop de... Sí, sí, sí. Sí, de que nostra.
0: I d'avui parlem del bar Can Biel Felip de Palma, que aquesta setmana ha anunciat que tanca.
4: Sopeta de brou, fit call dos peus de porc, ensalada de tonyina, escalop, xuta't en es forn, si pia la planxa, llom torrat i caragols. Bon profit!

0: tropical.
1: I ara sí, el tancament d'un bar mític, d'un establiment autèntic, sempre és una mala notícia per un poble o una ciutat, i aquesta setmana han conegut la decisió del bar Can Biel Felip de Palma de tancar les seves portes després de més de 30 anys obert.
2: Varen conèixer la notícia a través d'una publicació a les seves xarxes socials amb una glosa que deia: "Tot arriba a la fi, Can Biel Felip també, una vida, un plaer, a qui hem fet un llarg camí i a tothom, jo vos vull dir, que dins el cor vos duré."
3: Ai, que guapa, eh? Què te pareix? Sí. Aquesta glosa anava acompanyada d'un missatge que deia, entre altres coses, que hi ha decisions que mai no són fàcils i aquesta no és una. Després de tant d'anys entre fogons, ha arribat el moment de baixar la persiana i acomiadar-nos d'una etapa que ha marcat les nostres vides.
1: En aquesta publicació a les xarxes socials també explicaven que Can Biel Felip ha estat més que un lloc on gaudir de la cuina mallorquina, ha estat un punt de trobada ple d'històries, celebracions i records. Acaben el missatge de comiat amb un: "Visca el Variat."

0: I de canviar el Felip, fundat per Vial Roca el 1994, aquest bar es va arribar a convertir en un punt de trobada palma pels mallorquins, en un lloc de referència per tastar la cuina mallorquina, com dèiem, per anar a berenar i sobretot per gaudir del seu plat estrella, evidentment, el variat.
1: Segons informen el diari Ara Balears, el motiu principal del tancament és la manca de relleu generacional. Aquest local, conegut enguany amb el premi al millor bar clàssic de les Balears, negocia ara un possible relleu perquè pugui continuar amb una nova etapa.
2: Esperant si aquesta nova etapa pot arribar en qualque moment, des de Tento han decidit fer un petit homenatge en aquest establiment mític de Palma i han parlat amb alguns dels seus clients més habituals perquè ens expliquin per què era un bar tan important per ells i començam escoltant una veu conegudíssima en aquesta casa.
1: Molt.
2: Molt coneguda. també fa gloses. Sí, sí.
1: A vola, a més.
2: És en Felip Muna.
3: Sí. Felip, el bar de Can Vial Felip, amb el restaurant, se'n va qualque cosa més que un bar de Palma.

0: i arriba en esbar i no sé què triar. La vitrina està plena, me començo a embullar.
1: Can Biel Felip era, com ell deia, un bar de poble situat a Palma. Del dematí a partir de les 6 amb els cafès que tothom s'hi aturava, però després el berenar i llavors el dinar. Fet d'una manera amorosida i exquisida. Veure en Biel Felip a dins la cuina pelant patates allà un raconet, pensant. Veure com d'una manera tan amorosida preparava aquell frit de sang, aquell pica-pica extraordinari, aquells callos, tot era exquisit. I sobretot també per a la simpatia. La gent anava per trobar-se amb els amics, com si fos un bar d'un poble, exactament igual, però amb aquella estima i amb aquella bona manera de presentar una molt bona cuina que ha quedat immortalitzada en el seu llibre de receptes de la cuina mallorquina d'en Biel Felip, paga la pena. Però a més, en Biel va ser un gran amic dels glosadors. Durant 20 anys fèiem una trobada anual de glosadors mallorquins i menorquins allà, i ell ens convidava tots els glosadors a dinar, ho fèiem en dissabte, i ho fèiem llavors a durar fins al vespre. Amb el Biel Felip, amb el bar de Can Biel Felip, amb el restaurant, se'n va qualque cosa més que un bar de Palma.
0: Tenc una fanca malsa.
2: Idò, precioses aquestes paraules d'en Felip Monar sobre el bar Can Biel Felip de Palma, i destacam una de les primeres coses que ha dit en aquest àudio que han sentit. Era un bar de poble situat a Palma, i és que em van quedant pots de cada vegada manco.
3: Ben pots, ben pots. Sí.
2: Un gran coneixedor dels bars de ciutat, precisament és en Joan Pérez, que també opina el mateix.
4: Idò, el fet que tanqui Can Biel Felip és algo dolorós per la ciutadania de Palma. Jo crec que representava, a més dels famosos variats, representava una manera de fer les coses, diguem, com dels pobles, no? És a dir, com trobar a Palma la manera de fer les coses que hi ha en els pobles. Teníem aquí, encara tenim la Jovinense, però també teníem la Bunyolense. Aquest gust per bon menjar, per variat, que encara se pot trobar pues, com Can Frau, com Can Sandritxol, també, pues implica una gran pèrdua. I, a més, és un barri que juntament amb el Riudols, pues només tenia aquests dos referents a nivell de bars de tota sa vida. Ara queden restaurants Pad Thai i queden panaderies que fan de bar, però que no són bars ni molt manco ni cafès. Res, una mala notícia. I no sé què

0: Ah, ja en menjaria una, ara.
1: Ara m'entrats a fam.
2: Ja m'entrats a fam. No. Que dinant sí. Fa no tanto.
1: En però, gros. Sí. I d'oi, no, si entre la notícia i la cançó...
2: Sí, sí.
1: En tot cas, una notícia trista, com diu en Joan Pérez, sobre el tancament de Can Vial Felip, i és que quan desapareixen establiments de menjar local, se'n va també part de la nostra cultura, que és substituïda per cuina global. Per plats que es poden trobar a qualsevol ciutat del món, i perdem aquesta part de la nostra singular gastronomia, que a més en Miquel Jun coneix molt bé, perquè a la Pobla hi ha de variats.
2: A la Pobla en menjar molt de
0: clar,
2: variats.
0: Clar, l'epicentre sí. Dels grans variats.
2: Sí, però això no havia anat a canviar el Felip i ara me fa clar, tan tristesa.
1: Ara
0: perquè en tens a bola.
2: És que nosaltres en tenim molt, en tenim molt. Però és vera que cada vegada n'hi ha manco també de bars que en facin.
1: No?
0: I canvia aquest trist. Paisatge.
2: Són notícies tristes per nosaltres, per els mallorquins, però també per la gent de fora que viu aquí i s'ha enamorat del nostre menjar. És el cas de l'historiat David Valdés, que quan va arribar aquí va descobrir el variat i li va agradar tant que va acabar fent un llibre sobre aquest plat. És la guia dels 100 variats i en David també viu en tristesa el tancament d'aquest bar.
3: Per jo és un puesto importantíssim per tot el tema desvariat, perquè crec que és un dels temples dels variats definitiu. Sobretot per l'ambient que hi havia en el bar, de gent que anava a fer feina, per treballadors, per la gent jove, gent gran, nins, de tot. Amb tot el tema de la cuina, molt casolana, i és que el variat era fenomenal, era una passada. Sense la dilla era boníssima. Els calamars, jo me'n record també dels callos, els peus de porc o caminantes, i el frit de pastanaga. I el frit de sang. El frit de sang també era una cosa molt, molt peculiar. I és que jo crec que era un exemple de lloc tradicional a on menja un variat, definitivament. I crec que era un dels meus preferits de tota la vida. I me fa molta pena, però molta sort per enviar-hi a la família.

0: i una cançó indicadíssima per parlar d'aquest tema d'Antoni
1: Rizot. Sí, sí.
0: Estic afamat, se diu. I parla de les diferents combinacions que pot dur un variat, però nosaltres avui volen connectar amb el propietari d'aquest establiment, en Biel, Felip Roca. Biel, com estàs? Benvingut.
2: Gràcies, molt bé.
0: Molt bé, gràcies per atendre'm-vos. Biel Felip és un nom compost o és el llinatge?
2: No, Biel és de Can Felip. Jo som de mal nom de Can Felip. Som de poble, de Sant Jordi, i me'l deien de Can Felip. Clar. Jo som Biel Roca i Joan.
0: Molt bé. Biel, fins quan poden provar els vostres variats o ja no hi som a temps?
2: No, ja m'han tancat. Aquests dies han tancat. Perquè van donar vacacions... I ja no ho tornarem a obrir.
0: Ja no tornarem a obrir. Clar, heu sentit aquesta gent que parlava dels vostres variats? Vos ha agradat?
2: Sí, claro. Sí. Totes les avances sempre agraden.
0: Això és veritat.
2: Quan s'han passat un poc. Però va,
1: devien ser bons.
2: Han procurat sempre fer les coses bé, però no sempre hi surt.
0: Sí, que ha de tenir un bon variat, Biel.
2: Bueno, les coses totes fetes amb aïma. Però un bon variat, tot el que hi posis és bo. Però jo crec que en 5, nosaltres normalment ho fèiem de 5 variedat de menjar.
0: Uh-huh. I quins són? Sí.
2: Hi havia de callos, frit de matances, calamar andalusa, ensaladilla i una croqueta d'ús de pollo.
0: Que bo. Clar, un
2: ai, de... pica-pica, jo m'ho oblidava, pica-pica.
0: Ah, pica-pica, sí.
2: Era el més famós.
0: Era el més famós, el vostre pica-pica?
3: I tant.
2: Sí.
0: Sí.
2: Diu que la gent, el que s'equipava cada dia més prest.
0: I també vos han llevat sense saladilla?
2: No, sense saladilla la teníem.
1: Ja ho he dit. La gent ha dit que era molt bona.
3: Sí, l'han destacada, sí.
0: L'han destacada de bona que era, també, Biel.
2: Ah, sí. Va, gràcies.
0: Perquè la feu vosaltres.
2: No, sí. Tot, sí. Això,
0: tot ho feu vosaltres.
2: Tot això ho feien nosaltres, menys les croquetes de polla.
3: Biel.
2: Que sortien més bones les comprades que feien nosaltres.
1: Mira, a vegades passa.
3: Clar, en quina hora obríeu i en quina hora vos hi posàveu?
2: Nosaltres de matí sempre obríem a les 5. Uh-huh. I entràvem el meu fill darrere la barra i jo dins la cuina.
1: Hi havia gent que venia a berenar a les 5, ja.
2: No berenar, havien de preparar les coses primer.
0: Sí, s'ha de
2: però va, a les 6 i mitja, a les 6 i mitja, ja n'hi havia que berenaven. Però veníem a berenar prest perquè sabien que era capat de fer.
0: Clar,
3: ho fèieu clar, ho fèieu prest. No ho deixàveu sí. Mig preparat a l'hora baixa abans?
2: Bueno,
3: de
2: deixàveu les patates tallades, els callos també a punt i això. Però el moment necessari, el pica-pica, el pop, sense saladilla, tot això, el frit, tot això s'ha de fer al moment.
0: Clar que sí.
3: Clar, canviar el Felip, bé, jo que he vengut a vegades, era com entrar a dintre vostre. Bé, és que era que vostre.
2: Hombre, nosaltres tractàvem bé la gent perquè jo trobava que la gent ens tractava molt bé nosaltres.
0: Clar que sí. I el teu fill se vol dedicar a una altra cosa, Biel?
2: Sí, de moment sí.
0: S'estima
2: perquè
0: més.
2: És personal i això és un problema i de moment no sap què farà encara.
0: Però això sí que heu decidit tancar i teniu intenció de traspassar el bar o això encara no ho sabeu?
2: Sí, tenim ganes de traspassar-ho.
0: Sí.
2: Mentre se pugui fer. Però tenim moltes pegues per tornar a obrir llavors una altra persona, el personal i, en fi,
0: sí,
2: el problema de tot són les baixes.
0: Clar, quan tens una baixa d'un personal ja...
2: Una baixa, no, nosaltres de 5 en teníem 3 de baixes.
0: Ah, vaja.
2: I això ho haig de t'apura, ho haig de fer dia a jubilar-me. Sí, que ho necessitava, perquè jo a la meva edat...
0: Això ho anava a dir. Quant d'any fa que estàu darrere... els fogons.
2: Bueno, darrere els fogons quasi tota la vida, però ja em havia fet 32 anys.
1: Ja en són.
2: El que antes ja tenien el poble de San Fernando, ja venien gent per anar i això, i ja feien tapes allà.
0: Sí, no,
2: que... Pau de l'any 90.
0: l'any 90 ja,
3: clar,
0: ja cuinava.
3: Vial, per molt que se traspassi, clar, ja no seran els mateixos variats, o sí, o aconseguirem traspassar aquell llegat.
2: Nosaltres vàrem fer, en Felip Monar, meu fill, la meva dona, això, vàrem fer un llibre, un recollament de tapes i de receptes, i tenim el llibre de receptes que envia el Felip, i si ho volen fer, surt exacte.
0: Ah, sí?
2: De fet, hi ha molta gent que m'ha dat una hora bona perquè els ha sortit exacte, que així com... Diu, molt pensaven que hi hauria alguna cosa que m'agiria o qualque secret i això. Nosaltres no amaguem res.
1: Doncs, sense secrets, no, no la cuina de canviar el Felip, sense secrets. Però jo una cosa que he llegit avui, crec que era l'Ara Balears, una entrevista de no fa molt, que defensàveu molt el producte local, que un variat sense producte local o la nostra cuina sense producte local no seria la mateixa.
2: No, no, ni de molt. Jo sempre he tingut, com a primici, el menjar de temporada... en un menjar, en l'estiu s'ha de menjar i tot fet nostre i menjar d'aquí. Jo sempre he anat a fer les compres jo, tant en el mercat de Santa Maria com a Pedro Grau, com allà on sigui, com a les botigues de veïnats i això. Sempre he procurat el menjar d'aquí.
0: Clar, quedarem orfes, Biel, dels vostres variats i hi ha llots, tu, per exemple, ara, Biel, que estàs jubilat, si vols anar a fer un variat, tens on anar, sí? O t'ho fas
2: tu? Sí, sí. Hi ha molta gent que ho fa tan bé encara una altra. Pentura, la gent ara perquè tanquem i això m'ho ha posat més la vista damunt, però hi ha molta gent que fa variats igual que nosaltres. Però en part no m'anar a pesar, molta gent.
0: Clar. Idò, Biel, enhorabona per tots aquests anys de feina. Ara vos toca descansar.
1: Ben merescut.
0: I tant que sí. I gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres, pues, que estem molt feix. I sobretot en els clients que tota la vida mos han tingut en compte en altres.
0: I tant que
2: moltes
0: sí.
2: Moltes gràcies. I a viure.
0: I tant
3: això
0: que sí,
3: mateix.
0: Biel. Moltes gràcies. Una ferrada.
2: Bona abraçada. Adéu.
3: Igualment.
0: I de si en Biel Felip, en Biel Roca, que avui mos teníem. I si voleu, com diu ell, seguir les seves receptes, hi ha aquest llibre que diu La cuina mallorquina d'en Biel Felip, que trobareu. Allà hi vos sortirà talment. Això jo ho dubto.
3: Les receptes hi són.
1: Ho hem de provar un parell de vegades.
3: La mà no ets la mateixa.
0: És important, també.
1: La Maria no fa bona cara.
4: No, jo estava pensant que si jo ho hagués de provar, per mi que seria un desastre. Però bé...
3: A veure, esclar, quan te poses a fer un variat aquest teva? És que t'hauries de posar en dilluns per menjar-ne en divendres.
0: Mira, Biel, que s'havia de posar a les 5.
3: Clar,
4: un
3: variat se menja sempre fora, no? Sí. Un bar.
1: Jo a casa no n'he menjat mai.
4: No?
3: Jo crec que una vegada vam fer com un sopar temàtic, que cadascú va fer una cosa diferent.
4: Si
3: però clar.
4: Un llopongo d'aquests, sí, però... Sí,
0: vos vau repartir.
3: Sí, però mal de fer, no... I tan bo
1: no surt mai.
3: No hi va quedar.
0: Ha tancat Canvi el Felip, que està molt a prop del conservatori, perquè vos passeu una idea, aquells que no.
3: Just davant, sí.
0: Sabíeu on era... I ja no et trobarem els variats de Can Biel. Amb aquesta notícia feim un tèntol i tornant tot d'una que ho hi ha vengut en Jaume Miranda. No vull enredos d'un dinar aviat,
5: tenc una fam que m'alça. Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. El teu moment de Tèntol.
6: Hola, sóc la Magdalena de Felanitx i el meu moment Tèntol d'estiu et segurament abans de sopar a una hora que el sol ja és més baixet, que no fa tanta de calor i que t'intent de posar-me a llegir un llibre sortint al balcó i passar gust d'aquests moments.
5: I Vetres Ràdio és cultura.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
9: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Activitats per gaudir de la mà. Poden gaudir de la mà d'una forma tranquil·la o més frenètica, per dir-ho d'alguna manera. Parlam de les activitats nàutiques. Tenim opcions per passejar damunt l'aigua com el caiac, la piraigua, no piraigua, o el surf de rem. No cal dir-ne paddle surf. Són activitats accessibles que requereixen poca experiència i permeten anar al nostre ritme. Caiac, piraigua, surf de rem. Una mica més de tècnica i equilibri demanen l'esquí aquàtic i, sobretot, l'esquí surf, en anglès wakeboarding, en què l'esportista és remolcat i pot fer salts i acrobàcies sobre una planxa. I ara anem a la diversió remolcada, que combina baixa velocitat i experiència compartida. Parlam de la banana aquàtica, una estructura inflable estirada per una llanxa amb persones assegudes i agafades a unes anses. Si no us fa por l'altura, també podeu practicar el vol nàutic, en anglès parasailing, que consisteix a elevar-se uns minuts per damunt la mà subjectats a un paracaigudes remolcat per una embarcació. En conjunt, totes aquestes activitats mostren que la mà pot ser tant un espai de calma com d'adrenalina. I això és tot per avui, que no és poc. I ten-me explicat, terme acabat.
1: Sole, cuore, amore. En Jaume Miranda.

0: I és aquí en Jaume Miranda. Jaume, com estàs?
1: Molt bé, ben molt tornat. Descansat, perquè estic una altra vegada a Palma.
2: Dues setmanes
0: seguides,
2: aquí. Ha estat
0: arribant Jaume, sí.
1: Ha estat gros.
0: I en Miquel, que no li sol agradar molt aquest tipus d'informació.
3: Jo he quedat perquè no coneixia en Jaume encara. No
0: Maria
3: en
0: també. Tothom vol escoltar la teva secció,
2: sí,
0: Jaume Miranda.
1: S'atura el món.
2: S'atura el món.
0: Ara mateix, Balears, s'atura per escoltar-te.
2: Tothom aturat.
1: No, normal, normal. Sóc el papa de la cultura pop, entenc.
3: Exacte.
0: I, clar, hi ha tant de famosos per aquí que no sé si n'heu trobat cap esquerrer, perquè són aquelles coses que dius...
4: Mira,
0: no.
4: Jo aquesta setmana anava veient titulars, i titulars jo pensava, ai, en Jaume Miranda quan vengui. O sigui, és que això serà està gros.
1: Però estarem d'acord que ningú mos hem creuat a ningú famós, no. Perquè aquesta gent fa
4: T'imagines?
1: Un tipus de vida que...
0: Jo, mira, l'any passat nosaltre vaig creuar a la reina Mèrita.
1: Sí.
0: Pues carrer per l'aire, jo caminava, i la vaig trobar de cara caminant. I ets l'única vegada que m'ha passat. Però...
2: Va ficar set saers?
0: No.
2: No te va dir va hola, bon dia, no.
0: Trobada.
1: I això va ser l'any passat.
0: O l'altre.
1: És que fa un any o dos ella va caure per carrer Velázquez. Vos recordeu d'aquelles imatges? No seguís mateix dia?
0: No, era el mateix dia.
1: La vares tombar tu?
0: No.
4: Margalida Mateu.
3: Amaga coses, ara.
0: No me passaria mai per cap fer això a ningú.
1: No, va quasi caure de morros a un escaló d'una botiga de carrer Velázquez.
2: Però tot treballant. Cada dia.
1: Sí, no, jo, però no, cada,
3: cada, cada dia és a l'estiu.
1: Que això passi a la reina és noticiable,
0: però
1: per l'avís.
0: Però ho dic, per fet de que hi ha molt de famosos, però és que és molt difícil trobar-los en una vida
3: crec
0: quotidiana.
3: Crec que no van a sopar en el mateix restaurant que nosaltres.
1: No.
4: I a banda que si se queden en els seus superiots o vaixells o tal, quan no neden molt, tampoc hi podem arribar.
1: No. I el poder adquisitiu que tenim a través de la ràdio no mos arriba en els llocs on van ells, clar.
3: No.
4: Malauradament no és així.
0: Però bé, hem de parlar del futbolista de moda, perquè és per aquí, és per les nostres contrades, és a Eivissa, i òbviament és en Ferran Torres.

0: En Ferran Torres m'heu dit que no el teniu massa controlat i crec que ja tinc com a dues setmanes parlant d'ell.
1: Jo el tinc controlat.
2: Sí, jo també he fet un màster ara.
0: Ok, si no, perquè hi hagi, si hi ha alguna despistada i en alfabeta de futbol, quan pugui ser jo també, Ferran Torres és aquest valencià que va marcar el gol decisiu.
3: Jo el vaig conèixer aquí.
0: Clar,
3: en aquest moment.
1: Amb tothom, Celestí.
0: Era un jugador molt conegut per ser gent aficionada en el Barça, perquè ell és jugador del Barça, però pot ser, des d'aquell gol, és com a la gran estrella mundial que és ara. Ara és com una icona popular absoluta, no?
2: I un home que sempre va sense camiseta.
0: Jo no sé quina camiseta du, més enllà del seu dorsal del Barça i del Mundial.
3: Fora camiseta, heu dit?
2: Sempre.
3: I jo l'he vist en camiseta. Va fer gol en camiseta.
2: Sí, això sí.
0: El gol el va fer en camiseta perquè tenia obligació burocràtica, entenc.
2: De fet, saps que si te lleves la camiseta te multen en el camp de futbol.
4: Jo te grava.
0: Exacte.
2: Bé, te multen, exacte, te fan una targeta.
3: I ja està targeta groga?
0: No, perquè en el partit jugava
1: en camiseta. Se va contenir. Va ser professional.
0: Una vegada va acabar el partit, ja no ha duit mai més camisetes. Ell va fer una maleta amb calçons, cillos i calçons.
3: Que fa molta calor, eh?
0: Sí, però jo vaig en camiseta, te diré.
1: Una camiseta divina d'us avui, Jaume.
2: Per cert, quina camiseta. Una camiseta de Sud-àfrica.
1: Que ha fet furor, això.
2: Que, atenció, li va dur en Celestí Oliver.
3: Sí,
4: Celestí.
3: Bé, jo també ja entro. Això és com així, no?
0: Però això és un regal teu, també. És un regal col·lectiu.
3: És un regal col·lectiu, sí.
0: Sí, perquè vas anar a Sud-àfrica amb la meva tia.
3: Amb la teva tia, l'any passat.
0: La meva tia Marilut Miranda. I me varen fer aquest present pagat per la meva tia.
3: L'any passat per aquest temps era. No, ja havien tornat. Ja havien tornat.
0: Sí, jo crec que sí.
1: Ja tenies la camiseta en les seves mans.
2: Sí. Animal print, te queda tan bé.
0: Clar, és un guepard, si vaig bé en zoologia, és un guepard que ocupa tota la meva camiseta, tota la meva panxa, ben llampant.
3: Sí, i ara que sona Shakira, vam anar a l'estadi del Waka Waka.
0: Ah, sí?
3: Vam anar a veure de fora.
4: A l'estadi del Waka Waka.
0: I és el teu màxim contacte amb el futbol.
3: En Shakira, sí.
0: És que a mi també el que m'agrada més dels mundials és que en Shakira canta, perquè és com una funcionària d'aquests tipus de certaments.
1: Canta i balla i de tot, sí.
3: Vam anar fins a les barreres i vam cantar Waka Waka.
0: El vareu cantar?
3: Sí, va ser un moment.
0: I ballar? Amb la pell també.
3: Exacte. Llavors ara me'n veuré els animals, ja.
0: Perfecte.
2: Tornaven en Ferran Torres perquè és a les Pitiuses.
0: Sí, de fet està a Eivissa i a Formentera amb una altra colla de futbolistes. Entre ells també hi ha el jugador Marcos Llorente, també el varen comentar la setmana passada, que és un jugador bastant polèmic sobre la seva ideologia i les seves idees i de més. Com deies, en Ferran no se li ha vist ninguna camiseta en les 500 fotos que s'han publicat d'aquest viatge.
2: Bé, tot això que s'estalvia.
0: Escolta, sí.
1: Posar rentadores i planxar i tot.
0: He de dir que no sé si
3: s'estalvia... Bé, no serà per poder adquisitiu, però comprar camisetes.
4: Camisetes en poc comprar.
0: No sé si està estalviant massa, perquè vos record que el varen veure ja que se va comprar una botella d'un vi exclusiu, varen comentar aquí, que havia gaudit d'un Romane Conti amb un preu que rondes 24.000 euros.
3: Poca cosa.
1: Tenia gana que tornessis a dir el nom, Jaume.
0: Si és meu francès, és espectacular.
3: El degué veure gota a gota, no?
0: Jo no sé com ho degué. Jo m'ho posaria plorant a acabar pensant és que, per molt bo que sigui, no res val això.
1: No.
3: S'arruparia la botella...
0: Jo preferiria beure aigua de la mà, que és gratuïta, i potser després me moriria, però és igual. Mira. Segons varis mitjans, aquesta ruta mega exclusiva continua, perquè aquest parell han anat a un mític restaurant de Formentera que se diu Escòdol, a Migjorn. No sé si hi heu anat.
2: No hi he anat, però sabem a bones.
0: És mitiquíssim, jo diria, no? Jo és que Formentera tampoc ho tinc mega controlat, però diria que és mític.
2: Sí, clar, i les barques, barquetes que te duen des iots fins a...
0: Té com un port d'embarcacions petites, no?
2: Un servei de taxi petitet amb unes barquetes que van i venen.
0: Ah, i te venen a recollir des del iot. Sí. És que clar, és un tipus de vida. Jo estic tan... Jo en la meva banyera de 20 centímetres quadrats me pega tan a lluny això.
4: Jo no tenc ni banyera ja, imagina't.
0: I tu què fas? Quan plou?
2: Se dutxa. Quan...
4: No, banyera...
0: Sí,
3: clar, té dutxa.
0: Ah, no, bé, plat de dutxa tinc.
3: No, sí, està molt exagerat.
1: Un rivell, si no. I per avall.
2: No, neta, vas, eh? Això sí que ho tenim. Sí.
0: Molt bé, no, fas molt bona olor.
3: Sí.
0: Escòdol és un xiringuito, com dèiem, que des de 2020 el regenta el català Nando Jubany, que és un mític de la cuina catalana.
3: Sí.
0: I també sabem que han menjat en Ferran i en Marcos Llorente allà perquè ho han tornat a compartir xarxes.
3: Ah.
0: Han menjat arròs en llamàntol, que són 156 euros per quilo, Carpaccio de tonyina, que són 34 euros. 34 euros que direu, no és tan car, però és una tapeta baixíssima.
4: Carpaccio
3: és que... Un carpaccio que és una tapeta.
0: No, no, exacte, és una cosa ínfima.
1: No t'arriba un queixal, vaja.
0: No.
4: Omplir no t'omple.
0: No, no, en absolut. Després, també, anxoves i seitons per 22 euros. Recordem també tapeta, o sigui que estem parlant d'un gran preu.
3: Una anxova i un seitó, no?
0: Sí. I després, llagosta, que això està a 195 euros per quilo. Per tant, el total ronda és 400 euros, d'allà no baixa.
2: Càlculs de Jaume Miranda.
0: Càlculs de Jaume Miranda, tenint en compte que probablement t'han menjat més coses que no són fotografiades.
2: Segurament. És a dir, tu has entrat a sa carta i has mirat...
0: Jo avui he passejat per sa carta d'Escòdola, efectivament. I he hagut de comparar ses fotos seves amb ses fotos de sa carta per saber que és exactament cada cosa.
2: Això és periodisme, gràcies, Jaume.
0: Això és periodisme, sí. M'hauria d'haver tret el periodisme, que me'l regalin ja. Bé, i per acompanyar tot això, han begut també un xampany que se diu, això t'agradarà perquè hauré de tornar a pronunciar francès, Blanc de Blancs Chardonnay 2015 Salon. 2015 en francès, no ho sé dir. I això té un preu exactament de 1.400 euros.
4: Una botella.
3: Baixant preu, eh?
0: Una botella.
4: Només una botella.
0: Sí.
3: Està bé, baixant preu.
0: Clar, venia amb 24.000.
1: Està clar.
2: Això per ells és petató. 1.400 euros. Res.
0: És fort perquè jo no els
2: atenc. Que dius, una copa... Que
4: complicat pensar que amb una botella de xampany o el que sigui...
0: Sí, sí, és que...
1: Se'n va a Espanya. Pot sau, sí, això no ho volia dir, però...
4: Exacte.
1: Pràcticament.
2: Aquest diu, no pot dur la botella.
4: Et sau d'un mes,
0: no?
2: I d'on xar Chardonnay, que s'han begut en aquest restaurant de Formentera, però tenim més històries i aquestes són d'amor. Perquè en Ferran Torres no estava tot sol.
3: Ah, guap.
2: O sí?
0: No, no estava tot sol. Tu has dit bé, a veure, estàvem amb Marcos Llorente, això sí que ho sabem, sí? Ja vos ho he dit. Ui. I també hi havia més gent, entre els quals també hi havia algun futbolista tant en quant, en Lamine Yamal o així... I, clar, aquí mos interessa també la part romàntica de Ferran Torres, perquè ha de ser gran estrella i volen saber amb qui se fiquen al llit, perquè som així, no? Bé, idò, només amb una setmana i mitja...
2: Això és mal de comprovar, oh? La carta de restaurant és més bona de comprovar.
0: Clar, exacte. És que, de fet, he de dir que tenim molt de problemes per descobrir-ho, perquè amb una setmana i mitja que ha passat d'aquest Mundial, l'han vinculat amb l'actriu Nicole Wallace, amb sa cantant Ana Mena, inclús amb sa influencer mallorquina Belén Perea.
3: Amb una setmana i mitja.
0: Amb una setmana i mitja. Sa gent està desesperada
4: per
0: notícies.
4: Li ha retut.
0: També se nota que és estiu i que no hi ha de catxarrar. I revista...
1: Que no sé ses altres, però Ana Mena va dir jo amb aquest senyor no.
0: Va declarar que ni el coneixia.
1: Exacte.
0: Directament. Jo no me l'acab de creure
1: ja, ella. Ja, jo vaig pensar, i si és mentida?
0: Jo crec que és mentida.
3: Però i per què?
1: És que com a que pega.
0: No molta gent amb informació bastant suculenta i privilegiada recalca que la festa posterior d'aquesta celebració Cibeles, una vegada va arribar a la selecció l'estat espanyol amb aquesta Copa del Món i bla, bla, bla, van estar junts a una discoteca, Nana Mena i en Ferran Torres, molt acaramelats.
4: Això ho havia dit jo, miri, sí. Miri que no som...
1: Miquel Jung.
4: ...d'estar ficat en aquest tema.
0: Ningú apunta que hi hagi hagut alguna història de forma ja explícita i contundent, però tothom remarcava i constatava que, si no havia passat, culminaria en breu.
3: Bé, però podia acabar dormint tot sol.
1: Però que diguis que no el coneixes i tant bé que te refregues amb ell.
0: I sí, tothom deia que xerraven. És estrany, no? Com a mínim.
2: I la Belén Perea, qui és? És una influencer mallorquina.
0: És una influencer mallorquina, és una microinfluencer, jo crec, realment, perquè té com uns 60.000 seguidors, que està prou bé, probablement se pot dedicar a això, però vull dir, no estem parlant d'una Dulceida o d'una Laura Escanes, evidentment. I és una Lota de Palma que alguna vegada ja se l'ha vinculat, atenció, amb en Froilán, és nebot disruptiu del rei.
2: Bueno.
0: Supos que tothom el té situat.
2: Sí, sí.
0: I també se'l va vincular amb en Miguel Herrán, que és aquest actor de La Casa de Papel. Si no record malament, el seu personatge se deia Río.
1: Ah, que estava en Úrsula Corberó.
0: Que tenia una història amb Úrsula Corberó. I també Miguel Herrán sortia a Élite. Aquest és el currículum vitae de Belén Perea. És tot el que te puc oferir. Bé, tornant a la vida amorosa d'en Ferran Torres, la revista Lectures ha llançat una nova proposta. Segons la seva exclusiva, amb fotografies incloses, el jugador estaria vivint un romanç amb una hostessa italiana. Ella és Jasmine Hafez, de Milán, i es mitjà relata que se coneixien de fa temps, però que ara en Ferran l'ha convidat a passar uns dies a Eivissa amb el seu iot i els seus amics. I la revista recalca que se'ls ha vist molt acaramelats a sa illa.
3: També?
0: Sí. O sigui, tothom aquí està caramelat, menys jo. Estic desesperada.
1: És que te'n vas, no te dóna temps, has de quedar aquí.
0: Clar. Vos he de dir igualment que les fotografies que acompanyen aquesta exclusiva... són molt poc concloents. De fet, s'adonen dues besades per saludar-se, si se somriuen, però com jo també sempre que saluta algú, i després comparteixen un vi amb més gent, per lo tant, pareix que li has de posar molta imaginació per ara. De fet, qui també desmunta aquesta exclusiva és el periodista d'Esport, en Javi de Hoyos.
5: Exclusiva. O Ferran tiene una nueva ilusión. Tras ver estas imágenes que han salido en la revista Lecturas, he hablado con su entorno más cercano. Y a mí lo que me dicen es que Yasmín es una amiga del grupo. Y que está allí no por tener algo con Ferran, sino porque es amiga del grupo. Que Ferran está soltero, que no tiene nada con nadie. Y me recalcan que está muy tranquilito.
3: ¿De qué grupo?
2: Javi Hoyos.
1: Vamos, eso es casi... ¿De qué grupo?
4: De tots amics que hi havia.
0: Des de més futbolistes i amics. Que igualment és compatible ser de grup d'amics i tenir un rotllet amb algú de grup d'amics. Vull dir que aquí les possibilitats són molt obertes. Jo deixo que els nostres oients viatgin com vulguin.
2: Ara, en Javi i jo sempre s'ha reixit. Sí, eh?
0: Sí, és com una mica un poc guinyol, no? Una mica Bob Esponja, no sé què dir-te. Una cosa una mica molt performàtica. A mi m'agrada.
4: Li posa ganes, ell.
0: Sí, perquè jo crec que al final la premsa d'Esport és lícita només si se fa amb humor, si no, no és lícita. I ell, al final, inclús una notícia que és aparentment anodina o avorrida, com pugui ser aquesta, li posa com una mica de marxa. Me fa gràcia.
2: Molt bé. I d'Eivissa pegam a Mallorca, perquè aquí hi ha, atenció, en Cristiano Ronaldo. Jaume, Cristiano Ronaldo és a Mallorca.
0: Sí, mira, vos puc dir que en Cristiano Ronaldo és aquí des de fa 3 dies. A mi m'han saltat les alarmes a través d'una web, és que això crec que vos agradarà molt quan vos expliqui. Sí. És una web on s'informa de recorregut de jets privats de tot el món amb nom i propietari. La finalitat de la plataforma, evidentment, no és perseguir famosos, que és que jo li dono.
2: I na Raquel Agüeros també me n'ha parlat d'ell, també ho fa.
0: És increïble, aquesta web. Realment, l'origen de tot això és assenyalar quins milionaris danyen més el medi ambient amb els seus jets.
2: És una petjada ecològica.
0: Exacte. És, de fet, aquesta web, després, a final d'any, fa com aquest rànquing de quins famosos són els més contaminants del planeta Terra, llista de la qual en Cristiano Ronaldo sempre està en el
2: per
0: 10.
2: Sí.
3: Clar, però tu, és a dir, t'arriba una notificació, no? Mòbil. Cristiano Ronaldo.
0: No,
3: Cristiano
0: jo vaig entrar a la web i t'ha indicat com les novetats. I veus un mapa mundi i veus saber quin recorregut ha fet.
2: Sí, que ho he mirat. Has enviat una fotografia que venia de Portugal.
0: Ha fet Portugal-Madrid, Madrid-Mallorca. Sí. He de dir que, clar, tu saps que el jet privat ha viatjat fins a tal lloc, però no saps si és famós està dins, perquè de vegades per rentabilitzar el preu d'aquests vehicles li pots deixar algú, el pots llogar, el que sigui, I de bé,
2: però,
0: en Cristiano Ronaldo...
2: Però és perquè hem vist una fotografia.
0: Sí, sí, no, està corroboradíssim.
4: Hi ha vingut moltes vegades, també, a Mallorca, en Cristiano.
2: Sí, sempre lloguen...
0: És un habitual de la zona de Formentor, diria, no?
2: Sí, lloguen una casa, bé, un xaletarro, que diríem... Sempre.
0: Sí, sí, sí.
2: Fa molt d'anys.
0: He de dir que ara mateix no sé si està en aquesta casa on és habitual. Igualment, vos he de dir que en Cristiano Ronaldo, efectivament, amb el seu Bombardier Global Express, van aterrar fa 2 dies a la illa de Mallorca... I sabem també que ho varen fer amb la seva promesa, na Georgina Rodríguez, i el seu fill més gran. Això ho sabem, no per la web dels avions, ho sabem perquè ho han publicat diversos mitjans, exacte. Vos puc afegir alguna dada extra? He rebut una foto d'una persona de molta confiança. Sóc en Javi de Hoyos, de cop.
1: És que m'encanta quan diu això,
4: No, jo sí que el que diu avui sempre bones càlcul i demanaré en Jaume Miranda.
1: Sempre.
0: Mira, és una persona...
3: Però l'ha rebuda per WhatsApp.
1: Te l'han enviat personalment a tu.
0: Sí, una foto d'una persona de molta confiança, una persona, evidentment, de Mallorca, llavors juga a casa, i me diu que se va trobant en Cristiano Ronaldo aquest dimecres 28 de juliol, atenció, perquè me sobta bastant, jugant a pàdel per Mallorca, com dic, amb un grup d'amics, i aquesta font me confirma el 100% que eres futbolista...
3: Sí.
0: I també vos puc dir on jugava pàdel.
3: Sí, perquè t'anava a dir Mallorca.
0: Ara vos ho concret, a veure si l'heu visitat mai aquell lloc, és el Factory Club de Son Castelló.
2: A Son Castelló.
3: Son Castelló,
0: sí,
3: el polígon.
0: En el polígon, per lo tant ja ressona poc glamour, així de primeres, no?
3: Polígon.
0: Clar, polígon.
4: Però potser és un club de pàdel glamurós, això.
1: Clar, no, jo no he anat.
0: Jo no he anat, però he estat pipejant a Google Maps les fotografies de què és local i és molt poc sofisticat, ja vos ho dic ara. Estem parlant de pistes interiors, absolutament, una llum sense voler faltar, però d'hospital, bàsicament.
3: M'agrada això, de llum d'hospital.
0: I també perquè mos situem, i vos sentireu més familiaritzats que potser amb altres narratives, en els bars, les cadires són de plàstic. Així que potser era la nostra única oportunitat de veure un famós a terra coneguda i terra trepitjable per gent desgraciada com nosaltres.
1: Ventura va pensar que allà ningú el trobaria.
0: No ho sé, no a mi m'assabta moltíssim. Igualment, no falla en la narrativa perquè en Cristiano Ronaldo sabeu que és molt aficionat en el pàdel i a jugar-hi precisament amb amics. Vosaltres ho sabíeu?
4: No.
0: A
4: mi, no.
1: Jo el que he llegit és que fa de vaixell o llot en el gimnàs i van fent aquest viatge en la Georgina, que això és l'únic que fan. Neda i gimnàs.
0: M'encanta. La vida que voldria tenir, no puc, perquè
1: he de venir aquí. I vins de 24.000 euros, que tampoc tenim.
0: Clar, tampoc els tenim. Bé, aquesta anècdota, per què no dir-ho, aquesta gran exclusiva que vos he donat...
2: Per
3: sí,
2: favor.
3: És una exclusiva.
2: Les coses com són.
0: Sí, idò, ve bàsicament també a tombar rumors d'una imminent boda d'en Cristiano i na Georgina.
2: Ah, ja, això ho he sentit aquest dia.
0: Sí, perquè segons varis mitjans portuguesos s'anaven a casar, en teoria, demà mateix...
3: Demà.
0: A Portugal, sí, a Sintra, si no record malament.
4: Que li poden arribar, eh?
0: Jo crec que van una mica justos.
3: Tenen jet.
0: A veure, per timings de viatjar després a Portugal i fer sa boda, sí, hi hauria possibilitats, però jo dic... Ja està clar que en Cristiano Ronaldo no organitza la seva pròpia boda perquè té mans.
2: Però la Georgina no crec que arribi un dia antes, un dia abans.
0: Jo crec que tampoc. I els dos dies abans de casar-te o tres dies abans no vas a jugar a pàdel, te'n vas a fer set celles o depilar-se, que és el que fa Cristiano Ronaldo.
3: Mos ha enviat un doble. Un espoligon.
2: No,
3: enviat el jet.
0: És que després t'ensenyaré la foto i per mi és claríssimament ell.
2: I a més que fan com a tres dies de preboda, que això s'usa molt, aquesta paraula, preboda.
0: Preboda, postboda, és tot. Saps la tortura de Shakira? De base amb aquest tipus d'activitats. Jo no puc més.
1: Tal qual.
2: Veurem si se casen o no, però de moment els han vist per Mallorca i el jet ha aterrat aquí a les nostres illes. Però bé, no són els únics que són a Mallorca, perquè ara mateix també hi ha estacionades per aquí les actrius de Friends.

0: aquesta sí que és bona, també hi ha algunes actrius de Friends aquí.
1: Sí, de fet podríem declarar de forma oficial que per Mallorca ara tenim un terç dels que formaven la plantilla de Friends, perquè han vengut a passar unes vacances na Jennifer Aniston i na Courtney Cox, que elles serien na Rachel i na Mònica a la sèrie, no? Sí. No és de sorprendre que estiguin a Mallorca, perquè ja segur que tenim un problema de sobrecàrrega turística, que també és representada a través dels famosos i les seves aparicions per aquí, i a més elles són molt amigues, des de fa dècades.
2: No ho sabia, que s'adoguessin tan bé després de tant d'anys de la sèrie.
1: És que, de fet, inclús, te diria que han estat predines, o sigui, en el cas de na Jennifer Aniston no té fills, però crec que és predina d'alguna criatura de na Courtney Cox. O sigui, el nivell de familiaritat és bastant extrem. Na Jennifer Aniston és encarregada de llogar el iot on és que estan viatjant, que és un iot, atenció, de quasi 140 metres d'eslora, anomenat Rising Sun, i de fet ja el varen comentar aquí perquè na Oprah i na Kris Jenner ja havien estat en aquest lloc a principis de juliol, no sé si vos en recordeu.
0: Sí. És el mateix?
1: És exactament el mateix. I en el cas de na Jennifer Aniston, ella el comparteix amb la seva parella, que és en Jim Curtis, que és un coach motivacional, una cosa molt tètrica, no sé.
2: Que estan molt enamorats, pareix.
1: T'has d'enamorar molt per seguir una persona que és coach i hipnoterapeuta i no sé quines històries, que
2: ja,
1: segurament...
2: Sí.
1: Bé, no sé.
2: Tema part.
3: T'has de cansar de sentir coses.
1: Jo partiria cor, jo me tiraria la mà.
3: Jo també.
1: Bé, també s'hi han apuntat en aquest viatge, com deia, l'actriu Courtney Cox, i atenció, també, l'actor Pedro Pascal, que és molt amic de la Jennifer Aniston.
2: Mira, no puc pensar que en Pedro Pascal està aquí
4: i
2: jo
4: no
2: el
4: volia. Vist.
1: I crec que no el veuràs perquè, per l'ho vist, fan activitat de pur vaixell i ja està.
0: I ja està.
1: Te dic, no,
2: i on està el vaixell, si jo hi puc anar nedant?
1: Mira, aquest vaixell estava estacionat habitualment en el port de Palma. I
3: a mi ho tenim a prop,
1: Sí, no està tan lluny.
2: Ah, que surt ara corrent sols ara mateix.
1: No, crec que no l'acabaràs d'agafar perquè pensa que ja clarament està dins la mà, o sigui, no estan allà aturats, i estan fent la costa de la tramuntana. No te sabria dir exactament on.
2: Que jo avui he dormit a bany al bufar.
4: I
2: que per ventura el tenia a tocar en
1: Pedro
2: Pascal.
1: És que potser t'has sentit roncar i tu...
2: No, ja no ronc, ja m'ho mirando.
1: Tens una cara de roncar.
0: Que
4: dolent.
0: Que en Pedro Pascal podíem fer Esperant a Pedro Pascal, perquè l'any passat havia de venir perquè se va estrenar la pel·lícula de Materialites, que ell és un dels actors protagonistes, i a l'Atlàntida l'esperaven tots amb els braços oberts i no va aparèixer.
1: No va aparèixer.
2: Així m'ho he quedat.
3: Encara té temps d'anar-hi enguany, de sorpresa.
1: Sí, enguany no hi presenta res,
3: no,
1: en principi.
2: Però li obrin les portes igualment.
1: No. Mira, jo vos diré que crec que no sortirà de Rising Sun, perquè
3: no
1: aquest vaixell vos explic de què disposa. Té 82 estancis
4: 82.
1: I 5 plantes.
4: I quan són? Sí.
1: Ells, en principi, són com a 6 o 7 amics.
3: I que han fet gent que no deu carrer.
4: Dos quartos.
1: Sí. Bé, 82 estancis, pensa que també hi ha banys, cuines, que n'hi deu més d'una, entenc. I, de fet, aquest Rising Sun, aquest petit llogaret que tenen a la mà, inclou un cinema privat, un gimnàs, una bodega, una pista de bàsquet, inclús una pista per aterrar helicòpters, que mai se sap, un fons d'armari. I una curiositat que jo desconeixia, aprofitant tota aquesta narrativa, és que l'actor Pedro Pascal, efectivament, és xilè, tothom ho sap, però el seu predí era basc i la seva predina era mallorquina.
2: Que? Estan destinats.
3: Sí, no ho sabia.
2: Està clar.
1: Sí, sí. Ho va relatar a una entrevista del 2017 en El País.
0: Té una padrina mallorquina?
1: Sí,
0: i de llinatge?
1: El llinatge, clar, Pedro Pascal, no em sona gens de l'Aró.
2: No, no diria.
1: I l'altre cognom no sé
0: però
1: quin
0: és. Però passaria de sa padrina, hem d'investigar.
1: Hem d'investigar més, Ja me sap greu perquè venc sense els deures fets.
2: No, i d'això, la setmana que ve, ho has de saber.
1: Veieu sa programació quan t'ho tingui.
2: Entrada en directe, irrupció informativa.
1: Exacte.
0: I de Pedro Pascal a una altra estrella, Miguel Bosé. Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. També a Miguel Bosé.
1: Sí, tampoc molt sorprèn perquè Miguel Bosé, la veritat és que forma part del mobiliari local en l'estiu. Sí, ve molt.
0: Sí.
1: Vos puc dir, a més, que hi és des de dia 24 de juliol que una seguidora me va enviar una foto d'ell dins un avió comercial arribant a Palma. Sí, sí.
0: A primera classe o...?
1: No, era un avió comercial i ell estava assegut a una cadira turista, vaja. Sí, sí. Mira, no sé.
3: Ho he trobat, que no m'hi ha de predir, no?
0: Que nom?
2: Miquel Junc, mem.
3: Joana Riera Bausà.
4: Joana Riera Bausà.
3: Dones, ja no ho sé.
2: Riera, de quin municipi més o manco?
4: Fotre...
0: Amb aquest Llevant. Nom no pot ser més mallorquín, això és evident.
1: No, no, les pistes són clares.
4: De Llevant.
1: De cop és una sorpresa.
2: Ai, no, no. Estic
4: en xoc. Era la predina si és... paterna.
1: Això m'ho demanes o ho saps?
4: No,
1: ah,
4: no,
1: ho saps,
4: no,
1: ho saps.
4: Bé,
1: jo no
4: sé,
1: tinc més informació.
4: No ho sabia.
1: Ara jugava amb més informació que jo.
4: Diu.
1: Mira, idò, seguirem investigant, perquè
0: per
1: de
0: favor.
1: Veres que jo estic molt interessat en aquest
0: jo
1: tema.
0: També.
1: Bé, sabem, tornant en Miguel Bosé, que s'ha instal·lat a una gran finca a prop d'Esporles, que de fet tampoc ha de sorprendre perquè és on tenia casa habitual na Lucía Bosé, la seva mare,
0: sí.
1: Que ja està difunta, però sempre hi ha passat moltes etapes estivals per allà. També sabem gràcies a ses mamaratgis que hi és amb els seus dos fills mitjançant explotació reproductiva, que bàsicament són en Tadeo i en Diego, però també els seus germans d'aquests nins, que són Nivo i en Telmo, que Miguel ja no reconeix com a fills propis.
5: Quien está también en Mallorca es Miguel Bosé. La noticia es que está con sus dos hijos biológicos, más los biológicos de Nacho Palau.
6: Los hijos que en un momento tuvieron en común y luego, por lo que sea, decidieron separar, bueno, que lo decidió Miguel Bosé, pues que siempre pasan unas vacaciones juntos. En este caso, están en Mallorca. En septiembre se traslada ya de manera definitiva a Andorra.
0: Idò, tota aquesta gent que és per aquí, Jaume Miranda, moltes gràcies.
1: A vosaltres, m'ha fet molta il·lusió xerrar de tot
0: això. A menys si ho trobem pel carrer, que tenen...
1: No crec que passi, però jo de mentre seguiré investigant sobre la predina d'en Pedro Pascal.
3: Ara hem de trobar família d'en Pedro Pascal a Mallorca.
1: No, no, és que ara no xerrarem amb els meus pares, perquè només vull saber això, enganxada a l'ordenador.
0: Gràcies, Jaume, per venir.
4: Gràcies.
1: A vosaltres.
0: Una parrada.
7: IB3 Ràdio és diversitat. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3.

0: Escoltant Tartar Elena, perquè aquest duo actuen avui a Binissalem, a la casa Llorenç Villalonga, i nosaltres volem parlar-ne amb Marta Torrella, que és una de les cantants d'aquesta banda. Marta, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, com molt bé, va? Moltes gràcies.
0: Que ja sou a Binissalem, o no?
1: Doncs d'aquí poquet, som a Palma, així que res, ja quasi som a tocar.
0: Exacte, ja pujareu. Realment és un lloc preciós i segur que estaran molt contents d'escoltar aquest concert, perquè Tartar Elena, tot i que fa molt d'anys que veniu a Mallorca, de cada vegada aneu sent més conegudes, eh?
1: Sí, prou. Aquests últims anys hem estat fent concerts bastant arreu, i sí que ara ho comentàvem amb l'Elena, que per aquesta gira, que la vam començar ja fa més d'un any, no hem vingut a Mallorca, així que és la primera vegada que tocarem aquest concert aquí.
2: Per qui vendrem, que en podem esperar d'aquest concert? Com serà?
1: Doncs és un concert on presentem totes les cançons d'aquest últim disc, que es diu Es Pregunta, i per nosaltres era un, així com el disc, és com una investigació, una aproximació al pensament tràgic i a com des de diferents vessants ens intentem saber què ens passarà com a humanitat i com al llarg de la història això anem inventant maneres de saber què ens passarà o de conèixer el futur i com maniobrem amb aquesta informació un cop la tenim o no. I res, amb diferents cançons i diferents com personatges que s'acosten de diferent manera a aquesta informació, doncs anem viatjant per les cançons del disc.
2: I de partir a les 9:30, avui.
0: Exacte, avui a les 9:30. Marta, hem tingut poc temps, però m'ho he pogut anunciar. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquest concert.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Una ferrada, gràcies. Avui Tartar Elena, aquest duo fantàstic, actuaran a les 9:30 en aquest jardí de la casa Llorenç Binissalem, de Llorenç Villalonga, a Binissalem, i presenten aquest Es Pregunta. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.